0: Hi ha hagut un focus secundari que ha impactat a l'urbanització. Estem treballant-hi, però hi ha molts nervis. L'impacte, diguéssim, fort ja ha passat, però és fàcil que allò es vagi sostenint, diguéssim, amb diversos moments de la nit.
1: Els Mossos han detingut un home per ser el causant del foc. L'arrestat treballava amb una radial, canviant uns rètols a la carretera, malgrat que, amb el pla Alfa nivell 3, aquesta activitat queda prohibida. Se sospita que una guspira de la màquina ha generat el foc. L'home ha de passar al llarg de les pròximes hores a disposició judicial. Més qüestions en format breu, però vinculades encara a l'incendi. Salvador Illa ha cancel·lat la seva agenda per aquest dissabte i es desplaçarà al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. El cap de l'executiu es traslladarà a primera hora fins a la Bisbal d'Empordà, on es reunirà amb membres de l'operatiu i amb les autoritats locals. Després té previst atendre també els mitjans de comunicació, en principi cap a les 10 del matí. A través de les xarxes socials, Illa ha demanat màxima precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergència, entre les quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius de l'UME i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. Més coses, almenys 6 persones han mort aquest divendres en diversos atacs russos al nord i al sud-est d'Ucraïna. El bombardeig més greu ha tingut lloc al centre de la ciutat de Sumy, prop de la frontera amb Rússia, on una bomba ha causat almenys 4 morts, entre elles una nena de 5 anys i 27 ferits. Segons les autoritats ucraïneses, l'impacte ha afectat una zona d'edificis residencials i comerços. Entre els ferits hi ha un menor també de 13 anys que està en estat greu. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha difós imatges dels danys i ha reclamat als aliats de Kiev que augmentin la pressió sobre Moscou per posar fi a aquests atacs. A Veneçuela, les autoritats han elevat a 2.645 el nombre de persones mortes pel doble terratrèmol el dia de Sant Joan. D'aquestes víctimes, 32 són de nacionalitat espanyola, segons ha informat també el Ministeri d'Exteriors. El govern espanyol també ha dit que encara hi ha 142 ciutadans desapareguts i 11 que estan sota la runa. Mentrestant, el principal dipòsit de cadàvers de la Guaira, la zona més colpida per aquests terratrèmols, revela la magnitud del que està sent aquesta tragèdia. Allà, una veïna ha denunciat als micròfons de Catalunya Ràdio la mala gestió que està fent de la tragèdia el govern xavista de Delcy Rodríguez.
2: Creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que los de que el de aquí.
1: Dues persones han mort ofegades avui a les platges de Cunit i de l'Hospitalet de l'Infant, a comarques de Tarragona. Ja són 8 les persones que han mort ofegades a les platges aquest estiu. La primera víctima mortal ha estat a Cunit, al Baix Penedès, a la platja de Llevant. Un home de 70 anys ha estat tret de l'aigua amb problemes cardiorrespiratoris i el sistema d'emergències mèdiques no l'ha pogut salvar, tot i les maniobres de reanimació. La segona víctima mortal a les platges s'ha produït a les 6 de la tarda d'aquest divendres a la Cala Gestell, al costat de la platja del Torn, a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Es tracta d'un home de 37 anys que s'ha llançat a l'aigua des d'una embarcació en la qual anava com a tripulant. Amb aquestes dues víctimes són 8 les persones que han mort a la costa catalana des que va començar la temporada de platges.

0: El cantant i compositor canadenc Bryan Adams ha inaugurat aquesta nit el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, amb les entrades exaurides. La promotora del festival ha mantingut el concert malgrat les afectacions per l'evolució de l'incendi al Baix Empordà. L'organització, a més, un comunicat en què recordava els talls de diverses carreteres arran del foc, però assegurava que no hi havia canvis en l'actuació de l'autor de hits com Everything I Do It For You, del film Robin Hood, Príncep dels Lladres, o Have You Ever Really Loved a Woman, de la pel·lícula Don Juan de Marco. Esports al dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips dijous, aquest dissabte comença la competició amb la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. El Mundial de Futbol està en joc al partit entre l'Argentina i el combinat de la Cap Verd, amb empat a un ara mateix. El partit s'ha hagut d'anar a la pròrroga. A la tarda han jugat a Egipte, que ha passat als vuitens de finals després de superar Austràlia a la tanda de penals. Pel que fa al Barça, ha confirmat la cessió del porter Diego Cochen al Lingüidanès.
1: Fins aquí les notícies.
2: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
3: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
4: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
2: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
5: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
2: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3CAT.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i caserver de l'altre barri, avui amb l'Isma, els controls celestials.

Avui ens visita algú que està viva de miracle. Algú que té el superpoder o la maledicció, segons com es miri, de convertir el dolor en rialles. Tot i que és de Sabadell, viu a mig camí entre Barcelona i Madrid, o per ser més exactes, entre Barcelona i l'AVE. Es guanya la vida com a còmica amb els seus monòlegs i espectacles i col·laboracions a mitjans, però també podria ser un atleta plusmarquista i dedicar-se només a batre rècords Guinness. El de 14 mudances en 20 anys o el d'haver perdut centenars de tisores de la cuina llançant capses de pizza. Per cert, la persona a qui ara saludarem té un tatuatge de la paraula tatuatge al braç. I atenció, perquè també és DJ.

0: Abans es posava els plats com a 50% del duet de DJs Nòvies i ara ho fa en solitari. I a més avui la portem a una emissora que es coneix molt bé.
1: Charlie P, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Oi, quina veu, la veu més dolça i la ment més bruta de Catalunya. S'acaba el món, Charlie P, avui.
2: S'acaba el món, Carot. La policia ha detingut els carteristes del metro de Barcelona. A tots. O sigui, això és un desequilibri molt greu a l'ecosistema de la ciutat. Sisplau, ONGs de Catalunya, prou de donar diners per protegir espècies ridícules com el linx ibèric, per favor, i reintroduïm el carteristus barcelonensis, el necessitem!
0: Ja l'heu conegut. Charlie P, què tal, com estàs?
2: Quina vergonya, aquest tros, no? Uau, no?
0: I fons quants anys, això,
2: sí,
0: eh?
2: Ja? Realment em sento una altra veu, però no sé si tinc una altra veu o no, però jo me l'he sentit i m'he pensat, vale, ara entenc lo de la veu, que em diuen. Uau, que heavy, que fort.
0: El que et diuen de la veu?
2: Que tinc una veu, bueno, no sé, o sigui, jo...
0: La veu de nena, no?
2: Sí, veu un poc radiofònic, la veritat.
0: Ah, però jo crec que no, eh?
2: Jo crec que, jo, bueno, l'experiència m'avala.
0: Tu quan t'escoltes a tu mateixa, què notes?
2: Sí, jo em sento una veu preciosa quan em escolto a mi mateixa, en persona. Ara, per exemple, m'he sentit i m'he sentit rara, però no em sento igual que quan em sento a la ràdio ara. O sigui, que realment la veu que heu canviat amb els anys, perquè això deu fer 6 anys.
0: Sí, i, més o menys.
2: 5-6 anys, i jo ara me la sento diferent a la ràdio, la veu. Que com me l'he sentit ara.
0: T'ha canviat la veu. Tu t'escoltes els àudios abans d'enviar, un cop els envies?
2: No, mai.
0: Hi ha gent que ho fa, això, eh?
2: No. De fet, tots els meus monòlegs, cada cop que faig un bolo, el gravo l'àudio, per si en algun moment allà en directe se t'acuta alguna cosa o dius, hòstia, avui ho he dit diferent i ha funcionat per després poder-ho escoltar, però mai els escolto. De fet, quan en algun moment dic, hòstia, que com he dit això, que avui ha funcionat més bé, ho he d'escoltar com amb 10 vegades i em poso un tros i dic, bueno, no em suporto.
0: Quan decideixes creuar aquesta porta de l'altre barri i quedar-t'hi, serà el primer que faràs?
2: Sí, anar a buscar, i tant. 100%.
0: Com t'ho imagines, tu, l'altre barri?
2: No ho sé, me l'imagino... No sé, no hi he pensat molt, no me l'imagino molt bé, però sí que, no sé... Amb gossos. És que jo sempre dic que...
0: Només gossos.
2: Sí, només gossos, que les persones...
0: Els humans
2: sí.
0: A l'infern, tots.
2: Exactament. És que sí, un paradís amb tots els gossos de la meva vida. És com si hi ha alguna cosa que sigui així. Mm-hmm. I amb música, també.
0: Home, música... Doncs ara escoltarem unes quantes cançons. Començarem amb un joc que fem al principi del programa, que es diu Espècies d'Espais, que anirem posant cançons i parlant de llocs, del més gran al més petit, i et demanarem que tu ens expliquis què et suggereix cada lloc.
2: Vale.
0: Es diu Espècies d'Espais.
3: Espècies d'Espais.

0: Stars are Blind, Paris Hilton. Què fa una cançó de Paris Hilton sonant aquí?
1: És que és un temacle, és un temacle. Em recorda molt, em recorda molt en un moment de la meva adolescència. Bueno, no sé si era adolescent o ja tenia, no sé quants anys tenia, però recordo descobrir-la un dia que havia d'estudiar no sé què, no sé ni què havia d'estudiar. I que em va sortir, algú me la va passar o alguna cosa, i recordo posar-la com era un d'aquells primers dimecres o divendres que ja no anava a l'institut. Que no anava al col·le, i llavors em quedava sola a casa, que mai m'havia passat. Jo tinc tres germans, o sigui, som tres germans, som una família nombrosa, i llavors recordo posar això a tot trap, o sigui, posar-la super a fora el volum a casa, i saltava al sofà jo cantant aquesta cançó, que no, és que no, cap mena de sentit, perquè a més jo Paris Hilton, res, però no sé, i és un, cada cop que la sento em porta en aquell moment, és brutal, no sé.
0: No t'agradaria tenir una vida com la de Paris Hilton?
1: M'agradaria tenir les poques preocupacions que té la Paris Hilton, això sí, el gos ja el tinc, em falta la poca preocupació que té ella per les coses, segurament, pels diners.
0: Aquesta la punxes tu quan fas de DJ o no?
1: Aquesta l'havíem pogut arribar a punxar quan fèiem nòvies. És que jo ara punxo un altre... és un altre projecte musical. Ja no vaig cap a aquest tipus de música.
0: Quina música? Quin estil?
1: Sí, tecno, però molt de club, molt hipnòtic i molt això. Llavors, això era més el rotllo quan teníem nòvies, sí que punxàvem més aquest. Mm-hmm. Aquesta segurament en alguna festa l'havíem arribat a posar. Daft Punk, que és com vaig descobrir, crec, l'electrònica, com en el seu moment, quan... el relaciono molt amb els meus inicis amb la data de començar a escoltar música electrònica.
0: Mm-hmm. O sigui, després de Paris Hilton, això, no?
1: Sí, això és posterior a Paris... O potser és el mateix, més o menys. És que jo ja et dic, jo em podria posar ara la cançó de Paris Hilton a casa i la ballaria igual, i després posar-me a punxar tecno absolutament obscur. I tot és compatible, hi ha moments per tot.
0: I aquest projecte de tecno és més... Segueixes sent com a DJ,
1: sí,
0: o vols fer un pas endavant i...
1: Bueno,
0: no sé, producció...
1: He començat a produir, de fet. He començat a produir. He fet un tema. De moment tinc un tema. sí, és que és una cosa que tinc molt separada de Charlie P. És com una vida paral·lela que porto, però sí que porto ja uns anys que m'hi he posat en sèrio i com m'està anant prou bé i estic aprenent un munt de coses i estic... A mi és que quan jo faig una cosa m'agrada saber-la fer bé i m'agrada entendre-la, i crec que punxar és una cosa que pots fer sense produir, però si saps produir o aprens a produir, entens molt més les capes de les coses i entens molt més aquestes coses. Llavors, jo m'he posat... a mi m'agrada aprendre tot, igual que també he après a punxar amb discos, perquè crec que llavors, punxo diferent. Des de que sé punxar amb discos, punxo diferent també en digital. Llavors, d'alguna manera, tot el que sigui nutrir-te per fer millor la cosa que vols fer, jo estic a favor. Llavors... ho solc fer.
0: I com et dius ara en aquest projecte?
1: Carlota.
0: Carlota, eh?
1: Sí, que és el meu nom de DNI, que ningú sap, que, clar, tothom Charlie. Havia de pensar un nom artístic i vaig pensar que si ja en tinc un, que és el del meu DNI, que ningú sap que ningú sap com en dic, llavors vaig posar Carlota. Llavors em dic Carlota.
0: Quina relació has tingut sempre amb el nom de Carlota?
1: Pues, em recorda molt els meus avis, perquè ells sí que sempre m'han dit Carlota, però sí que és veritat que Charlie, fa molts anys que tothom va... Un entrenador de bàsquet, quan jo era petita, em va començar a dir Charlie. Bueno, primer Charlotte, i de Carlota Charlotte, i de Charlotte Charlie. Se'm va quedar Charlie. Ja al moment de fer-me Facebook vaig posar Charlie, perquè ja era Charlie, i pues, em quedava llunyíssim. De fet, ningú em cridava per Carlota. I ara, de cop, a vegades estic a algun lloc i em diuen, ets la Carlota? I és com, hòstia, vale, mola, perquè ja sé d'on em coneix aquesta persona, que és de la música. Ara, com que tinc els dos mons molt separats, ara avui els estic ajuntant, però potser és el primer cop que els estic ajuntant així. I la gent, quan em diu Carlota, és com ja sé d'on em coneixen, que és d'haver-me vist punxar o alguna cosa.
0: Doncs si vols, però... et dic Carlota, jo. Que...
1: No, Charlie està bé.
0: Charlie,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, bueno, aquí, sí...
0: Creus que tornaran algun dia, Daft Punk?
1: No sé, diuen que... No sé. Jo crec que no. Jo crec que s'ha de deixar les coses a lo alto, i que ho han fet, i jo crec que no. Jo crec que al final cadascú tindrà la seva... No sé, no sé. Ojalà algun dia ens tornin amb algo.
0: Tu ets nostàlgica?
1: Soc bastant nostàlgica, sí. Sí, sí.
0: Per tot o només per allò... La música o...
1: Sol ser bastant nostàlgica, soc en general. La música molt, èpoques també d'èpoques, jo què sé, bueno, vaig amb aquest mòbil, o sigui,
0: ja,
1: èpoques on no hi havia pues, mòbils i pantalles, pues, pagaria tot el que tinc, que és res, per tornar a aquella època. O sigui, sí, soc molt nostàlgica, soc una persona que viatjo amb la càmera analògica, sí, soc una persona molt nostàlgica, m'estic adonant.

0: Nanortàlic.
1: Uf, Nanortàlic.
0: Nanortàlic.
1: Buah, és el lloc on he sigut més feliç del món. És una ciutat del sud de Groenlàndia. És que jo fa dos estius, mira si sóc nostàlgica, que vaig buscar un viatge que fos llarg i que em permetés estar un mes sense el telèfon mòbil. I vaig pensar, Groenlàndia, el fred, a mi sempre des de petita m'ha fascinat i tal. I vaig estar un mes sense... sense el cobertura, sinó sense endolls, pràcticament.
0: Sense corrent elèctrica.
1: Quan arribaves a una ciutat, sí, però molt poca. I Nanortàlic és la ciutat que hi ha més al sud de Groenlàndia, que jo vaig arribar allà després de 10 dies de no veure gent, de no veure civilització, i allà la civilització són molt petites. I vaig arribar i jo tenia moltes ganes d'anar a un bar d'allà, perquè jo vaig anar allà perquè havia llegit un llibre d'un senyor que va fer una aventura de 3 anys creuant tot l'Àrtic. I vaig decidir, i tenia moltes ganes, i vaig arribar a Nanortàlic i hi havia un bar, i evidentment el primer que vaig fer va ser anar al bar del poble. I just era l'últim divendres d'agost, que allà els últims divendres de cada mes han de pagar impostos i estan fins als collons i es tornen bojos i surt tot el poble a veure el bar. Llavors em vaig trobar el millor dia per estar a un bar allà al sud de Groenlàndia. I recordo... ser feliç cada segon que vaig estar allà. I, o sigui, és un record, de fet, és l'únic lloc del món que crec, vull dir, el viatge aquest a Groenlàndia en general, però sobretot de sentir la felicitat i dir, uah, és que no hi ha res que m'estigui ficant sombra aquí. Perquè sé que he sigut feliç a molts llocs, però sempre tens preocupacions, sempre tens... Mm-hmm. Jo aquell mes vaig aconseguir... No, i és l'únic moment de la meva vida que no he tingut cap preocupació, jo crec. I Nanortàlic és... I el tema que t'he dit abans que he produït es diu Nanortàlic.
0: Ah!
1: Perquè allà vaig tenir també la idea. Allà vaig decidir
0: que volia
1: fer coses. Sí. Uh-huh. I llavors és un lloc molt especial. És un poble petit. O sigui, el bar és un container d'aquests. Saps el típic container del port?
0: Sí, sí, sí.
1: El bar era un container, o sigui, imagina't. Però vaig ser feliç, superfeliç, superfeliç. Em va encantar.
0: Sí, qui sap si el sonar de l'any que ve o el proper tindrem a Carlota estrenant Nanortàlic.
1: Ja veurem. L'he punxat al Laut, Nanortàlic. Ja l'he posat a algun lloc, sí. I a l'input també la vaig posar.
0: Però no es pot escoltar.
1: No, la tinc, encara no la tinc pujada, no, perquè vull treure com un EP de 3, llavors ho estic preparant encara, estic amb les altres dues acabades.
0: Si tens ganes d'estrenar-la ara mateix, la podem posar, l'envies en un moment i acabem el programa escoltant-la.
1: Vale, m'ho penso.
0: Pensa, t'ho tornaré a recordar quan estiguin a punt d'acabar.
1: Vale, m'ho penso.
0: I llavors, doncs, mirarem a veure si pot sonar.
1: Vinga.
0: Seguim avançant.

0: escoltar. I sí, sí, des del principi, des dels millors professors europeus. Sí, sí.
1: I jo competeixo... Seria la teva cançó favorita?
0: Sí, és que jo competeixo, crec, o sigui, tenen moltes cançons que m'encanten totes, però jo competeixo, recordo escoltar-la i pensar, cada frase d'aquesta cançó em representa, o sigui, i eren 7 minuts de frases, una darrere sí. l'altra, saps? I era com, no pot ser, no pot ser. Llavors, sempre que em demanen una cançó que et representa, és que crec que jo competeixo és exactament l'esperit que jo tinc a la vida, o sigui, sempre he tingut molt aquesta, aquest... O sigui, jo crec que pues, les coses que he aconseguit al llarg de la vida les he fet perquè he tingut aquest esperit de competir, però de competir positivament, no de competir contra els altres, sinó de superar-te tu mateix tota l'estona i intentar ser la millor, intentar la millor versió de mi mateix, o sigui, com sempre intentar. Llavors, aquesta cançó, quan jo la vaig escoltar, recordo dir... Uah, és que jo sento aquestes... Jo he sentit aquestes coses, jo he volgut fer aquestes... O sigui, llavors, em representa molt.

0: I ara recordo aquell moment del desconcert d'ICAT.
1: Ostres, amb els Pau Gang. Sí, sí, el jo competeixo.
0: Va ser una meravella. Sí, sí. Mira, mira, mira.

0: Ara m'acabo d'adonar, molts anys després d'haver descobert aquesta cançó, que en realitat està parlant del FOMO.
1: Del FOMO?
0: Una mica, no? També?
1: Sí, també pot ser, sí. Sí, ara aquesta estrofa que acaba de sonar,
0: aquesta estrofa,
1: sí.
0: També?
1: Sí, sí, és veritat.
0: Abans que existís
1: és veritat, el concepte.
0: El concepte,
1: sí, sí, és veritat.
0: De FOMO.
1: Sí, sí.
0: Passem de... Perquè això seria una mica representació de Barcelona, de Catalunya... No hem entrat a parlar de... Perquè estem fent un viatge pels llocs.
1: Sí.
0: Però anem a Sabadell. Això és el Sabadell Sound amb David Lyme, que, per cert, Carlo Padial està preparant un documental sobre Jordi Cubín, sobre David Lyme. Estem expectant, ens ho va dir aquí el programa, a veure,
1: ostres,
0: a veure com
1: brutal.
0: És. Ser de Sabadell, com t'ha marcat a tu?
1: Pues m'ha marcat... És que tinc poca connexió, o sigui, no... Tinc allà els avis, he tingut els avis, la família, però, per exemple, jo no conservo amics, no tenia el meu grup d'amics al col·le, no tenia, llavors... és com un lloc que hi vaig per tràmit moltes vegades. Mm. He estat molts anys com renegant de Sabadell, en plan, no? Jo no... I ara, però, que porto tants anys a Barcelona i que... ara sí que ja, quan algun diu ets de Sabadell, sí que em surt una part d'orgull, de sí, soc de Sabadell. Però realment Sabadell, és que no tinc... No,
0: més, ara que ets productora de música electrònica, doncs això, el Sabadell Sound, no,
1: sí,
0: que en el seu moment se'n va parlar tant, doncs mira,
1: sí,
0: qui
1: sap, a veure,
0: si algun... pots recuperar les arrels.
1: Sí, les arrels de Sabadell, sí.
0: El teu DNI posa Sabadell?
1: Sí. Ah. No, bueno, és, nascuda... És que jo vaig néixer a Barcelona, en realitat. Vaig néixer al carrer Escorial. Però l'adreça...
0: Vas néixer a una casa?
1: No, a la clínica del Remei, crec que
0: es
1: deia. Encara ja no hi és, sí. Però està allà al carrer Escorial. Que la meva besàvia era de Gràcia. I la meva àvia vivia a Gràcia. Eren de Gràcia.
0: Ah, ets bastant de Barcelona.
1: Llavors, sí. El que passa que jo ho he sabut això com més de gran. No ho sabia de petita.
0: T'ho amagaven,
1: Sí, sí. Però sí que jo des de... O sigui, vaig néixer allà, però ja vaig viure a Sabadell des del minut 1, però llavors, bueno, Sabadell, però sí que tinc arrels de Gràcia.
0: Arrels de Gràcia.
1: Sí,
0: un gran grup de rumba.
1: Sí.
0: De Sabadell a Mataró.

0: quan vaig escoltar aquesta cançó, me la vaig haver d'escoltar diverses vegades per assegurar-me que deia Charlie P a la lletra i després que hi ha el videoclip apareixes tu apujat a aquell tractor.
1: Conduint un tractor. Vaig aprendre a conduir un tractor en 5 minuts perquè se'n anava al sol i era com...

0: ha de baixar la roda, i em va dir el senyor, així, així. I jo, uah, bueno, si no baixaré, bueno, ja baixaré d'una altra manera, però...
1: I com va anar la lletra que et mencionés?
0: Això va ser perquè a l'última hora fèiem un concurs i que trucaven els oients. I un dia va trucar un oient i va dir, en comptes de participar al concurs, va dir, jo tinc un concurs per la Charlie P. No sé per què li va sortir. I va dir, si em diu 10 marques de tractors en menys d'un minut, li envio un regal. I vam acceptar el repte i clar, què passa? Que pues, teníem l'ordinador davant i vaig posar marques de tractor. Jo no tinc ni idea de marques de tractor. I vaig dir, té marques de tractor, i vaig dir les que sortia. I uau. I ens vam oblidar d'això. Però al cap d'un parell de mesos va arribar a la ràdio un paquet i era una gorra de John Deere i un mono de John Deere d'això. I me'l vaig ficar pel programa per fer no sé què i vam penjar una foto a l'Instagram dient qui ens posa el tractor? I van anar a escriure els tiets, nosaltres, nosaltres, i just estaven escrivint aquesta cançó i just havien de rodar el videoclip i pues, de manera ells van dir nosaltres, et posem el tractor, no sé què, i jo no recordo allò de la lletra com va ser, però no sé, va ser una sorpresa per mi, jo crec que va ser una sorpresa per mi també, en plan que jo pensava que era una broma, llavors ho van anar tancant i sí, em van fer anar a rodar el videoclip allà, i llavors jo crec que allà em vaig enterar que la lletra, pensava que sortiria simplement conduint un tractor al videoclip. I de cop hi havia aquesta part de lletra. I res, de cop és com, vale, igual que ens en direm Charlie P. És com, pues com que és així, com una cançó...
1: Queda molt bé, a més.
0: Sí, però a més és una cançó sobre apostes, de l'ho al que...
1: T'has jugat a l'ho al que o no?
0: Jo no sabia què era l'ho al que. Ho vaig aprendre amb aquesta cançó. I com que jo havia posat qui em posa el tractor i ells estaven amb, pues, de l'ho al que, li posem el tractor i, pues, que, no sé, va quedar molt natural i de cop la cançó... Es diu això.
1: Som a l'altre barri amb la Charlie P. Posem-hi preguntes metafísiques.
2: Preguntes metafísiques.
1: La que fem sempre, que és si ara aquí a l'altre barri et donen l'oportunitat de tornar a néixer, de tornar a començar, o sigui, l'oportunitat, has de tornar a començar. I et donem aquí un paper que pots posar la teva vida a la carta, no? Què triaries? Tot igual, allò... Néixer Carlota, no. Néixer al carrer Escorial, a Gràcia, però infància Sabadell, etc. O una cosa totalment diferent, que tu puguis triar.
0: A veure...
1: Néixer en el Nortàlic, per exemple. No?
0: Sí, no sé si m'hauria agradat néixer allà, perquè llavors la meva realitat seria diferent. Jo crec que triaria tot diferent, perquè aquesta ja sé com és de vida. Llavors és com... una altra cosa, completament diferent. O sigui, hi ha moltes coses, o sigui, és l'últim, no? Sí, tota la vida m'ha portat a on estic ara, però seria divertit saber una altra vida on m'hauria portat. Jo escolliria tot diferent.
1: Per exemple, què escolliries? Allò... un país, una època, una professió diferent, o no sé.
0: Bueno, una altra època, si és amb la salut que tinc ara, no, perquè no hauria sobreviscut a cap altra època sense la medicina moderna, però no sé.
1: Pel futur.
0: No, futur no, com menys... O sigui, jo tornaria a una època, això, on no existia la tecnologia, sense tecnologia. Qualsevol època sense tecnologia, que per parlar amb la gent havies d'enviar una carta i esperar que arribés i no sabia si devia contestar i al cap de 2 mesos rebies una resposta. Èpoques així, on no hi hagués tecnologia, sense tecnologia.
1: I marcaries, no ser al·lèrgic a res.
0: Sí, exacte, perquè em trauria la celiaquia, si pogués, i les migranyes, també me les trauria, ja que hi som.
1: Perquè pensa que vam tenir aquí la Maria Rovira, l'Oia Sherman,
0: sí.
1: I ens va dir que... Li vam preguntar quin superpoder voldria tenir, i ens va dir que... El superpoder de no ser celíac en cap moment de la seva vida.
0: Pues, ho entenc. Però mira, t'he de dir que, tot i ser celíaca, tinc altres coses que em trauria abans.
1: Sí, que et trauria?
0: Les migranyes em trauria molt abans, perquè pateixo molt de migranyes i és molt pitjor que la celiaquia. També tinc un problema a la sang, que faig trombos, he fet 2 trombosis a la meva vida. Llavors, em arreglaria la sang, que no em coaguli més del compte, perquè això és una cosa que també requereix uns controls. I
1: és crònic, això? pot prevenir d'alguna
0: sí,
1: manera.
0: Sí, sí. Vaig estar 7 anys prenent Sintrom, com les iaies, i ara, bueno, me l'han tret i ho estic, bueno, que, pues, amb anàlisis i tal, però que al final és una cosa que no veus a simple vista i cada cop d'un dia per l'altre és com... Llavors això també m'ho trauria perquè és una cosa que he pres a gestionar, però que quan m'ho van dir, pues, ja em generava una angoixa interna perquè tu no saps si en aquell moment la teva sang està massa coagulada o no. Tinc dèficit d'antitrombina 3, es diu, que és el que fa que facis trombos. Llavors, aquestes coses que abans que la celiaquia me les trauria. I els ulls, he patit molt dels ulls. Vaig tenir una cosa que se'm va restruir la còrnia, encara m'estic regenerant. O sigui, a la vista, al cap i la sang abans que la celiaquia em trauria. Imagina't.
1: Uf, Déu-n'hi-do.
0: Imagina't que perquè la celiaquia sigui el bo que tinc.
1: Déu-n'hi-do. Salut. Toquem fusta perquè la Charlie sí. tingui bona salut en el que li queda de vida. Sí. Que esperem que sigui molt. Parlem de diners. Sí.

0: És difícil gestionar la salut, però també és difícil gestionar els diners.
1: Sí. Sí. Jo ara quan estornudo i la gent em diu salut, dic no, digue'm diners. Digue'm diners. A veure si, perquè ara prefereixo ja més diners que salut. O sigui, uf. I sí, bueno, és que he tingut molts problemes també per seleccionar malament la gent que em gestionava l'economia. O sigui, he sigut dolenta ja no gestionant l'economia, sinó gestionant qui em gestionava l'economia. Llavors, bueno, he tingut algun susto.
0: Ara està controlat, més o menys, o què?
1: Sí, bueno, m'estic recuperant encara d'un sustet que em va fer Hisenda. I també, o sigui, el tema és que, saps aquestes coses que, jo què sé, la regularització del 2023, que et va tornar tot, cada cop és l'any que jo més he facturat a la meva vida, pues, li va arribar una antiga gestora la notificació, que la va obrir i no em va avisar. Llavors això, dos anys després, té uns recàrrecs, d'un percentatge de recàrrecs de no haver pagat, que clar, pues això, amb tres coses diferents, pues se m'han acumulat. Llavors, bueno, per això estic fent dos shows alhora. Penses que jo tinc ganes de fer dos shows alhora? Si amunt ja és estressant, imagina't. Mm. Però bueno, recuperant, sortint d'aquí ja.
0: Perquè si no tinguessis, fos Paris Hilton, no tinguessis cap problema econòmic, et vingués tot d'herència això, faries shows?
1: Jo crec que segurament faria shows perquè hauria fet fins ara els shows que jo volgués, com el que passa que quan els shows es converteixen en una obligació i cada setmana n'has de fer 4, 5, és quan et cremes i jo he hagut de gestionar molt això. Jo crec que si mai hagués tingut aquesta, o sigui, de poder dir, no, em ve de gust fer un show, pues em faria, però segurament em faria un cada dos mesos de show. Però perquè ara estic molt cremada de, és que al final, o sigui, cada setmana de dijous a diumenge estic fent shows, llavors tinc ganes de parar una mica, la veritat. Llavors jo crec que ara pararia, em centraria en aprendre altres coses, en fer altres coses.

0: Staying Alive, Bee Gees.
1: Sí, Bee Gees era la meva mare. Llavors és una herència també de la meva mare, que aquesta li agraeixo també infinit. Més que la celiaquia.
0: També celíaca la teva?
1: No, però ella és del gens, ens ho ha passat. Els tres germans som celíacs.
0: Ah, els tres germans,
1: Sí, ella és la que ho té, ella no se li ha desenvolupat, però ens ho ha passat els tres i els tres ens ha desenvolupat.
0: I ara, si tinguéssiu fills, quines opcions hi ha? El gen està.
1: Llavors, que s'has... ai, ara no em surt la paraula.
0: Que es desenvolupi.
1: Depèn, és aleatori.
0: Aleatori, totalment.
1: La meva germana... Ve per la part de la meva àvia, perquè la meva germana té una germana que sí que se li ha desenvolupat, però els altres sis germans ningú se li ha desenvolupat. Mm-hmm. Llavors, bueno, és aleatori.
0: Staying Alive dels Bee Gees, cantada per tres mites de la comèdia catalana.

0: Para un moment, però què passa, tio? De què aneu? Què feu? Home, tu mateix, però tu has vist com ho feu anar?
1: Bé, això tu has portat tu de casa, eh?
0: Va, tio, l'any passat, Villaspípol, aquest any Vigis, però què passa?
2: Vigis molant, nen.
0: Però no mola el mor Egip, tio, que és el que l'ha palmat. A mi em dóna iullo.
1: És que vam estar pensant i dels tres el que està pitjor ets tu. Però això ho sap tota Catalunya, diguéssim.
0: I a més, com feu el falset? A mi no em surt, tio.
3: El falset és superfàcil, nen.
0: Mira.
3: Stay in the life!
4: José Corbacho, Santi Millán, Andreu Buenafuente. En quin moment, Charlie, tu dius, ai, això de ser còmica a mi m'agrada. No sé si vas tenir algun primer referent, allò de nena o...
5: Sí, o sigui, bueno, jo crec que l'amor per la comèdia em ve de Jim Carrey. De petita, veure Jim Carrey fer el pallasso i descobrir... Recordo que el primer pensament racional de fer riure pot ser una professió el vaig tenir molt de petita perquè li vaig preguntar, però aquest senyor, de què treballa? I el meu pare l'imitava molt i em feia molt riure. I de que m'expliquessin que, bueno, que era una... Bueno, que en aquest cas era actor, però actor de comèdia i tal. I jo crec que sempre he tingut la comèdia allà dins, d'alguna manera, des de molt petita. Però el moment en què jo dic, hòstia, m'hi vaig a posar, va ser, m'ho he explicat més d'una vegada, després de veure un espectacle... Se'm van barrejar diferents coses, però de Pep Sala... Ai, de Pep Sala, Pep Plaza, perdó. Jo, què dic jo? Uau.
4: Com estàvem gravant els cables.
5: Sí, no, perdó. Jo també he tingut un lapsus.
4: Pep Sala, monologuista.
5: T'imagines?
4: No estaria mal, eh?
5: Uau.
4: No estaria mal.
5: Com he pensat, què? Dic, no. De Pep Plaza, amb el Capitol, jo acabava d'acabar la carrera, no volia, jo vaig estudiar traducció, no volia traduir mai més, vaig veure un show del Pep Plaza que s'ho estava passant de putíssima mare, i vaig dir, hòstia, m'agradaria d'una feina així, de cop vaig connectar a la comèdia, estava un dia en els ordinadors de la uni i em va sortir un vídeo de la Sarah Silverman, que és una còmica americana que és referent ara meu, de dir, hòstia, és que és una professió això, i de dir, hòstia, vull saber com es fa, vull a veure, i em vaig buscar si hi havia alguna acadèmia o alguna cosa que ho ensenyés a Barcelona. Vaig trobar una acadèmia que impartia el professor el Gabriel Córdoba, que és també un còmic professor de comèdia també fa molts anys, i em vaig apuntar, i recordo el primer dia de dir... Això m'encanta, això... El que jo he sentit aquí, les coses que jo puc dir aquí que no m'atreveixo a dir a baix d'un escenari i ficar-m'hi. I això ja fa ara 14 anys.
4: Déu-n'hi-do, 14 anys.
5: Sí.
4: Aquí tenim una màquina que ara ja ha fet una petita entrada, que és una jukebox on hi posem dates de naixement i ens apareix alguna cosa d'aquell moment.
5: Vale.
4: De vegades són cançons, a vegades són fragments de l'arxiu. I hi posem la teva data de naixement.
5: Vale,
4: que és 2 de maig de l'any 90.
5: Sí.
4: La dic bé?
5: Sí.
4: Doncs vinga, va.
6: La jukebox.
7: Pues pienso que la vida es X. Pienso que si Picasso es X y que si el Bosco es X, yo quiero ser X.
8: Tota aquesta gent, doncs, vol ser X. X com la classificació que ha rebut als Estats Units l'última pel·lícula de Pedro Almodóvar, Atame, la qual s'estrenarà divendres a Nova York, Los Angeles i Miami. Resistiré,
4: erguido frente a todo. És Atame, de Pedro Almodóvar.
5: Ostres!
4: També hi havia un late night a TV3, cosa que ara no, amb el Mickey Moto Club.
9: Avui aquí el Mickey Moto Club ens fa molta gràcia i molta il·lusió presentar-vos el Billy Preston.
4: Que convidaven estrelles internacionals com Billy Preston, músic que, dels pocs músics que poden dir que han actuat tant amb Beatles com amb els Rolling Stones. Trobes a faltar un late night a TV3?
5: Sí. Bueno, sí. No, és que no sé si... No sé dir-te.
4: Encara et donaran
5: sí,
4: feina,
5: no, eh? Jo vull dir que sí, perquè crec que sempre hi hauria d'haver un late night a tot arreu. Crec que és un format que sí, que fa falta, que sí, que és divertit. Uh-huh. Sí, jo diré que sí. El que passa que...
4: Si et truquen per presentar-lo, què diries?
5: Bueno, hauria de veure moltes coses, però sí, compteu amb mi, que he de pagar Hisenda.
4: Doncs què he dit? Parlant de festes, et sembla si sortim de festa amb morts?
5: Vinga.
4: Vinga.
10: La festa amb morts.
4: Ah, com seria la teva banda ideal aquí a l'altre barri? Tu suposo que voldries produir, no?
5: Sí, posar... sí, o, sí, perquè la veu sí, la posar jo, la veu.
4: Perquè algun altre instrument toques o no?
5: No, sempre m'hauria agradat aprendre piano, però bueno, mai és tard.
4: Potser aquí a l'altre barri, si quedes aquí a l'altre barri, tindràs molt de temps.
5: Mai és tard.
4: Per tant, a qui aniries a buscar?
5: Mira, jo he pensat una girl band, i aniria a buscar a la Montserrat Caballé, a la Rocío Jurado i a la Tina Turner.
3: Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola, de fuego y de cariño.
4: I diem, Rocío, mira, aquí tens la Montserrat.
5: Què? Vaya amics.
4: T'hauria agradat conèixer la Montserrat Caballé?
5: M'hauria encantat conèixer la Montserrat Caballé.
4: Què li diries ara?
5: No sé, jo l'escoltaria. És que no sé, és que... Li diré que cantés. M'hauria encantat sentir això en directe. O sigui, és que a mi la música clàssica m'encanta i m'agrada moltíssim i la consumeixo molt i aquestes veus d'òpera, o sigui, també em transporten molt. Potser també quan era petita, perquè també me'n posaven molta, però això és que he de callar.
4: Hi ha alguna música que no t'agradi?
5: El reggaeton.
4: No t'agrada el reggaeton?
5: No
4: res, allò
5: reggaeton.
4: No diguis, no, mira...
5: No, però no, tampoc l'odio, però no consumeixo, no és un tipus de... No.
4: Si va et venir i et convides a la casita, no hi aniries.
5: És que no, perquè a més, no, és que ni segueixo, no sé ni una cançó de Bad Bunny, ni una, i el tema, o sigui, sé que hi ha hagut polèmica amb lo de la casita, i és com, no sé. No aniria ni al concert, no he anat ni al concert. O sigui, no és que la casita, és que no. No, tot i que jo soc molt de que coses en directe, encara que no ho conegui o no m'agradin, de viure-les. Perquè,
4: no, el concert de Bad Bunny hi ha una part que no és reggaeton, que és
5: sí,
4: salsa.
5: És que clar, és que no tinc ni idea de què fa Bad Bunny, o sigui, soc aquesta persona. O sigui, llavors, no diria que no, perquè qualsevol show en directe estic in a veure i a descobrir-lo. Llavors, diria que sí, però...
4: De la girl band, també. Tina Turner, ja ens ha demanat, sisplau, la Tina Turner ens ha suplicat que portem també en aquesta girl band a una noia amb qui té molt bona relació aquí a l'altre barri, des que es van conèixer, que és...

0: Ara feia temps que no la sentíem aquí a l'altre barri, perquè realment tothom ens demana conèixer-la i l'Amy ens ha dit... Restringim una mica això, perquè, clar... És que,
1: jo ho entenc,
0: vull
1: jo
0: tenir vida aquí a l'altre barri, eh? Cada vegada que ve algú em ve a buscar i em vol conèixer.
1: Jo ho entenc. Jo ho entenc perfectament. El que passa que, o sigui, això sí que em sap greu. És una de les coses més greus serà de no haver-la pogut veure mai en directe. Sí, Amy Winehouse al final era... Bueno, és que no sé, jo l'estimo, l'estimo molt. O sigui, des de... No sé, és que aquesta veu, aquest tot i aquest convertir... És que ella també el que fa és convertir el seu dolor en una activitat artística, diguem, no? Llavors, és una cosa com que jo connecto molt amb la gent que fa les coses des del cor i des de dins i des de que neix, les coses que neixen del dolor... que llavors és algo que amb, això sí que em sap greu, mira, no haver-la pogut veure mai en directe, és una cosa que m'emportaré a l'altre barri.
0: Recordes el moment d'assabentar-te de la seva mort?
1: Sí, estava al Blas Blas de Sabadell, crec. És que ara no sé si m'estic confonent amb Michael Jackson.
0: No, hi va haver un parell d'anys de diferència, sí, penso només,
1: sí. Jo crec que les dues em van pillar al Blas Blas de Sabadell, que era una discoteca de la zona hermètica, que era l'alternativa on la que jo anava. Jo crec que les dues morts em van pillar allà.
0: Blas Blas?
1: Blas Blas es deia.
0: Quasi,
1: sí, sí.
0: Clar, jo em dic Blai,
1: ja,
0: i Blas és en castellà.
1: Sí, sí, el Blas Blas es deia.
0: Ja
1: sí,
0: no existeix, sí. M'hauria encantat sortir de festa al Blas Blas.
1: Sí, sí, bueno, jo estava durant 7 anys, cada cap de setmana estava allà.
0: Sortir de festa... Sortint de festa per l'altre barri i et trobes la Verge Maria. Com el

0: Què li dius a la Verge?
1: Que vingui amb mi al lavabo. I que ens anem a divertir.
0: Vinga, i també hi sumem a la Joana la Loca.
1: Uah, sí.

0: Joana la Boja.
1: Sí, jo és que penso en noies que els li haurien anat bé tenir unes amigues, saps? En plan, per sortir de festa, en plan... La Verge Maria, tant de bo hagués tingut una grup d'amigues, i la Juana Loca també, i jo penso, i jo també, i dic, ens ajuntem les que no han tingut grups d'amigues al llarg de la nostra vida, perquè jo els he fet de grans, les amigues, però jo mai havia tingut el meu grup d'amigues de quan començava a sortir, i vaig haver d'ajuntar a gent que no ha tingut grup d'amigues i fem el nostre grup d'amigues i sortim de festa juntes.
0: I et deixes un altre Joan.
2: I am a dyke. And I'm fucking proud of it. It's all so stupid, you know?
0: Joan Rivers.
1: Joan Rivers. Joan Rivers és la meva persona, una de les meves persones preferides després de Jim Carrey, jo crec. Joan Rivers és referent de comèdia per mi, és una de les primeres còmiques que vaig existir. La tia es pujava a l'escenari i feia acudits de polles i feia acudits d'homes i es ficava amb els homes en un món on mai s'havia vist una dona en un escenari i a sobre ho rebentava. Per mi és un referent. O sigui, gràcies a que la Joan Rivers va existir, les que actualment estem fent comèdia, segurament estem fent comèdia. Vull dir, sense una Joan Rivers no sé on estaríem. Uh-huh. Llavors, per mi és una persona que tant de bo hagués pogut conèixer també i tant de bo hagués pogut anar-me'n una nit amb ella por ahí o quedar un dia per escriure xistes amb ella. Sí.
0: Doncs ja saps, aquí a l'altre barri, sí, l'anem a visitar i...
1: T'estic tenint ganes d'anar a l'altre barri, Joder, està la gent guai a l'altre barri.
0: I qui t'emportaries al món dels vius?
1: Qui m'emportaria al món dels vius? M'encantaria Peret, m'encantaria que tornés una mica de rumbeta.

0: Doncs ja hem arribat al final de...
1: M'encantaria que Peret tornés així, cantant. No estava muerto. No,
0: seria brutal,
1: o sigui,
0: eh? T'imagines?
1: És que ojalà tornés... O sigui, és que, només per això...
0: Diuen que Elvis segueix viu, encara.
1: Diuen...
0: Podria ser que Elvis és el rei del rock, el rei de la rumba.
1: La rumba, mira, ojalà. Ojalà un dia tornés així.
0: Potser estan en anortàlic. Estan en anortàlic tots aquests anys.
1: Jo no el vaig veure. És petit el lloc, però no, bueno, potser sí que està amagat allà.
0: Per cert, que si vols posar la cançó, havíem dit que ho tornaríem a dir.
1: Ah, hòstia, vale,
0: buà. No tinc temps de pensar-te, eh?
1: No, m'havia oblidat. Bueno, m'ho penso i t'envio. Sí, d'això.
0: A veure, ara et donarem unes opcions.
1: Vale.
0: Això són aquestes campanes.
1: Vale.
0: Opció a quedar-te a l'altre barri. I a part de fer tot el que hem dit que faries, doncs es veu que a l'Amy Winehouse li agradaria doncs punxar amb tu.
1: Em quedo aquí.
0: No punxar-se amb tu, eh?
1: Ja. Em quedo aquí. Tot el que vulgui ella.
0: Sí, és igual les altres opcions, ja.
1: Sí, a veure, digue-les.
0: Va, te les dic. Va, opció B, reencarnar-te en un os panda i fer en realitat qualsevol desig, el que tu vulguis. Però tu seràs un os panda.
1: Mira, també... Jo... Bueno, ara ja no estan en perill d'extinció, però fins ara també.
0: I opció C...
1: Vale, pensa que...
0: Tornar al món dels vius i has de renunciar a algun dels cinc sentits. Però no tindràs mai problemes de diners.
1: A quin sentit renunciaria? Jo crec que renunciaria al tacte.
0: Al tacte, sí?
1: No sé, puc agafar coses, però no ho noto.
0: Sí, però el tacte és de tot el cos.
1: Clar, no? clar.
0: No? El tacte és de tot el cos, sí, no? No és només de les mans.
1: El gust, l'olfacte, uf, és que tot... Jo crec que em quedo sent un panda, eh? Sí, un panda no necessita diners. Em quedo sent un panda. Els pandas són els animals més feliços del món, o sigui, un panda.
0: I el Ricardito què fem?
1: I el Ricardito es queda amb mi, no?
0: Sí? Com...
1: Sí, bueno, vull dir, el llat li fa que jo sigui...
0: S'haurà de reencarnar en alguna cosa.
1: Pues...
0: Els pandas amb quins animals es porten bé?
1: És que clar, els pandes que...
0: Mengen bambú, no?
1: Sí, mengen bambú. Serà amb els koalas. No, però els koalas estan a Austràlia.
0: Ja ho pensarem.
1: Sí. Ah, no, és eucaliptus, el koalas. Acabo de tenir un lapsus, absolutament. Sí, no ho sé, ja ho pensarem.
0: Va, doncs que vagi molt bé la vida de panda.
1: Gràcies, Blai.
0: De moment...
1: Blai.
0: Ai, quin desig.
1: Que puc...
0: Un desig col·lectiu. Clar, tu, és un sacrifici que tu fas per la humanitat.
1: No
0: et converteixes en panda...
1: Vale, no ho he entès, això.
0: Et converteixes en màrtir de la humanitat...
1: I desapareixen tots els mòbils del món.
0: Ah, doncs mira, és un bon desig, aquest.
1: Sí.
0: M'encanta aquest desig.
1: Sí,
0: crec que és el millor desig que ens han dit mai.
1: Ah, sí? Pues
0: mira. El millor desig no, però...
1: Sí.
0: Normalment sempre són molt similars, saps?
1: Pues mira.
0: Que s'acabi el patriarcat, que hi hagi pau...
1: No, que de cop els mòbils... Facen així i no hi ha cap... No existeixen els mòbils.
0: També ens han arribat a dir el Xerí Manester, que aquest em va deixar molt descol·locat, em va dir, no... si és un desig col·lectiu, jo no sóc qui com per decidir per la resta de la humanitat, que, per tant, cap desig i sóc un animal.
1: Vale, Molt bé.
0: Amb quina cançó acabem? Amb una cançó que sigui una mica de comiat teu, però que també t'agradi.
1: Doncs mira, jo et diré la de Always Look on the Bright Side, dels Monty Python, Of Life. Always Look on the Bright Side of Life. És un temacle per acabar. És la banda sonora de la meva vida.
0: I el teu funeral sonarà, també, aquesta cançó?
1: Pues podria ser. Si jo faré una llista de cançons que vull que sonin, a veure si... Jo crec que sí, crec que és una bona cançó de funeral.
0: Jo crec que sí. Charlie P, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: I també moltes gràcies al Nil B, a la producció, i a l'Isma, als Sons Celestials. Acabem doncs amb aquest missatge optimista. I ens retrobem d'aquí unes setmanes, esperem. Gràcies, que vagi bé. Una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujadó. Uns 400 bombers treballen aquesta hora a les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que afecta el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat 2.300 hectàrees, tot i que no consten danys personals. El foc sí que ha arribat a afectar algunes cases de la urbanització Cabanyes, al municipi de Calonja. L'Ajuntament de Calonja ha habilitat el pavelló municipal per si alguns veïns volen passar-hi la nit.
2: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
3: Ha tocado a Cabañas. Se ve por detrás de Cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
4: A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí.
1: El foc obliga a confinar milers de veïns de fins a 7 municipis de la zona. També s'han desallotjat algunes urbanitzacions i una casa de colònies. Els bombers demanen als veïns que mantinguin el confinament i que s'evitin desplaçaments a la zona afectada. L'objectiu dels equips és aconseguir estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro i intentar estabilitzar el màxim possible el flanc de Calonja. El detingut, acusat de provocar aquest foc amb una màquina radial, passarà a disposició judicial en les pròximes hores. Més notícies, Cèlia Forment.
5: El de Baix Empordà no és l'únic incendi que s'ha declarat a Catalunya en les últimes hores. N'hi ha hagut diversos. Protecció Civil demana molta precaució aquest cap de setmana i des del Departament d'Agricultura avisen d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que començarà aquest diumenge i que s'allargarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. Tot i que no s'espera que hi hagi un vent fort de manera generalitzada, la marinada de tarda i la tramuntana a l'Alt Empordà poden atiar els incendis. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve, quan hi podrien haver tempestes de tarda a la meitat nord del país, unes tempestes que poden anar acompanyades de llamps. A banda d'aquests llamps, les causes més probables dels incendis són els treballs de sega del cereal, les negligències o les accions intencionades.
1: Més coses. Al cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes per tinença d'armes de foc després de l'assassinat a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona. Una de les principals hipòtesis és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues.
6: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
5: El president dels Estats Units, Donald Trump, visita aquesta matinada l'icònic Mount Rushmore a Dakota del Sud en un dels actes principals de commemoració del 250è aniversari de la independència del país. Al costat dels rostres esculpits a la roca dels presidents George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt o Abraham Lincoln, s'espera que Trump pronunciï un discurs de to patriòtic i lluïment de l'acció de govern del primer any i mig del seu segon mandat a la Casa Blanca.
1: El nombre de casos confirmats de Ebola a la República Democràtica del Congo puja a més de 1.500. Entre els casos confirmats s'inclouen més de 470 morts. L'epidèmia ja ha traspassat fronteres i se n'han detectat casos a la veïna Uganda. Més de 1.100 casos sospitosos continuen sota investigació a la República Democràtica del Congo i a Uganda, segons l'Agència Sanitària de la Unió Africana. Les autoritats sanitàries adverteixen que l'abast real del brot podria ser superior al que indiquen les dades actuals. L'OMS manté activa una alerta sanitària internacional. El Tour de França arrenca aquest dissabte a Barcelona amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. Això farà moure's que per la ciutat sigui molt complicat. Es tallaran molts carrers pel pas dels ciclistes a partir de les 12 del migdia i fins a 8:45 del vespre. Fins i tot serà difícil creuar-los a peu per les tanques que delimiten el recorregut. Els cotxes no podran circular pels carrers tallats. Els més importants són Bac de Roda, Aragó i Mallorca, així com Plaça Espanya. També queden afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. En qualsevol cas, es recomana fer servir el metro i no agafar el vehicle privat. A banda d'aquesta primera etapa del Tour, que es disputa a la ciutat de Barcelona, com dèiem, pendents també del Mundial de Futbol. Aquesta nit, classificació d'Argentina i d'Egipte per als vuitens de final. Els argentins han guanyat 3-2 a Cap Verd en un partit que ha hagut d'anar a la pròrroga, mentre que Egipte ha aconseguit passar l'eliminatòria després de superar Austràlia a la tanda de penals.
5: Pel que fa al Barça, ha confirmat la cessió del porter Diego Coche en el Lyngby danès.
1: En futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de les instal·lacions de la gespa natural al Nou Sardenya.
5: En bàsquet, el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en el nou tècnic del Madrid.
0: Fins aquí les notícies.
7: En guàrdia, amb Enric Calpena.
8: A partir de l'obra de Lluís Domènech i Montaner, a cavall entre el segle XIX i el XX, s'iniciava una de les nissagues d'arquitectes més importants de Catalunya. Al llarg de quatre generacions, la família Domènech ha continuat fent aportacions arquitectòniques adaptades al context polític i social d'èpoques força turbulentes. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu us guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT. Dedicat als millors discos d'aquesta dècada, arriba l'hora del cel obert. Sí, que ja ho sé, si la dècada tot just no en portem la meitat. Bueno, la meitat i una, com si fos una condemna. Però què vols que et digui? No ens en sabem estar. Ja frisem per començar a fer travesses de quins seran els LPs publicats a partir del 2020 que quedaran dins el panteó de les millors obres del pop independent quan arribin les llistes pertinents. I com que som així apressats, doncs hem decidit fer-ne una prova. És a dir, agafar aquests 6 anys que portem des de que vam acabar de dècada i destriar el que per nosaltres són els grups i els LPs que han aconseguit posar-se en la primera línia de les propostes més interessants. I clar, no podíem començar sense els Fontaines D.C.

Jackie Down the Line, una de les grans cançons d'aquest grup irlandès que ha revolucionat l'escena i que s'ha consolidat com la referència inevitable del pop de guitarres actual. Compromís, irlandisme, ben entès, referències literàries i aquest disc, l'Skintifia, que va ser com el cop de puny damunt de la taula per demostrar que no eren un one-hit wonder i que a partir d'aquest moment tots els altres grups de guitarra s'havien de mesurar amb els Fountains com a referència. I un dels que ho van fer d'una manera una mica més rockista va ser el grup del Jacob Slater, que van sorgir de l'escena post-punk de Londres i es feien dir Wonder Horse.

Maides, la cançó que donava títol a aquest disc, ple de cançons rodones, actitud i lletres que confronten les contradiccions de la vida actual. Un altre dels grups que també ja es fa ineludible nomenar quan parlem de la nova escena i dels seus referents són els Geese.

O Paid the Cocaine, del Getting Killed, la cançó potser més coneguda d'aquesta banda que juga amb l'experimentació, crea les peces a través de jam sessions i barreja textos abrasius i estructures de cançó poc convencionals. Vaja, que només cal veure el caos final d'aquesta peça, aquest sorollisme controlat per adonar-te'n que estem davant d'un dels grups que marcarà tota una època. Però no tot és sorollisme, eh? També tenim el pop somiador i alegre dels Always.

After the Earthquake, del Blue Rev, el tercer disc d'estudi d'aquest grup de Canadà, els Always, publicat el 7 d'octubre del 2022 i que va servir, entre altres coses, perquè fessin de taloners de la gira dels National. De fet, ja s'havien donat a conèixer amb l'Antisocialites, però és amb aquest Blue Rev en què la Molly Rankin ja es va transformar en una d'aquestes cantants que t'enamoren cada cop que identifiques la seva tessitura. I si parlem de tessitures i de dones que t'enamoren, hem de parlar de la Fiona Apple.

Va, tio, la Fiona ni la Fiona ja són, bueno, figues d'un altre paner, que dirien a casa meva. Fetch the Bolt Cutters, el disc que va treure just al principi de la dècada, que va trencar un silenci de més d'una dècada i que va tornar a constatar que Fiona Apple és una artista total i que pot agafar la torxa de les grans com Joni Mitchell o Kate Bush. Cançons orgàniques enregistrades a casa seva i, com és ja característica d'aquesta cantant, explicant la seva realitat sense filtres ni boniquismes. I és que una cosa s'ha de reivindicar ja definitivament, que aquesta dècada és la dècada que, d'una vegada per totes, mostra les artistes femenines com les capdavanteres a l'hora d'oxigenar l'escena i apostar per noves sonoritats.

My Love, Mine, All Mine, aquesta balada petita, recollida i que tanmateix va transformar la Mitski en un fenomen viral amb una d'aquestes cançons que sembla que estiguin fetes tota la vida i que encapsulen la delicadesa i la sensibilitat d'una de les nostres artistes preferides. I si la Mitski es va tornar viral per aquesta peça del disc The Land is in Hospital and So Are We del 2023, què podem dir del Brat de la Charli XCX?

360, la cançó d'aquest disc, Brat, que va ser la referència i el punt de trobada de tota l'escena pop l'any 2024. Pocs àlbums són tant del seu temps i al mateix temps reivindiquen escenes antigues com l'escena rave i una certa agressivitat, per no parlar d'aquest vídeo que ja és història de la música, ple de It Girls com la Gabrielle, la Chloe Sevigny i la Rachel Sennett. Aquí estem avui al cel obert repassant els millors discos, els més influents de la història del pop d'aquesta dècada, i si Charlie XCX seria la vessant més popular i massiva, Waxahachie apostaria per carreteres secundàries i camins plens de pols i de possibilitats.

Buah, com m'agrada aquest Fire, tio. Puf! Això està al St. Cloud, publicat el 2020, produït pel Brad Cook a Nova York durant l'estiu del 2019 i on la Clashfield es va acompanyar del grup Bonnie Don de Michigan com a banda d'acompanyament. Pulsims de Lucinda Williams i d'Americana en aquesta obra d'absoluta maduresa. Va, vinga, abans de ficar la pausa, posem el MG i l'Enderman. Home, si parlem dels que ho estan petant ara mateix, l'MG és d'aquells tios que ara tothom el vol versionar i surt a les converses de qualsevol entrevista d'influencers musicòlegs. A mi no m'estranya. Un tio que fa el wristwatch...

0: Què, tio? Això és un clàssic, eh?
1: Reese Roach, MG Lenderman, del Man in Fireworks, del 2024. Va, posa'm una pausa, tu, que m'estic engrescant jo sol i encara em queden un munt de cançons a la butxaca.
2: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
1: Seguim aquí, al Celobert, repassant pel nostre gust els millors discos que s'han tret en aquesta dècada que tenim a mitges i portem ara a uns il·lustres veterans, els Low. When you...

Days Like This, del Hey What, el 13è disco, sí, sí, 13è, d'aquest duo de Minnesota que va apostar pel minimalisme i l'electrònica amb aquesta espècie d'aproximació impressionista plena de tensió i desolació al mateix temps. Posem una mica de Jesse Ware, que això no falla mai.

0: Electrònica rabiosament vuitantera per embolcallar aquestes melodies d'Amélie Matteau, de la Jessie Ware i aquest What's Your Pleasure, que m'hi jugo un pèsol que quan arribi al final de la dècada s'estarà entre els millors discos que s'han fet mai, igual que també ho serà el Lux de la Rosalía.
1: Ainda te lembras de mí, ainda sabes de onde eu vi.

La memòria de la Rosalia amb el Carminyo, que ens porta al final del programa i l'acabarem amb els Wednesday, apòstols del pop de guitarres musculós i deliciosament madòlic. Amb aquest Chosen to Deserve del Rat So Gold, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, i Lluís Gavaldà, que us diuen salut i força al canut.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Continua descontrolat l'incendi que s'ha declarat aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. Les flames afecten una superfície de 2.300 hectàrees. Els veïns de 7 municipis de la zona estan confinats i algun dels focus de l'incendi ha arribat a tocar d'alguna casa a una zona d'urbanitzacions de Calonge. Els bombers demanen als ciutadans que mantinguin la calma i que segueixin l'ordre de confinament. David Borrell és el cap dels bombers.
2: Hi ha hagut un focus secundari que ha impactat a l'urbanització. Estem treballant-hi, però hi ha molts nervis. L'impacte, diguéssim, fort ja ha passat, però és fàcil que allò es vagi sostenint, diguéssim, en diversos moments de la nit.
1: Els Mossos han detingut un home per ser el causant del foc. L'arrestat treballava amb una radial, canviant uns rètols de la carretera, malgrat que el pla Alfa, en nivell 3, no ho permet. Se sospita que una guspira de la màquina ha generat el foc. L'home ha de passar al llarg de les pròximes hores a disposició judicial. Salvador Illa ha cancel·lat l'agenda per aquest dissabte per desplaçar-se cap al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. El cap de l'executiu es traslladarà a primera hora fins a la Bisbal d'Empordà, on es reunirà amb membres de l'operatiu i autoritats locals i atendrà també els mitjans en principi a les 10 del matí. A través de les xarxes, Illa ha demanat màxima precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergències, entre els quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. Rússia assegura haver ocupat Kostiantynivka, una ciutat clau de l'est d'Ucraïna. Segons el Ministeri de Defensa rus, les seves forces han pres aquesta localitat de la regió de Donetsk, considerada un dels principals punts defensius ucraïnesos del Donbass. Putin ha afirmat que aquesta conquesta és un èxit important per l'ofensiva russa. Per ara, Ucraïna no ha confirmat ni desmentit aquest anunci. Paral·lelament, aquest divendres han mort almenys 6 persones en diversos atacs russos al nord i al sud-est d'Ucraïna. El bombardeig més greu ha tingut el lloc al centre de la ciutat de Sumy, prop de la frontera amb Rússia, on una bomba ha causat almenys 4 morts, entre elles una nena de 5 anys i 27 ferits. Les autoritats de Veneçuela han elevat fins als 2.645 el nombre de persones mortes pel doble terratrèmol del dia de Sant Joan. D'aquestes víctimes, 32 són de nacionalitat espanyola, segons ha informat el Ministeri d'Exteriors. El govern espanyol també ha dit que encara hi ha 142 espanyols desapareguts i 11 sota la runa. Mentrestant, el principal dipòsit de cadàvers de la Guaira, la zona més colpida, revela la magnitud del que està sent aquesta tragèdia. Allà, una veïna ha denunciat als micròfons de Catalunya Ràdio la mala gestió que està fent de la tragèdia el govern xavista de Delcy Rodríguez.
3: Creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
1: Dues persones han mort ofegades avui a les platges de Cunit i l'Hospitalet de l'Infant. Ja són 8 les persones que han mort ofegades a les platges d'aquest estiu. La primera víctima mortal ha estat a Cunit, al Baix Penedès, a la platja de Llevant. A un home de 70 anys l'han tret de l'aigua amb problemes cardiorrespiratoris i el sistema d'emergències mèdiques no l'ha pogut salvar, tot i les maniobres de reanimació. La segona víctima mortal a les platges s'ha produït a 5:15 de la tarda d'aquest divendres, a la Cala Gestell, al costat de la platja del Torn de l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. La mítica banda punk britànica Sex Pistols i els nord-americans Megadeth han disparat els decibels del Rockfest al Parc de Can Zamen. La primera de les 3 jornades compliran Santa Coloma de Gramenet, de veterans i també de noves generacions. Aquests noms s'hi han sumat els suïssos Gotthard, referents del hard rock melòdic europeu. Fins diumenge passaran una quarantena de bandes pels 3 escenaris de Can Zamen. El Rockfest continuarà aquest dissabte amb més de 10 hores de concerts amb grups com Halloween, Napalm Death o Los Barones. Diumenge serà el torn de grups de renom internacional com Bad Religion o The Offspring. Esports. El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat després de la multitudinària presentació dels equips de dijous. Aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. I el Mundial de Futbol, classificació d'Argentina i Egipte per als vuitens de final. Els argentins han guanyat 3-2 a Cap Verd en un partit que ha hagut d'anar a la pròrroga, mentre que Egipte ha aconseguit passar a l'eliminatori després de superar Austràlia a la tanda de penals.
0: Fins aquí les notícies.
4: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
0: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
4: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
5: Cada dissabte a les 11 de la nit...
0: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
5: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.

0: Les bombolles fan que el que és difícil sembli fàcil i potser aquesta és una bona síntesi de la vida de Karin Leis. De fet, la Karin va ser la creadora de les famoses bombolles daurades de Freixenet, aquell anunci sense el qual encara no començava el Nadal. Ella, que havia estudiat filosofia i lletres i havia tingut, per exemple, com a company de classe a Vázquez Montalbán, es va convertir en publicista per atzar. Juntament amb la seva parella, Leopoldo Pomés, van muntar Estudio Pomés, el gran estudi de fotografia i publicitat. I a part d'això, també va fer de model, ha estat mare, àvia, escriptora de grans receptaris, empresària, perquè és cofundadora d'un restaurant emblemàtic de Barcelona, la truiteria Flash Flash, i vaja, que ho té tot aquesta dona, ara ens ho explicarà. Avui és l'últim dia de temporada, ens fa molta il·lusió convidar la Karin Leis perquè aquesta dona, als seus 88 anys, és un monument a la vida.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Karin Leis, com estàs?
2: Estic, jo crec que bastant bé.
0: Bastant bé.
2: Sí, perquè si penso en tantes coses dolentes que passen a la vida i al món actualment, no em puc queixar de res. Mm. I procuro aprofitar tot el que tinc a l'abast i disfrutar-ho.
0: Ara, de fet, he dit això dels 88 anys i m'ha fet la sensació, no ho sé, que és com si estiguéssim parlant d'una altra persona. Quan expliquem tot el teu currículum, t'has quedat amb cara de... Tot això he fet?
2: Sí, és veritat. És veritat, perquè jo he anat fent. I com treballar m'encanta, em segueix encantant. Pues, venga, anem-hi, no?
0: Marxa.
2: Sí, sí, sí.
0: Marxa.
2: Sí, les coses noves. Bueno, la curiositat és el que mou, no?, a les uh-huh. persones. I si no la tens, pues, et vas parant. I jo segueixo sent molt curiosa.
0: Això d'avorrir-se no va amb tu, eh?
2: No, gens. Gens de... No, sí, em falta temps per tot.
0: Uh-huh. Què és el que ara t'atravessa, diguéssim, o amb què és amb el que ara estàs més pendent?
2: Mira, em dedico bastant a entendre les plantes. Tinc un jardí que no és ni petit ni gran, és abastable, i faig coneixements de quina
0: botànica.
2: Terra, de botànica,
0: sí.
2: I parlo amb les plantes, perquè penso que són sers vius. No m'atreveixo ni a tallar les roses, perquè penso on estaran millor. No?
0: Mm-hmm. Que el meu jardí.
2: Sí,
0: clar,
2: sí, sí.
0: Tu vius en una caseta de l'Empordà ara, sí. Ja queda lluny, podríem dir, la temporada de Barcelona.
2: Sí, sí.
0: I suposo que tu, que has vist la Barcelona i tot aquell goig divin de Tusset Street, etcètera, sí. Ara estàs millor, estàs més tranquil·la a l'Empordà.
2: Bueno, no és que trobi a faltar l'època que estàs mencionant. El que trobo a faltar és la Barcelona d'abans de... La ciutadania és totalment diferent, és totalment indiferent. Jo, quan vaig pel carrer, em sento com expulsada, no? I de fet, ha sigut...
0: Perquè vols dir que no parlem entre nosaltres?
2: No, ni bon dia ni res si puges a un ascensor o perdó, o si et creues amb algú... sempre és l'altre que espera que tu t'apartis, no? Mm. És recíproc. S'ha perdut la convivència.
0: I les formes, no?, podríem
2: dir. Sí, les formes, sí. La convivència són formes, no? I jo em sento molt feliç quan algú es disculpa o em diu bona tarda, o en un restaurant s'aixeca i diu que aprofiti. No?
0: És que... Són detalls.
2: Sí.
0: No? Ets dona de detalls.
2: Formes part d'un col·lectiu. Uh-huh. I ara ets un individu. Una individua.
0: Doncs escolta, aquesta individua meravellosa que és Karin Leis ha vingut avui, últim dia de programa. Ens fa molta il·lusió aquesta entrevista amb la seva llista de cançons, com fem cada divendres, no havíem de canviar avui. I comencem amb una cançó que a mi també m'agrada molt.
3: Que cosa sé. Che cosa sei? Che cosa sei?
4: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
4: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
4: tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti.
1: Ecco il mio destino, parlarti. Déu-n'hi-do, aquesta cançó de la Mina és una meravella.
2: Sí, és...
1: T'has emocionat, eh? S'ha de posar la pell una mica de gallina.
2: Sí, és que és cada vegada que la sento. És que quan sents una persona que sap utilitzar la seva veu d'aquesta manera tan perfecta, amb tan bon gust, és que et penetra. No morirà mai aquesta cançó.
1: I també hi ha un cert romanticisme en aquesta cançó.
2: Sí, esclar.
1: I que entre home i dona, que és una mica també la història de la teva vida, perquè hi ha hagut aquesta gran conversa, podríem dir, amb Leopoldo Pomés durant anys, com a parella, com a amics, com a socis, no?
2: Sí. Bueno, és que ha sigut el secret poder ser amics, molt amics. És que he estat pensant sobre això diverses vegades. És la diferència entre, que ho haig de dir en castellà, entre querer i amar. Nosaltres ens amàvem.
1: Vols dir que no us estimàveu sense esperar res a canvi?
2: Sí, sí, és que ens agradàvem i ja està, no?
1: I bueno, una història molt llarga, per qui no sàpiga qui és Leopoldo Pomés, que sempre hi ha algú que no ho és, que no ho sap, qui són la gent, perquè, clar... Nosaltres ja tenim una edat, però hi ha gent que és més jove, que escolta la ràdio. Leopoldo Pomés va ser un fotògraf, un publicista molt important, que va fer moltes campanyes de publicitat quan encara no sabíem prou feines que era això de la publicitat aquí.
2: Exactament. Un dia, al saló de la casa del seu pare, estava mirant el diari i diu: és que fan uns dibuixos tan lletjos de publicitat, per què no fan fotos? I diu: faré fotos. Per publicitat. Vaig a provar. Uh-huh. I això va ser el començament.
1: Aquest va ser el començament i el que us va fer més coneguts a nivell, jo crec, estatal i internacional, va ser el famós anunci de les bombolles de Freixenet, que va ser idea teva, això.
2: Sí. De fet, tot ho paríem a la part.
1: Sí.
2: El que passa que sí, que la primera puntada va ser la meva. Encara me'n recordo que quan estava a la meva taula, vaig córrer al seu despatx i vaig dir: ja lo tengo.
1: Ja tinc la idea, no?
2: Sí, i a partir d'aquí ja va ser una feina comú, molt entusiasmada i molt: farem això, farem allò, les vestirem d'aurat. Les primeres van ser vestides...
1: Com amb una mena de mallot sencer,
2: sí,
1: no?
2: Com uns leggings fins al coll.
1: Exacte, amb passamuntanyes i tot. Me'n sembla que tenien el cap tapat
2: i
1: tot.
2: Sí, sense cabell, diguem.
1: Hem vist anuncis aquesta tarda d'aquesta època, si recordàvem. Yeah. Mira, si de fet, si vols, tenim un fragment d'aquell moment.
3: La burbuja Freixenet les desea felices fiestas.
1: Aquella música que tots recordem. Quants anys va durar aquest anunci? Amb diferents persones, perquè, clar, vam veure Penélope Cruz, vam veure molta gent, Penélope Cruz dalt d'una ampolla de Freixenet volant...
2: Mentre parlava amb Tom Cruise.
1: Tot al mateix temps, Demi Moore... Vull dir, moltíssima gent va passar per aquest anunci.
2: Jean Kelly,
1: no oblidem a Jean Kelly.
2: Sí,
1: quina meravella,
2: I Pierce Brosnan.
1: Jean Kelly, que em sembla que et va dir que ell no venia a fer l'anunci si no hi ballava.
2: Sí.
1: És bé.
2: Així va ser.
1: Així va ser,
2: Sí, sí, i va ser meravellós treballar amb ell. Mm. Perquè li van fer una escalinata, per exemple, un detall, una escalinata de com 30 esglaons, que té, corbada, molt difícil. Quan la va veure de lluny, dic: jo per aquí no puc baixar cantant.
1: Clar, perquè ja tenia com 69 anys, em sembla, quan va fer l'anunci.
2: Sí, ho saps tot.
1: Sí, m'he estudiat tota la tarda.
2: I bueno, i el dia següent havíem de rodar, i el dia següent estava a l'escala nova amb l'alçada dels esglaons que ell volia. Es va quedar amb la boca oberta i va dir: qui ha fet això? I va anar a saludar al jefe de producció, li va agafar les dues mans i li va dir: això a Hollywood no hauria sigut possible.
1: Doncs amb la Karin Leis i el Pol de Pomés sí que era possible, no? Aquest equip sí, que va durar durant tant temps, sí, que vau fer aquest anunci, però que a més eren moments, clar, ara tu ho podem dir, va ser idea teva, però era un moment, el de la publicitat, on les dones només tenien el paper, i perdona'm així que t'ho digui ràpid, sí, i malament, no. D'ensenyar cuixa.
2: Sí,
1: és a dir, les
2: sí.
1: dones no estaven com ens pensant. Com ho vas viure tot això, tu? Perquè clar, tu tenies les idees moltes vegades, però després no les podies vendre, o potser no et feien cas quan les venies?
2: No, però era més pràctic passar-li al Leopoldo.
1: Ah, sí?
2: Sí, però a mi no em feia res, eh? Jo el que volia és que es fes.
1: Ja.
2: I ell, moltes vegades, millorava la meva idea, o jo millorava una que havia tingut ell. O sigui, clar, era un binomi perfecte.
1: Clar, però mirat en perspectiva, tu creus que, per exemple, si tu haguessis dit jo he tingut aquesta idea quan teníeu potser allò la reunió amb els de l'empresa...
2: Hagués sigut un error.
1: Vale, perquè no volien que les dones tinguessin idees.
2: No, encara no estava madura la cosa, saps? I, en canvi, pues, jo vaig ser una mica un exemple per altres noies joves que volien fer publicitat. Jo les vaig animar sense fer discursos, vull dir, no? Amb la meva feina, i a més jo no...
1: Vols dir que el món encara no estava preparat per dones com la Karin Leis?
2: Bueno, per donar aquestes passes, no?
1: Clar, per donar les passes de que tu fossis la que diguessis això ha estat idea meva.
2: Sí.
1: Però bé, la cosa és que tu...
2: No, però és que potser tampoc ara ho hagués dit.
1: Ah, no?
2: No, perquè era molt binomi.
1: Ja.
2: Reconec que va ser meva, i ell, si estigués assegut aquí, ho diria més... ardor que jo, no? És que em penetrava moltíssim.
1: També potser era una qüestió de que a tu t'agradava potser estar en, no sé, en, a les bambalines, no?
2: Sí,
1: a les bambolines.
2: Sí, sí, sí, és molt més còmode.
1: Sí.
2: Sí, i a més que pots concentrar-te millor, no tens coses superflues, no? I després que, bueno, a mi el que més m'interessa és fer la feina ben feta. Això és el premi per mi, saps?
1: Queda claríssim.
2: Sí.

0: No m'importa nada, diu la cançó de Luz Casal, però a la Karin Leis li agrada la feina ben feta.
1: Sí.
0: O sigui que aquesta part la tenies no, i la segueixes tenint.
1: No m'importa nada de lo que em ve de fora.
0: Exacte.
1: Però no, sí. Nada tampoc, eh? Però ja, és una manera de parlar.
0: Uh-huh. Ara que parlàvem d'aquestes bombolles de Freixenet, no? I que va ser com de les primeres feines que us va donar doncs, molta projecció, tu per això em sembla que no volies que fossin només unes noies sexis. Aspiraves no. a alguna cosa més?
1: Sí, volíem que fossin com uns... És que no se m'ha acut la paraula. Com uns petits fullets.
0: Sí.
1: Fullets, saps? I, bueno, com eren dones que moltes medien 1,80, perquè les volíem maques de figura i que sapiguessin moure's, havia moltes burbujas que no eren precisament guapes, però emanaven...
0: Alegria, no?
1: El càsting el feien per lo que emanava cada noia.
0: Jo he sentit a dir que tu ets molt bona amb els càstings. O sigui que tu tens molt ull i, de fet, amb les bombolles va anar arreu d'Espanya i tu decidies
1: a qui
0: triaves i per què.
1: Això sí. Sí
0: i volies això, aquesta alegria, no?
1: Volia que tinguessin ganes de comunicar que eren una bombolla, saps? I, és clar, les que anaven només per el seu perfil bo i tot, ja no...
0: No ens interessaven.
1: No.
0: I això de fer càstings ho continues fent o què?
1: No, ara... Bueno, al metro.
0: Al metro?
1: Al metro faig.
0: Per què?
1: Perquè és un vici que tinc de dir, mira, aquest aniria bé per no sé què. I aquesta dona li treuria els cabells d'aquí i serviria per... És una vocació.
0: Vale, ara no et pregunto per què serviria jo.
1: Saps com em deien les burbujas?
0: Com et deien?
1: L'escàner.
0: L'escàner, quina por. Sí. Bé, quan s'acabi l'entrevista ja et preguntaré per què em veus a mi, per un anunci de què. Escolta'm, aquesta manera de també observar i de ser observadora, potser ja venia des de petita,
1: sí,
0: i és una cosa que suposo amb la que vas estar des de petita, allò, perquè això jo crec que un hi neix, amb aquest sentiment.
1: Sí, un hi neix i a una... L'eduquen per només mirar, perquè el meu pare era molt, molt sever, molt rígid. Era boníssima persona, ho haig de dir. No era un ser... Era fantàstic, però com pare...
0: Era seriot.
1: Va ser molt dur. Va ser dur, no seriot, dur.
0: Sí, dur.
1: I em feia callar a cada moment. I llavors jo havia d'endevinar. I t'acostumes a estudiar les cares, que si l'angle de la boca està així és que bua malament, si és cap allà és que pots fer una brometa, si la mirada és no sé com, cuidado, no?
0: O sigui, tenies por el teu pare, pràcticament.
1: Sí, tenia por, sí.
0: I com és això? Perquè el teu pare, tu venies d'una família, vens d'una família alemanya,
1: sí.
0: Els avis també ho eren.
1: Sí.
0: De fet, els avis havien viscut unes vides molt dures, havien passat la Primera Guerra Mundial, la Segona...
1: Sí.
0: Tu creus que el teu pare, d'alguna manera, havia heretat tota aquesta tristor o aquesta...
1: El meu pare, que era super bona persona, i ho diré les vegades que
0: faci calgui, falta.
1: Sí, però... no sabia el que era educar una filla. Estava preparat per un fill. I al tenir una filla i després una altra, va tenir dues, creia que les dones eren el que creia el seu propi pare.
0: I què eren les dones?
1: Que era bueno, un accessori de l'home. I el meu pare... amb els anys es va convèncer que estava equivocat. Però els primers
0: home, amb una
1: anys...
0: filla com tu, ho va veure ràpid, no?
1: Bueno, no. Li fastidiava molt que jo fos tan preguntona. I al final vaig callar, perquè cada vegada era un... Mm-hmm. Bueno, tu te calles i... Bueno,
0: aquelles coses de l'època, no?
1: Perquè jo lo digo.
0: Clar. Sí. Allò de la severitat aquesta del patriarca de la família,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però en el fons és inseguretat. és la incapacitat de dialogar, no? Perquè, bueno, jo he procurat dialogar amb els meus fills. De vegades he sentit després de grans que he dialogat massa seriosament, que si hagués anat millor que digués ara me haces esto i ja està.
0: Clar, que has estat massa pacient.
1: Argumentar massa, no, eh?
0: Tampoc, no ho recomanes.
1: Un fill meu em va dir un dia, després d'un sermonet d'aquests, va dir, però rínyeme, rínyeme. I acabem d'una vegada.
0: No? Clar, tots volem el que no tenim, no? Sí, m'imagino. Sí. Clar, havies nascut amb aquest pare, doncs podríem dir rígid, però la teva mare era una dona que havia arribat a Espanya per aprendre castellà.
1: Sí, sí.
0: I per aprendre francès. Vull dir, vol dir que tenies una àvia, sí, que estem parlant d'una àvia de...

0: Espanyol, que suposo que és on va conèixer el teu pare.
1: Sí, es van conèixer a la plaça Catalunya. Ella va arribar amb un nòvio alemany i, bueno, pues va deixar aquest nòvio i es va casar amb el meu pare. I els dos van construir la seva vida amb moltes dificultats, perquè la única bomba de la Legió Còndor que va caure sobre Barcelona, la metralla va caure sobre la casa seva.
0: Què dius?
1: Sí.
0: Però estaven dins casa?
1: No, ah, ja havien marxat. Estava, la bomba estava destinada a algú altre, no? Però, bueno...
0: Havien marxat a un altre lloc d'Espanya.
1: A Sevilla, sí.
0: A Sevilla.
1: Sí.
0: I la cosa és que ells van voler tornar a Barcelona. Entenc que van voler tornar a Barcelona i quan van tornar es van trobar que la casa estava destruïda.
1: No, ja ho sabien, ja es van assabentar.
0: Sí.
1: I, bueno, van trobar una altra casa millor al mateix carrer. I allí, al carrer Putxet, he viscut fins als 24 anys.
0: Mhm. Mm. Allà tenies un jardí, també.
1: Sí.
0: I em sembla que et deien, surt fora, que estàs tot el dia llegint.
1: Sí, exacte, sí. I em deien, otros niños no tienen un jardín para jugar. Això, no ho vull. Jo estava farta de sentir-ho dir, no? I, bueno, em confinaven al jardí, que és on vaig començar a provar totes les fulles de les plantes, i vaig veure molta curiositat, que unes eren dolces, altres molt amargues, altres...
0: O sigui, et menjaves tot el que trobaves al jardí?
1: Sí, sí, sí.
0: Com una gallineta?
1: Provava. Mordisqueava i...
0: Sí?
1: Ah, sí. I vaig descobrir que...
0: No vas acabar mai a urgències, eh?
1: Que, no, que el gessamí era diví, menjar-t'ho.
0: Sí?
1: Sí.
0: Sí. O sigui, perquè m'imagino que això va ser la llavor, mai millor dit, de després,
1: sí,
0: el teu interès per la cuina, etc. Oi?
1: Sí, sí. Però els meus pares estaven en la mateixa línia, perquè estaven sempre treballant al jardí, la meva mare cuinant meravelles amb moniatos i patates molt dolentes, que a la postguerra és que no havia res de res, no? I el meu pare va comprar un panal de mel a l'Alcàrria.
0: Què dius?
1: I li enviaven un bidó ple de mel que la meva mare havia de fondre.
0: Sí, sí.
1: Perquè arribava dura com una pedra. I el bocadillo del col·legi era sempre pa amb mel. Era horrorós per mi.
0: O sigui, tu veus la mel i apretes a córrer ja, eh?
1: No, ara ja.
0: Ara ja t'has reconciliat.
1: Sí, sí. Sí, sí.

0: No soy de nadie, no tengo dueño, canta Alaska. Per què t'agrada tant aquesta cançó, Karin Leis?
1: Per això, perquè sempre he pensat que jo no valia menys que els nois de la meva classe, perquè jo anava a l'escola alemanya, que era mixta, i érem iguals. I això ho he tingut sempre. I quan vaig sortir de l'escola alemanya i vaig enfrontar-me a la universitat, vaig veure que no, que altres no pensaven el mateix.
0: Clar, és que tu, per exemple, estudies filosofia i lletres, sí. Ho hem dit al principi, amb Vázquez Montalbán, sí. I molts més.
1: Sí.
0: I clar, en aquella època, entre que hi devia haver poques dones a la facultat...
1: Poques.
0: I a més, clar, tu parlaves d'una manera absolutament normal amb els teus companys, sí. I això no s'entenia.
1: Sí. No.
0: Això era una bogeria.
1: Això
0: eh?
1: Era com una pista falsa.
0: Clar.
1: Era com que jo volia lligar o no sé... Però és que jo era absolutament ignorant d'aquest efecte.
0: Perquè, clar, venies d'un col·legi mixte, sí, i, per tant, tot això, sí, no hi havies pensat, no?
1: No, què va.
0: I et vas posar en algun embolic per culpa d'això, o què?
1: Sí. Bueno, no em vaig posar, em van posar.
0: No, ja m'imagino.
1: Bueno, no sé si explicar-ho, però un company de classe em va clavar una bufetada per anar a prendre el cafè amb un altre company de

0: de classe al bar.
1: Perquè es pensava que, com havies parlat abans amb ell, tenies algú, tenia algun dret sobre tu.
0: Pues no ho sé, mare perquè meva. No el tenia. I a més, no em podia agradar menys. El que passa que li feia cas perquè era molt lletxot i no, tampoc el podia discriminar, no?
1: Clar.
0: I era amable amb ell. Però, bueno, ho va interpretar fatal. Bueno, pues lo que sí que vull explicar és que em vaig anar al degà amb molta dificultat, però vaig dir, això, algú ha de saber que m'ha passat això en la casa madre esta, no? I encara és el moment que el degà, assegut a la seva immensa taula de, del deganat, em digués alguna paraula. Feia cara de algo habrás hecho.
1: Yeah.
0: I mirava a un costat. No em mirava mai a la cara. I quan vaig acabar esperant que em digués alguna cosa, al final vaig dir, bueno, me voy, no? I això encara avui em sembla escandalós.
1: Et subleva, eh?
0: Sí, em subleva molt.
1: A més, tu venies d'aquesta família que havíem dit que havia viscut tot el que representava la guerra, no? I que en algun moment jo crec que fins i tot pensaves que la guerra era un estat natural o...
0: Sí, ho vaig pensar molt de temps.
1: Exacte, però clar, no imaginaves que en el lloc de la saviesa i de l'aprenentatge et passarien aquestes coses.
0: Sí, no.
1: La teva família era protestant,
0: sí.
1: I això també de joveneta va ser una cosa que no es va entendre gens aquí.
0: No, ho havies d'amagar una mica, no? Perquè tothom era supercatòlic, tothom anava a missa, molts anàvem cada dia al barri, no? Aquell barri sap el que fa l'altre, no? I no, aquests són, però esclar, com són estrangers... Bueno, era això. I esclar, al meu col·legi havia de tot, no havia cap problema. Però quan vaig anar a l'Escola Municipal de Música... Allà se'm van tirar a sobre quan un dia ho vaig dir i deien, oi, és pecado, oi, escolta, aniràs a l'infern, eren nenes de 7, 8, 9 anys, no?
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, i, bueno, em va traumatitzar una mica, no? I aquestes nenes totes portaven dues trenes, totes, com uniformades, i jo només una. Al mig, i perquè a la meva mare li agradava més una sola trena, no? I oh, reien de mi, bueno, era un bullying discret però dolorós.
1: Clar, m'imagino, perquè a més en aquelles edats tothom vol ser igual que els altres i no es vol diferenciar. Però tot i així, diguéssim que ser protestant t'ha portat coses bones en aquesta vida i t'ha donat una manera de viure i d'entendre el món, que són molt importants per tu.
0: M'ha ensenyat, sobretot, el respecte a l'altre. Que no, jo no sóc important, sóc igual que aquest. I a no mentir, almenys a casa meva, i la cultura de l'esforç. I això, que era molt dur durant l'aprenentatge, ara ho agraeixo molt, perquè m'ha fet una persona com que puc dormir tranquil·la. No tinc de... Com es diu? Deudes...
1: Remordiments o...
0: No tinc deudes amb ningú.
1: Clar.
0: Saps?
1: Perquè estàs tranquil·la.
0: No he tret res a ningú.
1: Dors tranquil·la.
0: Sí.
1: I tu creus que això és gràcies al protestantisme?
0: Bueno, a una manera de procedir recta. No?
1: I també una cosa que em sembla que és molt teva és aprofitar-ho tot.
0: Ah, sí. Sí. Soc una malalta. Sí.
1: De què?
0: Bueno, que aprofito, pues... Ara estic molt bé, ara. Però... Ho interioritzo, saps? No estic només de pas i tal. Estic disfrutant de tu, estic contenta que em parlis tan bé. O sigui, sóc una golafra d'estar bé.
1: És bonica aquesta imatge, no? Golafre d'estar bé i també de les coses materials. És a dir, a casa teva trobarem de tot.
0: Sí.
1: Paperets, sí. Coses que guardes, perquè sempre sí. alguna cosa et pot
0: I
1: fer servei.
0: I com ho saps, tot això?
1: Jo, perquè he estat estudiant, i tenim la Roser Parera, que m'ha fet aquí un informe pericial, que ni la policia de la Laietana, això.
0: Bueno, és que jo també he allargat bastant, eh?
1: Sí?
0: Perquè sí, és que m'agrada explicar coses... Perquè jo mateixa no m'havia adonat de moltes coses, saps?
1: Em sembla que també escrius sí. moltes vegades, a part dels teus llibres de receptes de cuines, que sí. són meravellosos. Mm. Jo el llibre de verdures el tinc rebregat per tot arreu.
0: Ja, que bé.
1: Aquell primer, perquè l'he fet servir
0: és
1: moltíssim.
0: És la millor imatge que em podies donar.
1: No, saps per què? Perquè jo sempre era molt enemiga de la mantega i tu me l'has fet estimar.
0: Ah, sí?
1: Karen Lace em va fer estimar la mantega. De veritat t'ho dic.
0: La mantega, et refereixes a la mantequilla.
1: Sí, sí, sí, vale. Absolutament.
0: Perquè a mi la mantega de porc també m'agrada molt.
1: Tot, tot. Sí. Sí, amb tu ho he descobert tot.
0: Ah, bueno, que bé.

0: Esa no soy yo, parlant amb Karin Leis, aquesta, vaja, és un tro, aquesta dona publicista. M'ha mirat amb cara de qui diu? Però sí, tu n'ets conscient, no, de tot el que has fet?
1: Bueno, ho veig com un canvi molt interessant, no?
0: Un canvi interessant, comprem-ho. Si no eres essa, qui ets? Com diu la Maritrini. Bueno, o qui es pensaven que eres? Perquè, clar, m'imagino que tu devies ser una dona molt guapa, encara ho ets, una dona molt guapa, rosa, molt, molt model.
1: Sí, lo de rosa venia molt, en aquella època.
0: Sí, en aquella època.
1: Sí.
0: Alta, prima... De fet, la gent que vulgui saber com eres tu de jove, que vagi, per exemple, a la truiteria Flash Flash, i veurà les imatges de les parets, veurà que ets tu, que eres com aquest model, podríem dir, molt de l'època. De fet, la gent es pensava que era Teresa Gimpera, però ets tu.
1: Sí, sóc jo, sí. Sí, sí, ha passat sempre això,
0: Sí.
1: Bueno, perquè ella era coneguda com la model de Catalunya, no? I jo no era coneguda en aquest sentit, perquè jo no he tingut mai vocació de model. He fet de model per Leopoldo Pomés, per ell, perquè jo entenia les seves idees. I jo no era...
0: Però l'hauríeu volgut fer per un altre.
1: És que no he pogut. Ho he intentat, m'ho han demanat, i sóc com un estaquirot, saps?
0: No et sortia, quan no estaves en confiança.
1: No hi ha la comunicació, i jo sabia el que ell volia, i llavors, clac, saps?
0: Però el que vull dir...
1: I jo no era tan guapa, tampoc. Tenia unes dents de... Com es diu? Euga.
0: Escolta, una cosa, ara no ens tirem coses a sobre que no ens interessa. Això és les dones i els dies, i aquí les dones les estimem molt. No, però jo sí que penso que en aquell moment, als anys 70, finals dels 70, aquí a Barcelona eres el que podríem dir, el que es deia una sueca, que tu eres alemana, però eres una sueca per el...
1: Una guiri.
0: Exacte, pel mitjà senyor espanyol del moment.
1: Sí,
0: Llavors, a més, coneixes a Leopoldo Pomés, que amb 17 anys...
1: Bueno, amb 17 anys el vaig conèixer.
0: I com us vau conèixer?
1: Al carrer.
0: Al carrer? Què va dir, Rubia?
1: No, jo estava esperant el 24 per anar al tennis de la salut i de sobte noto com una pressió i miro i hi ha un tio altíssim mirant-me amb un descar tremebundo i jo vaig pensar, bueno, si aquest puja al tramvia jo baixo. Sí, perquè és que tocaven molt al tramvia llavors, perquè anaven sempre molt plens, no?
0: Bueno, tocaven no perquè anessin plens, et tocaven perquè et volien tocar.
1: Sí, sí, sí. No. Apretaven els dits, diguem.
0: Exacte, et pessigaven, no?
1: Sí. I vaig veure que no pujava al tramvia i ja em vaig oblidar. I després de 40 minuts baixo del tramvia, al final de trajecto, sento un soroll, porta d'un cotxe i qui baixa, el gegant. I llavors va ser una persecució cuesta arriba i fins que...
0: Ell amb el cotxe i tu caminant?
1: No, ell a dures penes corrent darrere meu, perquè a ell no li agradava gens córrer. I a mi no em costava gens, no? I al final em va adelantar i ens vam... Bueno, em va dir, senyorita, jo soy muy tímido.
0: Home, no gaire, no?
1: No, jo em vaig posar a riure, però molt sorollosament, i es va trencar el gel. I llavors vam començar a parlar i jo... Físicament no em va treure gens, però tot el que em deia, em parlava amb entusiasme, les idees que tenia, és que vam estar parlant molta estona. I vaig pensar, aquest l'haig de conèixer més.
0: Quin liant té.
1: Sí, i mira...
0: El vas conèixer bastant, no? Com 40 anys o molts, no? I vau tindre 4 fills, i van passar moltes coses.
1: Sí, sí, moltes coses, sí. Moltes. I moltes, la majoria molt bones, i les dolentes, molt dolentes, però que se superen quan no deixes escapar coses bones. Perquè...
0: Què vols dir amb això?
1: Bueno, vull dir que ell... li agradaven altres dones també, no? I això pues, feia que com parella la cosa trontollés. I per mi va ser molt dolorós, perquè jo soc superfidel. I encara que em puguin agradar altres homes, eh? Que d'això hauríem de parlar, que abans els homes deien que les dones no tenien cap desig. Escolta...
0: Això no és veritat, eh?
1: No, no és veritat. Bueno, això va ser una discussió que vam tenir fins al final.
0: Que les dones no podíeu tenir desig.
1: No, no és que no poguéssim, és que no érem igual.
0: Ja.
1: En aquest sentit. No teníem fisiologia.
0: Vol dir que hi havia... Clar, clar, que si ell era un caçador, sí. Era per un tema biològic, oi?
1: Sí,
0: i que tu eres una recol·lectora.
1: Sí. Sí, exacte. Bueno, total, que després vaig pensar, quan ja ens vam separar, vaig pensar, és que té tantes coses bones, aquesta persona, que això no pot quedar així, no? I per això vam ser tan bons amics. Que jo, inclús, quan la tercera dona que va tenir així una mica fixa, jo estava contenta perquè el cuidaria, perquè ja ell no estava gaire bé, no? O sigui, que jo m'alegrava de que tingués algú al costat, saps?
0: Això és gelosia zero, eh? D'on riu tant d'això d'ara de les parelles obertes.
1: Ja. No. Jo la gelosia la vaig aparcar molt aviat perquè vaig dir, amb aquesta professió et moriràs si mostres gelosia, no?
0: Clar.
1: No pot ser. I, bueno, un treball que vaig anar fent, no?
0: Vas aprendre, d'alguna manera et va obligar a fer-lo si volies continuar l'amistat, no?
1: Sí, és que volia. Volia perquè m'interessava molt i ell em va treure de mi moltes coses que jo no hagués fet mai si no hagués sigut per l'ànim que em donava ell. Em va treballar molt sobre mi, i això no puc oblidar mai. I a sobre era una persona molt, molt, molt bona. Jo crec que no va fer... Excepte a mi, no va fer mal a ningú.
0: Home, fortes declaracions, excepte a mi, no va fer mal
1: no,
0: a ningú.
1: No, però ja. A mi s'ho podia permetre.
0: Ja eres de casa, no?
1: Sí.
0: El que passa és que... han passat molt de temps d'això, Leopoldo Pomés ja no està en aquest món, al final de la vida es vol tornar a casar.
1: Sí.
0: Això ho has d'explicar. Què va passar aquí? Vas perdonar-ho tot i vas
1: no,
0: dir...
1: No, és que... No. Jo, quan estàvem separats, jo li deia, Poldo, jo sóc incondicional. I ell estava tan agraït que li digués això, que, bueno, que el resultat va ser que, bueno, com tancar un círcul, no?
0: Sí. El que jo pensava ara és què has après tu de l'amor amb ell? És a dir, amb tota aquesta història que us ha passat, perquè crec que, en general, si expliquéssim aquesta història a moltes altres dones i homes, dirien, home, me l'ha fet, doncs qui la fa que la pagui, no?
1: Sí, no.
0: I en aquest sentit, vosaltres sou com un model... de com d'entendre's, perdonar-s'ho tot, o tu. Clar, jo no conec la seva part, no sé com ho veu ell i com ho va viure, eh?
1: Ell pensava com jo sense dir-ho. O sigui, tenia madera per acceptar la meva forma de veure-ho, no?
0: I veient això, clar, a mi em fa moltes ganes ara aprendre moltes coses de tu. Perquè això que estàs dient és molt valent, no? Tenir aquesta força com per mantenir-se al marge, però estar allà.
1: Sí, sí. Però és la diferència entre amar i querer. Que l'altre, tu no ets propietari de l'altre. Ha de ser ell que et vulgui estimar i només et voldrà estimar si tu no li fas pressions... En el cas meu, parlo,
0: sí.
1: Que els dos teníem, bueno, bona encarnadura.
0: Clar, jo ara et volia preguntar, escolta, què li diries a les teves netes, no? Per exemple, de com estimar, de quina manera estimar, però crec que m'has respost.
1: Ja. Sí, bueno, jo crec que a la família li ha anat bé. la manera que ens hem comportat, tant ell com jo.
0: Que els divorcis no sempre han de ser...
1: No, ruptures.
0: Unes ruptures tremebundes, no?
1: És una ruptura en un cert aspecte, però per mi la família ha estat sencera sempre.
0: Claríssim.

0: Sueño que estoy andando por un puente que la acera.
1: Mira, mira, mira, mira.
0: Cuando más quiero cruzarlo,
1: va.
0: Me se mueve y tambalea. Malamente.
1: Así sí.
0: Malamente.
2: Malamente. També Rosalía ens ha triat la Karin Leis, aquesta dona de 88 anys i 200.000 d'experiència, perquè avui ens estàs doncs, explicant tota aquesta vida tan fascinant que has tingut amb la teva parella, amb el pare dels teus fills, però també tot el que has après al llarg de la vida, perquè hem dit que et vas fer publicista per atzar, quan tu, en realitat, el que volies era canviar l'escola, vull dir, sí, vas dedicar sí. la pedagogia perquè no t'agradava com era l'escola i vas acabar fent de publicista. Però quan ja et jubilaves, tornes allò de la infància, a les herbes del jardí,
3: sí, sí.
2: I et dediques a fer llibres de cuina. A veure, com va anar això?
3: Mira...
2: I a més, els teus llibres de cuina són molt apreciats pel món de la gastronomia.
3: Ja. Yeah. Sí, he tingut elogis molt, molt estupendos.
2: Sí, sí, per això t'ho dic.
3: Sí. No, tot va venir perquè jo tenia una clientela familiar que li agradava molt menjar. El meu sogre era un sibarita, però era un sibarita de les coses senzilles, o sigui... Una
2: bona truita...
3: Unes mongetes amb patata. El punt era... Havia de ser aquell, i la patata havia de ser... Bueno, i l'oli, no sé què. I, esclar, jo vaig començar el matrimoni sense tenir ni idea de cuinar. I em vaig posar les piles. I vaig anar... Com tot ho havia après dels llibres, o quasi tot... Vaig baixar a una papereria que havia al barri i només tenien un llibre de cuina, que era La teca d'Ignasi Domènech.
2: Mític.
3: Sí, em va ajudar molt als començaments. I és el primer llibre que he llegit en català.
2: Perquè, clar, tu no l'havies estudiat ni a l'escola, ni res.
3: I em va animar moltíssim a seguir llegint en català i he llegit moltíssim després. Bueno, total, que... Com els meus clients eren el meu marit i el seu pare, que els celebraven qualsevol cosa que em sortís bé, doncs jo anava acumulant receptes i al mercat escoltava, preguntava de la carn i a les senyores que compraven.
2: I també anaves apuntant tot, eh? Et feies targetes...
3: Sí, sí, i llibretes, unes començades, altres eren papers... Bueno, tot en una caixa, com treballava molt i tenia criatures, no tenia temps d'ordinar-lo. I un dia vaig dir, bueno... I sobretot em fixava en les verdures, perquè no em podia creure que les bledes només es podien cuinar amb patata. Volia que averiguar com més es podien fer. I un dia em vaig posar a ordenar tot això i vaig fer monogràfics de cada verdura i per Nadal li vaig regalar als meus fills, que ja tenien parella. I...
2: En plan, a veure si us espavileu, eh?
3: Sí, i van dir... Mama, això ho has de publicar. Jo, anda, ja. I al final em van començar i ho vaig oferir a una editorial. Em van rebre, sí, muy bien, gracias. Tal.
2: Gràcies, senyora.
3: Sí. I als 10 dies em van trucar. Oye, que nos interesa mucho, lo que nos has dejado y tal. I mira, ja està.
2: I fins avui? Sí. I quants llibres? 7 ja n'has escrit.
3: 7? Què vols dir, 7?
2: 7 llibres?
3: No.
2: No?
3: Bueno, un llibre sobre la vida del barri, no?
2: Sí, però vull dir que dos grans receptaris, podríem
3: sí,
2: dir.
3: Sí, sí.
2: Però llavors, vull dir, no has parat d'escriure.
3: Bueno, ara estic escrivint la vida dels meus pares.
2: Uau.
3: Sí.
2: I també ho publicaràs, això?
3: No.
2: Vols publicar?
3: Ho faig per la descendència, perquè m'estan preguntant coses... Fins ara no els interessava saber gaire res dels meus avis i tot. Ara sí. I, esclar, com vaig guardar tota la correspondència que teníem d'ells, dels anys 30 i 40 i tot, ho estic posant en ordre i, bueno, tinc 186 pàgines escrites.
2: És la història del segle XX, eh? La història de la teva família.
3: Sí,
2: podríem dir, en el sentit
3: de
2: que...
3: d'una família normal. Vull dir que no són herois amb majúscules, però van ser herois de com ho van fer tot. És que una admiració brutal tinc per ells. I una cosa que volia dir, que el meu pare, que era tan antipàtic amb mi, diguem, no? Tothom l'estimava, però d'una manera... tot el barri, els treballadors que venien a casa quan s'havia d'arreglar alguna cosa, els col·legues. I un dia, enmig d'una reunió a casa meva, es va aixecar i va dir... Nosotros no volveremos a Alemania. Això en alemany, no? Perquè els catalans són com nosaltres. I jo em quedo aquí.
2: I això què volia dir? Que els catalans són com nosaltres, què significava pel teu pare?
3: Que se sentia molt bé.
2: Com a casa.
3: Sí. Mm. Sí.
2: Escolta, ara que m'has parlat d'Alemanya i que parles d'aquesta història que estàs escrivint de la teva família, anem a sentir... Sentim aquesta cançó meravellosa de Fuch mich soll rote Rosen regnen.
3: Sí.
4: Mit 16
3: Ay, sí.
4: Sagte

0: exacte.
1: Em sembla que és una cosa així de per mi podríem ploure roses,
2: sí.
1: Oi?
2: Sí. Vull ser molt important, vull ser molt gran, vull ser tal, i per mi han de ploure...
1: Roses.
2: Roses
1: del cel.
2: Sí, vermelles.
1: Què és per tu ser important ara que estàs en el teu jardinet de l'Empordà? Què és l'important per tu cada dia?
2: Gaudir del que m'envolta, del que tinc, i treure el màxim partit. I si el meu veí, que és una mica així, no molt simpàtic, si li trec un somriure, pues mira, disfruto molt.
1: Doncs escolta, ens agrada aquesta imatge. Nosaltres també hem somrigut i hem rigut aquesta tarda amb tu. Moltíssimes gràcies, Karin Leis. Nosaltres ho deixem aquí. Ens fa molta il·lusió acabar el programa d'aquesta temporada amb tu. I jo m'acomiado de tots els oients. Us desitjo bon estiu. Aquest programa que hem fet, atenció que la llista és llarga perquè ha anat i ha vingut molta gent aquest hivern aquí a Les Dones i els Dies. Roser Parera Moragues, Mireia Dalmau, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, David Bueno, Anna Ayala, i evidentment Ferran Badia. Sense ell jo no faria res aquí. I qui us ha parlat, Montse Virgili. Ens acomiadem fins la temporada que ve, si algú vol. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Eva Comte-Martí. 400 bombers treballen per intentar controlar l'incendi que va començar la tarda a la Bisbal d'Empordà i que ja afecta el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat 2.300 hectàrees i, tot i que no consten danys personals, el foc ha arribat a afectar algunes cases de l'urbanització Cabanyes de Calonja. L'Ajuntament d'aquest municipi ha habilitat el pavelló municipal per si alguns veïns hi volien passar la nit.
2: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
3: Ha tocado a Cabañas. Se ve por detrás de Cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
4: A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí.
1: El foc obliga a confinar milers de veïns de fins a 7 municipis de la zona i també s'han desallotjat algunes urbanitzacions i una casa de colònies. Els bombers demanen als veïns que mantinguin el confinament i que s'evitin desplaçaments a la zona afectada. L'objectiu dels equips és aconseguir estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro i intentar estabilitzar el màxim possible el flanc de Calonja. Recordem que hi ha un detingut acusat de provocar aquest incendi amb una màquina radial. Passarà a disposició judicial en les pròximes hores. Repassem ara més notícies amb la Carola Gil. Hisenda té en marxa inspeccions a José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família pel cas Plus Ultra i les joies decomissades a l'expresident espanyol.
5: L'agència tributària ho ha comunicat al jutge de l'Audiència Nacional, que a petició de l'exdirigent ha instat la Policia Nacional a excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa.
1: Dues persones han mort a les platges de Cunit i l'Hospitalet de l'Infant.
5: Ja són 8 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes en el que portem d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
6: La primera víctima mortal ha estat a Cunit, al Baix Penedès, a la platja de Llevant. Un home de 70 anys l'han tret de l'aigua amb problemes cardiorrespiratoris i el sistema d'emergències mèdiques no l'ha pogut salvar, tot i les maniobres de reanimació. La segona víctima mortal a les platges s'ha produït a 6:15 de la tarda d'aquest divendres a la Cala Gestell, al costat de la platja del Torn, de l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Es tracta d'un home de 37 anys que s'ha llançat a l'aigua des d'una embarcació en la qual anava com a tripulant. Amb aquestes dues víctimes ja són 8 les persones que han mort a la costa catalana des que ha començat la temporada de platges, 7 de les quals en platges de la demarcació de Tarragona.
1: Rússia assegura haver ocupat Kostiantynivka, una ciutat clau de l'est d'Ucraïna.
5: Segons el Ministeri de Defensa rus, les seves forces han pres aquesta localitat de la regió de Donetsk, considerada un dels principals punts defensius ucraïnesos al Donbass. Putin ha afirmat que aquesta conquesta és un èxit important per a l'ofensiva russa. Per ara, Ucraïna no ha confirmat ni desmentit aquest anunci.

0: Ivan Morrison ha seduït el públic del concert que ha ofert a l'auditori del Fòrum en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. Morrison ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica i amb ulleres de sol, que no s'ha tret en tot el concert, un concert on ha reivindicat la vigència del blues. I en esports aquest cap de setmana del Tour, la primera etapa del Tour de França afectarà la mobilitat de Barcelona aquest dissabte pel recorregut que anirà des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc.
1: Els carrers quedaran tallats a partir de les 12 i fins i tot serà complicat creuar-los a peu. Es recomana fer servir el metro i evitar el vehicle privat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
0: Al Mundial de Futbol, classificació d'Argentina i Egipte per als vuitens de final. Els argentins han guanyat 3-2 a Cap Verd en un partit que ha hagut d'anar a la pròrroga, mentre que Egipte ha aconseguit passar l'eliminació després de superar Austràlia a la tanda de penals.
1: Pel que fa al Barça, ha confirmat la cessió del porter Diego Coquen al Lyngby danès.
0: El futbol català, l'Europa, ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya.
1: En bàsquet, el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid.
2: Fins aquí les notícies. Aquest cap de setmana, el Tour gira.
3: El Tot Gira surt al carrer per viure el gran depart del Tour a Barcelona.
2: Aquest dissabte, programa especial des del centre de Barcelona amb la transmissió íntegra de la primera etapa.
4: Una contrarrellotge per equips amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc.
2: Connexions des de la sortida i la línia d'arribada, l'ambient als carrers i l'anàlisi dels especialistes.
4: I a les 7, el partit del Mundial dels vuitens de final Marroc-Canadà.
2: I diumenge, la segona etapa del Tour.
4: La sortida des de Tarragona i l'arribada a l'Estadi Olímpic.
3: Un Tour històric a casa nostra i en Pogacar buscant el cinquè títol.
2: I després de l'etapa, la gala final dels himnes del futbol català i la final del trofeu Kubala per tancar la temporada.
4: Aquest cap de setmana, el Tour gira.
2: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.

0: comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
1: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.

0: quart de set de la tarda. Juliana Canet, com estàs?
1: Bona tarda, Roger, bé.
0: Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Ai, està obrint l'ordinador.
1: Estaves molt distret, mirant tota la gent que t'ha comentat la foto aquesta que vas publicar de tu amb un ram de flors, clarament per lligar.
2: Per lligar ja està bé, que així sigui.
1: Sí, està molt bé.
0: A l'estil Jeremy, de la Rosalia, que anava amb flors tot el dia amunt i avall.
1: Qui te la va fer, la foto?
0: En Marc Andreu me la va fer. I me la va fer ahir al vespre, que va ser un vespre de moltíssima cita a la capital catalana, per cert. No sé si ho noteu, però es nota que comença l'estiu i que amb la calor al Mediterrani, si pot, no concep quedar-se a casa tancat.
2: Impossible, sopar una truita a la francesa, impossible, sortim al carrer.
0: Cap a fora. Per aquest motiu, els famosos surten dels seus caus i per això avui tenim el WhatsApp ple d'informació sobre les cites que van succeir ahir a la nit. I tot va començar amb una oient que ens informava en directe al 677-27-1058 que estava vivint una cita pràcticament doble en un restaurant de la ciutat de Barcelona. Això significa que ahir al vespre, com a mínim, teníem quatre persones ben il·lusionades preparant-se per sortir a sopar.
1: La vida pot ser maca, però maca a rabiar,
0: Crec que és un dels moments de més felicitat, aquest, que t'estàs preparant per anar a un lloc, perquè és aquesta
1: la
0: il·lusió.
1: La prèvia, sí.
0: La prèvia, sempre.
1: Aquell excés de perfum.
0: Tot, i que tot és possible. Bé, el que no sabien ells quatre, però és que acabarien al mateix restaurant. WhatsApp d'ahir a les 9:21. Tenim a dues taules l'Alfred i la Gena. La Georgina Arnau. Estaven de nòvios total, ha-ha-ha, o de cita.
1: Recordem que l'Alfred i la Gena, que dit així amb nom de pila, pot descol·locar algun oient que no sigui freqüent. Ens estem referint a Alfred García, concursant d'Operación Triunfo 2017 i actualment cantautor rellevant en català, jo diria.
2: T'estàs deixant un càrrec important de l'Alfred.
1: Ex-nòvio de Marta Montaner.
2: No em referia a això. Jurat d'Eufòria.
0: Jurat d'Eufòria. Ah, també, que molta gent el deu conèixer per
1: deixa'm
0: això.
1: Deixa'm que me n'oblidi, tenint en compte que l'audiència d'aquesta temporada d'Eufòria fet vergonya aliena, doncs anàvem jo no he estat molt pendent.
0: Bueno.
1: I per altra banda tenim la Georgina Arnau, que és una treballadora de TV3, de 3CAT.
0: Periodista.
2: Cal que no uneixi 3CAT, nena.
1: Jo estic segura que s'han conegut pels passadissos de la casa i la Gena té una presència escènica. Ella és el meu top 1 d'obsessions del 2026.
0: A mi al principi directe, que me la trobava per TV3 em feia com respecte i tot. Trobar-me-la de cara en el passadís.
1: Ella transmet això.
0: Una seguretat, sí. Una... Que dius, hòstia,
1: ella és la típica tia que se'n va de reportera als Gaudí i va més arreglada que els que estan guanyant premis.
2: No ha de ser fàcil ser la Gena, eh?
1: No
0: perquè ja...
1: Tu vés amb aquesta cara pel món. Aquesta cara de nina preciosa que té.
0: I que no te la tries tu.
1: A mi m'encanta que sigui així.
2: És que et ve donada,
0: T'ha vingut, llavors.
1: I saps què passa? Que la Gena es posa un xandall d'aquests de regal, de 3CAT, de la cursa dels 40 anys,
2: i
1: es planta així els Gaudí i sembla més arreglada que la que està recollint un premi, perquè és que amb aquesta... És que és una predisposició total a la bellesa.
0: Bé, d'aquest WhatsApp en podem respondre algunes preguntes del periodisme. Qui? Ho han dit ara, l'Alfred García i la Georgina Arnau. El que també és fàcil, estaven sopant tots dos junts.
2: De nòvios, ens diuen.
0: Clar, sí, de nòvios, amb una actitud com molt carinyosa.
1: Aquestes alçades de la temporada no obrirem el debat de què significa ser nòvio.
0: Correcte, i això era ahir a la nit. Però ens faltava l'on, que també és una pregunta important. Que, curiosament, ens va arribar poca estona després també per WhatsApp la resposta de l'on. Ens deien, soc a Mesalobo. I tinc a una taula a l'Alfred amb una rossa amb un vestit curtíssim i a l'altra Mr. Abram. Per tant, ja tenim el local que és Mesalobo, al carrer Aribau de Barcelona, i també tenim els comensals de la taula del costat de l'Alfred i la Georgina, que no és altra que la taula de l'Abram Urriols. Mr. Abram es referia a Abram Urriols, periodista de TV3, també, i que estava de cita de nòvios amb la seva nòvia Martina i va penjar alguns stories des del restaurant mateix, per tant, confirma...
2: Que molt probablement els van convidar, sí.
0: Quan etiquetes tant.
2: Home, i tant.
0: I quan dius que tot és tan bo i tan preciós...
2: Moltes gràcies per la invitació, sí, clar.
0: Dic que no has pagat ni un duro. A mi em sap molt greu per tots quatre, perquè és com...
2: Una merda.
1: T'arruïna la nit.
0: És el pitjor que pot passar.
2: Pitjor, no sé què és pitjor, si això o el dia que nosaltres vam anar a rodar la docu-sèrie el dia de Sant Jordi i hi havia la Muixca i la Guineta volent tenir un dinar romàntic.
1: Per Sant Jordi.
2: Per Sant Jordi. Els vam aixafar...
0: Una taula de 12 dient les grossíssimes...
2: El dinar més bonic.
1: Parlant de sexe anal mentre elles intentaven tenir un moment romàntic.
2: Mare meva.
1: Últimament parlem moltíssim de sexe anal.
0: Tu parles molt d'aquest tema.
2: No estàs obsessionada?
1: I tots... Perdona. i tothom puja al carro.
0: També és veritat que li seguim la corda,
1: clar,
0: perquè
1: no
0: és un tema de,
1: no és un
0: que jo,
1: monòleg,
0: per exemple, tinc molt a prendre.
2: Que la nostra relació es basa una mica en això, en que la Juliana va dient coses i tu i jo ens hi sumem.
0: Bueno, sí,
1: no
0: preteu, si no,
1: Torca,
0: continua.
1: No,
2: a mi m'agrada, aquesta relació.
1: No m'apreteu.
0: I també
1: no,
0: perquè em portes a mons que jo no obriria.
2: Totalment, gràcies.
0: Mateix.
1: Escolta, a tot això no eren les úniques parelles de VIPs que tenien plans. Ja m'ha avisat que va ser nit de cites en plural.
0: Sí, és perquè ahir també teníem una cita de dues ànimes bessones, que es diuen Musca i Guineta, Irma i Marta.
1: I per desgràcia també ens van tornar a trobar.
0: Dos dels noms.
1: Podeu parar de perseguir-la.
0: És que, pobres, no sé què els passa, que quan menys ens necessiten més se'ns troben de cara pels llocs.
1: Que apareixeu per allà.
0: Elles portaven, pel que sabem, uns dies a l'Empordà i ahir van arribar a Barcelona, que és on viuen. Van arreglar-se, també il·lusionades, es van escollir el seu modelet, el seu perfum.
1: Sintonia és tan tràgica.
0: Sí. I van, perquè és que és tràgic el moment. Van sortir direcció al Poble Sec per anar a veure el concert que es feia a la Sala Paral·lel 62 de Carlos de Jacoba i Ciutat. Elles es disposaven a tenir una de les cites clàssiques que mai falla, que és consumir cultura, i contra el tàndem de la cultura i l'amor no hi ha res a fer. A no ser que et trobis de cara a nosaltres.
1: La Irma i la Marta porten un parell d'anys així de nòvies i ahir realment feien molta enveja perquè se les veia tremendament i fastigosament enamorades, més que mai, molt acaramelades. I ho diem amb aquesta seguretat perquè la font som nosaltres. Perquè efectivament també hi érem.
2: Per a què? Què se us havia perdut en aquest concert?
1: Doncs Marta, que nosaltres som consumidors del grec i això ho organitzava el Grec Festival, i que perquè som mediterranis nosaltres també, i poder-te passejar amb un vano i consumir cultura amb amics, perquè en aquest cas hi vam anar en Roger, en Marc Andreu i jo, també és una bona oportunitat. Va estar bé, perquè així jo vaig veure la Marta.
0: A mi se'm va recomanar aquest concert, jo no coneixia gaire Ciutat una mica, n'havia sentit parlar, en Jacobo. En Carlos de Jacoba, perdona, en Carlos de Jacoba. No n'havia sentit a parlar en la vida, però dic, cap allà, una mica de flamenc,
1: no,
0: anirà bé per obrir la mirada.
2: Tipus de públic era moderns, Marta.
0: Una modernor, Marta.
1: Uf. Una modernor que engoixava.
0: Jo ja, vaig pensar, sí, potser no em deixava
2: entrar que no em
0: convidéssiu.
1: De fet, com ets, et vam convidar, el que no vas poder venir.
0: Això és veritat.
2: No, no vaig poder.
1: Va ser una bona oportunitat per trobar-nos de cara la Irma i la Marta, que també els va agradar molt el concert. Per cert, la Irma va dir que feia molt que no veia una cosa tan nova. I així jo vaig poder-li comentar a la Irma una cosa que últimament m'encanta, que és que en Roger està boig per la Guineta des que va venir aquí al programa, es va enamorar. Totalment. I jo li vaig poder explicar a la Irma, que em semblava que ho havia de saber.
0: El problema és que li va explicar davant meu i la Guineta al costat i es va produir una escena com una mica estranya.
2: No acabem de trobar les maneres de dir les coses, no?
0: Fa anys,
2: Juliana.
0: Fa anys que no les trobem.
1: Per ell va ser molt natural i genuí,
2: generant situacions molt tenses pels companys.
0: I la Musca, o sigui, una professional de quedar bé amb tothom, perquè clar, tu et diuen, bueno, li diu, saps que en Roger...
2: Què va dir? És que, mira, anant bé, segurament va dir, saps que en Roger es vol follar la teva nòvia?
0: Va anar tal qual
2: així. Tal qual així, no?
1: No vaig dir la teva nòvia, vaig dir la Marta, però
0: bueno, la Marta, que és la seva nòvia. La Musca em mira somrient i em diu, no m'estranya.
2: Pell de gallina.
1: T'estimo fort i clar.
2: Quina professional.
0: Absolutament. Bé, just després del concert, Juliana, començava la teva jornada laboral, un encàrrec que tenies des de feia dies. Tenies una nit de periodisme, d'investigació, que estava pendent. Tot això perquè fa uns dies vam obrir una carpeta molt gruixuda que no podíem deixar mig resoldre abans d'acabar la temporada i calia capbussar-nos i remenar tota la paperassa.
1: Sí, tot va començar el 2 de juny, fa exactament un mes, mentre parlàvem d'amor furtius. En Roger, que és home d'obsessions fixes, va posar sobre la taula un dels seus temes estrella. La pensió Regàs.
0: Hi ha un hotel que es diu Pensó Regàs, que
1: sí,
0: està absolutament preparat per amants i gent que no vols que els vegin, i arribes amb cotxes diferents, i vas en cotxe, i ja t'esperen, et tapen la matrícula només d'entrar, i et guien per dintre l'hotel fins a l'habitació, sense que et creuis a ningú.
1: A mi el que més m'agrada és que es pot fumar i beure dintre.
0: I es veu que hi ha dos timbres a l'habitació, un que és per sortir, perquè et vinguin a buscar, i un altre que diu, rotllo, cubates.
2: Això.
1: 2 de juny fa un mes exacte, Marta.
2: Fa 4 anys, potser.
0: És que fa 4 anys potser ja vam tenir,
2: sí,
0: aquesta.
2: Segurament.
1: I jo, que necessito un tutor legal que em controli urgentment i que no sé renunciar a una petita aventura, vaig dir, crec que ho faré. Mm. Nois, em comprometo durant el mes de juny
0: a anar-hi. A passar un parell d'horetes a la pensió Regàs.
1: Em comprometo.
2: A veure...
1: I mai... de veritat, avui ho agendo.
0: I confirmes això, si et tapen la matrícula del cotxe i si mai et trobes cap client i que no et miren els ulls als
1: receptionistes. Això veig que és un detall que tu t'ha quedat clavadet. Em vaig comprometre amb tota l'audiència i m'agrada complir el que prometo. Així que ahir, cap a les 12, després del nostre compromís amb la cultura, vaig agafar un taxi i vaig personar-me al carrer Regàs número 10.
2: Un moment. Què vol dir? Vaig agafar un taxi i vaig personar-me. Tu i qui més?
1: Era una primera cita?
2: No,
1: amb un noi.
2: Vale, vale.
1: Era una primera cita amb un noi de Mollerussa, que crec que pot formar part de la cosinada en breus, però veurem si es repeteix, perquè també aquesta primera cita que li vaig muntar, jo entenc que era una cita complicada també d'encaixar.
0: Home, forta, Juli.
2: Tu t'arrisques molt, eh?
0: Algú amb qui no t'has vist mai.
1: No supera la meva primera cita, per mi això seria policial.
2: Això és de portar com a mínim 4 mesos junts, per mi.
1: Marta, et recordo que jo he tingut primeres cites al Cosmocaixa, primeres cites a l'espectacle del Mago Pop. Jo sóc una tia de primeres cites arriscades. Jo no quedo per fer una birra. Vols que parli en plural? Et sentiràs més còmode?
2: No, bueno, perdona'm. Que... Disculpa'm, dispensi. Bam! Senyora
1: agafa
2: Canet, dispensi.
1: Agafa un taxi.
0: Bueno, però és que...
1: El si qui és anònim.
2: Perdona'm, el qui és important sempre, eh?
1: Ah. Vam agafar un taxi i vam personar-nos al carrer Regàs número 10 a Sarrià per viure durant una nit l'experiència de la pensió dels amants. €130 la nit. Pàrquing inclòs tot el dia, el podies deixar des de les 11, que això s'agraeix molt i molt. Estem parlant d'un hotel de 2 estrelles, per tant, Marta Montaner, no hi pot ni pensar.
2: No.
1: Ja et deus posar malalta.
2: M'has posat tot de fotos aquí al guió.
1: Sí, Marta, efectivament.
2: No les miraré, vale?
1: Molta moqueta,
2: uf,
1: com ja havíem pronosticat.
2: Que brut.
1: El terra, el sostre, les parets,
2: no,
1: per tot arreu.
2: No, i a part un hotel com aquest.
1: Una entrada molt poc d'hotel, molt estreta, sense una recepció massa imponent, però també et diré res que jo no hagi vist abans en un allotjament de 2 estrelles. Cap olor sospitosa. Cap taca. Cap prova del crim.
0: Però és que no has ni entrat, Juli.
1: Bueno, però jo ja havia... És que, Roger, jo tenia moltes expectatives amb aquesta experiència.
0: Bueno, sí, no,
2: veies trànsit de gent o no veies ningú?
1: D'entrada, ningú.
0: Veus? Funciona com un rellotge suís,
2: bueno,
0: allò.
2: O no funciona i no hi va ningú.
1: Era molt tard. I allà, a la recepció, darrere el taulell, amb un polo blau marí, ens hi esperava ell. Un home d'uns 50 anys que ho tenia tot llest per fer-nos el check-in amb un català perfecte.
0: Un professional.
1: I aquí és on van començar les males notícies.
0: Oh! No riguis, perquè jo estic molt il·lusionat i tinc moltes esperances.
1: Em fa molt riure aquesta sintonia, perdona. Perquè aquest fantàstic treballador ens va explicar que la pensió Regàs es trobava en obres, amb la intenció de poder arribar a ser un hotel de 3 estrelles. Res d'una pensió per hores. Ells ara han apostat per fer una millora que els situa dins del mercat del turisme convencional.
2: Ho heu perdut tot, ja.
0: Quina merda, tio.
1: Quan fins ara era un espai pel poble, pels ciutadans que tenien la necessitat de ser infidels o d'amagar una gran història d'amor, o petita, això hi ha el gust, un espai ple de mística,
0: sí,
1: de llegendes, de confidències guardades entre aquelles parets emmoquetades, un espai que deixarà enrere tot això i ara es convertirà en un altre hotel boutique insults amb decoració pastel.
2: Boutique no serà si és de 2 estrelles treballant per la tercera.
1: I la mala notícia, Marta, és que avui dia això ja és més així que cap altra cosa.
0: Estem perdent patrimoni d'aquest país, eh?
1: De fet, aquest mateix treballador, que devia estar fart de donar-nos tanta xerrameca, ens confessava que això abans era, parlant clar, per parelles. Aquest era en passat. Nois, a mi em va caure als peus. Em va caure com una gerra d'aigua freda. Però ho vaig anar corroborant a poc a poc. No hi havia ningú que et tapés la matrícula del
2: No. Roger, no, vés-te'n. Roger, una cosa, vés-te'n, val?
0: No.
2: Jo crec que no et mereixes sentir això.
0: No, sisplau.
1: Marxa. No t'acompanyaven a l'habitació? Et pots creuar en qualsevol moment amb altres persones que s'allotgen allà? No hi ha cap mena de secretisme. La pensió Regàs, que tants embolics d'amor i de passió havia acollit i propiciat, ara és només un hotel de tants.
2: Ai.
1: Així doncs, família, disculpeu-me que em puc trencar, eh?
0: No, és que... I a partir d'ara, què?
1: No. A mi em sap greu acabar amb aquest mal regust de boca a final de temporada, però amb aquesta experiència d'investigació final puc confirmar només una sola cosa. s'estan perdent els valors fundacionals que fins ara ens havien mogut i que havien fet funcionar la societat. Ja no ens queda res.
2: No, no, no. Però va anar bé la nit, o no?
0: El
1: turisme
0: ja.
1: I la gentrificació ara. Ens han pres tot temes allò importants. Que valia la pena de la ciutat, Marta i Roger.
2: Sí, però sí, tu però...
1: Basar el model de negoci de Barcelona en el turisme no només ens ha complicat més que mai el dret a l'habitatge, no només ens impedeix prendre una copa a les 7 a un bar perquè ja ho tenen tot preparat per servir el sopar a suecs, no només provoca que perdem drets lingüístics o que haguem oblidat que Barcelona té platja, també ens ha pres el dret a les pensions marranes per hores. Morregem-nos al carrer i recordem que la ciutat és nostra, perquè a aquestes alçades, això ja és també símbol de protesta i resistència.
2: Està molt bé tot això que has
1: dit. Tot això pensava jo, Marta.
0: Però
1: mentre intentava
2: clocar ull... 0-10, com va anar la cita?
1: 10. Tot això pensava jo mentre intentava clocar ull a la que un dia va ser la pensió Regàs, Marta.
2: Però veu...
0: Sí.
1: Què vols saber, Marta?
2: Sí.
1: No, perdona. Mira, si tens la valentia de posar això sobre la taula, pregunta-m'ho mirant molts ulls. Què vols saber?
0: Si la van posar sobre la taula, ella també?
2: Sí, jo sobre el llit. Si veu anar a dormir tard, per entendre'ns.
1: Vam anar a dormir tard, per
0: entendre'ns.
1: Si heu
0: dormit.
1: Al matí...
0: Si heu fet allò com de despertar-te a mitjanit, que tot sembla un somni.
1: Que has de pagar l'aire condicionat perquè ja fa fred i després tens calor, sí.
2: Potser us vol tornar a animar després.
0: Sí.
1: No, que ja va anar bé el polvo, Marta, entén-me.
2: Sí.
1: El que passa que jo, un polvo així, el pots fotre a qualsevol lloc. Al matí, amb un disgust a sobre que no podia ni dissimular, he anat fins al bar Bocata 1,
0: bueno,
1: que cau allà mateix. I he descobert que fa 2 mesos que no hi fan esmorzars.
2: Oi, nena. Tot disgustos.
1: M'he trobat l'Uri, que és el propietari alt del barbocata, sí, que no és el Quim.
2: El que t'agrada.
1: El que m'agradava en passat i que jo no li faig... O sigui, ell no m'ha fet mai cas i a sobre m'ha vist amb un altre tio. Tot un desastre. I m'ha explicat que ja no fan els esmorzars perquè monetàriament no surt a compte. Tot en contra, un cop més, d'allò que ens defineix com a mediterranis. Una truita poc feta per esmorzar després d'una nit de passió prohibida. Repeteixo, ja no ens queda res, i no només això, sinó que d'aquí 2 dies parlarem en anglès, follarem sense gemegar, i esmorzarem té negre i ous remenats fets amb líquid pasteuritzat.
0: Em sap molt greu. Em sap molt greu tot el que has hagut de viure, perquè no ha passat res del que tu esperaves i res del que ens feia il·lusió. O sigui, se n'ha anat una Barcelona que ja no tornarà, saps? Aquest és el tema.
1: El món no és com el coneixia.
0: I...
1: Hi ha gent molt afectada.
0: I que alguns diguin més hotels per hores.
2: Explica-li a l'Ernest Codina, això, eh?
0: Bueno, això no, se li ha de dir, perquè
1: perdona.
0: És el gran descobridor de la pensió Regàs.
1: Jo avui
0: ell la va popularitzar.
1: Li he enviat una nota de veu, perquè m'ha semblat que era la meva obligació, perquè pràcticament per mi la pensió Regàs és de l'Ernest, ell és el propietari, i a més, quan li vaig fer saber que hi aniria, ell em va escriure com fan els propietaris dels locals. Quan hi vagis, digue'm com ho veus, qualsevol cosa m'ho comentes, que és el que fan els del barbocata quan hi anem a dinar, i no hi són ells, també. Que té sentit, perquè són els propietaris. No?
0: Estava al cas, ell de...
1: Ell estava al cas, em va escriure per saber exactament com havia anat, li vaig enviar una nota de veu, i Ernest Codina m'ha dit que estava tan colpit que no tenia paraules. No m'ha pogut respondre a la nota de veu. Jo crec que ell porta tota la nit, o sigui, tota la tarda, dormint la mona de lo que està patint, pobre xaval.
0: La pensió Regàs que es reconverteix. L'hotel que vam parlar
1: França,
0: fa uns dies, l'Hotel France, que també ara s'ha convertit al turisme... Jo faré una investigació de veure on s'ha d'anar.
1: No es pot fer res.
0: Si ha d'intervenir l'administració pública al final, obrir els albergs per hores.
1: Tot ha de ser públic, mira. Ja no pot haver-hi secrets.
0: Bé, passen 4:45. Fem una petita pausa i de seguida aixequem els ànims amb altres temes.
3: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
3: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Per Passen 5 minuts de 2:15. Ens arriba un altre WhatsApp, el 677-27-10-58, que ens demana que ens fixem en un vídeo d'Instagram, Marta. Ens diuen: hola, primer cop que us escric, quins nervis. Atenció al Reels que ha penjat Melissa Pinto fent una recepta de la tarta de l'abuela, en moda ASMR, on s'escolta de fons el Mario Casas dient: uf, què pinta tiene eso, no? Diu, amb la seva veu tan sexy, com en sap la Melissa de donar-nos engronetes, eh? Una abraçada perfectes.
2: Mira, Roger, quan hem rebut aquest WhatsApp, jo només he pogut fer una cosa, que és comprovar els fets. Llavors he anat directament a l'Instagram de la Melissa, fer clic en aquest vídeo de la recepta del pastís de l'àvia, que no sé si és literal el de la seva àvia, o és una mica allò de no, els macarrons de l'àvia inventat, i efectivament, entre plano de galeta, ous i farina, hi ha un moment en què se sent perfectament la veu d'en Mario.
5: Que pinta de neixo, no?
2: Sí que és inconfusible, eh?
0: Sí que és ell, eh?
1: Sí que és ell.
2: El podem tornar a posar, Enric? És que a mi m'agrada, eh? Ja veuràs.
5: Uf, que pinta de neixo, no?
2: Uf, que pinta tiene eso, no?
0: M'agrada l'uf. M'agrada l'uf.
2: Perquè és un uf, és un... Saps que te l'imagines amb la cara, apretant la mandíbula?
0: I mossegant-se el llavi inferior.
1: Que pinta tiene eso, però podria dir...
2: És la moticona del WhatsApp.
0: La moticona de mossegant-se el llavi.
2: Sí.
1: És un uf que podria anar seguit per un... I aquest cul. És el que incomoda de sentir.
2: És que potser, uf, que pinta tiene eso, i no hablo de la tarta.
0: Clar, potser ell no havia vist ni la tarta encara.
2: És que només estava mirant la Melissa.
1: Un nòvio et diu això. Caution, eh?
2: Caution.
1: Un nòvio que digui, uf, que pinta tiene eso, quina pinta fa això. I s'estigui referint a tu, quan estàs cuinant.
0: Mira, jo ara parlaré...
1: És allà, eh?
0: Per no generalitzar.
1: És allà mateix, eh?
2: Sí.
0: Parlaré en primera persona.

0: És una cosa que em costa d'imaginar, ells fent coses quotidianes, com cuinar, no sé si llegir també, però cadascú fa la seva i de cop i volta es creuen pel passadís o en un espai compartit. Doncs mira, gràcies a les nostres oients hem pogut espiar-los per un foradet durant un moment i veure que allà és sexe sexy.
1: Marta,
0: què?
1: Especial Turra, dos punts, la gelosia.
0: Sí.
1: Has sentit gelos sentint això?
0: No.
1: A nosaltres saps que ens pots dir la veritat.
0: No.
2: La veig força curada, eh? Mira.
0: Estic molt curada.
1: Sí. Et veig sencera. Es va tocar fons en un moment amb el tema Mario.
2: Ah, molt.
0: I vosaltres vau alimentar un monstre per variar.
2: Sí, no vam ajudar, potser
0: és
2: no vam estar a l'alçada,
0: diguéssim, com
2: amics. És
0: que justament estaven començant amb la Melissa, sí. Imagina't.
1: No ho sabíem, això, per ser just.
0: Fa el mateix temps que estan sortint ells que jo m'estic recuperant d'allò. És que, de veritat...
1: Imagina't. Bueno, poc a poc, Marta.
0: No, i si ha... mai més, eh?
2: Bé, a tot això, molts oients...
0: Sintonia, no?
2: Bueno, anem variant, també, anar innovant, i a vegades, doncs, mira, és el que surt. Molts oients ens heu escrit, també per alertar-nos de les últimes declaracions del jugador de rugby Manu Moreno, que recentment ha tornat amb la model i empresària Jessica Goicoechea, amb qui s'estan donant una segona oportunitat, i ens diuen, alerta, heu vist que Manu Moreno i Jess no només han tornat, sinó que s'han fotut a 260 per la carretera de l'amor? I el que ara sentirem és el que ens envia aquesta oient, que són les declaracions d'en Manu als companys d'Europa Press a la festa de la Forbes dimarts a Madrid.
3: ¿Qué te aporta ella y te dejo?
4: Mucha cosa, mucha cosa. Estabilidad, felicidad, proyecto de futuro, todo, mucha cosa.
3: Pues ahí, en esa palabra, proyecto de futuro, has dicho mucho. Que ibas a venir de la mano con ella aquí, no por nada, porque está aquí.
4: Hemos venido de la mano, pero la han parado, si es que no hay... Soy mucho en medio. Estamos aquí, estamos atosigados.
2: Ho diu molt de passada... Però la Marta, de seguida, ja ha obert els ulls com unes taronges aquest migdia quan ho estàvem mirant, i els oients també així ens ho indiquen. La frase és proyectos de futuro.
0: De veritat. Tinc pànic ara mateix.
2: Que pot voler dir moltes coses.
0: Saps què pot voler dir? Pot voler dir on a viure junts, o casar-se, sí, o tenir fills. Per mi vol dir això, perquè no és un viatge. Ens n'anem a Bali una altra vegada.
1: Com el projecte de futur, bueno, no sigui una ruptura, és mala notícia. M'entens?
0: Superem amb ella aviat, no? Amb la Goico, dic.
1: Sí que me'n mano...
0: Ja us ho explicarem al setembre, que segurament no haurà canviat res.
1: No ens en recordarem de res.
0: De res.
1: Ja haurà deixat d'en bé. Espero, mira, de veritat.
0: Espero. Això és més un desig.
1: Aquí sempre es barregen els desitjos i la informació.
0: Sí.
2: Ells dos estan fent una escenificació molt forta, que és aparèixer tot arreu com molt junts, i a la Forbes van entrar agafats de la mà i fins i tot van posar-se el fotocall agafats tota l'estona de la mà.
0: Com li agrada ser famosa a ell.
2: Com havent de demostrar alguna cosa.
1: I anaven fins i tot amb modelets conjuntats.
2: Sí.
1: Estic en contra de tot.
0: Sí que...
2: Bueno, bé, ja, aquí ens limitem a explicar.
0: Bueno, un programa dur avui, eh?
2: Sí,
1: bueno, Marta,
2: molt dur.
1: Les notícies mai venen soles, les dolentes, m'entens? Mentre s'esfondra la ciutat, doncs la gent també refugia en el que pot, i segurament la Jess, davant d'una ciutat, d'una Barcelona apoteòsica, apocalíptica, i ja totalment destruïda pels zombis, que en qualsevol moment passarà alguna barbaritat molt i molt grossa, què fa?
0: Tornar amb un ex, perquè prefereixes lo dolent que ja coneixes.
1: És un espai segur, com a mínim ja saps que ell deixa els mitjons bruts sempre pel mig del passadís. Ja t'ho coneixes, ja ho saps, que li encanta ser famós i s'està aprofitant de tu perquè és un trepa. Mira, però... com a mínim et refugies un moment del fred que fa fora. Això ja ho deien a Joc de Trons, Marta?
0: Ui, sí.
1: S'acosta l'hivern.
0: No es nota gaire, però sí.
1: No,
0: ja es notarà.
1: S'acosta l'hivern.
0: Winter is coming.
2: En castellà, me l'heu de dir, la mirava en castellà.
1: El invierno viene.
0: No la mirava en castellà, jo.
2: No, però jo sí.
0: Ah, doncs què vols que et digui? No la mirava en junts.
2: I alberga horrores o algo així, no?
1: Se acerca l'invierno, deu ser, no?
0: Ah, night is full of horror. Però això era la night. La nit.
2: Ah, la nit, no l'hivern.
0: Això deia la bruixa vermella. Ui, nois, va, tirem endavant, no?
2: Parlant d'horrors.
1: Quin professional.
2: Ara ja feia massa dies que no estàvem parlant d'ell i no podíem acabar la temporada sense que aparegués el programa. Per tant, hem de parlar de Risto Mejide.
0: Vinga, remuntem el programa, nois. Hem de parlar del presentador català, perquè el cap de setmana passat, el canal de Salseologia, que és aquest compte que parla una mica de safareig, es feien ressò del missatge d'una usuària que afirmava haver vist en Risto a un hotel de Cuenca, Conca, acompanyat d'una exnòvia.
1: Oh.
0: I llavors tornem a fer preguntes del periodisme, sisplau. Quina nòvia?
2: Correcte.
0: Exnòvia.
1: Conca també està en un moment apocalíptic, veig, que tornen amb els ex.
0: Que no te'n pots lliurar d'enlloc. De la Laura Escanes? Gràcies a Déu, no.
1: Uf.

0: De la Grècia Casta, l'actriu de Torrente 5, dos punts, Operació Eurovegas, que mai oblidarem. No. No era ella.
1: Això em sap greu, veus, perquè és la meva preferida i m'agradaria recuperar-la.
2: Està més tranquil.
0: Tu te la vas trobar una catifa?
1: I la vaig entrevistar.
0: És que quin gran moment, de detectiva del cor. De la Laia Grassi, potser, l'experta en intel·ligència artificial, que també va sortir amb el Mago Pop.
1: El millor de cada casa.
0: No és ella, nois.
2: Tampoc. Wow.
0: Potser de la Merche Torre, maleït sí, maldita sea, la més recent de totes.
2: A vegades.
0: No.
2: Tampoc, eh?
0: Així que només ens en queda una, que nosaltres sapiguem, que és la farmacèutica valenciana Natàlia Almarcha, amb qui en Risto va estar sortint de manera intermitent el 2023 i el 2024.
1: És gravíssim, això, eh?
0: L'hora és gravíssima?
1: És gravíssim, gravíssim.
0: Perquè és una opció que aquí, a priori, no compràvem gens. Perquè la Natàlia havia rajat d'en Risto en més d'una ocasió, en públic, a través de les seves xarxes socials. És veritat que sense dir el seu nom directament, però sí que insinuant que el tio és un narcisista i que el problema que li passaria sempre en futures relacions estaria en ell i no en les noies que aniria coneixent, perquè elles sempre eren estupendes. Però tornem als fets i deixem l'estómac de banda, que sé que costa, però ho hem d'intentar. La mateixa Natàlia ha confirmat part d'aquesta informació de Salseologia perquè ens ha fet saber a través del seu Instagram que va passar uns dies a Conca. Novament, amb qui? No ho sabem. Però sí que sabem que el seu acompanyant li va fer una foto despullada.
2: Sí.
0: A l'hotel on s'allotjaven.
1: No, és que no... no.
0: Intentaré descriure-la, si em voleu ajudar, companys, benvingut sigui.
2: Aviam,
0: la veiem despullada així com de perfil,
2: sí,
0: fent una cosa que pot ser molt sexy, que és com agafant-se els pits amb les mans per tal d'evitar doncs, que Instagram te la censuri. Tot funciona, no, Roger? Tot i que tu ets més de cul. També veiem les vistes de l'habitació, però, novament, en què et fixes, no? Doncs l'espectador és lliure de posar els ulls on vulgui.
1: Hi ha gent, Marta, que haurà vist aquesta fotografia.
3: I li demana si hi ha una muntanya.
0: No, i li demana, escolta'm, passa Ubi.
1: Bueno, no, exacte, o sigui, hi ha els dos perfils. La gent que no sap que aquesta fotografia s'ha fet i a darrere hi ha un paisatge, que no ha vist cap muntanya, cap cel, que no sap si plou o neva, i gent que no l'ha vist amb ella, que es pensa que és una fotografia de paisatgisme, que està valorant els arbres.
0: Mm. Sí, una cosa o l'altra.
1: Nosaltres la veiem més amb ella.
0: Sí.
1: Som d'aquest segon col·lectiu.
0: Llavors, pregunta, va ser en Risto Mejide, el fotògraf, l'artífex d'aquesta instantània mereixedora d'una matrícula d'honor en guillisme? Novament, no ho sabem. Però només hi ha dues periodistes d'aquest planeta capaces de rascar i investigar aquesta presumpta reconciliació. Estem parlant de la Laura Fa i de la Lorena Vázquez, les mamaratzis.
4: Los vieron entrar juntos en un hotel de Cuenca y no es la primera vez que hay informaciones de que están juntos.
5: La Natalia era esta chica tan guapa, rubia, que era farmacéutica, ¿no? Y aparte muy trabajadora, ¿no?
4: Sí, tiene dos farmacias ya y por lo que me cuentan le va súper bien. No hay reconciliación. Han estado juntos en un torneo de golf.
0: Aleluia! Nois, no esteu contents?
1: És que no ho entenc, Marta.
2: És que costa molt modern,
1: perquè a més he de posar pàrquing, disculpa.
0: Això no t'ho fes, el primer és el primer. La Natàlia Almarcha no ha tornat amb en Risto.
1: Però aviam, una cosa, si es van trobar... A mi no em sembla casual trobar-se a Conca, encara que vagi... Cal anar al mateix torneig de golf.
0: Tenen interessos compartits.
2: Clar, hobbies.
0: Tu hauries de poder defensar això.
1: Marta, jo tinc molts hobbies semblants als dels meus exnòvios i molts locals que m'agradaven, on he deixat d'anar?
0: Potser hem d'entendre més capes d'aquesta relació, perquè ara no són nòvios, però sí que són amics, diu la Laura Fa.
4: Sí que és veritat que... Se publicó que Natàlia Almarcha, con una última pareja que había tenido, acuérdate, un guardia civil, tenía un proceso judicial abierto por violencia de género.
0: Sí.
4: Vuelven a tener relación a raíz de este proceso judicial y Risto se porta muy bien con Natàlia y hay entre ellos una relación de amistad y que, por lo que a mí me cuentan, sin posibilidad de que llegue a nada más. Y que parece que como amigo Risto es muy guay, con pareja, como pareja es un poco más complicadilla la cosa.
1: 100% aquesta informació li ha donat la Natàlia a la Laura. A més, la Natàlia va fer aquells instastories que tant vam comentar defensant públicament a Laura Fa en el seu moment. Vull dir que se sap que tenen relació.
0: Hi ha un DM obert entre elles dues i es veu.
1: O un xat de WhatsApp,
0: O un xat de WhatsApp.
1: Xat de WhatsApp superactiu.
0: Clar, perquè la Laura Fa també és l'autora de la famosa frase els famosos menteixen, o tots els famosos menteixen. Plantejo una altra pregunta. Avui estic preguntona. Un mal ex pot ser un bon amic?
1: No. No, pot ser un bon amic el mal ex d'un altre. Això sí, en Roger és malíssim ex i jo sóc malíssima ex i crec que som bons amics.
2: Som bons amics, sí.
1: El teu ex que no et va tractar bé pot arribar a ser un bon amic? A mi em sembla molt complicat perquè va més enllà de les accions que pugui tenir com a, en el registre de l'amistat. Hi ha allà un dolor, unes ferides...
2: Però al cap d'uns anys...
1: Sempre.
2: Al cap d'uns anys... Jo no t'ho descarto.
1: Mira, jo pensava això, perquè...
2: Al cap d'uns anys, bastants anys. Cinc, sis...
1: Jo tenia un amic que era exnòvio meu que tampoc havia sigut el millor nòvio del món i que era bon amic, i ara ens hem enamistat tant i tant, i llavors ja no hi crec tampoc.
0: Qui és?
1: Bueno, ja ho saps perfectament, Marta, sí. no tinc tants exnòvios.
2: La Marta està parlant també per l'audiència, una mica.
0: Clar, clar. Avui parlo... Jo, és que lo de la pensió regals ja ho sabia, sí, tu, ja ho sabia, també.
1: És l'audiència, és l'audiència.
0: Clar, també, faig de portaveu. Pensa que jo tinc el WhatsApp normalment de la gent, llavors, clar.
2: Ja, sí,
0: clar. Soc la portaveu. Un bon meló aquest que li deixarem a l'Alba Riera per la temporada vinent de la Turra, amb la Juliana i en Xavi Furriol. Som-hi. Uf.
1: M'ha escrit ella, en Xavi?
0: Sí?
1: Perquè vagi el podcast, estem quadratats.
2: Home, havíeu quedat la setmana passada, no?
1: Bueno, ell va tard. Bueno.
0: Això ja és una molt mala notícia.
1: Ja
0: i encara...
1: va a casa l'Alexis.
0: Això és encara una notícia pitjor. I en porto més, eh?
1: Prou! Sí, prou!
2: Va, que ja acabem.
0: Ja acabem, ja acabem.
2: Intenta aguantar, va.
0: Les Mamarazzis van explicar ahir al seu podcast...
1: Vigila, Marta, caution, eh? Caution, eh?
0: Que les plaques tectòniques de Can Mejide estan en moviment. Per tant, joves menors de 30 anys, tanqueu-vos a casa amb doble volta. Crida, això, això. Crida, crida. Feu-ho per si de cas. Però potser en Risto està picant una altra porta coneguda.
4: Lo que sí nos dicen a las fuentes de Mamarachis que más que fijarnos en Natalia como posible de reconciliación de Risto, que a lo mejor deberíamos fijarnos un poquito más en Merche y que a lo mejor la aproximación...
5: Merche Torre, la chica asturiana, ¿no?
4: Estaremos atentas. De momento no nos han dicho que haya pasado nada entre ellos, pero... No descartemos la reconciliación con Merche, al menos de momento.
0: Que algú li tregui el mòbil en Risto.
1: I a la Merche.
0: I a la Merche.
1: És que per què...
0: La parella maldita ser amb la Itzia, que va estar menys de mig anyet plegada...
1: Tot i que van inspirar molt, eh? Perquè jo el maleït sí el tinc guardadet en un calaix amb el temps. Estimo fort i clar per tirar-lo algun dia.
0: Com a cosa contrària, no? Una cosa és irònica i l'altra és de veritat.
1: Marta, i no sé d'on veus la ironia. Jo on t'estimo, maleït sí, vull dir-lo des del cor i des de la veritat.
2: És a dir, no ens agrada, però és que és molt bo.
1: És que és molt bo. Uf. Era dolent que li digués quan feia 15 Exacte. Dies que es coneixien.
0: Jo no trobo en tirar-lo, però endavant,
2: no, tampoc,
0: eh?
1: Mínim
2: no
1: ha de fer
2: mai.
1: 8 mesos que es va junts. Sí, això jo... segur, per tirar el maleït sí, eh?
2: Home, si et tires abans...
0: Doncs els maldites ser estan a punt de donar-se una segona oportunitat.
1: Ai, no.
0: I nosaltres n'estarem pendents, quin remei.
1: No, és que tot són males notícies en aquest programa
0: sí,
1: d'avui.
0: Sí,
1: no
0: sí. Donat...
1: Bueno, la Muixca i la Uineta il·lusionades.
2: Bueno, sí,
1: però amb vosaltres. És que amb vosaltres...
0: Quina merda, noi.
2: Aquí tira el ferrer.
6: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
2: 10 minuts i les 7. Jaume Miranda, molt bona tarda.
7: Bona tarda, com estàs?
2: I Víctor Navarro, molt bona tarda.
8: Bona tarda a tots.
2: Benvinguts.
7: El duo dinàmico.
2: És l'últim dia que coincidiu en aquest estudi, almenys per aquesta temporada.
7: Ai, no sé si això és trist, no? Ara de cop?
2: Sí, ara de cop, sí.
7: M'ha entrat nostàlgia d'un temps que no passarà d'aquí.
0: Tampoc heu coincidit tantes vegades, tu i en Víctor, no?
7: Bé, però és molt emocionant sempre que... El problema és que quan parlo no entenc res perquè parla de futbol, però sempre me fa il·lusió veure-lo.
8: A Juliana també li passa, mira.
1: Sí, jo no entenc res, però estic còmode, saps? Em sento abraçada.
2: No, jo volia que vingués demà amb Víctor, però tu tens un compromís personal.
8: Sí, hi ha una boda, sí.
1: Un casament. Tens un casament demà? Qui
8: demà
1: a
8: la tarda. Un del col·le. Ah, amic, David. Sí. I David i Judit. Judit i David. I serà a partir de les 5 de la tarda.
7: Uf, els hi desig el millor, però sé que el que fotran aquesta boda
8: bueno,
7: ja, és important.
8: Ja ho fan a la tarda. Uf. I divendres, tal, però és que... sí, estic patint amb això.
0: Ànims.
8: Estic patint, només a pensar-ho.
1: Ànims, perquè jo realment et veig in pain amb les
8: sí.
1: patiments.
8: Hi ha regal i tot això, vull dir, és una boda clàssica d'invitació
1: sí.
8: amb
1: clar,
8: número de corrent.
1: Si de comer,
8: no, bueno, no sé. No, però no, o sigui, no és per l'església, és allà, saps què vull dir? A una masia. És a la mateixa masia on la Titanati va celebrar el seu aniversari.
0: Per tant, gent amb diners.
1: Home, clar.
8: Bueno.
1: En Víctor no es relaciona amb ningú que no tingui molts diners.
8: Que és mentida, això. Però bueno, i completament fals. I no, no, la boda...
2: La Marta, però...
1: S'ha estat amb la Marta.
2: La persona més pobra que parla amb Víctor
8: no, és amb la Marta.
2: Bé, bueno, per favor.
7: Estic ahí, ahí, no?
1: Nosaltres estem en el ranking, però sí. En Roger i jo també estem en el ranking.
8: A baix, a baix. Sí, no, man, per favor, però ni que fos jo aquí. No,
7: relacionar-se amb nosaltres és... O sigui, desgrava, no, per tu?
8: Sí, no, man, per favor.
1: Ell baixa a la plaça per parlar amb nosaltres.
8: Sí, no, home, no, per favor. Ni que jo fos aquí, res, res, en absolut, clar.
1: És broma, Víctor,
8: fem broma. I res, això, llavors, bueno, això, que tinc una boda i no puc venir demà, llavors, avui.
2: Doncs per això hem dit que vingui avui.
1: Bon estiu. Què creus que passarà aquest estiu? Inés García i la Minya Mal ho deixaran?
8: No, és qui menys amb el vídeo de l'altre dia de la Inés a l'habitació, explicant tot com es van... Està superil·lusionada, no sé. I jo crec que ara s'està guanyant a tot els fans de la Minya, se'ls està guanyant.
2: I aquí se'ns va guanyar, perquè és de les primeres swags que comparteixen.
1: Has dit swags?
7: Swags.
1: No és swag, és wax.
7: Wax.
2: Wax.
1: Swag és el que té la música.
2: No, ho he girat. Wax, i ho he dit al revés. És de les primeres que explica obertament com es van conèixer.
8: Sí, això m'agrada.
2: I que ens anirà explicant moltes coses.
5: En Víctor també va dir que la Nicki Nicole i en Lamin duraria.
1: Bé. És que jo crec que aquest tall l'haurem de recuperar al setembre, sí, quan sí. Ja ho hagin deixat. No. Només començar el programa, si tot
2: es que teníem Inés un dubte l'altre dia per tu.
5: Sí.
2: Bueno, ahir...
5: Sí, el tema dels acompanyants, les parelles, la família que viatja amb els jugadors a la selecció, que qui ho paga? Si ho paga el jugador o ho paga la selecció?
8: Jo això també ho vaig pensar. Sí que van, per exemple, en un avió charter, sí que els mouen a tots junts, la federació, això crec que ho paguen ells, però allotjament i tot s'ho paguen bueno, els jugadors. Mm. Jo crec, o sigui, els hi donen les entrades, tot això, evidentment, els hi permeten estar per allà, o sigui, poden tot, però s'ho han de pagar ells.
2: La Inés està pagant l'hotel.
8: Sí,
5: i la Minya pagant la Minya, potser.
8: Ho pagarà, no sé, la Minya pagarà tota la gent que va amb ell, això sí, com fan tots els jugadors, com el Gavi, a la seva germana, el seu pare, la seva mare i la seva nòvia.
5: Que diran, resta-m'ho del sou.
8: Sí. Bueno, no ho paguen, és diferent. Ja ho agafen amb temps, però jo crec que ho fan, sí que s'ajuden amb la federació. Quan munten tot això, perquè des de fa mesos que està organitzat, doncs sí, de fet, la federació per l'hotel on està la selecció van dir l'altre dia que gastaven 2 milions d'euros en un mes per pagar tot l'allotjament per tot el personal. Que
5: i dormen junts? La Inés i en Lamin? No,
8: en
5: no.
8: En principi no, només el dia lliure que tenen, que ara han tingut dies lliures, o sigui, tenien dies lliures, però
5: les escapades que hi deu haver.
2: S'escapa per la finestra. Clar. I l'entrenador a la porta.
1: Tantes coses que no es podien fer de campament, saps?
5: Imagina't.
8: I amaguen menjar.
5: Imagina't si ets milionari.
8: Van explicar l'altre dia al Nico Williams que amaguen menjar prohibit, diguem. Deu ser...
1: És que estan de colònies, són tot de nanets milionaris de colònies.
8: Sí, sí, demanen amagar les xutxes i coses així, doncs... No, les geminadores s'han d'anar allà, les patates, bueno, aquestes coses.
1: Tu t'hagués agradat ser futbolista, Víctor?
8: No, la veritat és que no trobo cap, no. Ara, el de cantant, no sé, ara veient alguns...
1: Qui veus, de cantant?
8: No, en absolut.
2: Jo et veia més de futbolista que de cantant, eh? També. No. Però bueno, això cada...
8: No, però de cantants em fa gràcia. Vas allà a una plaça, tal, marxes... Però,
7: i cantes bé?
8: No, en absolut, plaça. No.
1: Si tu t'agradaria ser Guillem de Búhos.
8: Bueno, no ho sé, no, qualsevol cantant sí que és. O bodes, sí, sí. No ho sé, no m'hi veig, és que a futbolista bodes. Mai m'he imaginat.
1: Bé.
7: Demà te pots estrenar cantant en aquesta boda.
5: O de mestre de cerimònies, no t'ho han dit, els teus
8: mira,
5: amics?
8: Mira, això sí que m'agradaria.
5: És que fa per tu.
8: Algun dia, però no sé on es treu aquest títol. O què
5: no,
8: has
5: ningú.
8: Fet,
5: no. Hores...
8: Ah, tu ho fas tu.
5: No, bueno, quan t'ho demanen els teus amics de manera informal.
1: És per llegir un text a la boda.
8: Ah, sí, me'n
5: demanen llegeixo. No, conduir la cerimònia i anar enllaçant una cosa amb l'altra.
8: Sí, m'agradaria.
1: Però no dir després... No, és a dir, no tenir el dret a declarar marit i muller, vull dir, que és el que hauries de treure't un curs per poder...
5: Bueno, llavors et presentes com a alcalde, que és una cosa que vols fer algun dia,
8: sí,
5: i ja està. Llavors sí que podràs casar la gent.
1: Aquí hi haurà problemes, ho saps, Víctor.
8: Ara estarà l'alcalde de la Sagrada Família amb les bicis.
1: Quan tu vulguis ser alcalde, hi haurà problemes aquí.
8: Per què?
1: Perquè jo passaré a odiar-te de manera
8: immediata.
2: I hauràs de deixar de venir.
1: Home, això sí, també, no, perquè és molt raro. T'ho imagina que el Collboni ens vingués aquí a explicar coses
2: a fer
1: de futbol.
2: Una secció.
7: Seria estrany, no?
5: Ens el vam trobar un dia al Barbocat, us en recordeu,
1: sí?
5: Eh?
1: Sí. Però és que ens hem trobat a tothom al Barbocat, a Rosalia, a Collboni. Mm-hmm.
7: Collboni no li pega gens a l'Anna's Barbocata.
1: Tu sabies que al Barbocata doncs habitual, ja no fa esmorzars?
8: Ja no fa, és una cosa que em puteja, perdó, però és així.
1: No, és que jo m'he quedat molt i molt tocada.
8: Sí, perquè a mi m'agradava i a vegades quedava amb gent allà. M'anava bé, dic, escolta, esmorzem al Barbocata. I així els veia ells i quedava amb algú que volia parlar. I res, i ja no.
1: Perquè Víctor, aquesta ciutat no ens queda res, eh?
8: I això és veritat. Però és el tema del personal, la restauració està molt malament.
2: Víctor, que passis un molt bon estiu.
8: Igualment a tots.
2: Et mouràs per Massorrer i Barbocata, vull dir...
8: Sí, bueno, però ens veurem per aquí, no?
2: Llocs, i també algun dia ens veurem per aquí, ja, sí, a la ràdio.
8: Veurem. No marxo de tant. No.
2: Que passis bon estiu. Jaume, demà a Taylor Swift totes les normes que ha imposat en el seu casament. Pendent.
8: Ostres, que fort.
2: I llavors sí que ens farem una abraçada de bon estiu.
7: Me donaràs una abraçada?
2: Sí, clar. Demà ens abraçarem tots.
7: I demà ja me perfumaré bé. Demà me depilaré, inclús.
0: Mai se sap.
2: Espero no... L'abraçada que jo volia fer-te no hauria notat.
7: Sí, jo
0: tenia una tancleta.
2: No volia ficar la mà per dins.
7: I demanem a Juliana una faldilla i a veure què passa.
0: Aviam.
2: Molt bé.
0: Per cridar l'atenció.
2: Molt bé, doncs petons a la Roser, també. 6:45. Jaume Miranda, bona tarda.
7: Bona tarda.
2: Tens banyera, tu, a casa?
7: Jo tinc un plat de dutxa de 20 centímetres, que és el que me puc pagar a Barcelona.
0: I encara tens sort.
7: Sí, de fet, avui justament venc sofocada d'Ucumbano, el tinc aquí al costat, estic sabou. Ses mamarats i el seu podcast, com sa menopausa, tot el dia s'està inventant. Estic menopàusica.
0: Elles les millors.
7: No, estic sofocada, és insuportable.
2: Ahir em vas escriure superagobiat, no?, amb aquesta calor i tot.
7: És bueno, que per dormir, és que amb ventilador i amb pilotes, tot i així estic suant. He creat una imatge, s'imaginari, col·lectiu,
0: sexy,
7: impressionant.
0: Una imatge sexy. Em pot funcionar durant dies, eh?
7: Dame de Navadial va fer menys mal.
2: Sense res de res, eh?
7: De aire condicionat?
2: No, de roba, zero roba.
7: Zero roba. Chanel número 5, com una Marilyn.
2: Jaume, escolta'm, suposo que estàs molt feliç perquè aquests dies s'està parlant molt de la Chenoa i, vaja, per un concert que va fer a Sevilla. Come on, come on.

0: Sí, aquest cap de setmana s'ha celebrat l'orgull LGTBIQ+, arreu del món, per tal de reclamar que els drets i la dignitat del col·lectiu no se toquen, ho record perquè hi ha molta gent que se li està oblidant últimament, i una de tantes ciutats on hi ha hagut aquest festeig ha estat a Sevilla, on hi ha cantat Nachenoa. Tu imagina't-se un maricón de 16 anys, un menor, i que vinguin a Nachenoa a cantar en el primer orgull que tu visites a Sevilla.
1: Saben qui són?
0: Bé, de la mateixa manera que jo sabia qui era na Tina Turner, no? Ja com una llegenda viva.
2: Sí, cultura pop. A part la presentadora d'OT, alguns no, sí, pensaran, no?
1: Correcte. A mi aquesta comparació entre Tina Turner i Chenoa, jo m'ho porto a casa de per vida.
0: Tu no has vist com diu come on, come on?
2: Això només la, ho feia na Tina Turner. La trauries bé, la Chenoa, eh? Perquè sí, és aquesta escola maia, també.
1: Sí. És aquest pop espanyol que jo estic feta per aquest pop espanyol. M'ha educat també aquest pop espanyol.
2: La veu del soul a dins, també.
1: Bueno, Marta, sí.
3: Sí, sí, veu de negre.
1: Escolta'm una cosa. Primer de tot, crec que això és racista. Segon de tot, avui ja estic explicant masses coses que em poden convertir en una persona massa magnètica. Entre això i lo de Polònia...
2: Polònia és que...
3: aquesta veu i polonesa, tu et quedaràs tancada a Catalunya Ràdio fins dilluns. Hi haurà un problema...
1: No parleu més de mi, sisplau.
2: Avisarem a Protecció Civil.
3: A veure, com tenim la Chenoa?
0: Bé, tornant a Chenoa, va aprofitar el seu concert a Sevilla per s'orgull per fer-se un petit automenatge. La nostra Laura Corradini té temps per tot i a l'hora que va lluitar pels drets dels seus petits gais va reivindicar també els seus inicis a la música. Amb motiu del 25 aniversari d'Operació Triunfo va decidir aparèixer vestida com ho feien els seus concerts d'aquella època, amb texans i biquini, deixant gran part del seu cos a la vista.
1: Doncs un gran modelet.
0: Efectivament, o sigui, més s'hauria d'haver posat aquests 25 anys, te diré. Una clocada d'ull a Chenoa del 2001, que no va passar desapercebuda per cap homosexual, i tampoc pel nostre oracle omnipresent, en Javi de Hoyos, que va decidir publicar sobre aquest look nostàlgic de Chenoa.
4: ¿Qué? ¿No estáis flipando? ¿Qué? Que el cuerpo de Chenoa tiene 50 años.
5: 51.
4: Eso, nos ha dejado a todos impresionados, o sea, hola... ¡Hola! ¿Esta mujer en serio tiene 51 años? ¿Pero qué estamos haciendo el resto de mortales? ¡Está mejor que nunca! O sea, por favor, si parece que acaba de salir de Operación Triunfo. Impresionante el curro que se pega a esta mujer y además, pues se nota que está orgullosa de lucirlo.
0: Complicat.
1: És un contingut delicat,
2: sí, sí,
1: que ell
2: mal
1: va decidir publicar.
0: Bé, s'ha de dir que en Javi el fa des de l'admiració i la bona intenció.
1: Totalment.
3: Ell està molt content.
1: Ell és que li fa il·lusió de veritat, sí, poder parlar,
0: sí,
1: d'això.
0: Sí,
1: i
0: que al final...
1: I ho fa sense cap mena de mala intenció.
0: La primera capa de lectura és que l'està felicitant per ser bon aspecte en els 51 anys. Això és la primera lectura i, de fet, Nachenoa jo crec que ho ha agraït de la mateixa forma que en Javi ho enviava, perquè Nachenoa va escriure en el propi vídeo d'en Javi posant-li: gràcies, sóc en Hulk, el meu pla és arribar a Bellota i poder fermar-me set sabates soles, i òbviament va ser un homenatge en els meus primers concerts, que sempre anava amb sostenidor. 25 anys ja, gràcies per tot l'afecte. Però tot i així, el to de vídeo no ha acabat d'agradar gaire en els seguidors d'en Javi. Com ja estàvem deixant palpar, molta gent li ha recalcat que no s'ha de parlar dels cossos aliens, ja sigui per dir coses positives o coses negatives, perquè al final sempre s'acaba fomentant la idea que només hi ha un tipus de cos a aplaudir, que és el que és prim, atlètic i d'aspecte jove. En aquest cas, en Javi adula el cos normatiu de Nachenoa, però pressiona a tots els que no el tenen a encalçar-lo i també al final, en certa manera, pressiona indirectament a la pròpia Chenoa a mantenir un físic que algun dia envellirà. I dins aquest marc, un dels comentaris més aplaudits cap en el vídeo d'en Javi ha estat el d'en David Ávila, director i presentador del podcast de temàtica LGTBIQ+, ja m'entens, d'aquesta mateixa casa, que a mi me flipa aquest podcast, i el comentari diu així: alerta amb els missatges de millor que mai o impressionant, perquè les dones, per ser acceptades, no han d'estar primes. Deixem de jutjar la primor com un objectiu on arribar. És un dels comentaris amb més likes de TikTok d'en Javi.
1: I que és veritat que és que això no és només que li tiri floretes a la Chenoa, sinó que ens castiga els que no estem igual que fem la resta, que no estem com la Chenoa als 51 anys.
3: 51 hauries d'estar així. No?
1: És tot molt i molt delicat. En canvi, el comentari de la Chenoa està molt bé, perquè sí, parla de l'esport, que és una cosa que és fantàstica i està en forma, és fantàstica.
2: Lo de poder-se
1: perspectiva de...
0: A més, des de l'autosuficiència física.
1: Clar, i un dels motius pels quals hauríem de fer esports, que és estar saludables, no? I poder arribar a la vellesa de la manera més digna possible.
0: I que de tot aquest debat, jo crec que lo xulo és que en puguem aprendre totes, perquè
1: totalment.
0: Jo sóc la primera que també faig aquests comentaris, que me crec que són positius, i moltes vegades no s'arriben així. Jo sóc el primer que algun estiu te diuen que guapa estàs, que prim, i s'estiu que no t'ho diuen, estàs fet una merda.
3: No estem a favor de dir que algú està guapo o que
0: pots dir que
3: guapo.
0: Està guapo.
3: A mi m'encanta quan m'ho diuen.
0: Jo entenc que potser l'ideal és dir que estàs guapo sense indicar per què, pot ser. És una opció.
1: Jo crec que dir que algú està guapo és sempre, sempre
3: positiu. Sí. No pots dir que guapo que estàs ara que t'has aprimat.
0: Exacte.
3: No, primo, ara que vas al gimnàs.
0: Quan fan una especificació tan concreta en relació en el teu greix corporal, saps? Jo crec que aquí ja entres en terreny pantanós.
3: Bé, en 8 minuts i arribem a les 7 i d'una diva del pop hem de passar a una altra, Ana Mena.
2: Serà un hit o no? M'heu d'avisar, eh?
3: Això ja és.
2: Me l'haig d'aprendre. No? No ho serà?
1: Nínxol.
0: Jo crec que és Nínxol, però està... Nínxol, Gays and Girls.
1: És tan mainstream que és Nínxol, per mi.
2: Que és la cançó amb la Lola Índigo, no?
0: Està en un bon lloc en el rànquing de Spotify d'èxits estatals.
3: Fa una setmana, no?
0: Sí.
3: És molt nou.
1: A mi també, és possible.
3: Aviam. Ara estarem pendents de la cançó.
0: T'està convencent o no?
1: No has posat tan amena en el teu Spotify a la vida.
3: No, anda que no.
1: Un clàssico que... perquè te la vaig recomanar jo.
3: Un clàssico i en tinc un altre, eh? Un clàssico...
2: Madrid, sí, sí, lárgate un paso de la luna.
3: Se iluminava.
2: Se iluminava.
3: Tinc,
2: a mi m'encanta posar-la primer en castellà i després en italià.
1: Oh. És que, i l'Anna Mena, a mi m'encanta que tingui aquesta faceta de Laura Pausini, la inversa, de la inversa total. Sí, sí, sí, em flipa. Sí, sí.
0: Bé, idò, tornant a Anna Mena com a tal, ja segur que ara fa uns 10 dies que sabem de la seva ruptura amb Nos Carcasses, que se van conèixer rodant la pel·li Ídolos i ho han deixat després d'un any i mig de relació estable. I, evidentment, qui mos va informar d'això va ser el nostre oracle de Delfos, en Javi de Hoyos.
5: Exclusiva. Anna Mena i Oscar Casas han roto su relación. He podido hablar con su entorno más cercano, la ruptura es oficial. Me trasladan que ni hay terceras personas ni nada raro, que ha sido una ruptura de mutuo
0: acuerdo. En Javi recalcava que la ruptura havia estat de mutu acord, que se seguien estimant molt i que no hi havia hagut tercera persones, que és lo típic que se sol dir un comunicat oficial d'aquest estil. Però aquest cap de setmana, Anna Mena se va posar a plorar en el festival Big Sound de València.
3: Que va ser aquella plorada com tan elegant, no? Que sí. Vam comentar que va ser molt...
2: Vau insinuar que fos, no? Exacte, estava estudiada sí. I tot.
0: Dramàtica, però performada,
3: sí,
0: en certa manera.
3: Molt bé.
1: No estava ni lletja.
3: No,
1: que jo quan ploro estic lletgíssima, sí, com tothom, perquè se't deforma la cara, arribes a punts d'expressió facial als quals pensaves que no podies arribar.
3: Respires estrany, que fas...
0: És es que, a més, ell du aquest turbant i pareix una Brigitte Bardot, sí, gravant una pel·li en els anys 60, és una cosa increïble.
1: Sí.
0: Bé, la cantant feia aquesta pausa dramàtica mentre cantava la balada de desamor Lárgate, perquè era incapaç de contenir ses llàgrimes, i a partir d'aquesta imatge els mitjans han començat a especular amb altres teories. Segons tots, i no dic un, dic tots els col·laboradors del programa Vamos a Ver, que és un programa de la franja matinal de Telecinco, el trencament ha estat més liderat per Nos Carcasses.
6: Lo que me dicen es que el motivo de la ruptura ha sido que Oscar Casas le dijo que se había desenamorado y que ella, que es muy práctica y muy pragmática, ha dicho, bueno, pues a seguir adelante. Han terminado bien los dos, no hay ningún problema entre ellos.
7: Fue Oscar quien dijo que, sí, sí, bueno, que no estaba en la misma situación emocional que al principio.
8: Que Anna Mena estaba muy entregada, muy enamorada, claro, que quería tener una relación seria, ir dando pasos poco a poco. Es verdad que por las diferentes agendas que tenían, pues no era fácil, y que Oscar no está en el mismo punto.
6: Hombre, pues lo que
8: cual,
6: he dicho yo,
8: con
6: él
8: cual,
6: se ha desenamorado.
8: Sí, sí, pero
6: claro,
8: la que pregunta es si está enamorado
6: honesto
8: a lo mejor en algún momento. Que és la pregunta que s'ha fet tot l'entorn.
0: No sé si
2: és un gran tema aquest, eh? Perquè clar, que et desenamores. Perquè l'enamorament no dura sempre.
1: Però llavors és aquella cosa de l'enamorament, l'amor... que no és ben bé el mateix.
3: Que, no, si no, ve, no sempre ve és... l'amor després de l'enamorament.
1: Citaré els Amics de les Arts i no us acostumeu perquè no crec que es torni a repetir.
2: A veure,
1: digues. Però els Amics de les Arts ho deien, diu, l'amor es transforma, però vols dir que es transforma tant? Jo crec que hi ha un dia que et fas aquesta pregunta. Que dius, ja entenc que les coses canvien.
2: Ah, Manel també tenia una cançó.
1: Però poder no és això, saps? Mm. Ah, no, és que és de Manel. Ah, ja deia.
2: Vinga, no sé què hi dic. Sí,

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio dissabte 4 de juliol del 2026. L'incendi de les Gavarres continua descontrolat i ja ha cremat més de 2.300 hectàrees. Sobre el terreny hi treballen més de 400 efectius dels bombers que tenen com a prioritat la seguretat dels veïns i que ja estan afectant també alguns focs secundaris. També estan treballant sobre aquest foc. Hi ha 7 municipis confinats i des de Protecció Civil es demana sobretot evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina dels bombers. Aquesta matinada l'incendi ha arribat a la urbanització de Cabanyes, a Calonja i Sant Antoni, i les flames han afectat diverses cases. Des d'ara i fins que faci falta, comencem un suplement especial per informar del minut a minut de l'incendi de les Gavarres amb totes les veus i amb vosaltres, els oients.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
1: Com expliquem, el foc que afecta el Baix Empordà ha arribat aquesta matinada a la urbanització de Cabanyes, a Calonja i Sant Antoni. Les flames han afectat diverses cases. Els bombers treballen per protegir els habitatges i evitar que l'incendi continuï avançant cap a noves zones habitades.
2: Per ara, el foc continua fora de control. Segons el darrer balanç, les flames han afectat ja unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis, uns 10.000 veïns, continuen confinats. Prop de 400 efectius dels bombers han treballat durant tota la nit i la matinada per intentar frenar l'avanç del foc que va començar ahir al Bisbal d'Empordà. Els Mossos d'Esquadra, recordem, han detingut un home com a presumpte responsable de l'incendi. Segons la investigació, treballava amb una radial, tot i la prohibició vigent, i una guspira hauria originat el foc.
1: Des de la Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
3: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret a Santa Cristina i també l'esquerra Calonja. David Borrell, inspector cap dels bombers.
4: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord, clar, potencialment aquí tindríem un incendi que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir 2/3, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
3: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
4: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
3: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonja, els veïns ho han viscut així.
5: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
6: Ha tocado a Cabanyes. Cabanya ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, Se ve por detrás de Cabanyes, se ve un poco de humo. Castellbarri.
7: A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja està afluixant.
3: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
8: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
3: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
1: La crònica de la Laia Claret, el foc també ha obligat a desallotjar prop de 150 persones de diverses urbanitzacions de la zona i de cases de colònies on hi havia infants. Els municipis afectats han habilitat espais d'acollida per atendre els evacuats. Des de Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
9: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
10: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
11: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que estan recuperant tot.
9: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
12: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
9: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
13: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material aquí.
9: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
1: Gràcies, Cèlia Forment. En aquest cas, la Cèlia, amb aquesta crònica des de Santa Cristina d'Aro. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha suspès l'agenda prevista per avui per desplaçar-se al centre de comandament de l'incendi, situat a la Bisbal d'Empordà.
2: Sí, primera hora es reunirà amb responsables de l'operatiu i amb autoritats locals i està previst que tingui els mitjans cap a les 10 del matí. Ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio. A través de les xarxes socials, Illa ha demanat a la població la màxima prudència i ha agraït la feina dels equips d'emergència. Entre els efectius desplaçats hi ha també 200 militars i una seixantena de vehicles de la Unitat Militar d'Emergències mobilitzats a petició del mateix president Illa.
1: Evidentment, avui un suplement mirant cap al Baix Empordà amb totes les compareixences que estan previstes al llarg d'aquestes properes hores, principalment primer dels bombers de Protecció Civil, conselleries d'Interior, etc, etc, etc. Sembla que tindrem el primer balanç de com ha anat aquesta nit per part dels bombers cap a quarts de vuit amb una compareixença. Després també els podrem saludar i, evidentment, tenim tot un desplegament important dels serveis informatius de Catalunya Ràdio a l'Empordà i volem sentir els oients. Per tant, 93-201-7474, si sou veïns, esteu afectats i condicionats per aquest foc, heu passat mala nit i teniu ganes de compartir les vostres sensacions a l'antena de Catalunya Ràdio, 93-201-7474. Obrim línies des d'ara i fins que faci falta també per sentir-vos. La nit i la jornada d'aquest cap de setmana ens deixa altres titulars. Fa uns minuts que als Estats Units s'ha acabat l'espectacle de focs artificials i música al Mont Rushmore amb motiu dels 250 anys de la independència del país. Fa una estona hem sentit Donald Trump, que des de Dakota del Sud ha fet un discurs patriòtic. El president nord-americà ha fet gala dels èxits i de les contribucions dels Estats Units al món.
2: Ara el sentíem, el ferrocarril, l'electricitat, la bombeta, el telèfon, l'ordinador, internet i l'aire condicionat, molt important en aquests dies de tanta calor també als Estats Units. Però Trump, fidel al seu estil, també ha carregat contra el comunisme i la immigració, per exemple. Lluny de la institucionalitat del càrrec, Trump no ha aprofitat l'ocasió per treure pit de la gestió de la seva administració. Ha estat un discurs breu de només 30 minuts que ha acabat fa poc més de mitja hora i amb un to més aviat baix.
1: El Tour de França arrenca avui a Barcelona amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc.
2: Això farà que moure's per la ciutat sigui complicat. Es tallaran molts carrers pel pas dels ciclistes a partir de les 12 d'aquest migdia fins a 8:45 del vespre. Fins i tot serà difícil creuar-los a peu també per les tanques que delimitaran tot el recorregut del Tour. Els cotxes no podran circular pels carrers tallats. Els més importants són Bac de Roda, volem dir, Aragó i Mallorca, i també la plaça Espanya. També quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. En qualsevol cas es recomana, per tant, fer servir el metro metro i no agafar el vehicle privat. Per aquells seguidors que vinguin de fora de Barcelona, s'han habilitat aparcaments per deixar-hi el cotxe i agafar el transport públic. Recordem que també hi haurà afectacions demà amb l'etapa Tarragona-Barcelona i dilluns en l'etapa de Granollers als Anglès.
1: El cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes per tinença d'armes de foc després de l'assassinat a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona.
14: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
1: Una de les principals hipòtesis de la policia és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
15: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
1: Hisenda ja té en marxa les inspeccions fiscals a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família.
2: El magistrat José Luis Calama, que investiga Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres delictes, ha rebut la comunicació de l'agència tributària que analitza, des del juny, les declaracions i liquidacions de gravàmens dels principals implicats. L'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, el de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, la seva filles, l'empresari Julio Martínez i algunes companyies del suposat entramat. Comprovarà aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. Això, el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Zapatero, recordem, li havia demanat moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i whatsapps irrellevants per a la investigació.
1: Les dues filles d'Isaac Andic diuen a la jutge que investiga la mort del seu pare que creuen en la innocència del seu germà i neguen que estigui obsessionat pels diners. Asseguren que estaven al corrent que l'empresari volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per gent necessitada. Des dels jutjats de Martorell, Marta Vallès.
16: Sara i Judit han dit que han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners. Expliquen també que entre el pare i el fill la relació era bona, excepte moments puntuals. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. I asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni, calculat en 4.500 milions d'euros, a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i en concret amb la petició que li hauria fet la terapeuta a Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024 quan feia una excursió amb el seu fill per Collbató. Jonathan Andic el van detenir el mes de maig i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Les noves citacions de testimoni seran ja el mes de setembre.
1: I de la crònica cultural avui... Van Morrison ha impartit una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum en un concert en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com el Moon Dance o el Gloria, Marc Ruiz.
17: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles, If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà. quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. El lleó de Belfast es va endollant i sembla que la música el sedueix prou per oblidar la seva característica misantropia. Xala amb cançons com Going Down Geneva, Brand New Cadillac o el duet que ha fet a quatre mans amb B.B. King, Early in the Morning. Jenny Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar. Acaben d'assistir a un gran concert.
1: I ara els esports. Un quart de set del matí, el dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona, ha arribat després de la multitudinària presentació dels equips de dijous. Aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge pels equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. A tot això, el Mundial de Futbol, aquesta matinada s'ha classificat a l'Argentina, que s'enfrontarà a Egipte als vuitens de final. Els argentins han guanyat 3-2 patint a la pròrroga a Cap Verd, en un partit, com expliquem, que s'ha allargat a la pròrroga amb un gol, el primer de Leo Messi, mentre que Egipte ha aconseguit passar a l'eliminatòria després de superar Austràlia a la tanda de penals.
2: Pel que fa al Barça, ha confirmat la cessió del porter Diego Coquen al Lyngby danès. El futbol català, l'Europa, ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al nou Sardenya. En bàsquet, el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid.
1: Recuperem la informació amb què obríem aquest especial suplement. L'incendi de les Gavarres continua descontrolat, ja ha cremat més de 2.300 hectàrees. Sobre el terreny continuen treballant efectius dels bombers que tenen com a prioritat la seguretat dels veïns, a qui ja estan afectant alguns focs secundaris del foc principal. Hi ha fins a 7 municipis confinats. Això són unes 10.000 persones, en aquest cas, confinades a casa seva. Des de Protecció Civil es demana, sobretot, des d'ahir a la tarda, evitar desplaçaments, precisament ara que és cap de setmana, cap a la zona de l'Empordà per facilitar la feina als bombers. Aquesta matinada l'incendi ha arribat a la urbanització de Cabanyes, a Calonge i Sant Antoni, i les flames han afectat diverses cases. El foc, com expliquem, afecta aquest Baix Empordà, ha arribat de matinada en aquesta urbanització de Cabanyes, un foc que obliga a confinar tots aquests veïns. De fet, l'Ajuntament de Calonge ha habilitat el pavelló municipal per si alguns veïns volen passar-hi la nit.
18: El 8... Calonge, Trenet, veïns.
1: Podem sentir alguns d'aquests veïns, en aquest cas de Calonge.
5: El 8, quarts de 9, diguem-ne, s'ha fet molt més intens, fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
6: Ha tocado a Cabanyes. Se ve por detrás de Cabanyes, se ve un poco de humo. Castellbarri.
7: A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 7 del matí. Fem una pausa. El suplement, com cada cap de setmana, arriba al mans amb el Quim Rutllant, mentre nosaltres anem recopilant també informació sobre aquest incendi. A partir de les 7 continua aquest especial suplement Miram cap al Baix Empordà.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
19: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Atlàntida Salut de la A a la Z i Gramona.
20: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
3: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio i també som Cultura d'Arrel. Al mans, amb el Quim Rutllant. Arrenquem el suplement.
1: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora. Arrenca una nova edició del Mans, el programa de la cultura popular i l'associacionisme a la Ràdio Nacional de Catalunya. Abans que comencem, dir-vos que aquest és el darrer programa de la temporada regular, però que no patiu, perquè el Mans continuarà acompanyant-vos tot l'estiu, cada dissabte i diumenge, de 6 a 7 del matí. Avui, però, programa normal, on ens acostarem a Calella de Palafrugell, que avui es prepara per viure una nova edició de la seva emblemàtica Cantada Havaneres, una de les grans cites del calendari musical d'aquest país.
1: Tres grups d'aquí emblemàtics, no?, com són els Cremats, que celebren aquests 30 anys, per tant, donen inici en aquest concert. Després, Ultramar, un grup d'havaneres també amb una llarga trajectòria, liderat per la Núria Berengueres, que venen del Vallès. Després tenim el Corbó, no?, que també enguany estan de celebració amb 60 aniversaris des del seu primer concert aquí a la platja. I després tenim l'Arjau, no?, que també doncs, aviat faran aquests 30 anys d'història.
0: També anirem fins a les Preses, on es presenta la nova edició de Les Dansa, un festival que continua fent dialogar la dansa d'arrel amb la creació contemporània i que tornarà a convertir la Garrotxa en la capital de la dansa tradicional. Se celebrarà enguany en aquest mes d'agost i celebrant sobretot els 50 anys de la Marboleny.
2: Celebrem 50 i, per tant, a Les Danses també volem com posar en valor tota aquesta trajectòria i passaran coses a l'entorn d'aquests 50 anys. Farem des d'una petita taula rodona mirant tota aquesta trajectòria o posant en valor aquesta trajectòria. Estem treballant també un espectacle, allò que som.
0: Farem parada igualment a Vilanova i la Geltrú perquè aquesta setmana arriba el Festival Internacional de Música Popular i Tradicional, el FIMPT, i que tornarà a omplir carrers i places de músiques arribades d'arreu del món.
3: Hem volgut anar seguint, no?, de propostes consolidades, de propostes de nova creació, aquestes propostes més d'arrel tradicional i altres propostes més innovadores, però bueno, això com a línies generals artístiques. Però aquest any doncs, bueno, volem posar l'accent una mica en propostes protagonitzades per la veu i el cant popular.
0: I com sempre, completarem el programa amb una agenda de plena de festes majors, fires, festivals i propostes de cultura popular que omplen el país durant aquest primer cap de setmana de juliol. Amb la Dolors Jornal a la producció, la Rosa Silloé al muntatge musical i Quim Rullant a la direcció i a la locució.
4: A Catalunya Ràdio comença el Mans. L'arrel a la Ràdio Nacional.
0: Som-hi, doncs, que aquest és el Mans.
4: Mans.

0: Entrem en temari al mans d'aquest dissabte, aquest vespre, Calella de Palafrugell, a Baix Empordà, acull la 59a cantada d'Havaneres, una cita que des de fa gairebé 6 dècades dona el tret de sortida a l'estiu musical català. Nascuda d'una trobada espontània de cantaires l'any 1966, avui és el gran referent del gènere i continua reunint milers d'espectadors a la plaça de Portbou. En parlem amb la directora de la cantada, la Meritxell Pastor, que enguany, a més, s'estrena en la direcció d'aquesta proposta. Bon dia, Meritxell.
1: Bon dia, Quim.
2: Tota una responsabilitat, no?, assumir un acte d'aquestes característiques.
1: Doncs sí, responsabilitat, amb molt de respecte, sobretot, i compromís per tota la feina feta durant aquests 59 anys de cantada aquí a Calella. I la veritat és que molta il·lusió, també. Molta il·lusió de tirar aquest endavant i de poder, doncs, contribuir, no?, amb una petita llavor i poder engrandir aquest cap de setmana de les Havaneres, la veritat.
2: Cap a quina línia apuntes o cap a quina línia creus que anirà evolucionant la cantada des del teu punt de vista?
1: Doncs mira, m'agradaria que realment fos un cap de setmana que no només doncs, el format que coneixem del dissabte al vespre, no?, de la cantada, que sí o sí, doncs, ha de continuar per sempre més, però poder engrandir, doncs, amb activitats vinculades i relacionades directament amb l'Havanera, no? Havanera coral, Havanera de concert, fer també visible, doncs, que els nens de les comarques gironines també participen en projectes que tenen relació amb l'Havanera, gastronòmiques, culturals, una mica aportar diferents idees, diferents activitats vinculades en aquest cap de setmana, i mica en mica, doncs, anar-ho engrandint, no? Que no només quedi com el dissabte al vespre, sinó que realment, doncs, fos una festa de l'Havanera.
2: En aquesta línia, ahir mateix, divendres, ja hi havia aquesta primera activitat vinculada a la pedagogia al voltant de l'Havanera, que és aquesta cantadeta escolar.
1: La veritat és que molt contenta d'aquesta primera edició. De fet, aquest projecte penja del departament, de la Fundació Ernest Morató i també des de la Diputació de Girona. Hi participen centenars d'alumnes al llarg de tot l'any, fent una preparació de diverses Havaneres al voltant d'una cantada, d'una història molt ben traçada, no?, podríem dir, i he volgut, doncs, portar, doncs, una petita representació d'aquests alumnes que han participat en guany en aquesta edició. Doncs aquí, què millor, no?, que en l'entorn i en el cap de setmana de les Havaneres. De veritat que molt il·lusionada i molt contenta.

0: Avui és el dia, diguem-ne, central, amb la cantada en si, a la Cala de Portbó. Explica'ns una mica com es planteja l'actuació d'avui, amb els grups que hi participaran.
1: Tres grups d'aquí emblemàtics, no?, com són els Cremats, que celebren aquests 30 anys, per tant, donen inici en aquest concert. Després, Ultramar, on un grup d'havaneres també amb una llarga trajectòria, liderat per la Núria Berenguera, que venen del Vallès. Després tenim el Portbó, no?, que també enguany estan de celebració amb 60 aniversari, des del seu primer concert aquí a la platja. I després tenim l'Arjau, no?, que també doncs, aviat faran aquests 30 anys d'història. Doncs, en veritat, grups que són molt estimats, molt esperats i amb molta il·lusió d'escoltar-los.
0: Però de repertori n'hi ha tant que deu ser com infinit intentar tancar un repertori cada sessió, no?
1: També els grups tenen les seves preferències, tenen aquelles cançons que se senten millor, que volen regalar al públic, no? I, bueno, jo els dono unes indicacions, no? S'han de respectar unes certes pautes per pujar dintre de l'escenari de Calella, però fàcilment les accepten i la veritat que tenen molt bona predisposició i bàsicament és això, combinar repertori català-castellà, sobretot que es mantingui la gran majoria del repertori amb ritme d'havanera, ser curosos en aquest aspecte amb la tradició, però també aportant doncs, aquest aire nou, no?, que tenen els grups, no?, i la seva empremta d'identitat.
0: En l'escenari principal hi haurà havanera, però clar, és que d'activitat com que n'hi ha tot i fins i tot després de la cantada s'escampen concerts en petit format per tota la zona de Calella. Després hi podrem sentir també moltes més maneres d'entendre-ho i demà diumenge encara continuarà l'activitat.
1: Després hi ha el postconcert, postcantada que diem, que els diferents grups doncs, es reparteixen en els diferents restaurants de Calella, no?, del voltant de Calella, i la veritat és que també doncs, és un moment esperat perquè és, bueno, és una cantada com més de tu a tu, i el públic la veritat és que l'espera amb entusiasme. Molts són seguidors del grup, saben en quin lloc canten, i per tant doncs, la veritat és que la gent espera aquest moment també més íntim, podríem dir, i també podríem dir més distès, no?, sense la pressió d'estar dalt de l'escenari de Calella, que ja de per si imposa, TV3, doncs la gent que mira, no?, però bueno, són grups molt experimentats, amb molta expertesa, amb molts anys de rodatge, i bueno, venen a gaudir-lo. L'aposta del diumenge és bàsicament que hi ha el concert de tancament amb Ítaca, amb els Amics de les Arts, en el mateix escenari de Calella, i bàsicament és això, tancam el cap de setmana aquest amb el primer concert que han aquí a Calella, que és dels Amics.
0: No podem saltar per la polèmica. L'any passat va haver-hi molta polèmica al voltant del meu avi. Suposo que t'ho pregunten cada vegada. Aquest any ja has anunciat que de polèmica res, que es canta i ja està, oi?
1: A veure, el meu avi per mi és una cançó que ha deixat de ser merament una cançó per ser un cant del poble. Llavors no he pogut donar cantada de veneres sense la meva vella Lola.

0: trucada del programa, que vagi molt bé i molta sort amb tota la nova tasca, que no és poca, de coordinar aquesta cantada ja clàssica de Veneres, evidentment, després de 59 anys, a Calella de Palafrugell. Que tingueu una molt bona jornada.
1: Gràcies, Quim, a tu.

0: Tamborinada, sardana de Carles Sagarra, que heu escoltat amb la Cobla Marinada. Avui la podreu sentir amb la mateixa cobla al 54è Aplec d'Artés, al Bages. També hi podreu trobar les cobles Ciutat de Girona i Mediterrània, a partir de les 9 del vespre.
1: Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rotllan.
0: Seguim amb activitats per avui dissabte. Artesa de Lleida, al Segrià, es converteix en la capital del bestiari festiu amb la celebració de la 17a festa del Festival d'Enceses del Bestiari. La cita l'organitza l'entitat El Griu. Reunirà en algunes de les millors bèsties del foc del país en un format únic que combina espectacle, tradició i cultura popular. Al llarg de la tarda i la nit, les colles mostraran les seves coreografies, balls i enceses en una plaça preparada perquè el públic pugui gaudir del foc des de tots els angles. El president del Griu, Josep Maria Carrera, explica que el festival va néixer precisament per donar protagonisme a les bèsties de foc més enllà dels correfocs tradicionals.
2: Bé, en el territori on anàvem, les bèsties anaven amb els correfocs dels diables. I en tant, el que veiem és que les bèsties

0: Senen d'una manera diferent i bastant lluvida, no com els deagudes, normalment. I després me va córrer la idea de dir, bueno, carai, si això juntem aquestes bèsties en una plaça i muntem una estructura perquè elles puguin lluir, pues aquí és com va néixer la idea.
1: Una de les particularitats d'aquest festival és que no competeixen les colles unes contra les altres, sinó que cadascuna busca extreure el màxim potencial de la seva pròpia figura.
0: No és un concurs d'una contra l'altra, perquè cada bèstia, cada carcassa somòrfica, som diverses i molt diferents, som peces d'art, precisament. Vale? Pues hem de saber que el que pretenem és que sàpiguen i que aprenguin il·luminar-les, ballar amb elles i que la gent aquest aspecte que tenen tan somòfic, tan guapíssim, pues que es faci el lluguí, no?
2: Sovint un infant va mig espantat mentre una guspira li cau al portal. El pare li dona la mà al seu costat. L'any vinent anirem a ballar.
1: El festival s'estructura en tres rondes. Una primera d'encesa ràpides, una segona dedicada als balls protocolaris de cada bèstia i una tercera on les colles tenen plena llibertat creativa, tot plegat acompanyat de música en directe.
0: Iniciem el festival amb un correfocs de la colla del Griu. Quan acaba el correfocs, iniciem ja el que seria el concurs. Una vegada la benvinguda, que dona temps a tot, comença la segona ronda amb la primera bèstia, i és la del ball protocolari. El seu ball o la seva música. La vam fer express perquè, per mantindre les formes tradicionals, els que no tinguessin música a les seves bèsties, doncs que n'hi fessin. Cada una porta la seva significació. També es valora molt el ball, la música, quan s'acaba el petard, que acaba la música en punt, la tercera encesa que fa el concurs, cada, la seva imaginació, el seu poder, i que facin el que es doni la gana, que creguin ells, que és millor per la seva bèstia i per la seva colla.
1: La jornada començarà aquesta tarda amb el convit de la Hidra, activitats infantils, correfoc i cultura popular, abans de donar pas al gran festival nocturn.
0: Això és un èxit, però sense voler parlar de formes tradicionals, aquesta manera de fer concursets dintre després del treball de bestiari, això s'ha anat arreglant. Perquè el que sí que si algú vol veure alguna cosa superespectacular és artes de llei, això està claríssim. Perquè he trobat 15 espectaculars, perquè són 3 de cada bèstia, és que s'esforcen i venen aquí a competir realment, que competissin bèstia i colla. Què? Cada bèstia amb la seva colla, eh? És així, això ha de quedar clar. No és una competició de coll contra colles. A vegades potser entre elles se piquen, no? Però no ha de ser d'aquest sentit. Sentit és aquest.
1: El Festival d'Enceses de Bestiari s'ha consolidat com una de les grans cites del calendari de foc festiu català i continua inspirant noves iniciatives arreu del territori.
3: Tota la festa al Mans.

0: Canviem de qüestió, perquè aquesta setmana s'ha presentat una nova edició de Les Danses. Serà el 17 al 23 d'agost a Les Preses, a la Garrotxa, i tornarà a convertir la població en la capital de la dansa d'arrel. Des de fa més de 4 dècades, el festival és una de les grans cites, un dels grans aparadors de la dansa tradicional i la creació contemporània inspirada en l'arrel, reunint companyies, esbarts i artistes tant d'aquí com d'arreu del món. Parlem amb la directora de Les Dansa, la Núria Feixas. Bon dia, Núria.
1: Bon dia.
0: Arriba una 44a edició aquest proper mes d'agost. S'ha presentat aquesta setmana. Una edició que ve molt marcada per l'aniversari de l'entitat organitzadora, no? Aquests 50 anys de la Marboleny.
1: Aquest any en celebrem 50 i, per tant, a Les Danses també volem posar en valor tota aquesta trajectòria i passaran coses a l'entorn d'aquests 50 anys.
0: Evidentment, la implicació de la gent de la Marboleny durant Les Danses és a 100%. Se'ls veu com un gran exèrcit de voluntaris que hi treballen, però aquesta vegada hi haurà una presència més escènica, potser.
1: Farem des d'una petita taula rodona mirant tota aquesta trajectòria o posant en valor aquesta trajectòria. Estem treballant també un espectacle, allò que som, que es presentarà el dilluns, el primer dia de festival el dediquem a Marboleny. I aquest any afegim una de les nits de dansa més, en aquest cas amb un grup que ens ha acompanyat tota la vida en els nostres viatges, les nostres participacions a altres festivals, com són Marbolets, i per tant farem una nit amb ells. També tindrem, que ja l'inaugurem des del mes de juliol, però l'exposició dedicada a l'entitat, en què aquella setmana evidentment també es podrà visitar.
0: Seran un dels eixos de Les Dansa d'enguany, que recordem, 44a edició se celebrarà concretament del 17 al 23 d'agost. Les Danses sempre s'ha caracteritzat per una aposta internacional. Quins països podrem veure aquest any?
1: Doncs aquest any tindrem dos companyies de Sud-amèrica, tindrem Cuba i Perú, tindrem una companyia d'Indonèsia, una de Sèrbia i una de Sud-àfrica. I amb ells farem, des d'aquestes nits participatives, aquestes nits de dansa, la part més exhibitiva, les danses del món, i, com no, aquesta mirada també, o aquesta participació a la natura amb la Festa al Parc, que ja és com un clàssic del festival en què convidem el públic a conèixer el parc de Pedra Tosca i també conèixer com de més a prop les danses i la música d'aquestes cultures que ens visiten.

0: Perquè fa les propostes escèniques, sabem que també hi haurà una participació basca.
1: Exacte, aquest any fem aquesta mirada a Euskal Herria. Tindrem una companyia que hem dansat a Aldea, que la podrem veure a la nit, la podrem veure també a Danses del Món, però amb ells farem com una cosa més concreta, que serà parlar sobre el carnaval basc. Per tant, farem una petita mostra de diferents danses que es viuen als carnavals al País Basc, perquè cada poble té com les seves característiques i la celebra de la seva manera. Llavors ens fixarem molt amb el carnaval basc. I després també tenim una altra companyia, Vilaca, que veurem el seu espectacle d'Irau.
0: Com no cal esperar l'estrena o preestrena del Premi del Ficolomé, una brida d'Esther Gundin que aconseguia la 7a edició del Premi.
1: Exacte, sí. A les danses veurem l'estrena d'aquesta peça que està treballant l'Esther amb tot el seu equip, que de fet prèviament ara el juliol es veurà el Figueres es mou i el Dansano, i a partir d'aquí s'estrena les danses i comença tot el recorregut per a tots els partners del Premi.
0: Una de les coses també molt destacades i que de fet s'acaben les places és Les Dansa, amb les seves versions diferents. La gent m'imagino que ja s'hi pot apuntar. Què oferiu aquest any en aquest Les Dansa?
1: Aquest any tenim això, el que dius, no? les tres línies de formació, des dels més petits, per infants de 4 fins a 12 anys, els joves de 12 fins a 18 i l'adult a partir de 18 anys. I aquí podran treballar els joves i els petits més amb les companyies internacionals, fent aquesta mirada a les cultures que ens visiten, però també els petits treballaran amb en Cesc Franquesa tota una part de més de moviment, de puntejos de casa nostra, no? De la dansa de casa nostra. I amb els adults treballarem, i també amb els joves, treballarem amb noms com la Teresa Agustí o l'Edu Roca, amb la companyia Vilà, que també treballaran. Farem tallers de percussions corporal per treballar més tota la part de ritme i tot això, i com no, amb els adults i els joves també, doncs hi haurà un petit taller dedicat a Mar Bolenya als 50 anys d'aquesta trajectòria.
0: Doncs són molts dels elements que formaran aquesta 44a edició de Les Dansa. Recordar la Garrotxa a les Preses del 17 al 23 d'agost. Núria, gràcies per tenir la trucada del programa, que vagi molt bé.
1: Gràcies.
2: Catalunya Ràdio. El Mans. La cultura que no surt als grans titulars, però omple carrers i places.
0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio. Seguim amb més coses, amb tota la cultura popular i tradicional.

0: Aquest cap de setmana arriba el final del Festival de Llegendes de Catalunya, que des de dijous ha omplert Sant Martí de Tous a l'Anoia d'històries, de música, d'espectacles i d'imaginació. La programació culmina avui i demà amb narracions, teatre familiar, concerts i propostes participatives que converteixen tot el poble en un gran escenari. La Maria Arbàs és de Teatre Nucu, directora del festival.
1: Són llegendes, històries populars, que ens han arribat els nostres dies doncs, a través del boca orella, dels avis que ho han explicat els avis i els avis que ho han explicat els avis. Són tonades, és memòria.
0: Com és habitual, aquestes dates, les festes majors continuen marcant el calendari festiu d'arreu del país. El Garraf, al barri de la Baja Mar, de Vilanova i la Geltrú, continua celebrant les festes de Sant Pere i s'allargaran fins demà diumenge amb havaneres, cercaviles, activitats marineres, concerts i balls populars. Al Maresme, Canet de Mar viu la seva festa major de Sant Pere i Sant Pau, que s'estendrà fins al 26 de juliol amb una programació que combina cultura popular, música, activitats familiars i tradicions marineres i, a més, amb l'estrena aquest any la recuperació del ball d'hemorratges de Canet. A Vic, a Osona, aquest cap de setmana se celebren les tradicionals festes de Sant Miquel dels Sants, amb seguici festiu, cercavila, concerts, activitats infantils i actes dedicats al patró de la ciutat. El Vallès Oriental, a Lliçà de Vall, s'hi afronta aquests dies els últims de la seva festa major, que acabaran demà diumenge amb activitats esportives, familiars, concerts i cultura popular. I al Vallès Occidental, a Terrassa, que continuen immersos en una de les seves festes majors més multitudinàries. Serà fins al 12 de juliol, quan la ciutat ofereix un ampli programa de castells, seguicis i espectacles i activitats repartides pels diferents barris i places terrassenques.
2: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant a Catalunya Ràdio.
0: I per anar tancant el Mans, anem ara de festival. Girona viu aquest cap de setmana els darrers dies, els centrals, de fet, de l'Ondarius, el festival dedicat a la música i dansa de la cultura tradicional catalana, occitana i europea. La programació d'avui dissabte combina tallers de danses durant tot el dia amb concerts i balls participatius a la plaça dels Jurats, entre les propostes més destacades i a les actuacions de Naragònia Quartet, una de les formacions de referència del folk europeu, el duet Tanger Reibaut, el grup sicilià La Matriosca i una exhibició de balls de gitanes de Lliçà de Vall al Vallès Oriental. Demà diumenge aquest Ondarius seguirà amb el festival que posarà punt i final amb una jornada dedicada a la cultura popular participativa, jocs tradicionals, puntaires, activitats familiars i una ballada de sardanes amb la Flama de Farners, així com concerts i balls folks amb Salina, el duet bretó Barbier Mollard i els francesos Diatoche.

0: Acabarem el Garraf del 2 al 5 de juliol. Aquesta setmana que entrem, Vilanova i la Geltrú tornarà a convertir-se en un dels grans punts de trobada de les músiques d'arrel amb una nova edició del FIMPT, el Festival Internacional de Música Popular i Tradicional. Al Mans conversem amb els seus directors artístics, la Pati Serrano i en Miquel Alcaraz. Bon dia.
1: Bon dia, Quim.
2: Bon dia, Quim.
0: El FIMPT té una responsabilitat que és el degà de les músiques d'arrel, ja no només gairebé a Catalunya, sinó a tota la península. Això és tota una responsabilitat.
2: Sí, sí, bueno, són molts anys de molt de feina de molta gent diversa, de la qual nosaltres fa uns anys que hem agafat el relleu, però efectivament aquesta responsabilitat la seguim amb molt d'orgull i amb molta serietat.
0: 45 edicions, si no recordo malament, que obriran portes el proper dijous, dia 9 de juliol, i fins al diumenge, fins al proper cap de setmana, amb un munt de concerts. Quines són les línies d'enguany? Què destacaríeu de la programació?
1: Les línies artístiques del FIMPT d'aquest any són les línies que durant aquests últims anys que el Miquel i jo estem al capdavant hem volgut anar seguint, no? De propostes consolidades, de propostes de nova creació, aquestes propostes més d'arrel tradicional i altres propostes més innovadores. Però bueno, això com a línies generals artístiques, però aquest any doncs, bueno, volem posar l'accent una mica en propostes protagonitzades per la veu i el cant popular, que com veieu, si fullegeu la graella, veureu que doncs, és una graella que conté doncs, moltes propostes on això, la veu és la protagonista, no? Des, diferents estils, diguéssim, des de la polifonia, el fado, el cant coral, els cants de treball, vull dir que amb diferents propostes es veu diferents tipus, no, de cant, però això, que la veu té un pes important.
2: I de fet això, Quim, ho trobem en cada un dels dies, és a dir, ja fa uns anys que comencem el dijous a la plaça d'Assumpció amb unes propostes molt més intimistes, diguéssim, on aquí sempre la veu ja ha tingut un protagonisme destacat, però aquest any, tant divendres com dissabte com diumenge, a la plaça del Port, que és un espai obert molt més gran, i combinem, o lògicament, l'experiència pròpia d'un festival a l'aire lliure, és a dir, amb propostes de ball, on compartir, etcètera, etcètera, però cada un dels dies, com diu la Pati, hi ha una proposta, com a mínim, on la veu és la protagonista i que ens convida a centrar-nos en a escoltar, bàsicament, cada un amb el seu viatge que pugui fer a la proposta que tenim. És a dir, des del divendres, ficant un exemple per dia, les Tartes Helena, fins al dissabte la Sara Correia, fins al diumenge la Magali Sarem al Colbrunker, propostes molt potents amb una veu que ens convida a concentrar-nos en allò que ens volen explicar.

0: I a més aquesta combinació de grups consolidadíssims i propostes que també van sortint de, diguem-ne, de l'emergència cultural de, la, de concursos com els Sons, en la qual també sou, en formeu part, i que demostren el bon moment que hi ha al voltant de les músiques d'arrel amb el punt de vista més obert possible.
1: Aquesta és una de les línies fortes i en les que hi volem, doncs, contribuir, no? Perquè al final ens sentim com que estem contribuint amb el sector, no? De donar, doncs, aquesta cabuda a totes aquestes noves formacions que dins de la música d'arrel o de la música tradicional i popular, doncs, sorgeixen i han de tenir cabuda, doncs al FinPT, no? Com bé deies, doncs, aquest any els Sorgen com a guanyadors del concurs Sons de l'any passat, però de molts d'altres. També dir, doncs, que per nosaltres també és molt important aquest escenari Finpeteca que tenim a la plaça del Port, que també és un escenari, doncs, de suport a la creació local, no? On donem cabuda i incorporem en el nostre cartell, doncs, propostes més d'àmbit local o àmbit comarcal, no? De proximitat o quilòmetre zero, no? Que en diem. I per nosaltres, doncs, tot això és molt important, no? I unir sinergies, no? Doncs unir això, ser coproductors i acompanyar propostes, no? amb tots els companys que formen, doncs, que formem aquest concursons, o coproductors de propostes, doncs, que surten de l'obrador d'arrel. Tot això per nosaltres, doncs, és molt important i crec que és un dels papers que ha de tenir el FinPT.
2: I de fet, aquest any, parlant del concursons, tenim una cosa poc habitual, que és que hi ha dos guanyadors del concursons en el festival, conseqüència de l'anul·lació del dissabte del 2025 per motius meteorològics. Hem aconseguit recuperar la totalitat del cartell que proposàvem l'any passat. Aquest dissabte 11 de juliol trobarem el mateix cartell i, per tant, coincideix que les Alosa, que venien de, com a guanyadores del concursons del 2024, diguem-ne, doncs aquest 2026 les tindrem al festival i amb una trajectòria molt més consolidada.

0: Més enllà del que és la proposta musical escènica, el FinPT també s'acompanya del Firasac, també s'acompanya de propostes d'accions de carrer, com per exemple la participació de Dotatis Teatre. És a dir, que va una mica més enllà pensat perquè l'experiència sigui més completa.
1: El FinPT doncs, té uns escenaris, no?, centrals, uns escenaris estàtics, però la presència, no?, d'aquest cap de setmana, la presència del FinPT doncs, a la ciutat, és a dir, a les places, als carrers, en altres espais, no?, fora d'aquests escenaris centrals, creiem que és molt important perquè al final aquestes accions, aquestes activitats, no?, que estan, ajuden a visibilitzar el festival, però també són aquelles accions que acaben arrelant el festival a la ciutat, no? No sé, per exemple, ja fa molts anys que dissabte al matí fem un cercavila on hi participen tots els alumnes de l'àrea tradicional de l'Escola Conservatori Mestre Montserrat, que és el Conservatori Municipal d'aquí de la nostra ciutat, com una mica anunciant, no?, que aquest cap de setmana és FinPT. Per nosaltres doncs, també hi és bo pel festival perquè, i per la ciutat, no?, vol dir que hi ha cantera, no?, com es diu en altres àmbits, diguéssim, i és bueno, doncs, com aquesta cercavila. No? Doncs, com deies, també el treball que durant fa tants anys que fan, no?, amb la gent, el col·lectiu de persones que tiren endavant, no?, conjuntament amb nosaltres al Firasac, aquesta fira dedicada al sac de gemecs i al Fabiol i Tamborí. Vull dir que són accions que realment doncs, fan que el FinPT estigui també doncs, pels carrers i les places del centre i arrelat a tots aquests col·lectius de la nostra ciutat.
0: Està clar, una vivència completa el que tindreu a partir de dijous i fins diumenge que ve en aquesta nova edició del Festival Internacional de Música Popular i Tradicional de Vilanova i la Geltrú. Doncs, Pati, Miquel, gràcies per tenir la trucada del programa. Que vagi molt bé. Enhorabona per la programació, que és espectacular. Convidem a la gent a fer un cop d'ull a la pàgina, que és tan fàcil com finpt.cat. I allà, doncs, d'això, a partir dels mapes i Terrae, que són qui obren dijous, fins al final la Magali Sare, que tancarà el diumenge, una programació extensíssima, interessantíssima, que podreu viure a Vilanova i Geltrú. Repeteixo, moltíssimes gràcies per atendre la trucada al programa.
1: Molt bé, gràcies a tu, Quim, i estàs convidadíssim, al festival, ja ho saps.
2: Gràcies, Quim, fins aviat.

Seran el FinPT a Vilanova i la Geltrú el proper diumenge als Baula. Des del Cançons a l'Ombra hem sentit Maria Agneta. I així tanquem el mans i hem estat amb la Rosa Silloé al muntatge musical, la Dona Joanola a la producció i Quim Rullant, qui us parla. Tancarem d'aquesta manera aquesta 26a temporada del mans. Nosaltres seguirem cada dissabte i diumenge, com us hem dit, només de començar aquest programa, de 6 a 7 del matí. Us donem les gràcies per haver-nos acompanyat una temporada més. Esperem poder continuar amb tots vosaltres tot aquest estiu i, si tot va bé, la temporada que ve. Seguirem, com sempre, a l'arrel, a la Ràdio Nacional, fent d'altaveu de l'associacionisme i de la cultura popular dels Països Catalans. I marxarem amb una sardana de l'Enric Ortí, amb la Cobla de Sant Jordi, que porta per nom Per això t'ho dic, una composició que l'Enric va dedicar a Martí Trilla, una de les veus mítiques d'aquesta casa i que aquesta setmana hem acomiadat. En Martí va ser company d'esports, la primera veu de Catalunya Ràdio que va cobrir el París-Dakar, i que ens va confessar que en l'equipatge en el desert no hi faltava mai un caset de sardanes per escoltar durant les màgiques nits entre dunes aquest so de la cobla, sobretot la principal de Lisbal. Gràcies per ser-hi, per tant, una setmana més. Ens retrobem demà i el proper cap de setmana aquí a Catalunya Ràdio, com sempre, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 4 de juliol del 2026, Catalunya mira cap a les Gavarres, on tenim el primer gran incendi de la temporada. El foc continua descontrolat, ja ha cremat més de 2.300 hectàrees sobre el terreny i tenim treballant més de 500 efectius dels bombers que tenen com a prioritat la seguretat dels veïns, a qui ja estan afectant alguns focs secundaris. Hi ha 7 municipis confinats, unes 10.000 persones, i des de Protecció Civil, des d'ahir al migdia, es demana sobretot evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina dels bombers. Per tant, aquest evitar desplaçaments continua vigent aquest matí de dissabte, és cap de setmana, segones residències de l'Empordà, evitem aquests desplaçaments. Aquesta matinada l'incendi ha arribat a la urbanització de Cabanyes, a Calonge i Sant Antoni, i les flames han afectat diverses cases. Atenció al testimoni d'aquesta pagesa, la Núria Molla, davant la impotència per les flames.
1: Soc pagesa de tota la vida, soc calongina de tota la vida, i estàvem treballant al camp, tranquil·lament, collint els préssecs, i de cop, pum, hem vist una petita guspira, i bufava tramuntana, i està tot sec i abandonat. Això és una vergonya, el món crema, la terra crema. Hem de canviar la manera de viure, la manera de fer, hem de fer com els nostres avis. Viure senzillament. La terra parla. És que és increïble. És que l'ambient està calent. Jo sé que una amiga aquí viu a les Gavarres i té les cabres i se'ls ha cremat tot al voltant del mas i les cabres no en saben res, però és que segur que s'han cremat. El sentit comú ja s'ha perdut. Ha de cremar tot.
0: I som des de les 6 del matí fins que faci falta un suplement especial per informar del minut a minut de l'incendi de les Gavarres amb totes les veus i amb l'ajuda de vosaltres, els oients.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
0: En directe des del Centre de Comandament de Bombers de la Bisbal d'Empordà. Fèlix Martín, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com ha anat la nit? Quina és l'última hora de l'incendi?
3: A veure, aquí hi ha força moviment a aquesta hora. Estan arribant bombers que han estat tota la nit treballant tot sobre el terreny, expliquen quina és la seva situació. No hi ha declaracions públiques, encara no ho faran fins que siguin cap a les 8 del matí. En tot cas, és un treball intens d'aquests 500 bombers que han estat treballant per evitar, primer de tot, que aquestes flames afectin de ple una urbanització de Calonge, la de Cabanyes, com deies. Aquest ha estat el punt més crític aquesta nit perquè, segons explicaven, el foc doncs hauria arribat al llindar d'alguna casa. Encara no està clar si hauria afectat també l'interior o no. Això ha fet que molts veïns d'aquesta zona doncs hagin hagut de marxar. D'altres s'han quedat confinats a l'interior i l'Ajuntament de Calonge, que ha fet, doncs, ha habilitat el pavelló municipal del poble per si cal allotjar les persones que ho puguin necessitar. En parlava David Borrell, que és el cap d'operatius dels bombers de Girona.
4: A la nit es veurà molta flama. Això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
3: Això perquè amb la foscor d'aquesta nit i també a primera hora del matí, doncs les flames han estat encara més visibles. Des d'aquí mateix, des de la Bisbal, vèiem en arribar des de Girona tres fumeres intenses i també flama al cim de la muntanya, però també des de la mateixa línia de costa, imatges espectaculars, imatges que fan esgarrifar de les muntanyes darrere de la platja, al fons, amb flames des de Platja d'Aro o des de Palamós. Això és el que comentava també el cap de bombers a Girona, David Borrell. La situació a Calonge que comentàvem no és única. El mateix està passant en una altra urbanització, en aquest cas a Santa Cristina d'Aro, al Vall Repòs, que de fet és la primera que van desallotjar ahir al migdia. També es va desallotjar a Santa Cristina una casa de colònies. Alguns veïns d'aquesta urbanització ja han passat la nit en un hostal, que també s'ha cedit, i una quinzena de nens de la casa de colònies han dormit al pavelló municipal. No han estat tots, molts ja han marxat a casa perquè els van venir a recollir els pares i les famílies ahir la tarda. Aquest foc continua plenament actiu, amb aquest balanç provisional de 2.300 hectàrees afectades al massís de les Gavarres. Aquest seria el perímetre que ha cremat. És una zona, sobretot, de bosc en aquest massís. El Baix Empordà és un foc que, recordem, ho va començar ahir a un quart de 10 del matí als afores de la Bisbal d'Empordà, mirant cap al sud, i que es van escampant. Si ens posem amb un mapa i ho mirem per visualitzar-ho, si ens posem d'esquenes a la Bisbal, mirant cap a la dreta, cap a la costa, cap a Calonge i Sant Antoni, seria una banda, i si mirem cap a l'altra banda, doncs seria cap a Santa Cristina d'Aro. Aquest flanc és el que tindria un risc més elevat, perquè des d'aquí el foc doncs es podria escampar en direcció cap a Llagostera i d'aquí doncs cap al Gironès.
0: Fèlix Martín, parlàvem d'aquests veïns, sobretot de la urbanització de Cabanyes, que aquesta nit i matinada ho han passat realment molt malament, a tocar de Calonge, per l'amenaça d'aquestes flames. Podem sentir alguns d'ells que, malgrat que la indicació dels bombers continuava sent confinar-se a casa, han decidit abandonar casa seva.
5: Veiem el foc molt a prop de casa. Pot ser que no arribi, però jo no sóc cap tècnica i no m'arrisco. Ningú no ens ha dit res i tampoc hem rebut cap alerta.
6: Dijeron que o nos encerrábamos en casa o que nos fuéramos o nos fuéramos al pabellón del ayuntamiento. Muerta de miedo, se acaba de mi hija, la más pequeña, con el gato. Y bueno, se queda nuestra vida y nuestra historia aquí si se llega a prender fuego o lo que se haga pasar.
0: Moments de pànic que, evidentment, que condicionen algunes decisions dels veïns, malgrat que la recomanació, evidentment, és fer cas a les autoritats, als bombers, protecció civil, etcètera, etcètera. Fèlix, pel que fa, sobretot, important, confinats, desallotjats,
3: sí.
0: Estem parlant, i si no em rectificaràs, 7 municipis confinats, 10.000 persones, aproximadament, hores d'ara. Continuen sent aquestes xifres, eh?
3: No ens les han actualitzat a primera hora d'aquest matí, ho faran a partir de 7:45. En tot cas, sí que recordar que aquests 7 municipis confinats, ja des d'ahir a primera hora, al migdia, la Bisbal d'Empordà, que és on es va originar aquest incendi, després la població veïna de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní, 3 nuclis de població diferents d'un sol municipi, Forallac també, Calonge, Santa Cristina, Platja d'Aro i Llagostera. Serien els 7 municipis confinats. Es parlava ahir de 10.000 persones, evidentment, amb el gruix d'habitants d'aquestes poblacions i dels que pugui haver-hi ara l'estiu, aquest nombre queda molt curt, però en tot cas serien el de les zones, els dels barris més pròxims en el punt de l'incendi.
0: El Fèlix Martín serà les nostres ulleres, la nostra mirada al llarg de tot aquest matí de suplement, línies obertes amb el Fèlix i, evidentment, estarem molt atents a aquesta primera atenció als mitjans que faran els bombers d'aquí uns minuts, cap a 7:45, ens han dit. Això es pot allargar. Totes les compareixences de les autoritats de bombers de protecció civil les anirem seguint en directe en aquest especial suplement. Estem molt pendents, evidentment, també del vent i del temps. Néstor Gómez, bon dia. El més immediat, bon dia. Sobretot, Baix Empordà. Vent, cap on, com està aquesta tramuntana i aquesta marinada també, que és del que estaven pendents, sobretot els bombers, per intentar, doncs, si més no, començar a controlar aquest incendi?
7: Doncs aquesta tramuntana realment cap al sector de Platja d'Aro, Palamós, diríem Palafrugell, tot aquest sector més costaner, no tant a la Bisbal, però sí cap a Calonge, és on ha bufat una miqueta més aquesta tramuntana que ha arribat aquesta nit al voltant dels 30 km per hora. En canvi, com la Bisbal està més cap a l'interior, no li ha afectat tant i les ratxes de vent no han superat els 10 km per hora. I no només parlem de vent, sinó fins i tot de la mateixa temperatura. I és que avui ha tornat a ser una nit molt càlida a tot el sector de l'Empordà, tant a l'Empordà com al Baix Empordà, amb unes mínimes que, per exemple, a Roses no han baixat dels 26 graus. Això també fa que la humitat no sigui tan alta. I destaquem també les temperatures aquestes que hem tingut a l'àrea de la Bisbal. Per exemple, ara mateix en tenen 21 graus. El vent bufa en aquest sector fluix, però sí que dèiem que cap a Palamós, cap a Calonge, cap a la Palafrugell, en aquest sector sí que està bufant amb certa intensitat. Com dèiem, tot això amb tramuntana. El canvi de vent es produirà cap als vols del migdia, cap a les 12, a la 1, màxim les 2. I així es produirà el canvi radical de vent, perquè passarem de vent de component nord a vent de component sud, que aquest és el més preocupant. I a més, en unes hores en les quals sí que hi ha més preocupació, que és quan arriba la marinada, que és quan amb més força, entre aproximadament les 2 del migdia i les 6 de la tarda. És quan agafa més embranzida cap a aquest vent tèrmic que bufa de mar cap a terra, i és quan bufarà amb més intensitat. Aquestes serien, diríem, les hores més crítiques, perquè a partir del vespre aquest vent tèrmic ja tendeix un altre cop a minvar i ja no estaria tan fort. Però, en definitiva, ja diem, tot això a més acompanyat de que aquest migdia tornarà a fer molta calor. Cal pensar que des de Girona fins a Palafrugell, la Bisbal, els 36 i algun 37 podrien rondar, de tal manera que temperatures molt altes en aquest sector i també a la resta del país, que tindrem un dia assolellat i unes màximes que rondaran la xifra dels 38-39 graus, a l'espera de que demà ja tinguem, diríem, entre cometes, oficialment, l'onada de calor a sobre amb màximes de 40 graus.
2: L'informatiu del suplement.
0: L'incendi de les Gavarres continua descontrolat. Com expliquem, ha cremat més de 2.300 hectàrees sobre el terreny. Tenim 500 efectius dels bombers que hi treballen. Amb aquests 7 municipis confinats, aquest foc arriba en un moment complicat. El perill d'incendi forestal és molt alt per l'arribada d'aquesta nova onada de calor que ens explica el Néstor, la segona de l'estiu, i amb la marinada a partir d'aquesta tarda que pot atiar el foc. Des de Protecció Civil es demana també, i sobretot, evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina dels bombers.
8: Sí, aquesta matinada l'incendi ha arribat a la urbanització de Cabanyes, a Calonja i Sant Antoni, i les flames han afectat diverses cases. Alguns veïns han marxat, tot i l'ordre de confinament dels bombers. Són declaracions a 3Cat Info.
5: Veiem el foc molt a prop de casa. Pot ser que no arribi, però jo no sóc cap tècnica. I
0: la
5: no
0: segona prioritat dels bombers, no, més enllà de la seguretat dels veïns, és controlar el flanc dret. És el més perillós perquè el foc podria afectar tot el massís de les Gavarres, amb milers d'hectàrees potencials per cremar. El flanc esquerre també s'hi està treballant de valent perquè és el més proper a les urbanitzacions afectades. De fet, l'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Des de Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
9: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
10: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
11: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
9: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una 60ena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una 10ena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
12: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
9: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
13: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
9: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: L'incendi es concentra al massís de les Gavarres, però es va originar ahir al matí a la Bisbal per les guspires d'una serra radial. Els Mossos han detingut l'operari que estava fent aquestes feines al voral de la carretera després de prendre-li declaració a la comissaria de la Bisbal.
8: Sí, de fet, l'home estava utilitzant una eina específicament prohibida pel nivell 3 del Pla Alfa, com recordava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
14: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del Pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
8: I avui el missatge és clar. El govern demana evitar desplaçaments a la zona propera a l'incendi. Si avui teníeu pensat anar a passar el dia a la platja, per tant, no hi aneu. Aquesta és la recomanació que fan les autoritats des del govern i també Protecció Civil. Cal evitar, diuen, col·lapsar les carreteres per assegurar que els bombers poden fer la seva feina amb garanties.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, es desplaçarà aquest matí cap al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. Ha cancel·lat la seva agenda per poder anar a primera hora a la Bisbal, on es reunirà amb membres de l'operatiu i autoritats locals i atendrà els mitjans, en principi, al voltant de les 10 del matí.
8: A través de les xarxes, Illa ha demanat màxima precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergències, entre els quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. El president espanyol, Pedro Sánchez, per la seva banda, també s'ha referit al foc de les comarques gironines. En una piulada ha dit que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat la seva solidaritat amb els veïns afectats, també via xarxes. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jessica Albiach, el popular Juan Fernández, entre altres dirigents, han traslladat inquietud per aquest incendi i suport a la població perjudicada.
0: Un quart de vuit en directe al suplement. Podem saludar a aquesta hora l'Òscar Aparicios, alcalde de la Bisbal d'Empordà. Alcalde, què tal? Bon dia.
15: Hola, molt bon dia.
0: Com han passat la nit? Quina és l'última hora?
15: Bé, jo ara estic aquí en el centre de coordinació. La primera reunió que ells fan de coordinació serà a les 8, per tant, és quan ells tindran, ells, vull dir, els, tots els cossos d'emergència tindran una visió més clara. Les primeres notícies que ens diuen és que, tot i que han intentat fer el que havien ja comentat ahir, doncs anar debilitant sobretot el costat dret de l'incendi, no ha anat tan bé com havien previst, però en tot cas que la situació encara no la veuen del tot negativa. És a dir, el principal por que tenien era que pogués saltar o expandir-se molt pel costat dret, i que això és el que donava accés a la resta massís de les Gavarres amb 30.000 hectàrees potencialment en perill. Sembla que, tot i no haver pogut extingir perquè ha costat tant l'incendi com esperaven, tampoc no ha saltat. I com dic, estem esperant, a les 8 fan la primera reunió de coordinació i de valoració de tots els cossos, i a les 9, quan arribi el president també, doncs es fa la reunió amb tots els càrrecs electes per explicar com està aquesta situació. Evidentment, això és la part dreta, per el que és el front del foc, bé, és el que heu anat informant, no?, que va avançar en direcció Costa, direcció Calonge, i per tant serà molt important també veure com s'aixeca avui el dia. De moment hi ha una mica tramuntana, no tan forta ni molt menys com ahir, però bé, s'ha d'estar amatent a veure com evoluciona també aquesta part, no, del vent, que té una afectació important a com evoluciona després el foc.
0: Pel que fa a confinats, també alguns desallotjats i tots aquests veïns que sentien també de matinada, alguns d'ells han abandonat casa seva, perquè hi ha una cosa que és, quan es fa fosc, la sensació de tenir les flames més a prop encara es pronuncia més que quan és de dia, i per això també alguns veïns segur que han decidit abandonar casa seva, malgrat que potser la indicació dels bombers era confinar-se. Entenc que tots aquests veïns de matinada, els que s'han vist més condicionats per aquestes flames, són més cap a la zona de Calonge que no pas Bisbal i entorns, eh?
15: Sí, ahir ja, de fet, sobre la tarda, el foc en el que era el terme municipal de la Bisbal havia deixat molt, per tant, nosaltres vam poder desallotjar gairebé totalment la casa de colònies que hi havia, que tenim en aquesta zona, on hi havia més de 150 persones. Vam desallotjar la majoria. Els que es van quedar era perquè no hi havia foc. De fet, els nens que estaven allà ja estaven per fora, sense sortir gaire, però vull dir que havien sortit de l'edifici. Per tant, nosaltres aquí sí que a la Bisbal, en aquest cas, des d'ahir a la tarda, no tenim gaire afectació amb els veïns. Tot i així, es mantenia l'ordre de no sortir de les vivendes, també per no entorpir, no, la feina dels bombers. I, com dius, totes aquestes afectacions que hi ha hagut aquesta nit és per la part principal del foc, la que anava avançant, que ahir a la nit el no haver-hi marinada, doncs anava direcció, havia pujat tota la cadena de les Gavarres i ja anava en baixada direcció Costa, per tant, direcció Santa Cristina, Calonge, no tant, però també per Gedaro, per tant, anava més cap a aquesta zona de costa, i és el que ha fet aquestes afectacions. I com bé dius, ja ahir ho avançava el cap d'operatius de bombers, que ho va fer-ho amb un parell de compareixences a mitjans de comunicació, que això que deies, no?, que a la nit l'incendi es veu com més espectacular i sembla més a prop del que en veritat és. A més, va explicar, jo crec que molt pedagògicament, que en cas d'incendi és millor estar dins de les cases que no fora, però és evident que això ho diu ell com a professional, però en el moment que els ciutadans normals ens hi trobem, doncs ens pot entrar a vegades una mica la por i, per tant, abandonar-ho.
0: Es va originar al matí l'incendi a quarts de 10 a la Bisbal amb aquestes guspires d'una serra radial. Els Mossos han detingut aquest operari que estava fent feines al voral de la carretera. En sabem alguna cosa més? I si aquest operari treballava per compte pròpia o sota les ordres d'algú, tenint en compte que estem amb aquest pla alfa?
15: Jo, a primera hora, quan ens van dir aquesta hipòtesi, en aquell moment hipòtesi, a partir, no sé, de quarts d'11, vaig preguntar a les administracions, que, primer al propi Ajuntament de la Bisbal, si havíem encarregat alguna cosa per aquella zona, tot i que la carretera no és titularitat de l'Ajuntament. Vam descartar que fos alguna tasca de l'Ajuntament, vam preguntar al Consell Comarcal, que també va dir que no. Llavors aquí quedaven les dues opcions obertes, que a hores d'ara jo no sé quina de les dues és, si era un operari d'una empresa privada a títol privat, o era un operari d'una empresa privada que havia tingut alguna encomana, alguna adjudicació per part del Departament de Territori, que són els que els titulars. Crec que el Departament de Territori, ahir que hi havia la consellera Paner, que ens va comentar que havien obert una investigació per saber-ho, però en tot cas, sigui de l'administració que sigui que hagi encarregat les obres, és evident que totes aquestes obres, quan es fan, tenen doncs, unes autoritzacions i unes prohibicions, i en aquest cas ahir era prohibició utilitzar aquest tipus d'eina, per tant, ho devia fer o ho va fer. Si es confirma aquesta situació, malament l'empresa o l'operari que doncs, no van fer cas d'aquestes normes van utilitzar una eina que estava prohibida precisament per l'alt risc que hi havia ahir amb una tramuntana, amb una calor extrema, i a més a la zona on es desenvolupaven, que era ja l'inici de les Gavarres, i que per tant era un lloc perillós. Mm.
16: Tindrem temps segur de depurar responsabilitats i fer més preguntes sobre aquesta qüestió. Ara el més immediat és controlar aquest foc i vetllar per la seguretat dels veïns. Última pregunta, alcalde. Tots els experts, i anem sentint també veïns, fan un retrat de les Gavarres i d'aquest foc que crema amb un bosc que és un polvorí. Si tothom sabia que era un polvorí, per què no s'han fet els treballs previs de prevenció en tota aquesta zona, amb aquestes hectàrees tan potencialment inflamables?
15: Bé, que és un polvorí és una cosa que n'hi diguin tots, perquè sobretot a partir de l'any 2010, que va haver-hi la nevada, doncs l'estat doncs, hi havia molt més sotabosc i, per tant, costava, o es podia intuir que si hi havia algun incendi, doncs tenia més material inflamable per cremar que no pas, no únicament la vegetació que hi havia prèvia. Tot i així, jo crec que hi ha tres factors. Una, la normativa, i en molts casos no és normativa pròpia. Segon, suposo que deu ser el cost per part de les administracions, però també crec que és molt important destacar en aquest cas, que la majoria de bosc no és de titularitat municipal o pública, sinó és de privats, i per tant això a vegades també dificulta més perquè bé, s'han de fer la línia de subvencions perquè tinguin ajuda. Però també és veritat que quan passa algun tipus de desgràcia sempre tothom tenim la tendència probablement molt natural de buscar culpables i de dir que tothom ho ha fet malament. Bé, jo crec que encara que hagués estat el bosc molt millor cuidat, que segurament i no et dubto que es pugui cuidar molt millor i es pugui tenir millors condicions, estem parlant, ja ho heu vist, per l'extensió potencial que tenia l'incendi, que té l'incendi de moltíssimes hectàrees, més de 40.000 hectàrees, i que per tant és molt complicat tenir el bosc en condicions de que si hi ha un incendi doncs sigui fàcil d'extingir-lo. Com dic, són moltíssimes hectàrees, molt tupida, de moltes condicions que fan difícil, i més en aquests moments amb una calor extrema.
16: Són les primeres impressions a primera hora del matí de l'Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà. Si cal i és necessari, tornarem a parlar al llarg d'aquest especial suplement avui a Catalunya Ràdio. Una abraçada, alcalde, molta sort.
15: Moltíssimes gràcies.
16: Un quart i mig de 8 del matí. Pausa i reprenem el fil d'aquest incendi, també amb altres notícies que ens deixa la matinada en aquest cap de setmana que tot just arrenca.
2: L'informatiu del suplement.
17: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. Ara en format estalvi, un quilo de llagostins cuits per 7,69. T'estalvies un 18%. I salmó fumat per 5,99. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
18: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM. Ajuntament de Barcelona.
19: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
20: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bessols Energia i Fundació Vila Cases.
1: Un restaurant caníbal a Berlín, líder d'audiència en la seva franja.
21: Ho celebrarem a la vora del mar, ho celebrarem a la Barceloneta.
22: Paula, sincerament, has anat mai a una peixateria i has demanat bròtola?
21: A veure, jo sí, però perquè vaig entrenada.
22: Jo encara no ho he fet, però m'ho proposo com a deures.
23: I ara estan endreçant-lo manualment, de genolls, com el que estem veient, posen a cada caixa, a cada espècie per mida. Només es pot entrar en aquesta llotja si ets professional, a les grades i a les persones que estan comprant.
24: És superimportant confiar en la teva peixatera. La confiança.
21: A veure, un xin-xin, xin-xin.
1: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
2: L'informatiu del suplement.
16: 5 minuts per arribar a 8:15 del matí. Més enllà d'aquest incendi a les Gavarres, tenim més notícies. Ahir van morir dues persones a les platges de Cunit i de l'Hospitalet de l'Infant. Ja són 8 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes en el que portem d'estiu. Des de Tarragona, Manel Sastre.
25: La primera víctima mortal ha estat a Cunit, al Baix Penedès, a la platja de Llevant. Un home de 70 anys l'han tret de l'aigua amb problemes cardiorrespiratoris i el sistema d'emergències mèdiques no l'ha pogut salvar, tot i les maniobres de reanimació. La segona víctima mortal a les platges s'ha produït a 6:15 de la tarda d'aquest divendres a la Cala Gestell, al costat de la platja del Torn, de l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Es tracta d'un home de 37 anys que s'ha llançat a l'aigua des d'una embarcació en la qual anava com a tripulant. Amb aquestes dues víctimes ja són 8 les persones que han mort a la costa catalana des que ha començat la temporada de platges, 7 de les quals en platges de la demarcació de Tarragona.
16: Aquest migdia arrenca Barcelona el Tour de França. Ho farà amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. Eva.
8: I això comportarà molts problemes per moure's avui per la ciutat. El pas dels ciclistes farà que es talli el trànsit en molts carrers a partir de les 12 del migdia fins a 9:15 del vespre. Fins i tot serà difícil creuar-los a peu per les tanques que delimitaran el recorregut. Els cotxes no podran, evidentment, circular pels carrers per on passa el Tour, com Bac de Roda, Aragó, Mallorca i la plaça Espanya. També quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Es recomana, per tant, amb tota aquesta situació, fer servir el metro. I per als seguidors que vinguin de fora a Barcelona, s'han habilitat aparcaments per deixar el cotxe i agafar el transport públic.
16: Discurs patriòtic de Donald Trump des de Mount Rushmore, a Dakota del Sud, ha donat el tret de sortida a les celebracions dels 250 anys de la independència dels Estats Units. El president nord-americà ha fet gala dels èxits i de les contribucions dels Estats Units al món, però també ha carregat contra el comunisme i la immigració, per exemple. Lluny de la institucionalitat del càrrec, Trump no ha desaprofitat l'ocasió per treure pit de la gestió de la seva administració. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
26: Bon dia. El president nord-americà Donald Trump no ha decebut els seus seguidors aplegats al Mount Rushmore, als peus de les cares esculpides a la muntanya dels presidents Washington, Jefferson, Roosevelt i Lincoln. Els ha ofert el repertori habitual, autoelogis, crítiques a l'administració anterior i el que potser ha estat més novedor, una crítica ferotge contra el comunisme que no ha estat res més que un atac encobert al Partit Demòcrata amb la mirada posada a les eleccions al Congrés del novembre. Recordem que als Estats Units el comunisme és equiparable al dimoni.
27: El comunisme és una amenaça moral per la llibertat nord-americana. És l'amenaça més gran pel nostre país, incloent-hi la Primera i la Segona Guerra Mundial, Pearl Harbor o fins i tot l'11S. No deixarem que això ens passi a nosaltres. No deixarem que passi. Believe me, we're
26: not letting it happen. El discurs, emmarcat en les celebracions del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència, no hi han faltat les lloances a la pàtria, assegurant que som el país més bonic del món, el més poderós i el més solidari. Afegint-se al governador de Dakota del Sud, que ha afirmat que els drets i les llibertats dels americans no els ha donat el govern, sinó que els ha donat Déu, Donald Trump ha dit això.
27: Els nord-americans no es van agenollar davant d'un rei o d'un govern, només davant de Déu Totpoderós.
26: L'acte, amb passades constants d'avions militars que no es podien veure perquè ja era de nit a Dakota del Sud, s'ha acabat, com sempre, amb el YMCA de Village People i Trump ballant amb els braços.
16: Gràcies, Oriol. En aquest discurs de Trump no han faltat les referències a l'Iran. Ha dit literalment que els hi han donat una setmana de treva perquè puguin celebrar un funeral. Trump es refereix al funeral d'Ali Khamenei, que ha començat fa un parell d'hores per acomiadar el gran líder del país, que, recordem-ho, va morir el primer dia de la guerra després de prop de 40 anys al poder. Milions d'iranians han sortit als carrers de Teheran per assistir a un funeral d'estat que s'ha convertit en una demostració de força contra els Estats Units i contra Israel.
8: Sí, l'Iran ha blindat la capital durant la cerimònia pública de comiat de Khamenei. Les autoritats del país calculen que hi assistiran uns 20 milions de persones que el règim dels ayatolars llegeix com un gest de legitimitat. Just abans de l'ofensiva d'Israel i dels Estats Units, la policia iraniana va reprimir fortament les protestes contra el règim que van causar milers de morts. Els funerals comencen avui a l'Iran, però el fèretre de Khamenei recorrerà diverses ciutats de l'Iran i de l'Iraq. Finalment, Ali Khamenei rebrà sepultura dijous que ve a la seva ciutat natal, Mashhad. Ahir els actes previs, tancats al públic, van aplegar líders d'alguns països estrangers.

0: Les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
1: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
0: En el que portem d'any, segons dades dels Mossos, hi ha hagut 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts.
2: De la crònica de successos, avui també destaquem que les dues filles d'Isaac Andic creuen que el seu germà és innocent. Davant de la jutge que investiga la mort del seu pare, han negat que Jonathan Andic estigui obsessionat pels diners i han definit la relació entre pare i fill com a bona, excepte en moments puntuals. Asseguren, a més, que tots els fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per la gent necessitada. Des dels jutjats de Martorell, Marta Vallès.
3: Sara i Judit han dit que han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. I asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni, calculat en 4.500 milions d'euros, a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i en concret amb la petició que li hauria fet la terapeuta a Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida.
2: Gràcies, Marta Vallès. Avui, a partir de les 10, al suplement, Maica Navarro, com sempre, evidentment, per seguir també aquests incendis i tot el que ens pugui arribar a través de la feina dels cossos i les forces de seguretat, i també amb algunes novetats, tant d'aquesta mort, aquest assassinat d'aquest nen de només 15 anys, com també del cas Andic. I s'han deixat en marxa des del mes de juny una investigació fiscal a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família, el magistrat José Luis Calama, que recordem que investiga Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ja ha rebut la comunicació de l'Agència Tributària.
0: L'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, el de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i també algunes companyies del suposat entramat. El que vol és comprovar aquesta documentació entre el 2021 i el 2022. Això, el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Zapatero li havia demanat, recordem, moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i whatsapps irrellevants per a la investigació.
2: A Veneçuela, almenys 2.650 morts pel terratrèmol que va sacsejar al nord de Veneçuela fa tot just 10 dies, 32 dels quals són espanyols, segons els balanços actualitzats aquestes últimes hores. Centenars de cossos s'apleguen encara a la morgue improvisada de La Guaira, la zona més afectada, on els familiars s'enfronten a la tasca d'identificar els cossos. Enviat especial, Miquel Jarque, bon dia.
4: Bon dia. La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra fora una sala d'espera improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers d'ataúds i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. L'interior, ens expliquen, està molt ben organitzat, arriben els cossos, ens diuen cada vegada menys, i si a principis de setmana els familiars s'havien de passejar entre les bosses, ja hi ha ara un àlbum on es poden identificar les persones a les quals no se li han pogut prendre les empremtes. Anaïs González és tècnica del tanatori.
5: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto, identificarlos por la foto y en caso tal. Obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
6: alguna cicatriz, algún tatuaje,
5: a cualquier cosa que te pueda identificar.
4: I enmig de tot aquello, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
7: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día.

0: O sea, hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
1: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
2: Pràcticament passen 6 minuts de 7:45 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, en directe especial mirant cap a les Gavarres, amb aquesta notícia amb la qual avui us hem despertat a les 6 del matí, l'actualització d'aquest incendi de les Gavarres que continua descontrolat i ja ha cremat més de 2.300 hectàrees sobre el terreny i tenim treballant més de 500 efectius dels bombers. Tenen com a prioritat la seguretat dels veïns, a qui ja estan afectant alguns focus secundaris del foc. Continuen havent-hi 7 municipis confinats, gairebé 10.000 persones més. La Casa de Colònies, també Pou de Glaç, a Calonja, on només queden una seixantena de nens. Aquest foc arriba en un moment complicat. El perill d'incendi forestal continua sent molt alt per l'arribada d'una nova onada de calor els propers dies, la segona d'aquest estiu, i amb la marinada a partir d'aquesta tarda que pot atiar el foc. Recordem, des de Protecció Civil es demana evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina als bombers. Per tant, des d'ahir al migdia que es dona el missatge de no anar cap a l'Empordà, no anar a passar el cap de setmana a la segona residència. Aquesta matinada l'incendi ha arribat a la urbanització de Cabanyes, a Calonja i Sant Antoni, i les flames han afectat diverses cases. Alguns veïns han marxat malgrat l'ordre de confinament dels bombers. És evident que les flames de nit es veuen de més a prop i alguns veïns espantats no han fet cas de l'ordre de confinament dels bombers. Declaracions a 3CAT Info, aquesta casa d'alguns d'aquests veïns que marxaven. Cames, ajudeu-me.
3: Veiem el foc molt a prop de casa. Pot ser que no arribi, però jo no sóc cap tècnica i no m'arrisco. Ningú no ens ha dit res i tampoc hem rebut cap alerta.
4: Dijeron que o nos encerrábamos en casa o que nos fuéramos o nos fuéramos al pabellón de la Junta. Muerta de miedo, se acaba de mi hija, la más pequeña, con el gato. Y bueno, se queda nuestra vida y nuestra historia aquí si se llega a prender fuego o lo que se haga pasar.
2: Estem pendent d'aquí uns minuts de la primera actualització de bombers de Protecció Civil de les autoritats, de com ha anat el balanç d'aquesta nit. Hem pogut saludar fa una estona l'alcalde de la Bisbal, que, sense ser pessimista, ha dit que potser la nit no ha anat tan bé com alguns pronòstics esperaven, però que els bombers tampoc han perdut l'esperança. A veure de quina manera es tradueix això. Tan bon punt sentim aquesta primera compareixença a primera hora. La prioritat dels bombers, més enllà de la seguretat dels veïns, és controlar el flanc dret. És el més perillós perquè el foc podria afectar tot el massís de les Gavarres amb milers i milers d'hectàrees potencialment per cremar. El flanc esquerre també s'hi està treballant de valent perquè és el més proper a les urbanitzacions afectades. A aquesta hora, al suplement, podem saludar l'Ignasi Casamitjana. Ell és un veí que ha estat desallotjat de l'urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro. Ignasi, bon dia.
5: Què tal, bon dia? Com esteu?
2: Això tu, com estàs, Ignasi?
5: Bueno, ara a nosaltres a Vall Repòs van vindre els Mossos ahir cap a les 12:30 i ens van fer fora. Perquè les flames estaven molt a prop, havia molt fum també. I, bueno, ahir he passat la nit aquí a Platja d'Aro, a casa del meu consogre, i esperant i mirant les redes a veure com va l'incendi i bueno, una miqueta angoixat, no? A veure què ens trobarem allà dalt quan pugem.
2: Patiu per la casa?
5: És clar, perquè ahir va haver una fumera molt gran, han passat vídeos de flames, però tot i així sembla que el foc, com heu dit abans, ha anat més aviat cap a Calonja. Uh-huh. I hi ha hagut com una ratlla en Vall de Molins que ha tirat avall i Vall Repòs, com que queda una miqueta més cap a Romanyà, em sembla que no agafa gaire.
2: Uh-huh. Tu et vas poder... Has pogut passar la nit, dius, a casa d'algun familiar a Platja d'Aro. Quan els Mossos us van venir a buscar a 1:15 de la matinada i us van fer aquest avís, us van
5: donar... No, digues. No, va ser... Quarts d'una del migdia d'ahir.
2: Del migdia d'ahir, ja. El migdia d'ahir ja us van desallotjar.
5: Van veure que el foc estava...
2: Sí. Us van oferir alguna alternativa per passar les hores o cadascú s'havia d'espavilar com podia?
5: No, no, molt bé. Vam anar aquí al Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro i allà estava l'Ajuntament, havia protecció civil, ens van donar aigua, entrepans, i vam estar allà tots els veïns que volien pues, estar fent pinya i a veure què és el que passava.
2: És important fer cas de les autoritats. Tothom coincideix també que el massís de les Gavarres era un polvorí. No sé si fa gaires anys que vius a la zona i si d'alguna manera també pensàveu que un incendi d'aquestes característiques algun dia o altre es podia produir.
5: Bueno, allà a Vallrepòs cada any fem trobades amb Mossos, agents rurals, bombers i tot, i sí, però anem molt en compte. El que no entenc, com ahir aquest treballador en ple tramuntana i en una temperatura molt alta es posa a tallar en una radial gran al mig del bosc. I el més fotut d'això és que el dia d'abans li van dir que era un perill el que estava fent. I l'home, l'endemà, va i torna a fer la feina, no?
2: Com ho sabeu, això, que el van avisar que era un perill? Qui el va avisar?
5: Bueno, la carretera de la Ganga és una carretera que passa molts ciclistes, tot això és Romanyà, la Ganga, i un senyor va parar la bicicleta i li va dir «Escolta, que fa molta calor i això és un perill». I ell va continuar treballant i ja està.
2: Aquesta persona està detinguda i és evident que també...
5: Està detinguda, sí.
2: Doncs la veu també d'aquests veïns preocupats per aquesta situació, l'Ignasi Casamitjana, veí desallotjat de l'urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, ahir al migdia. També estem molt pendents de les autoritats amb aquesta primera compareixença que ha de passar d'aquí uns minuts. Ignasi, una abraçada, molts ànims, bon dia.
5: Vinga, gràcies, bon dia.
2: 3 minuts per 3 quarts de 8. 93-201-7474. 93-201-7474. Us volem sentir a vosaltres, els oients, també perquè hi digueu la vostra i ens expliqueu com heu passat la nit, evidentment, si sou veïns del Baix Empordà i teniu les flames i aquest incendi a prop. Pausa i tornem.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust, la capacitat de veure on els ulls no arriben, el que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre, amb allà origen.
8: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
9: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
10: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana la cinta Indria Negra, 0,89 al quilo.
11: I el plàtan de Canàries, 0,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es.
12: Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
14: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
15: una cullerada de silenci,
16: dos reflexos de llum,
17: 5 quilos de cadira
18: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
19: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
20: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
21: Contes, novel·les, poemes, cançons...
20: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Un minut per arribar a 3:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, en directe especial mirant cap a les Gavarres amb aquest foc que continua cremant de manera descontrolada. Trucada important, podem saludar a aquesta hora el Jordi Soler, ell és alcalde de Calonge i de Sant Antoni. Alcalde, bon dia.
22: Bon dia, per dir alguna cosa.
2: Com heu passat la nit? Quina és l'última hora?
22: Bé, la nit s'ha passat amb molta angústia, molta angoixa. Evidentment, l'espectacle era dantesc. No sé si coneixeu l'Espona, Calonge està situat amb un turanet rodejat d'urbanitzacions i el foc ha anat entrant a l'urbanització de Vescomtat de Cabanyes i a l'urbanització de Mas d'Ambròs, desplaçant-se una mica més cap a l'est. No és res que els bombers no tinguessin previst, que jo vull lloar la seva feina perquè ha sigut encomiable, però sí que és cert que espanta molt, espanta moltíssim. Nosaltres hem acollit unes 120 persones al pavelló municipal, gent que ha volgut saltar-se el quedar-se a casa seu, però en general tothom que s'ha quedat confinat a casa seu doncs no hi ha tingut cap mena de problema, a part de, evidentment, la por i l'angoixa del moment i de la situació.
2: L'ordre per a tots aquests veïns de Calonge, de Sant Antoni, és quedar-se a casa? Ho dic perquè de matinada, també pel que havien avisat els bombers, perquè quan es fa fosc les flames semblen que estan més a prop del que estan, hem sentit el testimoni de diversos veïns abandonant casa seva, malgrat que l'ordre era contrària.
22: Sí, l'ordre dels bombers era molt clara, confinament total a casa de cadascun. Això permetia, amb una rapidesa més notable, poder avisar tothom en el cas d'un possible d'haver d'evacuar la zona, cosa que no s'esperava ni es preveia, però en tot cas, si estàs confinat, és molt més fàcil comunicar-ho a la gent i organitzar els tràmits, i per altra part, si tancat a casa, amb la casa ben tancada, el foc no hi entra de cap manera, no? Per tant, hi ha hagut alguna afectació amb tanques de finques i algunes cases que estem avaluant. No es pot donar gaires dades, crec que hi ha unes 7-8 cases o finques afectades, eh? Mm-hmm. Però, en principi, no hi ha danys materials, cosa que hem de celebrar, i els danys danys personals, i els danys materials doncs ja s'arreglaran quan convingui.
2: És a dir, danys personals no n'hi ha, danys materials, alguna casa cremada segur que sí.
22: Alguna cosa veurem, estem avaluant-ho ara, sé que hi ha afectació en 7-8 finques, sé que hi ha alguna masia també fora d'aquesta zona, no gaire llunyana d'aquesta zona, però està fora de les organitzacions, que també està molt afectada. Tota l'organització Mas Artigas va quedar completament socarrimada. Per tant, sí que hi ha afectacions materials directes, en infraestructures també. Va marxar, evidentment, la llum, que es va poder recuperar a mitja tarda. Teníem pels dipòsits d'aigua, perquè l'aigua estava gastant i com que no hi havia llum no es podia reemplenar, al final van poder-ho fer, i ara en aquests moments a les 7:10 han sortit, han vingut ja els mitjans aeris i la cosa doncs sembla que va a camí de solucionar-se.
2: Els bombers estan contents de com ha anat la nit? Perquè encara no els hem pogut sentir ni hem tingut el primer balanç de matinada.
22: Per avui he pogut parlar amb un dels caps de bombers, tot ha anat com esperaven. En aquests moments estan fent el canvi de retent, de torn, i en principi m'ha dit que tal com ha anat la nit és tal com ho tenien més o menys imprevist. Se'ls va incendiar un segon focus aquí a la zona de Mas Ambròs, que evidentment això no comptes mai on serà el focus que s'ha d'incendir, però que el van anar controlant, i sobretot el seu punt fort d'ahir la nit era el salvaguardar el que són les vivendes i la gent.
2: Missatge per tots els veïns de Calonge i de Sant Antoni que han passat la nit amb aquesta angoixa que vostè mateix descrivia i que veu també encara com aquest incendi, el titular continua sent, evidentment, que continua descontrolat.
22: Nosaltres en aquest moment estem pendents d'una reunió que tenim amb el president Illa a 9:45 a la Bisbal. Dic nosaltres, però en realitat són tots els alcaldes dels pobles afectats. Sabrem més coses llavors, però en principi el que a mi em transmet el cos de bombers és tranquil·litat. Nosaltres ho tenim absolutament controlat i previst, i per tant el que tothom segueixi confinat a casa seva, que en principi calculen que el terç que els hi faltaria d'aquest flanc esquerre, que és el que representa aquesta zona de Calonge, poder-lo tenir controlat avui mateix.
2: Li faig la mateixa pregunta que li feia a l'alcalde de la Bisbal d'Empordà fa una estona. Si tothom sabia que les Gavarres era un polvorí, per què s'ha produït aquest incendi i per què també tants veïns doncs, denuncien que no s'han fet les tasques de prevenció necessàries?
22: Això és, jo crec que és objecte d'un debat molt ampli i un debat que s'ha d'abordar i que s'ha anat deixant amb el temps. Els boscos avui no es treballen, els anys 50 i 60 estaven impecables, tots aquests boscos de les Gavarres es treballava, la llenya anava als forns de la Bisbal de ceràmica i per tant hi havia un rendiment que tenia el propietari. Avui no en té cap de rendiment i les subvencions no arriben a lloc. Però insisteixo, ara això és un dany secundari, col·lateral, ens hem de centrar en el que és aquest incendi i temps hi haurà per fer el debat que convingui, que calgui sobre aquesta qüestió.
2: Jordi Soler, alcalde de Calonge i de Sant Antoni, molts ànims, moltes gràcies i segurament haurem de tornar a parlar al llarg d'aquest matí de suplement. Una abraçada.
22: Moltes gràcies.
2: Connectant permanentment amb l'Empordà i pendent també de la resta de l'actualitat que passa pels esports, tenim l'Albert Benet amb un Mundial que continua en marxa i amb un protagonista que és el de sempre de matinada, Leo Messi.
12: Lisandro Martínez, juega buena pelota larga para Messi, domina Messi, está, Messi está, Messi está, Messi está.
2: L'Argentina ha necessitat el millor Leo Messi i una pròrroga per guanyar Cap Verd, aquesta matinada per 3-2 i classificar-se pels vuitens de final del Mundial on s'enfrontarà a Egipte.
13: Messi va fer l'1-0 al minut 29 amb un control i una definició d'estrella mundial després d'una gran passada llarga de Lisandro Martínez. Cap Verd, la selecció revelació d'aquest Mundial, va fer l'empat a 1 al minut 59 i va portar el partit a la pròrroga. De seguida, el mateix Lisandro va fer el 2-1 per l'Argentina al minut 92, però Cap Verd va tornar a igualar el partit amb un gol al minut 103. Ja al 111, un córner picat per Messi va acabar amb un gol de cap del Cuti Romero amb la col·laboració d'un defensa. El gol de Messi és el setè que fa en aquest Mundial. És el màxim golejador, amb un gol més que Mbappé, dos més que Kane i Haaland i tres més que Dembélé. És el gol número 20 de la seva carrera en Mundials i es converteix en el primer futbolista que arriba als 30 partits disputats en Copes del Món. A més, també iguala Fritz Walter com a màxim assistent de tots els temps en Mundials. Són ja 10 assistències, un rècord que tenia el jugador alemany des de 1958. Perquè ens fem una idea, Maradona va arribar a repartir 8 assistències a Mundials, dues menys, per tant, de les que porta ara Messi. El sentim Leo Messi, que amb 39 anys acabats de fer, continua guiant l'Argentina.
15: Sabíem que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado, muy complicado.
2: Messi estira fins a 8 la seva ratxa de partits consecutius marcant en Mundials. A més, ha marcat en totes les fases que existeixen en una Copa del Món.
15: Todos los partidos van a ser dificilísimos. Hoy hicimos un desgaste muy grande, como siempre, jugando bien, jugando mal, lo mismo de siempre decimos. Pero creo que lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene e intentar de sacar cosa positiva del partido de hoy, que más allá del pase creo que la hay también porque hicimos cosa buena y corregir la mala que creo que hoy me fueron mucho también.
13: Messi i l'Argentina es van topar amb el veterà porter de Cap Verd, Bosinha, que amb 40 anys va ser clau per portar el partit a la pròrroga i permetre somiar la seva selecció. Als vuitens de final, l'Argentina s'enfrontarà a Egipte, que va eliminar Austràlia als penals, després que al final dels 90 minuts i també de la pròrroga s'hi arribés amb empat a 1. És una gran fita per a Mo Salah i companyia, ja que és la primera vegada a la història que la selecció egípcia es classifica per als vuitens de final d'un Mundial. Aquesta matinada, el Mundial també s'ha classificat per als vuitens de final Colòmbia, que ha guanyat Ghana per 1-0 amb un gol de John Arias. Egipte s'enfrontarà a l'Argentina després d'eliminar Austràlia als penals. És la primera vegada que la selecció egípcia jugarà uns vuitens de final d'un Mundial, ho dèiem. Avui ja comencen els vuitens, Canadà-Marroc a les 7 de la tarda i Paraguai-França a les 11 de la nit.
2: Tot això en un dissabte marcat per la sortida del Tour de França a Barcelona. Després de la multitudinària presentació dels equips aquest dijous, avui comença la competició amb la primera etapa, en aquest cas protagonisme per Barcelona i per Catalunya a la ronda francesa. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
13: Tots contra el gran favorit, Tadej Pogacar. L'eslové ha guanyat el Tour 4 vegades i en vol més.
0: I want to win 21 stages.
1: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
13: El danès Jonas Vingegaard, guanyador de dos tours, vol destronar Pogacar.
17: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
13: Avui primera etapa i demà la segona, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i dilluns la tercera, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja a França.
2: 5 minuts per arribar a les 8 del matí, la crònica cultural avui és musical amb Van Morrison. Que ha impartit una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum en un concert en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast està basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Mundans o Glòria, Marc Ruiz.
23: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles, If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. El lleó de Belfast es va endollant i sembla que la música el sedueix prou per oblidar la seva característica misantropia. Xala amb cançons com Going Down Geneva, Brand New Cadillac o el duet que ha fet a quatre mans amb B.B. King, Early in the Morning. Jenny figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar. Acaben d'assistir a un gran concert.
2: I ara anem fins a Vilanova i la Geltrú.
24: Em dic Xavier.
2: La Ludwig Band ha triomfat a la segona jornada del Festival Vida i han assistit 10.000 persones, atrets també per la barcelonina Lia Cali i el valencià Guitarrica de la Fuente. Avui, tercer dia de festival, amb Fatboy Slim i Amaia Blai Mercè.
25: Bon dia. La història d'amor entre la Ludwig Band i el Vida ha afrontat un dels seus episodis més apassionants de la seva història. Després d'actuar-hi en 4 de les últimes 5 edicions, encara no ho havien fet com a cap de cartell i ho han superat amb nota alta, erigint-se com a salvadors del rock and roll o, segons com es miri, com a grans abanderats d'una nova fornada de rock català, on també hi ha Dan Peralbo i Al·lèrgiques al Pol·len, presents a la jornada inaugural del Vida, o Remei de Calafresca, també protagonistes d'una de les actuacions més memorables d'aquesta segona nit de festival. Amb un repertori basat, sobretot, en el disc Pel barri es comenta, l'àlbum més exitós que han publicat fins ara, i també amb cabuda per grans clàssics ja de la història de la música catalana, com L'home més vell d'Espolla o Manela, No vull currar per vostè. El moment, però, més concorregut té nom propi. És la viral Xavier, el tècnic de so, dedicada a Xavier Miñarro, que ha tret mirades de curiosos i fans mentre feia la seva feina i també cantava part de la seva cançó. Una Ludwig Band consolidada al Vida i que d'aquí a unes hores debuta al Canet Rock, on té molts números de protagonitzar l'actuació que farà més honor a l'esperit original del festival fundat als anys 70.
2: Un minut per arribar a les 8 del matí a la plana cultural i musical amb molts concerts de cap de setmana que no han descansat, malgrat que la mirada d'avui està posada a les Gavarres. Farem una petitíssima pausa, recapitularem tot el que dona de si aquest matí de suplement, que avui ha arrencat amb aquest especial a les 6, mirant cap a aquest incendi que continua descontrolat. Hem sentit ja un munt de testimonis, un munt d'alcaldes, en falten molts, i també necessitem l'ajuda dels oients. Per tant, 93207474, 93207474, volem sentir-vos perquè ens expliqueu com heu passat la nit, evidentment, amb aquestes flames, amb aquesta sensació de foscor que semblen molt més a prop de casa i que també ha provocat que molts veïns, malgrat l'ordre de quedar-se a casa, hagin abandonat casa seva. Ara tornem.
26: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
5: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 4 de juliol de 2026, a aquesta hora compareix en directe David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya. El sentim en directe.
1: La situació és que ahir comentàvem que sobretot ens preocupava doncs, tot el que fa referència a la protecció a la població i després el tancament, tot el que poguéssim, intentant estabilitzar abans de les 10 el flanc dret. Ara mateix el que podem dir-los és que hem tingut molta feina a la nit pel que fa doncs, a que l'incendi ha arribat a Calonge, a diferents urbanitzacions de la zona de Calonge, especialment a les cabanyes. Hem tingut diversa afectació, especialment de jardineria, tanques, finestres, i també hem tingut una casa que ha cremat. No, sense persones a dintre, és allò que hem anat explicant. El moment que tenim persones a dintre és molt difícil, diguéssim, que el foc entri. Si no tenim persones a dintre, això és una possibilitat doncs, que es pot acabar donant, perquè el foc entra dintre de la casa, mica en mica, i al final, quan es dona l'avís, doncs la casa ja està, l'incendi està molt més desenvolupat. Això pel que faria a l'afectació de la població, de les urbanitzacions de Calonge. Pel que fa a la progressió del flanc dret, hem aconseguit estabilitzar aproximadament un 70% del flanc. Ens falta la pujada a Puig d'Arques pels dos sentits, és a dir, el que ens falta és la part central d'aquest flanc dret. Hem aconseguit que de la cua fins a Puig d'Arques doncs, pràcticament estigui fet, i exactament el mateix del cap fins a Puig d'Arques també tenim el perímetre tancat. Però sí que ens queda la zona de Puig d'Arques, les dues pujades de les dues vessants, que és el que ens queda per treballar. Ara tenim, fins que no ens entri la marinada al migdia, doncs, l'oportunitat per acabar de tancar aquest flanc dret, que és el que més ens preocupa. Encara també tenim aquesta afectació, diguéssim, a la zona de Calonge. Fins que no ens giri a la marinada, això seguirà sent així. Per tant, tot el que fa referència a les mesures de confinament continuaran igual fins que a la tarda ho puguem revaluar en aquest canvi de ben previst.
2: En directe per RAC1, no sé si llavors donen per bo o han complert un percentatge notable de la planificació que tenien per aquesta nit.
1: Sí, la planificació acaba a les 10 del matí. És tot el dematí. Tenim finestra fins al migdia, diguéssim, que no entri la marinada, per tant, estem progressant, diguéssim, adequadament. Encara, sobretot, recordeu que el que volem és tenir tancat el flanc dret abans de que no entri a la tarda la marinada i ens pogués obrir, diguéssim, amb aquest escenari no desitjat. Per tant, sí, estem, anem bé, per dir-ho d'alguna manera, però queda molta feina encara.
3: Durant les 2.300 hectàrees de perímetre afectades, i de quins municipis estan parlant?
1: Sí, una mica. Sí, però estem parlant de que el que hagi pogut cremar aquesta nit, estem parlant d'un centenar d'hectàrees, és a dir, no és significatiu respecte a aquestes 2.300, ara en comptàvem molt aproximat, estem parlant d'hectàrees molt aproximades perquè qui ho afina, diguéssim, són agents rurals, nosaltres és l'àrea de treball, estem parlant de 2.370 hectàrees ara mateix.
4: Aquesta urbanització de Calonge, alguns ens explicaven que van marxar de casa, que no van respectar el confinament per por. Ara mateix, quina és la situació allà i quines són les instruccions pel veïnat que està confinat?
1: Bueno, és allò que estàvem explicant, és a dir, quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill. Les grans morts que hi han hagut a Europa degut a incendis forestals són totes per evacuacions, diguéssim, i que el foc t'agafi quan estàs en trànsit. Quan s'està a casa és molt segur. el 100% segur és un 99% segur, i la vulnerabilitat, en canvi, d'estar a fora és molt alta. La gent s'exposa moltíssim i és una temeritat. Hem tingut situacions on a Portugal mateix van morir més de 200 persones amb una evacuació d'aquest estil. Per tant, sempre estem insistint molt, entenem que genera nervis, però les evacuacions nosaltres les valorem amb temps, de forma segura, si no, sempre demanem confinament. Tenim dotacions de bombers que estan treballant allà, és obvi que l'incendi, quan arriba, fa por, sobretot en aquells llocs on no hi ha franges, diguéssim, perimetrals de l'urbanització fetes, que no sé el cas ara del que estem parlant, de les urbanitzacions de Calonge, quin és l'estat, però òbviament que això posa nerviós, perquè vas veient que l'incendi t'arriba a casa, et cremen, doncs et pot arribar a cremar alguna tanca de bruc, et pot arribar, diguéssim, a entrar al jardí, però és molt, molt, molt improbable que entri a dintre casa, i si estem a casa, doncs si fos el cas, diguéssim, amb una gallada d'aigua, això resol. Cosa que, quan estem, diguéssim, en trànsit, som altament vulnerables, no tenim res per refugiar-nos, i en aquí estem molt exposats, diguéssim, a tenir accidents.
4: I de zones urbanitzades que us preocupin, especialment és aquesta, o teniu...
1: No, no, diguéssim, les urbanitzacions de la zona de Calonge. Concretament, i si em permeteu, el que hem tingut és... la casa era també a Calonge, i després també vam tenir en el flanc esquerre una masia que també ens va cremar ahir, Cal Marcó, que és una masia que estava, diguéssim, al flanc esquerre. Són les dues afectacions, diguéssim, de cases importants que ens costen. A la resta, doncs, sí que tenim afectacions diverses, però sobretot, doncs això, alguna porta, finestra i sobretot jardineria exterior. El terme és una masia que està al mig, diguéssim, de...
2: No m'hagi equivocat pel cobert. Cobert.
5: Tinc de desallotjats, no n'hi ha més. S'han fet més desallotjats.
1: No.
5: Es mantenen els
1: confinaments d'ahir. Sí. Nosaltres penseu que abans de fer una evacuació necessitem tenir una finestra d'actuació per fer amb seguretat aquesta evacuació. Això ho parlem sempre amb Mossos d'Esquadra i fem un ordre d'evacuació amb temps, perquè considerem que aquesta, diguéssim, vulnerabilitat de les persones que estan en trànsit no hi sigui, i per tant que tinguem sobretot marge de temps per fer-ho. Si no, sempre confinament. I aquests confinaments, diguéssim, espontanis, doncs no són una bona idea.
4: Aquesta hora ja estan treballant els mitjans aeris, ara mateix quants són els
1: objectius? Sí, avui ens estan incorporant progressivament i avui en tindrem 10 que estaran treballant. Sobretot ara prioritzarem molt el que aquesta pujada al Puig d'Arca, sobretot alguna zona, diguéssim, una mica més inaccessible, i que ens pugui fer unes passades amb retardant per intentar, doncs, que aquesta obertura, quan bufi la marinada, doncs no es doni.
2: Sí? Municipis, que hi hagués 10.000 persones que comentàveu ahir, sí. Això no hi ha canvis, i la recomanació de la gent que no es desplaci per aquesta zona.
1: Exactament igual com dieu, que ningú es desplaci a la zona, més que res que tenim molts efectius treballant, tant de bombers però també de gent rurals, de Mossos d'Esquadra, i evitar, diguéssim, aquest desplaçament de la gent a la zona, i sobretot respectar el confinament de tots els municipis que ho han demanat.
0: Són les intervencions en directe de David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat, des de la Bisbal d'Empordà. El continuem sentint.
6: Les de la Bisbal d'Empordà?
1: Sí, els hem evacuat sí. Ahir ja els vam evacuar, diguéssim, amb molta tranquil·litat i seguretat, sobretot perquè, doncs, les famílies hi havien neguit, estaven perfectament. La mainada va estar en tot moment, doncs, segura, més o menys tranquil·la, però segura. Ahir vam tenir dotacions amb ells durant el dia d'ahir, i el que sí que ens van demanar és que vam treure, diguéssim, aquesta mainada, però després hi ha alguns grups, doncs, que per temes logístics, hi ha un grup que és d'Alcobendas i de més, doncs, que es podien quedar perfectament, perquè no estan en perill ni molt menys.
5: Una pregunta, tot i l'ordre de confinament, sabeu si hi ha hagut molta gent que s'hagi autoevacuat?
1: No, jo estic responent a les preguntes sobre les evacuacions espontànies que dieu que hi ha hagut. No en tinc ni idea si això ha sigut de molta gent o poca.
4: Si m'acaba, li podria fer una pregunta? Si no, puc respondre com han ido las tareas de...
6: És el cap de l'operatiu dels bombers, David Borrell, doncs, que acaba de compareixer aquí a la Bisbal d'Empordà, en aquest centre de coordinació, explicant l'última hora d'aquest incendi.
0: Evidentment, Fèlix Martín, i el titular és: anem bé, però queda molta feina per fer. Anem bé, però queda molta feina per fer. 2.370 hectàrees és el balanç de la nit, i ha explicat que, sobretot insistint en aquest missatge, que és una temeritat abandonar les cases, malgrat que es vegin les flames, perquè l'ordre és de confinar-se dins de casa. També pel que fa al foc, el David Borrell, el bomber, ha explicat que falta la part central del flanc dret, falta controlar aquesta part, que hi han treballat, que s'han cremat dues finques, una al flanc dret, precisament, i una altra al flanc esquerre de tota aquesta zona de Calonge, que la part més afectada, en parlàvem fa una estona amb el seu alcalde, ha estat sobretot la zona de Calonge, i que totes aquestes mesures de confinament continuen vigents per tots aquests veïns. Per tant, els bombers que continuen treballant, ara ja des que ha sortit el sol també, amb tots aquests mitjans aeris que se sumen als 500 efectius dels bombers que han continuat treballant al llarg de tota aquesta nit. Continuen havent-hi 7 municipis confinats, estem parlant d'unes 10.000 persones, i des de Protecció Civil es demana, sobretot, evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina dels bombers. Per tant, malgrat que sigui dissabte, que sigui cap de setmana i que hi hagi gent que té la sort de tenir segona residència a l'Empordà, el missatge és no anar-hi. No anar-hi, ho van dir ahir al migdia, i el missatge continua ben vigent. Ha estat important sentir el bomber explicar, sobretot, que al llarg d'aquesta nit hi ha hagut diversos veïns que han decidit abandonar casa seva per la proximitat d'aquestes flames, que s'agreuja quan es fa fosc, perquè fa la sensació, doncs, que les tens més a prop. Però el David Borrell continua insistint en aquest missatge, que és millor quedar-se a casa. Sentim el testimoni d'aquesta pagesa, és la Núria Molla, davant la impotència del que passava aquesta nit amb les flames.
7: Soc pagesa de tota la vida, soc calongina de tota la vida, i estàvem treballant al camp, tranquil·lament, collint els préssecs, i de cop, pum, hem vist una petita guspira, i bufava tramuntana, i està tot sec i abandonat. Això és una vergonya, el món crema, la terra crema. Hem de canviar la manera de viure, la manera de fer, hem de fer com els nostres avis. Viure senzillament. La terra parla. És que és increïble. És que l'ambient està calent. Jo sé que una amiga aquí viu a les Gavarres i té les cabres, i se'ls ha cremat tot al voltant del mas, i les cabres no en saben res, però és que segur que s'han cremat. El sentit comú ja s'ha perdut. Ha de cremar tot.
0: Ens hi hem posat a les 6 del matí amb aquest especial suplement que durarà fins que faci falta per informar minut a minut de l'incendi a les Gavarres, amb totes les veus, amb l'ajuda de vosaltres, els oients, 93207474, línies obertes també a l'antena de Catalunya Ràdio, perquè volem que ens feu de corresponsal i ens expliqueu que veieu també des de la finestra. Fèlix Martín, des de la Bisbal d'Empordà, aquest centre de comandament de bombers, veig que ha acabat ja aquesta compareixença, aquesta primera compareixença de balanç de la nit. Ara arribaran també les autoritats més polítiques, que reuniran amb els alcaldes, Fèlix.
6: Sí, a partir de les 10 del matí està previst una compareixença del president Illa, aquí mateix a la Bisbal d'Empordà. Abans es reunirà amb els alcaldes i amb tot el dispositiu de treball de bombers, d'agents rurals i de tots els tècnics que estan treballant en aquest incendi. Recordar que dels 150 nens i joves que estaven confinats des d'ahir a primera hora a la casa de colònies del Pou del Glaç, a la Bisbal d'Empordà, just en el punt on començava gairebé l'incendi, la majoria, entre d'altres un grup de Sant Cugat del Vallès, doncs ja va poder marxar ahir mateix, i els que han passat la nit en aquesta casa són una seixantena, confinats. Són, com sentíem, el cap de bombers d'Alcobendas, de Madrid, i si no es complica res, autoritzaran l'autobús perquè els puguin recollir també al llarg d'aquest matí. Destacar també, ho deies, aquesta afectació directa en dos habitatges, una Calonge, una casa que ha cremat en aquesta urbanització de les Cabanyes, i una altra, una masia, Cal Marcó, també en aquesta zona.
0: Fèlix Martín, micròfons oberts, línies obertes, anem parlant, i tan bon punt hi hagi noves compareixences, ja sigui de part de la Conselleria d'Interior, del president Illa, dels bombers, de Protecció Civil, ho anirem seguint, evidentment, en directe. Fins ara, Fèlix, gràcies.
6: Fins ara, bon dia.
0: Avui el temps té un interès especial, el vent a l'Empordà. La tramuntana sembla que va a la baixa, però ens preocupa també la marinada. Néstor Gómez, quin és el pronòstic?
8: Doncs els pronòstics és que continuarà la tramuntana bufant durant el matí, especialment cap a l'àrea de la Bisbal d'Empordà. Ja no arribarà a partir de les 11 a les 12, ja no arribarà tant a Calonges, no arribarà tant al sud, i és aquesta hora, a partir dels vols del migdia, cap a la 1, quan ja cap a la 1 aproximadament entrarà la marinada cap a Calonges, platja d'Aro Palamós, i cap a les 2, aquesta ja, 2, 3, ja arribarà cap a Corçà, cap a la Bisbal d'Empordà, de tal manera que entrarà aquesta marinada, com dèiem, que pot ser localment intensa entre les 2, les 4 i les 5. La rifada aquesta que pot tenir aquesta marinada en el moment d'entrar. Un cop arribi i ja passi, és a dir, cap allà als vols de les 7 de la tarda, aquesta ja marinada tendirà pràcticament a minvar molt i fins i tot a desaparèixer. Però aquesta entrada de la marinada a la vegada coincidirà amb les temperatures més altes del dia en aquestes contrades màximes, que des de Girona fins a la Bisbal o fins a Sant Feliu de Guíxols rondaran la xifra dels 36-37 graus. A la façana costanera no arribaran als 37, però ben segur que poden arribar als 34-35, i més després d'una nit i matinada en el qual la temperatura no ha baixat dels 26 graus.
9: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Les notícies del dissabte. Avui, suplement especial, incendi de les Gavarres, dissabte en què continua cremant el massís, tot i que aquesta nit el foc no s'ha estès gaire més. Ara mateix hi ha afectades gairebé 2.400 hectàrees. Ahir a la nit n'eren 2.300, segons el balanç que acaba de fer Bombers. Segons David Borrell, el cap de Bombers de la Generalitat, s'ha fet molta feina, s'ha estabilitzat un 70% del flanc dret, el que més preocupa, i cal seguir treballant en aquest punt.
1: Estem progressant, diguéssim, adequadament. Encara, sobretot, recordeu que el que volem és tenir tancat el flanc dret abans de que no entri a la tarda la marinada i ens pogués obrir, diguéssim, amb aquest escenari no desitjat. Per tant, sí, estem, anem bé, per dir-ho d'alguna manera, però queda molta feina encara.
0: Borrell insistia fa uns instants que també cal mantenir el confinament als municipis afectats, també a Calonge, on el foc ha arribat a algunes urbanitzacions. Fa uns minuts al suplement, l'alcalde del municipi, Jordi Soler, insistia en la mateixa idea.
10: El que a mi em transmet el cos de bombers és tranquil·litat. Nosaltres ho tenim absolutament controlat i previst, i per tant el que tothom segueixi confinat a casa seva, que en principi calculen que el terç que els hi faltaria d'aquest flanc esquerre, que és el que representa aquesta zona de Calonge, pugueu tenir controlat avui mateix.
0: Un avís que arriba després que aquesta matinada alguns veïns han marxat de casa, tot i l'ordre de confinament dels bombers. Declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Veiem el foc molt a prop de casa. Pot ser que no arribi, però jo no sóc cap tècnica i no m'arrisco. Ningú no ens ha dit res i tampoc hem rebut cap alerta.
12: Dijeron que o nos encerrábamos en casa o que nos fuéramos o nos fuéramos al pabellón del ayuntamiento. Muerta de miedo, se acaba de ir de mi hija, la más pequeña, con el gato. Y bueno, se queda nuestra vida y nuestra historia aquí si se llega a prender fuego o lo que sea a pasar.
0: També hem parlat amb l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, al punt on va començar aquest incendi ahir cap a 9:15 del matí, que era una mica més pessimista amb les tasques d'extinció.
13: Tot i que han intentat fer el que havien ja comentat ahir, doncs anar debilitant sobretot el costat d'aquest de l'incendi, no ha anat tan bé com havien previst, però en tot cas que la situació encara no la veuen del tot negativa.
0: A aquesta hora, passades ja les hores de foscor, s'han incorporat de nou els mitjans aeris per atacar el foc sobre el terreny i treballen, com expliquem, 500 efectius entre bombers i també la unitat militar d'emergències, la UME de l'exèrcit, que tenen com a prioritat la seguretat dels veïns a qui ja estan afectant alguns focus secundaris del foc. Hi ha 7 municipis confinats, insistim, gairebé 10.000 persones, i encara queden una 60ena d'infants a la casa de colònies Pou de Glaç de la Bisbal d'Empordà. Són aquest grup de Madrid que avui, en principi, doncs, els han de desallotjar. Aquest foc arriba en un moment complicat. El perill d'incendi forestal és alt per l'arribada d'una nova onada de calor, la segona de l'estiu, i amb la marinada a partir d'aquesta tarda que pot atiar el foc. Més enllà de la seguretat dels veïns, la segona prioritat dels bombers és controlar el flanc dret. És el més perillós perquè el foc podria afectar tot el massís de les Gavarres amb milers i milers d'hectàrees potencialment inflamables. El flanc esquerre també s'hi està treballant de valent perquè és el més proper a les urbanitzacions afectades. De fet, l'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions com el Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro, així com una casa de colònies, i també els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. La crònica des de Santa Cristina d'Aro d'aquestes últimes hores, de la Cèlia Forment.
14: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vall Repòs, com aquesta parella.
15: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vall Repòs, de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
16: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
14: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
17: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
14: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
18: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
14: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència, que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: L'incendi es continua concentrant al massís de les Gavarres, però es va originar ahir al matí a la Bisbal per les guspires d'una serra radial. Els Mossos han detingut l'operari que estava fent aquestes feines al voral de la carretera després de prendre-li declaració a la comissaria de la Bisbal. De fet, l'home estava utilitzant una eina específicament prohibida pel nivell 3 del Pla Alfa, com recordava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
19: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del Pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
0: Fa una estona, Ignasi Casamitjana, veí afectat de l'urbanització Vall Repòs, ens explicava aquí al suplement que s'havia advertit a l'operari de la perillositat de la feina el dia abans.
20: Dia d'abans li van dir que era un perill el que estava fent, i a l'home l'endemà va i torna a fer la feina, no?
0: Qui el va avisar?
20: La carretera de la Ganga és una carretera que passa molts ciclistes, i un senyor va parar la bicicleta i li va dir: escolta, que fa molta calor i això és un perill. I ell va continuar treballant i ja està.
0: Com hem anat explicant, el govern ha demanat ajuda a la Unitat Militar d'Emergències, que ja ha enviat uns 200 militars i una seixantena de vehicles mobilitzats a petició del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha suspès l'agenda prevista per avui per desplaçar-se al centre de comandament de l'incendi situat a la Bisbal d'Empordà. Es preveu que cap a les 10 del matí comparegui el president de la Generalitat. A primera hora, és a dir, ara mateix, s'està reunint amb responsables de l'operatiu, amb autoritats locals, amb alcaldes. Està previst que atengui els mitjans, com expliquem, al voltant de les 10. A través de les xarxes, el president de la Generalitat ha demanat a la població la màxima prudència i ha agraït la feina dels equips d'emergències. També Pedro Sánchez s'ha pronunciat, s'ha referit al foc de les comarques gironines. En un tuit ha dit que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat solidaritat amb els veïns afectats. Avui el missatge és clar: evitar desplaçaments a la zona propera a l'incendi. Si avui teníeu pensat anar a passar el dia a la platja de l'Empordà, no hi aneu. Aquesta és la recomanació des d'ahir al migdia que fan les autoritats, des del govern, també des de Protecció Civil. Cal evitar col·lapsar les carreteres per assegurar que els bombers poden fer la seva feina amb garanties. Saludem a aquesta hora el Ramon Lamiel, ell és el director del Servei Català de Trànsit. Bon dia, senyor Lamiel.
21: Hola, molt bon dia.
0: La recomanació, no sé si és una recomanació, és una ordre, és la mateixa, no anar cap a l'Empordà.
21: Sí, és una recomanació insistent, no anar cap a aquella zona i evitar ocupar les carreteres perquè són indispensables per poder extingir l'incendi.
0: Per tant, el missatge que continua vigent des d'ahir al migdia i al llarg de tot aquest cap de setmana, o almenys aquest dissabte.
21: Continua vigent el mateix missatge, i en aquests moments també precisar que tenim dues carreteres tallades, l'acabada a la Bisbal d'Empordà fins a Calonge i l'acabada Llagostera a Calonge. Per tant, davant d'aquesta situació de que hi ha carreteres tallades, evitar el desplaçament cap a aquella zona.
0: És compatible demanar limitar la mobilitat i mantenir la cantada d'Havaneres a Palafrugell, que és avui dissabte, o el Festival de Cap Roig, que ahir crec que també va poder celebrar el concert de Bryan Adams, crec que era amb normalitat?
21: Jo li respondré d'una altra manera. Nosaltres vam estar ahir a la tarda, tota la tarda, amb els companys de Mossos d'Esquadra valorant altres talls de carretera. Nosaltres el que tenim és, sempre i amb els companys de Mossos d'Esquadra de Trànsit ho vam establir així, retents per si calgués tallar alguna carretera més, i no es va haver de tallar. No es va haver de tallar la C31 fins ara, no s'ha hagut de tallar, i també es va poder obrir la C66, que era una altra via important. Per tant, el que ens vam dedicar nosaltres era ahir a la tarda a les carreteres, a estar previnguts per si calia fer algun tall més. Aquestes eren carreteres principals molt contundents. No ho vam haver de fer i, a més, es va poder obrir la C66. La recomanació continua sent la mateixa. Les vies són indispensables per poder circular i extingir l'incendi. Per tant, no, que no hi hagi afluència de vehicles i que, per tant, es puguin deixar les carreteres lliures per poder treballar els bombers.
0: Avui també hi ha una etapa del Tour que comença, en aquest cas, a Barcelona, tot i que es concentra, evidentment, en aquesta zona de la capital catalana, però dia també complicat pel que fa a la mobilitat, tenint en compte.
21: Sí, això li competiria més, seria més competència de la ciutat de Barcelona exposar-ho, però sí, hi ha una afectació important a la ciutat per tota aquesta etapa de recorregut, no sé si és una contrarrellotge exactament, i que sí, afecta doncs bona part de l'Eixample i afecta doncs la mobilitat a l'interior de la ciutat. De totes maneres, com a servei català de trànsit, estem més focalitzats en les dues etapes de fora de Barcelona, que són les que més ens ocupen i preocupen, i que, per tant, sí que és important anar donant pautes i consells.
0: Doncs la recomanació de Ramon Lamil, director del Servei Català de Trànsit, amb aquest missatge, insistint, no és un bon dia per anar cap a l'Empordà, no és un bon dia per anar cap a la platja, evidentment hem de facilitar la feina als bombers. Gràcies i bon dia.
21: Gràcies, bon dia.
0: Com explicàvem, es manté la cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell a la platja de Portbó, malgrat l'incendi. Serà la 59a edició i es tornarà a interpretar El meu avi després dels xiulets i la cridòria de l'edició passada. Meritxell Pastors, la nova directora artística de la cantada.
2: A veure, El meu avi, per mi, és una cançó que ha deixat de ser merament una cançó per ser un cant del poble. Llavors no s'ha hagut d'una cantada d'Havaneres sense la meva vella Lola, no?, i el meu avi. Per tant, doncs, sí o sí, doncs, era una decisió que vaig prendre ja només agafar el càrrec de procedir a poder cantar doncs la vella Lola i el meu avi.
0: La cantada comença un quart d'11 de la nit. Per qui no pugui ser la platja de Portbó, també es podrà seguir amb pantalles gegants situades a les platges del Canadell, Port Pelegrí, Nova i Illafranc, com també des de tots els punts del país a través de la transmissió que en farem en directe a aquesta casa 3CAT. Totes les mirades cap a les Gavarres, de seguida hi tornarem, però el dia, el dissabte, ens deixa altres titulars, començant per Tarragona, on dos homes han mort aquestes últimes hores a les platges de Cunit i de l'Hospitalet de l'Infant. Ja són 8 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes en el que portem d'estiu, Manel Sastre.
3: La primera víctima mortal ha estat a Cunit, al Baix Penedès, a la platja de Llevant. Un home de 70 anys l'han tret de l'aigua amb problemes cardiorrespiratoris i el sistema d'emergències mèdiques no l'ha pogut salvar, tot i les maniobres de reanimació. La segona víctima mortal a les platges s'ha produït a 6:15 de la tarda d'aquest divendres a la Cala Gestell, al costat de la platja del Torn, de l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Es tracta d'un home de 37 anys que s'ha llançat a l'aigua des d'una embarcació en la qual anava com a tripulant. Amb aquestes dues víctimes ja són 8 les persones que han mort a la costa catalana des que ha començat la temporada de platges, 7 de les quals en platges de la demarcació de Tarragona.
0: L'assassinat d'un noi de 15 anys al Parc de la Pegaso a Barcelona encara coeix. En parlarem avui amb la Maica Navarro, que avançava a La Vanguardia fa només una estona que els Mossos haurien detingut aquesta nit un home acusat de ser un dels autors del crim. La detenció s'hauria produït poc abans de les 12 de la nit a un pis de l'Avinguda Meridiana, a prop del lloc de l'incident, segons explica, insistim, la Maica, a La Vanguardia, i anirem desenvolupant també al llarg d'aquest suplement. L'assassinat d'aquest menor ha tornat a posar damunt la taula el debat sobre les armes de foc. N'ha parlat aquestes últimes hores el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que demana endurir les penes pertinents a d'armes, perquè aquest incident suposa, diu, una línia vermella de màxima seguretat.
4: I l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el codi penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
0: Paraules de Trapero. Ara mateix, una de les principals hipòtesis amb què treballen els Mossos és que l'incident fos una disputa entre bandes llatines i tampoc no es descarta que estigui relacionat amb el crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Toni Rodríguez és l'intendent de la prefectura.
5: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit.
0: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts.

0: Això és una vergonya. El món crema. La terra crema. Hem de canviar la manera de viure, la manera de fer. Hem de fer com els nostres avis. Viure senzillament. La terra parla. És que és increïble. És que l'ambient està calent. Jo sé que una amiga aquí viu a les Gavarres i té les cabres i se'ls ha cremat tot al voltant del mas i les cabres no en saben res, però és que segur que s'han cremat. El sentit comú ja s'ha perdut. Ha de cremar tot.
1: Són unes declaracions que va recollir ahir, ja de nit, 3Cat Info de la Núria Molla mentre les flames continuaven cremant a les Gavarres. Núria, bon dia.
2: Bon dia.
1: Com esteu?
2: Bueno, mira, m'agafes que estic venent presses aquí Mercat de Palamós a tota màquina.
1: Per tant, pots continuar treballant malgrat tot, eh?
2: Sí, nosaltres som pagesos i hem de seguir la naturalesa apreta i hem de seguir el seu ritme. Així que anem fent.
1: Com heu passat la nit? D'on ets exactament? Ets de Calonja, deies?
2: Jo sóc de Calonja, nascuda a Calonja, pagès del Mas Molla de tota la meva vida. Tinc 41 anys, o sigui, 41 anys que estic a peu de les Gavarres, exactament a la Conca del Tinar.
1: Com heu passat la nit, tenint en compte que veia les teves imatges que havien documentat alguns companys d'aquesta casa i es veien les flames de fons?
2: Doncs mira, jo visc a Caldes de Malavella amb el meu xicot i quan vaig arribar, en Carles, el meu xicot, em va abraçar i la veritat és que fa esgarrifar i te fa enrabiar molt perquè t'enfades molt amb el món en què vivim i la manera que vivim i veus que no hi ha aturador.
1: Què és el que et fa enfadar, Núria? Què és el que et fa enfadar, el que et fa tanta pena?
2: Em fa molta pena les polítiques que tenim d'avui i de sempre i que aquest capitalisme esgarrifós trepidant que no para tota màquina, que sempre va creixent, i els comentaris de tothom, del periodisme i en general, que ens hem d'adaptar. M'enfada tot a la manera de forma de viure, filosofia de viure i no ens hem d'adaptar, hem de frenar. Hem de frenar perquè l'ambient està calent. Crema, estàs al camp collint i és molt feixuc treballar al camp amb aquestes temperatures i et fa molta pena tot plegat.
1: Tothom coincideix, tant experts com els que no ho som tant, que les Gavarres era un polvorí i tu explicaves doncs, que estaves collint aquests préssecs i que vas veure precisament com aquest foc amb un tres i no res s'expandia, no? I que tothom sabia que això un dia o altre podia passar, però que no s'ha pogut evitar.
2: Exacte, jo amb el meu xicot sempre que filosofem de la vida dius algun dia passarà i a casa que en parlem molt, el pare ho deia, diu això és un polvorí. Des de la nevada que va haver-hi és que no es treballa al bosc, només es pensa en edificar, en la IA, en avançar en aquest progrés que per mi és esgarrifosament decreixent, o sigui, ens anem al precipici. I veus com el bosc està abandonat i ningú fa res, i si talles un arbre, els ecologistes venen i et denuncien. Vull dir, és un bucle creat entre protocols i maneres de fer i no et deixen fer, i és molt patètic tot plegat, la veritat.
1: És la indignació de la Núria Molla, de Mas Molla de Calonja, que malgrat haver dormit molt poc aquesta nit s'ha despertat per anar a vendre els préssecs, en aquest cas al Mercat de Palamós, que no descansa tampoc en cap de setmana, i és evident que doncs, Palamós, tot i que és molt a prop també de tota aquesta zona, suposo que pot recuperar la vida normal. Molts ànims, Núria, i gràcies.
2: No, gràcies a vosaltres per donar llum a les nostres paraules. Moltes gràcies.
1: Passen 5 minuts de 9:15. Més titulars d'aquest dissabte. El dia d'avui a Barcelona passa pel Tour de França, tret de sortida. Per primera vegada a la història, la prova ciclista més important del món arrenca a la capital catalana.
3: Pogacar, segur, vamos.
4: No, jo sóc team Vingegaard des de ben petit, sempre Vingegaard.
5: O si no, Pol Seixas.
6: Sí, el Seixas donarà segur...
7: És que és molt jove, és quasi com vosaltres, 19 anys.
6: 19.
1: Serà una contrarrellotge. Amb una contrarrellotge arrenca aquest tour per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. En temps d'esports repassarem com arriben els principals favorits i en què consisteix aquesta etapa, però alerta perquè més enllà de la vessant esportiva avui hi haurà diverses afectacions de trànsit. Moure's per Barcelona ciutat serà complicat, especialment entre les 12 del migdia i 9:15 del vespre. Es tallaran diversos carrers per on passen els ciclistes. Barcelona queda partida en dos per les tanques que delimiten el

0: recorregut pels carrers Bac de Roda, Aragó i Mallorca i la plaça d'Espanya, només es podrà creuar aquests carrers pels punts habilitats. Pel que fa als cotxes, no es pot circular pels trams del circuit i també queden afectats les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. A més, 10 línies d'autobús no oferiran servei i, paradoxalment, tampoc ho faran les estacions de bici que queden dins del recorregut. Per tant, la recomanació avui a Barcelona és agafar el metro. Demà, segona etapa del Tour, que comença en aquest cas a Tarragona i tornarà fins a Barcelona, passant per Viladecans i Begues. I dilluns, última etapa catalana entre Granollers i Els Angles. De matinada, dona el tram carregat contra el comunisme i la immigració en un discurs patriòtic per donar el tret de sortida a les celebracions dels 250 anys de la independència del país. Ho ha fet des de Mount Rushmore, a Dakota del Sud, on ha fet gala dels èxits i les contribucions dels Estats Units al món. Lluny de la institucionalitat del càrrec, Trump no ha desaprofitat l'ocasió per treure pit de la gestió de la seva administració i lloar Déu Totpoderós. Washington, Oriol Serra, bon dia.
1: Bon dia. El president nord-americà Donald Trump no ha decebut els seus seguidors aplegats al Mount Rushmore, als peus de les cares esculpides a la muntanya dels presidents Washington, Jefferson, Roosevelt i Lincoln. Els ha ofert el repertori habitual, autoelogis, crítiques a l'administració anterior i el que potser ha estat més novedós, una crítica ferotge contra el comunisme que no ha estat res més que un atac encobert al Partit Demòcrata amb la mirada posada a les eleccions al Congrés del novembre.
2: El comunisme és una amenaça moral per la llibertat nord-americana. És l'amenaça més gran pel nostre país, incloent-hi la Primera i la Segona Guerra Mundial, Pearl Harbor o fins i tot l'11S. No deixarem que això ens passi a nosaltres. No deixarem que passi.
1: L'acte, amb passades constants d'avions militars que no es podien veure perquè ja era de nit a Dakota del Sud, s'ha acabat, com sempre, amb el YMCA de Village People i Trump ballant amb els braços.
0: En el discurs de Trump tampoc no han faltat referències a l'Iran. Ha dit literalment que els hi han donat una setmana de treva perquè puguin celebrar un funeral. Trump es refereix a l'enterrament d'Ali Khamenei, que ha començat a primera hora del matí per acomiadar el gran líder del país, que, recordem-ho, va morir el primer dia de la guerra després de prop de 40 anys al poder. És el so de milions d'iranians omplint els carrers de Teheran per assistir a un funeral d'estat que s'ha convertit en una demostració de força contra els Estats Units i contra Israel. Les autoritats del país calculen que hi assistiran uns 20 milions de persones que el règim dels ayatolars llegeix com un gest de legitimitat. Els funerals comencen avui a l'Iran, però el fèretre de Khamenei recorrerà diverses ciutats de l'Iran i de l'Iraq. Finalment, el líder suprem rebrà sepultura dijous que ve a la seva ciutat natal, Mashhad. Les dues filles d'Isaac Andic creuen que el seu germà és innocent davant de la jutge que investiga la mort del seu pare. Han negat que Jonathan Andic estigui obsessionat pels diners i han definit la relació entre pare i fill com a bona, excepte en moments puntuals. Asseguren, a més, que tots els fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per gent necessitada. Des dels jutjats de Martorell, Marta Vallès.
3: Sara i Judit Andic han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. I asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni, calculat en 4.500 milions d'euros, a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i en concret amb la petició que li hauria fet la terapeuta a Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida.
0: Hisenda ja té en marxa les inspeccions fiscals a José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família. El magistrat José Luis Calama, que investiga l'expresident espanyol per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ha rebut la comunicació de l'agència tributària que des del juny analitza les declaracions dels principals implicats entre el 2021 i el 2025. En concret, l'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA, l'impost de patrimoni, el de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i algunes companyies del suposat entramat. Això el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i ha reclamat excloure dels informes dades personals de Zapatero que no tenen relació amb la causa. A Veneçuela ja són 2.650 els morts pel terratrèmol que va sacsejar al nord del país fa 10 dies. Segons els últims balanços, 32 de les víctimes són espanyoles. Centenars de cossos s'apleguen a la morgue improvisada de La Guaira, la zona més afectada, on els familiars s'enfronten a la tasca d'identificar els cossos. Enviat especial, Miquel Jarque, bon dia.
4: Bon dia. La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra, fora una sala d'espera improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers d'ataúds i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. Anaïs González és tècnica del tanatori.
5: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
6: alguna cicatriz, algún tatuaje,
5: a cualquier cosa que te pueda identificar.
4: I enmig de tot aquello, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
7: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día.
4: En paral·lel, també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
0: Dos minuts per arribar a 8:15 del matí. Recapitulem algunes de les informacions d'aquest incendi a les Gavarres que hem anat coneixent aquests últims instants. Hem de parlar de 2.400 hectàrees cremades a aquesta hora. Ahir n'eren 2.300, per tant, el balanç de la nit és positiu, tot i que els bombers diuen que encara queda molta feina per fer. Segons David Borrell, el cap dels bombers de la Generalitat, en parlava fa una estona, s'ha fet molta feina, s'ha estabilitzat un 70% del flanc dret, el que més preocupa, i cal seguir treballant també amb el flanc esquerre. Borrell insistia fa uns instants a mantenir el confinament als municipis afectats, també a Calonja, on el foc ha arribat a algunes urbanitzacions, i aquesta nit de matinada, malgrat que l'ordre de bombers i dels Mossos era que tots els veïns es quedessin confinats a casa seva, alguns veïns han tirat pel dret i per la proximitat de les flames han decidit abandonar casa seva, una acció que els bombers reproven completament. Diuen que l'ordre és quedar-se a casa amb aquests 7 municipis que continuen confinats, aproximadament unes 10.000 persones. Des de les 6 del matí, actualitzant tot el que dona de si l'incendi de les Gavarres, hem saludat l'alcalde de la Bisbal, hem saludat l'alcalde de Calonja, hem anat sentint els bombers, diversos testimonis, diversos veïns, i així continuarem fins que faci falta. Pausa i altres notícies també d'aquest matí de dissabte.
8: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
11: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
12: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
13: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. Ara en format estalvi, un quilo de llagostins cuits per 7,69. T'estalvies un 18%. I salmó fumat per 5,99. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
16: Aquest cap de setmana, el Tour gira.
17: El Tot Gira surt al carrer per viure el gran depart del Tour a Barcelona.
16: Aquest dissabte, programa especial des del centre de Barcelona amb la transmissió íntegra de la primera etapa.
18: Una contrarrellotge per equips amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc.
16: Connexions des de la sortida i la línia d'arribada, l'ambient als carrers i l'anàlisi dels especialistes.
18: I a les 7, el partit del Mundial dels vuitens de final Marroc-Canadà.
16: I diumenge, la segona etapa del Tour.
18: La sortida des de Tarragona i l'arribada a l'Estadi Olímpic.
17: Un Tour històric a casa nostra i en Pogacar buscant el cinquè títol.
16: I després de l'etapa, la gala final dels himnes del futbol català i la final del trofeu Kubala per tancar la temporada.
18: Aquest cap de setmana, el Tour gira.
16: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
19: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
20: A partir de l'obra de Lluís Domènech i Muntaner, a cavall entre el segle XIX i el XX, s'iniciava una de les nissagues d'arquitectes més importants de Catalunya. Al llarg de quatre generacions, la família Domènech ha continuat fent aportacions arquitectòniques adaptades al context polític i social d'èpoques força turbulentes. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
19: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passen 2 minuts de 3:15 del matí, de seguida als esports, amb un protagonista que, per sorpresa de ningú, torna a ser Leo Messi, ha classificat l'Argentina pels vuitens de final, de nou amb un gol. Han patit més del compte contra Cap Verd. L'Argentina ha necessitat una pròrroga, però el més immediat continua passant per l'incendi de les Gavarres. Ja ha cremat gairebé 2.400 hectàrees, té gairebé 10.000 persones confinades en 7 municipis. Són Calonge i Sant Antoni, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Santa Cristina d'Aro i la Bisbal d'Empordà. Veïns desallotjats que han passat la nit a alguns espais habilitats a Santa Cristina d'Aro. Segons l'última actualització dels bombers, aquesta nit s'ha fet molta feina, s'ha estabilitzat un 70% del flanc dret. És el que més preocupa, perquè el foc podria arribar a cremar 8.000 hectàrees si no es controla. Ara, amb l'ajuda de la Unitat Militar d'Emergències, els bombers continuen treballant en aquest punt. El David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya.
21: Estem progressant, diguéssim, adequadament. Encara, sobretot, recordeu que el que volem és tenir tancat el flanc dret abans de que no entri a la tarda la marinada i ens pogués obrir, diguéssim, amb aquest escenari no desitjat. Per tant, sí, anem bé, per dir-ho d'alguna manera, però queda molta feina encara.
0: Preocupa el vent de marinada, que pot atiar el foc a partir d'aquesta tarda, i també l'onada de calor dels propers dies. Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona dels agents rurals, detalla l'àrea perimetrada.
22: 2.200 és el que ara mateix tenim perimetrat, perquè hi ha algunes zones a dins de l'interior que la tramuntana, al ser tan virulenta, doncs van quedar sense afectació. Tot i que, evidentment, doncs, hi ha risc que també siguin afectades durant el dia d'avui. Per tant, anirem veient l'evolució.
0: Avui dos missatges claríssims: mantenir el confinament i evitar desplaçaments a l'Empordà. Els bombers informen que aquest confinament es mantindrà com a mínim fins aquesta tarda, quan es reavaluï la situació. A aquesta hora, reunits alcaldes, bombers, conselleries d'interior, també el president de la Generalitat. És previst que compareguin a partir de les 10 del matí. Evidentment, ho seguirem al suplement. Hem saludat fa una estona el director del Servei Català de Trànsit, el Ramon Lamil, que ens deia això.
23: És una recomanació insistent, no anar cap a aquella zona i evitar ocupar les carreteres, perquè són indispensables per poder extingir l'incendi. I en aquests moments també precisar que tenim dues carreteres tallades, l'acabada a la Bisbal d'Empordà fins a Calonge i l'acabada Llagostera a Calonge. Per tant, davant d'aquesta situació de que hi ha carreteres tallades, evitar el desplaçament cap a aquella zona.
0: Fa una estona, al suplement, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Solens, deia això.
24: El que a mi em transmet el cos de bombers és tranquil·litat. Nosaltres ho tenim absolutament controlat i previst, i per tant el que tothom segueixi confinat a casa seva, que en principi calculen que el terç que els hi faltaria d'aquest flanc esquerre, que és el que representa aquesta zona de Calonge, pugueu tenir controlat avui mateix.
0: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per acollir veïns desallotjats, sobretot veïns de la urbanització Vall Repòs.
1: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vall Repòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
2: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
0: L'Ignasi Casamitjanes, un veí afectat de l'urbanització Vall Repòs, ens ha explicat fa uns instants al suplement que s'havia advertit l'operari que ha acabat detingut per iniciar presumptament aquest incendi ahir, 9:15 a.m, a la Bisbal d'Empordà, a l'entorn de la Bisbal d'Empordà, de la perillositat de la feina que feia aquests dies.
3: Dia d'abans li van dir que era un perill el que estava fent i a l'home l'endemà va i torna a fer la feina, no?
0: Qui el va avisar?
3: La carretera de la Ganga és una carretera que passa molts ciclistes i un senyor va parar la bicicleta i li va dir escolta, que fa molta calor i això és un perill i ell va continuar treballant i ja està.
0: 9-3-2-0-7-4-4, us volem sentir a vosaltres, els oients, línies obertes a l'antena del suplement de Catalunya Ràdio. La Núria Molla és pagesa del Mas Molla de Calonja i ens ha trucat indignada per les condicions del bosc. Insisteix que aquesta zona és un polvorí.
6: El pare ho deia, diu, això és un polvorí. Des de la nevada que va haver-hi, és que no es treballa al bosc, que només es pensa en edificar, amb la IA, avançant en aquest progrés que per mi és esgarrifosament decreixent, o sigui, ens anem al precipici.
0: És el missatge que també ens ha transmès, amb unes altres paraules, aquí al suplement, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio.
15: Jo crec que encara que hagués estat el bosc molt millor cuidat, que segurament, i no dubto, que es pugui cuidar molt millor i es pugui tenir en millors condicions, estem parlant, ja ho heu vist, per l'extensió potencial que tenia l'incendi o que té l'incendi de moltíssimes hectàrees i que, per tant, és molt complicat tenir el bosc en condicions de que, si hi ha un incendi, doncs sigui fàcil d'extingir-lo.
0: Són només algunes de les veus que hem anat sentint des de les 6 del matí en aquest programa especial en directe del suplement mirant cap a les Gavarres, un foc que arriba en un moment molt complicat amb el perill d'incendi forestal que és alt per l'arribada d'una nova onada de calor els propers dies, la segona d'aquest estiu, i amb la marinada a partir d'aquesta tarda que pot atiar el foc.
25: Lisandro Martínez, juega buena pelota larga para Messi, domina Messi, no está, Messi está, Messi está, Messi está, Messi está.
0: Va, una mica d'alegria que el dissabte també ho necessita. L'Argentina ha necessitat el millor Leo Messi i una pròrroga per guanyar Cap Verd, la totpoderosa Cap Verd, perquè és que realment aquesta selecció és la sorpresa del Mundial. Va començar empatant contra Espanya i una mica més i passa vuitens. Aquesta matinada, 3-2, Argentina 3, Cap Verd 2, Argentina es classifica pels vuitens de final del Mundial, s'enfrontarà a Egipte. Albert Benet.
26: Messi va fer l'1-0 al minut 29 amb un control i una definició d'estrella mundial a l'abast de ben pocs després d'una gran passada llarga de Lisandro Martínez. Cap Verd, com deies, és la selecció revelació d'aquest Mundial, va fer l'empat a 1 al minut 59 i va portar el partit fins a la pròrroga. De seguida, el mateix Lisandro va fer el 2-1 per a l'Argentina al minut 92, però Cap Verd va tornar a igualar el partit amb un gol al minut 103. Ja al 111, un córner picat per Messi va acabar amb un gol de cap del Cuti Romero amb la col·laboració d'un defensa.
0: El gol de Messi és el setè que fa en aquest Mundial. 7 gols en 4 partits. És el màxim golejador amb un gol més que Mbappé, 2 més que Harry Kane i Haaland i 3 més que Dembélé.
26: És el gol número 20 de la seva carrera en Mundials i es converteix en el primer futbolista que arriba als 30 partits disputats en Copes del Món. A més, atenció, també igual a Fritz Walter com a màxim assistent de tots els temps en Mundials. Són ja 10 assistències, un rècord que tenia el jugador alemany des del 1958. Perquè us en fem una idea, Maradona va arribar a repartir 8 assistències en Mundials, 2 menys, per tant, de les que porta ara Messi. El sentim, sentim Leo Messi, que amb 39 anys acabats de fer, continua guiant l'Argentina.
27: Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado, muy complicado.
26: Messi estira a 8 la seva ratxa de partits seguits marcant en Mundials. A més, ha marcat en totes les fases que existeixen en una Copa del Món.
27: Todos los partidos van a ser dificilísimos, hicimos un desgaste muy grande, como siempre, jugando bien, jugando mal, lo mismo de siempre decimos, pero creo que lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene e intentar de sacar cosas positivas del partido de hoy, que más allá del pase creo que la hay también porque hicimos cosas buenas, y corregir la mala, que creo que hoy me fueron muchas también.
26: Messi i l'Argentina es van topar amb el veterà porter de Cap Verd, Bosinha, que amb 40 anys va ser clau per portar el partit a la pròrroga i permetre a la seva selecció somiar.
0: Als vuitens de final, l'Argentina s'enfrontarà a Egipte, que va eliminar Austràlia als penals després que, al final dels 90 minuts i també de la pròrroga, s'hi arribés amb empat a 1.
26: És una gran fita per a Mo Salah i companyia, ja que és la primera vegada a la història que la selecció egípcia es classifica per als vuitens de final d'un Mundial. Aquesta matinada també s'hi ha classificat Colòmbia, que ha guanyat Ghana per 1-0 amb un gol de John Arias. El rival de Colòmbia serà Suïssa. Avui ja comencen els vuitens. Canadà-Marroc a les 7 de la tarda i Paraguai-França a les 11 de la nit.
0: És un dissabte marcat en vermell també a la crònica esportiva de casa nostra per l'arrencada del Tour de França a Barcelona. Hem parlat de la mobilitat de la crònica esportiva. Avui comença aquesta competició amb la primera etapa, la primera de les tres en protagonisme de Barcelona i de Catalunya a la Ronda Francesa.
26: Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Tots contra el gran favorit Tadej Pogačar. L'eslové ha guanyat el Tour 4 vegades i en vol més.
4: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
26: El danès Jonas Vingegaard, guanyador de dos tours, vol destronar-lo, vol destronar Pogačar.
5: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
26: Avui primera etapa i demà la segona, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i dilluns la tercera, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, a la Catalunya del Nord.
0: I acabem amb un apunt de bàsquet, amb el que serà el nou entrenador del Madrid, el català Pedro Martínez.
26: El València ha anunciat que el tècnic ha pagat la seva clàusula de rescissió, que és €1.200.000. És el pas previ per convertir-se en les pròximes hores en el substitut de Sergio Scariolo al Madrid.
0: 9:02. Petitíssima pausa. Obrim tertúlia, mirant cap a les Gavarres, incorporem experts, sentim veïns, sentim alcaldes, la compareixença de les autoritats. Tot des de les 6 del matí i avui suplement especial fins que faci falta perquè crema l'Empordà.
8: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
9: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
10: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
8: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
11: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
12: 5.725-5725 de la sèrie 111.
11: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
8: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
0: Són les 9.
8: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Crema l'Empordà, avui un suplement especial que ha arrencat a les 6 del matí i que almenys durarà fins les 2 del migdia, suplement allargat fins que faci falta, especial sobre l'incendi de les Gavarres, que per ara continua fora de control. Ja ha cremat gairebé 2.400 hectàrees i manté gairebé 10.000 persones confinades de 7 municipis com a mínim fins aquesta tarda. Segons l'últim balanç dels bombers, anem bé, aquest és el missatge, la nit ha anat bé, però encara hi ha molta feina per fer. Aquesta nit s'ha estabilitzat el gruix del flanc dret, el que més preocupa perquè pot estendre les flames a tot el massís de les Gavarres, però preocupa i molt el vent de marinada que pot atir el foc d'aquí unes hores i també l'onada de calor dels propers dies. I és que encara ha de fer més calor aquests propers dies. Les flames ja han afectat algunes cases de Calonja i de Sant Antoni. Alguns veïns han marxat pel seu compte aquesta nit, malgrat l'ordre de confinament, i altres han estat desallotjats i es lleven avui als espais habilitats a Santa Cristina d'Aro a l'espera de l'evolució del foc. Avui dos missatges molt clars. Mantenir el confinament, han insistit els bombers, és important quedar-se a casa malgrat que es vegin les flames. I també, importantíssim, des d'ahir al migdia ho anem repetint, evitar desplaçaments a l'Empordà. Si teniu la sort de tenir segona residència, no és un bon cap de setmana per anar-hi, encara que no estigueu exactament al punt on hi ha les flames. El missatge és claríssim, no col·lapsar carreteres i facilitar la feina als bombers. Els bombers diuen que aquest confinament es mantindrà com a mínim fins a la tarda, quan es pugui reavaluar tota la situació. Molts alcaldes i veïns de la zona han dit una vegada i una altra que les Gavarres és un polvorí, i un cop més, quan veiem el foc, la pregunta que ens tornem a fer quan veiem les flames és: tenim els boscos prou cuidats? S'hauria pogut evitar. De moment, els Mossos han detingut l'operari que, amb una serra radial, va provocar la guspira que ha causat el primer gran incendi de la temporada a Catalunya.

0: Avui a la tertúlia del suplement, l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet, l'Eduard Voltes i la Marta Monforte. Bon dia, bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
2: Tal, bon dia.
0: Com ens deia alguns dels alcaldes, bon dia, bona hora, per dir alguna cosa. Us saludo ara i no tinc clar que pugueu intervenir gaire més durant aquestes properes minuts de ràdio del suplement. És l'últim cap de setmana del suplement de temporada regular i serà una mica diferent aquest suplement del que ens havíem imaginat. El més immediat passa pel Fèlix Martín, el tenim des de primeríssima hora a la Bisbal d'Empordà, aquest centre de comandament des d'on fa tot just una hora compareixia el bomber en cap de la Generalitat per explicar-nos l'última hora amb aquest balanç de la nit. Anem bé, però queda molta feina per fer. Fèlix Martín, bon dia de nou.
3: Hola, bon dia. Mira, just fa res, dos minuts, acaba d'arribar aquí al centre de comandament de la Bisbal d'Empordà el president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquí podrem sentir, ens han explicat amb l'última hora d'aquest incendi a partir de les 10 del matí. Destacar aquesta hora, que la feina de la nit i d'aquesta primera hora del matí ha estat molt intensa després que el foc arribés a la urbanització Cabanyes, això és a Calonge, ha cremat una casa, com hem estat explicant al llarg d'aquesta nit. Doncs les flames han estat molt visibles des d'aquesta part de l'Empordà, amb imatges angoixants que es podien veure des d'algunes poblacions de la costa, des de primera línia de mar, per exemple, a Platja d'Aro. El foc, recordem-ho, va començar ahir a la Bisbal d'Empordà, un quart de 10 del matí, per això diem que és el foc de la Bisbal, perquè n'és l'origen. Però ràpidament es va escampar doncs, cap als pobles del seu entorn. I ho ha fet, si estem d'esquenes, en un mapa de la Bisbal d'Empordà, en la seva banda esquerra cap a Calonge i cap a la banda dreta, doncs, cap a Santa Cristina d'Aro. Com explicaves, aquesta banda és la prioritària ara per ara per evitar que aquest foc s'escampi cap a Llagostera i d'aquí més enllà cap al Gironès. Això podria passar amb el canvi de vent de marinada aquesta tarda. Per això els treballs intensos dels bombers se centren en aquest punt i han tingut efecte positiu a la feina que s'ha fet al llarg d'aquesta nit. Això ho concretava, el podíem sentir en directe, al cap de l'operatiu dels bombers a Girona, David Borrell.
4: Hem aconseguit estabilitzar aproximadament un 70% del flanc. El que ens falta és la part central d'aquest flanc dret. Hem aconseguit que de la cua fins a Puig d'Arques doncs, pràcticament estigui fet i exactament el mateix del cap fins a Puig d'Arques també tenim el perímetre tancat. Però sí que ens queda la zona de Puig d'Arques, les dues pujades de les dues vessants.
3: A més de l'afectació de boscos, les conseqüències més greus són, evidentment, que s'han cremat dos habitatges, un, com dèiem, a l'urbanització Cabanyes, a Calonge, i l'altre al Mas Marcó, també en aquesta zona del Baix Empordà. De les 2.200 hectàrees que s'han cremat fins ara al perímetre d'aquest parc de les Gavarres, un 90%, un 97% exactament, correspon a aquest massís. La superfície, per tant, no ha avançat respecte al que explicàvem ahir la nit. Això és positiu, però aquest matí en tornaran a fer la perimetració més exacta, ens explicava també el cap dels agents rurals a Girona, Jaume Bosch.
5: 2.200 és el que ara mateix tenim perimetrat, perquè hi ha algunes zones a dins de l'interior que la tramuntana, al ser tan virulenta, doncs van quedar sense afectació. Tot i que, evidentment, doncs, hi ha risc que també siguin afectades durant el dia d'avui. Per tant, anirem veient l'evolució.
3: I d'aquestes 2.200 hectàrees, doncs, podem concretar que la meitat d'aquesta superfície calcinada és del municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. És el més afectat. Al darrere hi hauria la zona boscosa de Santa Cristina d'Aro, després la de la Bisbal d'Empordà i finalment a Calonge. Això ho concretaven per al suplement des dels agents dels cossos rurals. Ells mateixos s'han refermat que la causa, l'origen d'aquest incendi, va ser la imprudència d'un operari en l'ús d'una serra radial ahir al matí quan estava tallant una senyalització metàl·lica a la carretera que surt de la Bisbal cap a Calonge, és la carretera de la Ganga. Aquest home, recordem-ho, està detingut.
0: Fèlix Martín, queda't connectat. Jo crec que, i també m'ajudareu a taula, la imatge de la nit, més enllà de que el titular del dia és que ha anat bé i que els bombers estan fent bé la seva feina i que el pronòstic, malgrat que l'incendi no està ni de bon tros encara controlat, doncs és positiu. La imatge de la nit és veïns dels entorns i d'algunes urbanitzacions determinades de Calonge abandonant casa seva i justificant-ho d'aquesta manera, malgrat que l'ordre dels bombers i de les autoritats és confinar-se a casa.
6: Veiem el foc molt a prop de casa. Pot ser que no arribi, però jo no sóc cap tècnica i No m'arrisco. Ningú no ens ha dit res i tampoc hem rebut cap alerta.
1: Dijeron que o nos encerrábamos en casa o que nos fuéramos o nos fuéramos al pabellón de la ayuntamiento. Muerta de miedo, se acaba de ir mi hija, la más pequeña, con el gato. Y bueno, se queda nuestra vida y nuestra historia aquí si se llega a prender fuego o lo que sea a pasar.
0: Bé, són el testimoni d'alguns veïns, com bé ja van explicar ahir, i avui ha recordat el David Borrell, el cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya, quan es fa fosc, les flames semblen molt més a prop del que realment són. Què passa? Que l'angoixa, el pànic, és inevitable que aparegui, i el sentit comú a vegades passa per prendre decisions que són errònies, perquè en situacions d'emergència hem de fer cas als que en saben, que són els bombers. Què en penseu?
2: Jo crec que és justament el que tu dius, no? Gestionar el pànic és una de les coses més complicades que hi ha. Gestionar el pànic davant d'un incendi. Jo vaig patir un incendi, que no té res a veure, a l'escala de casa meva, perquè algú es va deixar un cotxet de nen a l'escala i el van cremar, i llavors el tub de l'escala feia de xamanella i es va incendiar tota l'escala, no? La sensació d'ofec, de saber que s'està cremant allà on vius i veure els bombers com et diuen, sisplau, no surtin de casa sota cap concepte, és un moment en què és absolutament complicadíssim de gestionar, perquè tu el que estàs veient és que s'està cremant casa teva, o en aquest cas el que estàs veient és que el foc, que com tu dius per la nit sembla molt més proper, ha estat damunt ja no només de casa teva, sinó que et pot afectar tu directament. Però és bàsic, fonamental, tornar a dir que qui sap són els bombers, que qui té... A més, ells ho han dit, nosaltres tenim controlat els escenaris davant del que pogués passar si el foc s'hi acosta encara més, no? Per tant, és un moment per mantenir tota la sang freda possible, tot el seny possible, i fer cas a aquells que tenen el coneixement que no som nosaltres.
0: 93207474, 93207474, volem sentir els oients de l'Empordà, volem que ens expliquin què veuen per la finestra, volem que ens expliquin com es troben. L'Albert Fort és un veí de Calonja, el seu pare viu a prop de l'urbanització on ha arribat el foc. Albert, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Com ha anat la nit? Tal?
7: Bueno, d'orilla. Sí que és cert que va haver-hi un moment de molt de pànic, això que dèieu ara. Jo estava tranquil·lament a la plaça perquè ja semblava que estava tot controlat, i de sobte van començar a sentir això, doncs, que hi havia més que se reactivava aquesta part de darrere del mas de Cabanyes i Mas Ambròs, i allà hi viu el meu pare, i la imprudència de dir, doncs, ostres, vaig cap allà a veure com està, què fa, perquè veiem les flames que cada cop entraven més cap a l'urbanització, i jo què sé, vam engegar els aspersors, tenir una manguera per si les mosques, però clar, també deia, bueno, no ens estan dient que desallotgem, per tant, ja ho deuen tenir controlat, perquè si no ens estarien dient que marxéssim cap al pavelló o cap a altres llocs. Però bueno, vèiem que el vent bufava en direcció cap a una altra zona i vam quedar una mica més tranquils.
0: Com està el pare?
7: No, bé, no. Aquí el poble, jo ara he fet un vol, els veïns, hi ha una certa tranquil·litat dintre del moment i de la situació, que és que, bueno, que hi fa olor, doncs, sents les avionetes, els helicòpters, fa una olor a cremat, però bueno, la gent està una mica intentant fer vida normal, i sí que la gent, doncs, ens estem apropant, doncs, en el lloc per visualitzar com està, que ha quedat calcinat, vas trucant a uns amics, als altres, els que estan més a propet, o que tens, doncs, amics que viuen per aquella zona. Sembla que ha sigut 2, 3, 4 cases que han estat afectades, que ja són moltes, però jo crec que la situació a Calonja ara mateix és d'una tranquil·litat de no hi ha un pànic.
0: Veieu les flames per això ara mateix, Albert?
7: Ara no, ara es veuen algun punt de fum que suposo que els bombers el que estan fent és ara anar passant i però clar, com ahir la nit, a part és la nit, és molt més vistós, ja ens ho van dir no patiu, perquè a la nit és molt més espectacular. Però tu dius, no patiu, però dius, ostres, és que d'aquí allà hi ha 500 metres i estàs veient les flames. I fa molta basarda, feia molta por, hi havia moments, ja et dic, va haver un moment de pànic total, això que agafes el que parlàveu ara, que no saps què fer, vas allà amb el pare te diu, bueno, què vols que fem? Si estem aquí a la casa, no...
0: Crec que la comunicació per part dels bombers, i això s'ha de dir perquè els critiquem quan la comunicació no és bona, i també s'ha de dir quan està ben fet, ahir van avisar que això passaria, ha passat, efectivament, als incendis de Portugal hi va haver molta gent que va perdre la vida precisament per desconfinar-se quan no tocava, i avui han insistit també en recordar doncs que episodis com aquest poden passar i que s'han tornat a produir, perquè sentien també el testimoni de veïns com l'Albert. Dius que ara no veus les flames. De fum, la columna de fum aquesta tan espectacular que ahir es veia des de molt bona part de l'Empordà, amb una fumarada que arribava fins a 5 quilòmetres d'altura, encara la veieu?
7: No. O sigui, és que va ser una bogeria, perquè al matí va començar i després va haver-hi un moment als dues quarts de tres que semblava que són aquestes imatges més espectaculars, que és quan la tramuntana bufava més fort. Jo estic treballant aquí a l'àrea de joventut i teníem nanos que estaven del casal jove que venien en bici i va haver un moment també de com, hòstia, que teníem com el foc que ens arribava però des de totes les gavarres. Però llavors va haver-hi un canvi de vent brutal, la tramuntana va parar i llavors es va estabilitzar. I aquella mànega tan gran de fum va com desaparèixer i semblava que estava controlat. De fet, la tarda va ser una tarda tranquil·la. Jo et dic que estava molt preocupat i llavors vam baixar a la plaça a sopar alguna cosa, perquè la situació era com, bueno, ja està controlat. I de sobte, en aquesta part més final o cap de l'incendi, és quan va tornar a aixecar-se el vent i va començar un altre cop a pujar aquestes flames aquí més a prop de l'urbanització, però tota la part de les gavarres ja estava com parada i controlada. Només es veia el foc aquí a darrere de les urbanitzacions de Calonja.
0: És l'Albert Fort, veí de Calonja. Albert, ets el cantant de Diversiones, oi?
7: Sí, ara mateix, no sé, perquè aquest matí m'he aixecat i clar, nosaltres avui tenim un concert.
0: On?
7: A Sant Esteve de Llémena, i és com en plan, que, o sigui, jo ara mateix tinc un dubte, hem de parlar amb la banda, què fem, seguim la vida normal, no, crec que no estem confinats, crec que podem sortir amb el vehicle, però també no sé si per solidaritat aquí s'han anul·lat coses, doncs trucar i no anar, no sé, ara mateix vull acabar d'aixecar-me bé, pensar-ho i també parlar amb els veïns. Jo veig certa tranquil·litat en el poble, he parlat amb diversos veïns, jo visc just en el centre, a la plaça Major, i bueno, no sé, crec que avui la gent el que vol és ganes de que torni la tranquil·litat i la normalitat, i com que no hi ha, crec, o he preguntat, ferits i...
0: No hi ha danys personals, els bombers així ho han explicat, sí que hi ha danys doncs, materials com aquestes cases. Diversión és un grup tan festiu com és tradició. De moment els concerts, ni cap roig, ni habaneres, res d'això, s'ha suspès. Vull dir que
7: nosaltres
0: també...
7: aquí al poble sí que hi teníem com una... Bueno, que cada setmana teníem com una festa cubana d'aquestes típiques de poble que es fa i s'han suspès els actes. Sé que la Santa Market també, que és un mercat, bueno, un mercat d'aquest d'estiu, ahir també va suspendre Santa Cristina, però ja et dic, jo crec que pel que veig, i no sé, estic sortint al carrer i bueno, se sent la pudor del cremat, però la gent està anant a plaça a comprar, intentar recuperar la tranquil·litat dintre de que les imatges d'ahir doncs es van fer patir molta estona.
0: Albert.
7: I això sí, nosaltres, el meu mòbil, ja eren tan espectaculars les flames que clar, tothom estava com superinteressant-se, com esteu, veniu a Palamós si fa falta, i era com, tranquils, estem bé, però bueno, estem bé, és guai veure aquesta solidaritat.
0: Albert, una abraçada ben forta, gràcies.
7: Vinga, salut, merci, adéu.
0: Passen 2 minuts d'un quart de 10 del matí, 93201-7474, telèfon del directe. Tinc trucades pendents, vull saludar el Néstor Gómez. Ràpidament, Eduard, sisplau.
8: Jo tinc una pregunta periodística sobre aquest operari, perquè tots els mitjans de comunicació ens estem referint a ell com a operari. Si és un operari, vol dir que treballa per una empresa, que treballa per un cap, que treballa per un responsable, i d'això no se n'està parlant. És a dir, no és un espontani, és un operari, i voldria saber si... Hi ha
0: de qui ho veia ordres.
8: Exacte.
0: Ho anirem...
8: Perquè de moment està detingut l'operari.
0: Ho preguntarem també on puguem saludar i entrevistar algunes autoritats. Sí que hem pogut saludar un veí que explicava que aquest mateix operari el dia abans estava fent els mateixos treballs i que diversos ciclistes el van avisar que estava cometent una negligència perillosíssima que ha acabat amb tragèdia. Vaig amb el Jordi Roig, ell és veí de l'urbanització Mas Ambrós de Calonja. Jordi, bon dia, com estàs?
9: Bon dia.
0: Se t'ha cremat la casa?
9: Sí, tot.
0: Doncs em sap molt de greu. Com esteu?
9: Estic esperant a que em vingui la companyia de llum perquè em tregui un cable per poder acabar d'apagar la casa perquè no es pot tirar aigua perquè es poden enrampar.
0: Què necessites exactament?
9: La companyia de la llum tregui la llum.
0: De quina companyia estem parlant?
9: Del cable que ve pel carrer. No sé de quina companyia és.
0: T'has pogut posar en contacte amb bombers, amb alguna autoritat que et doni instruccions?
9: Sí, sí. De fet, bombers estan aquí.
0: I què et diuen?
9: Bueno, estan movent-se, sí, fem, no fem, hi ha llum, salten xispes, podem, no podem. Ara estan pujant la manguera, sembla que van a tirar aigua, però, clar, de mentre les vigues i el teulat va caient.
0: Com ha anat la nit? Em pots relatar una mica els fets?
9: Entesca. És que no hi ha més paraules. És terrorífic. Perdre-ho tot.
0: Quan van començar a arribar les flames prop de casa?
9: A les 3 del matí.
0: Quants éreu?
9: Ara comencen a... Érem dos.
0: Éreu dos. Quines instruccions vau rebre per part dels bombers? Què us deien?
9: Confinats a casa.
0: Però clar, tot i
9: tothom
0: així...
9: Tothom deia confinats a casa i confinats a casa. I nosaltres vam agafar el cotxe de gossos i ens en vam anar, perquè no ho veiem clar. Si arribem a estar confinats, estaríem rostits a dintre.
0: Entenc aquesta desesperació. Vols afegir alguna cosa més?
9: No. Ara estan tirant aigua de lluny, però clar, no em soluciona el poder entrar a casa meva i trobar el que pugui trobar, si és que hi ha algú per salvar, que de moment sembla que res.
0: El Jordi, veí de l'urbanització Mas Ambrós de Calonja, una d'aquestes cases cremades és la seva. Des d'aquí em sap molt greu, molts ànims, i el que necessitis també d'altaveu, quins tens, pel que faci falta. Una abraçada.
9: Aviam si ens senten i ve la companyia de llum a treure la llum, que és el que més m'interessa per poder actuar. Tinc tots els meus amics per apagar el foc. Els bombers també estan fent la seva feina perfecta, però s'estan jugant la vida tirant aigua al cable de la llum, doncs... perquè la companyia de llum no treu el cable de la llum.
0: Doncs et prometo que des de la producció del programa també intentarem fer arribar el teu testimoni a la companyia. I esperem també que pugui servir d'altaveu haver sentit el teu testimoni. Una abraçada, Jordi. Gràcies.
9: Gràcies. Moltes gràcies.
0: Néstor Gómez, l'home del temps. Important saber cap on bufa el vent a l'Empordà. Néstor, endavant.
10: Hola, bon dia. Doncs ara mateix continua una mica la tramuntana, especialment cap a Castell d'Aro. Està bufant al voltant d'uns 13 km per hora, a Calonja al voltant dels 15 km per hora, però la tendència, si bé cap a les 11 del matí encara podria augmentar una miqueta el vent, esperem aquest canvi de vents cap als vols de la 1 del migdia. Aquest canvi de vent es donarà a la costa. Recordem que la marinada és un vent que bufa de mar cap a terra. Doncs els primers que notaran aquest canvi de direcció de vent serà la façana costanera, cap a Calonja, Palamós i després posteriorment cap a la Palafrugell. Primer cap a la 1 del migdia, cap allà a les 2 ja aquest canvi de vent ja passarà una mica més cap a l'interior i cap a les 3 de la aquest vent ja arribarà, aquest vent de marinada, cap a la Bisbal de l'Empordà, cap a dintre. I és en aquest moment, en el canvi de vent, quan es produeix també l'entrada del vent una miqueta més reforçat. Entre les 2, les 4, les 5 de la tarda és quan aquesta marinada pot ser molt més intensa, és quan el vent ja penetra molt més cap a l'interior de les comarques de Girona i després ja a partir del vespre torna a minvar. I tot això amb unes temperatures que estan pujant i força. De primera hora del matí, que teníem al voltant dels 26 graus, ja estem a Castell d'Aro al voltant dels 29, a Calonge 28, la Bisbal 29, és a dir, ja estem a prop dels 30 graus, la humitat també va baixant, ara estem al voltant dels 39-42% aproximadament, i s'espera que avui les màximes puguin assolir valors de 36 o 37 graus. De fet, a la Bisbal d'Empordà no baixen dels 30 graus des de fa 22 dies, des de l'11 de juny, i concretament des de pràcticament aleshores no ha plogut gota. De fet, des d'aproximadament en tot el juny van ploure només 14 litres, és a dir, molt poqueta aigua en aquest mes de juny, no només a l'àrea de la Bisbal, sinó pràcticament arreu. Només a Santa Coloma Farners van caure en un dia 77, però no és significatiu.
0: Néstor, la resta sí que aquesta onada de calor que ha de tornar a aparèixer aquests propers dies, quan ha d'arribar i què implica de diferència amb el que estem vivint ara mateix, que ja fa la sensació que estiguem en una onada de calor?
10: Sí, de fet, vàrem sortir d'una onada de calor, però gairebé es va notar ben poc, tot i que van baixar clarament alguns dies de temperatura. Demà comença l'onada de calor, màximes que demà ja tocarem la xifra dels 40 graus. Estem parlant al voltant de les comarques de Girona, aquí al sector de l'incendi, entre 37, 38, 39, i no descartem arribar a algun 40. També s'esperen 40 graus demà a punts del Pla de Lleida o interior de les Terres de l'Ebre. I el que és preocupant, o més preocupant, és la durada d'aquesta onada de calor, perquè si teníem clar en l'anterior que duraria 4 dies, a partir de dimecres baixarien, tot i que fos lleugerament, però es notaria. Aquesta no. Aquesta es veu que pot tocar sostre aproximadament el dimarts-dimecres amb temperatures de 42-43 graus de nou a Ponent, però en general aquesta onada de calor amb màximes cada dia tocant els 40 graus es pot allargar fins a finals de la setmana que ve.
0: Terrible. Gràcies, Néstor. Anem actualitzant com va el vent. Fins ara.
10: Fins ara.
0: Jaume Clotet, Marta Monforte, endavant.
11: Responent a l'Eduard, jo pel que he llegit, aquest operari treballava per alguna empresa perquè estava posant senyals a la carretera. És a dir,
0: no... L'alcalde de... Perdona, sí, que talli. Sí. L'alcalde de la Bisbal li hem preguntat sobre aquesta qüestió i s'ha desentès absolutament. Diu que no tenia res a veure amb les instruccions de l'Ajuntament de la Bisbal i tampoc de la Generalitat, ha dit.
11: Exacte. Llavors, a mi el que em sorprèn és, com heu dit en aquest programa, que la vigília fos advertit aquest operari per un ciclista i per gent que passava per allà, amb una carretera com aquesta, que no n'hi ha tantes, que no passés a gent rural, els Mossos d'Esquadra, gent de l'Ajuntament, i li fessin saber que allò era una il·legalitat flagrant, és una cosa que em sorprèn. I després una altra cosa, avui sentirem a dir que s'han de fer plans forestals, gestió dels boscos, la típica frase, els incendis s'apaguen a l'hivern, i ens han explicat també en aquest programa que no s'han tallat que no s'han tret els arbres de la nevada del 2010. Un arbre mort, sec, al mig del bosc, amb com està el canvi climàtic, és un atemptat. I, per tant, la falta de previsió de les administracions, no sé quina, però de les administracions en la gestió forestal, que és un tema molt recurrent, per cert, avui tornem a sentir bones paraules fins que torni a passar.
0: Marta.
12: Sí, jo estic d'acord, no? Al final es parla molt de prevenció, sempre a l'hivern es recorda com els tius n'hi ha incendis per tot arreu, la vida de molta gent està en perill, no perquè siga la vida en el sentit de que la poden perdre, però sí com tu te fas el plan de vida, no? A mi m'ha impactat molt l'últim testimoni, no? D'una persona que perd la casa d'un dia cap a un altre, això és terrible i crec que te deixa en una situació de vulnerabilitat absoluta i ara l'única cosa que demanava era a l'acompanyar la llum, que tancara la llum per intentar i ser-se endavant. Aleshores, jo crec que amb aquestes qüestions s'ha de ser... La prevenció, evidentment, és importantíssima, però també com actuen les administracions públiques en aquest sentit. I jo crec que ara, per lo que estem contant, pel que tu has dit també, Roger, dels bombers que han donat moltíssima informació, de també un espai com aquest, no? Un servei de la ràdio pública catalana que està contant, que està intentant donar certeses en un moment en què potser molta gent no les té, no? Jo crec que és importantíssim també des d'aquests espais intentar ajudar i fer tot el possible per intentar que això no repetisca mai. No? És impossible perquè n'hi ha fenòmens que no es poden preveure, però sí que la prevenció i sobretot com s'actua tant abans com després i en fenòmens de catàstrofes, estic parlant per exemple ara de la Dana, jo crec que és importantíssim això, aquesta prevenció prèvia i també especialment posterior per a que la gent estiga dintre de la situació més o menys tranquil·la.
2: Jo tinc... tinc una doble visió, no? Tinc la sensació de que quan arriba una catàstrofe d'aquestes característiques, mai sé si és el moment, no?, de fer la crítica més ferotge respecte al que està passant, que a més és una crítica continuada i que crec que podríem utilitzar-la cada any, no? Però, en definitiva, sí que crec que hi ha un error en quant a l'enfocament del tema en general, no? És com si, aquest matí pensava un exemple, i és com si uns veïns que hi viuen en un territori saben, o que transiten aquell territori, saben que hi ha un punt negre en una carretera determinat, no? Un punt que és negre. Històricament van dient que aquell punt és un punt negre d'accidents. I evidentment, hi ha accidents, perquè qui coneix el territori ho està dient i ho està avisant i està fent manifestacions al respecte, i després celebrem que les ambulàncies cada dia arriben més ràpid i que, a més, estan perfectament coordinades amb els hospitals de referència. Clar, estem posant l'enfocament a la solució en un lloc on, lògicament, no pertoca, que és posar solució quan les coses ja han passat. Però, històricament, sempre ha estat així. Per què? I acabo. Entenc que històricament també, endèmicament, és molt més fàcil anunciar un nou hidroavió o una nova dotació de bombers al mes d'agost per fer front als incendis que no l'avorriment d'anunciar un pla preventiu dia a dia, a més, que no dona titulars i entenc que encara menys vots, sigui quin sigui el partit, no?
0: Eduard.
8: Bueno, estem pagant moltes coses, no? Òbviament estem pagant el canvi climàtic, però estem pagant sobretot un model econòmic que hem promogut nosaltres mateixos. Val? És a dir, Catalunya avui en dia té més massa boscosa que mai a la seva història.
2: Sí.
8: I menys pagesos que mai. Més boscos que mai i menys pagesos que mai. Això és exactament l'inrevés del que hauria de ser. O sigui, hem entrat les dinàmiques de la globalització, s'han carregat la nostra pagesia, no hem fet res per mantenir-la. Jo recordo, perdoneu, que faci record familiar, personal, que de petit jo li demanava a ma mare determinada fruita i ella em deia, no, que no n'hi ha ara. Val? I jo vaig créixer així. Hi havia fruita i hi havia verdura, que hi havia moments de l'any que Barcelona no se'n trobava perquè no n'hi havia, perquè no era època. El caprici consumista del capitalisme ha fet que vulguem carxofes tot l'any, vulguem maduixes tot l'any, això és la globalització, la maduixa, la carxofa és igual al bocat, venen de tot arreu del món, això ha beneficiat molt determinades indústries i sectors, com la restauració, el turisme, etc etc, però s'ha carregat la nostra pagesia, i sense pagesos el paisatge és un polvorí. La millor prevenció contra els incendis són els pagesos, són les explotacions agrícoles extensives, aquestes.
0: En la línia del que diu l'Eduard, estan agafant molta volada les declaracions, 9:45 del matí, d'aquesta pagesa, la Núria Molla, l'hem pogut saludar també fa una estona, davant la impotència ahir a la nit de veure les flames tan a prop de casa.
13: Soc pagesa de tota la vida, soc calongina de tota la vida i estàvem treballant al camp tranquil·lament, collint els préssecs i de cop, pum, hem vist una petita guspira i bufava tramuntana i està tot sec i abandonat. Això és una vergonya, el món crema, la terra crema. Hem de canviar la manera de viure, la manera de fer, hem de fer com els nostres avis, viure senzillament. La terra parla, és que és increïble, és que l'ambient està calent. Jo sé que una amiga aquí viu a les Gavarres i té les cabres i se'ls ha cremat tot al voltant del mas i les cabres no en saben res, però és que segur que s'han cremat. El sentit comú ja s'ha perdut, ha de cremar tot.
0: Jaume.
11: Aquestes declaracions de la Núria Mollà crec que formaran part del relat sonor d'aquest incendi d'aquests dies a l'Empordà, perquè realment és colpidor i se'm posa la pell de gallina cada vegada que l'escolto, no? Per no només el que diu, sinó

0: la gent del poble mirem les muntanyes plenes d'arbres i la gent molt gran diu tot això és misèria, perquè abans tot allò eren bancals i conreu de mil coses, no? I la gent de Barcelona anem allà i diem mira quants boscos, que bonic, i la gent d'allà diu això no dona res, no dona res, no produeix, i a més és un polvorí, no?
1: Passant 2:02, a partir de les 10 està prevista la compareixença del president de la Generalitat des de la Bisbal d'Empordà, en aquest centre de comandament. Farem una pausa i en la línia del que estan comentant els integrants d'aquesta taula saludarem l'Oriol Bassa, ell és doctor en Medi Ambient, enginyer forestal, enginyer tècnic agrícola, a més és veí de Sant Sadurní de l'Heura, a tocar de la Bisbal d'Empordà, expert en incendis forestals.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relaxador l'Ill de la Laguna tocada per Perpinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
4: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
5: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
6: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
7: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
3: Xafogó, calda, sol de justícia, torrada, foguerada, caloreta... Hi ha moltes maneres de dir-ne calor, però només una de plantar-li cara. Vine a fer obert i recarrega l'aire condicionat sensible per estar ben fresquet, de luxe, de chill. Feu obert, ens movem amb tu.
4: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El Radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
4: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
5: Davant del FOMO i del bombardeig de propostes, deixar-se anar acaba sent una necessitat.
6: Perquè sempre tinc la necessitat d'estar a tots els llocs.
7: I tant que puc estar sense fer res.
8: M'he plantejat deixar-ho estar tot i pujar al meu poble a viure.
5: Marta Montaner i Juliana Canet, del Que no surti d'aquí.
9: Jo sóc feliç d'estar a casa meva i potser sí d'anar consumint tots aquests stories dels concerts de la Rosalia, però feliç de la meva decisió d'haver-me quedat al sofà.
10: No hi ha mai cap moment on jo estigui sola amb els meus pensaments.
5: El filòsof Juan Evaristo Valls Boix aposta pel Jomo.
11: El que veiem és que no porten cap mena de felicitat ni de vida bona, sinó més aviat, diguem, ansietat.
5: En temps accelerats, aturar-se és un acte revolucionari.
1: Solidaris.
12: Amb Mercè Fol.
5: La llibertat de parar.
1: Dissabte a les 10 de la nit.
13: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
14: Sigui
13: bon
14: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
13: Denuncien l'accés de burocràcia...
2: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
15: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
2: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
13: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
2: I de la resta del món.
13: Pendents de la cimera internacional...
2: Faci el temps que faci.
16: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
2: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Mirant cap a l'Empordà, mirant cap a les Gavarres, continua descontrolat aquest incendi, tot i que la nit, explicaven els bombers a les 8, ha anat bé, era el titular, tot i que falta molta feina per fer. 2.400 hectàrees cremades, poc més de 100 hectàrees aquesta nit. Això sí, alguns danys materials, dues cases cremades, hem pogut parlar amb el propietari d'una d'elles. Ara volem incorporar també en aquesta taula l'Oriol Bassa, ell és doctor en Medi Ambient, enginyer forestal, enginyer tècnic agrícola, veí de Sant Sadurní de l'Heura, expert en inundacions i incendis forestals. Bon dia, Oriol.
1: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, com estàs? On ets? Perquè Sant Sadurní de l'Heura, sí, entenc que també és tota aquesta zona, eh?
1: Sí, Sant Sadurní de l'Heura forma part de Cruïlles i Monells. És aquest municipi que on va començar el foc, al costat de la Bisbal, i on hem patit, vam patir molt tot ahir, i aquesta nit hem estat una mica més relaxats, perquè tot i que, perquè hem vist que el foc no se'ns acostava del tot, però ara seguim amb aquesta incertesa de saber si després la marinada ens el pot acostar cap a casa, cap a tot l'entorn. Mm.
0: Tothom diu que les Gavarres era un polvorí. Per què era un polvorí i per què no s'han fet les feines de prevenció necessàries aquests últims anys?
1: Sí, les Gavarres és un polvorí per les condicions ambientals, perquè tenim aquest clima mediterrani a sobre, que a sobre s'ha agreujat amb el canvi climàtic, i a més tenim aquestes grans masses forestals contínues d'aquestes milers d'hectàrees que tenim, moltes d'elles cobertes per coníferes de repoblació, pins, i aquests pins són els que afavoreixen també el foc, i les brolles, tenim moltes brolles, i després, com comentava aquí el company de la taula, que hi ha hagut aquest abandonament dels conreus, malgrat que en el nostre municipi, que per cert és el més gran de totes les Gavarres, amb 100 quilòmetres quadrats, i que agrupa gairebé totes les muntanyes que es veuen en aquesta gran vall fins a Cassà, fins a Calonge, fins a Palafrugell, Palamós, Fonteta. Tot això, abans hi havia molts més camps de conreu i ara se n'ha anat abandonant. I aquesta continuïtat, a més repoblada en coníferes, genera un risc. I després, aprofitaments forestals n'hi han de significatius, sobretot la part del Suro cap a Cassà, però la part, per exemple, de Sant Sadurní, els boscos que s'han reforestat, molts d'ells ha sigut de forma natural i no hi ha gestió, i després hi han d'evolucionar perquè siguin segurs i resilients, i no ho són. És una cosa que ens costarà.
0: És un espai natural protegit, el de les Gavarres, amb molta zona també privada, no? De quina manera condiciona tot això poder dur a terme les tasques de prevenció? El fet que estigui tan privatitzat, també una part molt important, un percentatge molt important de tots aquests terrenys.
1: Sí, sí, gairebé un 98%. Tenim un avantatge i un desavantatge. L'avantatge és que hi ha grans propietaris, grans terratinents, i això ens hauria de facilitar la feina, comparat amb altres llocs de Catalunya, que són petites finques, però al seu torn, com que no donen diners, no, són finques que... O sigui, les que sí que donen diners, aquelles que hi ha aprofitament del suro o aprofitament de coníferes que donen diners, aquelles sí que estan gestionades. Les que no estan gestionades són aquelles que o són de propietaris que no tenen relació amb el territori, que són de Barcelona o d'altres llocs, o que només han comprat la masia per poder-ne fer ús i, en canvi, no fan ús de lo que són els boscos. Aquests són els problemes, no? La gent, el propietari que no té relació amb el territori, o aquells boscos que no són rendibles. Després hem començat a incorporar algunes vinyes, per exemple, com Sota els Àngels, que són unes vinyes que tenim a Cruïlles. Això ens permet també crear aquest mosaic que dèiem, no?, que fa més fàcil defensar el territori.
0: Més sobre el que està passant també a aquestes hores a la teva zona, entenc que pel que m'expliques que esteu tranquils a l'espera de la marinada prevista per aquest migdia tarda.
1: Sí, més que tranquils, incertesa, no? Vull dir, els veïns tenim un xat a tot el nucli de tot el municipi de Sant Sadurní, i estem tot constantment comentant, estem seguint totes les notícies perquè ens interessa molt tot el que pot passar, no?, i com actuar si el foc arribés al municipi, que esperem que no.
0: Creus que aquestes imatges que hem vist aquesta nit de veïns desconfinant-se i tirant pel dret, malgrat que les ordres eren unes altres, es poden produir en moments de pànic? Perquè És a dir, els bombers ja van avisar que això podia passar i que la nit, quan hi ha focs, la sensació de perillositat creix molt.
1: Sí, tornem al que he dit abans en relació als boscos i als propietaris de boscos. Doncs en aquest cas també hi fa molt que la gent tingui un arrelament amb el municipi. Si són gent que és del municipi o que ha vingut de fora i que té una relació amb la comunitat, que se sent integrada en la comunitat, aquesta segueix molt més fàcil les...
0: Bé, hem perdut l'Oriol Bassa. És sí, evident doncs, que hi ha algunes dificultats també pel que fa a la cobertura del...
1: Hola, hola.
0: Ets aquí, Oriol?
1: Sí, perdoneu.
0: Intentem una mica més.
1: Sí, dic que estava dient que l'important és la relació que té les persones amb la seva comunitat. Val? Quan són, per exemple, en el nostre municipi, tota la gent que és de Sant Sadurní o que ha vingut de fora però que s'ha integrat al municipi, doncs segueix molt bé les pautes que donen bombers, que donen Mossos. Una altra cosa són, per exemple, els turistes. Hi ha molt de turisme a la zona que se'ns ha cremat. Hi ha moltes cases que estaven llogades per turistes. I llavors aquests, doncs, per exemple, igual no m'agrada rebre-les alert, igual no segueixen les instruccions.
0: Oriol, moltes gràcies i molts ànims.
1: A vosaltres, gràcies.
0: 2 minuts per arribar a 3:15 del matí. Bé, el missatge que concorda bastant també amb el que anàveu explicant aquesta taula pel que fa a la prevenció. Crec que puc tornar cap a la Bisbal. Puc saludar de nou al Fèlix Martín. Fèlix, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Des del centre de comandament, entenc que ha reunit aquesta hora el president de la Generalitat amb els alcaldes i amb els bombers.
2: Exacte, continuen reunits aquí en una de les tendes de campanya que hi ha dins del pavelló d'esports de bombers. N'hi ha 5 repartides per diferents espais d'aquí del pavelló. També n'hi ha d'agents rurals, d'emergències mèdiques. Una d'aquestes tendes és el que es fa servir com a punt de trobada, com a punt de reunió entre tots els tècnics, també entre les autoritats que venen i que van definint una mica què és el que està passant i cap on s'ha d'actuar les pròximes hores. Aquí és on hi ha el president de la Generalitat, que ha arribat fa escassament mitja hora i que està previst que a partir de les 10 comparegui davant dels mitjans de comunicació per explicar-nos una mica quina és l'última hora d'aquest incendi.
0: Fantàstic, Fèlix. Fem un recopilatori del que ha donat de si també la nit i matinada. Els bombers han estabilitzat un 70% del flanc dret de l'incendi que crema les Gavarres. Ja hi ha 2.400 hectàrees calcinades i gairebé 10.000 persones confinades de 7 municipis diferents. Són Calonge i Sant Antoni, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Santa Cristina d'Aro i la Bisbal d'Empordà. 180 veïns desallotjats han passat la nit a alguns espais habilitats de Santa Cristina d'Aro. L'afectació més gran és a Calonge, en algunes urbanitzacions on s'han cremat 2 cases. Jordi Roig és veí de l'urbanització Mas Ambrós de Calonge i se li ha cremat la casa. Fa uns instants l'hem pogut saludar al suplement.
3: Fantesca, és que no hi ha més paraules. És terrorífic, perdre-ho tot.
0: Quines instruccions vau rebre per part dels bombers? Què us deien?
3: Confinats a casa. I nosaltres vam agafar el cotxe de gossos i ens en vam anar, perquè no ho vèiem clar. Si arribem a estar confinats, estaríem rostits a dintre.
0: Els bombers i la unitat militar d'emergències continuen treballant aquesta hora en aquest flanc dret. És el que més preocupa, perquè el foc es pot estendre per tot el massís, arribar al Gironès i cremar potencialment 8.000 hectàrees si no es controla. També preocupa que la marinada d'aquesta tarda pugui atiar el foc. Així ho explicava el David Borrell, el cap dels bombers de la Generalitat.
4: Estem progressant, diguéssim, adequadament. Encara, sobretot, recordeu que el que volem és tenir tancat el flanc dret abans de que no entri a la tarda la marinada i ens pogués obrir, diguéssim, amb aquest escenari no desitjat. Per tant, sí, estem, anem bé, per dir-ho d'alguna manera, però queda molta feina encara.
0: Els missatges dels bombers són clars. D'entrada, mantenir el confinament i evitar desplaçaments a l'Empordà. Els bombers informen que aquest confinament es mantindrà com a mínim fins aquesta tarda. 93-201-7474, 93-201-7474, és el telèfon del directe de Catalunya Ràdio. Volem que els ajudants, els oients, també els que sou a l'Empordà, ens ajudeu a fer aquest programa. Per tant, si sou veïns afectats pel foc de les Gavarres i ens voleu fer de corresponsals i explicar-nos què veieu per la finestra, micròfons oberts. L'Albert Fort és veí de Calonge i el seu pare viu a prop de l'urbanització on ha arribat el foc.
5: Va haver-hi un moment de molt de pànic, això que dèieu ara. Jo estava tranquil·lament a la plaça perquè ja semblava que estava tot controlat i de sobte van començar a sentir això, doncs, que hi havia més que s'activava aquesta part de darrere del mas, de Cabanyes i Mas Ambròs, i allà hi viu el meu pare, i la imprudència de dir, doncs, ostres, vaig cap allà.
0: La Núria Molla és pagesa del Mas Molla de Calonja i lamenta que no s'hagi cuidat el bosc per evitar un incendi com aquest.
6: El pare ho deia, diu, això és un polvorí. Des de la nevada que va haver-hi, és que no es treballa al bosc, només es pensa en edificar, en la IA, en avançant en aquest progrés que per mi és esgarrifosament decreixent, o sigui, ens anem al precipici.
0: Dues de les imatges que ens deixa aquest foc és la impotència dels veïns i les tasques a contrarrellotge dels pagesos de la zona per fer un tallafocs. Ara mateix a casa nostra el perill d'incendi forestal és alt per l'arribada d'una nova onada de calor, la segona d'aquest estiu. Des de Protecció Civil insisteixen, sobretot demanen evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina dels bombers. Per tant, el missatge d'avui, no anar cap a Platja d'Aro, cap a Segaró, cap a Santa Cristina. Tot i així, es manté, de moment, la cantada de veneres de Palafrugell. Jaume, Olga, Eduard i Marta.
7: Sí, un comentari, no sé si des del desconeixement o des del no entendre exactament per què, per exemple, es va mantenir el concert de Bryan Adams ahir la nit. No? Tu deies, i t'explicava, li preguntaves directament al Ramon Lamiel, no? Si a ell entenia com és que es mantenien determinats festivals, determinats events, i ell deia que parlaria només des del punt de vista de les carreteres i del tancament de carreteres, però ha dit una cosa que a mi m'ha semblat molt interessant, i és que ha dit, nosaltres estàvem previnguts, de moment es van tallar aquelles, i estàvem previnguts per si s'havia de tallar alguna més al llarg de la tarda. Per tant, no entenc com es manté un festival amb la incertesa de si la gent que es desplaça fins al festival i fins a aquell concert, imaginem-nos què és el que hagués passat si en algun moment de la tarda s'hagués hagut de tallar alguna de les vies principals que de moment no estava tallada. Jo crec que és difícil d'entendre quan a la gent li estem dient que estigui confinada a casa, que no surti, que evitem desplaçaments a segones residències, que evitem el cap de setmana de platja i que es mantinguin activitats que estaven programades a tocar de l'incendi o passant per vies que estan a tocar de l'incendi i que dificulten la feina dels bombers o poden dificultar-la, no? I només un apunt més en la línia del que deien els companys, no? Llegir alguna de les coses d'alguna de les xarxes que existeixen, i veig una xarxa d'agents forestals rurals voluntaris, i crec que aquí també està el moll de l'os d'un dels problemes, no? Falta absolutament crònica de professionals forestals. Abans ho deia, hi ha més bosc que mai. Doncs bé, es gestiona activament només el 30% de la massa forestal, tot i que cobreix el 65% del territori, no? És a dir, si no s'aposta per la professionalització dels agents forestals, si no hi ha una plantilla ben pagada i professionalitzada, és difícil també que només amb la voluntat doncs es pugui aturar un problema. És una de les altres escletxes d'aquest tema, no?
0: Marta.
8: Sí, jo estic d'acord, i a més un poc la resposta seria, pot ser, que la maquinària del capitalisme no para, inclús en situacions de risc com aquesta, no? Moltes voltes es prioritza, doncs, això, el benefici econòmic del festival o intentar fer veure que les coses estan millor del que estan realment, o que el perill o el risc no és tan imminent i que la gent necessita continuar la seva vida, però clar, és que també està afectant a molta gent que no pot fer vida normal perquè precisament n'hi ha una situació de risc al seu voltant. I després una qüestió jo crec que és prioritària en aquests casos i es parla sempre, però vull remarcar-la, i és la desinformació, no? No creure tot el que t'arriba per WhatsApp, si no està verificat, acudir a fons d'informació oficials, si veus alguna cosa estranya, no dir-li no només al veí, sinó acudir als serveis forestals, al 1-2, intentar que tot el que t'arriba, o intentar que qualsevol cosa la que tu dubtes, verificar-la, perquè moltes voltes així escampa la desinformació i es crea més caos, no? I molta gent crec que ho aprofita per el seu benefici, i en aquestes situacions evidentment ningú és beneficiat d'aquestes qüestions, no? I jo crec que des dels mitjans públics especialment, però no només, també les xarxes socials poden ajudar, però sempre acudint a fonts d'informació que estiguen verificades i que intentar que això siga clau per a una situació com aquesta, no? Com un incendi que que et pot afectar a totes les facetes de la vida i que és important que la prevenció siga aquesta, inclús en la informació i en la desinformació, que moltes voltes sempre parlem d'aquesta qüestió a nivell polític, però que a nivell social evidentment també està i és un risc, no?, també per a la població.
0: La Marta Puig és veïna de la Bisbal d'Empordà, té un mas al mig de les Gavarres. Marta, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Com esteu?
9: Bueno, aquí controlant les coses, bueno, la situació, anar mirant com va evolucionant tot. Ahir es va cremar la barraca dels veïns, on tenien els animals, ells. Nosaltres vam evacuar els nostres cavalls, vam evacuar els seus cavalls, i sort que va venir una colla de voluntaris, d'amics del meu fill, ajudar-nos a apagar les flames que ens agafaven ja la nostra tanca. I, bueno, passar la nit aquí, amb una por, el cel va començar, bueno, un cel ben rogent, i aquí amb els bombers.
0: Teniu llum?
9: No tenim llum. Ja des d'ahir, quan va començar l'incendi, ja va marxar la llum.
0: Mm. El foc...
9: Estem amb generador, i aquest dematí ens han deixat passar per anar a buscar gasolina per poder engegar, perquè si no, el menjar de la nevera i tot.
0: El foc, des d'ahir la tarda que va anar cap avall, sobretot tota aquesta zona de Calonja i cap al mar, us preocupa que aquest migdia, si la marinada també canvia i la tramuntana deixa de bufar, pugui canviar i torni a pujar cap amunt?
9: Sí, ens preocupa. Sí. Sí, perquè ara ha començat una altra vegada a fumejar a la franja esquerra, i bueno, la dreta sembla que la tenen més controlada, per lo que ens ha dit els bombers d'aquí fora, però l'altre ha tornat a reprendre amb força virulència. Ara he vist hidroavions i ja hi ha els helicòpters també volant.
0: Per part de qui rebeu les instruccions, vosaltres? Més enllà dels missatges oficials que anem transmetent també a través dels canals d'informació, és a dir, qui us dona l'ordre de... evidentment, el missatge per tothom és el mateix, que és confinar-se a casa, eh? Però
9: sí.
0: Ha vingut a veure alguna patrulla de la policia, alguns bombers?
9: Sí, han vingut. Sí, els tenim aquí davant de casa.
0: Marta?
9: Molt i molt, que venen els... Hola, em
0: sents? Sí, endavant, tira.
9: Vale. Estem al cantó d'una bassa que hi ha molt gran i aquí venen els helicòpters a buscar l'aigua. Mm. I aquí hi ha el camió de bombers que també va emplenant altres camions que van pujant cap a dalt. Mm. I ells ens donen les instruccions.
0: Com estan els animals?
9: Estan fora, estan en una hípica de Sant Sadurní de l'Heura, que van venir ahir amics amb el remolc a emportar-se'ls. Es van emportar els nostres, després van venir a buscar els dels veïns. El veí en tenia 5, nosaltres 3, i els gossos nostres, doncs, si hem de marxar, tinc el cotxe preparat amb roba, els papers i les coses, i els gossos carregar el cotxe i marxar.
0: Alguna cosa més, Marta?
9: Desitjar
0: que necessiteu que algun missatge que vulguis
9: son.
0: Indicar?
9: Els bombers fan una gran feina i, bueno, tots els voluntaris, que es faci tot el possible.
0: Molts ànims, una abraçada ben forta, Marta Puig, veïna de la Bisbal d'Empordà, amb un mas al mig de les Gavarres. Molts ànims, fins ara.
9: Fins ara, gràcies.
0: Jaume, digues.
10: Sí, jo molt, molt ràpid. En relació als concerts que no s'han suspès, jo aquí sé que faria una defensa del que diuen les autoritats. És a dir, hi ha coses que a vegades no entenc. Per exemple, quan hi ha pluges i vent que es tanquen escoles a Terres de l'Ebre, per exemple, hi ha coses que a vegades a mi em sobten, però crec que la decisió encertada, si avui hi ha la cantada de Veneres i Cap Roig no s'ha suspès, jo entenc que és segur, perquè amb un govern que des de la Dana té la pell molt fina amb la seguretat col·lectiva, si estan permesos aquests concerts, jo entenc que ha de ser segur.
7: Jo entenc, òbviament, que és segur, perquè si no es prioritzaria la seguretat de la gent que hi circula, però alhora és un missatge absolutament contradictori. És a dir, tu no pots estar dient que es mantinguin les carreteres sense accés de gent i que la gent no faci trasllats...
10: Sí, però deu ser prou lluny de l'incendi.
7: I a la vegada permetre que gent... És Bryan Adams, era Bryan Adams, sí. Molta gent hi va anar des de Barcelona de ben segur per veure Bryan Adams a Cap Roig o des de qualsevol altre lloc. A mi em sembla un punt contradictori i té a veure, i molt, amb aquest model del que estàvem parlant fa poc, no? I ara ho deia també la Marta, no? I també té a veure, i aquí sí que no m'ha donat temps a mirar-ho, per tant ho dic molt entre cometes, amb què diuen les assegurances, no? Quan es suspens un concert
10: força,
7: per causes naturals.
10: És força major.
7: Per causes naturals. Sí. Què diuen les assegurances?
0: Eduard.
11: Jo, per acabar, voldria proposar un indicador per jutjar la feina de les administracions i dels polítics a partir d'ara amb aquesta qüestió, que és nombre d'hectàrees forestals, de massa forestal a Catalunya, ha de baixar. Nombre d'hectàrees conreades ha de pujar. Mm. I és un indicador molt fàcil, aquest. És quantes hectàrees tenim de massa forestal, quantes hectàrees tenim conreades i treballades en petites, mitjanes i grans explotacions. I unes han de baixar i les altres han de pujar. Qualsevol cosa que no sigui això, perquè la tendència és la contrària, qualsevol cosa que no sigui això és una mala política.
0: 2:50. Fem una pausa i continuem pendents també de la compareixença del president de la Generalitat des de la Bisbal d'Empordà en aquest centre de control. Ara tornem.
12: El suplement, amb Roger Escapa.
13: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
14: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
13: Per què?
15: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia a RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
16: Sort del RAC.
15: RAC, i som per ajudar.
17: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai! Se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
18: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
20: Bon dia!
21: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
22: Que bé! Sembla que per fi tot torna a ser com abans.
23: Tranquils, que no ens avorrirem.
21: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i el dilluns a la nit a TV3. La casa
24: nostra. Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
25: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
26: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
25: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
27: Cada dissabte a les 11 de la nit...
26: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
27: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
26: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
28: El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
26: Linkat.
29: El baix baríton Brin Terfel arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lied de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó gal·lesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
26: Linkat. A Catalunya Ràdio.
12: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passa un minut de les 10 del matí, encara acompanyats de l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet, l'Eduard Voltes i la Marta Monforte, molt pendents a aquesta hora del centre de comandament a la Bisbal d'Empordà, on ha de compareixer el president de la Generalitat per actualitzar l'última hora de l'incendi que des d'ahir al matí crema les Gavarres. Allà, a l'Empordà, hi tenim el Fèlix Martín a la Bisbal. Fèlix, bon dia de nou.
1: Hola, bon dia.
0: A punt de compareixer el president Illa, eh?
1: Sí, exacte, hi ha moviment ja de... S'ha acabat aquesta reunió de coordinació que estaven fent des de fa mitja hora i veiem que estan sortint, estan parlant, però encara no venen fins al punt on estem els periodistes esperant per aquesta compareixença del president. Suposo que no tardarem massa, això sí.
0: Fèlix, amb qui s'ha reunit el president de la Generalitat aquest matí?
1: No ho hem vist, no ens han deixat entrar exactament fins al lloc on eren, però evidentment hi havia també la consellera Parlon, hi havia també alguns alcaldes de la zona i evidentment hi havia tots els tècnics i responsables tant de bombers com d'agents rurals i Mossos d'Esquadra. Mm.
0: Recordem que hem de parlar de 2.400 hectàrees cremades i...
1: Sí, entre 2.200 i 2.400, agents rurals aquest matí ens limitaven a 2.200, però és evident que la superfície exacta costa molt de discernir a aquesta hora. Aquest seria el perímetre que hauria bastat aquest incendi. Hi haurien plaques, clapes al mig, que potser no estarien cremades, però sí que es treballen aquesta superfície al voltant de 2.200 hectàrees, la meitat al municipi de Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura.
0: Són 7 municipis els que s'han confinat, entre 10 i 12.000 persones confinades, tot i que el missatge de confinament es va enviar a 40.000 persones. Concretament són els municipis de Calonja i Sant Antoni, Castelldaro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Fèlix.
1: Exacte. Sí, sí, són tots els pobles que hi ha, per dir-ho així, des de la Bisbal, ens en posem d'esquenes a la Bisbal, mirem cap avall, doncs és el que hi ha a dreta i esquerra i anant cap al sud, mirant cap a la costa i anant cap a Santa Cristina d'Aro i cap a l'interior, el Gironès. Aquests municipis són els més pròxims on va començar l'incendi ahir, que ha afectat un 97% del massís de les Gavarres, que és aquesta zona forestal tan àmplia, tan plena de vegetació i que continua cremant a aquesta hora.
0: Amb uns bombers que han estabilitzat ja el 70% del flanc dret, tu ets a la Bisbal, ets al pavelló municipal, oi?, on s'ha instal·lat aquest centre de comandament. Expliquem-ho. Parlem també de l'incendi de la Bisbal, l'incendi de les Gavarres, però és que és on es va començar. El que passa és que aquesta nit on ho han passat més malament són a les urbanitzacions de Calonja i de Sant Antoni.
1: Són aquestes dues urbanitzacions. Escoltàvem el suplement, el veí que ha trucat i que se li estava cremant la casa. És una de les cases afectades. Malauradament hem de parlar a aquesta hora de com a mínim 2-3 habitatges que han cremat. D'altres també hi haurien afectacions parcials. Són urbanitzacions a peu del massís de les Gavarres, a l'entrada de Calonja i l'altra a l'entrada de Santa Cristina d'Aro. És on més s'han patit les conseqüències d'aquest incendi forestal. Aquí, al centre de coordinació, som al mig de la Bisbal d'Empordà, al pavelló d'esports, és on s'ha establert aquesta atenció a la premsa, on hi ha els diferents operatius d'agents rurals, de Mossos d'Esquadra, de bombers, que es coordinen, que planifiquen sobre el terreny les actuacions a fer.
0: Jaume, a nivell de comunicació política, tu que l'has tastat de prop també, en quin moment es decideix i com es decideix també que quan hi ha un desastre natural, com pot ser un incendi, com pot ser una dana, qui compareix per actualitzar per part del govern la primera informació del dia ha estat a les 8 en punt del matí al cap dels bombers, però ara a les 10 veurem alguna autoritat política. En un primer moment es pot pensar que qui li toca compareixes a la consellera d'Interior, Núria Parlon, però sembla que qui sentirem és el president de la Generalitat. Aquí és evident que també hi ha en joc una partida política davant d'un incendi, davant d'un desastre natural, i només cal veure el que li va passar a Carlos Mazón.
10: Jo crec que amb un incendi d'aquesta magnitud qui ha de sortir és el president, és així. Aquest dijous vam estar, per cert, al centre operatiu de Ferrocarrils de la Generalitat, parlant de la comunicació en cas d'emergència, i se'ns explicava el punt d'equilibri entre fer sortir els tècnics i fer sortir els polítics, no? Sempre és un tema delicat. Jo crec que el president ha fet bé d'anar-hi avui, no ahir. Ahir segurament hauria fet molta més nosa pels bombers, pels tècnics, per Protecció Civil, que no pas avui. Avui sembla que la cosa està més estabilitzada, per tant és més fàcil. i per tant jo crec que avui havia de sortir el president, com sembla que serà el cas, i la comunicació prèvia a les primeres hores era a càrrec dels bombers, i crec que de moment la part formal és correcta. Veurem què diu el president.
0: Què diu la teoria sobre aquest equilibri entre tècnic i polític? Sobre les compareixences, sobre les comunicacions tècniques i polítiques?
10: Jo tinc el convenciment que també ho vam veure, per exemple, els atemptats a les Rambles del 17.
0: O a la pandèmia.
10: Bueno,
0: allà veiem l'exèrcit.
10: La gent fa cas dels bombers, dels metges, dels Mossos, dels tècnics, diguem, que és qui sap la informació, i crec que d'un temps cap aquí els polítics han entès que ells han de fer la valoració política, i per cert, ells han d'endur-se'n el cost polític de la cosa. És a dir, la gent no pot descarregar la responsabilitat o la ràbia damunt dels bombers, damunt dels Mossos, perquè evidentment, com abans hem sentit, un senyor se li crema la casa al qual li havien dit que havia d'estar confinat, això no és culpa dels bombers. Els bombers tenen molts problemes avui i fan el que poden amb la màxima bona fe. Per tant, la responsabilitat política sempre ha de ser del polític. Per tant, crec que han de sortir sempre els dos, compensats, equilibrats, sense molestar-se, sense trepitjar-se, perquè aquell que dona la cara davant dels ciutadans i, per tant, rep o no rep els vots subsegüents, han de ser els polítics i no pas els tècnics.
0: Olga.
7: Sí, jo seria partidària d'una tricefàlia perfecta, no? Crec que la imatge del responsable de bombers és indispensable en aquests moments. Crec que la imatge de la consellera que pertoqui també, potser per respondre a les qüestions més tècniques dels periodistes després de que el president de la Generalitat hagi fet la seva valoració política, no? D'aquesta forma tenim un responsable que sap com funciona, que sap tot el que té a veure amb el minut a minut de l'incendi, que hi està sobre el terreny, que seria el responsable dels bombers. Tenim una valoració institucional, política, que seria la del president, en aquest cas el president Illa, parlant d'aquestes conseqüències i què és la que espera la ciutadania. I jo crec que també tindríem en aquest equilibri la consellera pertinent, per tal de que els periodistes, si no és el president qui té aquestes xifres, doncs puguin abaixar les seves preguntes, adreçar les seves preguntes a la consellera, i que ella sí, qui s'hi hagi de mullar una mica més amb les respostes. D'aquesta forma, la imatge dels tres queda, des del meu punt de vista, compensada. No? No sé si serà així o no. És possible que els veiem però que no hi participin, però en qualsevol cas és el que a mi m'agradaria veure comunicativament parlant.
0: Un segon. Jordi Terrades és enginyer forestal i director gerent de Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Estem parlant molt d'aquest polvorí i anem esbrinant també de que el massís de les Gavarres és principalment un bosc privat. Molta gent critica que no s'han fet les feines preventives que tocaven.
2: Doncs, mira, efectivament sí que les Gavarres és un bosc privat, però com ho és la major part de Catalunya, que els boscos són privats. I precisament aquí a les Gavarres hi ha una particularitat important. Els propietaris privats estan fent una gestió forestal molt activa. Val? Generalment hi ha una molta gestió forestal. I de fet, de vegades sembla que el fet de ser privat determini la situació del bosc. I a Catalunya, les dades el que ens diuen és que és molt més activa la gestió forestal privada que no pas la pública. Val? En aquest sentit, sempre es podria fer més, i la pregunta que ens haurien de fer potser és: per què no estem gestionant més boscos als privats, no? Hi ha moltes raons de fons, no n'hi ha cap de que sigui simple, però sí que n'hi ha moltes que expliquen, doncs, aquesta manca de gestió.
0: Però cuidar els boscos és una tasca dels privats, o hauria de ser una feina que el sector públic impulsi les mesures necessàries, és a dir, també els diners, perquè els privats tinguin la capacitat de fer aquests treballs, aquestes feines?
2: Doncs la pregunta que has fet és exactament la mateixa resposta. El bosc privat té una particularitat de que té un interès públic, perquè tots gaudim dels boscos, tots necessitem dels boscos pels serveis que ens donen a la societat, i per tant, no només depèn de si un privat pot fer-ho o no, sinó que l'administració ha d'impulsar i posar els recursos econòmics i tècnics perquè així es pugui fer. Perquè si la gestió només depèn de l'economia de mercat, evidentment el nostre futur és molt limitat amb el que és la gestió forestal, perquè el mercat actual del que és els productes que es deriven del bosc és un mercat molt petit, amb molt poc valor, i per tant, doncs, per si sol és impossible que això avanci. En aquest sentit... Ah, perdó.
0: No, endavant.
2: En el que anava a dir, aquí l'administració pot fer moltes coses per ajudar, i de fet les està fent, i de fet hi han canvis importants que el govern està impulsant, que doncs seran que esperem veure els efectes, no? Però, per exemple, els ajuts que es donen per la gestió forestal avui en dia per prevenció d'incendis forestals en finques privades, la línia d'ajuts és de 5 milions d'euros per tots els boscos privats de Catalunya. Això no és... no és ni un 0,01% del pressupost de la Generalitat, quan els boscos és la principal infraestructura del país. Ocupen més del 65% del territori. Per tant, hi ha un desequilibri molt gran entre una infraestructura que necessitem com a societat i la inversió pública realment que hi arriba.
0: Quines característiques té el massís de les Gavarres, aquest bosc? Són alzines, són pins, i per què és un polvorí?
2: Doncs és una zona bàsicament que hi ha molta alzina surera, que per tant hi ha una activitat també d'aprofitament del suro, i també una zona de pinedes, val? A part d'aquestes particularitats de les suredes, que és una cosa molt particular d'aquest espai, sí que tenim els problemes que tenim arreu dels boscos de Catalunya, que és uns boscos molt pressionats pel canvi climàtic, per les sequeres dels últims anys, en el qual doncs, ha fet que aquests boscos estiguin molt estressats també. Hagin passat anys d'estrès molt gran, amb molts arbres morts a dins del bosc, que no s'han pogut retirar per les nevades, per les sequeres, etc. I el problema que tenim és que tenim un paisatge, el paisatge que veiem avui, aquests arbres, van néixer en una època que ja no existeix, amb un clima que ja no existeix. Per tant, tenim uns boscos que estan fora del seu temps i el que necessitem és de l'ús de la tècnica i de la ciència per adaptar aquests boscos al clima que tenim avui i al que tindrem en el futur. Per tant, el que ens fa falta és una gestió forestal activa, no només a les Gavarres, ens falta a tot Catalunya. Avui es parla de que les Gavarres és un polvorí, però el polvorí en realitat el tenim a tots els boscos de Catalunya, no és un tema concret.
0: Falta pedagogia, cultura dels incendis també entre la ciutadania, tenint en compte que una de les imatges del dia també són veïns abandonant casa seva malgrat les ordres de les autoritats de quedar-se a casa confinats, o la condició humana fa inevitable també que davant del perill de veure unes flames que semblen més a prop del que realment estan, doncs abandonis casa teva i acabis cometent o posant-te en perill?
2: Doncs mira, amb aquest tema seré molt clar. Falta cultura de la gestió de l'emergència a la població, falta cultura de l'autoprotecció, i la història ens diu que els accidents més greus mortals en els incendis és quan la gent fuig i no segueix les instruccions. S'ha parlat de Portugal, però no voldria recordar també l'incendi de Sant Llorenç Savall, que vam tenir fa uns anys a Catalunya, que també van morir un grup de persones, i van morir precisament quan van fugir de casa seva. Per tant, amb això sí que seria molt clar. Sempre seguir les recomanacions de les autoritats, perquè quan es fuig és quan hi ha el risc més gran.
0: Doncs clarivident, el Jordi Terrades, l'enginyer forestal, director gerent de Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals. Moltes gràcies per atendre'ns. Bon dia.
2: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Un minut per arribar a 11:15 del matí. Continuem pendents d'aquesta compareixença a la Bisbal d'Empordà. Deixeu-me donar les gràcies a l'Eduard Voltes, al Jaume Clotet, a l'Olga Ruiz i a la Marta Monforte. Bona temporada, bon estiu. Ha estat una mica diferent del que ens ho imaginàvem, aquesta tertúlia final, però us espero a tots al setembre puntuals. Gràcies per tot, de debò.
3: Ja ens diràs el dia.
0: No, el primer cap de setmana de setembre arrenca la temporada regular de Catalunya Ràdio. No, espera, apunta-t'ho ara, Eduard, perquè t'espero.
7: No m'apuntar-ho.
0: És a dir, no vull sorpreses. 31 de setembre, no, 31 d'agost comença la temporada regular, evidentment, amb el matí de Catalunya Ràdio, i nosaltres el primer programa veig que cau 5 de setembre. Aquí us espero.
7: Perfecte.
3: Vinga, fins
7: moltes
3: dia.
7: Gràcies.
0: Salut. Gràcies.
7: Adéu.
0: Gràcies, Marta, una abraçada. Fem una pausa i continuem mirant cap a les Gavarres.
27: El suplement amb Roger Escapa.
4: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
5: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
6: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
9: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
11: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
8: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
11: Entrades a teatrepoliorama.com.
16: De terra, de palla, de fusta.
3: arriba la revolució que transformarà les llars on vivim.
13: Són materials que ara no són una opció, són una necessitat.
14: Passem moltes hores en aquests espais. Si estan pensats perquè ens aportin benestar, doncs vivim amb molta més qualitat de vida, no?
15: I el conte dels tres porquets ha fet molt mal.
16: Cada cop que parlo que tinc una casa de palla, se't cremarà la casa, vindrà el llop i te la farà caure, no?
3: Construint el canvi. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
18: I els frescos d'Aldi!
17: Al!
18: Aquesta setmana la síndria negra és 0,89 al quilo.
19: I el plàtan de Canàries a 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
20: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatge a la teva manera amb Grimaldi Lines.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
2: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
3: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
4: Tres minuts passen d'un quart d'onze del matí. A aquesta hora, mirant cap a les Gavarres, el Fèlix Martín a la Bisbal d'Empordà, pendent de la compareixença del president de la Generalitat, acompanyat dels bombers, dels alcaldes també de la zona, de la consellera d'Interior. Tenim a l'estudi de Catalunya Ràdio la Maica Navarro. Maica, què tal? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia, Roger.
4: Doncs mira, avui tot una mica diferent del que ens havíem previst.
5: Sí,
4: però és evident que des de les 6 del matí estem explicant tot el que dona de si amb aquest incendi, amb tantíssima gent afectada i amb uns bombers que continuen treballant de valent, malgrat que les notícies no són negatives del balanç de la nit.
5: Efectivament, sí. La veritat és que la situació de la nit era bastant preocupant, però bueno, ens ha ajudat el vent i, evidentment, aquesta feina incansable de no només de bombers, sinó principalment bombers, però tot els serveis d'emergència i d'extinció que treballen al voltant i que treballen amb un dispositiu d'aquestes característiques. Hem d'estar contents perquè no hi ha afectació de persones. Sembla ser que algun 3-4 cases
4: s'han cremat.
5: Cremades del tot.
4: Algun dels propietaris l'hem pogut saludar i ja n'hi havia un que estava desesperat.
5: Desesperat. Sí, sí. Bueno, doncs les cases es refan i continua creuant els dits, doncs perquè les condicions climatològiques ajudin aquesta feina, i sobretot el que més s'ha de demanar també és prudència a les persones, que quan bombers parla i a les autoritats demanen confinament, doncs que la gent s'ha de confinar, perquè després les conseqüències són letals.
4: Som enmig de diverses onades de calor, n'hem deixat una enrere al voltant de la Revetlla, ens en ve una al damunt d'aquí 4 dies, i això també preocupa especialment els bombers, però és que en aquest impàs, en aquest entremig, continua fent moltíssima calor, més de la que és habitual en un final de mes de juny al que és un principi del mes de juliol. Avui en aquest estudi amb la Maica Navarro ens acompanya també el doctor Bulbena, un home que s'ha fet un fart d'estudiar precisament la calor, com afecta la calor a la condició humana i al nostre estat d'ànim. Doctor Antonio Bulbena, bon dia i bona hora.
6: Bon dia i encantat de ser avui aquí passant fresquet en aquest magnífic ambient que teniu.
4: Com porta vostè la calor?
6: Doncs faig el que puc i procuro que no m'atabali gaire. És estimulant la calor en molts aspectes, però també és important que sapiguem que, a part de la incomoditat que dona, ens pot atabalar una miqueta la conducta.
4: El cert és que ens afecta l'estat d'ànim i que hi ha diversos estudis que ho demostren, i demostren precisament que creix l'agressivitat del comportament humà amb la calor.
6: Sí, això ja en Shakespeare ho deia, en el Romeo i Julieta, va dir alguna cosa així com: ara en aquests dies de calor la sang boja s'agita. O sigui que això estem parlant de Romeo i Julieta. I, de fet, nosaltres vam començar a estudiar... Recordeu la onada de calor del 2003 que vam tenir aquí? I va haver-hi mortalitat. Doncs nosaltres vam estudiar què passava en les urgències.
5: Ah, en aquest 2003.
6: I, que, per cert, clar, quan vols publicar sobre mortalitat, tothom t'ho publica, però coses mentals em va costar molt publicar. Però aquí vaig publicar, aquí, als Estats Units. O sigui, l'Hospital del Mar va ser pioner en això. I vam trobar que aquells dies una mica més d'urgències hi havia, però sobretot hi havia més agressivitat.
5: Més agressivitat.
6: I això va ser dels primers treballs que sortien. Després s'ha demostrat, o sigui, claríssimament hi ha més. Hi ha molta més agressivitat i violència.
4: De seguida continuarem desgranant, evidentment, aquests estudis. Ara qui compareix, sí, és el president de la Generalitat des de la Bisbal d'Empordà. El seguim en directe també a l'antena del suplement, Salvador Illa, amb uns apunts al braç i atenent també a les mans i atenent també els micròfons de tots els periodistes i mitjans. Som-hi.
1: des d'ahir a primera hora del matí en l'extinció d'aquest incendi. És un incendi important, naturalment començant pels bombers, per tot el cos de bombers, que està, a més, en una situació de mobilització extraordinària, i continuant per tots els cossos i forces de seguretat, els policies locals, els agents rurals, les ADFs, els pagesos, el col·lectiu de la Creu Roja, totes les persones que hi han col·laborat, i també molt especialment els alcaldes i les alcaldesses dels municipis afectats, que han tingut un paper de màxima col·laboració i de presa de decisions entenimentada i coordinada, que això és clau en aquests moments. Per tant, començo per aquí amb el meu agraïment a totes aquestes persones. També a la Unitat Militar d'Emergències, que vam activar ahir a la darrera hora del matí i que es va desplaçar amb rapidesa i està també col·laborant en aquestes tasques d'extinció. Com està l'incendi? Tenim un incendi actiu amb una àrea d'actuació dels bombers d'unes 2.400 hectàrees i amb un potencial que podria arribar a 7.000 hectàrees i fins i tot, en el pitjor dels escenaris, a tot l'espai natural protegit de les Gavarres de 30.000 hectàrees. Per tant, estem davant d'un incendi preocupant. Quin és l'objectiu d'avui? Estabilitzar-lo, sobretot estabilitzar el flanc dret, per evitar aquest creixement potencial que és que afectaria totes les Gavarres i que és el que volem, diguem-ne, justament evitar. Per tant, l'objectiu del dia d'avui i el pla d'actuació dels bombers pel dia d'avui és estabilitzar sobretot el flanc dret d'aquest incendi. Els efectius mobilitzats són els màxims disponibles. Hi ha 440 bombers. Perquè es facin vostès una idea, és el nombre de bombers que hi ha de guàrdia a Catalunya en un dia normal. S'ha mobilitzat tot el col·lectiu de bombers i vull agrair també la predisposició que han tingut aquests professionals, en fi, que és la que ens fa sentir orgullosos de la feina que estan fent, no? I s'han afegit 100 unitats, 100 persones de la Unitat Militar d'Emergència. Per tant, tenim els efectius necessaris per aconseguir aquest objectiu, que és estabilitzar el flanc dret, sense oblidar el flanc esquerre, que és el que ens ha donat més problemes aquesta nit, perquè és el que afecta més a zones habitades, a urbanitzacions, i que, en funció de com vagi bé, doncs hi ha d'estar molt atent. Perquè hi ha focus secundaris, en fi. Però ara, l'objectiu d'avui, per tenir les idees clares, estabilitzar el flanc dret per evitar el creixement potencial de l'incendi. Quines afectacions hi ha hagut fins ara? Doncs mira, el primer que hem de dir és que no hi ha hagut afectacions personals. Més enllà de 4 bombers que han estat atesos per lesions lleus i s'han pogut reincorporar a les seves tasques. Però no hi ha hagut cap afectació personal, que és el primer objectiu que sempre es busca en un incendi, que no, i és l'única cosa irreparable. Una persona, diguem-ne, perdés la vida. Hi ha hagut una masia cremada, Cau Marcó, hi ha hagut dues urbanitzacions, Mas Ambrós i Les Cabanyes, amb afectacions en una d'elles en una casa, que s'ha cremat completament, i en les altres amb moltes afectacions a tanques i a jardins. Importantíssim la gent seguir les recomanacions que es donen i, per tant, quedar-se confinats a casa seva. Per contraintuitiu que sembla, és la manera d'estar més segurs. Quedar-se a casa, al domicili particular, i no sortir. El màxim risc que es dona com les persones es desplacen. Per això, per haver pres aquesta decisió, crec que podem dir que no hi ha hagut afectacions personals. Hi ha hagut aquestes afectacions, insisteixo, aquests vents, hi ha hagut també un animal d'un ramat, doncs, que perdua vida, i segueixen l'objectiu, diguem-ne, no tenir cap afectació personal i disminuir al màxim les afectacions personals. Quines mesures estan vigents? Hi ha un ordre de confinament a 7 municipis. La Bisbal, Calonge i Sant Antoni, Platja d'Aro, S'Agaró i Castell d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Parlavà i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de Beure. Les persones que viguin en aquest municipi, sisplau, que segueixin confinades, que redueixin al màxim la mobilitat, apliquem el sentit comú, si un està en una zona molt allunyada de l'incendi i té una emergència, pot fer-ho, però anem a ser prudents. Anem a ser prudents. No estem davant d'un foc estabilitzat. Estem davant d'un foc que estem intentant estabilitzar-lo, sobretot pel flanc dret. Per tant, segueixen vigents les ordres de confinament en aquests municipis, i si al llarg del dia d'avui doncs es poden flexibilitzar aquestes ordres en alguna part d'aquests municipis, doncs es farà. Vull agrair que els alcaldes han actuat amb coherència i amb enteniment i han suspès les activitats que es feien en aquests municipis. Crec que és una mesura de prudència necessària i exigida. Els vull comunicar també que ja mateix ha pres la decisió de tancament de l'espai natural de les Gavarres, de tot l'espai natural de les Gavarres. És una ordre que ja s'ha cursat d'altra oportuna, i a partir d'allà mateix es dificultarà l'accés l'espai natural dels Gavarres, que queda tancat com a mesura de precaució. Vull dir-vos també que començarem demà una onada de calor important a Catalunya, que les previsions meteorològiques ens diuen que s'allargarà fins dimecres i que ens obligarà a extremar les precaucions a tot el país. A partir de demà es donaran les instruccions oportunes i no descartem fer tancaments d'altres massissos o espais naturals, en funció de les previsions meteorològiques més ajustades que tinguem i de com vagi evolucionant aquesta onada de calor. Però venen uns dies en què tots els ciutadans de Catalunya hem d'extremar les precaucions i seguir les indicacions que ens donguin les autoritats de protecció civil. Comunicar-vos que farem una altra reunió amb els alcaldes a les 9 del vespre per avaluar com ha evolucionat el dia. Naturalment, durant el dia d'avui, els responsables de bombers, la consellera Parbon, els aniran tinguent al corrent de com evoluciona les tasques d'extinció i d'estabilització, sobretot d'aquest flanc dret, però al vespre farem una altra reunió amb els alcaldes, amb els que estem en permanent comunicació, per avaluar com estan les coses i poder veure si convé prendre alguna mesura addicional o si podem flexibilitzar alguna mesura. La situació és aquesta. Per tant, un segon dia de feina intensa. A vegades les persones que viuen en el territori, pel coneixement que tenen del territori, poden tenir un sentiment de familiaritat amb l'entorn i de falsa seguretat, no està res fet. Per tant, torno a fer una crida a la prudència. I a partir d'aquí em poso a la seva disposició i tenen preguntes a fer.
7: Sí, té sentit prendre totes aquestes mesures i mantenir, per exemple, la cantada d'havaneres d'avui i el Festival de Cap Roig, que mobilitza moltíssima gent?
1: Té tot el sentit, perquè les zones que estan confinades són els 7 municipis que he dit. En aquests municipis hi ha un confinament, hi ha una restricció de mobilitat. En els municipis que no formen part d'aquest perímetre, doncs no hi ha restriccions i, per tant, actuant amb prudència es poden mantenir aquestes activitats. No? Actuant amb prudència i amb seny, però hem de ser, diguem-ne, les mesures han de ser les ajustades a la necessitat que tenim, i són aquests 7 municipis els que ens diuen els responsables d'extingir l'incendi que hem de tenir aquestes mesures de confinament i de reducció de mobilitat.
8: Es plantegen demanar la declaració de zona catastròfica o encara és...
1: El que ens estem plantejant ara és estabilitzar sobretot el flanc dret, i hem parlat amb els alcaldes, llavors avaluarem els danys que hi hagin i, naturalment, el govern de Catalunya estarà al costat dels municipis i de les persones afectades per poder restituir. Però fixi's, l'única cosa que no té solució és si hi ha una afectació personal. I perquè no hi hagin afectacions personals, sisplau, a ciutadania que segueixi les indicacions que es donen, com està fent fins ara, i també ho vull agrair. Vull agrair el capteniment de la gent, sé que són dies, doncs, en fi, un cap de setmana, que una... vull agrair el capteniment. Perquè l'única cosa que no té solució, l'única, és si hi ha una afectació personal.
9: President, la causa de l'incendi s'està investigant, hi ha una persona detinguda, una persona que feia tasques de manteniment en una carretera amb una empresa subcontractada per la Generalitat. Vostès han preguntat a l'empresa, deien que no sé si quina resposta tenen i si la persona sabia, era conscient del Pla Alfa i dels treballs prohibits amb una radial a la zona.
1: En aquest cas, com en tots, arribarem al fondo. De moment, el que li puc dir és que hi ha una persona detinguda, que probablement demà passarà a disposició judicial. Hem, evidentment, requerit tota la informació pertinent a l'empresa, que he de dir que està col·laborant amb aquesta informació, i no vull anticipar res. L'únic que li puc assegurar és que, evidentment, arribarem fins al final, i si hi ha hagut responsabilitats o imprudències, doncs les substanciarem i les donarem les públiques explicacions. Això em permet, la seva pregunta em permet, també fer una crida a tothom a extremar les mesures de precaució, sobretot aquests dies d'onada de calor. Perquè fixi's vostè, doncs, que un treball sense les adequades, pel que sembla, precaucions i sense seguir les indicacions, doncs mínim queda llibat. No? Per tant, sisplau, són dies d'onada de calor, la temperatura és molt alta, amb una climatologia adversa, en què tothom ha d'extremar les precaucions i seguir aquelles indicacions que es donen, que no són indicacions gratuïtes ni arbitràries, són indicacions que estan pensades, avalades per una experiència acumulada, sobretot en el cos de bombers, i que fan que prenguem aquestes mesures per evitar justament situacions com les que ara enfrontem.
10: President, es planteja cancel·lar festivals com el Cap Roig o les havaneres de Palafrugell demà, vaja, que...
1: Farem tot el que haguem de fer, però només el que...

0: perquè la Generalitat també prengui alguna mesura al respecte.
1: No, ja ha pres les mesures. A partir de l'any passat jo ja vaig sortir dient que havíem de gestionar els boscos i vaig dir-ho inclús més directament, que s'ha de reduir massa forestal. Ho vaig dir l'any passat, si ho recorden vostès, i alguns em van dir, vostè què diu? El que torno a repetir ara, que el bosc s'ha de gestionar i per gestionar-ho s'han de fer tales d'arbres. I s'ha començat a fer. I s'ha posat en marxa un pla per fer corredors que evitin justament que hi hagi masses forestals connectades i ho estem desplegant i ho seguirem fent. I el que avui el que estem veient, aquest incendi, el que ens fa és, ens confirma que anem a la direcció correcta. La seva implementació d'aquestes mesures té el seu temps, no? Molt important també fer les franges de protecció a les urbanitzacions, s'han posat recursos per poder-les fer i això bé, ho estem desplegant i el que ens confirma aquest incendi és que hem de seguir-ho desplegant amb la màxima agilitat possible.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, que compareix ara, també responent les preguntes en castellà, des de la Bisbal d'Empordà, sentíem la pregunta que li feia el nostre company, el Fèlix Martín, insisteix el president que els bombers continuen treballant de valent, gairebé 440 bombers en aquest radi de 2.400 hectàrees, amb un foc que potencialment pot afectar fins a 7.000 hectàrees. Estan preocupats, però la nit, les feines de matinada han anat bé. L'objectiu, diu, és estabilitzar el flanc dret, però també preocupa el flanc esquerre, que és el que ha provocat, sobretot, aquests problemes a la nit i de matinada amb les urbanitzacions a tocar de Sant Antoni de Calonge i de Calonge amb diversos veïns que han desobeït l'ordre de quedar-se a casa i han tirat pel dret, han marxat, han abandonat la casa, posant-se també en risc. Per tant, el missatge és claríssim. Aquests 7 municipis on hi ha aquest risc i on crema el foc han de continuar confinats tots els veïns. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera, Santa Cristina d'Aro. El president que ha explicat que de moment no se suspèn ni la cantada de Havaneres ni el festival de Cap Roig, limitar la mobilitat al llarg de l'AP7, especialment de tots aquells privilegiats que tinguin segona residència i vulguin anar a passar el cap de setmana a l'Empordà, doncs s'ho estalvien, perquè som enmig d'aquesta onada de calor que estàvem comentant amb la Maica, i avui a les 9 del vespre ha dit que es tornarà a reunir tots aquests alcaldes amb els bombers per intentar actualitzar també com evoluciona aquest incendi. Acaba aquesta roda de premsa, aquesta compareixença de Salvador Illa des de la Bisbal d'Empordà. Maica, tot sobre el previst, en la línia del que hem anat explicant aquestes últimes hores, continua aquest risc molt alt, no està ni de bon tros controlat ni estabilitzat l'incendi, però es va pel bon camí.
3: Sí, a més és que aquí, penseu que les tasques d'extinció és que estan... Aquí això és una ruleta russa, estan... Tots aquests grans incendis depenen molt de les condicions climatològiques i després la gent ha d'ajudar. I ara recordava els terribles incendis de Portugal de l'any passat. La gran majoria, els morts van ser tot de persones que van desobeir l'ordre de confinament i el foc els hi va enganxar amb els seus vehicles marxant de les cases. Per tant, quan els serveis d'extinció et diuen o les autoritats et diuen que has d'estar confinat, s'ha de confiar i s'ha de respectar. I quan la gent explica que és millor doncs, restringir aquesta mobilitat, doncs és per moltes raons i, entre d'altres, doncs per no dificultar la mobilitat de tots aquests serveis d'emergències que estan involucrats en l'extinció. Ja no només són bombers, sinó que són tots aquests agents rurals, Mossos d'Esquadra, ADF, voluntaris, etc, sanitaris, i confiar. O sigui, confiar. Hi ha un principi d'autoritat i hem de confiar en les autoritats.
2: El que passa és que aquí entra molt el component psicològic de la por, de la nit. Ahir crec que ho van fer molt bé els bombers quan van avisar d'alerta quan es fa fosc. Les flames fa la sensació que estan molt més a prop
3: del
2: que realment estan i això provoca a vegades prendre males decisions personals i posar-te en risc. Però la por, sí. I aprofitant que tenim un psiquiatre...
3: Un catedràtic en psiquiatria. Sí, per què hi ha aquesta... primer la fascinació pel foc, o sigui, el foc és un fenomen que atrau d'una manera hipnòtica, o sigui, la gent va a veure el foc amb una... I té aquesta barreja d'adrenalina, que et fa por, però a la mateixa hora t'enganxes allà com una paparra. Però després, aquesta falta de respecte al principi, o desconfiança, no? Si t'estan dient que t'has de quedar confinat, doncs no sé, intento obeir.

0: Saludàvem, ja no sé, alguns dels experts que deia manca de cultura i de formació i d'alguna manera d'educació davant d'un fenomen advers.
1: Roger, no serà perquè no som un país d'incendis, eh?
2: Sí. Vaja. Jo primer, el tema de la fascinació, de fet hi ha una patologia que es diu arsonistes, que són els que incendiaris. Això n'hi ha, que no sempre són bombers. A vegades sí, però no sempre. Però vull dir que és un tema curiós, amb aquest tema de la fascinació. Però això que esteu dient són clarament els dos cervells. És a dir, el cervell, diguem, de pensar, que és el que aprenem coses i el que sabem, aquest és teòricament el que hem d'utilitzar. Però quan hi ha por, utilitzes l'altre, que és el de fugir o amagar-te, i llavors aquest primitiu és el que fa que tingueu conductes que són no concordants amb el que la lògica et diu. I, esclar, quanta més formació, més probabilitats tens de manejar bé la informació.
1: Clar, perquè, clar, és el que diu vostè ara, és la por, no? O sigui, una família que està i que per la nit tu veus les flames, i tot i que els bombers et diuen tranquil, tanqueu-vos a casa, les tovalloles mullades a les portes per si de cas, però tu dius, i una merda, agafo les criatures, agafo el cotxe i marxo. Això és la por, no?, el que et belluga.
2: La por és molt important. Anar amb avió, la gent que té por d'anar amb avió ja ho entén, que l'avió és segur, però la por no el deixarà amb avió. És molt important manejar la por.
0: 5 minuts per arribar a 10:45 del matí. És evident que la notícia avui la trobem a les Gavarres. El doctor Antonio Bulbena ha de marxar d'aquí 10 minuts. Li vull preguntar, doctor, perquè ara quan l'he vist, aquesta conversa la teníem prevista de ja fa uns quants dies, però ahir vaig estar pendent, evidentment, de la televisió, del que anava explicant la Maica, del que ha escrit a La Vanguardia, i he vist la seva cara i dic, home, vostè ahir va estar citat al jutjat de Martorell declarant com a testimoni en el cas Andic. Era vostè, no?
2: Va veure que la corbata que portava era bona, oi que sí?
0: M'ha recordat la corbata i els tirants.
2: Llavors devia ser jo, sí.
0: Bé, no sé fins a quin punt li podem preguntar bueno, què és el que pot explicar, però en qualsevol cas sí que la seva cara concorda amb la que hem vist a les imatges.
1: Hem de dir que aquesta entrevista per parlar amb el doctor Bulbena de la calor estava prevista, com deies, i tancada feia molt de temps, entre altres coses perquè el doctor té una agenda complicada i ha estat absolutament casual doncs, que sigués estat citat en aquesta instrucció i està avui a l'estudi. Per tant, fins a on vostè consideri,
2: sí,
1: doctor.
2: Home, jo, si voleu, el tema de la calor jo crec que és molt important, perquè es diu que si la calor hi ha més mortalitat, però no hi ha manera que es parli de que augmenta la violència. I hem d'aprendre a manejar això, que és un tema que ens hi afrontem. I el tema de les guerres, quantes més guerres, més problemes amb el canvi climàtic, perquè el consum que fan les guerres és tremendo. O sigui, vull dir que és un tema que, si un dia ho voleu tractar, crec que val la pena per fer-ne difusió. Mm-hmm. Pràcticament no. Sempre estem... Problemes, la guerra igual, problemes humanitaris, però en canvi no veiem el tremendo problema que està generant amb el canvi climàtic. Però, bueno, a part d'això, tema d'ahir, de la corbata vermella. Doncs, a veure, simplement, clar, és un tema que té la seva discrecionalitat judicial, però jo, doncs, amb molt de gust vaig intentar ajudar en un tema que és molt delicat.
0: El van citar com a testimoni, vostè.
2: Testimoni, perquè jo vaig tenir ocasió de participar amb una... Em van demanar que jo intervingués, jo vaig parlar amb ells. Va ser una entrevista que va estar molt bé, vam parlar amb el pare i amb el fill, i els vaig donar unes quantes orientacions i em vaig posar a la seva disposició. Després van optar per una solució que era una mica més a prop de la solució econòmica i, per tant, va ser només una intervenció i vaig demà, ahir, doncs, fer la intervenció que va d'informació i de testimoni.
0: Del que heu explicat als diferents periodistes d'aquesta intervenció, semblava que era un testimoni secundari, el que passa és que crec que la declaració va durar més d'una hora i la jutgessa va acabar demanant fer una còpia del telèfon mòbil.
1: Bueno, bàsicament el doctor va explicar fins a... ho sabem i ho hem explicat així, perquè a més ens ho van dir ahir els funcionaris, que perquè veien que es retrasava i no sortia, i hòstia, què està passant? Que el doctor no apareix i només hi ha una porta. I els propis premsa de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens van informar que havia deixat el seu telèfon mòbil per bolcar doncs, un seguit de missatges de tant d'Isaac com de Jonathan Andy que ell tenia en el seu telèfon mòbil, que li havien enviat ells directament, i, bueno, i tant la fiscal com la jutgessa consideraven d'interès incorporar-los a la instrucció. Avui a La Vanguardia donem una mica més de detalls i és, bueno, doncs aquest moment que en un principi, després d'aquesta reunió, d'aquesta primera visita, on Maria Júlia li demana doncs, al doctor Bulbena doncs, un ajuda o col·laboració o que l'ajudi a desencallar un cas que, doncs, que amb ella en aquell moment se l'havia complicat, doncs, assessorament o fins i tot l'opció de cedir-lo, perquè recordem que ja ho hem explicat aquí, la Maria Júlia, la terapeuta, la controvertida terapèutica, va amenaçar directament Isaac Andic amb o vostè cedeix 40 milions d'euros a Jonathan Andic o jo deixo la teràpia. Bueno, en aquesta situació volent a escoltar tots dos i ell el que li diu a cadascú és el que ell va considerar. El senyor Andic, doncs, jo crec que aquesta no és la solució econòmica, sinó que s'ha de treballar emocionalment. I a Jonathan, escolta'm, jo estaré amb tu, el teu pare t'ajudarà, podem sortir d'aquí. I aquesta és una mica. És dir, finalment...
0: Va ser una sola sessió que va rebre pare i fill.
1: No sé si ho he explicat bé, doctor.
2: Perfecte, no, t'ho agraeixo molt perquè ho expliques més bé. Jo parlo molt, però tu ho expliques més bé.
0: No, jo tinc una altra pregunta. És a dir... Jo pregunto, i si es pot respondre, es pot respondre, i si no, no. Davant, en seu judicial, va manifestar el doctor que no li semblava bé com estava portant la teràpia a aquesta altra psicòloga que no està col·legiada?
2: Sí, de fet, és una mica diferent. Mira, o sigui, és així, però, de fet, la Júlia, quan em va trucar, va dir que ella havia plantejat això, i com que no ho havien acceptat, ella es volia treure del cas i posar-m'ho. O sigui que, de fet, jo li vaig agrair que tingués aquesta confiança, però és que ja vaig entrar en un sistema que ella no... Ella havia dit, jo, si no li donem aquests milions, no segueixo. Per tant, jo ja no tenia ocasió de dir una altra cosa. Però, efectivament, jo no crec que fos la bona solució i en aquest sentit vaig començar a treballar. I amb el senyor Andic vam estar d'acord, vull dir que en aquest sentit el projecte nou sí que estava en marxa.
1: A veure, va ser important ahir les sessions. Després del catedràtic van estar les dues germanes. La veritat és que ahir va ser una jornada molt favorable per la defensa. Tot i que, com deia el doctor Bulbena, ell va, no era qüestió de decantar-se per ningú, sinó una mica explicar quina era la situació i explicar una mica la radiografia de com havien arribat aquest pare i fill a la seva consulta. Fins allà, és el que, perquè més enllà d'això, ell, jo crec, entenc que no podia anar. I clar, valoracions mèdiques amb una única visita, si no m'equivoco, doctor, és absolutament inviable i impossible. Per tant, però sí que és veritat que les germanes es van ratificar en tot allò que van dir i havien explicat a seu a comissaria, i és el suport incondicional cap al seu germà, que sí que potser havien tingut alguna d'enfrontament, baralla, però que les van minimitzar. I amb tot allò referit, que recordem que la magistrada entén que el mòbil darrere d'aquest presumpte homicidi seria un mòbil econòmic. I, per tant, en relació amb aquest mòbil econòmic, les germanes van explicar que amb el pare l'herència, el testament el canviava pràcticament cada any perquè ficava i es traia gent, però hi havia una cosa que era fixa. O sigui, era que tot el patrimoni familiar calculat aproximadament milió amunt, milió a baix, en uns 3.000, 4.000 milions d'euros, això era impepinablement repartit a parts igual entre els tres fills. I el que feia era que, si durant l'any doncs donaves amb un fill, compraves una cosa, li donaves un diners, etc., doncs tot això després se reequilibrava. Que tots tres sabien de la voluntat del pare de crear una fundació que portés el seu nom i que una mica s'encarregués de reagrupar tota aquesta obra social que ja està, que fa temps que porta endavant Mango, i una mica donar-li coherència, donar-li una forma i fins i tot amb la tutoria de nous emprenedors, etcètera, etcètera, però fer una gran obra. Quina afectació tindria en el patrimoni aquesta fundació? Bueno, entenien les filles que, bueno, que el que considerés, però clar, estem parlant de que gairebé 1.000 milions d'euros. Aquí hi havia una cosa, Roger, que jo crec que és on treballen els investigadors i la fiscal i Teresa Yoldi i la magistrada. I és... Aquí hi havia una relació... O sigui, 40 milions d'euros. 40 milions d'euros Isaac en dic, el problema no eren 40 milions d'euros. Quan tu tens un patrimoni de 4.000 milions, 40 milions és moco de pavo, no és res.
0: Sí, el que passa és que dir que és la xocolata del lloro de 40
1: sí,
0: milions d'euros...
1: Però en sí, aquest sí. Context, però en aquest context, el problema era que... què li recriminava a Jonathan en aquell moment al seu pare? Ell què volia? Ell volia marxar del que ell entenia que era una presó emocional i professional i econòmica per ell. Ell no volia... Ell se sentia que estava mendigant diners constantment al seu pare i que l'altre obria i tancava l'aixeta doncs, quan ell volia per tenir-lo allà enganxat. I ell, doncs, mira, un projecte que avui expliquem Avancem a l'Avantguàrdia és que un d'aquests projectes que ell... A veure, tu què vols fer? Què vols fer? Vale, vols marxar? Quin projecte vols? Perquè, a més, ell ja havia comunicat que marxava de Mango. Doncs una sastreria, un negoci de sastreria. Doncs vinga, va. I és una de les... Bueno, ahir va explicar el doctor Bulbena, que i ho sé per fonts judicials, que ell va explicar... Bueno, una sastreria, doncs no pateixis. El pare t'ho financiarà, no pateixis amb això. Tens un pare que et vol ajudar. A més, era un pare que això... Tothom del seu entorn t'ho explica. Va anar a aquesta consulta i va acceptar els 40 milions, va acceptar que la terapeuta entrés a la seva vida quan al principi tampoc li feia cap gràcia i ara vinga, va, fem-ho. Fem-ho i què vols, 40 milions? Doncs vinga, 40 milions. Però el pare, al final no van ser 40 milions, l'anaven deixant anar a poc. Bueno, era una situació complicada, complicada. I en aquesta situació complicada... fan el passeig a la muntanya. I ara la investigació, el que han de dir és de quina manera aquesta relació complexa, complicada, que especialment Isaac en dic intentava arreglar i Jonathan feia el que podia amb la seva situació emocional d'arreglar-la, si va condicionar o no aquest passeig i si va condicionar o no que aquest home caigués per aquell terraplen i morís. Això és l'important, perquè jo amb tu em puc matar. Em puc matar. I em puc matar i puc odiar-te. Estic aquí cada dissabte amb un tal paripé, però en el fons odiar-te, sentir un despreci cap a tu perquè considero que t'aprofites de mi, que no em deixes volar, etc. Ara, si sortim d'aquí i passa una cosa i tu mores, hòstia, els investigadors en aquests moments han de determinar com va influir aquesta relació amb... que tu t'hagis mort. I aquesta és una mica l'essència d'aquest cas i la complexitat d'aquest cas. Aquesta és la complexitat, perquè tot el que va passar ahir és interpretable. Clar, el doctor Balbura ahir era un testimoni demanat per la fiscal, que en principi està acusant, demana, creu que Jonathan va matar el seu pare. Ho creu la fiscal i la jutgessa, per això li va demanar la presó. Però en canvi ahir, Cristóbal Martell i Sebastià de Juan van sortir satisfets de la declaració de Bulbena. Però també la jutgessa i la fiscal, perquè al final es va limitar sense... Clar, ell no té per què... És que ell no sap què va passar allà. Ni ell, ni jo. I al final, els Mossos tampoc... és, bueno, indicis. I aquesta és el gran quid d'aquesta història tan complicada i alhora tan atraient i que la gent està allò enganxada doncs, com un incendi, com una paparra amb, lamentablement,
2: com el foc,
1: condicionant la vida de molta gent. Perquè aquí hi ha un xaval, un senyor que se li acusa d'haver matat el seu pare.
0: Que és la persona que era la persona més rica de Catalunya. Doctor Antonio Bulbena, vol afegir alguna cosa més després de sentir la Maica?
2: No, està bé, jo crec que també sí, una cosa vull afegir. Tant les entrevistes que em van fer els Mossos com la intervenció d'ahir de la jutgessa, de la fiscal i la... va ser molt correcta. O sigui, quan veus que una institució, jo com que treballo en institucions, quan veig que no va bé m'agrada resaltar-ho. O sigui, estic content de veure com hi havia molt bona competència.
1: Ahir va dir una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció i la va comentar amb els companys que estàvem tots allà a la porta perquè amb molta amabilitat ens va entendre, entenent que portaven moltes hores allà sota un sol insuportable. Va dir... És molt difícil venir aquí a un jutjat a declarar ni que sigui com testimoni, però també és molt difícil anar a una consulta d'un psiquiatre. I això té un valor.
2: Sí, vol dir que ho van fer-ho i per tant vol dir que s'ha de valorar.
0: Antonio Bulbena, som homes de paraula. A les 10:50 li havíem promès que podria sortir d'aquest estudi. Són 52. Sé que té consulta també visitant dissabte. Li prometo que un altre dia, aviat, quan
1: sí,
0: tornem,
1: favor, que li hem de,
0: el
1: que li
0: tornarem a convidar i parlarem de la calor i l'estat d'ànim.
2: Bulbena escapa, complirà.
0: Moltes gràcies. 10:52. La Maica Navarro, a qui li demanem que allargui una estona a les 11 en punt. Actualitzem com està tota la situació de l'incendi amb els serveis informatius i amb la Maica ens hi estarem una estona més perquè hi ha una trucada molt especial que vull fer sí o sí. He de felicitar una persona. Després del butlletí d'horari de les 11, descobrireu qui és. També a la propera hora tenim la Mònica Terribas, que ens ajudarà a interpretar tot el que està passant a les Gavarres. Fa uns instants ha intervingut el president de la Generalitat. El foc de les Gavarres ja ha cremat unes 2.400 hectàrees, ha confirmat Salvador Illa. Hi ha entre 10 i 12.000 persones confinades als següents municipis: Calonja i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Un confinament que es mantindrà com a mínim fins aquesta tarda, quan es pugui reavaluar la situació. Des del centre de comandament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha catalogat l'incendi de preocupant i ha detallat que l'objectiu d'avui és estabilitzar el flanc dret.
3: Estem davant d'un incendi preocupant. L'objectiu d'avui, per tenir les idees clares, estabilitzar el flanc dret per evitar el creixement potencial de l'incendi. Quines afectacions hi ha hagut fins ara? Doncs mira, el primer que hem de dir és que no hi ha hagut afectacions personals. Més enllà de 4 bombers que han estat atesos per lesions lleus i s'han pogut reincorporar a les seves tasques. Però no hi ha hagut cap afectació personal, que és el primer objectiu que sempre es busca en un incendi, que no, i és l'única cosa irreparable. Una persona, diguem-ne, perdés la vida.
0: El president insisteix que a les zones confinades cal quedar-se a casa i demana extremar les precaucions de cara a l'onada de calor que ha d'arribar els propers dies.
3: Sisplau, són dies d'onada de calor, de temperatures molt alta, amb una climatologia adversa, en què tothom ha d'extremar les precaucions i seguir aquelles indicacions que es donen, que no són indicacions gratuïtes ni arbitràries, són indicacions que estan pensades, avalades per una experiència acumulada, sobretot en el cos de bombers, i que fan que prenguem aquestes mesures per evitar justament situacions com les que ara enfrontem.
0: A les 9 del vespre hi ha una nova reunió amb els alcaldes dels municipis afectats per reavaluar les mesures. Ara mateix sobre el terreny hi treballen 440 bombers i 100 persones de la Unitat Militar d'Emergències. L'afectació més gran és a Calonja, algunes urbanitzacions on s'han cremat dues cases, com explicàvem. Jordi Roig és veí de l'urbanització Mas Ambrós de Calonja. L'hem pogut saludar al suplement Se li ha cremat la casa.
4: Fantesca, és que no hi ha més paraules. És terrorífic, perdre-ho tot.
0: Quines instruccions vau rebre per part dels bombers? Què us deien?
4: Confinats a casa. I nosaltres vam agafar el cotxe de gossos i ens en vam anar, perquè no ho veiem clar. Si arribem a estar confinats, estaríem rostits a dintre.
0: Marta Puig, veïna de la Bisbal d'Empordà, també té un mas al mig de les Gavarres. Això és el que ens traslladava fa uns instants.
5: Ahir es va cremar la barraca dels veïns, on tenien els animals, ells. Nosaltres vam evacuar els nostres cavalls, vam evacuar els seus cavalls, i sort que va venir una colla de voluntaris, d'amics del meu fill, ajudar-nos a apagar les flames que ens agafaven ja la nostra tanca. I, bueno, passar la nit aquí, amb una por, el cel va començar, bueno, un cel ben rogent, gent, i aquí amb els bombers.
0: El missatge és clar: mantenir el confinament a aquests 7 municipis i evitar desplaçaments a la zona, també evitar anar cap a l'Empordà des de Barcelona. 4 minuts per arribar a les 11, fem una pausa, agafem aire, els serveis informatius, que també posen alguns apunts més d'actualitat, i continuem el suplement amb la Maica Navarro i amb la Mònica Terribas, connectant amb les Gavarres i amb diversos punts del país on hi tenim també veus i fotografies que volem traslladar-vos.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
7: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
8: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
9: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
10: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric.
11: Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
12: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
13: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
12: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
13: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
12: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
14: 300 grams de paraules.
15: Mig litre d'actitud.
14: Una cullerada de silenci.
15: Dos reflexos de llum.
14: 5 quilos de cadira.
15: I si convé, 150 grams d'ulleres.
14: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
13: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
16: Contes, novel·les, poemes, cançons...
13: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
17: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
18: Festival Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. The Corrs, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé, Mònica Naranjo, Angus and Julia Stone, Snarky Papi, Sopa de Cabra, Benjamin Clementine, Los Delincuentes i molts més. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Més informació a portaferrada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
17: Linkat.
18: La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo, què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere. Els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki. I l'exposició Feminismes fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
17: Linkat. A Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
17: Som 3cat. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
19: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Continua actiu l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà, que afecta 2.000 hectàrees. S'hi treballa amb 400 efectius dels bombers i diverses unitats de l'exèrcit. Es manté l'ordre de confinament a 7 municipis de la comarca i el massís de les Gavarres ha quedat tancat totalment com a mesura de precaució. El president de la Generalitat demana actuar amb la màxima prudència. Anem cap a la Bisbal d'Empordà. Fèlix Martín, bon dia.
20: Hola, bon dia. Sí, es treballa amb la banda esquerra d'aquest incendi cap a Calonge, que és on han cremat de matinada alguns habitatges de les urbanitzacions Mas Ambrós i Cabanyes, però sobretot s'insisteix a la banda dreta perquè si gira el vent des de Santa Cristina d'Aro, de mar cap a l'interior, això podria empènyer les flames cap al Gironès. Aquesta és la prioritat, ha concretat des de la Bisbal d'Empordà el president de la Generalitat, Salvador Illa.
21: Tenim un incendi actiu, amb una àrea d'actuació dels bombers d'unes 2.400 hectàrees i amb un potencial que podria arribar a 7.000 hectàrees i fins i tot, en el pitjor dels escenaris, a tot l'espai natural protegit de les Gavarres de 30.000 hectàrees. Per tant, estem davant d'un incendi preocupant. Quin és l'objectiu d'avui? Estabilitzar-lo, sobretot estabilitzar el flanc dret, per evitar aquest creixement potencial que és que afectaria totes les Gavarres i que és el que volem, diguem-ne, justament evitar.
20: Continua el confinament a 7 municipis de la zona, s'insisteix en el missatge d'evitar desplaçaments cap a aquesta part del Baix Empordà i de la Costa Brava. Fèlix Martín, Matilde Seoane, Centre de Coordinació dels Bombers de la Bisbal d'Empordà.
19: Més notícies que repassem amb la Núria Har. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona.
22: Els fets van passar aquest dijous quan una baralla entre joves es va acabar amb diversos trets i quatre individus fugint de la zona corrent. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Els Mossos han centrat la seva investigació en integrants de bandes llatines com a presumptes autors del crim.
19: Protecció Civil posa en prealerta el pla Procicat per l'incendi en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, al Vallès Oriental, situat a prop de la carretera C35.
22: El foc provoca una gran columna de fum visible a tota aquesta zona i es recomana el confinament a les poblacions on hi arribi. Una dotzena de dotacions dels bombers treballen per contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. Aquesta nit també hi ha hagut altres incendis en una indústria de Sabadell, ha cremat vegetació i els bombers han remullat la zona. També hi ha 5 dotacions treballant en un foc als hostalers de Pierola.
19: El Ministeri d'Exteriors eleva a 2 més el nombre d'espanyols morts als terratrèmols de Veneçuela i ja són 34 els ciutadans morts en el doble sisme de la setmana passada. Per ara hi ha almenys també 2.650 morts en total.
22: Centenars de cadàvers s'apleguen a la morga improvisada de La Guaira, la zona més afectada de Veneçuela, on els familiars s'enfronten a la tasca d'identificar els cossos.
19: I Ucraïna reivindica un nou atac amb drons contra una planta petroliera portuària de Sant Petersburg, la mateixa que Kiev ja va atacar el mes passat, coincident amb un fòrum econòmic que se celebrava a la segona ciutat més important de Rússia. Ho ha anunciat aquest matí a les xarxes socials el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha destacat la distància del bombardeig a més de 800 quilòmetres de la frontera ucraïnesa. El governador rus de la regió de Leningrad ha admès l'atac i ha explicat que han abatut desenes de drons més als atacs ucraïnesos d'aquesta nit. També han deixat sense llum bona part de la ciutat russa de Belgorod, capital de la província homònima, a prop de la frontera amb Ucraïna. En paral·lel als atacs sobre el terreny, continua la guerra pel relat. Kiev nega que Rússia hagi conquerit una ciutat clau de l'est d'Ucraïna, considerada un dels principals punts defensius ucraïnesos al Donbass. I esports, Xavi Soler.
1: L'Argentina ha eliminat Cap Verd a la pròrroga i es classifica per als vuitens de final del Mundial de Futbol, on s'enfrontarà a Egipte. Leo Messi ha marcat el primer gol d'un partit que s'ha complicat molt per als argentins, que han necessitat un gol a la pròrroga del Cuti Romero per classificar-se. Messi ha marcat el setè gol i és el màxim golejador del Mundial. El rival dels argentins als vuitens, Egipte, ha eliminat els penals d'Austràlia. També aquesta matinada s'ha classificat Colòmbia. Avui comencen els vuitens amb dos partits, el Canadà-Marroc a les 7 i el Paraguai-França a les 11. Avui comença el Tour de França, amb una primera contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona. El primer equip, el Caja Rural, amb els dos únics catalans que disputen el Tour, Abel Balderson i Joel Nicolau, sortirà quan passin 5 minuts a les 5. El darrer equip, l'Emirates, del favorit Pogacar, quan faltin 5 minuts per les 7. I a partir de les 5, entrenaments oficials del Gran Premi de Fórmula 1 de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone.
17: Fins aquí les notícies.
13: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa. L'hora negra. Maika Navarro.
0: Avui una hora negra una mica diferent amb la Maika Navarro. Passen 5 minuts de les 11 del matí. De fet, la careta sona una hora més tard.
2: Sí, que entre una cosa i l'altra no havia sonat la careta encara. Estàvem així com raros.
0: Havíem preparat una festa, però evidentment no és el dia avui, ja, perquè estem mirant cap a les Gavarres. Però és que sí que hi ha una cosa que no vull que passi per alt, perquè avui és 4 de juliol de l'any 2026 i això vol dir que avui hi ha una dona que fa anys. Va, posa'm el Super 3, sisplau. Carmen Miranda, bon dia i per molts anys.
3: Bon dia, gràcies.
0: La Carmen Miranda... Digue'm.
3: Roser, igualmente, de parte de mi y mi marido, que tú también haces años hoy.
0: Efectivament, el 4 de juliol és l'aniversari de la mare de la Maika Navarro, la Carmen Miranda, que no sé si li puc preguntar quants en fa, o tant se val, i també d'un servidor.
3: Pues yo hago 79.
0: Home, doncs la mar de ben portats, Carmen.
3: Sí.
2: Per los cojones.
3: Seguro.
0: Mira, aquest deu ser l'Alberto, que el sentim de fons. Com esteu, sí, Carmen? Com proven els anys?
3: Bueno, vamos tirando, que no es poco.
23: Muy mal,
3: vamos tirando, que no es poco.
0: L'Alberto diu muy mal,
3: Él, mira...
2: Escolta, mama, com li dius al Roger? Per què no et surt mai el seu nom? Com li diu Roger? Roser?
3: Roger.
0: No, ho diu molt bé, escolta, m'ho diu la mar de bé.
4: Por los cojones. Diu Roger.
0: Com us celebreu avui, Carmen?
3: Pues mira, mi marido y yo solitos en casa, porque no sé... Porque hoy quiero descansar un poco.
4: Què faràs per menjar, mamà?
5: Res.
3: Arroz.
4: Arrosset? De què, sí. De peix?
3: De peix.
0: Però hi vas a dinar, Maica, o no?
4: No, jo avui tinc treball. A més a més, no m'ho he explicat, però ahir a la nit els Mossos van detenir el presumpte responsable de l'assassinat del menor del pare de la Pegaso i no treballava, però ara d'aquí me'n vaig al diari i avui tindré feina.
0: Quina
4: els
0: feinada?
4: Els meus germans van pa aquí, pa allà, o sigui que avui solitos, com diu la mare, el Navarro i la Miranda.
0: Carmen, escolta'm, quina feinada que té la Maica entre el cas Andic, entre tots aquests tirotejos a Barcelona... No us deveu cansar de sentir-la i llegir-la a tot arreu? Perquè és que realment no li donen treva, Carmen?
3: No, està bé, això, sí. Està molt bé, sí.
0: Ja cal que l'alimentis bé perquè està treballant de valent aquest final de temporada, eh?
3: Ja lo creo, sí.
5: Ja
3: s'alimenta també ella.
4: Bueno, avui ens hem barallat una mica, la meva mare i jo.
0: Per què?
4: No sé, explica-ho, mama, perquè bueno, no ens enfadau.
3: Pues nada. Por nada.
0: No li ve de gust.
4: La renyo, perquè hauria d'estar més... Hauria d'animar-se. Li fan mal les cames, l'esquena, el braç, però hauria d'estar més animada.
0: També és l'edat, això.
4: Sí, bueno, i que ella està per cuidar-la, i l'altre, el Navarro, és un grunyón i tampoc ajuda. Navarro?
5: Va. No, ja estem.
4: Tu ja li has cantat... Ja li has cantat a la mama el cumpleaños feliz. O canta-li...
3: Hòstia. Ayer a la noche, a las 12 de la noche.
4: Oye, papa, canta-li al Roger el cumpleaños, que el meu pare canta molt bé. Canta-li el cumpleaños al Roger.
3: No. Sí,
4: esto...
3: Está el papá
4: para
3: cantar hoy.
4: Sí, déjame que lo cante.
0: Mira,
4: que sí.
0: Farem una cosa.
4: Ve el teléfono.
0: Ho farem diferent.
3: Dime.
0: El regal us el faré jo a vosaltres, va. Li faré un regal a la vostra filla, a veure si us animo. Vinga, sintonia. Perquè avui és l'última secció de la temporada, tornarem al setembre, i hem preparat un petit poema per la Maica, que recitarem.
4: L'Antònia Font.
0: No, és de l'Antònia Font.
4: Ja puta. Coneixeré mai aquesta dona, jo.
0: Oh, Maica Navarro.
4: Venga, hombre.
0: Tu saps que jo no li vull el mal a ningú, però quan veig un crim que té marro, no puc evitar pensar en tu. Ets la reina dels successos i de les onomatopeies? Amb el teu millorat català ja podrien escriure's epopeies. La teva tos és un membre més de la nostra família. I els lladrucs del Simón i la Lola són pura sinfonia.
4: Avui ni he tossit ni el Simón i la Lola han dit res.
0: La millor hora del dia és de color negre. Ets l'estrella que irradia el programa. Creu-me quan et dic que no hi ha eclipsi que gosi pagar la teva flama. La teva relació amb les agulles del rellotge ha prosperat. Ja no comets crims contra la puntualitat. Si jo fos suïssa, ja t'hauria concedit la nacionalitat. He demanat als sicaris de Barcelona que aquest estiu tinguin pietat. I he pregat a la família Andic que facin bondat. Aquest juliol i agost et pensaré escoltant Rubén Blades, tot desitjant que les teves vacances siguin un conte de faders. Qui no m'acabava de rimar aquest tros. Oh, Maica Navarro, del teu caos m'he fet addicte, t'espero al setembre amb els braços oberts i amb molts més delictes.
4: Mare meva, per favor, bravo!
0: Per molts anys, els pares de la criatura, Carmen bravo. Miranda i Alberto Navarro...
3: Gràcies, doncs,
4: mama, no penguis, gràcies. Perquè ara farem una cosa, i és que jo també tinc un...
0: No, mariachis no, eh?
4: Jo també tinc una sorpresa per tu, Roger Escapa. No serà en nom de poema, perquè el meu català encara no arriba per fer una
0: ara m'emocionaré.
4: Això
0: sou treu.
4: Un moment!
0: Home, mare de Déu, pastís i tot. Oh. I aquí les criatures ens hi han per molts anys. A veure, pastís, quin pastissot, mare de Déu. I la família, la Diana, el Gael, ja hi som tots aquí. Bé, moltes gràcies. Carai, uau, quin tros de pastís.
3: On el deixem?
0: Mare de Déu, però què és...
3: Felicita.
0: brutal. Però què és aquesta? Bueno, estic aclaparat, o sigui, no sé què dir. És brutal. Qui l'ha fet aquest? És de l'escrivà, ja ho veig, uau. Bé, increïble, moltes gràcies.
2: Però escolta, m'has de...
0: Però això, o sigui, podem alimentar tot Catalunya Ràdio, crec que tot 3CAT, eh? N'haurem d'enviar uns quants... Quin xou, eh? Mare de Déu. I ara què fem? Bé, bufarem espelmes, bufarem espelmes. Sí? Alerta, no muntem l'incendi aquí a l'estudi, eh? Sí. Vinga, va, som-hi. Aguanta, això aguanta. Vinga, va. Bé, mentre bufem les espelmes, posarem uns anuncis, ens redreçarem i continuarem tastant aquest pastís i explicant algunes de les notícies d'aquest cap de setmana.
2: Mira com és el pastís, que hi ha alguna...
0: Ara tornem.
13: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines. L'estiu.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, esplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
1: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
4: Per què quan parlem clar espantem els altres? L'optimista neix o es fa? No té sentit queixar-se.
0: Cada dissabte a les 11 de la nit...
1: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
0: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
5: Davant del FOMO i del bombardeig de propostes, deixar-se anar acaba sent una necessitat.
6: Perquè sempre tinc la necessitat d'estar a tots els llocs.
7: I tant que puc estar sense fer res.
8: M'he plantejat deixar-ho estar tot i pujar al meu poble a viure.
5: Marta Montaner i Juliana Canet, del Que no surti d'aquí.
9: Jo sóc feliç d'estar a casa meva i potser sí d'anar consumint tots aquests stories dels concerts de la Rosalia, però feliç de la meva decisió d'haver-me quedat al sofà.
10: No hi ha mai cap moment on jo estigui sola amb els meus pensaments.
5: El filòsof Juan Evaristo Valls Boix aposta pel Jomo.
11: El que veiem és que no porten cap mena de felicitat ni de vida bona, sinó més aviat, diguem, ansietat.
5: En temps accelerats, aturar-se és un acte revolucionari.
1: Solidaris.
0: Amb Mercè Fol.
5: La llibertat de parar.
1: Dissabte a les 10 de la nit.
0: El suplement, amb Roger Escapa.

0: Passen dos minuts d'un quart de 12 del migdia. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, en directe, després d'aquest moment Maica Navarro. Continuem mirant cap a les Gavarres. S'incorpora també aquesta hora en aquest estudi la Mònica Terribas. Mònica, bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Tenim connexió a aquesta hora amb la Berta Artigas a Calonja. El president Salvador Illa ha explicat fa una estona el tancament total del massís. A aquesta hora podem dir ja que s'han desallotjat tots els infants que quedaven a la casa de colònies Pou de Glaç i ara anem cap a la urbanització de les Cabanyes de Calonja, on hi ha una casa cremada. Berta Artigas, bon dia.
2: Hola, bon dia, Roger, què tal?
0: Quina fotografia ens pot fer aquesta hora, Berta?
2: Mira, nosaltres estem aquí a Cabanyes, com deies, aquesta urbanització de Calonja, que hi viuen unes 500 persones. Des del punt on estem veiem la zona cremada i us heu d'imaginar l'urbanització que s'enfila cap a un massís i es veu clarament que la línia on van arribar les flames és a tocar d'algunes cases. Durant tot el matí ha sigut un vaivé d'helicòpters que estan remullant la zona. Ara també hem vist vehicles dels bombers que enfilen carena amunt. No veiem flama des d'aquí on estem, però sí que hi ha fum, es respira a l'ambient. I pel que fa als veïns, durant tot el matí hem vist un degoteig també de veïns que venien a veure les seves cases, a comprovar que tot estigui bé, malgrat les restriccions. Hem vist alguns que doncs, sortien de casa, xerraven amb els seus veïns, fins i tot algun que vigilava l'incendi amb binocles. Ara ja estan més tranquils, però ens han explicat que han passat una nit molt dura i que han dormit poc. La Lídia Sánchez ho explicava així.
3: Sí, jo m'he quedat a casa perquè confinament vol dir quedar-se a casa, realment perquè l'operatiu sigui correcte. Por, moltíssima. Hem tingut molta por perquè la flama la veies molt a prop i eren molt grosses. I sabent que els efectius aeris no poden treballar de nit, doncs encara t'angoixes més. Hi ha hagut gent al carrer remullant els carrers, nosaltres hem remullat el nostre jardí.
2: Penseu que aquí hi ha moltes segones residències, ens hem trobat molts francesos que estan espantats. També hem parlat amb en José María Culebra, que ell és caçador, coneix bé aquesta zona de bosc afectat i advertia, com si ha anat repetint al llarg del matí, que està molt abandonat.
4: Desde que hubo las nevadas aquellas tan fuertes, pues el bosque ha estado muy, muy seco por dentro, que también lo sabemos los cazadores porque no ves ni riachuelos, no ves ni insectos. No. O sea, no es que no veas pájaros, es que ya no ves ni insectos ni mariposas. Y esta primavera sí que ha sido muy buena, pero claro, venimos con un retraso de 3 o 4 o 5 años.
2: Aquesta és la situació ara mateix, Roger. Continuen les tasques d'extinció. Bufa una miqueta el vent mentre els veïns fan el que poden per controlar els nervis.
0: Fantàstic. La Berta Artigas des de, en aquest cas, Calonja, també amb aquest retrat, aquesta urbanització de les Cabanyes de Calonja, on hem vist una de les imatges de la nit amb aquests veïns doncs, que davant del risc, davant de l'amenaça de les flames, han decidit abandonar casa seva en contra de les instruccions de bombers, de Mossos, de les autoritats. Mònica, tenim el primer gran incendi de l'estiu.
1: Sí.
0: I totes les unitats dels bombers treballant per intentar controlar doncs aquestes hores que continuen sent greus.
1: Aquí la clau, i s'ha dit aquest matí, no hem de deixar de dir-ho, perquè al final en dies com avui fas més servei públic que mai per dir-li a la gent que hi entén de foc i de com apagar-lo és a qui s'ha de fer cas. I que, sobretot, les persones el que hem de fer és col·laborar, no fer nosa. I no fer nosa vol dir que si et donen una instrucció, s'ha de complir. I a vegades ens sembla que és una instrucció que no respon, en el que respon és a anys i anys i anys i anys d'experiència d'apagar focs en aquest país. Aleshores, tenim, afortunadament, un del cos de bombers més experimentat i, a nivell d'innovació, més potent d'Europa, m'atreviria a dir, perquè els criden d'arreu quan hi ha grans incendis. Per tant, fem-los cas, si us plau, en dies com avui i durant tota aquesta campanya d'estiu, ajudem-los. I ajudar-los vol dir moure'ns al mínim, perquè la mobilitat és un risc. És a dir, cada persona que està en una situació, en un perímetre de dificultat, és un risc. I, per tant, és importantíssim bellugar-se poc o gens quan ells ho diuen. I ja està. I, escolta'm, ells saben el que es fan. Confiar, no?
0: També és veritat que estem celebrant que no hi ha danys personals, danys materials sí, que se't cremi la casa és un daltabaix doncs, difícil de calibrar. Són 2-3 cases les que s'han calcinat i que veient les dimensions del que podria haver estat, la immensa majoria de la gent ha respectat aquest confinament que continua vigent en aquests 7 municipis. Però crec que hi van fer molt bé també els bombers d'explicar què passa amb les flames a la nit, que sembla que les veus més a prop, no? I tot i així, ells ja es van anticipar el que ha acabat passant realment, que és que alguns veïns van voler marxar.
1: Sí, perquè una de les coses importants de la feina que fan els bombers, i segur que tu has tingut també ocasió de saber com els formen, els bombers, hi ha una part que els formen tècnicament per apagar focs, per treure gent, per treure la gent de sota un cotxe o accidentats, però també els formen, i molt, a nivell psicològic. És a dir, els bombers tenen una gran formació sobre com funciona el cervell humà en situacions de risc, i saben com reacciona l'ésser humà en situacions de risc. I, per tant, es poden anticipar a les situacions on el cervell de la persona diu no, jo no vull que se'm cremi la casa, o jo no em vull quedar aquí, jo no m'atreveixo, tal. I aleshores saben que encara que tu els donis una instrucció, la violaran. La violaran perquè els podrà el pànic, o els podrà la por, etcètera, no? I aleshores s'anticipen a una part d'aquests comportaments. Jo crec que és una de les coses interessants quan parlis amb els bombers, quina part és tècnica d'apagar focs, de prevenció, de tal, de perimetrar, del que sigui, hi ha una part que és psicològica. Perquè el confinament de la societat, no? I nosaltres ho hem viscut amb la Covid, genera dissidents. Tu te'n recordes, a l'època de la Covid? Jo estava en aquest micròfon al matí a Catalunya Ràdio i veia com... Vam arribar a veure un senyor passejant un peluix. Mm. Te'n recordes?
0: Per tenir una excusa per poder sortir al carrer.
1: Per saltar-se les normes. Mm. És a dir, per desobeir pensant que tu en saps més que els que en saben, no? I això forma part de la naturalesa humana i en dies com avui, doncs també es veu.
0: La Bisbal d'Empordà i continuen tenint el Fèlix Martín. Fèlix, entenc que els bombers continuen treballant, continua aquest centre de comandament, fa una estona ja hem sentit el president de la Generalitat, els alcaldes que de moment no tenen novetats, no? I que ens reemplacen a aquesta reunió a les 9 del vespre, ara són hores en què toca treballar els bombers i continuar pendents de les previsions meteorològiques.
5: Exactament, aquesta és la intenció, insistir que es treballa doncs en aquesta banda esquerra cap a Calonge, que és on han cremat de matinada alguns habitatges a les urbanitzacions Mas Ambròs i Cabanyes, i insistir sobretot, però, que la preocupació és la banda dreta, perquè si girés el vent doncs des de mar cap a l'interior, això podria empènyer les flames doncs cap a Llagostera, cap al Gironès, i aquestes 2.400 hectàrees actuals perimetrades que s'han cremat doncs es podrien ampliar molt. Aquesta és la prioritat dels bombers a aquesta hora. Una altra història, evidentment aquí n'hi ha moltes, en podríem recollir de tots colors, en aquest centre de comandament van venint i van marxar bombers, agents rurals, també alcaldes, també persones interessades que pregunten. Entre d'altres, hem parlat, per exemple, amb l'alcalde de Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura. És aquest poble de tres nuclis diferents a tocar de la Bisbal d'Empordà i que és el més afectat per aquest incendi, perquè d'aquestes 2.400 hectàrees, més d'un miler és de massa forestal d'aquest municipi. Però, a diferència de Calonge o de Santa Cristina d'Aro, doncs en aquest poble no hi ha hagut problemes, no s'ha cremat cap habitatge, no hi ha hagut problemes en urbanitzacions, sí que alguna barraca ens han dit, però no problemes greus. En tot cas, el que és destacat també és que l'alcalde de Monells, Cruïlles i Sant Sadurní, en Dani Encinas, és també el president del Consorci de les Gavarres, per tant, part interessada directament en tot el que està passant. Ell ens ha explicat, ens ha insistit una vegada més, que mantenir neta la zona forestal d'aquesta zona, doncs és difícil mentre depengui només de fons propis dels propietaris, d'ajuntaments petits com el seu, de fundacions, i no pot ser que només siguin ells els que ho netegin, i per això una vegada més reclama més recursos i ajudes. No ha volgut criticar especialment cap administració, ell ha dit van tard, però nosaltres també anem tard, i el que confien és que aquest sigui un punt d'inflexió i a partir d'aquí doncs tothom es posi a treballar i a aconseguir doncs que aquests boscos estiguin més nets.
0: Mònica, la gestió forestal, jo tinc la sensació que aquests últims anys especialment forma part també de l'agenda política dels principals partits que formen l'arc parlamentari i que tothom també hi diu la seva i són conscients que els incendis passen per gestionar-ho molt millor del que ho tenim ara.
1: Sí, i de que, evidentment, un país que ha abandonat el sector, no l'ha abandonat, però que ha disminuït moltíssim el sector primari i no ha donat incentius per cuidar la natura, perquè no hi ha prous incentius que facin que el testimoni que hem sentit avui i que estic d'acord que passarà a la història del resum sonor de l'any, la desesperació de dir estem vivint contra l'evolució dels temps, perquè hauríem d'estar replegant-nos en la Terra en el sentit de cuidar-la i d'escoltar-la quan ens està dient coses, i en canvi estem caminant a 200 per hora cap al desastre en aquest sentit, no? Des del punt de vista de la gestió dels nostres boscos. Tenim molta més massa forestal, hi ha menys conreus, sembla que era l'Eduard que deia és fàcil veure si ho millorem, perquè senzillament hectàrees de conreu i massa forestal, no? Però hi ha d'haver una part de col·laboració dels propietaris, perquè no són grans propietaris, els que tenen boscos només. Hi ha molt petit propietari de boscos si realment tenen els incentius per treballar al bosc com toca. I això s'ha de saber, i s'ha de saber si des de les administracions s'està fent prou o s'ha de fer més. Perquè si se'ns crema el país, se'n ressentirà el turisme, també. Que al final és una de les coses que els preocupa, segur. Perquè el PIB alimenta una part, el sector tercer, el sector serveis, el sector turisme. Molt bé, doncs si cremem tot el país, una part de l'atractiu d'aquest país se'n va a Norris. Per tant, espavilem. Espavilem, no únicament per millorar el rendiment de la massa forestal, que també, sinó perquè si els preocupa el PIB des del punt de vista de resultat, alerta que no se'ns cremi el país cada any.
0: Quan expliquem que Catalunya és referencial a l'hora de pagar incendis, ho expliquem també per figures com la del Marc Castellnou, és un bomber que tothom cita i que fa un parell de setmanes el vam tenir aquí a l'Eclipsi del Suplement i vam poder fer una conversa reposada amb ell per parlar d'incendis, però també de més enllà d'incendis, de perdre companys i d'una feina que és tan vocacional que ell portava a dins des de ben petit. Això és el que explicava fa uns dies aquí el Suplement al Marc Castellnou, que ara està treballant, evidentment, amb la gestió del que està passant a les Gavarres.
6: El 2012-2017 hem viscut un procés on li hem explicat al govern i a la societat que no guanyarem aquesta guerra. Més camions, més helicòpters, més tecnologia no ens permetrà guanyar aquesta guerra. Els incendis no són la punta del problema. Els incendis són l'expressió del problema real, que és un bosc que no pot seguir vivint en un clima que ja no és el que tenia quan ell va néixer.
0: És el Marc Castellnou, cap d'àrea del grup de reforç d'actuacions forestals dels GRAF, la unitat de bombers especialitzada en incendis forestals. És tal qual el que estem vivint avui dia.
1: Marc Castellnou, que jo recordo haver-lo començat a entrevistar quan feia la nit al dia.
0: O sigui, porta molts anys de...
1: Aquest home i tot el seu equip són referències a nivell internacional. Quan abans ho deia per ells, no? Perquè se'ls crida, se'ls va cridar per assessorar incendis als Estats Units, etc. Grans incendis que no saps com aturar. Ells intervenen tècnicament, ajuden, col·laboren, etc. No? I quan ell està dient això, diu, el bosc ja no va néixer amb el clima que té avui. No? Jo l'altre dia vaig veure com cremava el xiprer de Sant Cugat davant meu, i la velocitat a la que combustionava, no el tronc de l'arbre, va ser una espurna dels focs de la Festa Major, com va incendiar-se a una velocitat extraordinària aquell arbre, que és l'arbre massiu que hi ha davant a la plaça Octavià de Sant Cugat, és perquè la temperatura, juntament amb la natura seca, no? Encara que hagi plogut, etc., fa que la combustió sigui molt més ràpida. Això ho expliquen els bombers, jo no tinc ni idea, com et pots imaginar, no? Per tant, ha canviat la relació entre el clima, la temperatura i els nostres éssers vius de la natura verda, no? I, per tant, això fa que la gestió d'aquests incendis sigui molt més complicada, no?
0: Són 11:45 del migdia, amb la Mònica Terribas comentant aquesta actualitat que passa per les Gavarres. Mònica, un incendi d'aquestes característiques, de sisena generació, un incendi, el primer gran incendi de l'estiu, també, no vull dir-ho com una oportunitat política, però també es juguen d'alguna manera el prestigi a les autoritats polítiques. Durant tot el dia d'ahir i avui a primera hora hem sentit els tècnics, hem sentit els bombers, vam sentir ahir Protecció Civil fent aquesta crida de sisplau, no us desplaceu a les segones residències a l'Empordà, la gent que hi vulgui pujar divendres, dissabte, però avui qui ha pres el protagonisme a partir de les 10 ja ha estat el president de la Generalitat amb una compareixença molt més tècnica que política, també, no?
1: Clar, perquè ara, tant amb això com els temes d'educació, com amb mil temes, hem d'anar a les bases reals de per què sorgeixen aquests problemes i per què estem en aquesta situació. I no té a veure, ho deia en Marc, jo segurament, si entengués d'això et podria aportar alguna cosa, però no és un tema de posar-hi més helicòpters. És una qüestió de quin és el nostre sistema de producció econòmic, de què viu Catalunya, com es treballa al nostre territori i com hi viu la seva gent, no? I això passa per com ens belluguem, per la importància que li donem al consum, per com viuen els éssers humans en un entorn que ha canviat moltíssim i a una velocitat en la que no hem pogut modificar el sistema. Per tant, les institucions han d'accelerar els canvis. Han d'accelerar els canvis perquè el canvi climàtic ha anat molt per davant del canvi en l'estructura productiva. I l'estructura productiva del país va a la contra de les necessitats en les que es deriven del canvi climàtic.
0: Néstor Gómez, pendents del temps també aquesta hora. Néstor, com va el vent? Hola, Néstor, bon dia de nou.
7: Hola, bon dia, Dicam.
0: Com va el vent?

0: cap a les comarques més de l'interior i aquí afluixarà una miqueta. La part bona també és que de cara a aquest vespre nit, aquesta tramuntana que hem tingut aquestes darreres hores, en principi no ens acompanyarà, de tal manera que la situació serà una miqueta més de tranquil·leta, entre cometes. I el que sí que tenim són aquestes temperatures tan altes que ja a hores d'ara la Bisbal d'Empordà, Calonja, Castell d'Aro supera els 30 graus, estan al voltant dels 32 graus, amb una humitat que lentament però va baixant i ja es troben al voltant del 30% d'humitat. És a dir, que encara pot baixar una miqueta més i la situació, quan ja tenim aquests 30 graus de temperatura màxima, com a mínim, que puguem tenir superar aquestes temperatures de 30 graus i aquesta humitat, doncs la situació es torna una miqueta més delicada.
1: Aquest caldo de cultiu no ajuda, aquest augment de les temperatures, aquesta nova onada de calor no ajuda a l'incendi. La meva pregunta és, aquesta previsió pel que fa al vent... aquesta marinada, aquesta tramuntana, com s'està gestionant i la previsió que teniu, creus que facilitarà la feina dels bombers de les properes hores o no ho saps?
0: Diríem que les properes hores poden ser les més delicades en el moment que entri aquesta marinada, que pot ser una miqueta més intensa, com dèiem, la de primera hora de la tarda. A partir de mitja tarda, aquesta marinada minvarà d'intensitat, tot i que no desapareixerà. De tal manera que són les hores més crítiques perquè coincidirà a la vegada amb les temperatures màximes en tota aquesta zona. Cal pensar que rondaran la xifra dels 36-37 graus de temperatura màxima. És a dir, estem parlant de temperatures molt altes, amb un terreny que fa més d'un mes pràcticament que no plou, durant tot el mes de juny només van ploure 14 litres. Aquest juliol, en aquests dies, no ha plogut ni gota, i sí que s'espera, doncs, que siguin aquestes hores les claus fins a mitja tarda aproximadament, perquè posteriorment el vent tendirà a minvar. El que segur que tampoc ajudarà gaire seran les temperatures que tindrem a partir de demà, perquè encara s'enfilaran més, no només aquí, sinó a tota Catalunya, de manera general, clarament durant els propers dies, màximes que ja a partir de demà, fins i tot en aquesta zona, podrien arribar a tocar els 40 graus.
1: Gràcies, Néstor. Fins ara, una abraçada.
0: Fins ara, adéu.
2: Minuto heroico, ducha de agua fría.
3: A mis 14 años creo que me deslumbro.
4: Los vagos no los quiero para nada aquí.
5: Es muy difícil entender la manipulación.
6: Tú no desconfías del Opus Dei.
7: Mientras rezabas la oración, te golpeabas con las disciplinas.
8: Yo recuerdo meterme en la ducha y llorar.
1: Això que sona és el Minuto Heroico. Recordareu que la temporada passada la Mònica ens va venir a presentar el suplement, aquesta sèrie documental, el Minuto Heroico, jo també dejé l'Opus Dei, és un relat sobre 13 dones de diversos països que van abandonar la institució després dels abusos que havien patit. Un documental dur i colpidor que tindrà segona part, i de fet aquesta és la feina que ha ocupat la Mònica aquests últims mesos. Ara... Estàs a punt d'empaquetar, Mònica, aquesta segona part. El protagonista són els homes.
9: Sí, està lliurada la sèrie ja, està enllestida a HBO, que és qui ho va encarregar, la plataforma ja en el seu dia, quan va fer el Minuto Heroico, després, de seguida, quan va estrenar-se, i es va veure l'impacte que tenia, jo els hi vaig proposar de fer els homes, perquè són els homes els que, els homes numeraris, no els supernumeraris, els que governen l'Opus Dei a través de les diferents figures que hi ha a dins de l'organització i també dels sacerdots encardinats a la prelatura de l'Opus Dei, i van acceptar de fer-ho, i ara la segona part es diu El Buen Espíritu, detrás de la puerta de l'Opus Dei, i és també la vida... No té cap altra pretensió que explicar la vida de, en aquest cas, 14 homes que han estat numeraris. Un va ser agregat i alguns sacerdots que expliquen com ha estat la seva vida dins de l'Opus Dei. I és molt diferent la sèrie respecte al Minuto Heroico des del punt de vista de la vivència.
1: Diries que són víctimes també aquests homes?
9: Ells se'n senten. Clar, el fet de ser o no víctima és
1: o
9: una
1: cosa...
9: O
1: són botxins.
9: I són.
1: Víctimes
9: i victimaris, sí, sí, ho expliquen ells, ho expliquen bé, en el sentit de que a mi em preguntaven per la nota de premsa com veia jo la sèrie, no? I jo deia, són homes que maniobren, que governen, que dirigeixen, que pateixen, que es mortifiquen i que també es trenquen. Per què es trenquen? És a dir, els homes...
1: Però així com a la primera
9: també,
1: part,
9: no?
1: Que les protagonistes eren elles que n'havien aconseguit fugir i deixar enrere, no tenies cap dubte que havien estat manipulades i van ser víctimes durant una part molt important de la seva vida, En aquest cas, clar, hi deu haver unes contradiccions brutals al veure els homes, no?
9: Bueno, en el cas de les dones també hi havia numeràries, hi havia numeràries auxiliars, hi havia numeràries agregades que havien passat el mateix procés, de víctimes i victimaris. És a dir, que en aquest cas també hi són aquestes contradiccions.

0: en el cas dels homes potser d'una manera més rotunda. I aquí hi ha una cosa interessant, que és com els homes triguen més a demanar ajuda. És a dir, estan molt més al límit quan s'enfonsen que les dones. Les dones, quan veuen que ja no poden, quan es trenquen, demanen ajuda. Els homes triguen molt més a donar-se'n, precisament perquè ocupen posicions doncs, de secretaris de consells locals, de presidents, de directors, perquè tenen responsabilitats, etc. No? I aleshores els costa més dir no puc, me'n vaig, no? Els hi costa més prendre aquesta decisió. I necessiten ajuda psicològica, psiquiàtrica, i aquesta és l'altra derivada, que ja la vam veure al Minuto Heroico i que ara la tornarem a veure al Buen Espíritu, no?
1: T'ha costat gaire de convèncer-los a tots aquests testimonis?
0: He tingut ocasió d'entrevistar moltíssims homes, moltíssims. Jo diria que més, o sigui, més que amb dones.
1: Recordem, recordo la primera part, la segona encara no he pogut veure res, però eren testimonis de tot el món.
0: Sí,
1: és a dir,
0: i ara també.
1: És una sèrie
0: també,
1: internacional, ara vull dir que t'ha tocat viatjar, no? Suposo que has agafat gent de...
0: Sí, hi ha gent d'arreu d'Europa, hi ha gent que viu a Alemanya, a Polònia, a França, a Anglaterra, a El Salvador, a Guatemala, a Mèxic, a Argentina, etc. És a dir, una altra vegada estem davant de persones de diferents edats i de diferents països. En aquest sentit, per mi, validar el testimoni del que expliquen en persones de diferents generacions és fonamental pel rigor de la sèrie, i això es torna a reproduir, i sense altra vocació que la que tenen ells, de dir, vull compartir això perquè penso que hi ha persones que estan a dins de l'organització i que encara no se n'adonen del que els està passant, no? O que no saben com sortir-se'n, o senzillament que no veuen aquesta cara del que nosaltres hem viscut. Jo crec que és molt interessant, són tres episodis que hi ha una part molt, molt, molt diferent de denúncia del que era el Minuto Heroico, perquè hi ha la part econòmica. I a la part de com una persona esdevé sacerdota dins de l'Opus Dei.
1: El tituleu diferent, El buen espíritu detrás de la puerta de l'Opus Dei.
0: Sí, perquè el buen espíritu és un concepte que s'utilitza molt a l'Opus Dei. La gent que ens estarà sentint que ha tingut relació amb l'Opus Dei segur que alguna vegada ha sentit això és de bon esperit i això és de mal esperit. És a dir, si tu ara a mi em fas un lleig per alguna cosa, és de mal esperit, Roger. Aleshores, és de mal esperit i és de bon esperit tot el que facis d'acord amb les normes de l'Opus Dei. Mm. Tot el que es desviï de les normes de l'Opus Dei és de mal esperit. Aleshores, jo recordo una persona que m'estimo molt, que és molt propera a l'obra i que he parlat molt amb ella, que em va dir, no has acabat d'entendre l'esperit de l'obra, em va dir. I l'esperit de l'obra, jo crec que la gent quan hagi acabat de veure el bon esperit, el buen espíritu, l'entendrà.
1: Jo recordo que va guanyar el Premi Ondas, la primera part, i va haver cert rebombori amb un comunicat que va fer l'Opus.
0: L'obra,
1: no?
0: Sí.
1: Ells no van voler participar de cap manera de la primera part. Entenc que ho has tornat a intentar i la versió és la mateixa.
0: Sí, jo un cop HBO va encarregar-nos ja formalment amb el contracte aquesta segona part a The Media Pro Studio, que és on jo estava fins ara, doncs en aquell moment jo vaig enviar una comunicació exactament oferint el mateix que els hi vaig oferir la primera vegada, que és vinc a Roma, a la prelatura, m'entrevisto amb qui vosaltres vulgueu, naturalment jo demanava a Monsenyor Ocariz, que és el prelat, el moderador de l'Opus Dei, i jo us mostro el que diuen perquè vosaltres pugueu respondre. Que a mi em sembla que és la manera més nítida de fer això, és a dir, són persones que han format part de l'estructura i hi ha uns responsables d'aquesta estructura que han de respondre per això. És així. Vull dir, tu fas això cada dia periodísticament, no? Vull dir que no... Tu avui no entrevistes a les persones que no estan infringint el que els han dit els bombers, sinó a les persones, si pots, que ho estan infringint per dir-los què esteu fent, saps? Pues això. I han decidit no fer-ho, cosa que jo respecto molt, perquè ells tenen els seus canals, ja ho vam dir en el seu dia, ells tenen els seus canals de projecció, ells tenen la seva manera de veure la institució i no volen, però ells han tingut l'oportunitat fins a l'últim moment i l'han descartat. No passa res, perquè estic segura que podran dir-hi la seva a través de la web de l'Opus Dei i tots els canals
1: que tenen. No tinguis cap dubte que segurament ho faran.
0: Segur, segur.
1: Quan s'estrena això?
0: S'estrenarà a tardor, jo crec que...
1: Ho tens entregat, ja?
0: Sí.
1: Està acabat,
0: sí.
1: Eh?
0: Està acabadíssim.
1: I feu també... Ficcioneu a través d'actors alguns dels moments?
0: T'he de dir que ha sigut una experiència preciosa. També ho va ser la primera part amb la Laura Sisteró i la Clàudia Traisac, però aquesta vegada el Pere Sala, que ha sigut el director de les recreacions, juntament amb... Clar, aquí era més complexa la narració de la recreació, perquè aquí teníem un numerari, que és el Joel Busquet, que és un actor que ha fet moltíssimes coses, La Innocència, La Cumbre, L'Internado, etc. Ha fet moltes sèries de televisió, el Joel Busquet. Un actor extraordinari, perquè fer el que fan en el Buen Espíritu és complicat. El Guillem Balart, que segur que hi ha molta gent que ens està escoltant que l'ha pogut veure, perquè és un actor de referència de l'Oriol Brogi, a La Perla, ha fet obres magnífiques, i ara l'última que la vaig anar a veure és El fill, al Teatre Lliure. I el Marc Baltà i l'Àlex Peral, amb un paper més petit, però hi ha dos persones claus, que són el numerari i el sacerdot. Són dos nanos que de petits van junts a l'escola, al col·legi de l'obra, després al club, després són numeraris, entren al centre d'estudis, i un acaba sent anant-se'n a Roma, i l'altre, no faig més spoilers, i l'altre sent numerari, no? I és com evolucionen aquestes dues persones que el representen a tots, no? Mm.
1: Amb la Mònica Terribas, parlant d'aquest Buen Espíritu detrás de la puerta de l'Opus Dei, a partir de l'octubre a HBO Max, és el seu últim treball, la segona part d'aquesta sèrie documental dedicada, doncs, a testimonis que van formar part de l'Opus i que en van aconseguir sortir. A la primera entrega, a la primera part, les dones, en aquest cas els homes, no ens ho perdrem. I potser aquesta cançó il·lustra una mica el que és també, doncs, el sentiment que poden tenir algunes d'aquestes persones que van aconseguir fugir de l'Opus. No religion, no religion, no religion here today. No religion, de Van Morrison, que, aquesta nit... No puc ni tirar la crònica a primera hora.
0: No es puc ni tirar la crònica.
1: De tant de cul que anàvem amb les gavarres. Van Morrison.
0: No, i me l'he tornat a perdre.
1: Com és això?
0: Li envio aquest missatge carinyós a tots els de l'equip del Matí de Catalunya Ràdio quan jo estava aquí, perquè quan vaig acabar em van regalar dues entrades a Van Morrison. Van Morrison es va cancel·lar perquè era la Covid.
1: Ah, sí? No hi vas poder anar mai.
0: I no hi vaig poder anar mai. I doncs aquesta vegada també m'ho he perdut.
1: Qui no s'ho ha perdut, malgrat que ha estat tot arreu, perquè ha estat pilotant també l'especial d'aquest programa que hem arrencat avui a les 6 del matí, i et puc assegurar que aquí era des de les 4 del matí, i ahir era part del fòrum?
2: Part del fòrum.
1: Núria Pujades, ben atenta. Ella
2: vosaltres.
1: Es va comprar religiosament les entrades quan tocaven. I...
2: No pas barates, per cert.
0: No, és
1: 200 euros, com a mínim.
2: Una mica Venus, perquè vaig decidir estar al galliner. Però, vaja, poc hi faltava.
0: Clar, 400 euros, dues persones, les entrades...
1: Com ha anat Van Morrison, Núria?
2: Molt bé, és que a mi m'agrada molt. Però he de dir que respecte a altres concerts que sí que havia anat a veure aquí fa uns anys a Barcelona i una vegada a Madrid el vaig anar a veure, molts menys hits, moltes menys cançons d'aquestes que estem sentint, que són les que ara
0: estan en un altre...
1: Deu ser l'artista que renega dels seus propis èxits, no?
0: Sí,
2: jo diria que el d'ahir va ser un concert per puristes. A més, estava programat en el marc del Festival de Jazz de Barcelona i això ja era la pista lliure.
0: Això era l'autopista per ell.
2: Exacte, per ell i per tota la banda, un gust sentir aquest senyor i tota la seva banda que l'acompanya en un auditori, l'auditori del Fòrum, que se sent molt bé, sí. Prou ja de concerts al Palau Sant Jordi, a l'Estadi Olímpic, un auditori que és on se sent millor.
0: Molta raó.
1: He sentit i he llegit que no es va treure les ulleres amb les dues hores de concert.
2: Ni les ulleres ni el concert.
0: Res,
2: jo li vaig intuir
1: va
2: buenas noches.
1: Ah, buenas noches.
2: Buenas noches o muchas gracias. Jo crec que va dir les dues coses. Que altres,
0: tot el que devia dir, perquè no diu mai res.
1: No s'adreça al públic.
2: No, en cap moment. I, a més a més, no va fer cap pausa, que alguna altra vegada sí que havia sortit.
1: Ni pels
2: havia
1: visos.
2: Tornat... No, és que no hi va haver visos, Roger.
0: Ell fa el que té programat i ja pots cridar, patalejar, el que sigui,
2: res.
0: Ell se'n va.
2: 4 minuts abans de les 8 va començar, que si anaves tard amb el metro, amb la moto, amb el tour, 4 minuts abans de les 8
1: va començar abans d'hora,
2: i es va allargar poc més d'una hora i mitja, els últims 5-10 minuts, amb més improvisacions de tota la banda, i ja està.
1: I em sap greu perquè la Núria es va passar el concert contestant els whatsapps de com muntàvem el programa especial d'avui. Vull dir que no li devíem deixar gaudir gaire.
0: Però és que t'he de dir que, clar, què és un concert en relació a escoltar la música amb el podcast, Spotify, el que sigui? Un concert és l'experiència humana de veure aquella persona reaccionar davant del seu públic i interactuar amb el seu públic, no? Això és un concert.
2: I únic
0: perquè... aquest senyor no compleix amb aquest objectiu tan bàsic.
1: Però tot i així l'estimeu.
0: Sí, molt, però clar, fa ràbia. Però... jo per això no em moro per anar-lo a veure, perquè penso... No em donarà res. No em dona amor, aquest home, saps?
2: No, amor no et donarà, però sí que et donarà, i jo estic a favor d'això, estic a favor dels concerts que no sonen igual que el disc, perquè el disc ja el tens a casa. Llavors, aquestes improvisacions...
0: Però tu no pots pagar 400 euros perquè aquest senyor no et miri els ulls ni un moment.
2: No, però et diu un buenas noches.
0: Pues mira, tu. Crazy about you, baby, but I just ain't got the price. Jo el gaudeixo aquí perquè el Roger, que no és fan número 1, quan el sent, es belluga, somriu i pensa...
2: No, perquè és boníssim, perquè no tot és Bad Bunny en aquesta vida, Roger.
1: Ahir la Núria em deia, me'n vaig a veure Van Morrison i m'hagués agradat. És a dir, hi hagués anat de cap. El que passa és que l'actualitat va anar per una altra banda. Però, per exemple, és a dir, el clàssic Brow Tate Girl, aquesta què? A veure...
0: Res, no va cantar res, d'això.
2: Aquesta es va quedar, doncs, als anys 80, no sé de quin any és exactament.
0: Ja està, allà es va quedar.
2: Allà es va quedar. Ahir era tot aquest rotllo més blues, jazz, d'improvisació, d'aplaudiments, de crits...
0: Que ara hi hauria el Blai Mercè i ens diria que és el que ha de ser, perquè, clar, un Van Morrison que produeix discos com a xurros,
2: perquè
0: no acaba mai... Doncs, pues clar, aquestes cançons que a nosaltres ens agraden tant...
2: Ens les posem a casa, Mònica.
0: És que ni se'n recorda.
1: Mundance.

0: Aquesta sí, que la va tocar. Bueno. Però he de dir que gairebé em va costar reconèixer-la perquè també estaven unes variacions i unes versions...
1: Que tu que deies...
0: Dic, ai, calla, que aquesta sí que la coneixem. Va ser una mica així, això, també. Jo hi vaig amb els meus pares, a més, i deien, vols dir? Que és... Sí, sí, és aquesta. Vull dir, aquesta i el Glòria, que va tancar amb el Glòria, i ja està. Això sí, tothom dret amb el Glòria.
2: Som-hi.

0: El públic, què tal? Quin perfil?
1: El públic molt bé, molt, molt entregat. T'he de dir que crec que jo baixava una mica la mitjana d'edat, però està bé, perquè la música no té edat. Jo sempre això ho defenso. I molt entregat, tothom dret al final amb aquesta cançó, però és veritat, té raó la Mònica, a mi em sap greu dir-ho, que és que no dona el senyor, no dona perquè li facis més carinyos, tampoc, des de la platea.
2: Llavors, dius, ostres... Te'n recordes de concerts del Bruce? Perquè aquell dia ell estava... No? Quan potser li fallava alguna cosa, una peça i feia una broma. No sé com dir-te.
1: Res a veure amb
2: humanitat,
1: el Bruce. Jo el Bruce
2: saps?
1: He anat a veure una vegada, també perquè humanitat. Tota la gent que té aquesta febre del Bruce, jo la tinc una mica per Van Morrison i vaig pensar, calla, què deus això del Bruce? No, res a veure.
2: No?
1: Res a veure
2: no.
1: amb Van Morrison. Res a veure, és simpàtic.
2: I després a mi la música del Bruce m'agrada molt menys que la de Van Morrison, però és igual. Sí. Posats a comparar el comportament en un concert o en una gira...
1: Com a experiència de directe és una cosa absolutament diferent.
2: No hi ha
1: color. I més agraïda.
2: No hi ha
0: color. 81 anys, Van Morrison al peu del canó això amb aquesta actuació a l'auditori al Parc del Fòrum. Tira.
2: Li fa mandra ja tot. Li fa per... No sé.
1: Aquesta tampoc no... Ni una
2: no, res. Però és que no el necessita ja. No sé per què fa concerts.
1: No, clar que no.
2: Perquè no li agrada.
0: Tu l'has aconseguit entrevistar mai, Mònica?
2: No. No vol. Té una relació amb els periodistes nefastíssima, eh?
0: Ves a saber què et pensa, no? De...
2: Sí. No, vull dir, no necessita, no... Re.
1: Que malament que l'estem venent i mira que ens agrada.
0: No, home, però... A veure, no, doncs aleshores, expliqueu-me per què us agrada tant. Per què, malgrat
2: perquè
0: tot aquest retrat...
2: Perquè té una música meravellosa.
1: Sí.
2: O sigui, que hi hagi gent odiosa no vol dir que no siguin bons professionals, que no és el teu cas, eh? Però vull dir que a la vida hi ha persones que fan meravellosament la seva feina i no són... meravellosos com a persones.
1: Aquí separem l'obra de la persona i a mi també la música doncs m'arriba moltíssim i trobo que és fantàstica. Exacte.
2: I que no se'ns malinterpreti, Núria? Que quan diem que no és meravellós com a persona, vull dir a nivell comunicatiu, que potser és una gran persona,
1: segur.
2: Que jo no el conec de res.
1: Ens encantaria conèixer-lo.
2: Sí, vull dir, no el coneixem de res.
0: Ens quedarem amb aquest misteri, segurament.
2: Clar, no passa res.
0: I amb aquest costat, amb aquest Bright Side of the Road, amb la Mònica Terribas, amb qui acomiadem també aquesta temporada de suplement, però, escolta, Mònica, t'esperem aquí al setembre.
2: Sí, al setembre. A finals de setembre igual s'estrena això que dèiem.
0: Ah, mira, doncs, a més, amb aquest acord que tenim, que és que almenys un cop al mes ens vens a saludar i triem un tema que
2: per
0: ens vingui de gust xerrar.
2: Per molts anys, que és el teu aniversari.
0: Sí, no sé com ho celebraré
2: no
0: avui.
2: No sé, el que no sé...
0: Em porta't un tall de pastís de la Maica.
2: El que no sé és com te'n duràs el pastís a casa. Això és un tema que em té una mica tribulada.
0: Amb un camió de bombers, avui necessitarem alguna cosa més, també, sí. Mònica, moltes gràcies,
2: molt
0: de debò.
2: Bon
0: ens retrobem
2: estiu,
0: al setembre,
2: Roger.
0: Bon estiu, i aquí el suplement t'esperem amb els braços oberts al setembre. Núria, fins les dues suplement. Per tant,
1: tornem
0: a la peixera.
1: Tornem
0: 5 minuts per les 12 amb Van Morrison. Ens actualitzem també amb les notícies i continuem aquí connectant amb les Gavarres i amb aquest Baix Empordà, amb aquest incendi que continua.

0: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
4: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: 300 grams de paraules,
6: mig litre d'actitud,
5: una cullerada de silenci,
6: dos reflexos de llum,
5: 5 quilos de cadira
6: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
5: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
7: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
8: Contes, novel·les, poemes, cançons...
7: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume.
11: Sona la cançó que van sempre.
10: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
12: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood... El millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat. Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat.
10: A Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
14: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Ja han cremat més de 2.000 hectàrees en l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà, que continua actiu. L'objectiu d'avui dels bombers és estabilitzar-ne el flanc dret i per això hi treballen més de 400 efectius i diverses unitats de l'exèrcit. 7 municipis continuen confinats i el president de la Generalitat fa una crida a evitar els desplaçaments a la zona. La Bisbal d'Empordà, mantenim una unitat mòbil amb la Matilde Sebane i el Fèlix Martín. Bon dia, Fèlix.
15: Hola, bon dia. Sí, aquesta banda dreta de l'incendi és on se centren més efectius dels bombers per evitar que la marinada, aquest vent de mar cap a l'interior, doncs pugui empènyer el foc cap al Gironès. I en paral·lel a aquesta feina intensa dels bombers, s'insisteix en aquesta idea, es manté el confinament en 7 municipis i es demana evitar desplaçaments avui dissabte al Baix Empordà. Ho insistia el president de la Generalitat, Salvador Illa.
16: Que ho s'ha de gestionar i per gestionar-ho s'han de fer taves d'arbres. I s'ha començat a fer. S'ha posat en marxa un pla per fer corredors que evitin justament que hi hagi masses forestals connectades i ho estem desplegant. Importantíssim a la gent seguir les recomanacions que es donen i, per tant, quedar-se confinats a casa seva. Per contraintuïtiu que sembli, és la manera d'estar més segurs. Quedar-se a casa, al domicili particular, i no sortir. El màxim risc que es dona com les persones es desplacen. Per això, per haver pres aquesta decisió, crec que podem dir que no hi ha hagut afectacions personals.
15: Mentrestant, la seixantena de nens i joves que havien passat les últimes hores confinats en una casa de colònies, la de Pou del Glaç a la Bisbal d'Empordà, i han pogut marxar cap a casa seva, al Covendes, a Madrid, una vegada que han autoritzat l'autocar a anar-los a recollir. Matilde Seoane i Fèlix Martín, la Bisbal d'Empordà.
14: A banda de l'incendi de les Gavarres, les últimes hores hi ha hagut també dos incendis forestals més a Catalunya. Maite Curto.
13: Una a Vilademuls, al Pla de l'Estany, que està estabilitzat, i una altra a Sant Vicenç de Castellet, al Bages, ja controlat. A Portugal, el govern ha demanat ajuda a Espanya, el Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país. El més greu afecta la regió central de Viseu i ja ha cremat més de 10.000 hectàrees.
14: El govern apuja 74 euros al mes el complement a les pensions no contributives i ho blinda per evitar les variacions de la xifra d'un any a un altre.
13: Aquest increment respecte a l'any passat tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener del 2026, el que equival a 888 euros anuals. Actualment a Catalunya hi ha 56.307 persones que cobren aquesta prestació. Aquesta mesura ha estat impulsada pel Departament de Drets Socials i Inclusió i el seu blindatge ha estat aprovat al Parlament a través de les esmenes a la Llei de Pressupostos.
14: Desarticulat un grup criminal dedicat presumptament a robatoris violents i amb força a empreses i habitatges de Catalunya i de Castelló de la Plana. Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han detingut 7 persones. Els assaltants lligaven els habitants de les cases on robaven o els treballadors de les empreses i se'ls van decomissar armes de foc, drogues i joies, també rellotges de gamma alta i simbologia dels trinitarios. La investigació va començar després d'un robatori amb violència i intimidació a les instal·lacions d'una empresa a Castelló de la Plana, on van amenaçar una treballadora amb una arma de foc. També estaven implicats en un altre robatori especialment violent a Osó, a la Selva, així com en diversos robatoris més a la demarcació de Barcelona. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. I els esports, Xavi Soler.
17: Avui comença el Tour de França amb les tres primeres etapes per Catalunya. La primera, aquesta tarda, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres. Sortirà del Parc del Fòrum i arribarà a l'Estadi Olímpic. Quan faltin 5 minuts per les 7, sortirà l'últim equip, que serà l'Emirates, del gran favorit Tadej Pogačar. En futbol, l'Argentina ha eliminat Cap Verd a la pròrroga. S'ha classificat per als vuitens de final del Mundial de Futbol, on s'enfrontarà Egipte. Leo Messi ha marcat el primer gol d'un partit que s'ha complicat molt per als argentins, que han necessitat un gol a la pròrroga de Cuti Romero per classificar-se. Messi ha marcat el seu 7è gol i és el màxim golejador del Mundial. El rival dels argentins als vuitens, com diem, serà Egipte. Ha eliminat els penals a Austràlia. També aquesta matinada s'ha classificat Colòmbia. Avui començaran els vuitens amb dos partits, Canadà-Marroc a les 7 i Paraguai-França a les 5. I a partir de les 5 de la tarda, entrenaments oficials del Gran Premi de Fórmula 1 de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone.
18: Fins aquí les notícies.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
19: Passen 5 minuts de les 12 del migdia i serem fins les 2 en directe als del suplement, un suplement que ha arrencat a les 6 i que està connectat, evidentment, a les Gavarres, al Baix Empordà, on aquest foc que va arrencar ahir al matí, ja té més de 24 hores, encara no està controlat, tot i que els bombers van fent feina i continua pel bon camí. Ha cremat ja més de 2.000 hectàrees en aquest incendi de les Gavarres al Baix Empordà, que continua ben actiu. Són 7 municipis que continuen confinats. El president de la Generalitat ha comparegut a quarts d'11 i ha fet una crida a evitar els desplaçaments a la zona. A aquesta hora continuem connectant amb l'Empordà, amb tota la zona del Gironès, buscant reaccions, buscant veïns, buscant autoritats i també saludant alcaldes. El Jordi Soler l'hem saludat avui a les 7 del matí. Han passat unes quantes hores. Jordi Soler, alcalde de Calonge i de Sant Antoni, bon dia de nou.
20: Bon dia, bon dia.
19: Esteu una mica més tranquils que a primera hora?
20: Sí, estem més tranquils ara, tot i que seguim preocupats perquè el foc no està controlat. Però sí, és cert que la velocitat que hi havia aquesta nit sembla que ja està dissipada i que en principi els bombers poden treballar molta més comoditat ara en aquests moments que no durant tota la nit. Els hidroavions a les 7 del matí han arribat i per tant han fet molta feina. De fet, des de Baix a Calonge ara ja pràcticament no es veu fum.
19: Quin és el missatge del president de la Generalitat amb aquesta reunió que han tingut també a primera hora?
20: Bé, el missatge és obeir la cadena de comandament que passa per bombers i seguir amb el tema del confinament. El confinament no vol dir quedar-te tancat a casa, però sí, si hi ha un perill, tancar-te a casa. Nosaltres hem suspès tot el que són activitats a l'aire lliure, inclús una jornada europea que teníem també l'hem suspès perquè significava desplaçaments molts des de Barcelona i per tant tant d'ahir com avui com demà no hi ha activitats. I esperem doncs que al decurs d'aquesta tarda puguem avançar molt cap al control i l'encerclament d'aquest incendi en aquest flanc esquerre, que és el que estem nosaltres.
19: La previsió meteorològica, el vent especialment, és favorable als bombers?
20: Bé, el vent és una cosa que he pres aquests dies, que mai va al gust de tothom. Sembla ser que ara entrarà marinada, de fet ja està entrant marinada, i això pot significar que en algun moment es pugui revifar algun tipus de foc. Si bé empenyarà la mateixa corrent de mar cap en terra, és a dir, cap a l'interior, i és un vent més humit, per tant, això també va bé. En principi, jo crec que és bona cosa per ells, així ho han manifestat, que si avui entrava en aquestes condicions es convertiria en un foc, no direm abastable fàcilment, però sí que es podia treballar més còmodament.
19: Una de les imatges del dia i de la nit especialment són aquests veïns, especialment d'alguna urbanització de Calonge, que no han fet cas de les autoritats i que han decidit abandonar casa seva. Perquè aquestes imatges no es repeteixin en un futur, quines mesures poden dir des de les autoritats, des de les alcaldies, des de les administracions?
20: De fet, eren recomanacions que feien els bombers i que nosaltres ens hi vam sumar perquè consideràvem que els professionals són ells i, evidentment, voldran el millor per poder treballar i també perquè la gent estigui més segura. Però també és cert i és humà que hi ha gent que tingui moments d'angoixa extrema o inclús de pànic i marxi. Vam habilitar el pavelló municipal i han dormit 130 persones, han estat ben ateses, i a primera hora, a punta de clar, ja a les 6 del matí, ja totes tornaven cap a casa seva.
19: Alcalde, vol afegir alguna cosa més, informació de servei pels ciutadans i conciutadans que l'estiguin sentint?
20: Recordi que el foc no està controlat, que el Consell de Bombers és el confinament, no evitar desplaçaments absolutament innecessaris, i escolti, el que no podem fer aquest cap de setmana ja ho farem el que ve.
19: Doncs queda clar el missatge del Jordi Soler, alcalde de Calonge i de Sant Antoni. Una abraçada i bon dia.
20: Bon dia, moltes gràcies.
19: Entre aquests municipis confinats també hi tenim Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. El president del Consorci de les Gavarres i que també atorga tots aquests càrrecs és el Daniel Encinas. Daniel, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
19: Alcalde, quin missatge té aquesta hora per tots els seus conciutadans i quina és la situació al territori del qual vostè s'ocupa?
1: Nosaltres, a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní, de moment el que han sigut el problema més gros ha sigut el que és la massa forestal i el que ha sigut l'afectació més grossa. No hem hagut de patir com ha patit els companys de municipis veïns que han hagut de desallotjar urbanitzacions senceres i que la gent no sabia què passaria en casa seu. Amb això nosaltres hem tingut bastanta més sort que no pas els nostres companys.
19: Per tant, entenc que estan una mica més tranquils, malgrat que segurs del tot encara estan atents a com evolucioni el vent especialment.
1: No estem tranquils, això no.
19: Encara no.
1: No ho podem dir pas, perquè nosaltres tenim el que és l'extensió de terreny de massa forestal de les Gavarres més extensa. tenim 100 quilòmetres quadrats i el problema ara mateix el tenim a la en el flanc dret, jo que només hem pogut aconseguir un 70% de controlar, i hi ha la possibilitat de que tot vagi a pitjor, i fins que no ens assegurin que està controlat i està estabilitzat, doncs no estarem tranquils.
19: Què necessiten per aquest 30% restant? Aquest flanc dret, els bombers explicaven que s'havia aconseguit controlar un 70%, falta aquest 30%. De què depèn això?
1: Depèn de lo que és el temps, de lo que és el vent, de lo que és els cossos d'emergències i que la gent pugui deixar actuar el que són els cossos d'emergència dia d'avui, i que tot vagi bé, jo, que és l'únic que podem esperar, jo, perquè la paraula d'avui és impotència de no saber què pot passar fins d'aquí unes hores o que ens vagin informant.
19: Tenen algun horitzó temporal de cap a quina hora es pot produir aquest flanc dret, aquest 100% més controlat?
1: No tenim una hora ni una franja que ens puguin dir que pot estar. Esperem que pugui ser avui, si tot va bé, però no ens han dit ni ens diran fins a última hora de la tarda vespre com està l'evolució.
19: Quin missatge té per tots els seus veïns?
1: Doncs, ara mateix, respectar el que diuen les coses d'emergència. Ahir es va confinar una primera part del municipi, finalment es va confinar tot el municipi. I el que sí que hem demanat, que ja ho vam demanar ahir i que vam creure que no era necessari, però que avui sí que és necessari, és tallar l'accés a alguns punts del massís de les Gavarres, bàsicament pel tema de turisme d'incendis, perquè la gent no faci el que algunes persones van fer ahir al vespre, que era agafar el mòbil i anar a gravar a mig de les Gavarres l'incendi. Que, sisplau, que deixin les vies d'accés, de camins, de carreteres, les deixen pels cossos d'emergència perquè puguin actuar i puguin treballar bé. Ja hi haurà temps, per valorar i per poder anar-hi.
19: Com a president també del Consorci de les Gavarres, tenint en compte també que tanta gent denuncia que no s'havia fet la feina prèvia de prevenció, segur que tindrem temps de depurar responsabilitats, però tens la sensació que aquest incendi hauria de marcar un canvi de model?
1: És l'única cosa bona que podem treure d'aquest incendi, que és veure el que ha passat i el que pot arribar a passar. Perquè realment no s'han fet les coses bé. I per tots els organismes implicats, des dels ajuntaments, els únics que han estat fent la feina han sigut fundacions privades, els pagesos, els voluntaris de l'ADF i els ajuntaments. Hem hagut de fer amb recursos propis que són totalment insuficients per tota la franja que tenim, i la responsabilitat no pot recaure només en els propietaris, perquè el 95% de les Gavarres és dels propietaris privats, i no pot recaure únicament en ells. Reclamem més ajuts i una major eficàcia per poder treballar a el que és el massís forestal de les Gavarres. I ja que tenim el Consorci de les Gavarres, doncs que els tècnics, que realment són qui hi entenen, deixem estar per als polítics, perquè aquí la feina l'estan fent ells, doncs que realment se'ls escolti i que puguem anar a treballar i reduir el que pot arribar a passar, perquè això és un avís. És un avís del que pot passar i esperem que no vagi més.
19: És el Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, president del Consorci de les Gavarres, amb aquest crit d'avís i d'alerta, en veure també doncs, el seu territori cremar-se amb tots aquests boscos de les Gavarres. Una abraçada, bon dia, tornem a parlar al llarg d'aquest cap de setmana, segur.
1: Moltes gràcies.
19: A primera hora hem sentit el testimoni del Jordi Roig, el veí de Calonge, un dels damnificats que ha vist amb les seves propis ulls com se li cremava a casa seva. En aquell moment era un crit d'alerta, de desesperança, perquè veia com els bombers no podien fer res. Reclamava també a través dels micròfons del suplement, sisplau, que la companyia elèctrica tallés el subministrament, perquè si no els bombers no podien realitzar tasques d'extinció. És el Jordi Roig, a qui puc tornar a saludar. Han passat unes hores. Jordi, com esteu?
2: Hola, què tal? Fatal. Veient-ho ara de dir encara és pitjor.
19: Em pots explicar, si és que t'hi veus amb cor, quina és l'estampa del que veus davant?
2: Bueno, de tenir-ho tot o no tenir res.
19: Se t'ha cremat la casa?
2: Sí.
19: Esteu bé per això, físicament, tots? Heu pres mal?
2: Sí, sí, sí. No, tot molt bé, bombers perfecte, tothom s'ha portat molt bé, excepte que hagi tingut que apretar per nosaltres perquè vinguessin els de la llum i tallessin i empalmessin, tan fàcil com això. Han vingut uns nois molt eficients, molt bons, i m'ho han solucionat en seguida. Però clar, que s'hagi tingut que fer el crit per la ràdio per solucionar-ho, penso que els que manen o els que distribueixen la feina no ho fan bé. Perquè no és la feina que tenien, eh? Però bueno, ja està fet, està arreglat, solucionat. El tema s'ha pogut apagar el foc. Hem pogut treure el que ha quedat a terra. Mirem de que no fem foc a la casa dels veïns, que és el que més m'interessava. I almenys tenim les cases salvades dels veïns i nosaltres, doncs, a reprendre.
19: Es pot salvar alguna cosa de la casa o està completament calcinada?
2: Completament calcinada. No queda res.
19: Per què creus que la vostra sí i la dels veïns no? És mala sort?
2: Sí, sí, sí, un mala sort. Tinc un veí que m'ho ha explicat. Diu, no, és que ho he vist com reprenia res. Un sofà de membre. Un sofà de membre i vigues de fusta, cases d'aquestes amb cairats, amb salt de garça. Bueno, la fusta és fusta. I el foc se la menja.
19: De totes maneres, entenc perfectament la teva desesperació de veure com es crema casa teva als teus ulls, però entenc que també hi ha una assegurança, segur que rebeu ajudes, potser no et consola ara mateix, però el dany és material, no és personal.
2: Sí, fins aquí ho tenim claríssim. Això és l'únic consol que tenim, que no ens hem fet mal. Ara, si fem cas de les ordres que em van donar, confinat i no em moguis de casa, cagada de les gegants. Perquè si jo estic a casa, estic rostit com un pollastre a l'as. Però bueno, deixem-ho amb que ells en saben més que els més. Però bueno, a mi em van dir quedat a casa i no et moguis, eh? Sort que vaig marxar.
19: D'acord. N'has parlat amb els bombers? Els has pogut traslladar aquesta idea?
2: Sí. I els bombers són ordres i ordres són ordres. Els municipals, això els bombers són els que manen, no tenim per què anar a treure la gent de les cases. No em semblaven ni contestacions, ni moments, ni maneres. Encara que estiguessin així nerviosos, ens tenien que calmar nosaltres, jo suposo. Però, bueno, no hi ha gaire bon exèrcit.
19: Quants éreu a casa, Jordi?
2: 8.
19: 8 persones, grans i petits?
2: Sí. Grans.
19: Grans. I tots heu pogut... Que heu sortit amb cotxe, caminant? Com heu marxat?
2: La meva filla des de Palamós ho va veure les flames que nosaltres ens quedaven a darrere, estàvem sopant i no ens havíem donat compte. Ens vam donar compte quan la meva filla va trucar, vam sortir fora a la terrassa i ho vam veure. Quan ho vam veure, tots a córrer. Tots els vehicles que jo tenia aquí i anar fent viatges cap a la benzinera de baix i baixant els cotxes a la benzinera i anar fent i anar aparcant. I després, gràcies als amics, doncs mira, els tinc tots en pàrquings a Palamós i distribuïts per allà.
19: Heu pogut salvar alguna cosa? Et vas emportar alguna cosa de valor, ja no, potser de valor sentimental, o vas marxar amb el que tenies posat al damunt?
2: Amb el que porto tard, encara.
19: On passareu la nit?
2: Hem passat a casa d'una filla, a Sant Feliu, amb els animals, i després, no ho sé. No en tinc ni idea, ja ho veurem. Tot irà vinguent sobre la marxa, hi ha moltes amistats.
19: Vols explicar alguna cosa més, Jordi? Algun missatge? Et podem ajudar amb alguna cosa?
2: No, això és una cosa que és un accident i no hi ha més. No hi ha més, s'ha d'entendre així.
19: Una abraçada ben forta, Jordi Roig.
2: Moltes gràcies.
19: Molts ànims.
2: Bé, que no sigui res, que no hi hagi més gent com jo. Vinga.
19: Que vagi bé, gràcies.
2: Gràcies, adéu.
19: El testimoni colpidor del Jordi Roig, a qui hem pogut anar saludant també al llarg d'aquest matí de suplement, se li ha cremat la casa. Malauradament, és una d'aquestes dues, tres cases que han quedat calcinades per culpa d'aquest incendi de les Gavarres. Últim punt de connexió, i també reprendrem altres moments que teníem preparats al suplement. Fèlix Martín, de nou cap a la Bisbal d'Empordà. Fèlix.
3: Bon dia.
19: Com aneu per aquí?
3: Després de testimonis com aquest,
15: Poca cosa podem afegir, en tot cas, destacar que la banda esquerra, mirant de la Bisbal cap a la costa, cap a Calonja, que és la que ha fet més mal, aquí és on s'han cremat com a mínim aquestes cases, aquests dos habitatges, una a l'urbanització de Cabanyes i l'altra aquesta a l'urbanització Mas Ambròs, que explicava en Jordi Reig. Però la banda dreta és, a hores d'ara, i ho estem insistint des de primera hora, també en parlàvem ahir la tarda, és on se centren més efectius dels bombers per evitar, doncs, que el vent de marinada, que ha de començar a bufar a la tarda, amb vent de mar cap a l'interior, doncs, pugui empènyer aquest foc cap a la zona del Gironès i que el foc, doncs, es pogués escampar més enllà d'aquestes 2.200 hectàrees, 2.400, que indiquen que és el que està perimetrat ara i que s'hauria afectat. De totes aquestes hectàrees, un 97%, doncs, són zona de bosc del massís de les Gavarres. Destacar que més dels 400-500 bombers que estan treballant, agents rurals, voluntaris, hi ha també un centenar d'efectius de l'exèrcit que treballen en aquest incendi, i destacar també el desplegament ampli que estan fent amb tractors, amb cubes d'aigua, repartint-ho per la zona, les agrupacions de defensa forestal. Afegir només que les persones que estaven confinades, els nens i joves que estaven encara confinats en una casa de colònies a la Bisbal d'Empordà, al Pou del Glaç, des d'ahir al migdia, doncs ja han pogut marxar cap a casa seva, cap a Madrid, cap a la població d'Alcobendas, després de que han autoritzat un autobús per anar-los a recollir. De moment aquesta seria l'última hora, aquí pendents una mica de que vagin actualitzant aquestes dades, després que ho ha fet de les 10 del matí el president de la Generalitat.
19: Gràcies, Fèlix. Fins ara.
15: Fins ara, bon dia.
19: Ara tornem.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
21: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
22: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.

0: Som 3CAT.
1: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
2: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
3: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
2: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
1: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
2: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
3: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
2: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
1: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
3: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
2: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
6: En Joan va baixar la fonda...
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc,

0: suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 5 minuts per arribar a 2:15. Saludem a aquesta hora la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa. Bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
1: Perquè avui tenim un casament sonat de Taylor Swift. Taylor Swift que diu sí, ho vull. Es casa amb el jugador de futbol americà Travis Kelce?
3: Efectivament. Ho has clavat.
1: Ho he dit bé, això?
4: Aquesta nit s'han casat,
3: aquí, hi havia aquí un petit moment de com se pronuncia aquest cognom. Efectivament, Travis Kelce, tot i que hi ha gent que li diu Kels, però bueno, entenem que la majoria que diuen Kelce són els que tenen raó. Sí, ha sigut aquesta nit de divendres, però el casament oficial, ara ho parlàvem amb la Rebeca, no? Presumptament, i de fet, segons Page Six, que ja ho ha publicat, havia sigut prèviament perquè el casament que s'ha celebrat la nit de divendres a dissabte a Nova York, el capellà, entre cometes, ha sigut l'actor i còmic Adam Sandler. Per tant, entenem que aquella cerimònia era només una festa i no tenia cap validesa. Per tant, ja venien casats de casa.
4: Era peripé, allò que ara també es porta molt, no? Bueno, que al final et casa un amic, no? Doncs la nit de la parella, que és Adam Sandler, és qui oficial de la cerimònia. S'esperava que hi haguessin dames d'honor, no? Típica d'això dels Estats Units. Sembla ser que no n'hi ha hagut cap. El que han fet és, hi havia un home d'honor, que és el germà de la Taylor Swift, i hi havia també un padrí, que era el Jason Kelce, que és el germà del Travis.
1: S'han casat al Madison Square Garden.
3: S'han casat al Madison Square Garden i han pagat 3 milions de dòlars de lloguer, només
4: bueno,
3: de lloguer,
4: poden,
3: del Madison, efectivament.
4: Ells poden.
3: Un, perquè l'han llogat 3 dies. Un per a fer el muntatge, un per a fer la celebració i un per a fer el desmuntatge. 3 milions d'euros només del lloguer. Imagineu-vos quan ha costat això.
4: I just quan s'estaven casant, a les pantalles exteriors, perquè la gent, els Swifties, sapiguessin que en aquell moment ja s'havien casat, sortia a les pantalles Just Married TNT, que és Travis i Taylor.
3: I Taylor.
4: Així tothom ha sabut que ja estaven casats oficialment.
1: S'havien fet mai casaments al Madison Square Garden?
3: Doncs mira, jo he llegit que s'han casat, n'hi ha hagut només 3 casaments a la història del Madison Square Garden, ells és el tercer, però que el segon casament que va haver-hi va ser com d'una espècie de, no vull dir sectes, no sé com referir-me, congregació religiosa, una fe, que s'hi van fer, no sé, 2.000 casaments de cop en un dia, saps?
4: Com un darrere l'altre, no? Vayan pasando. Sí.
3: Exacte, n'hi ha hagut 3 casaments, però s'han casat 6.000 persones, saps?
4: Imagina't. El que passa que hi havia, en aquest casament en concret, evidentment, la gràcia és que hi havia molts famosos, la gent estava esperant que hi entressin, s'han vist alguns, el codi de vestiment, el dress code, era smoking pels homes, per tant, força avorrit, menys Ed Sheeran, que s'ho ha saltat, i ha anat de color blau claret,
3: també
4: amb unes
3: mapes
4: Nike, no sé, molt estrany.
3: Que veient la foto, ojalà...
4: No s'ho hagués saltat, no?
3: No s'ho hagués saltat, perquè, fill meu, per a fer el que ha fet, hagués sigut millor complir les ordres de Taylor Swift.
4: I les dones, en canvi, havien d'anar de llarg, amb un vestit que passés fins i tot als peus. Hem vist, per exemple, la Dakota Johnson, que anava amb un vestit llarg de negre, la model Karlie Kloss, que anava amb un vestit daurat espectacular.
3: Clar,
4: si ets Karlie Kloss, també et pots ficar una merda que et quedarà bé, no?
3: Si tiren un llençol des d'un 5è pis, te li queda bé, o sigui que
4: Selena
3: no té mèrit.
4: Selena Gomez també diuen que hi ha anat. Bueno, hi havia diferents... bueno, Bradley Cooper, Brad Pitt se l'ha vist dins un cotxe...
3: És que, clar, la llista d'invitats arriba a 1.000 persones. És que,
4: sí, clar,
3: imagineu... Clar, és que quanta gent coneix, no? Taylor Swift, en quanta gent ha tingut relació? Que això va explicar un programa i em va aparèixer una cosa bastant interessant. Estem parlant de que Taylor Swift és possiblement la persona més famosa del món actualment i que té un patrimoni de 2.000 milions de dòlars. O sigui, estem en aquesta esfera. Llavors...
1: No m'ofenguis, eh?
4: Ell
1: la persona més famosa
4: pobre,
1: del món...
4: Ell tampoc és pobre.
3: Exacte.
1: O sigui, primer deu ser Donald Trump i segon deu ser Leo Messi, no? Per molt Taylor Swift que sigui la cantant més escoltada
3: de Spotify... És possible que els fans de Taylor Swift no coneguen a Messi, però que els fans de Messi coneguen a Taylor Swift.
1: Tu creus?
3: Per tant, aquí tindríem debat.
4: Messi el coneix tothom, no? No sé. No té més diners Ronaldo que Messi? Ara em fas dubtar.
3: Clar, la fama tampoc és proporcional als diners que tenen. Això també ho hem de parlar. Però bé, en qualsevol cas, ella no ha volgut conflictes, i això m'ha paregut una cosa bastant interessant, perquè quan ets tan trillonària com ella, dius, mira, jo no vull tindre problemes. Què faig? Invito tothom. Tothom que he conegut una miqueta molt, que he tingut relació professional encara que fa 10 anys, vinga, tots cap a dins. I llavors ha sigut una fórmula aquí de no barallar-se.
1: I aquella cosa que van exigir ells, que la llista de convidats era unipersonal, sí. És a dir, no era convido a Rebeca Rodríguez més un,
4: plus
1: i la Rebeca
4: no
1: pot escollir qui és el seu acompanyant, sinó que la parella que es casava havia de validar aquest més un, si l'autoritzava endavant, i si no el coneixia de res, doncs potser hi anava la Rebeca sola, què?
4: Sembla ser que si no s'especificava la invitació, aquest plus one, aquest més un, ja no podies portar-lo. Hi havia gent que sí, i per tant podies anar en parella. La majoria dels famosos els hem vist, si tenen parella, han anat en parella. Per tant, entenc que devia ser gent molt puntual, perquè, clar, 1.000 convidats amb algú tan, tan famós com ells dos també deu ser difícil, d'acotar 1.000 persones.
3: Totalment. Però jo he detectat que aquí hi havia una estratègia soterrada, que això m'ha paregut molt interessant, perquè la filla de Lenny Kravitz, Zoe Kravitz, és amiga de Taylor Swift, però actualment, sabeu de qui és nòvia? Zoe Kravitz, que ara és de persones impàvides ara mateix davant meu. Zoe Kravitz ara mateix és nòvia de Harry Styles. Estan promesos. Ah. Llavors, això significa que Harry Styles, algú no ho sap, va ser nòvio de Taylor Swift. Per tant, aquí, lo sense plus one implicava que Zoe Kravitz no podia portar el seu actual nòvio al casament perquè era l'ex de Taylor Swift. I això, com Taylor Swift té una llista de nòvios sempre famosos, sempre de Hollywood, tots molt famosos, és una forma de traure's possibles ex del seu casament, cosa que em pareix molt bé.
4: Per ser una altra cosa que no han pogut portar, a part del Plus One, no han pogut portar mòbils. O sigui, això s'ha tret. És més, encara estem esperant que acabi de sortir alguna fotografia del vestit d'ella, perquè sí que s'ha sabut que anaven tots dos amb un vestit de Christian Dior, tant ella com ell, i que ella portava joies de Cartier, però no s'ha vist cap imatge. Hi ha dues que ronden per les xarxes socials, però evidentment ara amb la IA no te'n pots refiar, i ara estàvem mirant la BBC i la CNN i encara no ha sortit la imatge. Per tant, entenem que no deuen ser oficials.
3: No hi ha imatge oficial distribuïda per Dior.
4: Distribuïda,
3: sí que s'ha confirmat per part de Dior que han sigut els autors del Dior Couture que ha portat ella. Però també t'he de dir que per les imatges aquestes que suposadament s'han filtrat, el vestit és tan avorrit que em pareix creïble.
4: És com clàssic, no? Al final ella també...
3: Una mica de My Sweet 16, saps? Una cosa molt avorrida, molt sosa. I llavors he pensat, si és soso, sí,
4: però
3: que és Taylor.
4: Jo he pensat, podria ser, perquè és cert que ells havien explicat que la part de dins del Madison Square Garden ha estat com redecorada, com si fos un jardí del típic conte de fades, que això ella també
3: li escau molt.
4: Llavors sí que es veuen aquestes fotografies com uns jardins, com uns arbres que haurien col·locat allà, com la típica gespa artificial, però bé, no la gespa artificial cutre que tenim alguns a casa, i tot preciós, o sigui, la decoració és espectacular, si és també la d'aquella fotografia que està corrent per xarxes.
3: Clar, és que heu de pensar que el nivell d'atenció mediàtica que està tenint este casament des de fa una setmana ha implicat que cadenes com la

0: Exacte, és el Tour de, Tour de France de Nova York, és exactament el casament de Taylor Swift.
1: Doncs un casament on no hem estat convidats. A casa nostra, una mica més a prop, alguns dels grans concerts d'aquests dies passen per Cap Roig, on aquesta nit ha actuat per Cert Brian Adams, malgrat l'incendi a les Gavarres, es va decidir mantenir i així ho continuarà fent. En parlava també i ho justificava fa una estona el president de la Generalitat. Així com avui també hi ha prevista la cantada de Vaneres a Calella, que, per cert, es retransmetrà a través de TV3 i podrem seguir també doncs, a través d'aquesta casa, a través de 3CAT. Però és que una altra de les cites sonades musicals d'aquests propers dies sona així. Dimarts 7 de juliol, a les 10, les nits occident al Palau de Pedralbes. Atenció, aquest home que sentim, Sting, després se'n va cap a Gran Canària, Tenerife, Cádiz, Màlaga, Granada, Sevilla. Abans passa, però, per Barcelona, per fer les delícies de Joan Callarissa. I és que tens cops amagat, Joan? Jo no em pensava que fossis tan fanàtic de Sting.
0: És que saps què passa? Que Sting és com banda sonora de la meva vida. O sigui, ma mare, que té molt bon gust musical, l'ha tingut sempre a casa, ha format part de les nostres vides, llavors ja és més que un cantant que banda, o sigui, simplement se pot ser fan de Sting perquè és una llegenda, i o sigui, és més que un cantant, és una persona que porta 50 i pico anys de carrera musical, té 16 Grammys, 4 nominacions als Oscars, ha venut 100 milions d'àlbums, és a dir, el que ens sobren són motius per ser fan de Sting, i a mi, a banda, tinc aquest vincle sentimental perquè et dic, tant en The Police com en solitari, com a solista, sempre he format part de la nostra banda sonora a casa.
1: És un personatge interessantíssim, de fet recordo fa poc un documental que es va emetre a TV3, Sting, un home lliure, de la fama amb The Police a una exitosa carrera en solitari i a la lluita per les causes socials. I és que Sting, més enllà d'aquesta llibertat creativa que sempre ha tingut, sempre s'ha guanyat el favor del públic i ha estat també conegut per la seva gran implicació personal en projectes de justícia social, defensa del medi ambient, més de 40 anys de trajectòria, un munt de Grammys, discos venuts, 100 milions de discos venuts, 16 Grammys.
0: És que això és una barbaritat.
1: Però és que darrere de tot aquest artista musical hi ha un personatge també interessant hi ha aquestes cançons que ens han acompanyat tota la vida a través de les radiofórmules. Vull dir que encara que no t'agradi Sting, te l'has hagut de menjar llarg de tots aquests anys.
2: Home, tothom se sap qualsevol cançó de Police, sobretot, de Sting. És cert que en el seu setlist dels concerts trobem gairebé la meitat del repertori és de The Police, perquè al final la gent també espera que les canti, no? Esperem que les canti.
0: Efectivament.
2: Si anem al concert, esperarem que les canti. Però després és veritat que té uns tamacles brutals, o sigui que és un home que... I un mite eròtic per aquella gent dels 80 i els
1: 90. És un sex símbol,
2: eh?
1: És un sex símbol, Callarissa.
0: És un sex símbol i ho ha sigut sempre, que això també té molt de mèrit en el sentit de que molta gent comença, no? La típica estrella molt popular que debuten en 20, 30 anys, són molt sexis, després no qualifiquen en aquesta lliga mai més. I ell, com és una persona que ha viscut una vida completament al marge i completament oposada a la que se suposa que solen tenir les grans estrelles del rock com ell, és una persona que medita tots els matins, fa ioga tàntric,
2: és vegetarià,
0: o sigui,
2: que
0: té 70 anys, està més guapo que jo.
2: Ioga tàntric, o sigui, encara va créixer més aquesta llegenda de persona seductora, encara ens agradava més, no?
0: És el que faltava ja pel duro, efectivament. No, és que, a més, insistixo, és que, clar, és una persona que sempre s'ha cuidat, o sigui, va cuidar-se, diríem que ho va inventar ell, entre els senyors heterosexuals. Uau!

0: Però el Caleris és més de Roxanne.
1: Uau, és que està arrencada, és.
0: Però tot això és Police, no?
2: Sí.
1: Això és Roxanne és Police, però...
0: I el Message in a Bottle també.
1: És que són tan boniques totes.
0: Aquestes les continua defensant també amb el projecte en solitari, entenc que sí. No?
1: Sí, clar, perquè ell... Clar, és que a més heu de pensar que ell, amb The Police, era lo cantant i era també lo autor d'aquestes cançons. Per tant, són més d'ell quasi que The Police, no?, entre cometes. Llavors...
2: Al final, també aquest era el conflicte una mica, clar, amb The Police, que la gent del grup intentava colar unes altres lletres i a ell no li semblaven del nivell com les que escrivia i composava.
1: Exacte.
2: Ell, no?
1: Jo estic molt content que fes la lluita.

0: perquè ha valgut la pena, eh? Vull dir que potser mos han perdut algun tema, però els que mos han guanyat valen molt la pena. I després, com a solista, té unes meravelles, també. Know that the spades are the swords of a soldier.
1: I know that the clubs are weapons of war. Bé gaire per casa nostra, estic?
0: Que bonic. Doncs sí, tradicionalment va passant, o sigui, perquè ell, a pesar de viure a la Toscana, a un palau de 3.000 trillons d'euros i tenir una fortuna que podria estar allí prenent-lo sol, doncs no, és una persona que, com li agrada la música, i és una persona que la seva feina és el seu hobby i no para mai de treballar, no ha deixat mai de fer concerts i va regularment fent concerts. I, a més, és una persona que podria omplir Palau Sant Jordi i per ell i sempre preferix fer petit comitè, que jo crec que pel fan és tan agradable agraït, i a més diu molt d'ell també, eh? Que volgués sempre fer petit comitè.
1: Van Morrison, aquesta nit l'hem pogut veure al fòrum pel mòdic preu de 200 euros. Estic com va la cosa. És que el preu de les entrades està que...
2: Però vas anar a l'auditori ahir?
1: No, la Núria Pujada sí que va pagar aquests 200 eurets.
0: Sí, està al mateix nivell. Les que queden, que encara en queden, senyors i senyores de Barcelona...
1: Si us sobren 200 euros...
0: Si us sobren 200 euros, és el millor que podeu fer en estos diners, perquè cal recordar que encara que no us sembli quan lo mires, Sting té 74 anys, algun dia potser se'n farta de ser tan bona persona i continuar treballant.
1: L'has vist mai en directe, Callarissa?
0: No. I tu, Rebeca? No. Traumatitzat.
2: Jo
0: no,
2: tampoc.
0: No.
2: I no recordava, a més, que, a part de cantant, també ha sigut actor i, per exemple, el van veure a Dune, a la primera edició de la pel·lícula, la primera versió.
0: Clar, és que ho té totes les virtuts, és que no pot ser això, fer-ho tot tan bé.
2: Avui no ho recordava, quan l'he vist, dic, ostres, és veritat.
1: Bé, doncs, a veure si algun noient caritatiu convida el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez.
2: Home, i tu t'apuntes, no, nosaltres?
0: I pot ser presentador, també, no?
1: Jo crec que trobar tres entrades a falta de 3 dies pel concert, no crec que sigui tasca fàcil, però escolta'm, si hi ha algun oient que s'ha quedat sense parella i vol...
0: Si algú se'n mereix, som nosaltres tres, perquè l'estimem, no som només uns passatgers, no som turistes, som fans de veritat.
1: Vinga, va. Vosaltres recordeu que fèieu l'estiu del 2008, ara fa 18 anys?
0: Ai, sí.
2: Treballar. Jo estava a Telecinco, que em vaig passar allà, vaig començar l'estiu i després ja em vaig passar gairebé 2 anys, a un programa que es deia Està passando, passant calor, justament allà a Madrid. Allà estava.
0: Jo també té relació laboral, però jo no treballava, jo buscava feina, perquè en plena crisi mundial del 2008 jo acabava d'acabar la carrera i estava buscant feina mentre feien eros a tots els mitjans de comunicació d'Espanya, o sigui que va ser un repte important que mai oblidaré.
1: Doncs va, fent més memòria. Aquell estiu les FARC van alliberar Ingrid Betancourt, després de 6 anys de segrest. Es van celebrar els Jocs Olímpics de Pequín i la cançó de l'estiu que sonava totes les hores era aquesta.
3: 1. El Breaking Dance. 2.
1: Fa 18 anys del Breaking Dance, fa 18 anys de l'any 2018, una tarda d'aquell estiu del 2008, hi va haver un greu incident en una piscina comunitària de Sant Sebastián de los Reyes, a Madrid. Els informatius se'n van fer ressò i la resta és història de la tele.
4: Bomberos con mascarillas antigas y mucho nerviosismo, todo por la equivocación de una socorrista.
5: He echado ácido clorhídrico, encima de sulfato de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y... Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
2: I ho havia inhalat. Wow. I ho havia inhalat com a poc, perquè, clar, o sigui, aquesta frase és mítica, és tele.
0: És cinema.
2: Recordem que ella estava fent...
5: La leoparda, ¿sabes?
2: Ella estava fent tasques de manteniment rutinari a una piscina, perquè a més ella era la socorrista, i va barrejar doncs, dos productes químics que no es podien barrejar. I allà va
0: I que no té clar quins eren, eh? Pel que
2: no, clarament no. I quan va dir la leoparda, que després això ho han utilitzat a programes d'humor... els informatius, evidentment, però anys fins i tot crec que quan marxa el 25è aniversari...
1: Tots els programes de Zapping començant per l'APM, també, no? Però això on va néixer va ser a 3Media, que ara aquí és la notícia, haurà d'indemnitzar la socorrista 18 anys després. Per què i per quina quantitat?
0: Pues li hauran de pagar 50.000 euros a la socorrista i retirar les imatges i no emetre-les mai més perquè se considera, un jutjat ha considerat que se vulnera el seu dret a l'honor i a la pròpia imatge. Ella en reclamava 300.000, només n'hi han donat 50.000, però bueno, jo crec que pot quedar contenta perquè, clar, des del seu punt de vista, el fet que porten quasi 20 anys emetent aquestes imatges recurrentment, pues, evidentment, li ha causat un gran trastorn a la seva vida perquè és una noia que li ha costat molt trobar feina, que quan troba feina i algú la reconeix, li fiquen esta cantinela de fons i la veritat és que li ha complicat moltíssim la vida.
2: A veure, el que ella et va donar en aquell moment era permís perquè s'emetés quan dones els teus, quan signes, no, uns papers per sortir els informatius, era per sortir en aquell moment, no perquè després es fes mofa durant 20 anys.
0: I en un propòsit informatiu.
2: Exacte. Aleshores, és cert que després el jutge també reconeix que Tresmedia no és el responsable de la difusió massiva, perquè, clar, ells poden controlar i treure ara el que està a la seva plataforma, el que està al seu web, el que està als seus arxius, però no el que corre per internet. Si una persona anònima ara continua publicant el vídeo d'aquesta senyora pobra, doncs això és molt més difícil de poder treure de les xarxes socials. I el que explicava ell, el Joan, és que aquesta senyora ha patit greus problemes psicològics, quadres d'ansietat, atacs de pànic, baixes mèdiques. L'any 2013, que va haver de treballar disfressada, fins i tot en una piscina, perquè com la reconeixien, ella seguia sent socorrista i va anar disfressada. L'any 2019, ella comença ja a exercir com a integradora social en un institut públic, perquè intenta canviar de professió perquè ningú la reconegui. I el 2023, o sigui, no fa res, és un alumne projecta un vídeo enmig de la classe, quan estaven fent una classe, i ella ja li torna un atac d'ansietat i s'ha d'agafar una baixa de llarga durada. És aquí també on reclama...
0: Aquesta persona ha tingut greus problemes de salut mental per culpa d'aquest abús, no, en relació a una cosa que arriba... No és com les bromes, arriba un moment que les bromes perden la gràcia i en aquest moment s'entén que si ets una persona mínimament sensible, doncs tot això te pot acabar passant factura. Que després hi ha persones que han fet escàndols més grans i estan treballant a la tele, no sé, alguna presentadora que es va equivocar teclejant un llibre que al final resulta que no el va escriure ella, no? Em vam enterar tots i resulta que allí està treballant i no li fa cap vergonya, però això depèn molt de la personalitat de cadascú.
1: Però bé, el dret a l'oblit a les xarxes és un tema complicat i has de perseverar molt, no? Doncs, per aconseguir sortir-te amb la teva. 18 anys ha trigat aquesta dona i el mal ja està fet. Vull dir que 50.000 euros segur que no compensen
0: en absolut
1: la vida que ha hagut de portar.
0: I estem parlant de que això és a Tresmedia, però és que això està a totes les altres cadenes, a tots els seus arxius videogràfics. Vull dir que això continuarà corrent i està al YouTube.
2: I a les xarxes, sobretot.
1: Vinga, va, una última qüestió, també. Aquesta setmana hem conegut molts famosos que haurien volgut desaparèixer també del mapa uns dies. Són tots aquells que han aparegut a la llista d'amorosos que publica cada any Hisenda. Alguns vells coneguts i d'altres que potser no teníem tan clar que tinguessin tants deutes.
2: Sí, recordem...
1: Vull dir, Bertín Osborne és un clàssic.
2: Sí, és un clàssic. Els que apareixen a la llista, el deute ha de ser superior a 600.000 euros. Quan Montoro va fer aquesta llista, era 1 milió, però ara els socialistes els van rebaixar a 600.000. Sembla ser que els avisen, eh? Sortiran la llista per si de cop diu, ui, mira, baixaré dels 600.000, que si són 599.000, aleshores ja no em creuen. Hi ha alguns que sí que regularitzen una mica la seva situació quan se n'adonen que poden sortir. I a d'altres jo crec que tant se li en fot, com Mario Conde, sí, no? Que en deu 1,9 milions, Pat Vega 1,8, Isabel Pantoja 1,3, Bertín Osborne 835.000, l'exfutbolista Arda Turán 1,27, Patricia Conde 714.000 i Kiko Matamoros, entre d'altres, perquè el llistat és...
0: Quico Matamoros jo crec que ho va intentar sortir de la llista i enguany ha sortit de la llista per 740 euros, perquè deu 600.740 euros. Pobre, diríem que li ha tocat pagar la pena del Telenotícies per aquesta mínima quantitat. S'ha de dir que és el 13 anys que es fa la llista i que el conjunt de les 5.800, o sigui, dels 5.800 morosos, que inclou persones físiques i persones jurídiques, és a dir, empreses i persones, sumen entre tots un deute de 15.432 milions d'euros. O sigui, imagineu-vos què podria fer l'Estat si tothom pagués el que deu.
2: Yeah. Mm?
0: En fi, això per començar. I després jo, un altre dubte que sempre me ve al cap quan se publica esta llista, és a dir, quants de diners has d'arribar a guanyar la vida per a tindre un deute de 1 milió o 2 milions d'euros en Hisenda? És a dir, quan has d'arribar a facturar perquè el teu deute sigui este? És a dir, i quan guanyes tant, si no pagues, és perquè no val.
2: Tu no sortiràs, Joan, no pateixis.
0: No, clar, és que a mi m'ha sortit de pagar en guany i mira, ja ho he pagat, saps? Vull dir, no sé, és que me cau l'ànima als peus de pensar en que aquesta gent és una rata.
1: 3 minuts passen de 3:15. Deixarem aquí Joan Callarissa, Rebeca Rodríguez, una abraçada.
2: Bones vacances, eh?
1: Alguna cosa més. Us espero al setembre, no?
2: Ah,
0: si no ens veiem abans.
1: Dimarts em convides a Sting, vinc, va.
0: Home. Bueno, però alguna festa haurem de fer, no?, per acomiadar una festa de col·laboradors del suplement,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la festa de col·laboradors encara no existeix.
2: Existeix la festa dels treballadors, dels que realment penquen, no?
1: Sí, ja hem celebrat i hem brindat pel que hem de brindar, entre altres coses per les audiències, però avui tampoc no hem tingut temps ni d'explicar-ho, perquè hem estat tan connectats a l'Empordà.
2: I avui és el teu aniversari, ho has dit ja, no?
1: Sí, bueno, la Maica Navarro s'ha encarregat de repetir unes quantes vegades. Moltes gràcies.
0: Jo penjaré a Instagram un pastís que li han regalat a Roger Escapa.
2: No, perdona.
0: Arroba Joan Callarista, podreu veure. Clar. A Roger Escapa...
1: Quants m'han posat? És que heu vist l'edat, no, Laia?
2: Sí.
0: Sí, 83.
1: Sí. Em posàveu aquesta edat o...? Sí, fa o no fa?
0: Sí, sí. Pan dalt, pan baix, una
1: matinar
0: cosa
1: no enganya.
0: De matinar passa 30, factura.
1: 38, 38.
0: Però a les piruletes que hi ha enganxades al pastís que t'has regalat aquí t'han regalat... Lo teu físic és envejable, eh?
2: Bueno, tu t'has menjat una piruleta...
1: Hi ha molta intel·ligència artificial. Fem una pausa i ara tornem.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
7: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
8: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
7: Denuncien l'accés de burocràcia...
6: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
6: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
7: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
6: I de la resta del món.
7: Pendents de la cimera internacional...
6: Faci el temps que faci.
8: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
6: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: A partir de l'obra de Lluís Domènech i Muntaner, a cavall entre el segle XIX i el XX, s'iniciava una de les nissagues d'arquitectes més importants de Catalunya. Al llarg de quatre generacions, la família Domènech ha continuat fent aportacions arquitectòniques adaptades al context polític i social d'èpoques força turbulentes. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
6: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
11: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
12: Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat.
13: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat. A Catalunya Ràdio.
14: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
15: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
14: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
1: 3:15 d'una del migdia, en directe al suplement. Avui suplement allargat fins les 2 del migdia. Hem arrencat a les 6, connectats al Baix Empordà, connectats a les Gavarres, on continua cremant aquest incendi, encara sense control. A partir de la 1, de nou hi ha prevista una compareixença, en aquest cas de la consellera d'Interior, Núria Parlon, també dels bombers, des del centre de comandament a la Bisbal d'Empordà. Evidentment, seguirem aquesta compareixença en directe tan bon punt comenci, amb l'última actualització d'aquest incendi, que a aquesta hora puc saludar el David Rabadà. Ell és doctor en Ciències Geològiques. Doctor, què tal? Bon dia.
16: Bon dia, Gerard. Molt bé.
1: Roger, si no et sap greu, però cap
16: Roger,
1: problema.
16: Roger, perdona'm. Hòstia, ja comencem malament.
1: No, però ara ho redreçarem, això.
16: Perquè jo coneixia el Xavier Solà abans, quan feia el suplement.
1: El complement. El Xavier Solà, sí. Ja són uns quants anys. Entre Xavier i Gerard hi ha una distància, però escolta'm, cap problema.
16: Una distància més val i ha començat malament.
1: No,
16: perdona.
1: Però ho redreçarem, li prometo. Crec que vostè va fer la tesi sobre expansió forestal i risc d'incendis, per tant, entenc que tot això li toca de prop. Quan sent que tot de gent diu que les Gavarres era un polvorí, que s'han de reclamar responsabilitats, que durant els hiverns i els últims anys no s'han fet les feines que tocaven, vostè què pensa?
16: A veure, des de fa molts anys que hi ha una expansió forestal a tota la conca mediterrània. Val? Això comença potser a finals del 19, quan es comencen a intensificar els cultius, i es cultiva a les planes, es produeix molt, en tecnologia més moderna, i s'abandonen els vessants de muntanya. En conseqüència, tot el que a principis del segle XX podien ser terrasses cultivades per patata, vinya i companyia, avui en dia el bosc ho ha ocupat. Per tant, tenim potser com a 20 vegades més bosc que fa 100 anys a tota la conca mediterrània, i això ens afecta a Catalunya. Clar, llavors, al tenir més bosc hi ha més pólvora per cremar. És un fenomen natural. Intentar gestionar això seria caríssim. Hauríem de fer neteja de boscos, i es fan moltes coses, eh? De gestió se'n fan moltes. Però hem de ser conscients que tenim un bosc salvatge. I, per tant, els incendis són tònica normal en la nostra història en aquests moments.
1: És normal també buscar responsables quan hi ha una situació com aquesta. Més enllà d'aquesta persona que estava fent treballs amb aquesta radial i que ja ha estat detinguda, veurem si obeia ordres o no d'algú, però a qui s'han de reclamar responsabilitats quan es produeix un incendi d'aquestes característiques?
16: A veure, el tema de la foresta és un context multifactorial. Òbviament que hi ha riscos induïts pels humans que provoquem incendis, intencionats o no intencionats. En aquest cas no ha estat intencionat. Això passa sovint, que les radials fan xispes, hi ha un bosc a prop, i llavors hi ha un foc, diguem-ne, no intencionat, però clar, amb unes conseqüències molt greus. L'altre problema és la densificació de vegetació sota el bosc. Quan un bosc està molt net, o un bosc, diguem-ne, és molt vell, que ja té, diguem-ne, un sotobosc molt fluix, el risc d'incendi és molt baix. O també depèn del tipus d'arbreda. Per exemple, en alzina el risc d'incendi és molt baix, però en pineda el pi li agrada el foc, perquè li agrada disseminar les llavors quan explota la seva pinya, doncs en pineda el risc d'incendi és molt alt. És a dir que és multifactorial, i a l'hora de buscar responsabilitats sempre és la solució fàcil que tenim els humans de buscar que una causa tingui culpa amb, diguem-ne, amb algú altre molt concret. Però realment és un sistema multifactorial, i a l'hora de demanar responsabilitats doncs hauríem de fer-ho en plural, no en singular.
1: El que passa és que les Gavarres són pins, sobretot, i són també alzines. Vull dir que amb aquesta orografia de les Gavarres, no sé si això també complica el control de l'incendi, si és que realment és el vent, si és que són els pins, precisament, més que no pas les alzines que hi tenim a les Gavarres.
16: A veure, en els incendis intervé també un factor que és el pendent. I després, si hi ha vent, i si aquest vent, diguem-ne, ajuda el pendent o va contra el pendent. Quan tens tu molt dependent i el vent a favor, et cremarà tot, tant si és una alzina com si és una pineda. O sigui, és multifactorial. O sigui, i aquí, per exemple, trobo que potser hauríeu d'entrevistar també algun enginyer forestal o algú de bombers que tenen moltes dades amb aquest aspecte del multifactorial dels incendis forestals nostres.
1: Ho hem fet, hem anat saludant també els bombers, els diferents experts forestals. Vol afegir alguna cosa més també sobre tota la informació que ha anat sortint al voltant d'aquest incendi de les Gavarres? També, d'alguna manera, sobre el comportament humà en aquestes zones més urbanitzades on el foc s'ha apropat a la nit o la gent ha tingut la sensació que el foc s'apropava?
16: Bueno, dues coses. El tema que hagin sortit com a bolets en els últims 40 anys urbanitzacions dins de zones forestals ha sigut un error d'ordenació del territori. Moltes han sorgit il·legalment. La gent vol estar a prop del bosc perquè li sembla molt romàntic tenir la verdor i el relax del verd, però és un risc molt important tant a nivell de transport, de serveis, com també de risc d'incendis i que després les cases quedin cremades o que hi hagi víctimes humanes. La segona cosa molt important és que un incendi no l'hem de focalitzar com una cosa puntual, sinó que és un fenomen molt recurrent en la nostra, diguem-ne, orografia, per les causes històriques que abans he explicat i les causes climàtiques que estem vivint. Però no és causa del canvi climàtic. Ull, la principal causa que hi hagi incendi forestal és la pròpia expansió forestal des de fa més de 100 anys.
1: Doncs són les
16: no sé si he sigut clar amb això. Val?
1: Crec que força. Són les reflexions que fa el David Rabadà, doctor en Ciències Geològiques, a aquesta hora ha entrevistat el suplement per Gerard Escapa. Una abraçada, doctor.
16: Adéu, Gerard, i moltes gràcies, Arda.
1: Un minut per arribar a la una del migdia. Ens actualitzarem amb els serveis informatius mentre estem pendents d'aquesta compareixença de la Núria Parlon, la consellera d'Interior, que juntament amb els bombers donarà explicacions sobre el que ha donat de si aquest matí de dissabte amb tota aquesta tasca d'extinció que continuen fent de manera ingent els bombers de la Generalitat de Catalunya. Ara tornem.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Els bombers de la Generalitat intensifiquen els treballs per estabilitzar el flanc dret de l'incendi de les Gavarres, que ha cremat 2.000 hectàrees i afectat diversos habitatges d'una urbanització de Calonge i Sant Antoni, al Baix Empordà. L'accés al massís de les Gavarres està tallat i 7 municipis de la zona continuen confinats. Anem a la Bisbal d'Empordà, Matilde Seoane i Fèlix Martín. Bon dia, Fèlix.
2: Hola, bon dia. Destacar en aquest incendi que no hi ha danys personals, però sí materials i molt greus, com ens explicava Jordi Roig, propietari d'una casa que s'ha cremat del tot, situada a l'urbanització Mas Ambrós de Calonge. Ho explicava al programa El Suplement.
3: Veient-ho ara de dia encara és pitjor. Bueno, de tenir-ho tot o no tenir res. Hem pogut treure el que ha quedat a terra. Mirem de que no fem foc a la casa dels veïns, que és el que més m'interessava. I almenys tenim les cases salvades dels veïns i nosaltres pues, a reprendre completament calcinada. No queda res.
2: Això és a la banda esquerra de l'incendi. A la banda dreta és on se centren més efectius dels bombers per evitar que la marinada, amb vent de mar cap a l'interior, pugui empènyer el foc cap a la zona del Gironès. Estem pendents de la compareixença que farà la consellera Parlon per explicar l'última hora d'aquest incendi. Matilde Seoane, Fèlix Martín, a la Bisbal d'Empordà.
1: Més notícies que repassem amb la Montse Garcia. Es manté la prealerta del pla Procicat per l'incendi en un abocador a Granollers situat a prop de la carretera C35.
4: El foc provoca una gran columna de fum i es recomana el confinament a les poblacions on hi arribi i treballen una dotzena de dotacions dels bombers.
1: Donald Trump recupera el fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals demòcrates en un discurs molt patriòtic des del Mont Rushmore.
4: El president nord-americà ha aprofitat l'inici de les celebracions dels 250 anys de la independència dels Estats Units per escalfar la campanya de les eleccions de mig mandat.
5: El comunisme és una amenaça moral per la llibertat nord-americana. És l'amenaça més gran pel nostre país, incloent-hi la Primera i la Segona Guerra Mundial, Pearl Harbor o fins i tot l'11S. No deixarem que això ens passi a nosaltres. No deixarem que passi.
1: El sector del lleure demana al govern que incorpori les sortides i colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries.
4: El sector està en crisi des que 1.300 escoles i instituts públics han decidit que el curs que ve no faran sortides ni colònies per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació. Pep Montes, gerent de CELLEC, una de les tres patronals del sector, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Llavors el que estem demanant al Departament d'Educació és que ho formalitzi, que integri dintre dels currículums i de les planificacions escolars doncs la realització de sortides i colònies escolars que puguin desplegar, complementar, ampliar de la manera que ja venim fent tradicionalment els continguts educatius.
7: Aquí Ràdio Andorra. Emissora del Principado de Andorra.
1: I comencen les representacions de Ràdio Andorra, el 12è espectacle del Cirque du Soleil al Principat. Andorra la Vella, Joaquim Malbalate.
8: Un espectacle que s'inspira en el poder de la ràdio per connectar persones i en la històrica Ràdio Andorra, que es va poder escoltar a mig món durant més de 40 anys. L'espectacle té una desena de números, 4 dels quals inèdits, i barreja equilibristes, malabaristes, trapezistes i màgia, però també dansa i música en directe. Emily Terrien és la directora creativa de l'espectacle.
9: Aquest any posem el focus en la dansa. Tenim dos ballarins de claqué que fan de fil conductor entre els personatges i donen ritme a la història, però també tenim acrobàcies molt potents. Portem disciplines noves que no s'havien vist mai aquí a Andorra, així que hi haurà grans sorpreses.
8: És el 12è espectacle exclusiu del Cirque du Soleil a Andorra, una proposta d'èxit perquè l'any passat hi van passar 64.000 espectadors amb un impacte econòmic d'uns 18 milions d'euros. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, Andorra la Vella.
1: I esports, Damià Aguilar.
10: Deixem els esports de banda perquè compareix a aquesta hora la Núria Parlon, consellera d'Interior des de la Bisbal d'Empordà, en aquest cas del centre de comandament. Som-hi.
11: L'estat de l'incendi, des d'aquí, des del centre de comandament avançat de la Bisbal de l'Empordà.
12: L'incendi continua actiu, bombers continua treballant amb els mateixos objectius que us ha comunicat aquest matí el president, que és, per una banda, intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem, doncs, del parc natural protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flanc dret. Per altra banda, el flanc esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, utilitzant la terminologia de bombers, és a dir, no és que s'hagi reactivat l'incendi o que estigui anant a pitjor, sinó que ha començat a córrer una mica i, per tant, aquí també, doncs, això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa, es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem, doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant, doncs, amb tots els equips. ADFs també estan donant suport, tothom dona suport, tothom treballa sota el comandament de bombers en aquest cas. També, doncs, els mitjans de la UME que tenim ara desplegats, doncs, treballant dintre de l'operativa de bombers. I durant tot el dia d'avui fins la tarda, doncs, els objectius estan fixats en controlar especialment aquest flanc dret i demanar, doncs, l'ajut en el sentit de corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania davant de, doncs, evitar sortir, reduir mobilitat, no venir cap a aquesta zona, especialment els municipis que estan confinats. I durant, doncs, tota la tarda es continuarà treballant amb els objectius que us hem explicat aquest matí i ara us actualitzem.
13: No sé si per la consellera o per l'inspector, aquest matí parlaven d'un 70% de zona del flanc dret estabilitzat. En quin tant per cent estem ara?
14: Sí. A veure, a nivell de perímetre, a nivell d'estabilització, us ho comentava molt clarament la consellera, ens preocupa molt el flanc dret. No l'hem comptabilitzat exactament ara en percentatge, però sí que és un perímetre molt irregular, molt mal cremat, a més, i per tant ens dificultarà molt, sobretot en el moment que entri la marinada, doncs, aquesta tarda, el control i l'estabilització del flanc dret, que és la nostra prioritat, com us deia la consellera. Sí que començarem a tenir segurament menys afectació o menys activitat al cap de l'incendi, a la part, diguéssim, de Calonja, de les urbanitzacions de Calonja, allà que, tot i que encara van arribant, com us comentava la consellera, doncs, anem tenint carreres, cada vegada aniran a menys per aquest gir a la tarda de la marinada, però en canvi on patirem molt més és amb el flanc dret. Per tant, si a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonja amb aquest impacte a les urbanitzacions, ara a la tarda canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt perquè s'entengui, diguéssim, d'una forma molt visual. Si tenim una part, diguéssim, on està sortint una mica de fumet blanc, no?, i que encara no està, diguéssim, amb molta activitat, allò ho apaguem amb un mitjà aeri, per exemple, això no treu de que allò no està refredat del tot. I, per tant, com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
13: Per tant, doneu per fet que serà una tarda complicada.
14: Sí, sí, ja és el que preveiem. Veurem la marinada també si empuja més fort o menys, és a dir, en funció de la força de la marinada, doncs tindrem més o menys, diguéssim, activitat en aquest flanc dret. Però estem convençuts de que tindrem activitat en el flanc dret.
13: Pel que fa a afectacions en habitatges, mantenen les mateixes que ens donen
14: per aquí? Sí, sí, sí. Sí que ara no fa massa, hi havia, no sé si heu pogut seguir, però hi havia una fumarola important a la zona, diguéssim, del flanc esquerre, no?, propera a CAP, zona esquerra CAP, propera, diguéssim, a Calonja. Això anirem seguint veient, però, per exemple, aquesta anava en direcció cap al cremat ja, vull dir que estava controlada de que això es podia, això pot passar, i en tindrem algunes que pot passar.
13: A partir de quina hora entrarem en aquesta situació que diu crítica amb l'entrada de la marina?
14: Doncs esperem el canvi, el gir, cap a les dues del migdia, una cosa així.
13: No sé si aquesta crida a la precaució s'estén a tot Catalunya davant un possible episodi de simultània.
15: Sí, sí, és evident que per nosaltres estem molt tensionats a nivell de tota la resposta, diguéssim, del dispositiu d'extinció i, òbviament, doncs, la màxima prudència perquè tenir un incendi gran és un problema important, però tenir dos incendis és ja un problema de país i, per tant, sobretot hem d'evitar doncs, tenir un segon incendi gran. Sí, sí, sí. Estem mantenint aquest nivell d'efectius amb 440 bombers, més 100 soldats de la UME, que també ens donen suport. També tenim alguns efectius de les ADFs que també ens estan donant suport en vehicles lleugers com amb cubes, pagesos i demés, que també ens estan donant suport amb maquinària agrícola. I aquest és el dispositiu que tenim per a l'extinció d'aquest incendi.
12: Molt important en la línia del que deia el vostre company, tindrem dies de moltíssima calor durant el que queda de cap de setmana i fins dimarts vinent, i per tant doncs, aquesta precaució, aquesta prudència és clau que la ciutadania ho tingui present, sobretot perquè el territori és molt més vulnerable per les variables de la calor, el combustible de resultat de les pluges que s'asseca ràpid, és a dir, totes les variables que incideixen en el risc d'incendi, activitats econòmiques, activitats que es fan doncs, com ens ha passat en aquest cas aquí, no? que ha provocat aquest incendi, per tant tota prudència és poca en els propers dies, i vosaltres doncs, també com a mitjans de comunicació que ens podeu ajudar a difondre aquest missatge, no? Molta calor, molt risc, molta vulnerabilitat del territori i molta precaució, sobretot per evitar la simultaneïtat d'incendis, que és el que més ens complica l'operativa i el risc també doncs, per a les persones, no? Jo crec que aquest és en les properes hores aquest és un missatge molt important a tenir en compte i que la ciutadania ens escolti atentament i que siguem molt prudents en la nostra mobilitat, amb les activitats a l'aire lliure, consultar el pla alfa dels agents rurals per informar-nos de què es pot fer, què no es pot fer. Tancarem el massís de les Gavarres, com ja us hem informat abans. Probablement s'haurà de fer algun tancament més d'alguns espais naturals i molta precaució i molta prudència.
16: Tot això, consellera, es mantenen les activitats de lleure?
12: Els festivals de les zones que no estan afectades, en aquest cas, per les ordres de confinament que encara tenim vigents, es mantenen amb totes les precaucions i, òbviament, amb la flexibilitat necessària, si s'escau, de suspendre-les, si és necessari, d'acord amb el que ens diguin els professionals.
17: La superfície encara cremada són 2.400, o hi ha actualització de...
15: Sí, alguna mica més de superfície, però estem parlant de que, en termes generals, la dada que tenim d'hectàrees és d'aquest ordre. Sí, sí, es manté.
18: Això és bona notícia, no? Perquè entra en la calor.
15: Sí, sí, diguéssim, es manté, però el que ens fa patir molt és aquest canvi, diguéssim, que tindrem amb la marinada, i per tant, sí, és bona notícia, però la intranquil·litat que tenim és que durant les properes hores, doncs, amb aquest canvi de gir del vent, doncs podem tenir dificultats amb contenir el flanc dret. Hem aconseguit fins ara fer-ho, però ara ve lo difícil, diguéssim. No, el risc que tindrem, sobretot, diguéssim, de que l'incendi se'ns fes gran, està en el flanc dret. Vale? En el flanc esquerre hi pot haver activitat, però no ens fa patir, perquè justament aquest canvi de vent ens ajudarà en el sentit que ens anirà. En el flanc esquerre ens va cap al cremat. Vale? En canvi, el flanc dret se'ns obriria cap a les Gavarres en direcció a Girona. Vale? I és el que realment hem d'evitar. Ens fa patir per avui, però és que també ens fa patir per aquesta onada de sud, aquesta onada de calor que tindrem els pròxims dies, i per tant que durant diversos dies, i sobretot de migdia fins al vespre, doncs amb aquesta empenta de la marinada haurem d'estar molt atents.
18: Consellera, què us ha dit? Heu dit al matí que estàveu parlant amb l'empresa responsable dels treballs que s'estaven fent a la carretera. No sé si us he dit que teniu col·laboració constant, no sé si hi ha alguna novetat amb la comunicació Generalitat-Empresa.
12: No hi ha novetat, això és el Departament de Territori qui està demanant aquesta informació i en això estan. I ja, el que hem dit aquest matí, el que ha dit el president.
17: ¿Podríem fer una valoració en castellano, por favor?
12: Sí, pues está trabajando con la misma operativa...
10: La compareixença en directe de la consellera Núria Parlon des del centre de comandament a la Bisbal d'Empordà, juntament amb els bombers, amb el David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat, han expressat doncs, que l'incendi continua actiu, preocupació sobretot pel flanc dret per culpa del perímetre irregular i del mal cremat, el flanc esquerre, que també ha causat estralls, especialment aquesta nit, en alguns veïns al voltant de tota la zona de Calonge, Sant Antoni de Calonge, doncs preocupa menys precisament perquè aquest foc es dirigeix cap a zones que ja estan cremades i, per tant, el tenen molt més controlat. Preveuen una tarda molt complicada, per tant, atenció també a tots els desplaçaments, precaució i es manté el confinament als 7 municipis. Tarda complicada per culpa d'aquesta marinada que gira i que pot dificultar algunes tasques d'extinció. Seguint ben atentament les paraules de la consellera Núria Parlon i del David Borrell, el cap dels bombers de la Generalitat, tenim el Josep Xifreu, ell és alcalde de Santa Cristina d'Aro i el podem saludar a aquesta hora al suplement. Alcalde, bon dia.
19: Hola, bon dia, què tal?
10: Com estan els seus veïns? Com està el seu municipi?
19: Bueno, el municipi és una continuïtat d'ahir, per tant, com que ja hi estem avasats, la gent està una miqueta més tranquil·la. Lògicament, els de la urbanització Vallrepòs, que els van fer baixar al municipi, doncs han passat la nit a la casa Santa Helena i aquesta propera nit doncs, també hauran de tornar-li a passar per als dos temes. Un, perquè l'haver tancat el massís de les Gavarres doncs no podran accedir a casa seva, i dos, per al confinament que tenim, doncs que no hi podem pujar i que encara hi ha el foc, tal com deia la ministra, sí.
10: La consellera. On passaran la nit?
19: Ai, la consellera, perdona. No,
10: cap, entenem que tots hem dormit molt poques hores i és evident que les confusions verbals també són habituals i justificades a aquesta hora. Alcalde, on passaran la nit aquesta gent, aquests veïns que no poden tornar a casa?
19: Doncs aquests veïns que no poden tornar a casa ja han estat aquesta primera nit a la casa Santa Helena, que és a Solius, és un hotelet que hi tenim. Val? Doncs passaran la nit allà, la passada i aquesta que ve, doncs en principi també. I tant de bo i esperem que sigui la darrera.
10: Una situació com aquesta entrava dins del que podia ser unes gavarres que no és cap secret a veus que algun dia es podia provocar un incendi, però el fet que arribessin aquestes flames tan a prop de casa d'alguns veïns i d'algunes urbanitzacions, no sé si era un escenari que es pensava que algun dia li tocaria de gestionar també com a alcalde vostè.
19: A veure, això suposo que no ho vol ningú, ni ho espera ningú, ni t'ho planteges. El que sí que es preveu, i el que ens passa sempre, doncs ens ha passat una vegada més. O sigui, els focs d'estiu s'apaguen a l'hivern, però a l'hivern no s'apaguen i tornem a estar a l'altre estiu. I és el peix que es mossega la cua. Molta teòrica, molta tècnica, molt de tot, però a la realitat res. Tenim sort de l'ADF, d'alguns particulars i de gent que va netejant, però és que això després ens van passant les coses en els municipis i els municipis no es pot engullir. Vull dir, hi ha d'haver-hi un canvi de rumb, de funcionament amb el tema de l'administració de més amunt. Vull dir, això no es pot solucionar per municipis.
10: Ha pogut expressar aquesta idea avui que s'han reunit amb el president de la Generalitat a primera hora tots els alcaldes afectats de tota la zona de l'Empordà?
19: Això s'ha anat comentant, però ja saps com ara aquestes reunions que van molt marcades i molt teledirigides. Llavors, a més, vull dir, s'estava parlant de... O sigui, era d'un tema de la situació que s'ha passat aquesta nit, de bomber i sobretot de la previsió que es preveu. Els abundants, que saps què vull dir, de tal com passarem el dia i sobretot, doncs, bueno, com els pagesos, pendent del temps, no? De si hi ha el canvi d'aire...
10: De
19: tramuntana marinada, sí, és així.
10: Entenc que tornen a estar citats a les 9 del vespre amb el president de la Generalitat per acabar d'actualitzar
19: també... Han canviat l'hora. En principi, ara ja ens han dit a les 7:15.
10: 7:45 d'aquesta tarda i després també hi haurà una compareixença. Em diuen que des d'aquí Catalunya Ràdio avui de 9 a 10 també farem un informatiu especial amb el Caloni d'ací la tarda. Vull dir que anirem també connectats a tots els missatges que pugueu traslladar als alcaldes. També per, evidentment, doncs, tots els oients de l'Empordà que puguin seguir les instruccions que manen les autoritats sí. per no repetir, si les flames continuen, episodis com els que hem vist també aquesta nit,
19: exacte.
10: De gent abandonant el confinament. Algun sí. missatge més pels seus conciutadans,
19: home,
10: alcalde?
19: Jo penso, per tancar aquest tema, crec que a partir d'aquest incendi, doncs, la cosa, no et dic que no s'hagués pres en sèrio fins ara, però jo crec que es posaran cartes en l'assumpto, que diuen aquells, i crec que ara el que s'ha de fer és apagar el foc, tancar aquest tema i girar capítol i anar per això que dèiem fins ara, de buscar una solució, un sistema i marcar una agenda per protegir les Gavarres per tot el sotabosc. Mm. I ja està. I a la ciutadania, doncs, els he de dir que és el que ja els he dit, que és el que dèiem, que nosaltres doncs, també fem tots els alcaldes o regidors vídeos molt directes a la nostra ciutadania amb les xarxes internes locals, val? Doncs donar tranquil·litat, que els tenim tots coberts, tenim l'espai Ridaura obert per qui vulgui tensar-se aquí per qualsevol necessitat que tingui, i per l'altre, doncs, vull dir, sisplau, que respectin una mica el confinament, tal com ens el marquen, que ens podem moure per al municipi, però amb molta precaució, i ja està, i paciència, res més.
10: Alcalde Josep Xifreu, de Santa Cristina d'Aro, una abraçada.
19: Josep Xifra.
10: Josep Xifra, disculpa'm. Jo també estic també a unes hores i a vuitena hora de programa.
19: No, home, no.
10: Ja em disculparà.
19: Que no passa res.
10: Una abraçada, alcalde, molts ànims i bon dia.
19: Gràcies i a vosaltres. Fins aviat. Adéu-siau.
10: Passen 5 minuts d'un quart de dues del migdia, dissabte de suplement especial mirant cap a les Gavarres. Els accessos al massís han quedat tancats per facilitar la tasca d'extinció als bombers. El foc continua cremant unes 2.400 hectàrees i es preveu una tarda complicada per l'entrada de la marinada. Preocupa sobretot el flanc dret de l'incendi, que és el que pot fer gros encara més aquest incendi amb la calor dels propers dies. David Borrell és cap dels bombers de la Generalitat.
14: Preocupa molt el flanc dret. És un perímetre molt irregular, mal cremat, a més, i per tant ens dificulta molt, sobretot en el moment que entri la marinada, doncs aquesta tarda, el control i l'estabilització del flanc dret. Si a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonja amb aquest impacte a les urbanitzacions, ara, a la tarda, canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret.
10: Justament a les urbanitzacions no s'han de lamentar danys personals, no hi ha víctimes. Això sempre és una bona notícia, però sí que hi ha danys materials, alguns de molt dolorosos.
3: No queda res. Mirem que no fem foc a la casa dels veïns, que és el que més m'interessava, i almenys tenim les cases salvades dels veïns i nosaltres, doncs, a reprendre. Això és l'únic consol que tenim, que no ens hem fet mal. Ara, si fem cas de les ordres que em van donar, confinat i no et moguis de casa, cagada de les gegants. Perquè si jo estic a casa, estic rostit com un pollastre a l'as.
10: És el testimoni colpidor del Jordi Roig, veí de Calonja, a qui se li ha cremat la casa a l'urbanització Mas Ambrós, calcinada, una imatge que xoca amb el missatge que mantenen les autoritats, mantenir el confinament en els 7 municipis on s'ha decretat i evitar desplaçaments a la zona, sobretot de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona que vulguin anar a la costa o a la segona residència. A les 9 del vespre, a 8:15, ara ens explicava l'alcalde, nova reunió amb tots els alcaldes dels municipis afectats per reavaluar totes aquestes mesures. Els bombers, el missatge és: anem bé, s'està avançant, però encara queda molta, molta feina per fer i es pateix pel vent de marinada que pot atir el foc a partir d'aquesta tarda. Així ho ha expressat també el president Salvador Illa.
20: Estem davant d'un incendi preocupant. L'objectiu d'avui, per tenir les idees clares, és estabilitzar el flanc dret per evitar el creixement potencial de l'incendi. Quines afectacions hi ha hagut fins ara? Doncs mínim, el primer que hem de dir és que no hi ha hagut afectacions personals. Més enllà de 4 bombers que han estat atesos per lesions lleus i s'han pogut reincorporar a les seves tasques. Però no hi ha hagut cap afectació personal, que és el primer objectiu que sempre es busca en un incendi, que no, i és l'única cosa irreparable. Una persona, diguem-ne, perdés la vida.
10: El president també s'ha pronunciat sobre la queixa de molts veïns que lamenten que no s'ha fet suficient per evitar que les Gavarres es converteixin, tal com hem vist, en un polvorí.
20: A partir de l'any passat, jo ja vaig sortir dient que havíem de gestionar els boscos, i vaig dir-ho inclús més directament, que s'ha de reduir massa forestal. Ho vaig dir l'any passat, si ho recorden vostès, i alguns em van dir, vostè què diu? El que torno a repetir ara, que el bosc s'ha de gestionar i per gestionar-ho s'han de fer tales d'arbres. I s'ha començat a fer. S'ha posat en marxa un pla per fer corredors que evitin justament que hi hagi masses forestals connectades, i ho estem desplegant i ho seguirem fent.
10: Jordi Terrades és enginyer forestal, director gerent de la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals. Reclamava aquest matí al suplement més ajuda a les administracions per prevenció forestal.
0: Tenim uns boscos que estan fora del seu temps i el que necessitem és de l'ús de la tècnica i de la ciència per adaptar aquests boscos al clima que tenim avui i al que tindrem en el futur. Per tant, el que ens fa falta és una gestió forestal activa, no només a les Gavarres, ens falta a tot Catalunya. Mm. Avui es parla de que les Gavarres és un polvorí, però el polvorí en realitat el tenim a tots els boscos de Catalunya, no és un tema concret.
10: Qüestions que s'hauran d'abordar una vegada aquest incendi estigui controlat. Ara recordem els bombers treballant sobre el terreny, centrant els esforços en aquest flanc dret. Des de Protecció Civil es demana sobretot evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina dels bombers i s'ha tancat l'accés al massís de les Gavarres. Ara mateix hi ha dues carreteres tallades per l'incendi, d'una banda la GI-660 entre la Bisbal i Calonja i d'altra banda també la GIV-6612 entre Llagostera i Calonja. Els bombers no es cansen de repetir que els preocupa aquesta marinada que es comença a girar i que doncs, pot condicionar les tasques d'extinció a partir d'aquesta hora ja. Néstor Gómez, què és exactament la marinada i com la tenim a hores d'ara ja a l'Empordà?
21: Mm-hmm. Doncs una marinada, diríem que és una diferència d'escalfament. És a dir, és com si tinguéssim una cassola, l'aigua s'escalfa d'una manera, la terra s'escalfa d'una altra. Si tenim una cassola i posem el foc al mig, el que necessitem és que, lògicament, hi hagi aquesta escalfor, tenim el sol que ens escalfa aquestes jornades amb molta radiació, el que fa és que allà on es produeix la més calor, que és al centre de la cassola, l'aigua tendeix a pujar cap amunt i després se'n va cap als costats. Doncs això passaria el mateix amb la terra. La terra s'escalfa molt i això fa que l'aire tendeixi a pujar i això queda substituït per nou aire que ve del lateral, en aquest cas del mar cap a terra. D'aquí les marinades que tenim a tota la façana costanera al llarg de tot l'any. I són, diríem, perilloses per aquesta raó, perquè a més s'està el terra molt calent, aquesta dinàmica de l'entrada de la marinada és molt, diríem, és potent, poden arribar als 30 km per hora o fins i tot superar-lo, i que això el que provoca és que revifi la flama. Cal pensar que si tenim un petit diríem, estem fent unes brasses i posem un bufador, rapidíssimament saltaria la flama. Doncs així, aquí passaria el mateix. Tenim l'incendi i amb aquesta entrada d'oxigen produïda per aquesta marinada de terra cap a mar, és la que alimenta i dona empenta que el foc pugui créixer. D'aquí que siguin les hores més preocupants, entre aquesta hora aproximadament i les 6, les 7 de la tarda aproximadament. Després, a mesura que el sol baixa, és com si el foc de la cassola al baixessis, el que tendirà, igual que passa amb els núvols de tarda, que tendeixen a disminuir, doncs també les marinades tendeixen ja a minvar i succeeix tot el contrari a la nit. Tenim el vent de terral, el que bufa de terra cap a mar.
10: Néstor, gràcies també per aquest relat tan gràfic.
21: Gràcies.
10: 2:02. Pausa i continuem.
22: El suplement amb Roger Escapa. Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
23: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
24: A partir de l'obra de Lluís Domènech i Montaner, a cavall entre el segle XIX i el XX, s'iniciava una de les nissagues d'arquitectes més importants de Catalunya. Al llarg de 4 generacions, la família Domènech ha continuat fent aportacions arquitectòniques adaptades al context polític i social d'èpoques força turbulentes. En parlarem en el proper episodi de l'En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
23: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
25: Aquest cap de setmana, el Tour gira.
26: El Tot Gira surt al carrer per viure el gran depart del Tour a Barcelona.
25: Aquest dissabte, programa especial des del centre de Barcelona amb la transmissió íntegra de la primera etapa.
27: Una contrarrellotge per equips amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc.
25: Connexions des de la sortida i la línia d'arribada, l'ambient als carrers i l'anàlisi dels especialistes.
27: I a les 7, el partit del Mundial dels vuitens de final Marroc-Canadà.
25: I diumenge, La segona etapa del Tour.
27: La sortida des de Tarragona i l'arribada a l'Estadi Olímpic.
26: Un Tour històric a casa nostra i amb Pogacar buscant el cinquè títol.
25: I després de l'etapa, la gala final dels himnes del futbol català i la final del Trofeu Kubala per tancar la temporada.
27: Aquest cap de setmana, el Tour gira.
25: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
1: Com vas camuflar la intenció?
26: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
25: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
26: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
27: A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
2: L'any 1353, la Joana penja l'espasa i deixa l'ofici de pirata.
4: Es dona de baixa dels autònoms?
2: Sí, de l'epígraf de pirata.
4: A pirata, pallasso...
2: Caricato.
4: Caricato, excèntrico.
2: Jo havia inseminat truges i...
4: Bueno, aviam, no passis tan ràpid. A vegades,
2: perquè relaxin, els hi toques una mica l'esquena.
4: Sí.
2: Has de tenir...
4: Sí.
27: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. Un amor de programa.
2: Que maco seria que hi hagués gent fent l'amor mentre escolten el búnquer.
4: Preciós.
2: Hauríem arribat a la nostra fita radiofònica, ja.
23: El suplement, amb Roger Escapa.
10: Dos quarts de dues del migdia.
5: Lisandro Martínez, juega buena pelota larga para Messi, domina, Messi, no está, Messi, está, Messi, está, Messi, está, Messi, está.
10: Va, una mica d'alegria, que també la necessitem en aquest matí de dissabte d'incendi. David Clopés.
6: Què tal? Com esteu?
10: Bona tarda ja a aquesta hora. Avui Tour gira, però comencem pel futbol i pel que és més immediat, i és que Messi ja és a vuitens de final i alerta Cap Verd perquè gairebé té un ensurt.
6: Buf, com ha patit l'Argentina en aquest partit que ens ha fet dormir ben poc a tots plegats. 3-2 ha guanyat l'Argentina, recordeu, i això que ha començat bé el partit per l'equip de Leo Messi, marcant ben aviat amb aquest gol que ara sentíem, l'1-0, al minut 29, però Cap Verd s'ha convertit en l'autèntica revelació d'aquest Mundial. Ja va generar moltes simpaties després que en el partit inaugural de la selecció africana davant d'Espanya fossin capaços d'aguantar l'empat a zero. Han fet un pas més enllà i jo diria que tenen molt mèrit el que han aconseguit, perquè han forçat fins a dues vegades l'empat. Marcava el primer Messi el 29, al 59 Duarte feia l'empat a un, i ja a la pròrroga marca primer Lautaro Martínez, Cabral fa l'empat a dos, fa somiar els jugadors de Cap Verd i ja a última hora arriba el gol en pròpia porta que classifica l'Argentina, que ara es trobarà Egipte, l'Egipte de Salah. Egipte també ha patit perquè ha superat Austràlia als penals, aquesta eliminatòria, i per tant tindrem un molt bon partit, Argentina-Egipte, als vuitens de final.
10: És un golaç el de Messi, un control que fa d'un passe llarguit, una passada llarguíssima.
6: El control és exquisit.
10: Va, i la definició, perquè tampoc té tant angle. Sí. Però és que, bueno, és el pitxitxi del Mundial.
6: I ho fa amb aquella sang freda, que tu quan veus la jugada, veus la seva actitud corporal és de calma, és de sang freda, és de tranquil·litat, però fer allò i fer-ho en un partit de setzens de final del Mundial, amb tot el món mirant-te, amb tot anant a gran velocitat, és d'una complexitat enorme.
10: Han necessitat una pròrroga. Tu veus encara Argentina candidata o va justeta de forces?
6: Depèn de Messi. Depèn de Messi, és que és així. Avui no només marca, sinó també serveix un corna que suposa el 2-2.
10: El definitiu, no? El 2-2 era encara això.
6: El 2-2...
10: Jo crec que era el 3-2,
6: eh? És el 3-2, correcte, sí.
10: Crec que era la pròrroga,
6: ja. És el 3-2, exacte.
10: I que Messi, als seus 39 anys, ha jugat un partit més una pròrroga.
6: Això mateix. Clar, cal veure físicament com va superant aquestes fases. Pensa que ara el temps de descans entre partit i partit s'escurça en aquestes eliminatòries, perquè fins ara, entre partit i partit, més o menys hi havia una setmana. Ara això es va escurçant. Ara l'Argentina ha jugat avui, torna a jugar dimarts que ve, a les 6 de la tarda. Ah, fixa't, el temps cada vegada de recuperació és més petit i, per tant, cal veure com físicament ho va superant Leo Messi. Però vaja, si Messi està bé, si Messi segueix en aquest estat de forma, i a més Scaloni, que crec que és el que és un dels grans artífexs d'aquest moment d'Argentina, l'entrenador, està sabent fer jugar l'Argentina per Messi sense que el bloc en decaigui, si això continua així, per què no, l'Argentina arriba a la final.
10: 3 minuts passen de 2:15.
25: A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium, patrocinador de l'Arca de Noguer.
23: L'Arca de Noguer.
10: Avui el David Clopés el sumem dins de l'Arca de Noguer. Pep Noguer, bon dia, bona hora.
7: Molt bon dia.
10: Com portes la bicicleta, tu, Pep?
7: Jo, home, jo la bicicleta... Mira, l'última bicicleta que em vaig comprar vaig fer 14 quilòmetres

0: company meu va estar corrent amb l'Indurain que va venir per aquí a l'Empordà i segueix sent una bèstia. Evidentment, no per fer el tour, però un tio que amb una facilitat de fer 200 quilòmetres, que escolta'm, que aquí no n'hi ha prou només amb entrenament, eh? Aquí també hi ha alimentació, tu.
1: Tenim el Tour de França a Catalunya, tenim el Tour de França a Barcelona, avui estrena d'aquesta contrarrellotge, ho haureu notat si us heu desplaçat per la ciutat, perquè el Sidral és considerable a nivell de mobilitat, però és que, clar, també és un dels titulars del dia que ha quedat eclipsat per aquest incendi de les Gavarres. Avui, aquest tot gira, aquest Tour gira, que havia de narrar també aquesta arrencada, aquest gran départ, amb l'Isaac Vilalta, qui de seguida incorporem, però evidentment també estareu connectats a les Gavarres sí. de l'Empordà amb aquesta tarda de tot gira que també passarà pels incendis.
2: Avui farem un tot gira que serà esportiu, però també colze en colze amb els companys dels serveis informatius connectats amb el massís de les Gavarres, totes les informacions que puguin anar arribant, sobretot en aquestes hores crítiques, eh? Que ara explicàveu el suplement a partir de les 2 de la tarda, aquesta entrada a la marinada, per tant estarem molt connectats perquè seran hores crítiques i caldrà veure com evoluciona l'incendi. Però també, òbviament, amb aquest gran esdeveniment que hi ha a Barcelona, es parla que poden haver-hi al carrer 800.000 persones. 800.000 persones seguint aquest tour. És un recorregut que tampoc és
1: tan llarg. Són 19 quilòmetres avui.
2: Són 19, gairebé 20 quilòmetres.
1: Podria fer el Nogué i tot, aquests.
2: Sí.
0: No,
2: home, sí. I plans, eh?
0: Me'n sobren 4.
2: Plans, excepte la rampa final a Montjuïc, que no puja per la zona de Miramar, que és la més dura.
1: Un moment, Isaac Vilalta, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
1: A veure, 19 quilòmetres, el presumpte guanyador d'aquesta etapa inaugural, en quants minuts la farà?
3: Mira, has de comptar entre 19 i 21, per tant, sí, cap als vols dels 20 minuts.
1: 20 minutets, eh?
3: Sí.
1: Què esmorzaries per fer aquests 20 minutets amb 19 quilòmetres, Pep, tu?
0: Home, jo saps què passa? Que com que jo avui al dematí he estat parlant amb en Marc Gómez, que és el nutri del Caja Rural, que és de Manresa, que juntament fan un equipàs amb l'Aleix Clotet, que és el cuiner, que també té el restaurant de Manresa, jo ara ja sé el que haig d'esmorzar. Saps què vull dir? És dir, molts hidrats de carboni, això sí, blancs, perquè, clar, que no et foti una apretada l'estómac si menges gaire fibra, molt poc greix, gairebé inexistent, allò, carns molt magres, i alguna fruiteta d'aquestes, de fruites vermelles que van bé, això hauria sigut un bon esmorzar, eh? Menja molt hidrat de carboni i, sobretot, una cosa que m'ha desmitificat una mica del que jo tenia entès, és que no és tan important la proteïna per un ciclista, no? Que mengen, però poquetes, és a dir, amb ells l'hidrat de carboni és el que necessiten.
1: És tot un univers interessantíssim, el tema de l'alimentació i del ciclisme. Ara hi entrarem també amb el Pep Nogué, perquè s'ho ha preparat i s'ha documentat sobre aquesta qüestió. Però abans, Isaac, els grans trets del que ens ve sobre amb el Tour, amb aquestes tres etapes amb segell català i també amb Pogacar, que suposo que és l'immens favorit.
3: Sí, tu ho has dit, tot es resumeix en tres síl·labes. Pogacar, que és el gran favorit, és el gran atractiu, és a qui tothom busca, tots els aficionats, i sense cap mena de dubte, totes les apostes per veure el vencedor l'últim dia a París passen per ell. Però vaja, hi ha molt més, eh? Hi ha aquesta crono per equips avui aquí, que és en horari de tarda, vespre, arrencarà a les 5 de la tarda, s'acabarà poc després de les 7. El primer equip a sortir serà el Caja Rural, que hi ha dos catalans, els dos únics ciclistes catalans en aquest tour són el Joel Nicolau i l'Abel Balderston, tots dos del Caja Rural. L'últim equip a sortir avui serà l'UAE, l'equip de Tadej Pogacar, just abans, 5 minuts abans, ho haurà fet el Bisma, l'equip de Vingegaard, just abans l'equip de Remco Evenepoel, és a dir, les grans estrelles, les grans figures seran en aquest tram final. I resumint-ho molt, demà Tarragona-Barcelona, al final serà també aquí a Montjuïc, on ja hi ha un desplegament de mitjans de comunicació espectacular, i dilluns sortida de Granollers i final als Angles, a la comarca nord-catalana del Capcir. Resumint, en clau nostra seria això.
1: Escolta, ja em portes uns quants d'anys seguint el ciclisme, seguint aquest Tour, seguint Pogacar. El fet de tenir aquestes etapes a Catalunya, a casa nostra, malgrat la mobilitat, malgrat els impediments, malgrat gent doncs, que no ho acaba de veure amb bons ulls, esportivament, Isaac, deu ser una cosa que no sé si esperaves arribar a narrar algun dia.
3: No ho sé, no m'ho havia plantejat mai. Sí que tinc clar que difícilment a la vida tornarem a viure un gran départ a Barcelona. És probable que veiguem o visquem una nova etapa que s'acaba o comença a Barcelona, però un gran départ, que és tota una setmana de Tour de França aquí a la ciutat, jo crec que molt complicat. Està a l'alçada dels grans esdeveniments esportius mundials i per prendre... Mira, ara venint cap aquí, un company em deia no recordava que el Tour era tan gran en tots els aspectes, aquí carrers tallats, les infraestructures

0: infraestructures ocupen moltíssim espai. Diu, però clar, quan ho tens a casa teva, que coneixes aquests carrers, aquesta ciutat, aquests barris, i veus tot el que afecta el Tour, aquí prens consciència de la dimensió real del que és un Tour de França.
1: Informació de servei, per cert, per aquella gent que avui li vingui de gust sortir al carrer i veure com passen els ciclistes en aquest recorregut de 20 quilòmetres. Hi ha diversos punts atractius. Òbviament, l'arribada a Montjuïc és interessant, aquesta rampa final, tot i que em sembla allà, Isaac, ja serà més complicat, no? Perquè allà on és la rampa entenc que serà la zona més buscada pels aficionats, i arribar-hi també és complicat, oi?
0: Ja hi havia gent, David, clar, ara
1: imagina't,
0: mateix.
1: Imagina't.
0: Clar, I fot una calda aquí que déu-n'hi-do.
1: Sí, poques ombres, no? Clar, aquí la gent busca el seu millor lloc, perquè aquesta rampa final és on veurem segurament els millors, els líders de cada equip, intentar esgarrapar segons, perquè avui és una novetat important en el crono per equips. No es compta un únic temps de l'equip, sinó que es compta cada temps individual. És a dir, si Pogacar a l'última rampa decideix accelerar, aquell temps final serà per la general. Però el que us volia dir és que avui, passejant per aquest recorregut, hi ha una zona molt interessant, que és la Rambla Guipúscoa. La Rambla Guipúscoa, com que té aquesta zona central elevada, fa que sigui molt idònia perquè la gent pugui veure els ciclistes passar. Ho dic perquè això serà una mica com les cavalcades de Reis,
2: sí.
1: Que hi ha primera fila, segona fila i tercera fila, i si no ets una mica alt, el d'escapa va sobrat, però pots patir no. Per veure els ciclistes passar.
2: Hi ha una altra història, que és que passaran cagant llets, tenint en compte que és una contrarrellotge de 19
1: però
2: quilòmetres.
1: Però veuràs molts equips. Veuràs 23 equips passar un darrere l'altre. Per tant, tindràs activitat molta estona, que és la part positiva de cara a l'aficionat d'aquesta crono per equips.
2: Noguer, a veure, tot això de l'alimentació i el ciclisme i el Tour s'ha professionalitzat moltíssim aquests últims anys, i és clau fins al punt que hi ha equips que s'encarreguen de cuidar el mil·límetre cada engruna que se'n passen els ciclistes, les hores on ho fan, i tenir perfectament radiografiat les ingestes durant aquestes setmanes que dura la cursa.
3: Clar. Home, tu pensa que, clar, una cosa és l'equip, que aquests ja vingen a l'hotel, que dic jo, però després hi ha aquestes, en el cas del Caja Rural, en Marc deia, nosaltres ens en cuidem d'aquestes 8 persones, aquests 8 nanos del voltant dels 20 anys, que, a més, no és només aquestes 3 setmanes, és a dir, totes les setmanes i els mesos que porten entrenant, que els hi han d'anar fent aquests controls. Precisament, ahir parlava amb un altre company meu, Antoni Solà, que també és nutricionista, i em deia que els ciclistes són, podríem dir, dels esports dels que els hi miren molt més, encara més estrictes, la quantitat de greix que tenen al seu cos. No té el mateix rang de greix un jugador de futbol, evidentment, que un culturista, que un ciclista. No? Els ciclistes són els que en tenen molt menys. Per tant, qualsevol ingesta que facin ells, això els hi pot perjudicar o no. Per exemple, una cosa molt senzilla que tots ens podria passar i que veiem, no? La ingesta de sucres, La ingesta de sucres ara en el Tour està només, només els hi deixen prendre, aquests sucres naturals aquestes menes de xarops o batuts que fan aquests d'allò, només durant la cursa. La resta de la cursa, no, Ja tenen la seva dosi. Clar, això hi ha una cosa que tu pots pensar. Bé, hidrat de carboni, no? Vinga, va, arròs, pasta i proteïna, doncs de proteïna que sigui el més, fàcil possible de digerir, com pot ser un indiot o un pollastre, no? Clar, el conill, hi ha molta gent que, tot i que és molt menys greix, però hi ha molta gent que no menja, o així, vedella, vale, sí, però poqueta, perquè, clar, la vedella, per de ser una carn vermella com el porc, doncs, no? Doncs han de vigilar. Llavors, clar, aquí hi ha una cosa, per una banda, i en Clopés crec que està a mi que ell és de bona panxa, no? Una cosa és alimentar-se bé, l'altre és que també siguis feliç. Jo crec que aquí també va molt bé tenir un bon cuiner o una cuinera que, com a mínim, aquella menja que tu has de fer, aquell tipus d'alimentació que has de fer, sobretot aquestes 3 setmanes que duren d'atur, ostres, alegra'm una mica la vida. Que no sigui allò d'uns espaguetis bullits avui i demà una altra vegada i un pit de pollastre a la planxa, no? Busca'm aquell amaniment que no em carregui aquell arròs o posa-m'hi un dia un cuscús o un búlgur, però que es pugui menjar, no?
2: Vols dir, Isaac, que tenen temps per posar-hi alegria a aquesta cuina, aquestes setmanes?
0: No, té molta raó, el Pep, amb el que està dient. És molt interessant, a més, perquè tu pots menjar arròs 5-7 dies a la setmana i 7 arrossos diferents, justament per no avorrir. És que en 21 etapes, pràcticament 25 dies de competició, els cuiners, tots t'ho diuen, hem de lluitar contra l'avorriment dels estómacs. I en aquest sentit hi afegeixo els gels, els gels que es prenen en competició, carregadíssims de carbohidrats, poden arribar a una ingesta de 120 grams per hora, ara mateix o 140 fins i tot, que és una absoluta bomba. Clar, Pep, no és el mateix un gel de maduixa, o amb gust de maduixa, o de llimona, avui, demà passat, l'altre, durant 5-7 hores de competició, aquí és on hi ha la lluita, anar innovant amb gustos diferents perquè no s'avorreixin els ciclistes.
1: Ara que dius això dels gels, els que correm maratons, això dels gels ja és una cosa que cada vegada ha anat evolucionant més i es fan autèntiques meravelles. A l'última marató de Barcelona, més o menys, un corredor amateur estava ingerint aproximadament uns 30-40 grams de carbohidrats amb gels per hora. Clar, fixa't el que diu l'Isaac, està parlant de, dius, 100-120 per hora.
0: No, 120 cap a 140.
1: Clar, jo recordo que, en el meu cas, amb aquests 30-40 grams per hora, durant 3 hores i mitja aproximadament que vam estar fent la marató, jo vaig arribar a casa i no tenia gana. És a dir, em vaig obligar una mica a dinar perquè són, vaja, gels que han evolucionat moltíssim, la tecnologia amb aquest aspecte ha evolucionat moltíssim i realment, bé, és que el que fan és carregar-te de benzina, no? El que més cremes, que és el carbohidrat, d'una manera espectacular.
0: Això s'entrena,
1: Oh, clar.
0: Com entrenes la força, la resistència, també entrenes l'estómac. Vull dir que no ho intenteu a casa vostra.
1: No n'has provat mai, Pep, d'aquests carbohidrats, d'aquests gels?
4: No, mira, precisament és una d'aquelles coses que, inclús amb tot aquest format, diguem-ne, de les proteïnes, que també estan molt de moda, no? Jo sóc d'aquells que sempre penso, i precisament això ho parlo amb companys com en Toni Solà, jo deia, escolta-me, hem de fer aquests productes, però que tinguin gustos naturals. Clar, prendre't un gel d'aquests amb aquell gust de llimona, de polo de quan nosaltres érem petits, això ha de ser horrorós.
1: Un gel d'escudella haurien de fer,
4: Home, doncs no estaria malament. O, escolta'm, un gel amb gust de codonyat.
1: Mira, et dic una cosa. Hi ha gels, i de fet, no direm marques, però són els dels més utilitzats en el món del ciclisme, que s'ha estudiat molt, i com que hi ha molts estómacs que són allò una mica sensibles, que, atenció, no tenen gust. Són sense gust a res.
4: Clar.
1: A res.
4: Clar,
1: és una cosa que realment dius, ostres, com és possible això? Doncs bé.
0: En un acte promocional del Tour de Flandes, em van fer uns, si vols te'n porto un, Pep, que el tinc guardat, amb gust d'estofat.
4: Home, doncs sí.
1: Aquest sí.
0: Un acte comercial, però sí.
1: Aquest sí. Mira, deixa'm un moment passar, Escapa, pel fòrum, perquè és on sortirà aquesta crono per equips avui del Tour de França, és on començarà tot plegat, quan passin 5 minuts de les 5 de la tarda, el primer equip que prendrà la sortida al Caja Rural, on hi ha dos catalans, i allà hi tenim el Francesc Ripoll. Hola, Ripo, què tal, com estàs? Bon dia.
5: Què tal, com esteu? Bon dia.
1: Com està l'ambient per aquí?
5: Doncs mira, molt assolellat, molta calor, i que està començant a arribar gent, tot i que encara falten més de 3 hores per aquesta sortida. Jo ara mateix sóc a la zona del paddock, que és on hi ha tota la zona d'autobusos, cotxes, veig totes les bicicletes de tots els equips, ni rastre de cap ciclista, però a fora sí que es comença a veure cada cop més gent que va entrant, hi ha zones de botigues, hi ha zones de marxandatge del Tour, hi ha gent que intenta treure el cap a veure si en algun dels busos veu el cap d'algun ciclista per allà, hi ha zona d'hidratació, zona d'ombra, vull dir que està tot molt ben preparat i ara està, et diria, buit, però no és buit comparat amb el que es veurà o amb el que es veurà d'aquí a 2-3 hores segur, que això estarà ple de gom a gom per veure aquesta sortida del Tour.
1: Perquè aquí la sortida és on hi ha els busos dels equips, els famosos busos.
5: Sí. És a dir, hem entrat per una rampa al costat de la platja, és a dir, si ubiqueu al parc del fòrum, hi ha una entrada tirant una miqueta cap a la dreta, fas una mena de camí i llavors hi ha una esplanada on hi ha la zona de la sortida, i ara és on es posaran els ciclistes per començar el seu recorregut pels carrers de Barcelona, i hi ha una altra zona que és bastant gran, on hi ha tots els busos de tots els equips que participaran avui al Tour. N'hi ha moltíssims. Ara faré algun vídeo i segur que alguna xarxa d'aquesta casa podreu veure com és tot el dispositiu.
1: Són 23 equips, si no recordo malament, Isaac, 184 ciclistes. Aquests busos dels que fem referència, Isaac, són, podríem dir-ho així, hotels ambulants.
0: Home, tu entres a dins, pensa que ja d'entrada són autobusos amb només 8-10 seients, amb tot tipus de comoditats. Després hi ha una zona com de menjar, on els auxiliars poden preparar el menjar amb neveres, i a la zona final hi ha les dutxes, i a la zona final hi ha un espai pels sofàs, perquè es puguin relaxar els ciclistes, sí.
1: Sí, que ara feia referència a Pep, d'aquest cuiner català del Caja Rural, que me'l va presentar l'altre dia l'Isaac, i anava enfeinadíssim, perquè clar, ell ha de ser a cada etapa a l'hotel on arribaran els seus ciclistes per tenir-ho tot ben a punt.
4: Clar, clar, pensa que l'Aleix Clotet és el primer que s'aixeca i l'últim que se'n deu anar a dormir. Ell, quan uns estan corrent, ell ja deu anar allò cagant llets cap a l'autobús aquest que es cuina cap a, diguem-ne, quan acabin, perquè aquesta gent, quan acaben això, necessiten, diguem-ne, ja podrien dir gairebé sopar i anar a reposar, no? I m'explicava en Marc que a ells els hi preparen, clar, ells esmorzen, per exemple, 3 hores abans, o mengen 3 hores abans d'anar a córrer, no? Però després, una horeta abans, els hi fan una mena de boletes com de, imagina't, com de sushi, no? Unes boletes d'arròs que els hi posen productes, que sí, no? Una miqueta, doncs, segurament, doncs, de potser algun fruit sec o alguna fruita d'aquestes vermelles, allò més seca, més liofilitzada, i clar, això també els hi va bé perquè són com petites dosis, podríem dir, d'hidrats de carboni, per sobretot per aquesta ingesta, diguem-ne, dels sucres que dèiem, però clar, a més, jo li deia, ostres, clar, això està molt bé perquè l'arròs, en aquest cas, si és fred, és un midó resistent, per tant, la digestió també és molt diferent, no? I això és una d'aquelles coses bones que jo crec que aquests ciclistes valoren molt, no? Que puguin fer aquests divertimentos, com deien, perquè no només menjar sigui, diguem-ne, una necessitat fisiològica, sinó que també puguin fer una miqueta de gastronomia,
1: Sí. Ripo, doncs res, d'aquí una estoneta tindrem més activitat aquí al fòrum. Pogacar encara no s'ha deixat veure, per aquí.
5: No, i no crec que passi. No crec que passi, deu estar descansant.
1: Hi ha gent, per ser aficionats, que ja s'acostin a prendre posicions al que és a prop de la rampa. Sí, la rampa de sortida dels equips, que és aquesta rampa clàssica, quan hi ha una crono, que veus tots els ciclistes, en aquest cas veureu l'equip, que es col·loca damunt la rampa i fan la baixada. I entenc que aquests primers llocs seran els més buscats.
5: I, de fet, si algú tenia pensat venir a buscar lloc, que sàpiga que ja no el tindrà, perquè no sé que algú dels que hi hagi ara a lloc decideixi marxar. Ja veig molta gent al costat d'aquestes baranes, d'aquestes valles que delimiten la zona, i cada cop hi haurà més gent, però els primers ja estan a lloc.
1: Sí, que l'escapa fa tard, Si surt ara ja no arribarà temps per tenir bon lloc.
2: No, mira, jo ja em disculparà l'Isaac Vilalta, però crec que avui, potser aquesta primera etapa, aprofito el tour per fer la migdiadeta, perquè avui m'anirà bé. Ha estat un programa intens, programa difícil. Avui tinc excusa, Isaac,
0: L'escap avui ha de fer migdiada, que si es fot aquest pastís que he sentit abans que t'han portat...
1: Però la pots fer abans.
2: Felicitats, ha desaparegut, ja. Els serveis informatius han fet la feina i el pastís ha volat, també.
0: No en dubtava gens.
2: Els d'esports, també, que s'han saltat tota la dieta del Tour.
1: La pots fer abans la migdiada, perquè avui comença a les 5.
5: Avui
1: i això no és habitual. Clar, el Tour de França normalment les etapes acaben a les 5.
2: Jo crec que avui, si em poso a dormir, ja fins demà a les 4 ja no em llevo.
5: O sigui, ja t'explicarem com ha anat.
2: Molt bé. Pogacar, ell és favorit també a la contrarrellotge d'avui, o...?
1: Ell va bé a la contrarrellotge, el que passa que queda el dubte de si el seu equip anirà prou bé. Jo crec que hi ha equips, i això ho dirà millor l'Isaac, que poden ser un punt més ràpids, cas de Lineos, potser, fins i tot del Bora, on hi ha Benpool, veurem el Bisma, en Vingegaard, però vaja, aquí sí que no està tan clar que guanyi l'UAE, oi, Isaac?
0: Jo crec que les diferències seran bastant petites, en general, però si hagués d'apostar per la victòria d'etapa no seria per l'UAE de Pogacar.
1: No crec que l'interessi, Escolta'm,
2: el ciclista català amb qui hem d'animar, qui és, Isaac? Qui té més números de lluitar per alguna cosa aquest Tour?
0: Mira, picant una miqueta cap amunt, avui potser l'Abel Balderston, que és d'Ullastrell, i també, que és molt combatiu, segur que es deixarà veure un dia o altre, el Joel Nicolau, que és de Llofriu. Avui deu estar patint per la seva terra, però vaja, tots dos seguríssim que es deixaran veure aquests dies.
2: Isaac, una abraçada.
0: A vosaltres.
2: Pep, doncs tu i jo ja ho saps, bicicleta i manta, d'alguna manera,
4: Sí, guita, si vos t'espero, jo ja vaig vingent. Mira, jo si vos faig com tu, vinc a fer la migdiada, anem de costat.
2: Va, una abraçada, fins ara.
4: Que vagi bé, salut.
2: David, aquesta tarda connectats al Tour, connectats al futbol i connectats, evidentment, a les Gavarres. Una abraçada.
1: Que vagi molt bé.
2: 5 minuts per arribar a les 2 a la Bisbal d'Empordà i tenim des de primeríssima hora el Fèlix Martín. Fèlix, bon dia de nou.
6: Bon dia.
2: Et vull preguntar per si hi ha malestar entre els alcaldes, Fèlix, per les carreteres també plenes, amb algunes imatges que hem vist també a través de les xarxes de molts, no sé si veïns, en qualsevol cas ciutadans, que no han fet ben bé cas de les limitacions a la mobilitat i aquesta crida a les autoritats des d'ahir, les carreteres, algunes d'elles plenes a prop de la costa per anar a la platja.
6: Esclar, saps què passa? Que aquí al centre d'operatiu dels bombers on estem ara i on van intervenint de forma periòdica diferents responsables, tant dels bombers, agents rurals, també la mateixa consellera Parlon, fa una estona sí que hi havia alcaldes, ara no n'hi ha, no hem pogut parlar amb ells sobre aquesta situació, però en tot cas insistir en això, sí que han estat molt clars, demanar a la gent que no hi hagi desplaçaments en aquesta part del Baix Empordà, en aquesta zona de la Costa Brava, malgrat que no, per exemple, no s'ha han suspès les activitats previstes de lleure, com poden ser la cantada de veneres o el festival de Cap Roig. Per tant, és allò de dir, d'una banda, precaució, si heu d'anar a alguns d'aquests llocs, però eviteu desplaçaments si heu de venir de més lluny, que no sigui d'aquí, de la mateixa zona del Baix Empordà. Sí que, en tot cas, ens han afegit ara que en poca estona s'activarà el nivell 4 del Pla Alfa per l'onada de calor i el risc es quedarem en aquesta zona de les Gavarres, al Baix Empordà i el Gironès, i és que preocupa molt l'accés de persones que vulguin accedir al massís, i per això se'n prohibeix l'accés als 20 municipis de tota aquesta zona entre el Baix Empordà i el Gironès, al massís de les Gavarres. Està clar, Roger, que 9 de cada 10 incendis expliquen que és per causes humanes, i del que es tracta, si es va en aquests llocs, és evitar cap tipus d'activitat. I ja ens diuen també que aquesta prohibició d'accés a les Gavarres per qualsevol tipus de desplaçament, no només motoritzat, evidentment, sinó també a peu, a fer excursionisme, a anar-hi en bicicleta, es mantindrà com a mínim fins dijous a la mitjanit, i que preocupa molt la situació, no només aquí a les Gavarres, per l'onada de calor, també del que pugui passar els pròxims dies a la Catalunya Central, a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
2: Fèlix Martín, bona feina. Et sentim ara també al Catalunya Migdia amb l'Eva Compte. Una abraçada.
6: Fins ara, bon dia.
2: Amb aquest incendi que continua cremant a les Gavarres, que continua sense control, amb cases calcinades, amb desenes de desallotjats, fins a 12.000 persones amb ordre de confinament encara a aquesta hora, amb veïns de 7 municipis de la zona confinats, i amb el govern que ha anunciat que investiga l'empresa de l'operari detingut per provocar el foc amb una radial ahir al voltant de la Bisbal d'Empordà. De seguida, aquest Catalunya a migdia amb l'Eva Compte i els serveis informatius recopilant tota la informació d'aquest matí de dissabte que hem anat desgranant aquí al suplement. Hem arrencat a les 6 del matí, ho deixem ara a les 2 del migdia. Demà a les 6 hi tornem, aquesta tarda connectats al Tot Gira, a l'antena de Catalunya Ràdio, que mirarà cap als esports, però sobretot mirarà també cap a l'Empordà, que continua cremant i encara ho farà algunes hores més. Salut i ràdio per tothom. Que vagi bé. Fins demà.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
8: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
9: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
10: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
9: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
11: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
12: Tot és del nivell, aquí, eh?
13: Sí. Un restaurant Caníbal a Berlín.
14: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la 1 del migdia.
13: Amb Paula Molés.
15: A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
16: L'any 1353, la Joana penja l'espasa i deixa l'ofici de pirata.
17: Es dona de baixa dels autònoms?
16: Sí, de l'epígraf de pirata.
17: La pirata, pallasso...
16: Caricato.
17: Caricato, excèntrico.
16: Jo havia enciminat truges i...
17: Bueno, aviam, no passis tan ràpid.
16: Perquè relaxin, els hi toques una mica l'esquena.
17: Sí.
16: Has de tenir...
17: Sí.
15: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. Un amor de programa.
16: Que maco seria que hi hagués gent fent l'amor mentre escolten el búnquer.
17: Preciós.
16: Hauríem arribat a la nostra fita radiofònica, ja.
18: Casa i el Sudan.
19: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
20: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
19: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
21: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
23: Catalunya Ràdio.
24: L'incendi que crema des d'ahir les Gavarres continua sense control, amb cases calcinades i desenes de desallotjats, i el govern anuncia que investiga l'empresa de l'operari detingut per provocar el foc amb una radial. Bon dia, són les dues.
23: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
24: Hi ha prop de 12.000 persones amb ordre de confinament. Són els veïns de 7 municipis de la zona. I s'ha tancat l'accés a tot l'espai natural de les Gavarres. La Bisbal, Fèlix Martín, els bombers centren ara els esforços a intentar controlar el flanc dret.
25: Sí, bon dia. Preocupació per si el vent de mar cap a l'interior porta el foc des del Baix Empordà cap al Gironès. Això faria, evidentment, estendre l'incendi de les Gavarres. Ara per ara, 2.200 hectàrees cremades, com a mínim dues cases cremades del tot a Calonge, cap persona ferida i més de 500 efectius que treballen en aquests moments. I aquesta tarda, que s'ha d'activar el nivell 4 del Pla Alfa per l'onada de calor i risc extrem i la prohibició d'accés als 20 municipis per anar a qualsevol punt del massís de les Gavarres.
24: I molt pendents, per tant, del temps de si la marinada farà la guitza als bombers. Connectem amb el nostre home del temps, amb el Néstor Gómez. Néstor, explica'ns quina és la previsió per aquesta tarda.
0: Doncs continuarem parlant d'aquesta entrada. Ja ha entrat la marinada, ja es deixen sentir una miqueta més a la façana costanera i comença a entrar. S'espera les hores més crítiques, entrar pràcticament a aquesta hora i les 5, les 6 de la tarda, que és quan ja la marinada s'endinsarà una miqueta més cap a l'interior. A partir de les hores minvarà de força, però no desapareixerà. I desapareixerà la marinada amb l'arribada del vespre i sobretot la nit. I tot això amb unes temperatures que ara mateix en aquesta zona són molt altes. A la Bisbal d'Empordà ara mateix tenen 36 graus, a Cassà de la Selva 35, a Calonge 35, en el cas de Calonge pràcticament ja ha assolit la temperatura màxima del dia, o Llagostera 36 graus. A la resta del país el que tindrem avui és un ampli domini del sol, un sol que ens acompanyarà tot avui i tot demà, avui amb moltíssima calor, màximes que poden arribar a les Terres de l'Ebre als 38 graus, i atenció a partir de demà perquè entrem amb temperatures extremes, màximes de 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap al sector de les comarques de Girona, sobretot també afectant encara més aquesta sector de l'incendi, per això la importància de poder extingir-lo o almenys controlar-lo el més aviat possible, i també cap a les Terres de l'Ebre demà fregant la xifra dels 40. I atenció perquè aquesta onada de calor que iniciem demà tindrà continuïtat gran part de la setmana que ve.
23: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
24: Un incendi que afecta la mobilitat a l'Empordà, una mobilitat que aquest cap de setmana també està condicionada pel pas del Tour de França per Catalunya. Avui, equip viari, Carmina Malagarriga, amb talls de trànsit a Barcelona.
26: Bon dia, Eva. Doncs sí, ja hi ha afectacions a Barcelona, però el tall total del circuit es farà a 3:15, d'aquí a poc menys de mitja hora. Les restriccions es mantindran fins a 7:45 del vespre i afecten vies com ara la plataforma marina del Fòrum, el carrer de Josep Pla, Mallorca, Aragó, la plaça d'Espanya i fins a l'estadi Olímpic. A la ronda litoral, talls puntuals a les entrades i sortides 23 i 24 en sentit Besòs i la 23 en sentit Llobregat. A banda d'això, es mantenen tallades per l'incendi a l'Empordà la 660 entre Calonge i la Bisbal d'Empordà, la GV-baixa 6612 entre Calonge i Llagostera, i està restringit l'accés a vianants i vehicles de dues rodes, la GV-baixa 6703 entre Quart i Madremanya. Això és tot des de l'equip viari.
24: I avui també és notícia que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona. Ho recordareu, aquest dijous. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. I del món, aquest cap de setmana, amb la mirada posada cap als Estats Units. Avui, 4 de juliol, fa 250 anys de la independència dels Estats Units, una efemèride que Donald Trump ha aprofitat per fer un discurs patriòtic.
27: Communism is a mortal threat
1: to American liberty.
24: I ara ho sentíem, ha recuperat el fantasma del comunisme per carregar contra els demòcrates amb la mirada posada ja en les eleccions de mig mandat. I això en un dissabte carregat de concerts.

0: Repassarem alguns dels concerts previstos per avui. Tot això fins a arribar a 2:15. Llavors ens fixarem amb l'actualitat esportiva. Sergi Camps, Tour.
1: Tour de França, avui primera etapa a casa, Barcelona, pels carrers de la capital del país. Buscarem l'última hora d'aquesta ronda francesa, a veure si és un Pogacar contra tots o hi ha algú que li pot fer ombra al ciclista eslové. També parlarem del Mundial, aquesta passada matina de l'Argentina, que ha necessitat un gol de Leo Messi i una pròrroga per superar Cap Verd, ja està classificada pels vuitens de final. I també sentirem Pau Gasol, que aquest matí ens ha atès i ha parlat del futur, entre d'altres, del Barça de bàsquet.
2: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Ara són les 2:05. I encetem informatiu marxant cap al centre de comandament de l'incendi de les Gavarres, al flanc dret del foc. És el que més preocupa els bombers de la Generalitat perquè continua actiu i es podria estendre depenent de com bufi la marinada aquesta tarda. Avui s'ha tancat l'accés al massís de les Gavarres, on fins ara han cremat més de 2.000 hectàrees. El foc també ha afectat diversos habitatges de dues urbanitzacions de Calonja, al Baix Empordà. En l'incendi treballen més de 400 bombers, un centenar de soldats de l'exèrcit i també diverses unitats dels ADFs. 7 municipis continuen confinats i es demana que ningú es desplaci als pobles de la zona. Aquest centre de comandament de la Bisbal hi tenim una unitat mòbil amb la Matilde Seuaner i amb Fèlix Martín des de primera hora del matí. Fèlix, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. El missatge és clar. A aquesta hora es preveu un canvi en la direcció del vent, que bufi marinada des del mar cap a l'interior i que això empenyi les flames des del Baix Empordà cap al Gironès. És la banda dreta d'aquest incendi. Aquí se centren els esforços, com deies, d'aquests 440 bombers que hi estan treballant, 100 soldats de l'exèrcit, agents rurals, ADFs, voluntaris. Això destacava fa poca estona el cap de l'operatiu dels bombers, l'inspector David Borrell.
4: Com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
3: També la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que, depenent de l'evolució d'aquest incendi, s'estudiaria si s'aixeca part del confinament en algun dels 7 municipis on està actiu des d'ahir al migdia.
5: Es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem, doncs, si hi ha capacitat de flexibilitat alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinaments i demanar corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania, evitar sortir, reduir mobilitat, no venir cap a aquesta zona, especialment els municipis que estan confinats.
3: Està clar que es tardarà dies en poder apagar aquest incendi, que ha cremat ja més de 2.200 hectàrees del massís de les Gavarres. És el més greu del que portem aquest estiu a Catalunya.
0: I tot apunta, ja ho avançàvem ahir, que l'origen del foc van ser els treballs amb una radial a prop de la carretera. Hi ha una persona detinguda. Hi ha alguna novetat sobre el detingut, Fèlix?
3: A veure, ens han explicat que l'operari que van detenir ahir els Mossos d'Esquadra, acusat d'una imprudència greu per estar fent servir, doncs, la seva serra radial, estava tallant una senyalització metàl·lica a la sortida de la Bisbal d'Empordà, a la carretera que porta a la Ganga, cap a Calonja. Demà l'interrogarà el jutge, ha concretat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha dit també que s'investiga l'empresa responsable i que s'arribarà fins al final.
6: Hi ha una persona detinguda que probablement demà passarà a disposició judicial. Evidentment, requerit tota la informació pertinent a l'empresa, que he de dir que està col·laborant amb aquesta informació i no vull anticipar res. L'únic que hi puc assegurar és que, evidentment, arribarem fins al final i si hi ha hagut responsabilitats o imprudències, les tancarem i donarem les públiques explicacions.
3: A tot això s'activa, com deies, el nivell 4 del Pla Alfa, el més elevat de tots, en aquests 20 municipis de les Gavarres, entre el Baix Empordà i el Gironès, això pel risc extrem i per l'onada de calor prevista. Es prohibeix, per tant, l'accés a peu o amb bicicleta, amb qualsevol mitjà en aquestes zones, per qualsevol camí del Mansís, en una mesura que, com a mínim, ens han dit que es mantindrà fins dijous a la mitjanit.
0: I mentrestant, gràcies, Fèlix, més de 12.000 persones de la zona del foc continuen sota una ordre de confinament. Durant la matinada s'han cremat diversos habitatges d'una urbanització de Calonja i Sant Antoni i a diverses masies aïllades encara no s'hi ha pogut accedir. Anem a Calonja i Sant Antoni i tenim la Berta Artigas, Fontàs.
7: A la urbanització de Cabanyes, a Calonja, aquest matí molts veïns s'han acostat a veure si la seva casa estava bé. Les flames aquesta matinada han cremat molt a prop dels habitatges i els veïns han remullat jardins i carrers per protegir-se. Una d'elles és la Laura Sánchez.
8: I més que res, la sensació i la por que t'agafa, no? És tot el que tens I dius, bueno, en un moment ja no hi és.
7: D'altres veïns han optat per marxar a dormir a casa de familiars o al pavelló municipal, malgrat les restriccions, en veure el foc a prop, com en José María Culebra.
9: Ver la llama cerca de tu casa impressiona un poco, ¿eh? Yo estoy acostumbrado, he visto varios fuegos ya, pero este me ha calado muy bien, ¿eh?
7: En aquesta zona de Calonja, aquest matí ja no es veien flames. On sí és visible i molt el fum és des de la banda de la Bisbal. Aquí veïns del nucli de les Rabioses, a Cruïlles, que viuen en masos aïllats, no els deixen tornar a casa. Asseguren que l'incendi els va sorprendre i que van haver de marxar corrents. Ramon Baltà.
10: De moment vam salvar el mas, però tot l'altre, hi ha camps, hi ha bosc, hi ha tot, i tot està... però... fa pena.
7: Donen les gràcies als equips d'emergència, també als pagesos, que asseguren que van ser els primers en arribar, i demanen tornar a casa.
11: Tinc 50 gallines, per què no els hi puc anar a donar a veure? Si ahir no se me van morir amb el foc, se me moriran avui per veure.
7: És l'Imma Puigblanc. De moment s'han reunit sota la sombra d'un arbre per matar l'estona mentre es veuen de fons el bosc cremar.
0: Gràcies, Berta. Com dèiem, no hi ha hagut danys personals, però sí materials. S'han cremat una casa i una masia i també tanques, jardins o corrals de cases de pagès. El municipi més afectat és el de Calonja i Sant Antoni, i hi ha queixes per la gestió forestal que es fa des de les administracions. Montse Garcia.
12: Jordi Roig ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que se li ha cremat la casa a la urbanització Mas Ambrós, una de les més afectades per l'incendi.
13: Estic esperant a que em vingui la companyia de llum perquè em tregui un cable per poder acabar de pagar la casa, perquè no es pot tirar aigua perquè es poden enrampar. Però, clar, de mentre les vigues i el teulat va caient, terrorífic, perdre-ho tot. Aviam si ens senten i ve la companyia de llum a treure la llum, que és el que més m'interessa per poder actuar. Els bombers també estan fent la seva feina perfecta, però s'estan jugant la vida tirant aigua al cable de la llum, perquè la companyia de llum no treu el cable de la llum.
12: També al suplement, l'alcalde de Calonja i Sant Antoni, Jordi Soler, ha dit que sembla que la situació està més tranquil·la, mentre que Jordi Terrades, enginyer forestal i director gerent de Boscat, alerta que els boscos de casa nostra no estan adaptats al canvi climàtic.
14: Estem més tranquils ara, tot i que seguim preocupats perquè el foc no està controlat. Però sí és cert que la velocitat que hi havia aquesta nit sembla que ja està... i està dissipada.
15: El paisatge que veiem avui, aquests arbres, van néixer en una època que ja no existeix, en un clima que ja no existeix. Per tant, tenim uns boscos que estan fora del seu temps.
0: A banda de l'incendi de les Gavarres a Catalunya, hi ha hagut dos incendis forestals més les últimes hores. Una, Vilademuls, al Pla de l'Estany, que està estabilitzat, i un altre, Sant Vicenç de Castellet al Bages, ja controlat, on la situació és crítica, però és a Portugal, que ha demanat ajuda a Espanya, al Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país.
12: El foc de Vilademuls ha obligat a confinar les poblacions de Vilabenut i el Palol de la Farga. Els mitjans aeris ja aquesta nit s'han retirat, però els bombers i mantenen 22 dotacions terrestres. Pel que fa a l'incendi del Bages a Sant Vicenç de Castellet, està controlat des d'ahir al vespre, tot i que es mantenen els efectius terrestres per anar remullant els punts calents. A Portugal lluiten contra 5 grans incendis en un escenari extremadament complex. Les altes temperatures i el fort vent compliquen les feines d'extinció dels bombers. Ja hi ha 9 ferits i el nucli més actiu, que afecta la regió central de Viseu, ja ha cremat més de 10.000 hectàrees. A tot el país i treballen més de 3.000 efectius d'extinció d'incendis.
0: I a tot això, mentrestant, Protecció Civil manté en prealerta el pla Procicat per l'incendi en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, al Vallès Oriental, situat a prop de la carretera C35, Maite Curtó.
16: L'incendi s'ha declarat aquesta matinada i provoca una gran columna de fum visible a tota la zona. Protecció Civil recomana el confinament a les poblacions on arribi el fum. Els bombers mantenen una dotzena de dotacions que treballen per contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. Preveuen que la feina s'allargarà.
0: Notícia destacada també d'aquest matí. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona.
16: Els fets van passar dijous a la nit, quan una baralla entre diverses persones es va acabar amb trets i 4 individus fugint de la zona corrent, segons alguns testimonis. La detenció ha tingut lloc aquesta mitjanit en un pis de l'Avinguda Meridiana, a prop del lloc dels fets. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Els Mossos han centrat la investigació en integrar de bandes llatines com a presumptes autors del crim.
0: Un minut i ja arribarem a un quart de tres. Obrim ara Crònica Internacional. Comencem als Estats Units. Donald Trump ressuscita el fantasma del comunisme per atacar els seus adversaris polítics. Amb la vista posada a les eleccions de mig mandat del proper novembre, el president nord-americà ha aprofitat el tret de sortida dels actes de commemoració dels 250 anys de la Fundació del País, avui recordem és 4 de juliol, per atacar els demòcrates. Des del Mont Rushmore, sota la atenta mirada de quatre dels presidents nord-americans més importants esculpits a la muntanya, Trump ha fet gala dels seus èxits i dels del país en un discurs molt patriòtic. L'ha seguit des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
17: Bon dia. A banda de lloar el país i a si mateix, és clar, Trump ha respost a les crítiques de l'alcalde de Nova York advertint que el comunisme és la pitjor de les amenaces perquè representa mort, tirania i maldat. Trump no ho ha arribat a dir, però s'ha entès que quan parlava de comunisme es referia al Partit Demòcrata i per això ha esmentat les eleccions previstes pel novembre. America will never
18: be... Els Estats Units mai seran un país comunista. Només podem perdre les eleccions de mig mandat si ens permetem perdre-les. Si som ximples, estúpids i imprudents.
17: Donald Trump també ha apel·lat a la religiositat del país, tot i la contradicció que això suposa amb els principis constitucionals, assegurant que els americans només s'agenollen davant de Déu Totpoderós. Trump ha reblat el seu ideari explicant així per què als Estats Units s'hi parla l'anglès.
18: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant mil anys ha estat la llengua de la llibertat.
17: Les celebracions del els 250 anys de la Fundació dels Estats Units amb la signatura de la Declaració d'Independència culminaran aquesta nit amb nombroses passades d'avions militars al National Mall de Washington, un nou discurs de Trump i uns focs d'artifici que el president nord-americà ha promès que batran el rècord Guinness.
0: En el discurs de Trump tampoc han faltat les referències a l'Iran.
18: Hem colpejat l'Iran de valent. Ara tenen moltes ganes d'arribar a un acord, moltíssimes ganes. Els hem donat una setmana de marge pel funeral perquè som bona gent, és així.
0: El funeral al qual fa referència és el d'Ali Khamenei, que Teheran acull des de primera hora d'aquest matí per acomiadar el seu líder suprem, mort el primer dia de l'ofensiva dels Estats Units i de l'Iran. Milers d'iranians omplen els carrers de la capital en una demostració de força del règim dels ayatolàs, Núria Har.
12: Els crits de revenja marquen el primer dia del comiat popular de Khamenei. Un dels lemes més repetits ha sigut la mort de Trump, un lema que en anglès, Kill Trump, onejava diverses banderes vermelles a prop del seu fèretre, al costat del de la seva filla, la seva neta i dos familiars més que també van morir en l'atac d'ara fa 4 mesos. Els assistents ploren per la mort de Khamenei, líder religiós dels xiites i líder polític del país durant prop de 40 anys.
19: El líder era un pare per a tots nosaltres. Amb la seva mort, tots hem quedat orfes. El dolor per la seva pèrdua és profund, sobretot tenint en compte que era el líder de tots els que buscaven la llibertat del món. No hi havia ningú com ell. Era realment únic i inigualable.
12: Els funerals duraran 6 dies. El fèretre de Khamenei recorrerà a diverses ciutats de l'Iran i de l'Iraq en processó i dijous que ve l'enterraran a Mashhad, la seva ciutat natal. Les autoritats esperen una assistència de 20 milions de persones.
0: Marxem ara cap a Veneçuela. El Ministeri d'Exteriors confirma 2 espanyols més entre les víctimes mortals dels terratrèmols de Veneçuela de la setmana passada, i ja en són 34. També n'hi ha 140 més de desapareguts i 11 de localitzats sota la runa. El doble sisme a Veneçuela ja ha causat almenys 2.650 morts en total, volem dir. Centenars de cadàvers s'acumulen a la morgue improvisada de La Guaira, la zona més afectada, on els familiars s'enfronten a la tasca d'identificar els cossos. Tot just al port de La Guaira hi ha el nostre enviat especial, en Miquel Jarque, amb qui establim connexió. Bon dia, Miquel.
20: Hola, bon dia, Eva. Sí, en aquesta zona del port de La Guaira arriben ara ja amb menys freqüència que a principis de setmana furgonetes amb cossos, mentre els cotxes fúnebres fan cua. Allà espera... He parlat amb ella l'arribada del que ha de recollir el cotxe del seu nebot de 25 anys i el pare del jove de 60. A nit van estar rescatant encara els seus cossos.
21: Estamos esperando a que lo pasen al Junquito, que es el cementerio donde los van a cremar. Pero la carroza no ha llegado todavía, estamos esperando desde esta mañana. Él y saber que ya aparecieron, que ya están y no que se vayan a quedar ahí en el olvido, porque muchas personas no llegan a rescatarlo. Muchas personas que quedan perdido. Eso es muy importante.
20: La Juana és una altra senyora que hem pogut parlar amb ella. Té aquí el cos del seu marit. Explica que a l'interior d'aquest recinte hi ha persones sense escrúpols que demanen diners a canvi de mantenir els cossos en fresc.
1: allá adentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas. Están pidiendo $400 por un día.
20: Al voltant de tot aquest recinte hi ha una tanca amb una tela de sac negre entre les costures. El que veiem és, en un extrem dipòsit, que s'acumulen muntanyes de calç viva i milers de taüts.
0: Gràcies, Miquel, des de Veneçuela. Bon dia.
20: Molt bon dia.
0: I marxem ara cap a França perquè el futur polític de Marine Le Pen es coneixerà d'aquí uns dies. Aquest dimarts 7 de juliol sabrà si podrà ser la candidata de l'extrema dreta francesa a les eleccions presidencials de la primavera que ve. La sentència del segon judici pel cas del finançament irregular del seu partit amb diners del Parlament Europeu ha de decidir si continua inhabilitada. Per si de cas, Reagrupament Nacional ja ha preparat per substituir-la el jove president del partit, Jordan Bardella, amb qui Le Pen manté algunes diferències programàtiques. Isabel Galí, des de París, bon dia.
2: Bon dia. Jordan Bardella ha doblat en 2 anys el percentatge d'aprovació entre els francesos. Ara és del 40%, un punt més que la seva mentora Marine Le Pen. Amb només 30 anys, Bardella porta mesos treballant-se al futur, en viatges a l'Europa d'extrema dreta i reunint-se amb els empresaris. No vol liderar un partit alternatiu i antisistema i la seva agenda econòmica és molt més liberal que les propostes històriques del Reagrupament Nacional. A la sortida d'una reunió amb la patronal destacava les coincidències que hi havia trobat.
22: Compartim l'objectiu de rellançar la producció, de tornar a aixecar l'economia francesa i d'acompanyar les nostres empreses, sense les quals, ho he dit, no hi haurà prosperitat a França els anys que venen.
2: Però Bardella també hauria promès a la patronal reprendre la reforma de les pensions de Macron i mantenir els privilegis fiscals de les multinacionals. 2 sacrilegis a ulls de Marine Le Pen. Una desunió que millor amagar sota la catifa a pocs dies de saber si continuarà o no inhabilitada.
23: Je sais que certains rêvent de voir...
24: Sé que hi ha gent que somia veure grans diferències entre el Jordan i jo. Crec que no n'hi ha.
2: Però és l'anunci de la relació de Bardella amb Maria Carolina de Borbó, dues Sicílies, el que preocupa secretament el partit. Podrà ser el candidat del poble al costat d'una aristòcrata que viu de vendre glamour a les xarxes?
0: Ara un parell de minuts per repassar notícies més breus amb la Gemma Bonet. Ucraïna reivindica un atac amb drons contra una planta petroliera portuària de Sant Petersburg, a més de 800 quilòmetres de la frontera, que ja va atacar el mes passat.
25: El governador rus de la regió ha admès l'atac i ha dit que han abatut desenes de drons. Els atacs ucraïnesos han deixat també sense llum bona part de la ciutat russa de Belgorod. Kiev nega que Rússia hagi conquerit una ciutat a l'est d'Ucraïna de gran valor estratègic.
0: El govern apuja 74 euros al mes el complement a les pensions no contributives i ho blinda per evitar les variacions de la xifra d'un any a un altre.
25: Aquest increment respecte a l'any passat tindrà l'efecte retroactiu des de l'1 de gener del 2026, el que equival a 888 euros anuals. Actualment a Catalunya hi ha unes 56.300 persones que cobren aquesta prestació. Aquesta mesura ha estat impulsada pel Departament de Drets Socials i Inclusió. El seu blindatge ha estat aprovat al Parlament a través de les esmenes a la llei de pressupostos.
0: I el sector del lleure demana al Departament d'Educació que incorpori les sortides i colònies al currículum perquè d'aquesta manera siguin activitats obligatòries.
25: Ara mateix és un sector que està en crisi des que 1.300 escoles i instituts públics han decidit que el curs que ve no faran sortides ni colònies per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació. Sentim Pep Montes, gerent de CELLEC, una de les 3 patronals del sector. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
26: Que integri dintre dels currículums i de les planificacions escolars doncs la realització de sortides i colònies escolars que puguin desplegar, complementar, ampliar de la manera que ja venim fent tradicionalment els continguts educatius.
0: Més coses. Un expert en musclo zebra alerta que les incidències provocades per aquest mol·lusc a les conduccions d'aigua seran cada cop més freqüents si no s'aposta per mesures estructurals. Aquesta espècie invasora provoca el col·lapse total o parcial de les canonades i la pèrdua de la pressió d'aigua. Fa 2 setmanes el musclo zebra va deixar sense aigua, de fet, al municipi d'Aitona, al Segrià, durant 24 hores. Des de Lleida, Alba Mor.
27: El musclo zebrat prolifera de manera massiva i s'adapta a les condicions del medi amb facilitat. Això fa que el mol·lusc s'expandeixi arreu i col·lapsi canonades. El professor de la UdL, Antoni Palau, diu que la plaga ja és impossible d'erradicar.
28: Cada vegada serà més freqüent doncs, que surtin situacions en què la presència del musclo zebrat doncs, pugui afectar a lo que fins ara consideràvem normal funcionament de les coses. I haurem de preparar-nos per conviure amb aquesta espècie. I això doncs, vol dir mesures estructurals a les captacions d'aigua, no sol d'aigua de boca, sinó també d'aigua per a rec o d'aigua d'usos industrials, etc.
27: En aquest sentit, Palau proposa duplicar conduccions per utilitzar-les de manera alternativa o instal·lar punts de tractament perquè l'aigua circuli lliure de restes de mol·lusc.
0: I ara Cultura avui, dissabte, carregat de concerts i festivals d'estiu. Berta Torrades, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Comencem pel Canet Rock, amb la Ludwig Bank, que serà un dels caps de cartell.
4: I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança.
3: Els d'Espolla que veuran sortir el sol a Canet de Mar amb Detalles, els Amics de les Arts, els Catarres i Maria Jaume, entre d'altres. Els concerts arrencaran com sempre a les 6 de la tarda i s'allargaran com a mínim un quart de 6 del matí.
0: També avui actua el músic i compositor Danny Elfman.
3: El músic és un dels compositors més influents de la història del cine contemporani. Actua avui, a les 9 del vespre, a l'Auditori del Fòrum, en el marc del Guitar Barcelona. Danny Elfman farà un recorregut pel seu univers sonor entre el rock i el cinema amb les mítiques bandes sonores de Tim Burton.
0: I acabem amb la mítica cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, que es farà aquesta nit.
3: Les havaneres que es faran, tot i el foc que crema el Baix Empordà, i com és habitual, serà a la platja de Portbou. Després dels xiulets i la cridòria de l'edició passada en què es posava en dubte la interpretació del meu avi, aquest any el tema és més clar.
5: És una cançó que ha deixat de ser merament una cançó per ser un cant del poble. Llavors no he hagut d'una cantada d'havaneres sense la meva vella Lola, no?, i el meu avi.
3: La cantada començarà a un quart d'11 de la nit. Per qui no pugui ser a la platja avui de Portbou, també es podrà seguir a través de la transmissió en directe del 3CAT.
0: Gràcies, Berta. I de les comarques gironines cap a les tarragonines. L'Amfiteatre de Tarragona és el primer monument de l'antiga Roma a estrenar la realitat mixta. És a dir, permet la recreació digital de la Tàrraco romana, però sense alterar l'espai arqueològic. La tecnologia utilitzada l'ha desenvolupada una empresa associada a PortAventura. Tarragona, Jordi Barranca.
6: És una nova forma de posar en valor i difondre el patrimoni de la Tàrraco romana. Rubén Viñual és alcalde de Tarragona.
7: Però preservar el patrimoni vol dir també explicar-lo, interpretar-lo, fer-lo accessible i aconseguir que les persones que ens visiten i també les que hi vivim puguin entendre'l, sentir-lo i viure'l d'una manera més propera. Penseu, com dèiem, que és la primera experiència de realitat augmentada en un jaciment històric al món.
6: L'experiència transporta el visitant a com era un dia l'amfiteatre fa 1.800 anys. Andreu Tovella, director general de Re-Rise Up, l'empresa que ha desenvolupat la tecnologia.
8: Pots situar-te a l'arena, al mig de l'arena, i veure el que és el clam de Tàrraco. Pots sentir 14.000 persones cridant. Pots veure 14.000 persones aixecades al mig de l'arena. Pots reviure el que eren les lluites de gladiadors in situ. Pots, per exemple, veure escenes on, evidentment, apareixen certs animals.
6: És, de fet, una companyia associada a PortAventura. L'experiència està disponible en 5 idiomes, entre els quals el català.
0: 2 minuts i mig arribarem a 2:15. 2 minuts que dediquem, com sempre, a la proposta.
9: La proposta.
0: Avui, amb la nostra companya Maite Curto. Maite, molt bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: Que ens proposes, ens deies, conèixer un espai mític de la ciutat de París a través d'un llibre.
10: Així és, eh? Però no parlem de la Torre Eiffel, no parlem de Notre Dame, tot i que el lloc que us recomano està molt a prop d'aquesta catedral. És la llibreria Shakespeare and Company, un refugi literari amb una història fascinant que ens explica l'escriptora Kerry Maher en el llibre titulat La llibretera de París, que està traduït al català per Eduard Sepúlveda i editat per Navona.
0: I Maite, qui és aquesta llibretera de París? Dona'ns els detalls.
10: Doncs mira, es diu Sylvia Beach, és una jove nord-americana, amant dels llibres, que s'instal·la a París entre les dues guerres mundials i obre la primera llibreria d'autors anglesos i nord-americans a França l'any 1919. Es diu Shakespeare and Company, i aquest és el moment.
11: La Sílvia sabia que sempre recordaria el moment en què, poc abans de les 9 d'aquell matí, l'Adrien i ella van ser davant de la Shakespeare and Company, tipes de l'indulgent esmorzar que havien fet, claus en mà, a punt d'obrir les portes i a pujar la persiana per primer cop.
0: I què té d'especial aquest espai?
10: Doncs que es convertirà en un punt de trobada d'escriptors tan importants com ara Ernest Hemingway, T.S. Eliot i Scott Fitzgerald.
0: I el llibre també s'explica, em deies, mai, una valenta i arriscada decisió d'aquesta llibretera.
10: Sí, sí, li hem d'agrair moltes coses a la Sylvia Beach, entre elles que va editar l'Ulisses de James Joyce.
0: Déu-n'hi-do.
10: I això ho va fer quan ningú es va atrevir a fer-ho després que les autoritats nord-americanes el censuressin per considerar-lo obscè i immoral. Però Beach va assumir el repte.
11: A Joyce li tremolava les mans en agafar-li el llibre a la Sílvia. Se'l va mirar amb reverència, el títol blanc i el seu nom a la coberta. És de debò? La Sílvia li va posar la mà al colze i li va estrènyer lleugerament. El teu Ulisses és a casa, per fi. Va deixar anar un sospir fatigat, un sospir en què la Sílvia va poder sentir tot el doll d'emocions que jo hi sentia i que mirava de contenir. Gràcies, Sílvia.
0: Una història impressionant, la d'aquesta llibretera. Gràcies, Maite Curto. Bona tarda.
10: Bona tarda a tothom.
0: Són 2:45, arriben els esports. Sergi Camps, bona tarda.
12: Bona tarda, Eva. Com deia l'activista lituana Emma Goldman, si no puc ballar no és la meva revolució. Cap Verd ha estat a punt de revolucionar el Mundial contra l'Argentina, una selecció desinhibida que provoca que la seva afició balli sense complexos a la graderia dels estadis. De fet, per la història quedarà el porter Bocinha o el golaç de López Cabral. I és que, malgrat perdre-hi contra Messi i els seus, Cap Verd potser ja ha revolucionat el Mundial per la seva manera de fer. Està bé, com a lema de vida, no recordar només qui guanya. Ara fem la ressaca del partit. El dia que comença el Tour de França a Barcelona, la millor prova ciclista del món surt des de casa en un dia per la història. Ara també en parlarem. I el dia que hem sentit Pau Gasol parlant del futur del Barça de bàsquet, ara també el sentirem. Abans, però, esport en directe, als 16ens de final de Wimbledon, acaba de quedar eliminat a Marcel Granollers en el quadre de dobles, fent parella amb Horacio Ceballos, ha perdut contra el duet format per Gil i Berbeck per 2-0. També acaba de finalitzar l'amistós de la selecció femenina de futbol sala, Galícia 1, Catalunya 3, i en motor, l'italià Antonelli en Mercedes, ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya. Amb la Nàdia Roig a la producció i el Blay Iniesta al muntatge musical, esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
13: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
12: Avui comença el Tour de França, comença des de Barcelona, comença des de la capital del país, amb una contrarrellotge per equips, 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc, amb una sortida pautada quan passin 5 minuts de les 5 de la tarda. Enviats especials de Catalunya Ràdio al Tour de França, Xavi Soler i Francesc Ripoll. Què tal? Bona tarda.
14: Bona tarda. Hola.
12: Començo per tu, Xavi, amb la pregunta sobre l'etapa d'avui. Què hem d'esperar? I recordem també el recorregut d'aquest inici del Tour de França a Barcelona.
15: A veure, crono de 19 quilòmetres pels carrers de Barcelona, una contrarrellotge per equips una mica diferent al que estem acostumats. M'explico. D'entrada, primer, perquè és tota plana, excepte l'última rampa, són 700 metres a un 7% aproximadament. Jo ara mateix l'he feta caminant. Estic a 100 metres d'arribar, jo estic a punt d'acabar l'etapa. Per tant, això vol dir que els escaladors podrien tenir-hi alguna cosa a dir. I a més, perquè qui marcarà el temps de la contrarrellotge per equips és el primer corredor, o sigui, que el líder dels equips poden fer l'esprint final en aquests 500 metres per intentar guanyar l'etapa i comptaria, per exemple, perquè m'expliqui, si l'Emirates Tadej Pogacar té cames, doncs pot demarrar en aquesta última pujada, pot arribar al primer, serà qui marcarà el temps del guanyador de la contrarrellotge per equips i, a més, ell se situaria líder de la general perquè seria el corredor que ha fet l'etapa amb menys temps. Per tant, tot i que sembli enrevessat, al final no ho és, una contrarrellotge per equips, però els temps comptaran individual en un recorregut a priori pla, excepte aquests últims 700 metres.
12: Aquest Tour de França, Xavi, que comença avui, és un tots contra Pogacar. Sí. I la segona pregunta, quina serà l'estratègia del ciclista eslové per guanyar el seu cinquè Tour?
15: A veure, com a primera resposta, sí, és un tots contra Pogacar, sempre ho ha sigut, però si ja anem una miqueta més enllà, és un tots contra Pogacar i Vingegaard, perquè Pogacar és el gran favorit número 1 indiscutible i pràcticament les apostes no guanyes cap caler si apostes per ell, però és que Jonas Vingegaard és el seu màxim rival i el favorit a ser segon, i totes les apostes tampoc hi guanyes gaire res, perquè tant un com l'altre han fet unes temporades immaculades i són els dos grans favorits. La tàctica que pot fer servir, home, coneixent a Pogacar i el que ha fet els últims anys, a ell poques tàctiques li valen. Ell, si té cames, va cap endavant, no busca mai reservar forces o contemporitzar, encara que sigui líder. Per tant, el fet de que aquest ciclisme actual modern faci que els ciclistes siguin tan ofensius fa que ens oblidem moltes vegades de les tàctiques i que veiem el rendiment individual de cada corredor.
12: Deies Pogacar, deies Vingegaard, podem sentir un document sonor de cadascun d'ells, Xavi.
15: Doncs vinga, comencem per Tadej Pogacar, el gran favorit, el guanyador dels dos últims tours i que aquesta temporada ha fet una preparació pràcticament calcada a la de l'any passat que li va suposar sumar el seu tercer tour.
1: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
15: I l'altre gran favorit és Jonas Vingegaard, també ambiciós, un Vingegaard que ha competit en 3 curses aquest any i les ha guanyat totes, París-Nice, Volta a Catalunya i Giro d'Itàlia, i veu que té una temporada com fa 3 i 4 temporades, que va ser quan va aconseguir derrotar Pogacar al Tour. I'm ready for this race.

0: Pogacar en una època on no hi havia tanta preparació. Pogacar ara és sens dubte el corredor més complet, perquè no només guanya grans voltes per etapes, sinó que també guanya les clàssiques, també guanya voltes d'una setmana, però el debat sempre hi serà. Jo decanto perquè Pogacar ja és el millor ciclista de la història, però segur que algun oient que m'escolti em dirà: però què dius? Que hi ha Eddy Merckx també.
1: Doncs el debat està servit, a veure qui pensa que d'aquí qui és el millor ciclista de la història. Pel que fa, Xevi, als corredors de casa, de corredors catalans, en tenim pocs.
0: Sí, en tenim dos i un afillat, que podríem dir un tercer. Tots són del mateix equip, el Caja Rural, que ens l'haurem de sentir nostre, perquè som rurals i perquè som catalans, perquè tenim el Joel Nicolau de Llofriu, l'Abel Balderston i l'Àlex Molinar, que tot i que és nascut a Rotterdam, als Països Baixos, quan tenia 12 anys ja va venir a viure a la Garrotxa, i és on s'ha establert i és on està vivint actualment. Podem sentir els dos corredors nascuts a Catalunya. D'entrada, Joel Nicolau, que arriba després de ser subcampió d'Espanya de ciclisme en ruta, va arribar per darrere de Marcel Camproví, en un equip que promet donar molta batalla, sobretot en etapes de mitja muntanya i de muntanya. Aquest és Joel Nicolau.
2: Tothom m'ha dit que l'altura és molt diferent, no? Que la velocitat és molt més alta, que no es perdona res, que està tot molt més controlat, tot molt més pensat. Llavors, bueno, anirem veient dia a dia, combatius segur que ho serem, d'una forma o altra, així que anirem veient com comença a veure els nervis, perquè aquí diuen que una de les dels principals problemes o que poder el que notes més és la tensió i els nervis de la gent. Veurem com ho anem portant i estic segur que serem combatius o podem aconseguir alguna cosa.
0: I l'altre català és l'Abel Balderston, un corredor que ve després de que la temporada passada va fer una Vuelta a Espanya fabulosa. Va ser, de fet, el millor ciclista de l'estat espanyol classificat. Va donar etapes molt bones, com per exemple amb el final de l'Angler, un bon escalador que, si està bé de forma, fins i tot podria arribar a aspirar a fer una classificació general decent. No direm que estigui al nivell dels grans corredors, però sí una general decent. Aquest és Abel Balderston.
3: Bueno, és una contrarellotge molt semblant a la Vuelta a Espanya, que va començar aquí també a Barcelona. L'únic que, bueno, es fa una mica més dura per la pujada a Montjuïc. Però bueno, l'hem pogut treballar una mica, no com potser voldríem, però bueno, sabem que som un equip una mica més limitat en aquest sentit amb les cronos, però bueno, l'hem treballat una mica i esperem, doncs, donar-ho lo màxim i donar, bueno, esperem que surti bastant bé.
0: Aquesta és la participació catalana, Sergi. La gran absència, podríem dir-ho, és Marcel Camproví, el ciclista de Barcelona, que fa res ha estat el campió d'Espanya i que finalment el seu equip, el Q365 Pinarello, l'equip que dirigeix el català Àlex Sanz, ha decidit no convocar, una decisió certament que ha pogut provocar una miqueta de polèmica, perquè el corredor estava en molt bona forma, a més començava a casa, però finalment aquest equip liderat per Tom Pidcock no tindrà cap català.
4: Amb el patrocini de Turisme de Navarra, entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
5: I una Barcelona que encén el camí, tenim un crit que no s'apaga.
1: Doncs aquest Tour de França que comença avui a Barcelona a les 4 i el Tot Gira amb Xip, tot amb Xip Tour de França, en mode Tour de França. El Xevi Soler el tindrem a l'arribada de la primera etapa i a la sortida hi tindrem el Francesc Ripoll. Ripo, a veure com tenim l'ambient en aquesta sortida de la primera etapa del Tour.
6: Doncs mira, falten unes 3 hores perquè comenci tot, però això ja comença a estar ple. Cada cop està arribant més gent aquí a la zona del fòrum. Ara jo sóc a la zona del paddock, que és on hi ha tots els busos, tots els cotxes, totes les bicis, també tots els corredors de tots els equips que participaran en aquest Tour de França. Molts aficionats a la zona perimetral mirant aviam si veuen algú. Ara, per exemple, estic davant de l'autocar de UAE. Hi ha molts mexicans demanant que surti Isaac del Toro, que és un dels mexicans. Evidentment, també està Tadej Pogacar per aquí. Cada cop arriben més gent, això sí, amb gorres, amb paraigües, ulleres de sol, perquè fa una cola important.
1: Quin és el ciclista, Ripo, que veus que té més fans? Pogacar, potser, o hi ha alguna
6: mira,
1: sorpresa? Aviam,
6: ara mateix, com et deia, mira, m'acosto un segon a la zona on hi ha tota la gent mexicana animant a Isaac del Toro. De moment et diria que és la gent o el ciclista amb més expectació, però evidentment la gent qui té ganes de veure i qui serà més animat, qui serà més ovacionat, serà evidentment Tadej Pogacar, que és la gran estrella del ciclisme

0: actualment, també Vingegaard, també hi ha Sexas, també hi ha Lipovic, hi ha Del Toro, vull dir que hi ha molts ciclistes molt aclamats, però evidentment qui té més ganes de veure la gent és Tadej Pogacar.
1: Òbviament, Ripo, tu no ets home del temps, ni tampoc l'Oriol Rodríguez, però temperatura aquí, deu haver-hi una calda considerable, recomanem a la gent que vingui a veure aquesta sortida del Tour, si vol venir-hi la gent, doncs amb una gorra, amb una ampolla d'aigua, que s'hidrati bé, eh?
0: Sí, mira, segons el meu telèfon, 30 graus, arribarem a 31, ni un núvol, vull dir que això apretarà, però amb protecció, crema de sol, una mica de gorra i a gaudir del Tour.
1: Doncs aquesta etapa del Tour de França, aquest inici del Tour des de Barcelona a partir de les 5, quan passin 5 minuts de les 5 de la tarda, des de les 4 ja el Tot Gira amb el David Clopés, que viurem aquesta etapa inicial amb el Ripo i el Xevi fins que faci falta l'antena de Catalunya Ràdio. Gràcies, Xevi, gràcies, Ripo.
2: Gràcies.
1: I no ens baixem encara de la bici, no l'abandonem, perquè és moment també per recordar, aprofitant la vinentesa, el nou capítol del Recurs, aquest espai de documentals esportius que fem la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Aquest mes, no podia ser d'una altra manera, el dediquem al ciclisme. Es diu Les victòries catalanes al Tour, i l'ha fet l'Isaac Vilalta. Us en fem un tastet. Joaquim Purito Rodríguez, vencedor de 3 etapes, inclòs a l'etapa reina al Tour del 2015, parla d'aquells triomfs.
3: Jo vaig disfrutar més que patir, perquè queria anar molt, molt bé, i l'única por que em donava a mi era que em recordo que hi havia corredors estil Kwiatkowski que no només pujaven bé, sinó també rodaven molt bé, i entre port i port hi havia un terreny bastant perillós per mi, però jo estava segur que quan va començar el port, que aquí ja guanyava, perquè la sensació que tenia era molt, molt bona, i sí que anaven corredors molt bé, que pujaven bé i que estaven molt bé de forma, però ostres, si és que aquí tu anava molt fàcil cap amunt.
4: Clar, que han guanyat una etapa només al Tour, és molt fàcil tirar de records. Tu que pots triar, amb quina quedes de les tres?
3: Uf, home, les tres són especials, però poder Plateau de Vell per l'etapa que era i com va ser, ostres, aquella va ser espectacular, i sobretot perquè no va ser tan explosiva com les altres dues, i diguéssim que els últims 10 minuts de cursa ja quasi gairebé l'estava disfrutant. O sigui, ja amb ella guanyador i com que la sents més.
1: D'altra banda, Pedro Torres, guanyador de l'etapa de la classificació de la muntanya al Tour del 1973, també parla del seu record d'aquella fita.
5: Vaig anar, ja que m'han deixat un cotxe des de París, que se va acabar, primer Bèlgica, que vaig estar un mes corrent allà a Bèlgica. I després de Bèlgica, una altra vegada a França.
4: I tot això
5: no vaig descansar res, no vaig descansar res.
4: Sense tornar a casa, eh?
5: No, vaig tirar 2 mesos sense vindre a casa.
4: Ah, sí?
5: Sí, però escolta, és que allà es fa molt bé, lo fan molt bé, eh?
4: Ja.
5: Jo tenia un contracte amb ell, i quan arribava i feia un criteri, quan s'acabava, havia una reunió, jo havia estipulat unos cèntims per participació, i allà tenia el sobre, jo cada dia quan deixava el sobre, i al final quan vindre vaig guanyar el criteri, vaig guanyar i me vaig comprar un pis a Barcelona.
4: Amb els diners dels criteriums?
5: Sí.
1: El podcast sencer ja disponible a l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
6: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
7: Lisandro Martínez, juega buena pelota larga para Messi, domina Messi, no está, Messi está,
1: Obrim la carpeta del futbol perquè l'Argentina s'ha classificat pels vuitens de final del Mundial després de superar Cap Verd a la pròrroga per 3-2 i s'enfrontarà a Egipte a la següent ronda. Aquesta matinada, el combinat sud-americà ha tornat a necessitar un gol de Leo Messi. Enviat especial de Catalunya Ràdio al Mundial, Roger Bosà, què tal? Bona tarda.
8: Què tal, Sergi? Bona tarda.
1: Ahir l'Argentina que ho va patir, Messi fent un gol, pròrroga, realment més difícil per l'Argentina del que molts podríem imaginar.
8: Sí, poc s'ho pensava, l'Argentina, que patiria tant contra Cap Verd, que confirma que és una de les grans revelacions d'aquest Mundial. Va patir davant l'Albiceleste i això que es va avançar gràcies a aquest gol de Leo Messi és el seu 7è en aquest Mundial. És un molt bon gol, rebent a l'espai, en profunditat i executant ràpidament amb l'esquerra. Va ser l'1-0 a la mitja hora de joc. I tot i que l'Argentina es va mereixer guanyar i va dominar, Cap Verd va empatar al minut 60. Gol de Deroy Duarte i el partit que va anar a la pròrroga. Allà la primera part es va tornar a avançar Argentina, gol de Lisandro Martínez, era el 2-1, i va tornar a empatar Cap Verd, un autèntic golaç que va fer López Cabral a l'escaire, sens dubte un dels gols d'aquest Mundial impossible per lateral Dibu Martínez. El gol de la victòria se'l va fer Cap Verd en pròpia porteria, un córner llançat per Messi, remata el Cuti Romero i autogol de Dina i Borges per deixar aquest 3-2 final. Argentina que passa a vuitens patint i amb Messi MVP del partit.
1: Molt bé.
2: Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado, muy complicado.
1: Doncs Messi dient això, que no s'ha de menystenir cap rival i que molta gent suposo que pensava que Cap Verd seria un rival molt més fàcil per l'Argentina. També, Roger, hem pogut sentir Lionel Scaloni, el tècnic.
8: Sí, que ja havia avisat que no hi ha cap rival fàcil, això ho va dir en la prèvia del partit, i ahir ho va recordar, que ell ja ho havia alertat, i tot i que creu que, evidentment, hi ha moltes coses d'ahir que no li van agradar, moltes coses que l'equip va fer malament i que han de treballar, ell es queda, sobretot, amb la reacció que en tot moment va tenir el seu equip.
9: Recibimos los golpes en momentos puntuales, y a lo mejor esos golpes te achican, no te dejan ir por el partido, y nosotros fuimos por el partido. Creo que eso es mucho más importante que otras cosas.
1: A Egipte, Roger, d'altra banda, deixant la selecció argentina. A Egipte, el seu rival als vuitens, ha superat també aquesta matina d'Austràlia en un partit també disputat.
8: I en pròrroga, i aquest en penals. El partit va acabar amb empat a un. Per Egipte havia marcat Ashour a la primera part. Per Austràlia se'l va fer Mohamed Hani en pròpia porteria. El partit va anar als penals i allà va guanyar la selecció egípcia, liderada per un Mohamed Salah, que va jugar tot el partit i que va convertir un dels llançaments. És, per cert, la primera victòria d'Egipte en una fase eliminatòria d'un Mundial.
1: I també s'ha classificat pels vuitens a Colòmbia, que ha guanyat Ghana per 1-0. El rival de Colòmbia serà Suïssa.
8: Sí, Colòmbia, que era favorita, però va haver de treballar aquest pels vuitens. Va guanyar per la mínima amb un gol matiner de Joan Arias al minut 14. Els colombians van controlar bona part del partit i és veritat que Ghana va collar el tram final a les acaballes, però no va tenir encert de cara a porteria.
1: I, Roger, això, de fet, no para perquè avui ja comencen els vuitens de final.
8: No s'atura, això no s'atura. Avui dos partits d'aquests vuitens, amb el Marroc i en França com a favorites per plantar-se en aquests quarts de final, a les 7 de la tarda Canadà-Marroc i a les 11 de la nit Paraguai-França.
1: Molt bé, i dilluns, Roger, Portugal-Espanya, última hora de l'equip espanyol.
8: Mira, que la selecció espanyola ja és des d'ahir a Dallas, un equip liderat per Lamine Yamal, que ahir no es va entrenar, però no perquè no estiguis bé, sinó perquè era un entrenament de recuperació i de compensació postpartit. També va fer treball específic al marge Dani Olmo per gestionar les càrregues i per recuperar-se bé.
1: Molt bé, doncs el Roger Busà, que ja ha arribat a Dallas, és el JR de la redacció, un referent vintage, que el Roger no sabrà ni qui és, però vaja, la gent que tingui una mica més d'edat doncs sabrà de qui estem parlant. Gràcies, Roger!
8: Ara ho buscaré. Vinga, que vagi bé. Adéu.
1: Vinga, va, 4 minuts per sobre de 3 quarts de 3 de la tarda. Fem una petita pausa, 2 minuts de publicitat i continuem el programa parlant de bàsquet. Hem pogut parlar avui amb Pau Gasol i també de motor.
10: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
11: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
12: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
13: Som 3CAT.
14: Catalunya Ràdio.
13: Som
14: 3CAT. Som 3CAT.
15: Com més calor fa,
16: més fresca et fem la tarda.
15: Les millors tardes d'estiu
16: són les que es passen en bona companyia.
17: La tarda de Catalunya Ràdio.
15: Tu, deixa't sorprendre.
17: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
16: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
14: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
17: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
14: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
18: Cada dissabte a les 11 de la nit...
17: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
18: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
10: Catalunya Migdia Esports, amb Sergi Camps.
1: 9 minuts i les 3 de la tarda, parlem de bàsquet, perquè Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb Pau Gasol aquest migdia, el bicampió de la NBA i llegenda del Barça de bàsquet, que recentment ha invertit 55 milions d'euros al futbol femení. També ha fet referència a l'actualitat del Barça de bàsquet, on rebaixa la responsabilitat de Juan Carlos Navarro, el seu gran amic, en l'actual crisi de la secció. Arles Macià, aquesta la bona tarda.
19: Doncs sí, Sergi, bona tarda. Són 3 anys en blanc del Barça de bàsquet. És que Gasol va passar per aquest la segona etapa pel Barça. Doncs la veritat és que una Lliga Catalana, i és veritat, la final de la Lliga ACB i una final de Copa, però de títols ben pocs. En títols ACB i títols Eurolliga, de fet, ni un. Gasol, però, creu que la responsabilitat no ha de recaure en el director general i amic seu, Juan Carlos Navarro.
20: S'ha de tenir perspectiva i s'ha d'entendre doncs, la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut aquests últims anys, jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també armat les possibilitats de l'equip. Hi ha possibilitat que hi hagi canvis d'entrenadors bastant recurrents, no?, des dels últims 5 anys. No, això també afecta, no?, la regularitat de l'equip.
19: Ara bé, Pau Gasol també creu que el Barça ja no ha de fer un projecte que aspiri a guanyar, sinó un projecte que guanyi títols.
20: Fitxant algú, no?, que portarà nou, crec que el projecte esportiu, el Xevi, em sembla que es diu, no?, que ve de Vitòria, i després doncs, bueno, construint un projecte doncs, que pugui tenir recorregut, que tinguis un compromís amb ell, que tingui marge de reforçar, no?, i de tenir un equip que pugui, no només que pugui lluitar per títols, no?, sinó que els guanyi.
1: Fa referència a Xavi Pujol, director esportiu del Baskonia, que sona que potser podria arribar al Barça.
19: Xavi Pujol, doncs, que ja s'anirà fent un món en el món dels equips d'elit de bàsquet, però bé, ha quedat així molt, molt informal tot plegat. En tot cas, doncs, li hem preguntat per això i per molts altres temes. Tu saps que ha sortit doncs, l'embat de l'NBA per organitzar el bàsquet europeu, el que d'entrada l'Eurolliga s'hi oposa, però sembla que NBA i FIBA van seriosament. I Gasol creu que el Barça no ho ha de deixar passar per alt perquè són molts diners.
20: Personalment hi ha de ser, jo crec que hi ha de ser segur, no? És, no? El Barça parlant, el Barça sempre ha d'estar amb els millors com a club referent, no només a nivell espanyol i europeu, sinó mundial, i no tinc cap dubte que el Barça estarà dintre d'aquesta nova direcció.
19: Bé, i finalment sobre la negativa del Madrid de participar dels diners que Pau Gasol ha injectat a través del seu vehicle inversor, doncs Gasol ha recordat que l'esport femení té un potencial molt gran que s'ha d'observar.
20: Estem molt il·lusionats, portem ja anys invertint amb l'esport i esport femení en concret, veiem un marge de creixement molt important, una oportunitat gran també, i doncs aquí doncs, hem invertit sobretot als Estats Units, però veiem que aquí a Espanya i a Europa també doncs, hi ha una oportunitat de donar-li un valor únic i el valor que mereix també a l'esport femení.
19: Gasol ha volgut evitar fer sang del Madrid i altres clubs bascos que es neguen a acceptar els termes d'aquesta inversió, que consisteixen en que aquest vehicle inversor que lidera Pau Gasol doncs, inverteix 55 milions, però a canvi, durant 20 anys, els clubs renuncien a part dels ingressos de drets de televisió i comercials.
1: Gràcies, Macià. 6 minuts i les 3, parlem de motor. El món del motor aquest cap de setmana sobresurt la Fórmula 1, novena cita de la temporada al circuit de Silverstone. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
21: Bona tarda. Victòria del líder del Mundial, Kimi Antonelli, a la cursa sprint. Sortia segon darrere Lewis Hamilton i a mitja cursa l'ha avançat per imposar-se per davant del pilot Ferrari del campió Lando Norris.
22: Very impressive, mate. Very well done.
23: Let's go. Let's go.
22: In control all the way.
21: El missatge des del garatge de Mercedes, control total. La victòria d'Antonelli sobre Hamilton i Norris, també puntuant Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri i Lawson. 17è Sainz, 20è Alonso. A la general del Mundial, Antonelli té 43 punts més que Russell. Hamilton és tercer a 4 punts de Russell. A les 5, classificació de la Fórmula 1, el tot gira, i diumenge, demà a les 4 de la tarda, la cursa de Gran Premi.
1: Més enllà de la Fórmula 1, Damià, tenim una altra competició de 4 rodes en marxa aquest cap de setmana. És la Fórmula E a la Xina, i com li ha anat a la català Pepe Martí.
21: Doncs a la primera cursa al circuit de Shanghai, 12a cita de la temporada, el barceloní sortia 12è, ha acabat 14è amb el Cupra, la victòria per l'alemany Pascal Wehrlein amb Porsche. Demà, al mateix escenari, 13a cursa de la temporada.
1: I també tenim competició a Àsia, però de motos, les 8 hores de Suzuka al Japó, amb 5 catalans en aquesta mítica cursa del Mundial de Resistència.
21: Que començarà a 4:45 de la pròxima matinada. Tenim 5 catalans repartits en 3 equips. No han fet, en general, bones classificacions. Sortiran 26ens, Àlex Toledo i Xavi Artigas amb l'equip Bolliger Kawasaki. 28è, Isaac Viñales amb el Tati Team. I 32ens, Òscar Gutiérrez i Jordi Torres a l'equip Wojcik Racing.
1: Gràcies, Damià. Minuts i les 3 de la tarda. Parlem també de tennis, perquè tenim en dansa a Wimbledon. Ja es van acostant els partits interessants d'aquest gran slam de tennis. I aquesta jornada de Wimbledon ha començat malament pels tenistes catalans, per de fet l'únic tenista català que teníem en competició, perquè ha perdut Marcel Granollers. Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda. Sí, l'únic català que quedava en el torneig queda eliminat després de la derrota en el quadre de dobles masculí contra Sander Hille i Sam Berbick per 2-16-0. El tenista català que feia parella amb Horacio Ceballos s'acomiada de Wimbledon a 16ens de final. Al quadre masculí tenim en joc Khachanov Kovoli, amb el primer set 6-0 per al tenista rus i amb un 1-1 ara en el segon set amb empat de Kovoli. I com a partits destacats d'aquesta tarda, a partir de 4:15, Sasha Zverev s'enfrontarà a Marcos Giron. Quan faltin 10 minuts per a les 6, començarà el Bublik Tiafoe i per als nostàlgics, a la mateixa hora, Matteo Berrettini i Grigor Dimitrov també competiran per accedir a 8ens de final de Wimbledon.
1: Tot això és el quadre masculí. També tenim, Roger, competició al quadre femení.
0: Sí, els partits més destacats són els de la número 2 de l'ATP, Elena Rybakina, que s'enfronta a Elise Mertens des de les dues amb un resultat de victòria per a Elena Rybakina i Iga Swiatek s'enfronta des de 3:15 a Alexandra Ayala i a partir de 4:00 començarà el partit entre la vigent subcampiona de Wimbledon, Amanda Anisimova i Madison Keys. Al quadre de dobles femení, a partir de 6:15, les germanes Williams tornaran a trepitjar una pista de tennis després de 4 anys i hauran de superar el tàndem entre l'argentina Solana Sierra i la colombiana Camila Osorio.
1: Ahir van avançar els 8ens de final del quadre masculí, Sinner, Djokovic i Eugeli Azim, entre d'altres. El quadre femení van superar la tercera ronda Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff com a noms més destacats. Gràcies, Roger. 2:03, encara tenim temps per dir-ne una de futbol sala. En futbol sala aquest migdia, partit de la selecció catalana femenina contra Galícia. Galícia 1, Catalunya 3, victòria de la selecció catalana. I ahir al vespre, torn de la selecció masculina, que va guanyar Galícia per 1-6. El seleccionador català, Santi Gea, també bon amic d'aquesta casa, remarca el nivell de la convocatòria.
3: Tenim aquests tres jugadors del Barça que fa una setmana van guanyar el títol. Un David Álvarez que estava també jugant la fase final, un Esteban Cejudo, que ha guanyat la Copa del Rei i la Copa d'Espanya, un David Peña, campió de Champions. Per tant, selecció amb jugadors, amb un currículum i amb un bagatge i amb una experiència que qualsevol selecció voldria tenir.
1: Gea diu que la selecció vol jugar més partits, però reconeix que la logística no és fàcil.
3: Sabem de la dificultat que és el jugar partits amb la selecció catalana absoluta. Jugadors professionals que juguen a primera divisió, fins i tot molts d'ells també estan jugant amb la selecció espanyola. Per tant, la logística és complicada. I sí, el que estem mirant, evidentment, és veure quins són els propers enfrontaments que podem fer. No us avançaré res, però sí, tenim moltes ganes de que la selecció torni a competir.
1: Doncs vinga, va, 40 segons i arribarem a les 3 de la tarda. La gent d'esports, que anem a fer un cafè fins les 4. A les 4 tot gira amb el David Clopés i companyia. Fins a les 9, avui, amb l'estrena del Tour de França, la primera etapa del Tour de França a casa nostra, pels carrers de la capital de Catalunya, pels carrers de Barcelona. Analitzarem aquest Tour per davant i per darrere i també parlarem del Mundial. Recordarem el que ha estat, doncs, la victòria de l'Argentina contra Cap Verd aquesta matinada passada i també escalfarem motors de cara als 8ens de final de la competició. El Mundial que va avançant i ja comencen els partits grossos i que es poden gaudir més.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Protecció Civil acaba d'emetre una nova alerta on es decreta el confinament dels nuclis disseminats al sud de la carretera C66, que està tallada des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras per l'incendi forestal del massís de les Gavarres. S'ordena que es tanquin portes i finestres de tots els habitatges d'aquesta zona. A aquesta hora el que més preocupa és el vent, la marinada, perquè si bufa fort podria ampliar encara més aquest foc. Coneguem l'última hora d'aquest incendi de les Gavarres connectant amb el centre de comandament a la Bisbal d'Empordà. Allà hi tenim la Matilde Seoane i també el Fèlix Martín. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Sí, acabem de rebre aquest nou SOS alert als mòbils perquè l'evolució de l'incendi podria afectar també uns nuclis disseminats al poble de Mont-ras i els seus voltants, al Baix Empordà. Per això han tallat la circulació en aquesta carretera C66 que porta de la Bisbal cap a Mont-ras, amb una població potencial en aquesta zona de 6.000 persones. Els esforços dels bombers, com deia, se centren en evitar que el vent de mar empenyi el foc cap a l'interior i pugui fer tirar les flames des del Baix Empordà cap al Gironès. Escoltem David Borrell, el cap de l'operatiu dels bombers.
6: El flanc dret se'ns obriria cap a les Gavarres en direcció a Girona. Ara, i és el que realment hem d'evitar, ens fa patir. Ens fa patir per avui, però és que també ens fa patir per aquesta onada de sud, aquesta onada de calor que tindrem els pròxims dies i, per tant, que durant diversos dies i, sobretot, de migdia fins al vespre, doncs amb aquesta empenta de la marinada haurem d'estar molt atents.
5: Continua la feina intensa dels 500 efectius de bombers, soldats, forestals, ADFs i voluntaris. Han cremat 2.200 hectàrees en diverses cases de Calonja. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix el pas per tots els camins de les Gavarres en els 20 municipis de la zona, entre l'Alt i el Baix Empordà i entre el Gironès. Matilde Seoane, Fèlix Martín, a la Bisbal d'Empordà.
2: Més notícies amb el David Àngela.
7: Un home ha mort aquest migdia arran d'un accident de trànsit a la C-12 a Menàrguens, a la Noguera. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta. Arran del sinistre s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos, 4 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han mort enguany a les carreteres del país.
2: Tot plegat en un dissabte complicat per la mobilitat, condicionada per l'incendi del Baix Empordà, però també pel pas del Tour de França per Catalunya. Avui, equip viari Carmina Malagarriga, amb talls de trànsit també a Barcelona. Coneguem l'última hora del trànsit. Carmina, bona tarda.
24: Bona tarda. Començarem dient que justament fa poc que s'ha reobert aquesta C-12 entre Torrelameu i Menàrguens, a la Noguera, per aquest accident que comentàveu, que ha estat una carretera que ha estat tallada una bona estona. Les restriccions pel Tour de França es mantindran fins a 7:45 del vespre i afecten vies com ara la plataforma marina del Fòrum, el carrer de Josep Pla, Mallorca, Aragó, la plaça d'Espanya i fins a l'estadi Olímpic. A la Ronda Litoral, talls puntuals a les entrades i sortides 23 i 24 en sentit Besòs i la 23 en sentit Llobregat. A banda d'això, es mantenen tallades per l'incendi a l'Empordà, la C66 entre Forallac i Palafrugell, la G660 entre Calonja i la Bisbal d'Empordà i la GB66-12 entre Calonja i Llagostera. I està restringit l'accés a vianants i a vehicles de dues rodes, la GB66-03 entre Quart i Madremanya. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
7: I als Estats Units, Donald Trump ressuscita el fantasma del comunisme per atacar els seus adversaris polítics. Amb la vista posada a les eleccions del mig mandat del proper novembre, el president nord-americà ha aprofitat el tret de sortida dels actes de commemoració dels 250 anys de la fundació del país per atacar els demòcrates. Des del Mont Rushmore, Trump ha fet gala dels seus èxits i des del seu país també en un discurs molt patriòtic. Anem a Washington, Oriol Serra.
25: Trump no ho ha arribat a dir, però s'ha entès que quan parlava de comunisme es referia al Partit Demòcrata i per això ha esmentat les eleccions previstes pel novembre. America will never
26: be... Els Estats Units mai seran un país comunista. Només podem perdre les eleccions de mig mandat si ens permetem perdre-les, si som ximples, estúpids i imprudents. El Partit Comunista està format per immigrants il·legals, criminals i totes les persones que no volen treballar.
25: Les celebracions dels 250 anys de la Fundació dels Estats Units amb la signatura de la Declaració d'Independència culminaran aquesta nit amb nombroses passades d'avions militars al National Mall de Washington, un nou discurs de Trump i uns focs d'artifici que el president nord-americà ha promès que batran el rècord Guinness.
2: Els esports, Ernest Macià, bona tarda.
19: Bona tarda. El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, en Mercedes, ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya. A les 5 d'aquí a dues hores, classificació de la cursa del Gran Premi. També a les 5 comença a Barcelona el Tour de França amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres que sortirà del Parc del Fòrum i arribarà a l'Estadi Olímpic. Entre les 5 i les 7 sortiran els 23 equips de competició. El Mundial de Futbol aquesta matinada, Argentina 3, Cap Verd 2, amb un gol de Messi, Colòmbia 1, Ghana 0. Avui comencen els vuitens, d'aquí a 4 hores comença el Canadà-Marroc a les 7, a les 11 de la nit es juga el Paraguai-França. Avui revisions mèdiques, comença la pretemporada per equips de primera divisió com per exemple el València i el Llevant. I el torneig de Wimbledon, eliminació fa poca estona del català Marcel Granollers en els dobles, ha perdut contra la parella formada pel belga Sander Gil i el neerlandès Sam Berbick per 6 a 4 i 7 a 6.
8: Fins aquí les notícies.
9: Blanquerna Extenda us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena.
11: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

A partir de l'obra de Lluís Domènech i Muntaner, a cavall entre el segle XIX i el XX, s'iniciava una de les nissagues d'arquitectes més importants de Catalunya. Al llarg de quatre generacions, la família Domènech ha continuat fent aportacions arquitectòniques adaptades al context polític i social d'èpoques força turbulentes, marcades per guerres, dictadures i canvis de règims polítics. Des de concepcions diferents de l'ofici, i passant pel neoclassicisme, el modernisme i el noucentisme, entre els membres d'aquesta nissaga es poden establir diversos lligams.

0: L'obra de Lluís Domènech i Montaner, arquitecte, polític i historiador, va ser una fita del modernisme català i l'art nouveau europeu, des d'una concepció eclèctica que lligava les consideracions tècniques de l'estructura dels edificis amb una gran llibertat ornamental. Estava tan atent a totes les fases de la construcció que se'l considerava una mena de director d'orquestra. Va treballar de manera més destacada a Barcelona, amb obres tan destacades com el Palau de la Música, a Canet de Mar, el poble on tenia els orígens familiars, i a Reus, on va aixecar l'Institut Pere Mata i la Casa Navàs. A Domènech i Montaner, mort el 1923, el va succeir el fill, Pere Domènech i Roure. De fet, aquest ja havia estat col·laborant amb el pare en projectes tan ambiciosos com els de l'Hospital de Sant Pau i el Pere Mata. En iniciar-se la dictadura de Primo de Rivera, era la màxima autoritat acadèmica a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Es va acomodar a les noves autoritats i això li va permetre supervisar el projecte de l'Exposició Internacional del 29 i concebre obres tan importants com les de l'Estadi Olímpic i el Palau Nacional a Montjuïc. En canvi, el seu fill, Lluís Domènech Torres, li va tocar afrontar les necessitats de reconstrucció d'un país devastat per la guerra, una tasca que va assumir intensament a Lleida, una ciutat en ruïnes, on l'any 1944 va arribar a ser nomenat arquitecte municipal. La grisor del franquisme no li va impedir fer algunes propostes rellevants per urbanitzar tota una ciutat partint pràcticament de zero, amb projectes com els Camps Elisis o l'edifici del Govern Civil. Després d'ell, dues generacions més han mantingut ben activa aquesta nissaga d'arquitectes. I com sempre ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater, benvingut.
1: Hola, gràcies.
0: Avui coneixem molt el Lluís Domènech i Montaner, diguéssim que és una mica el membre fundador de la nissaga d'arquitectes, però pel que veig això de la nissaga ha sigut una cosa tradicional. Hi ha diversos oficis a Catalunya on això succeeix, no? Aquestes nissagues de gent important i destacada que durant, de vegades, més d'un segle mantenen la flama de l'ofici en qüestió.
1: Sí, sí.
0: Metges, per exemple.
1: Metges, advocats, sí, sí. Poetes, etcètera.
0: Sí, sí, sí.
1: No?
0: Sí, sí, sí. Notaris.
1: Però sí que és veritat que hi ha una cosa que és important quan hi reflexiones, no? Te n'adones que molts aspectes de la teva vida has passat sota l'ombra dels edificis que han fet la nissaga Domènech.
0: És veritat, és veritat, és veritat.
1: I no n'ets massa conscient.
0: No, ets conscient d'algun, però en general...
1: Per exemple, jo mateix, doncs, que he tingut, en fi, per naixença, encara que no soc d'allà, a Lleida tant, doncs, en fi, moltes d'aquestes coses, clar, no n'era conscient fins que no hem treballat bé el programa, no? Però, és a dir, a part de tots aquests elements arquitectònics que parlarem, qui realment ho coneix més que nosaltres,
0: sí, tant.
1: Diguem, el que també sorprèn és que aquest home, que és un home, diguem, plenament... Algú diu que és un home del Renaixement dins de la Renaixença.
0: Vols dir Domènech Montaner,
1: sí,
0: el primer.
1: Sí. Doncs és un home del Renaixement dins de la Renaixença, perquè ho toca tot. És geraldista, és crític, és escriptor, és estudiós de l'art, és una persona amb la qual està absolutament amb el món polític, i amb el món polític d'una forma absoluta. És un dels grans iniciadors del catalanisme polític, perquè el trobem en la Jove Catalunya, aquella institució, còpia de la Jove Itàlia, diguem, en l'esperança d'una pàtria ressorgint, en fi, en la Renaixença.
0: Aquest romàntic habitual de l'època. Sí,
1: que és la clau per després poder arribar al catalanisme polític, perquè després estarà al Centre Català, després estarà amb totes les actuacions agudes i per haver, amb el Memorial de Greuges, estarà en les bases de Manresa, que sempre les hem desconsiderat molt. I les bases de Manresa són molt importants, per una raó, perquè les bases de Manresa, encara que sí que quedin, diguem, una mica arcaiques i rancies en referència a la modernitat, era una proposta política de Catalunya. Una Catalunya que llavors es volia l'encaix amb Espanya. Aquesta era la proposta. Després, a l'altra banda, la resposta... En fi, continua com estem. Que ara no és el qüestió d'entrar-hi, no? Però vull dir que no anem bé amb aquest aspecte. Però sí que hi ha una cosa que és important. Veure que és una persona amb la qual totes les facetes de la vida i de les preocupacions polítiques dels catalans de tot el seu període, a totes hi està implicat. I aquesta dimensió política, a més, s'ha de sumar la seva gran aportació com a arquitecte, però no oblidem la política, perquè la política vol dir el que moltes vegades ara estem demanant a la societat, no? Que la gent es comprometi amb el seu temps. No tots els professionals ho fan, i en Domènech i Montaner va ser... A més, el que hagi seguit mínimament la seva obra, Estem parlant de patrimoni de la humanitat, eh?
0: Sí, sí, poca broma, poca broma.
1: No estem parlant ara aquí un...
0: Sí, d'obra, mira que bonic aquell edifici. Serà molt bonic, però és d'un nivell...
1: D'un fet universal.
0: Sí, va molt més enllà. Qui ens acompanya avui és el doctor, en aquest cas en arquitectura, Lluís Domènech Girbau. El segon cognom pesa molt amb la saga Domènech, eh? Òbviament, besnet de Lluís Domènech Montaner, i autor d'un llibre molt interessant, Els Domènech, una nissaga d'arquitectes, que ha editat Viena Edicions, i que és de lectura molt recomanable, perquè realment fa un repàs del segle a través de la figura dels diversos arquitectes Domènech de la història, que francament és una visió molt personalitzada, òbviament, com a membre de la nissaga, però al mateix temps prou llunyana i científica com perquè pugui gaudir-se de les dues maneres. Doctor Domènech, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: Parlem una miqueta de la nissaga com a tal. Ara ja és una pregunta una mica més personal, eh? Vostè ha viscut tota la vida sota l'ombra, de vegades molt agradable i de vegades una mica que podia espantar, dels Domènech, aquesta sensació de dir, caram, jo sóc arquitecte no perquè jo ho vulgui, o potser sí, però sinó perquè, clar, no podia fer una altra cosa.
2: No, la veritat és que jo des de molt jove vaig rebre la influència, com deia el Josep Maria, de Domènech i Montaner, perquè era un personatge que dins la família comptava molt. Això no vol dir que a través de les referents diferents etapes, quan em va tocar a mi decidir, primer vaig dubtar una mica, però després, amb els cursos preparatoris, em va agafar l'afició i el dibuix, i encara que era bastant complicada l'ingrés a l'escola, vaig ingressar i llavors vaig agafar molta empenta i em va agradar molt participar en aquesta. I a través, precisament, de la nissaga, el que he fet ha sigut, d'alguna manera, recuperar les dues generacions intermitges, que sembla mentida, però a vegades el teu pare és el que potser menys coneixes.
0: Sí, no sembla mentida, és absolutament així. Em sembla que tothom ens passa, eh?
2: El coneixes per altres coses. I a mi m'ha interessat molt tant la història del meu avi, el Pere Domènech, com la del meu pare.
0: Anem a parlar del fundador, sí. Si es pot dir d'aquesta manera, de la nissaga, perquè òbviament no és un fundador de la nissaga. És fundador de la nissaga arquitectònica, però hi havia algun antecedent abans d'arquitectes, la família, o de mestres d'obres?
2: No, perquè precisament el pare de Domènech Montaner era un pagès d'aquí, de prop de Barcelona, que amb la primera industrialització que va haver-hi a Catalunya, es va sentir cridat i li van dir, escolta, vés a Barcelona que guanyaràs més diners que no aquí en el camp. I llavors va anar a Barcelona, va ser aprenent d'una impremta i d'un relligador molt important, i al cap d'un temps es va independitzar i va acabar siguent un personatge, diguem-ne, important en el món aquest dels llibres ben editats i ben relligats, no?
0: Clar, això ja era un primer pas, sí, respecte a un pas de cultura. Sí. Però que el fill s'hi dediqués a l'arquitectura... És tan lògic o tan il·lògic com tantes coses a la vida, no? Però...
2: No, també té la seva explicació. El pare, com que estava molt ficat amb el món de la nova impremta, i anava a París a comprar màquines, i comprar màquines també alemanes, el fill, el Lluís Domènech Montaner, l'acompanyava. Llavors el pare va dir, tu has de ser enginyer, perquè és molt important.
0: Clar, les màquines,
2: tot això. Llavors va fer els estudis a Madrid, que llavors només hi havia l'escola de Madrid, d'enginyer de camins, i mentre era a Madrid, li va cridar l'atenció a l'arquitectura. I en el propi estat de Madrid, sense interrompre, va acabar el curs d'enginyeria, però l'any següent ja es va matricular a arquitectura, a la Real Acadèmia de Belles Artes.
1: Que es deia així aleshores, sí.
2: Que era allà fora.
0: O sigui, aquest gir, clar, arquitectes i enginyers sempre han tingut una relació molt intensa, de vegades negativa, de vegades positiva, però en tot cas molt intensa.
1: Però llavors era molt intensa.
0: Són cosins germans, diguéssim.
1: Hi ha molts edificis d'arquitectura que eren semi-industrials fets per enginyers.
0: Sí, clar, lògicament, no? Aquest llançament de Domènech i Montaner per llançar-se al món de l'arquitectura, clar, estem parlant de l'últim terç del segle XIX. No sé molt bé si això era un bon negoci en aquell moment o va ser una mica bogeria.
2: Home, Jo crec que, amb la seva visió que hi havia de Barcelona, Barcelona estava en un creixement, i tot Catalunya, però sobretot Barcelona, amb un creixement econòmic i demogràfic molt important. Per tant, ell, jo no ho sé exactament, però ell deuria veure aquí hi ha cosa per fer, i efectivament, de seguida que va tornar... El problema que va passar és que l'any que tornava, perquè ja tenia el títol, va morir el seu pare. Llavors, durant una època, va tenir que tirar endavant el negoci aquest de l'enquadernació i d'això. Però això també li va servir molt. Jo ho explico en algun dels llibres aquests, que la pròpia destresa en composar els llibres i en fer les portades, això, li donava pistes que després aplicarà a l'arquitectura. Per exemple, el fet de que un llibre tingui una portada que és plana també el va fer pensar que potser l'arquitectura tenia que ser una façana més plana del que l'art convencional o acadèmic deia, no? I així, a poc a poc, va tenir una altra sort. Va ser un personatge molt afortunat, eh?
0: No, això també la vida també passa. Sí. Igual que hi ha gent molt mala fortuna, hi ha gent que la té.
2: Va tenir la sort de que un oncle seu, que era el Montaner, en Ramon Montaner, que va ser el de l'editorial Montaner i Simon. I llavors aquest home, el Ramon, de seguida va veure que el seu nebot era una persona espavilada i era arquitecte, i li va començar a encarregar coses, entre elles la pròpia seu de l'editorial Montaner i Simon, que encara la tenim al carrer Aragó.
1: Està al carrer Aragó entre Rambla de Catalunya i Balmes.
0: Això no, i no al Balmes de Catalunya, Passeig de Gràcia.
1: I Passeig de Gràcia.
0: Sí, sí, entre Rambla de Catalunya i Passeig de Gràcia, exacte, sí, sí.
2: Sí, i actualment és la Fundació Tàpies.
1: Sí.
2: I vam intervenir la meva dona i jo.
0: Aleshores, ell va començar, diguéssim, de bon peu, no? Perquè de seguida va començar a tenir encàrrecs, primer
1: una obra important,
0: amb aquest lligam familiar, però sí, després sí. Suposo que devia començar... Com era l'arquitectura fins a l'arribada de Domènec Montaner i la seva generació?
2: Sí.
0: Què es construïa? Com es construïa aquí?
2: Bueno, la mostra era que durant una època el Passeig de Gràcia estava ple de palauets d'aquest tipus d'arquitectura, que era molt acadèmica, molt diversa, molt... historicista...
0: Neoclàssica, de manera de fer, no ho sé si...
2: El neoclàssic és un terme més concret, perquè està parlant de l'arquitectura clàssica.
0: Sí, sí.
2: Però llavors hi havia el neogòtic, el neo... Yeah. Hi havia tots els neos aplicats a això. Llavors, això havia conduït a un desastre. I és curiós que, simultàniament, a tota Europa es va produir com una reacció. Una reacció dels propis arquitectes, que van dir, això no pot ser. Llavors, el Domènec, l'any 78, el 1978, quan era relativament jove, als 28 anys, va escriure un article que es deia En busca de l'arquitectura nacional. Aquí hi ha hagut aquest equívoc de que actualment, quan parles de nacional, t'imagines que Domènec volia dir Catalunya, com és lògic. Però en aquella època, encara, el tema nacional... encara es veia com un conjunt d'Espanya, no? Mm-hmm. Després les coses, com deia el Josep Maria, van canviar per raons polítiques, però llavors aquest article va assentar una mica les bases de com tenia que ser la nova arquitectura. I ell deia, bueno, tots els estils passats estan molt bé, però ara hem de fer un estil o una manera de fer arquitectura pròpia de l'època. I això es basava, bàsicament, amb el tema de la funció de l'edifici i amb el tema de la industrialització, concretament el ferro. El ferro fins llavors no s'havia utilitzat, però en aquell moment es va començar a utilitzar i, bueno, la prova és que en la pròpia Montaner Simon ja va aplicar una estructura metàl·lica interior fantàstica.
0: O sigui, abans, desconeixement, però llavors es construïa amb sistemes de totxanes o pedra, amb alguna mena de pegat, de ciment o del que això, i enquadraments de fusta. Aquest era el concepte, simplificant molt, eh?
2: No, és així. Sí.
1: Ciment no encara, perquè em sembla que no havia estat inventat encara el ciment en aquella època.
0: Bueno,
2: el ciment en massa... que no estava inventat era el formigó armat.
0: Clar, aquest és un salt, posterior, I en canvi, la generació de sí. Domènec Montaner comença a intervenir de manera més moderna sí. i sobretot molt influenciats per aquesta segona revolució industrial que està destarotant el món, no?
2: Sí, sí. No, aquí...
1: I que Catalunya és punta de llança, perquè això, per això en diuen que Catalunya és fàbrica d'Espanya. Hi ha sí, molts sí. recursos, la sí, ciutat sí. creix, exacte. Es construeix molt perquè hi ha caler.
2: Sí, hi ha molta connexió amb Europa, i aquí hi ha aquesta cosa que també ha sortit abans, que és la influència dels enginyers. En aquella època els enginyers portaven una mica la delantera, la davantera, perquè eren els que construïen les fàbriques i les grans exposicions. Les grans exposicions eren un fenomen molt important, com ara pot ser el Barça, per exemple.
0: Sí, sí, clar, clar. Sí,
2: però sí. les grans exposicions es basaven en fer grans pavellons i les estructures de ferro era el primer que van fer servir. I els arquitectes van heredar una mica aquesta tradició i la van començar a aplicar ja.
0: Clar, això es devia veure molt clarament ja a l'Exposició Universal de 1888.
2: Sí, senyor.
0: Perquè realment, sí, clar, l'Exposició Universal, que encara queden prous vestigis a Barcelona, déu-n'hi-do, sí. però que era molt més gran i important del que ara ens ha quedat a la memòria, perquè realment alguns edificis van ser destruïts al poc temps, altres la Guerra Civil, etc. Per tant, ha quedat molt més comprimit del que era. Però, és clar, allò era una mostra arquitectònica impressionant, amb molts arquitectes implicats. Suposo que els edificis d'aquell moment devien marcar un abans i un després en com era l'arquitectura al país.
2: Sí, va ser una incidència que els arquitectes van participar molt activament. Això ja els historiadors ho han explicat, que el personatge que tenia que pagar l'exposició es va arruïnar.
1: Sí, sí, aquell valencià, no?
2: Aquell valencià. Sí, sí. Llavors l'alcalde, el Rius i Taulet, se'n va anar pitant a l'Escola d'Arquitectura i en el director, que era l'Elias Rogent, li va dir, mira, tenim que fer una operació ràpida, que és, em teniu que ajudar a fer els edificis de l'exposició. I així es va ser, i el senyor Rogent va començar a distribuir les tasques, en Gaudí encara era molt jovenet, però ja també va participar, i a Domènec li va tocar un edifici molt, molt interessant, que és el cafè-restaurant, el Castell dels Tres Dragons,
0: sí.
2: que, al meu entendre, i això és una cosa una mica polèmica, per mi és el millor edifici de Domènec Montaner, perquè és un edifici que conceptualment és tan clar que amb una sola operació soluciona la funció, soluciona l'estructura i soluciona la forma simbòlica.
1: Me'l miraré millor.
0: Sí, el que ens fem la idea sí. és l'edifici que, sí. Si vas a la Ciutadella de Barcelona, sí. que està just a la cantonada entre el passeig de Picasso i el passeig, com es diu ara, no em surt el nom del final de l'Arc de Triomf. És igual, em sortirà, però que ha sigut durant molts anys, ara ja no ho és,
2: museu.
0: El Museu de Ciències Naturals, de Zoologia, etcètera. Sí, ho dic perquè ens ubiquem, sí, és aquest.
2: Sí. Ara està en plena restauració, sí, sí, que sí. si el vas al veure, el veuràs totalment tapat.
0: Sí, sí, sí.
2: És un edifici que va ser una mica de pena, que a l'anar-se'n al Museu de Zoologia de Ciències, a l'edifici aquell nou del Fòrum,
0: sí.
2: L'edifici va quedar buit. I no hi ha cosa pitjor per un edifici que està uns anys buit perquè es va degradant
0: molt ràpidament. Molt ràpidament. No? Ningú conserva, sí. ningú pensa... Aquella esquerda que surt queda allà.
2: Igual.
0: Sí, sí.
2: I l'edifici aquest, en el seu moment, doncs, va fer una funció molt important. En posterioritat a l'exposició va ser Museu de la Música, museu
1: sí, sí.
2: de moltes
0: sí, sí.
2: coses, no?
0: I sí, sí.
2: Fins que va arribar la Guerra Civil i el van incautar.

0: Tal com comentàvem, la visió arquitectònica de Lluís Domènech i Muntaner va quedar clarament exposada en un article publicat a la Renaixença el 28 de febrer de l'any 1878. Anys abans d'assumir els encàrrecs de més prestigi, com el Palau de la Música, la Casa Lleó Morera de Barcelona o la Casa Navàs de Reus, Domènech i Muntaner proposava fer evolucionar les formes ja existents a l'estat espanyol i fusionar diverses èpoques artístiques de manera harmònica. El títol d'aquest article era En busca d'una arquitectura nacional.
1: La paraula final de tota conversació sobre arquitectura, la qüestió capital de tota crítica, ve a girar sens voler a l'entorn d'una idea, la d'una arquitectura moderna nacional. I no hi ha volta que tal qüestió s'origini sense que, a pesar nostre, no es preguntem. És que avui per avui podem tenir-la una verdadera arquitectura nacional? És que podrem tenir-la en un pròxim pervindre? El monument arquitectònic, tant com la que més de les creacions humanes, necessita l'energia d'una idea productora, un medi moral en què viure, i en darrer lloc un medi físic de què formar-se i un instrument més o menys perfecte de la idea. Un artista acomodant a aquella idea i a los medis moral i físics la forma arquitectònica. Sempre que una idea organitzadora domina un poble, sempre que esclata una nova civilització, apareix una nova època artística. Solament la societat sense idees fermes, sense idees fixes, que viuen fluctuant entre lo pensament d'avui i lo d'ahir sense fe en lo de demà, solament aquestes societats no escriuen en monuments durables a història. Com transitòries són ses idees, transitoris són los monuments. Admetem los principis que en arquitectura no s'ensenyen les edats passades totes, que de totes ben guiats necessitem. I amb aquests principis, severament comprovats, apliquem obertament les formes que les noves experiències i necessitats nos imposen, enriquint-les i dant-los i expressió amb los tresors ornamentals que los monuments de totes les èpoques i la naturalesa nos ofereixen. En una paraula, venerem i estudiem assíduament lo passat, busquem amb ferma convicció lo que avui devem fer i tinguem fe i valor per dur-ho a cap. Se nos dirà, potser, que això és una nova forma d'eclecticisme. Si procurar la pràctica de totes les bones doctrines, que com a bones no poden ser contradictòries, però cedeixin d'on se vulga, és ser eclèctic. Si assimilar-se com la planta de l'aire i de l'aigua i de la terra, los elements que se necessiten per viure una vida sana, és fer eclecticisme? Si creure que totes les generacions nos han deixat alguna cosa bona que aprendre i voler-ho estudiar i aplicar-ho és caure aquesta falta, nos declarem convictes d'eclecticisme.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb Lluís Domènech Girbau i amb Josep Maria Soler i Sabater parlant de la saga d'arquitectes, els Domènech. El més conegut potser és Domènech i Muntaner, del qual n'estàvem parlant ara amb el seu besnet. Doctor Domènech, a partir d'aquesta primera gran obra, si li podem dir així, de Domènech i Muntaner a l'Exposició Universal del 1888, sospito que la carrera d'ell es dispara. I, a més, es dispara no només de fama, sinó també de projecció personal, de dir, doncs sí, hem d'anar per aquí, perquè vaig bé per aquí.
3: Sí, sí. En aquest cas, que també s'ha explicat, una mica hi ha una carrera en paral·lel de l'arquitectura amb la pròpia carrera política d'aquesta consciència que ell havia anat agafant des de molt jove, a través, sobretot, de la Jove Catalunya, i que el va ser seguir una carrera política curiosa, al meu entendre, perquè va ser una carrera que, diguem, van tirar endavant, però arriba un moment que veu que la professió del polític a vegades està renyida amb certs actituds ètiques, amb certs continguts ètics, i els polítics, diguem-ne, l'únic que els interessa és que guanyi el seu partit. Això va passar quan Domènech estava a la Lliga de Catalunya, i és un episodi que ja potser sortirà més tard, i llavors ell pràcticament va deixar la política activa.
4: Bueno, Plató ja ho diu, eh? Que els polítics poden mentir,
0: Sí, sí, si ho diu Plató...
4: Sí, sí. Vull dir que clar, els interessos fan de que
3: sí, sí.
4: Amb tota la poca vergonya del món poden mentir.
3: Sí, senyor.
4: Nosaltres potser tenim més vergonya, si no ens diguem a la política, però bueno, tots mentim, no?
0: Sí.
3: No, en aquell cas era un tema conflictiu, perquè a poc, diguem-ne, l'encaix de Catalunya dins d'Espanya s'havia anat cada vegada tornant més conflictiu.
4: Sí, sí, sí.
3: I el propi Domènech ho havia posat amb les seves conferències a l'Ateneu, etc. I, per tant, en aquell moment, Domènech era partidari de marxar d'Espanya i que Catalunya fos independent. Això, diguem-ne, va xocar amb els catalanistes, que ho eren, però que estaven més...
0: Més regionalistes, diguéssim.
3: Sí,
4: és el període de la Lliga, quan sí. entra ja en vida política, la Lliga regionalista amb el Prat de la Riba, i que comencen a fer política, diguem...
3: Sí.
4: No simbòlica com Unió Catalanista, sinó pràctica.
3: Pràctica. Sí, sí. I això culmina amb el cas de Cambó, que arriba a ser ministre de l'Estat espanyol, vull dir que és la...
0: Aquesta barreja. Mentre es produeix aquest compromís cada cop més important polític i cívic de Domènech Montaner, doncs també li van fent encàrrecs i va fent. Clar, quines són les obres? N'hem comentat algunes, però una mica la progressió per entendre... Perquè, clar, des dels ulls profans, la Casa Navàs o el Palau de la Música no sap si una era abans, una altra després, si una vol dir que fan proves pel que després es veurà o l'altra és un intent d'anar més enllà. No ho sé. Com és la progressió de Domènech Montaner?
3: Bueno, després de l'exposició del 88, que fa tres edificis, un realment en càrrec, l'altre era d'un privat, que va ser aquest hotel enorme, però que ja estava destinat a que quan acabés l'exposició s'enderrocaria, i l'altre era la restauració de la Casa de la Ciutat, de l'Ajuntament, com a residència real i com a per fer-la funcionar millor, no? A partir d'aquests tres edificis, ell ja comença a exercir com d'arquitecte privat. Té un encàrrec molt important, que és el de Caliber de Reus, per fer l'Institut Pere Mata.
4: Que és una meravella.
0: Una meravella,
4: una meravella. Una meravella.
3: El problema, diguem-ne, que després, al cap dels anys, la pròpia arquitectura es va variant, però, bueno, l'impuls inicial va ser molt fort. Era la primera vegada que un arquitecte treballava sentat al costat de la taula del metge, que sabia què carai es tenia que fer allà en aquell edifici. Perquè això no era costum. Els arquitectes eren així...
0: Feia la seva feina i el metge després s'espavilava, no?
3: I, bueno, i és aquesta curiosa cosa curiosa que...
4: Perquè és per malalts. L'Institut Pere Mata continua sent una residència...
3: Sí, sí,
4: per gent
3: psiquiàtrica, sí, sí.
0: Es pot visitar, de tota manera, la part...
3: Sí, la part...
0: De Domènech Montaner es pot visitar, una visita molt interessant, d'altra banda.
3: Sí, sí.
0: I veus l'edifici com era, que era edifici per les persones amb problemes mentals riques.
3: Això mateix.
0: No els pobres, els pobres...
3: També tenien uns pavellons per menys rics.
0: Sí, tant.
3: I això li va portar bastantes feines a Reus, concretament a la Casa Navàs, i a la llarga també això va constituir, el de l'Institut Pere Mata, la base de l'encàrrec de l'Hospital de Sant Pau. L'Hospital de Sant Pau era un projecte que feia temps que se'n parlava, i hi havia el doctor Robert, que durant una època el doctor Robert...
4: L'alcalde de Barcelona, ja com a alcalde de Barcelona.
3: No, encara no era alcalde. Primer, el doctor Robert era un especialista boníssim, segons s'explica, i era una mica el responsable del planejament sanitari de Barcelona. I ell va ser el que va decidir que tenia que haver-hi un primer hospital que estaria dins de la ciutat, que és el Clínic, que tindria la facultat, etc., i l'altre hospital que estaria fora de la ciutat, perquè en aquell moment la malaltia més freqüent era la tuberculosi.
4: Era un autèntic flagell, sí.
0: I a més, Barcelona havia tingut molts problemes a finals de segle perquè la majoria d'institucions sanitàries estaven al rovell de l'ou de la ciutat. I això, l'Hospital de Santa Creu i altres, però això complicava molt...
4: Era un focus d'infecció.
0: No només

0: prop de l'Eixample i que, a més, estigués a la falda d'una muntanya, perquè així l'aire de mar era més absorbit i l'aire en aquell moment era curava tot.
1: L'aire
0: regenerava els pulmons, etc. No? Llavors, aquest solar és el que té actualment i al fer-lo va fer una altra cosa, que va ser cenyir aquest quadrat en els propis carrers de l'Eixample, cosa que hagués pogut no fer. O sigui, hi ha altres edificis d'aquella època a Barcelona que no s'assenyeixen als carrers de l'Eixample, estan a dintre d'un solar. Però ell, això va facilitar molt el fet que d'aquests carrers hi ha accessos i sortides de l'hospital des de tots els llocs, no? I això actualment, sort d'això, perquè s'ha pogut fer un hospital nou que té la seva independència.
1: És el Puigverd a la banda, que també mateix permet això, que, sí, sí. Que si no, el sistema d'urgències actual, que en aquella època no era així, sí, també sí. Està molt ben situat, però tot gràcies a aquest plantejament inicial.
0: Sí, aquest plantejament d'això. Llavors, a partir d'aquest plantejament, ell va pensar una altra cosa, que és que l'Eixample Cerdà està orientat segons els eixos nord-est-sud-oest. Però ell va pensar que la higiene millor era orientar els pavellons a sud i a nord, purs. Per què? Perquè això a cada pavelló li donava dues façanes totalment diferents, una façana mirant a mar a sud, que a l'hivern els hi donava sol i els hi donava alegria, diguem-ne.
2: Sí, sí, sí.
0: I a l'estiu el propi edifici feia ombra sobre la cara nord, i allà tenia... O sigui, que cada pavelló
1: pensat...
0: tenia un jardí per davant i un jardí per darrere. Sí. I això actualment encara hi ha pavellons d'aquests històrics que encara els tenen, no? I bueno, ell va continuar aquesta especulació sobre l'arquitectura. Cada pavelló tenia unes característiques molt curioses de construcció i d'ornamentació. Per exemple, de construcció, ell havia previst unes dobles parets, de manera que entrava l'aire natural per fora, entrava a la sala i una mena de xumeneies que alguna vegada us hi heu fixat, que la gent pregunta això, quines xumeneies són? No, són aspiradors.
2: Que treuen l'aire calent, diguem, no?
0: Que treuen l'aire viciat i calent del pavelló, no? I això, bueno, són coses que sembla que no, però que li donen molta... A part del tema d'ornamentació i simbòlic, jo no entenc d'on treien el temps, perquè es va poder inventar els símbols de cada pavelló, que si un drac perquè matava no sé què, si un... Vull dir una altra cosa que és molt important. Si Domènec no hagués tingut uns grans col·laboradors artesans, no hagués pogut fer la seva arquitectura. Això val per moltes obres modernistes, però en aquell moment es donava una generació d'artesans, d'artistes, d'escultors, de pintors i de contratistes.
2: És que, clar, el modernisme ocupava tots els espais de, diguem, de l'art.
0: Sí, sí. Les farmàcies, tots els mobles... I llavors va ser molt important aquesta relació entre Domènec i el seu equip. Ell tenia un equip propi amb el qual va anar fent els diferents edificis.

0: A banda de la dedicació intensa a l'arquitectura, Domènech i Montaner també va demostrar un compromís cívic amb la política i la història del país. Tot i així, arran del desacord en la visita del rei el 1904, va trencar amb la Lliga Regionalista de Francesc Cambó i es va anar aproximant a les esquerres. Després de ser escollit diputat per la Lliga a Madrid a les eleccions de 1901 i 1903, Domènech i Montaner no va tornar a encaixar mai en la política partidista. D'aquesta ruptura en va sorgir un article publicat al periòdic catalanista Joventut el 14 d'abril de 1904. Es titulava Fivallers de Guardarropia.
1: Farà prompte uns 4 anys que, a ocasió d'haver sigut suspès per ordre de l'autoritat al diari Orga del Regionalisme, volíem avisar els regionalistes de bona fe, els que en el fons eren tan catalanistes com nosaltres, que en el si del regionalisme hi havia uns quants individus que, per ambició, vanitat o inconsciència, eren capaços de comprometre l'organisme que ells tant aimaven. Anys han passat, i aquells regionalistes catalanistes veritables s'han vist arraconats a poc.

0: Els uns ja han sortit del grupo, altres tenen un peu fora. Altres desempenyen càrrec, és cert, més no tenen cap intervenció en la marxa del regionalisme. Els ambiciosos, els vanitosos, els inconscients són els amos veritables de la situació i des de les últimes eleccions a Corts han ensenyat gairebé cada dia l'orella. Digueu si teníem raó. Avui les coses han arribat a una situació intolerable. Amb motiu de la vinguda a aquesta ciutat del quefe de l'Estat, se sentien bafs cada dia més forts i més pestilents que empodegaven l'atmosfera regionalista, avui gràcies a ells irrespirable. De tant en tant, un article més o menys en pro d'en Maura. Propòsits decidits i mal encoberts de fer actes d'acatament al poder centralista que ens esclafa. I, per últim, els actes d'acatament i la gran comèdia parodiant a l'immortal Fiveller. La Casa de la Ciutat, una comissió de regidors regionalistes, comparegué davant del rei i del govern, i un d'ells llegí un discurset. I quin discurset! Segons Ramós, que ni creiem ni deixem de creure, estava revisat per l'autoritat des del matí. En el discurs se parla de municipi i més municipi, de Barcelona i més Barcelona, i la reivindicació dels drets de Catalunya, i l'idioma català, el dret civil, en fi, tot lo que informa la personalitat integral de Catalunya. Això es devia quedar en el tinter. Els noms dels fivellers de guardarropia són del domini públic. Ja el sap tothom. Nosaltres ens resistim a posar-los. Nostres plomes, malgrat siéndex nois gòtics, són netes. Un amic nostre que es trobava en la plaça de Sant Jaume va veure, al sortir, els Héroes de Marres, una cosa molt natural. L'estàtua del gran fiveller se movia, sa cara es girava, s'hi acostà, i al peu de l'estàtua hi vegué una cosa líquida i blanquinosa. Era una escopinada. En la cara del gran patrici s'hi veien encara les marques del fàstic.
1: En guàrdia. Amb Enric Calpena.
2: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
3: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
2: Per què?
4: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
2: Sort del RAC.
4: RAC, i som per ajudar.
5: De terra, de palla, de fusta. Arriba la revolució que transformarà les llars on vivim.
6: Són materials que ara no són una opció, són una necessitat.
7: Passem moltes hores en aquests espais. Si estan pensats perquè ens aportin benestar, doncs vivim amb molta més qualitat de vida, no?
8: I el conte dels tres porquets ha fet molt mal.
9: Cada cop que parlo que tinc una casa de palla, se't cremarà la casa, vindrà el llop i te la farà caure, no?
5: Construint el canvi. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.

0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Doctor Domènech, estem a l'Hospital de Sant Pau, amb en Domènech Montaner, però aquí apareix el següent de la nissaga, el fill de Domènech i Montaner, en Pere Domènech, en aquest cas. Canvia això dels Lluïsos, no va tenir continuïtat aquí.
2: No, però, perquè hi ha un error. Resulta que Domènech Montaner va tenir un primer fill,
1: vaja,
2: que també es tenia que dir Lluís, però que va morir recent nascut. I llavors el segon es va dir Pere.
1: Clar, o sigui, que si no hagués sigut Lluís també, sí, una altra també. Vegada, Lluís Domènech, també. Amb això. En Pere Domènech, també arquitecte, i que hi va col·laborar amb l'Hospital de Sant Pau, en la construcció de l'hospital. Què va agradar del pare? Era el mateix estil? Era un postmodernista? O què va fer, Pere Domènech?
2: No, el Pere Domènech, de sortida, sobretot en l'hospital, i en el propi Pere Mata, que també va intervenir, va seguir el que deia el seu pare, diguem-ne. Però a nivell que va anar fent arquitectura, va entendre, va participar més de la cultura global arquitectònica d'Europa i de Catalunya. Llavors es va donar el fenomen aquest del noucentisme, amb una sèrie de raons que ara no venen al cas, i llavors es va passar una mica en el llenguatge més neoclàssic. Ara sí que en podem dir totalment neoclàssic.
3: Allò de la mesura, no? De la mesura grega, que és el noucentisme.
1: Això sembla la rebel·lió adolescent, que tots som una mica adolescents, encara que tinguem una certa edat, amb els pares, no? Allò de tu ets així, doncs jo sóc el contrari. El contrari o diferent. No sé si la relació entre ells dos era prou fluida.
2: Molt bona, sí.
1: En aquest cas no va haver-hi problema generacional.
2: Jo inclús no entenc coses que es van produir després i que el Domènech Montaner se les va anar empassant, com que és que el seu fill Pere, a poc a poc, també va fer una evolució cap a la dreta, diguem-ne. Mm-hmm. I en un moment en què a Catalunya també hi havia una força molt gran en aquest sentit, i sobretot a partir de la dictadura de Primo de Rivera, de l'any 23, precisament l'any que es mor Domènech Montaner, entre Primo de Rivera, llavors el Pere Domènech es va, diguem-ne, assimilar o es va...
3: Adaptar la situació,
2: cosa que sempre és molt discutible.
1: Clar, que amb en Lluís Domènech Montaner probablement no hagués sigut... Ell no hagués fet aquest gir que sempre és molt especular, però
2: sí.
1: Ja es veu venir que no.
3: Amb l'article que hem llegit dels fivallers de guardarropia, que és molt bo...
2: No, això li va procurar a Pere una manera de fer totalment diferent. I l'anècdota és que es va acabar casant amb una filla de militar.
1: Domènech Roura, de tota manera, també, tingués l'adscripció política que tingués, però va tenir una carrera com a arquitecte, però important, de grans edificis, no només d'edificis privats, petits, diguéssim, o relativament petits. Sí.
2: No, perquè, diguem-ne, també va tenir la sort que en l'any 29... ell era un personatge important a l'escola i tenia el nom... I, per tant, li van encarregar els dos edificis més importants, que eren el Palau Nacional, que era el pavelló central, que ja anteriorment Puig i Cadafalch l'havia senyalat com a palau que culminava tota l'exposició, i l'estadi de Montjuïc, també. L'exposició, que pot ser molt criticada perquè no deixa de ser una arquitectura molt acadèmica i molt una mica tronada, però també va comportar fenòmens importants. Per exemple, Pere Domènech, al construir el Palau Nacional, que el va tenir que construir en molt poc temps, es va aliar amb el constructor i van inventar tota una tècnica de construcció basada en la indústria i en el formigó armat, que després revestien, i és un edifici que sembla que sigui de pedra, i en realitat no és un edifici, és un edifici que és d'estructura de formigó. El Pere Domènech, a més, era un autèntic expert en cúpules. Ell mateix, per donar classe a l'escola, va fer com uns apunts fets a mà per ell, que era els dibuixos de totes les cúpules, tant d'Europa com de l'Àsia, perquè, esclar, i a Estambul hi havia les millors cúpules del món, Santa Sofia, etc. No? Llavors, aquests apunts els va fer, i estan conservats a l'Arxiu Històric del Col·legi, i denoten aquesta afició per les cúpules,

0: Quan va esclatar la Guerra Civil, Pere Domènech i Roura va haver de fugir de Barcelona. Tot i la pèrdua de clients i d'estatus social durant la postguerra, es va mantenir molt ocupat. Va dissenyar cases particulars a ciutats com Reus i Valls, va refugiar-se en el càrrec d'arquitecte municipal de Canet i, quan ja estava jubilat, va planificar una intervenció especialment complexa a Lleida que implicava el trasllat de tot un edifici medieval. Va ser el fill gran, Lluís Domènech Torres, qui el va fer viatjar fins a Lleida per col·laborar en aquest projecte mai realitzat.
1: Ja sóc aquí, fill meu.
2: Benvingut a Lleida, pare.
1: No saps com m'he alegrat de rebre el teu missatge. A Canet s'hi està molt bé, però això d'estar jubilat i deixar de rebre encàrrecs... Què vols que et digui? No ho porto gaire bé.
2: Ho sé. Per això l'he fet venir. Per un projecte que estic segur que l'engrescarà. I a mi també, que consti. Li he preparat una taula a un racó del despatx, perquè s'hi pugui instal·lar.
1: Magnífic. Em sembla que m'hi passaré moltes hores en aquesta taula. Això de traslladar tot un edifici gòtic no és una tasca menor. Pel paper on escriure els càlculs no pateixis, que he portat papers d'esborrany dels que feia servir a l'escola d'arquitectura. Papers pagats per l'Estat. Això sí, abans de començar, explica'm alguns detalls més del projecte.
2: Com ja li vaig dir, es tracta d'un projecte enorme. El director general de Regiones Devastades, el senyor Moreno Torres, vol deixar la seva empremta al mapa de Lleida, ara que ja plega. I l'alcalde, Víctor Ellín, no és menys ambiciós. Volen traslladar l'antic Hospital Gòtic de Santa Maria a la plaça de l'Ensenyança per alliberar la façana de la catedral neoclàssica enfront de l'avinguda Blondel.
1: Caldrà redactar un projecte complet per desmuntar i tornar a muntar els carreus de pedra i per reconstruir les voltes, la forja, els enteixinats... Ah, també s'ha d'estudiar la urbanització de la plaça que acollirà l'edifici i la de la nova plaça que es farà davant de la catedral, és clar.
2: Pel que veig, ja li ha donat unes quantes voltes.
1: Tu ho diràs. Ja saps que m'agrada molt estudiar les estructures de voltes, tal com feia el teu avi, el Celsia. A més, tu has d'atendre les peticions de l'Ajuntament. Però jo ara tinc tot el temps del món.
2: L'obertura d'una nova plaça davant de la catedral permetrà que quedi oberta al Segre.
1: Em sembla evident que aquesta apertura visual sobre l'església neoclàssica faria necessari dotar la catedral d'una cúpula.
2: Teniu una bona dèria amb les cúpules.
1: Escolta, fill, prou que em van criticar per la que vaig fer al Palau Nacional, allà a Montjuïc. Però l'arquitectura clàssica sempre és un bon recurs. Si no et fa res, començaré a calcular empentes i càrregues verticals per l'edificació d'una cúpula.
2: Per mi ja s'hi pot posar ara mateix. El simple fet de veure-us tan entusiasmat ja és un motiu per emprendre una tasca tan titànica. Ara mateix la ciutat ja no em sembla tan grisa com fa uns minuts.
3: Això és En Guàrdia. En Guàrdia.
0: Doctor Domènech, acabem d'introduir un altre Domènech, en Lluís Domènech Torres, ja és el net de Domènech i Montaner.
4: Això mateix.
0: També arquitecte, per variar.
4: Sí, per variar. Aquest sí que ho tenia clar, perquè el Domènech i Montaner va instituir una tradició, que és que en els batejos, a part de donar aquell ciri que et posa a la mà, ell va comprar un llapis enorme i li va posar el llapis a la mà dient... I ja estàs condemnat
0: ja està.
4: A ser arquitecte. Bueno,
0: vostè també va ser batejat així, amb llapis...
4: Es veu que sí, no me'n recordo.
0: No m'imagino.
4: Es veu que sí. I llavors, bueno, va seguir la tradició, va fer la carrera aquí a Barcelona, però just en el moment que estava fent el projecte fi de carrera, va esclatar la Guerra Civil. I llavors ell, perquè no l'enganxessin i el fessin anar al front i això... es va refugiar en unes masies a prop de Sant Feliu de Guíxols, a les Gavarres. I llavors ell va viure, que va explicar la història, i amb dibuixets i tot, va viure en una tenda de campanya, allà al mig d'un bosc, etc. No? A l'acabar la guerra, ell es va tenir que presentar i els militars li van dir, ah, vostè va començar el servei amb la República, per tant, ara el castigarem i el farem anar amb una ciutat que li serà molt interessant, que és Lleida, que està totalment destruïda en aquest moment.
5: I pels bombardeigs, sí. I pels atacs a la ciutat.
4: Sí, sí. Jo tinc fotos de l'època És, bueno, és el mateix que passa a Gaza o a...
0: Sí, sí, arrasades.
5: No, hem de tenir en compte que Lleida és l'única ciutat de Catalunya, que ciutat gran, que hi va haver un combat obert als carrers per ocupar la ciutat.
4: Sí, senyor.
0: Això destrueix les cases, sí, sí. Segur, segur.
4: I, a més, hi havia el front del riu, que uns estaven a una banda i els altres...
0: Sí, sí.
4: Bueno, i es va...
0: Terribles.
4: Bueno, total, que el Domènec, al final del 39, quan ja s'havia recent acabada la guerra... No, abans, perquè inclús va entrar a Lleida just abans de l'ocupació de Barcelona pels nacionals, el febrer del 39, no va ser? Bueno, és igual, va arribar a Lleida i va trobar allò planxat. L'avantatge és que l'autoritat militar el va destinar a Gardeny, on hi havia la caserna, i allà va fer tasques de reconstrucció i d'anar a solucionar els problemes, però, bueno, no va estar, diguem-ne, en cap tipus de circumstància adversa. Al revés, va trobar en els propis tècnics que servien als oficis d'allà de Gardeny unes persones fantàstiques, perquè ell va arribar a Lleida sense conèixer ningú, i aquella gent els va acollir. De tal manera que la dona... de l'ebanista, que era el que feia els mobles i això, i que després a Domènec li va fer la taula del menjador, etc. La dona d'aquest senyor va ser la nostra cuidadora de quan érem recent nascuts.
0: Estem parlant del seu pare, ara.
4: Sí, sí.
0: Val, val.
4: El meu pare, doncs, i la meva mare, van arribar sense res a Lleida. Llavors, aquesta gent, que és un... Bueno, és per creure en l'humanitat, perquè aquesta gent no tenien per què, però el van ajudar molt en aquest sentit, i, per tant, ell es va començar a sentir integrat gràcies a...
0: I va poder desenvolupar la seva carrera, sí, en bona mesura.
4: Llavors, ell es va posar a fer coses que, d'alguna manera, superessin el trauma de la guerra. I a mi això m'ha interessat també molt, perquè jo no ho coneixia, que ell va començar a inventar actuacions que anessin a elevar el nivell cultural i que la gent de Lleida pogués recuperar una mica l'antiga costum de la cultura, no? Llavors, per exemple, va convertir uns urinaris antics que hi havia en els Camps Elisis en un aquari, cosa bastant insòlita en una ciutat destruïda, un aquari que ell venia a Barcelona, anava al zoo, agafava un cubell amb peixos...
0: I els portava cap allà.
4: Portava a Lleida i va funcionar bastants anys. Una altra cosa va ser que ell va reinventar la cavalgada dels Reis. I va reinventar el marraco, el van tornar a fer nou, perquè a la guerra el marraco és com la patum.
0: Sí, sí.
4: I surt cada festa major.
5: Lo marraco.
4: Lo marraco, exactament.
0: Doctor Domènec Girbau, no tenim més temps. Ho sento, perquè, a més, ens hem quedat sense saber la seva història, que és el següent fill i el següent Lluís i Domènec, però això quedarà per un altre dia. Perfecte. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Llàstima del temps, el doctor Domènec Girbau és l'autor d'aquest llibre, Els Domènec, una nissaga d'arquitectes, del qual em sembla que sempre ocufoi de formar-ne part i amb raó.
4: Sí, sí.
0: Moltíssimes gràcies per haver vingut a Vanguardia.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler Sabater, anem tan justos de temps que et dic adéu.
5: Adéu.
0: Això és Vanguardia.
6: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas. I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato i Albert Cortés.
3: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'Enguàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. El foc que crema el massís de les Gavarres obliga l'organització a suspendre la cantada d'havaneres que s'havia de fer aquest vespre a Calella de Palafrugell. En un comunicat, l'organització informa que, seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergències, finalment han decidit anul·lar la cinquantena cantada d'havaneres prevista per avui. En el mateix comunicat s'afegeix que l'organització es posarà en contacte amb els espectadors per informar-los dels procediments per tornar-los l'import de les entrades. Tot plegat en una tarda que es preveu molt i molt complicada per culpa d'aquest incendi que crema el massís de les Gavarres al Baix Empordà, perquè el que estan pendent els bombers a aquesta hora és de la marinada i està bufant amb força i serà clau per saber com avança aquest incendi. Més de 400 efectius dels bombers continuen treballant en aquesta hora, amb especial atenció al flanc dret del foc. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat que respecti el confinament dels 7 municipis afectats.
2: Es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinaments i demanar corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania, evitar sortir i reduir mobilitat, no venir cap a aquesta zona, especialment els municipis que estan confinats.
1: Es manté tancat l'accés al massís de les Gavarres, on fins ara han cremat més de 2.000 hectàrees. Més notícies amb la Maite Curto.
3: El Ministeri d'Exteriors confirma 2 espanyols més entre les víctimes mortals dels terratrèmols de Veneçuela de la setmana passada i ja en són 34. També n'hi ha 140 més de desapareguts i 11 de localitzats sota la runa. El doble sisme a Veneçuela ja ha causat almenys 2.650 morts en total. Centenars de cadàvers s'acumulen a la morgue improvisada de La Guaira, a la zona més afectada. Hi ha anat el nostre enviat especial, Miquel Jarque.
4: Mentre a la zona zero del terratrèmol es continua treballant en la recerca de desapareguts, el port de La Guaira, convertit ara en un macrodipòsit de cadàvers, arriben amb menys freqüència que a principis de setmana furgonetes amb cossos. Els cotxes fúnebres fan cua. Allà espera Nelly Julio, l'arribada del que ha de recollir el seu nebot de 25 anys i el pare del jove. A nit els van rescatar d'entre la runa.
5: Estamos esperando a que los pasen al Junquito, que es el cementerio donde los van a cremar. Pero la carroza no ha llegado todavía, estamos esperando desde esta mañana. Él hoy saber que ya aparecieron, que ya están y no que se vayan a quedar ahí en el olvido, porque muchas personas no llegan a rescatarlo. Muchas personas que quedan perdidos. Això és molt important.
4: La tanca del recinte està forrada d'una tela de sac negre. Entre les costures es veu que en un extrem del dipòsit s'acumulen muntanyes de calç viva i milers de taüts.
1: Els Mossos han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Els fets van passar dijous a la nit, quan una baralla entre diverses persones va acabar amb trets i 4 individus fugint de la zona corrent, segons alguns testimonis. La detenció ha tingut lloc aquesta mitjanit en un pis de l'Avinguda Meridiana, a prop del lloc dels fets. La investigació ara continua oberta i està sota secret de les actuacions.
3: Desarticulat un grup criminal dedicat a robatoris violents i amb força en empreses i habitatges de Catalunya i de Castelló de la Plana. Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han detingut 7 persones. Els assaltants lligaven els habitants de les cases on robaven o els treballadors de les empreses i se'ls van decomissar armes de foc, drogues i joies i simbologia dels trinitarios. La investigació va començar després d'un robatori amb violència i intimidació a les instal·lacions d'una empresa. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
1: I avui és un dissabte carregat de concerts i festivals d'estiu, com el Canet Rock, amb la Ludwig Bank, que serà un dels seus caps de cartell.
6: I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança mentre...
1: Els d'Espoll acabaran sortir al sol a Canet de Mar, també amb els Detallers, els Amics de les Arts, els Catarres i Maria Jaume, entre d'altres. Els concerts arrencaran com sempre, avui a les 6 de la tarda i s'allargaran com a mínim a un quart de 6 del matí. Als esports, Ernest Macià, bona tarda.
7: Bona tarda. D'aquí a menys d'una hora, a les 5 comença a Barcelona el Tour de França amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres que sortirà del Parc del Fòrum i arribarà a l'Estadi Olímpic. De seguida al Tot Giro podreu seguir, com també podreu seguir la classificació de la cursa del Gran Premi de la Gran Bretanya. Recordem que avui s'ha fet aquest matí la cursa sprint que l'ha guanyat Kimi Antonelli. Seguirem també al Tot Gira els vuitens al Mundial, a les 7 al Canadà, Marroc, i a les 11 de la nit recordem Paraguai i França, i recordarem també la derrota de Marcel Granollers al tenis, al torneig de tenis en dobles de Wimbledon.
0: Fins aquí les notícies.
8: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
9: El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
8: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
9: Salut.
10: CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.

0: Barcelona serà avui i demà la capital del ciclisme mundial. Tothom mirarà els carrers de Barcelona per seguir el gran départ del Tour de França, la millor cursa ciclista del món i un dels millors espectacles esportius del planeta. Tenir Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Sexes, Ayuso i tota la caravana del Tour sortint del Fòrum, passant pel carrer Llull, per Josep Pla, pel carrer Aragó, pel carrer Mallorca i la Sagrada Família i pujant a Montjuïc és simplement un privilegi. Catalunya és terra de ciclisme, l'afició és enorme i el Tour ha sabut reconèixer-ho. La ciutat s'ha sabut moure i avui, com va passar als Jocs Olímpics del 92, Barcelona tornarà a ser capital esportiva mundial per un dia. Un orgull.
1: Tot gira amb David Clopé.
0: Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 9 del vespre per fer un Tot Gira especial amb el gran départ del Tour de Barcelona. Avui, primera etapa, una contrarrellotge per equips íntegrament a Barcelona, amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. És la primera de les 3 etapes catalanes que obren aquest Tour 2026. El Tour on la bèstia Pogacar vol fer història guanyant el seu 5è títol. Tot Gira connectat al Tour, però amb els 5 sentits a l'Empordà, al massís de les Gavarres. Continuen les feines d'extinció del primer gran incendi de l'estiu a Catalunya. I ara, precisament, entrem en hores decisives en què la força del vent podria canviar la situació que fins ara ha estat relativament controlada. Tot Gira avui, doncs, treballant colze a colze amb els serveis informatius d'aquesta casa, connectats a l'Empordà i connectats al Tour. Benvinguts al Tot Gira. Comencem.
2: Torna el millor ciclista del món.
3: Quel effort il est en train de produire! Il a surclassé la concurrence!
2: Tots contra ell.
3: Una victòria èpica que lo proyecta encara de più de la leyenda.
2: Contra el millor ciclista del moment.
4: Et le plus grand cycliste de l'histoire moderne.
2: El caníbal del segle XXI.
5: La pata!
3: Canta Sanremo! Canta Sanremo!
2: Pogacar a casa. Vingegaard a casa. Sexes a casa, els millors a casa.
6: Ha vinto su Blockhaus, ha vinto a Cornon le Scale, ha vinto a Pila, ha vinto a Cari.
2: Això és el Tot Gira. Això és el Gran Depart de Barcelona.
0: Som els del Tot Gira amb el Raúl Orgales al control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció i el Víctor Rodríguez i el Lautaro Quinteros al control central. Avui un Tot Gira amb un ampli desplegament als carrers de Barcelona per seguir la gran festa del Tour que començarà pocs minuts després de les 5 de la tarda. És una crono per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a l'estadi olímpic Lluís Companys, just a l'exterior de l'estadi. El primer equip que prendrà la sortida serà el Caja Rural, l'equip dels dos ciclistes catalans d'aquest Tour, el Joel Nicolau i l'Abel Balderston. L'últim equip a prendre la sortida serà l'UAE, de Tadej Pogacar, quan faltin 5 minuts per a les 7 de la tarda. Seran, per tant, unes 2 hores de crono, d'activitat ciclista al centre de Barcelona, amb carrers tallats i molta, molta gent a peu de carrer per seguir la prova. No serà una etapa per marcar diferències, però sí per decidir el primer mallot groc. I aquí caldrà veure si, per exemple, a l'UAE de Pogacar o al Bisma de Vingegaard els interessarà començar el Tour ja vestits de groc, amb tot el que això implica de protocol de podi, per al líder de cada etapa, responsabilitat de manar al gran grup el primer dia. Bé, de tot això ja n'anirem parlant avui durant l'etapa. Sergi Camps, què tal, com estem? Bona tarda.
7: Molt bé, bona tarda.
0: Hem obert enquesta a xarxes, a x.com/totgira. Sí. Aquest és el Tour de Pogacar, el Tour on Pogacar busca entrar al selecte grup d'aquells que ja n'han guanyat 5, Anquetil, Merckx, Sinol i Indurain. La pregunta als oients és clara. Qui creieu que guanyarà el Tour?
7: Doncs mira, pregunta oberta, però ja pràcticament tancada, perquè déu-n'hi-do com domina el ciclista eslovè. Qui guanyarà el Tour de França? 4 opcions: Pogacar, Vingegaard, Sexes o un altre. Digueu-nos qui als comentaris d'aquesta piulada. I amb el 90% dels vots, els oients del Tot Gira creuen que guanyarà aquest Tour el seu 5è, Tadej Pogacar.
0: Sé que és una pregunta amb resposta gairebé òbvia, però avui també serà interessant veure les altres opcions, quants vots esgarrapen. De moment és un gairebé tot a Pogacar. Molt bé, a aquesta hora, per cert, entenc que això encara li falta uns minuts per començar, 5 i 5 de la tarda, però comencen a bullir les imatges, hi ha moviment a xarxes.
7: Mira, ara penjarem un vídeo que ens apunta el Francesc Ripoll des de la zona d'autobusos dels equips, dels catalans del Caja Rural escalfant-se de cara a aquesta sortida del Tour de França, i si mires el compte oficial de Twitter del Tour, doncs un orgull per Catalunya que molts tuits siguin doncs, dels carrers de Barcelona, promocionant també la capital del país, i també la mateixa línia, la portada d'avui del diari L'Equip, eh? El titular és Som-hi, i hi ha quatre imatges, són les de Pogacar, Vingegaard, Seixas, que recordem que és un ciclista francès, i tot coronat per la Sagrada Família, marca incomparable avui en aquesta Grande Part.
0: Molt bé, això és a punt de començar, de seguida me'n vaig cap al fòrum, cap a la sortida d'aquest Tour de França, també cap a l'arribada a Montjuïc, però mira, s'ha obert la porta de l'estudi, apareix l'Ernest Macià. Què tal, Macià, com estàs?
5: Molt bé, David.
0: Dues notícies a última hora que té a veure amb el Barça de bàsquet, un que no seguirà.
5: Exacte, un Grande Part, també podríem dir, perquè se'n va, surt del Barça de bàsquet, ha sigut un dels millors, ho hem de dir, aquesta temporada que ha estat aquí, que és Will Clyburn.
0: Clyburn se'n va del Barça.
5: Sí, sí, sí, el jugador que potser més talent i disponibilitat de física ha demostrat en el tram final, fins i tot per marcar jugadors més baixos que ell, jugador amb un percentatge de triples molt alt, amb moltíssim talent, però 36 anys. El Barça vol rejuvenir la plantilla, jo
0: crec. És el Barça, diguem-ne, qui decideix que no continuï, eh?
5: Té clàusula de tall al Barça per fer-ho, i portarà a l'ES més joves. Sembla que Isaac Bonga podria anar al Madrid, encara no és segur, però podria ser, però l'Ubabo Cabarrot, l'estrella del Baskonia, podria ser, serà, vaja, si tot va bé, l'elegit, i per tant, doncs aquí el Barça baixa de 36 a 31 anys de mitjana d'edat, i si fos Bonga, 26.
0: Molt bé, doncs a 2:05, notícia que us avança l'Ernest Macià. Clyburn no seguirà al Barça de bàsquet. Qualsevol novetat, ens dius, i avui sentirem una conversa precisament que el Macià aquest migdia ha gravat amb Pau Gasol.
5: Pau Gasol, sí, sí.
0: Pau Gasol avui al Tot Gira, ha iniciat el seu campus d'estiu a Cornellà, i amb ell hi ha estat el Macià. Gràcies, Macià, fins ara.
5: Molt bé.
0: De seguida cap al Tour, però ja sabeu que avui al Tot Gira tindrem un peu també a les Gavarres. Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda.
0: Recapitulem aquesta hora quina és la situació d'aquest incendi que crema des de les 9 del matí d'ahir dissabte, i sobretot ara, amb tota l'atenció, són hores importants, decisives, amb aquest vent de marinada que ja està començant a bufar a la zona.
8: Sí, sobretot aquest vent que serà determinant, ens diuen els bombers, per poder controlar l'incendi. De fet, aquesta entrada de marinada preocupa sobretot pel flanc dret d'aquest incendi, perquè és el que es pot fer que acabi sent més gros encara aquest incendi. Per tant, si et sembla, marxem ara fins al centre de comandament a la Bisbal d'Empordà, perquè allà hi tenim la nostra companya, la Laia Claret, amb l'última hora d'aquest incendi que crema, que continua actiu a les Gavarres. Laia, molt bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Doncs sí, veiem que torna a sortir bastant una columna de fum, la veiem aquesta hora, aquest matí no es veia tant, però ara torna a sortir força, una mica més negra. Són 2.200 hectàrees afectades, però és que clar, és el que dèieu, el potencial és de 30.000. Preocupa això, el flanc dret, Santa Cristina d'Aro, i és que ha canviat el vent, a la tramuntana s'hi suma la marinada, són hores complicades. David Borrell és el cap dels bombers.
10: La intranquil·litat que tenim és que durant les properes hores, doncs amb aquest canvi de gir del vent, doncs podem tenir dificultats amb contenir el flanc dret. Hem aconseguit fins ara fer-ho, però ara ve lo difícil, diguéssim.
9: I és que si s'estén aquest flanc, doncs bé, afectaria el massís de les Gavarres. Per tant, el foc podria anar cap al Gironès. Mm-hmm. I per tant seria molt difícil ja d'estabilitzar. Què s'ha fet? Doncs s'han tallat tots els accessos a aquest massís. 20 municipis, no es pot entrar al massís ni en vehicle motoritzat ni tampoc a peu. I també els 7 municipis confinats d'ahir, ara s'hi suma una part de Mont-ras. La carretera C66 l'han tallat fa mitja hora, i aquest municipi també confinat. En sabrem noves dades a 6:15, que tornen a comparèixer, per això, per actualitzar dades.
0: I que ho seguirem aquí en directe al Tot Gira. El foc, per cert, Laia, que crema el massís de les Gavarres, obliga l'organització a suspendre també la cantada de veneres que s'havia de fer aquest vespre càlida de Palafrugell. Què en sabem ara mateix?
9: Sí, Palafrugell no és un dels municipis confinats, però vaja, què s'està demanant des d'aquí? Doncs que la gent confinada no surti de casa i que la gent no es mogui pel Baix Empordà per les carreteres. Cantada de veneres, doncs mou molta gent. Per tant, han recomanat a l'organització des d'aquí els serveis d'emergència a suspendre-la. L'organització diu que es posarà en contacte amb qui tingui entrades i no es farà aquesta nit.
8: Gràcies, Laia. Cal dir que ara mateix la bona notícia, sens dubte, és que aquest foc que crema des d'ahir al matí no ha deixat víctimes, però sí que deixa danys materials importants amb cases calcinades i prop de 12.000 persones que encara estan confinades.
11: No queda res. Mirem que no fem foc a la casa dels veïns, que és el que més m'interessava, i almenys tenim les cases salvades dels veïns i nosaltres, doncs, a reprendre. Això és l'únic consol que tenim, que no ens hem fet mal. Ara, si fem cas de les ordres que em van donar, confinat i no et moguis de casa, cagada de les gegants. Perquè si jo estic a casa, estic rostit com un pollastre a l'as.
8: És el testimoni colpidor de Jordi Roig, que és veí de Calonja, que s'hi ha cremat la casa a l'urbanització Mas Ambròs, totalment calcinada, ens explicava en declaracions a Catalunya Ràdio. Una imatge que xoca amb el missatge que mantenen les autoritats, que és mantenir el confinament en els 7 municipis on s'ha decretat i evitar també, sobretot, desplaçaments a la zona, sobretot pel que fa als vehicles que venen de l'àrea metropolitana de Barcelona que vulguin passar el cap de setmana a la costa.
0: I tot això, Berta, a poques hores que arribi una altra onada de calor, serà la segona d'aquest estiu, que s'ha d'allargar, atenció, fins dimecres i que preocupa molt, òbviament, els bombers.
8: Sí, per això Protecció Civil demana, sobretot, evitar desplaçaments cap a la zona i s'ha tancat també l'accés al massís de les Gavarres. Ara mateix hi ha dues carreteres tallades per l'incendi, d'una banda la G660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja i d'altra banda la GB6612 entre Llagostera i Calonja. A 7:45 del vespre hi haurà una nova reunió amb els alcaldes dels municipis afectats per avaluar quines mesures es prenen a partir d'ara, poc després, a les 8 en punt, compareixença del president de la Generalitat i també dels màxims responsables dels bombers.
0: I tot això, insisteixo, aquí, en directe al Tot Gira, antena oberta, seguint el tour, però també, òbviament, amb l'incendi de les Gavarres. Qualsevol novetat l'explicarem aquí al Tot Gira. Gràcies,
8: Fantàstic.
0: Berta.
8: Fantàstic. Fins ara.
0: Passant 3 minuts d'un quart de 5, cap al tour.
2: La millor cursa ciclista del món, a terra a casa. El gran départ del Tour a Barcelona.
12: C'est parti pour Tadej Pogacar.
2: El Tour, el Tot Gira, amb David Clopés.

0: El Tot Gira avui amb diversos punts de connexió al llarg del recorregut d'aquesta primera etapa, que començarà quan passin 5 minuts de les 5 de la tarda. Contrarrellotge per equips. El primer en sortir serà el Caja Rural, l'equip dels dos catalans, de l'Abel Balderston i del Joel Nicolau. A la línia de sortida, al parc del Fòrum de Barcelona, hi tenim el Francesc Ripoll. Ripo, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: A la línia d'arribada, a Montjuïc, tenim el Xevi Soler. Hola, Xevi.
2: Hola.
0: I tindrem també un redactor itinerant movent-se pel recorregut buscant l'ambient entre els barcelonins, el Marc Andrés, a qui després saludarem. I crec, Ripoll, que ara mateix ja tens protagonista, oi?
1: Sí, sí, estic a la zona del Village, diguéssim, que es diu d'aquí del parc del Fòrum, del Tour de França, i estic molt ben acompanyat. Tinc al costat el David Escudé, que és el regidor d'Esport a Barcelona. Ja t'escolta, David.
0: Senyor Escudé, què tal? Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Ara mateix deu tenir els nervis d'un futbolista abans de jugar a la final d'un Mundial, no?
3: Doncs no t'enganyaré, així és. Hi ha una barreja de nervis i emoció i també de calor, les tres coses, però sí, sí.
0: Sí, aquesta serà la quarta vegada que el Tour passi per Barcelona. Els anys 57, 65 i 2009 ja hi va passar, però van ser etapes, no un gran départ com ara, amb tot el que això significa. Vostè i molta més gent és un dels artífexs que això hagi estat possible, que Barcelona sigui la sortida del Tour. Fins a quin punt ha costat arribar fins aquí?
3: Doncs, bueno, la veritat que ha costat una miqueta i que fos en aquest any també una miqueta i, bueno, és feina de formigueta que des de fa anys doncs es va començar i s'ha anat consolidant fins que, bueno, farà un parell o tres d'anys doncs ja l'alcalde Collbenit va poder ja doncs signar, no?, el gran contracte amb el Tour de França, així que portem temps al darrere, sí.
0: Diu anys, em podeu concretar una mica? És a dir, estem parlant de molt de temps per aconseguir que hi hagi un gran départ aquí?
3: Bueno, jo personalment vaig començar les converses a través del mestre Rubén Peris i la Volta, ja fa un grapat d'anys, estaria parlant de fa 7 anys que vam començar a fer doncs, la feina prèvia d'aproximació amb Cristian Prudhomme i el seu equip, i mica en mica hem anat construint doncs, el castell aquest que avui doncs, tot just gaudirem. No? Al final del mandat passat, doncs, l'alcalde Collboni, en aquell moment doncs, tenen d'alcalde, ja va tenir una de les reunions importants en aquest mandat doncs, ja hem acabat de certificar-ho tot.
0: A què li costa a Barcelona que vingui el Tour aquí?
3: Doncs li costa molta il·lusió. La veritat que el cos és incomparable amb l'emoció i amb les ganes que tenen els barcelonins i barcelonines de tornar a ser doncs, protagonistes d'un dels esdeveniments més importants. Jo sempre dic que possiblement després dels Jocs Olímpics possiblement l'esdeveniment popular més important que haurà tingut la ciutat de Barcelona, sens dubte, és la gran de part. O sigui que el cos, en qualsevol cas, el calcularem i l'informarem quan toqui, que evidentment no és just abans que doni l'inici la gran de part i aquesta crona per equips, sinó quan passi la caravana del Tour i es puguin fer els càlculs com Déu mana.
0: Ja fa anys que Barcelona busca el seu lloc al mapa esportiu mundial, amb una mitja i una marató que no paren de créixer, amb la Vuelta que ja va venir, amb aquest Mundial de Futbol del 2030 a l'horitzó. Què més té el senyor Escudé entre cella i cella per portar Barcelona?
3: Bueno, aquest mandat jo crec que hem fet un... Estàvem massa amagats, jo crec que en el mapa esportiu, això és l'altra cara de la moneda, que és el de la promoció esportiva, perquè el gran esdeveniment jo crec que és el que ha d'incentivar, no?, i motivar la gent perquè faci esport, però feia massa temps que Barcelona havia desaparegut del mapa d'events internacionals, ja que mandat hem tingut també la Copa Amèrica, no ens oblidem. Hem batut el rècord de participació en una mitja marató, en una marató, recordo que fa poquet vam anunciar que en una setmana havíem tancat 40.000 dorsals de la mitja marató, anem camí de rècord de la marató, hem fet una sortida de la Vuelta, hem fet una sortida de la Vuelta femenina, no ens oblidem de l'esport femení, i ara tenim la gran de part, que jo crec que és un dels esdeveniments més grans i més importants que una ciutat pot organitzar. I vistes doncs, el mandat vinent, evidentment, que no ens hem volgut quedar com a més espectadors i que treballem perquè Barcelona doncs, tingui i sigui la seu de la final del Mundial de Futbol. Anem a anem a per totes, evidentment, com sempre. Jo no sóc de seure'm al sofà i queixar-me, sinó de construir per fer-ho possible.
0: La final del Mundial de 2030, ara que estem precisament a Mundial en marxa, com tenim la lluita amb Bernabéu i amb Casablanca, perquè el Camp Nou sigui la seu d'aquesta final? Es pot guanyar aquesta batalla?
3: De moment hem arribat, per suposat, jo sóc optimista. Des de que vam començar a parlar de la final, que la gent em deia, tu creus? Doncs mira, tu creus, hem arribat a la final de la final amb tres ciutats. Nosaltres som l'única que no som capital. I estem, perquè el projecte, el dossier que es va presentar de candidatura, doncs, sens dubte, era el millor. Així és que ara haurem d'esperar que finalitzi el Mundial, que aquest hivern doncs, facin les reunions que calguin fer i continuar treballant doncs, per fer-ho possible.
0: Ja que parlem del Camp Nou, li he de preguntar, ja que el tinc aquí, no sé si des de l'Ajuntament ja donen per fet que el Barça la temporada que ve haurà de tornar a Montjuïc i si el Barça com a club els hi ha demanat ja.
3: Nosaltres, el nostre objectiu és que el Barça, doncs, quan abans pugui acabar les obres, pel propi bé del club i de la ciutat, i tot això que em comentes és una cosa que és molt interna del club, que van al ritme que van, que jo crec que és un bon ritme, i la ciutat estarà, doncs, evidentment, com sempre, doncs, al costat del club per ajudar amb allò que estigui i que sigui de la nostra competència i dins de les nostres possibilitats. Si ha de tornar a l'estadi, com és lògic, per poder fer la instal·lació de la coberta, doncs tornarà a l'estadi, i que segur que amb això, amb qui gestiona l'estadi, que és Barcelona Serveis Municipals, segur que ja estan en converses per poder doncs, fer compatible les dues coses.
0: Molt bé. Per cert, vostè que li agrada córrer, que és maratonià, no sé si agafa normalment la bici.
3: També, perquè mira, m'he lesionat aquest any preparant-me la marató. Sempre ho he agafat com a complement, però aquest any ha sigut al revés, perquè em vaig fer mal, i prou mal com per no poder fer la marató aquest any, ni la mitja marató, ni he pogut preparar absolutament res. I la consolació per poder fer alguna cosa, que finalment ha sigut ja un bici esportiu, ha sigut la bici al balcó amb el rodillo, perquè tampoc la vida em dona per massa més coses, sortir de tant en tant a carretera. I he fet més bicicleta que no pas córrer. Ara ho estem anivellant, perquè mica en mica doncs, he pogut tornar a posar-me les bambes, però m'ha resultat un complement ideal per fer cardio, per una banda, i també per enfortir, i per aquella part del cos que normalment no muscules o no fas força amb l'esport de córrer. O sigui, és que aquest any, no pel Tour, sí, també pel Tour, perquè també ho pretenem, que el Tour incentivi i motivi a la gent per sortir, però m'ha tocat fer molts quilòmetres de bici, sí.
0: Molt bé, doncs el David Escudé, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, un dels responsables que avui el Tour surti de Barcelona en directe al Tot Gira. Que vagi molt bé, que disfruti de l'etapa, i si veu a Pogacar, doncs li demana algun consell, per anar practicant amb això de la bici.
3: Perfecte. Bueno, escolta'm, t'explico una anècdota.
0: Sí, home, digue'm.
3: Vam veure amb Pogacar, doncs amb el briefing que fan previ a Prodome, amb tots els ciclistes, en una de les sales de l'Hospital de Sant Pau, i ens vam trobar doncs, aquest monstru que es diu Tadej Pogacar, amb una càmera absolutament al·lucinat, gravant i fent fotos a l'Hospital de Sant Pau, fins i tot a fer-se selfies amb el propi alcalde, que el va anar a saludar, el va abraçar, es va fer un selfie, estava absolutament meravellós, de veritat, que em va resultar una de les imatges del dia. Així és que ja està saludat Pogacar, sabem, perquè ens ho ha dit l'entrenador, el cap de l'equip, que estan encantats d'estar aquí a la ciutat de Barcelona. Jo crec que s'esperaven, no?, que la ciutat estigués doncs, al nivell d'organització, que sempre ha estat, però jo crec que això que sempre hem dit que volíem fer història, jo crec que no s'ho esperàvem, i de fet jo crec que ho estem fent.
0: Senyor Escudé, molta sort, que vagi molt bé.
3: Moltíssimes gràcies, que ho gaudiu tots també.
0: 3 minuts i 4:45 en directe als del Tot Gira amb aquest gran depart. Això comença quan passin 5 minuts de les 5 de la tarda. Francesc Ripoll, aquí a la sortida, quina activitat tenim ara mateix? Què és el que veus?
1: Doncs mira, ara ja comença a haver moltíssima gent a tot arreu, a la zona del paddock, sobretot a la zona on es farà aquesta sortida del Tour de França. Màxima expectació, moltíssima gent esperant aquesta sortida del Tour, gent amb gorres, gent amb samarretes de color groc, i jo crec que és una zona que estarà completament plena. A Bassano hi caurà ningú, i res, falta mitja horeta perquè comenci tot plegat.
0: Molt bé. Quin serà l'ordre de sortida dels equips? El primer és Caja Rural i l'últim és l'UAE del Pogacar, oi?
1: Exactament. A Caja Rural és on tenim els dos ciclistes catalans, l'Abel Valderson i també el Joel Nicolau, i l'últim, la traca final, que segurament és el ciclista més aclamat i el que més gent té ganes de veure, és aquest UAE Emirates de Tadej Pogacar, també d'Isaac del Toro. El primer equip sortirà a les 5 i 5 minuts, és el Caja Rural. L'últim, que serà l'UAE, sortirà quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda.
0: Són 23 equips en total, sortiran cada 5 minuts. Xevi, explica'm als oients com serà aquest recorregut i també, per tant, informació de servei, perquè hi ha diversos carrers que ja fa estona a Barcelona estan tallats i, per tant, no s'hi pot circular.
2: Correcte, 0,6 quilòmetres pels carrers de Barcelona, com deien, sortint des del parc del Fòrum, fent la volta per arribar aquí en aquest circuit de Montjuïc. Hi ha moltes afectacions en tota aquesta part, només està oberta la ronda litoral. Seran aquests 19,6 quilòmetres pràcticament plans, per tant, un recorregut que afavoreix els contrarrellotges esports, com per exemple Pipo Ganna, però cal pensar en dos petits dificultats, diguem-ne, muntanyoses, sobretot els últims 700 metres, amb un percentatge que arriba al 7%. Aquí veurem quina és la tàctica dels equips, si envien els seus líders a sumar alguns segons, a picar alguns segons per poder guanyar a l'etapa. Just abans també hi haurà una petita pujada a l'inici d'aquest circuit de Montjuïc. No és el circuit tal com es fa a la Volta a Catalunya, perquè els oients ens ubiquin, perquè moltes vegades hauran vist allò d'anar pel carrer Lleida i fer la volta. No és aquesta, és volta a la inversa, però sí que acabaran a la zona alta al costat de l'estadi Olímpic Lluís Companys.
0: Per cert, important, Xevi, la normativa clàssica de la crono per equip s'ha canviat una mica. Abans, sí, recordem-ho, el quart ciclista, quan entrava, era el que marcava el temps de l'equip, i tots els membres de l'equip tenien aquell temps a la general. Això canvia, perquè ara els temps són individuals a la general, és a dir, cada ciclista, quan arribi, tindrà el seu primer temps en aquesta general.
2: I l'equip el marcarà el primer corredor. Per tant, ho explico, si el Team Emirates envia a Tadej Pogacar i fa un demarratge en aquest port final, el temps que marqui Pogacar serà el temps de l'equip. Si és el millor temps de tots els corredors, guanyarà l'Emirates la contrarrellotge, encara que els altres 7 corredors quedin, per exemple, a 30 segons de Pogacar. Mm. Els temps per la general sí que comptaran tal com han arribat, però per la classificació, sí, de l'etapa, qui pujarà al podi seran l'equip que el primer corredor li marqui.
0: Molt bé, avui tindrem analista al Tot Gira, per seguir aquesta prova. És un paio que molts, quan el sentiu, direu, home, jo l'ubico amb el futbol i amb el Barça, però si una cosa té és que, a banda de periodista de Barça, durant molts i molts anys, és algú que domina molt i molt bé el ciclisme. És l'Edu Polo. Què tal, Edu, amic, com estàs?
4: Què tal, David? Molt bona tarda, encantat de ser amb vosaltres. Home. I mira, ara xerrem tranquil·lament, però és que tinc aquí una persona al meu costat que ve de conèixer Andrés Iniesta, que sempre diu que és el seu ídol. Miguel Indurain. Miguel, muy rápido, antes que te marches. Espera. Sí, que se l'emporten un equip. One second, please, one second. Bueno, Miguel, oye, y Andrés Iniesta se ha metido en el mundo del ciclismo, siempre dice, mi ídolo es Indurain, mi ídolo es Indurain. Acabas de hablar con Andrés Iniesta. ¿Cómo ha ido esta charla?
5: Sí, la verdad que bonitos recuerdos. Coincidimos mucho cuando ellos ganaban ligas, ganaban todo ahí con el Barça, y había premios que compartíamos, y la verdad que tuvimos una época muy chula. Y él siempre aficionado a la bici, se ha metido aquí, un buen equipo, y pues a apoyarle y a saludarle. Luego también tiene un director navarro, Guerrero, que nos hace ahí de intermediario. Ya me ha dicho que no para, está todo el día por ahí, pero cuando puede se viene a ver ciclismo.
4: Una muy rápida, que sé que te están esperando. Siempre se habla de Indurain, Merckx, Imola, Anquetil, los cuatro que tenéis, cinco tours. Vamos añadiendo ya la lista de Pogacar, o esperamos tres semanas por si acaso.
5: Bueno, ahí estuvo Froome, que se quedó a cuatro. Pogacar lleva cuatro, pero está muy bien, la verdad que muy bien. Tiene una oportunidad de este año. Ahora la carrera le pondrá a cada uno en su sitio, a ver cómo va la competición.
4: Bueno, gracias, Miguel. Ánimo. Bé, gràcies, perdona, David.
0: Quina manera d'entrar al Tot Gira, de tornar al Tot Gira, entrevistant a Miguel Indurain, un dels ciclistes que té cinc tours al palmarès. Molt bé, molt bé.
4: Per fer-ho bé, hauria d'haver ficat el micro quan estaven xerrant Indurain i Andrés Iniesta, però això no ha estat possible. A més, l'Andrés ja va fer la roda de premsa l'altre dia i deia que avui volia estar tranquil. però la veritat, al paddock hi ha molta gent, et trobes aquí Contador, et trobes a Purito, et trobes a molts excorredors, està Chris Froome també, però realment Indurain encara és el tio que més fotografies es fa amb tothom.
0: M'imagino, tu ets al fòrum, com el Francesc Ripoll, com el Ripo, aquí a la sortida d'aquest Tour de França, l'equip d'Iniesta, per cert, per aquells que ho vulguin seguir, l'NSN Cycling Team, que sortirà quan faltin 10 minuts per les 6 de la tarda. Edu, que el Tour sortir de Barcelona és un regal, per aquells que ens agrada el ciclisme.
4: Sí, estem encantats. Hi ha gent, òbviament, emprenyada pels talls de trànsit i de més, però realment els que estem aquí enamorats d'aquest esport estem gaudint moltíssim, i la veritat és que quan ho veus, si ja quan ho veus per televisió és espectacular, si els que com jo hem anat a França sabem el que és, però quan ho tens aquí a casa i veus tot el que hi ha aquí muntat pel Tour de França és espectacular, i els carrers estic veient imatges d'amics meus, de família i tal, estan tots plens, i la veritat és que és un espectacle, i és d'agrair poder tenir el Tour a Barcelona.
0: Ara parlàvem de l'estratègia amb el Xevi, que poden utilitzar els equips amb aquest canvi de normativa a la crono per equips. Creus que veurem els líders de cada equip accelerant a la rampa de Montjuïc, ja pensant en la general o no?
4: De molts equips sí, jo tinc dubtes amb l'UAE. Jo crec que l'UAE en el fons li interessa, per exemple, que Ineos guanyi l'etapa i guanyin el Maillot Jaune, i per tant no carreguin amb aquesta responsabilitat, com deies abans, no carreguin amb el tema del protocol Pau Pogacar. L'any passat ho va dir el seu director, el Machín, ho va explicar diverses vegades, tenien un company, no recordo qui era, que va agafar el, no sé si era McNulty o un altre, que tenia el liderat i, o el de la muntanya, etc., i li deixaven que ho tingués ell, perquè així li estalviava moltes hores de protocol a Pogacar. I per tant avui, clar, jo pel que he parlat aquí, tots faran 15-16 quilòmetres amb relleus, a tota velocitat, i sí que a Montjuïc, aquells que vulguin l'etapa, òbviament, el fort serà el moment que ataqui, intenti arribar en solitari. Pogacar té un avantatge, té a Del Toro, el mexicà, que segurament li pot aguantar el ritme, per tant poden atacar entre els dos, ajudar-se també a l'última pujada, però en el moment d'arribar a meta, que entri Del Toro davant per si de cas guanya l'etapa.
0: Ara ho obro tots tres, Ripo, Xevi i Edu. Per vosaltres, el favorit, l'equip, l'equip favorit per guanyar avui aquesta crono, qui diríeu, Xevi?
2: Mira, jo crec que l'Ineos té un primer tram amb Pipo Ganna i Joshua Tarling increïble, però falta saber si en aquesta rampa final Bokelen, Arensman o Bernal poden aguantar. Per tant, jo estaria entre Ineos i Emirates, però crec que aquests 700 metres finals faran que Del Toro i Pogacar marquin millor temps que Ineos.
0: Ripo, la teva aposta?
6: Em sap breu no donar una altra opinió. Penso com el Xavi. Jo crec que Emirates, sobretot pel tema de que tens a Pogacar, però és que també hi ha Del Toro, que és qui li pot seguir perfectament, jo crec que són favorits.
0: I Edu, tu? Per què apostes?
4: Sí, jo si realment Pogacar i l'UAE volen l'etapa, crec que són favorits. Com a equip és millor equip a l'Ineos, però aquestes dues pujades finals, com deia ara el Ripoll, amb Pogacar i Del Toro poden guanyar perfectament.
0: Bé, doncs això comença d'aquí a mitja hora, clavada aquest Tour de França amb la crono per equips, amb la sortida del Caja Rural, l'equip dels catalans. Ara en sentirem algun d'ells. Abans vull anar fins al centre de Barcelona.
7: Això és el Tour. Això és el Tot Giro.
0: I és que la gent, és evident, ha sortit avui al carrer per veure Pogacar i companyia travessar la ciutat. Un dels punts emblemàtics, una de les grans imatges que veurem aquí, és el pas del Tour per davant de la Sagrada Família, pel carrer Mallorca, és a dir, per la futura façana de la Glòria. Allà hi tenim el Marc Andrés. Hola, Marc, què tal? Com estàs? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: Molta gent per aquí?
8: Doncs força, però com que encara queda una miqueta que arribi el Tour per aquest

0: ja, de fet, ho comentàvem fora de micròfons amb tu, David, que sí, ho podran gaudir, però potser durant els 3 segons que la tinguin davant, perquè passaran per aquí rapidíssim, i més ser una contrarrellotge per equips, no havent-hi cap mena de desnivell. Però bé, hi ha força expectació, hi ha ganes de veure ciclistes, i sobretot deixa'm explicar-te una anècdota que m'ha fet gràcia, que veig algunes famílies aquí ja al carrer Mallorca que, evidentment, han portat aigua perquè fa calor, la gent vol estar hidratada, però és que hi ha gent que ha vingut directament amb packs de 6 ampolles de litre i mig.
1: Caram,
0: per tant, jo després, ara quan estigui una mica fora d'antena, ja aniré a preguntar quan porten aquí, si és que han vingut pel matí, si... És un avituallament que tenen per tot el cap de setmana o realment només per avui, perquè, ostres, m'ha sorprès no només una ampolla, sinó un pack de 6 per aguantar en aquesta primera fila i no perdre's res del potser la seva... el seu esdeveniment esportiu preferit.
2: Som a les portes d'una segona onada de calor. Està fent molta calor a Barcelona, per tant, avui, paciència, tranquil·litat, perquè això comença a les 5, acabarà cap a un quart de 8, i, per tant, tocarà suportar la calor i aguantant aquestes primeres fileres a les tanques en aquest recorregut de 20 quilòmetres, que servirà per veure a Pogacar, a Vingegaard, a Sexes, a tots els grans del ciclisme mundial.
3: Pogacar a casa.
4: Victòria èpica, que lo proyecta ancora di più della leggenda.
3: Vingegaard a casa.
5: Campione elèctrico, campione devastante, l'ultimo
3: passo. La grande part de Barcelona al Tot Gira.
2: En directe als del Tot Gira, avui el Tour gira, però també molt atents al que està passant a la resta de l'actualitat esportiva. De seguida anirem fins als Estats Units, perquè avui tindrem ja l'inici dels vuitens de final del Mundial. Avui jugarà la selecció del Canadà contra el Marroc. Ara, per cert, mirem, Europeu Sub-19, està jugant la selecció espanyola. L'últim partit de la fase de grups, ja estan classificats, però, per les semifinals.
6: Sí, 4-0 estan guanyant contra Alemanya. Repàs bastant interessant del combinat espanyol, amb dos catalans, Junyent i també Xavi Espar. De fet, ha entrat un per l'altre, titular Junyent i Xavi Espar han entrat a la segona meitat, dos jugadors catalans del Barça, 4-0, minut 82 de la segona meitat. I també tenim un ull posat al tennis. Al torneig de Wimbledon, el quadre masculí, està jugant el campió de Roland Garros, el campió d'aquest any de Roland Garros, és Zverev, i està jugant contra Giron, el nord-americà, partit al primer set. L'està guanyant Zverev per 4 jocs a 2, en joc ara en pilota el tenista nord-americà. I si mirem el quadre femení, alerta, perquè aquesta era imprevista, ha quedat eliminada Rybakina, la número 2 mundial, contra Mertens, per 2-16-0, i ara en joc el partit és Swiatek contra Ayala, la txeca, està perdent la polonesa número 3 del món per un 7-0 en joc al segon set. I per cert, a dos quarts de 6 de la tarda, partit interessant, no és en clau esportiva, ho veurem, però sí en clau mediàtica, segur, perquè juguen les germanes Williams. Serena Williams torna a la competició amb la seva germana Venus i juguen un partit de dobles contra Osorio i Sierra.
2: En aquest Tour, ara ho dèiem, només hi haurà dos ciclistes catalans, tots dos a l'equip navarrès del Caja Rural, que torna un Tour 39 anys després. Estem parlant del Joel Nicolau, ciclista de Llofriu, de 28 anys, i l'Abel Balderston, d'Ullastrell, de 25 anys. Per a tots dos és el primer Tour. Tots dos van fer amb el Caja Rural les vueltes del 2023 i del 2025, però encara mai s'havien estrenat el Tour. En aquest Tour hi trobarem a faltar un fix dels catalans, el Marc Soler, gregari de Pogacar, que es baixa per lesió, es va trencar la pelvis a l'últim giro. Tampoc hi serà el veterà David de la Cruz, que amb el Q36.5 van optar pel giro aquest any. Ha tingut opcions fins última hora el Marcel Camproví, ciclista barceloní del Q36.5, campió d'Espanya en ruta la setmana passada a Savignano i que ha estat primer reserva del seu equip en aquest Tour, però com que no hi ha hagut cap baixa d'última hora, no serà avui a la sortida. Més sorprenent ha estat la baixa d'un altre barceloní, el Roger Drià, que donava per fet que seria en aquest Tour amb el Movistar, però finalment aquesta mateixa setmana ha sabut que no hi serà. Joel Nicolau i Abel Balderston seran, doncs, els únics catalans. Recordem que el seu equip, el Caja Rural, surt el primer, quan passin 5 minuts de les 5 de la tarda. Dimecres passat els vam anar a veure tots dos al seu hotel a Sant Just d'Esvern. Sentirem primer la conversa amb el Joel Nicolau, ciclista combatiu per excel·lència i que arriba aquí al Tour després de ser segon al Campionat d'Espanya en ruta de la setmana passada, darrere del Marcel Camproví, en un podi amb clar accent català. Aquesta és la conversa.
7: Què tal, Joel? Com estàs?
8: Molt bé, aquí a punt de començar.
7: Què fa més il·lusió? Córrer el primer Tour, el teu primer Tour, o córrer aquí a casa?
8: Bueno, al final van una miqueta de la mà, no? Sempre, no? És el somni d'un ciclista, però al final és la carrera més important del món. Però realment jo no veia una,

0: una possibilitat real de poder-lo córrer, i aquest any se'ns ha presentat i amb moltes ganes aquí estem.
1: Tu ets de Llofriu, ets empordanès, no passa per casa teva, però home, tres primeres etapes a Catalunya, tindràs gentada, tindràs família, amics que et venen a veure?
0: Sí, sí, sí. La família no fallarà, amics, segur que també. I, bueno, no passen per justament per casa, però bueno, per carreteres on hem entrenat i hem corregut quasi des de petits, pues sí que passarem.
1: I tu, t'arriba aquest tour, no sé si dir en el millor moment, perquè acabes de ser pare fa no res, bon moment o mal moment?
0: No, molt, molt bon moment. Van tenir igual un inici d'any pues, amb el de ser pare, se'ns van tenir alguna complicació, això, una miqueta entrevessat, però bueno, ara ja portem... Des que va néixer el nen ja he pogut començar a entrenar amb normalitat. Vam estar a Eslovènia, vaig fer molt bon resultat. Aquest cap de setmana passat pues, subcampió d'Espanya i arribo amb molt bon moment.
1: Ara ho deies, arribes en un moment finíssim, subcampió del Campionat d'Espanya en ruta fa no res, la setmana passada a Sabiñánigo. Tu t'ho esperaves, aquest podi?
0: Bueno, sabíem que arribava molt bé, no? Havia estat a Eslovènia, m'havia preparat bé, havíem estat amb l'equip fent alçada, llavors sabia que estava molt bé. Una carrera molt... que sempre no saps per on et sortirà i vam sortir amb moltes ganes, sabia que ho podia fer bé. Tenia la família ja també que m'està esperant i la veritat és que em veia, no?, guanyador. O sigui, vaig poder entrar en el grup aquell, les sensacions eren molt bones i poder, no?, aquestes sensacions tan bones van passar una miqueta una mala jugada de precipitar-me a l'hora d'arrencar meta i després el Marcel em va passar per al córner.
1: És a dir, que en algun moment fins i tot vas somiar amb la victòria, ho veies allà a prop.
0: Sí, sí, sí. Jo em trobava molt bé i al final se'm donava molt bé. Llavors, dins meu pensava, avui és el dia, avui és el dia. I res, vam estar molt a prop. Felicitar el Marcel, que al final entrenem moltes vegades junts, som molt amics i bueno, si m'ha guanyat ell, prefereixo ell que poder algú altre.
1: Molt fi de forma per aquest subcampionat d'Espanya, però és que també, si tiro enrere, a l'última vuelta vas estar amb 8 fugues, amb 8 escapades, va ser dels més combatius d'aquella vuelta. No sé si seràs tan descarat ara també el Tour, o això és una altra història?
0: Bueno, anirem veient. Tothom m'ha dit que el Tour és molt diferent, no? Que la velocitat és molt més alta, que no es perdona res, que està tot molt més controlat, tot molt més pensat. Llavors, bueno, anirem veient dia a dia, combatius segur que ho serem, d'una forma o altra, així que anirem veient com comença a veure els nervis, perquè aquí diuen que una de les dels principals problemes o que poder el que notes més és la tensió i els nervis de la gent. Veurem com ho anem portant i estic segur que serem combatius o podem aconseguir alguna cosa.
1: El cert és que tu estàs en un bon moment, que faràs el teu primer tour, però que també l'equip torna al tour 39 anys després, des d'aquells mítics tours del 87 i el 86 amb el Marino Lejarreta. Clar, per l'equip també és una situació, una oportunitat d'or, i també demostra que les coses s'han fet bé per poder ser aquí.
0: Sí, al final pues, s'ha donat l'oportunitat, no? Portem diversos anys que l'equip ha anat creixent, els corredors pues, han anat creixent, han anat marxant corredors al World Tour i continuem amb la mateixa línia, aconseguim punts UCI, aconseguim molt bons resultats i això fa que estiguem amb possibilitats de poder córrer aquest any al Tour. S'han donat la casualitat pues, que han desaparegut igual alguns equips que podien tenir l'opció de córrer pues, i el bon rendiment de l'equip ha fet que puguem estar aquest any a la sortida del Tour.
1: El cert és que sereu a la línia de sortida del Tour. No sé qui serà realment el cap de files, perquè teniu un equip amb perfils molt diferents, a la muntanya, fins i tot per les escapades, pels sprints. Qui manarà en aquest Caja Rural?
0: Bueno, no crec que hi hagi algun manador molt, molt marcat com poden tenir altres equips, o com pot tenir, per exemple, l'UAE amb el Pogacar o Vingegaard amb el Visma. Jo crec que aquí una cosa és clara, que el dia dels sprints s'haurà de lluitar amb Gaviria, i després el resto d'etapes pues, ens haurem de buscar una miqueta cadascú les seves oportunitats, no? L'equip porta una miqueta un perfil de corredors pues, que ens podem defensar en diferents terrenys i podem ser protagonistes quasi en cada etapa.
1: Escolta, tu has corregut mai amb el Pogacar en alguna cursa, ha coincidit?
0: Sí. Sí, sense anar gaire lluny, aquest any vaig estar a la Lieja, llavors he coincidit amb ell.
1: I com és a la curta distància?
0: Bueno, al final és un corredor més, no? Que saps que quan arranquis és una batalla perduda. Al final nosaltres sabem que estem, pues no estem, no, a aquell nivell, i bueno, quan agafa el Pogacar diu, no, jo vaig a guanyar l'etapa, pues, bueno, tu has de mirar, no, des de darrere.
1: Tu també ets dels que pensa que aquest Tour ja està guanyat pel Pogacar, o hi haurà més batalla del que la gent es pensa?
0: Jo estic segur que la gent li donarà batalla, però veient com han anat les altres competicions i veient a Suïssa les exhibicions que feia, jo crec que si no hi ha cap contratemps pel Pogacar, jo crec que sí que serà seu.
1: Joel, a disfrutar-ho moltíssim i que hi hagi molta sort en aquest Tour.
0: Moltes gràcies.
2: El Joel Nicolau l'hem pogut saludar aquesta setmana al seu hotel, el del Caja Rural. Edu, el Caja Rural ja de fet és una sorpresa que sigui el Tour. I bé, mira, és l'equip que ens permetrà veure dos ciclistes catalans, un d'ells, el Joel, que acabem de sentir, que arriba a fi, amb aquesta bona classificació al segon lloc al Campionat d'Espanya Sabiñánigo la setmana passada.
3: Sí, la veritat és que va estar molt bé, demostra que està en forma. És un equip, òbviament, que no té res a perdre, perquè és l'últim en arribar, va ser el primer en sortir l'altre dia de la presentació, avui és el primer en sortir a la crono, és a dir, el Tour el considera l'equip més petit de tots els participants, i a partir d'aquí qualsevol cosa que facin, allò estar a l'escapada, sortir a la tele, lluitar per una etapa, ja serà un premi per ells. I té corredors, jo crec, que arriben en forma i que poden donar guerra amb alguna d'aquestes etapes, buscant alguna victòria d'etapa, que seria absolutament històric, i si a més, mirant des del punt de vista nostre, és un dels dos catalans, doncs millor encara.
2: Suposo, Ripo, que el Caja Rural ja deu començar a escalfar motors, potser els ciclistes sí, fent rodillo abans d'aquesta sortida, no?
4: Mira, els he vist fa una estona fent el rodillo al costat del paddock, és a dir, al costat d'on està el seu autobús, i ara ja jo estic a la zona de l'esplanada del parc del Fòrum, just on sortiran tots els ciclistes, on aniran passant tots els equips, i res, a 3 metres és on van els equips a fer ja l'últim escalfament previ, ja amb el casc aquest de contrarrellotge, que és més aerodinàmic, i estan tots ja sota una mena de carpa de color blanc. Estan allà ja tots els participants del Caja Rural, amb ell també dos catalans, a punt per començar el Tour de França.
2: Xavi, uns 20 minuts, des que surti el Caja Rural fins que arribi, serà el primer equip en fer-ho, i tenint en compte que hi ha 5 minuts entre equip i equip, és, vaja, impossible que en 20 quilòmetres cap equip pugui doblar el que té per davant.
5: Sí, no, totalment impossible que li triguin 5 minuts amb 19 quilòmetres. Estan a punt de sortir, diu el Ripó, doncs que s'afanya la caravana, perquè ara mateix tinc un cotxe amb l'Obèlix i l'Ideàfix.
2: La caravana, la mítica caravana del Tour, la que obre totes les etapes, també la crono per equips,
5: Sí, sí, m'està passant per davant. La veritat és que el públic ja l'espera, perquè molts d'ells donen, per exemple, donaria una marca de llaminadures, dona llaminadures a la gent i tothom va com bojos. Ara, per exemple, passa el cotxe de la Vuelta, també hi ha un cotxe per la Vuelta del 2026, i suposo que deuen estar acabant perquè d'aquí no res ja sortirà el Caja Rural des del Parc del Fòrum.
2: És la caravana publicitària que hi ha a totes les etapes del Tour des de fa molts i molts anys, i que d'alguna manera fa que l'espera d'aquest aquells aficionats que són a la carretera, especialment quan parlem d'etapes de muntanya, doncs sigui més amena, alguns llencen carmels, d'altres, doncs...
5: Mira, ara passa un Spider-Man.
2: Un Spider-Man.
5: Sí. Spider-Man Brand New Day, que deu ser una pel·lícula.
4: I és gran, l'Spider-Man, no, Xavi? És gran, l'Spider-Man.
5: No, és una pel·lícula, no. Ah, sí, és molt gran.
2: Regalen de tot, regalen de tot. Alguna vegada amb el Polo hem coincidit en alguna etapa. En aquest cas de la Vuelta vam coincidir tu i jo, i la caravana també deixava anar alguns regalets pels pacients aficionats de la carretera. Molt bé, farem una pausa molt ràpida per la publicitat i de seguida ens actualitzem amb les notícies, i quan passin 5 minuts de les 5, això comença.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
9: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són
6: Barcelona i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugiesclimàtics o al telèfon 010.
7: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Bon dia!
11: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
12: Que bé! Ja. Sembla que per fi tot torna a ser com abans.
13: Tranquils, que no ens avorrirem.
11: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i el dilluns a la nit a TV3. La casa
14: nostra. Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
15: Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Som 3Cat.
16: El Tour, el Tot Gira, amb David Clopés.
17: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
2: Som els del Tot Gira, avui el Tour Gira. Per cert, s'ha acabat el partit europeu sub-19 de futbol de la selecció espanyola, que guanya clarament Alemanya i ja està classificada per les semis.
5: Espanya 4, Alemanya 0, amb els blaugranes Junyent i Xavi Aspar i també Thiago Pitarque, el jugador del Madrid, que ha fet bona part de la temporada passada amb el primer equip.
2: Estem pendents de la sortida del Caja Rural, l'equip on hi ha els dos únics ciclistes catalans d'aquest Tour, el Joel Nicolau i l'Abel Balderston. Amb la sortida del Caja Rural començarà oficialment aquest Tour de França 2026. Us ho dèiem, hem sentit abans el Joel Nicolau, també amb l'Abel, i vem estar aquesta setmana, 25 anys, d'Ullastrell, del Vallès, un bon escalador que es mou bé a la crono. La temporada passada va ser campió d'Espanya contra rellotge. D'aquesta crono i del seu primer Tour també n'hem parlat aquesta setmana amb l'Abel Balderston.
1: Abel, què tal, com estàs?
18: Hola, què tal?
1: Com va la il·lusió, els nervis, tot plegat?
18: Bé, de moment amb ganes. Nervis de moment pocs, però amb moltes ganes.
1: El primer Tour, això. Hòstia, només de sentir-ho impressiona.
18: Sí, la veritat que sí, al final és un somni des que ets petit i ja està a punt de començar, doncs és una cosa gran.
1: Quins són els teus primers records del Tour de França?
18: Quan diria 9-10 anys, quan va passar el Tour per Terrassa, i primer cop que vaig anar a veure'l i des de llavors sempre l'he vist des de la tele o l'he anat a veure al Pirineu.
1: I és que a més el primer Tour que tu competeixes és el Tour del Gran Depart de Barcelona. És que això sembla que si un guionista li dius dibuixa'm el guió perfecte de la meva carrera esportiva, segurament no ho hauria fet millor.
18: Sí, la veritat que bueno, això que començar aquí és un luxe, estar a casa i encara dona més raons, és com perfecte.
1: Tu ets d'Ullastrell, Vallès, eh? És veritat que no passa ben bé allò al costat de casa teva, el que és la caravana, però vaja, entenc que tens gentada de la família, amics que es repartiran per tot el recorregut a les tres etapes per veure't, no?
18: Sí, sí, molts amics que ja m'han dit que intentarien venir totes possibles aquí a prop.
1: Tens punts allò marcats per ells? És allò que saps que has d'estar pendent d'ells o no?
18: No, de moment no tant, però bueno, suposo que sí, que hi haurà punts i això, que hi haurà més gent. Però bueno, crec que molta gent així aquí a Catalunya ja em comença a conèixer, llavors al final ja es notarà.
1: Comencem amb una crono per equips. Tu, de fet, ets especialista perquè tu vas guanyar el Campionat d'Espanya contra rellotge de la temporada anterior. Què n'esperes? Has visualitzat el recorregut? És molt curt, és veritat, són gairebé 20 quilòmetres, amb aquella rampa final a Montjuïc. Com ho esteu treballant a l'equip?
18: Bueno, és una contrarellotge molt semblant a la Volta a Espanya, que va començar aquí també a Barcelona. L'únic que, bueno, es fa una mica més dura per la pujada a Montjuïc. Però, bueno, l'hem pogut treballar una mica, no com potser voldríem, però, bueno, sabem que som un equip una mica més limitat en aquest sentit amb les cronos. Però, bueno, l'hem treballat una mica i esperem, doncs, donar-ho lo màxim i donar, bueno, esperem que surti bastant bé.
1: Què et sembla aquest petit canvi que hi ha al format, no?, de les cronos per equips, que ja es va poder fer també el Tour de l'Auvergne, aquesta història que els temps finals, diguem-ne, compten a la general, no?, i que, per tant, cada corredor tindrà els seus temps. T'agrada? T'agrada més el format anterior?
18: Bueno, m'agrada aquest format si tot l'equip tingués el temps del primer, perquè crec que tots donem una part de l'esforç perquè el primer pugui arribar en millor temps, però bueno, m'agrada, crec que és un, pot ser divertit, però bueno, això, potser trobo a faltar que, bueno, que quan ja et deixes anar perquè guanyi el teu company o algú o que arribi primer, doncs tu has d'apretar una mica perquè si no la general també se comença a comptar minuts.
1: Aquesta serà la teva tercera gran volta. Tu has fet dues voltes, el 2023 i el 2025. L'última, en què ho has fet molt bé, va ser el millor espanyol, 13è classificat. És a dir, que se't dona bé això d'una carrera d'etapes?
18: Sí, la veritat que, bueno, sí, he fet poques, he fet dos, i sí que és veritat que la primera va ser més aprendre i això, però, bueno, la segona volta a Espanya, la veritat que se'm van donar molt bé, les cames em responien molt bé, i sí que és veritat que sento que durant les setmanes, doncs, em trobo millor i recupero bastant bé.
1: I tu ara com arribes? Et veus en un bon moment de forma de la temporada?
18: Sí, la veritat que he preparat bastant bé en el sentit de... L'objectiu era arribar fresc. Potser pot ser que la primera setmana se'm faci una mica difícil o que el ritme serà molt alt i em costi, però bueno, crec que les cames ràpidament es posaran al to i crec que segona o tercera setmana pot anar bastant bé.
1: A les tres primeres etapes catalanes, tu i el Joel n'heu parlat, us deixareu veure en algun moment o no?
18: Bueno, veurem també sobre marxa amb l'equip i això, però bueno, potser Joel algú més que jo, però bueno, veurem.
1: Ell és d'aquells que batutes, eh? Que ho ataca tot.
18: Sí, ell és especialitzat en això, així que segur que estarà per allà.
1: Escolta, Abel, només una cosa més. Tu que vas estar a l'última volta i vas poder coincidir amb un dels grans, el Jonas Vingegaard, que el veurem en aquesta Grande Part de Barcelona. Com el definiries com a corredor? Tu que l'has tingut a prop, que vas estar competint amb ell en aquella volta?
18: Bueno, et diria, bueno, que al final és un crac i diria que és un corredor molt constant i que això, doncs, li fa, jo crec que guanya la majoria de grans voltes gràcies a que sempre és molt constant i té pocs dies dolents.
1: Li veus opcions de fer ombra al Pogacar, a l'altra bèstia?
18: Bueno, està difícil, la veritat. Jo crec que aniran a buscar a veure si pot tenir un mal dia Pogacar, però bueno, sabem que Pogacar és el favorit i si no té un mal dia serà difícil.
1: Abel, que vagi molt bé, a disfrutar del teu primer tour.
18: Moltes gràcies.
16: Això és el Tour. Això és el Tot Gira.
2: Són les 5 de la tarda, senyals horaris. D'aquí a 5 minuts comença el Tour de França, aquesta crono per equips, amb la participació, a primera sortida de l'equip del Caja Rural amb els dos catalans. Però ja sabeu, aquesta hora, molt pendents també de les Gavarres del Baix Empordà i d'aquest incendi que començava a cremar ahir a les 9 del matí i que encara continua aquesta hora, precisament en un moment complicat, en el moment que torna a bufar amb força el vent. Berta Torrades, bona tarda. Com tenim la situació?
10: Hola, molt bona tarda. Doncs ara mateix tots els esforços dels bombers estan en l'incendi del massís de les Gavarres i es concentren a aquesta hora en el flanc dret d'aquest incendi perquè el foc continua actiu, com deies, i està bufant marinada, que és el que complica les tasques d'extinció. I treballen a aquesta hora més de 400 efectius i també diverses unitats dels ADFs. 7 municipis continuen confinats, per tant, marxem fins al centre de comandament a la Bisbal d'Empordà. Allà hi tenim la Laia Claret. Última hora, bona tarda.
13: Bona tarda. Hores complicades per l'evolució d'aquest incendi, afectat 2.200 hectàrees, però té un potencial de 30.000 si es desplacés cap al Gironès. Preocupa, com deies, flanc dret perquè el vent ha canviat. Ha arribat la marinada. David Borrell és el cap dels bombers.
19: Com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i demés, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
13: S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa. Per tant, s'ha prohibit l'accés al massís de les Gavarres des dels 20 municipis que hi van a parar. Estan tallats els 7 municipis confinats d'ahir. S'hi suma també una part de Mont-ras, la més propera, la C66, la carretera que ara mateix està tallada. A 6:15, nova compareixença dels bombers. Laia Claret, Catalunya Ràdio, la Bisbal d'Empordà.
10: Gràcies, Laia. Un incendi que, com dèiem, continua actiu i que ha obligat a suspendre la cantada de veneres que s'havia de fer aquest vespre a Calella de Palafrugell. Oh, En un comunicat, l'organització ha informat que, seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergències, finalment han hagut d'anul·lar la 50a cantada d'havaneres prevista per avui. En el mateix comunicat s'afegeix que l'organització es posarà en contacte amb els espectadors per informar-los del procediment per poder retornar-los l'import de les entrades. I no deixem encara els incendis perquè Protecció Civil manté encara en prealerta el pla Procicat per l'incendi, en aquest cas, en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, al Vallès Oriental, situat a prop de la carretera C35. Els bombers mantenen una dotzena de dotacions que treballen per contenir la pila de deixalles i ferralles que cremen i per evitar també que es propagui aquest foc. Avisen que la feina, de moment, va per llarg. I avui és un dia complicat per la mobilitat, per tant, acabem aquest butlletí informatiu connectant amb el nostre equip viari perquè hi ha problemes de mobilitat pel Tour de França i també per culpa d'aquest incendi. Carmina Malagarriga, bona tarda.
20: Bona tarda, Berta. Doncs sí, les retencions del Tour de França es mantindran fins a 8:15 del vespre i afecten vies com ara la plataforma marina del Fòrum, el carrer de Josep Pla, el carrer Mallorca, el carrer d'Aragó, la plaça d'Espanya i fins a l'estadi Olímpic. A la ronda litoral, talls puntuals a les entrades i sortides 23 i 24 en sentit Besòs i a la 23 en sentit Llobregat. A banda d'això, hem de dir que són més les vies tallades per l'incendi a l'Empordà, concretament aquelles que també tenen accés a les Gavarres, la C66 entre Palafrugell i Forallac, la G660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la G664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní d'Heura, la GB6612 entre Llagostera i Calonge, la GB6641 a Quart, i també hem de dir que està tallat l'accés a la P7 a la C35, com deies, per l'incendi de Granollers, en sentit nord. De moment és tot. Més informació. Anirem actualitzant aquesta informació.
10: Gràcies, Carmina. Res, David, explica que a 6:15 de la tarda, compareixença dels màxims responsables dels bombers perquè ens expliquin l'última hora d'aquest incendi que, insistim, continua actiu a les Gavarres i qualsevol novetat, doncs, evidentment, entrarem a explicar-ho.
2: De moment, a 6:15, aquesta compareixença important que seguirem en directe. Gràcies,
10: Berta. Molt bé, fins ara, David.
21: Energia per recórrer carreteres infinites.
16: Això és el Tour. Això és el Tot Gira.
21: Perseguint horitzons. Valentia per donar...
2: 20 segons i seran les 5:05. És l'hora marcada perquè això comenci, perquè s'aixequi el taló al Parc del Fòrum d'aquest Tour de França. És el gran départ en directe, Francesc Ripoll des del Fòrum.
4: I això és a punt de començar. Tot l'equip del Caja Rural ja preparat a l'escenari amb les seves bicicletes. Dos catalans, Abel Balderstone, també Joan Nicolau, i surt ara, arrenca el Tour de França a Barcelona. Ovació del públic. Els ciclistes que encara en la primera volta sortiran ja del Parc del Fòrum i comencen a pedalar per la carretera de la ciutat de Barcelona. Dos catalans sortint avui al Tour de França a Barcelona. Primers segons d'aquesta primera contrarrellotge per equips.
2: Home, déu-n'hi-do, Ripoll, la gentada que hi ha aquí a la sortida, els privilegiats que són a la sortida.
4: Sí, mira, de fet, jo ara venia a pensar, ostres, potser no hi ha molta gent, però a la que s'han preparat tots els equips, ja s'han anat acostant tots cap a les tanques, i ara estic veient imatges del carrer, de la primera recta, que estan encarant tots els ciclistes, i déu-n'hi-do el públic que tenim en tota la ciutat de Barcelona, gent a totes les tanques. I ara veiem ja la formació de Caja Rural, que fan, estan tots en línia. Hi ha un ciclista que es desmarca una miqueta, que és el Sebastian Berwick, però tots en línia. Primer minut d'aquesta crono per equips.
2: Recordem, ara sentíem l'Abel Balderstone, ja deien, no som especialistes, no és la nostra etapa, segurament els tocarà patir avui en aquesta crono per equips, però evidentment no és la seva batalla. La batalla primera ja l'han guanyada, estan aquí al Tour. I això comença, i crec que serà interessant avui anar explicant pels carrers de Barcelona per on va passant aquest Tour. Això comença segurament, Edu, per la zona menys agraïda, aquesta zona de l'avinguda Litoral, perquè la gent ens entengui, és el lateral de la ronda Litoral, que tu coneixes bé quan vas a córrer,
3: Sí, i a més, com que la conec bé i també practico ciclisme, quan he vingut m'adono d'una cosa, que tenen avui bastant de vent i, a més, en contra la sortida. Aquí ara el Fòrum fa vent, jo crec que quan entrin als carrers de la ciutat ja no ho notaran, però perquè el vent ve, diguem-ne, de Montjuïc cap aquí, és a dir, tindran vent en contra durant tot el recorregut, però aquí al costat del mar hi ha molt, molt de vent i se'ls farà molt, molt complicat a la part inicial de recorregut. Segur que ja és, ja és una part, la part més incòmoda, amb vent encara ho serà més.
4: Potser per això hi ha hagut algun ciclista que s'ha desmarcat una mica i s'ha posat cap al costat on toca el vent per intentar tapar una mica.
3: Sí, hauran de fer com fan allò que diuen els abanicos en ciclisme.
4: Els ventalls, sí.
3: Ventalls, hauran de posar-se d'esquerra a dreta de la carretera perquè en línia fila índia, perquè el vent ve diguem-ne, de Montjuïc cap aquí, però una mica també des del mar. Per tant, hauran de fer una formació així d'esquerra a dreta per anar-se amagant del vent.
4: Ho estan fent, però ho fan com tímidament. És a dir, fan uns segons, de llavors es tornen a posar en línia, l'altre torna a tirar una mica cap a l'esquerra, i jo entenc que tot això deu estar ja pactat i preparat, no?
3: Sí, està molt preparat, molt estudiat, però és veritat que el concepte de contrarrellotge per equips cada cop es fa menys al món del ciclisme. El Tour, per exemple, clar, feia 6 anys que no en feien cap. A la Vuelta a Espanya sí que es manté, però avui llegia que, per exemple, Pogacar fa 3 anys que no participa amb l'equip amb una crono per equips. Per això aquests dies els equips amb diners, com per exemple Red Bull o Lidl, han jugat al circuit de Catalunya. Altres, com Confidis, han buscat carreteres al Berguedà i aquests dies han estat practicant molt i molt perquè és una especialitat que cada cop dominen menys els equips.
2: Ara ja tenim el Caja Rural en marxa, però clar, això ja no s'atura. Cada 5 minuts tindrem la sortida d'un equip. El següent diria que és el pícnic, no?, del Warren Barguil.
4: És així. De fet, ja estan tots a l'escenari i quan puja un equip cap a l'escenari apareix un altre a la zona de rodets. En aquest cas és Total Energies, ple de ciclistes francesos. I si m'has d'explicar-te una imatge, sí. David, fa molta calor. I, de fet, crec que tenim això també a les xarxes socials. Els ciclistes que van a fer rodet porten una mena d'armilla amb gels, que, de fet, l'hem vist en el Mundial amb la selecció espanyola, que els jugadors, jo recordo a Ferran, Lamin, entrenant amb aquesta mena d'armilla amb gel, doncs per combatre una mica la calor, perquè les temperatures són importants. I aquí els ciclistes van fresquets fins al moment en què han de sortir.
2: Bé, ara veiem, precisament, seguint aquest recorregut, la transmissió que està fent també TV3 en directe, que ja han fet el tomb des de la de l'Etoral per al carrer Arquitecte Sert i tornen en sentit contrari ja per anar a buscar d'aquí una estona al carrer de Josep Pla, que pujaran ben amunt fins trobar la Rambla Guipúscoa. Rambla Guipúscoa ja en sentit cap a Montjuïc per anar a buscar la Sagrada Família, carrer Mallorca, carrer Aragó i enfilar cap a la muntanya de Montjuïc, on hi és el Xevi. Xevi, tu aquí el vent entenc que no el notes, a la teva posició.
5: Sí, no, sí que es nota, sí. Sí? El que passa és que, per exemple, la línia de meta el tindran de cara, la rampa final, el tindran de cul. A la rampa final el tindran favorable, tindran vent de cul, per tant, podran aprofitar-se d'aquest fet. Tot el que sigui la volta final i l'encarar cap a meta serà de cara. És veritat que la majoria de part de l'etapa el tindran de cara i no pas de cul com el tram final.
2: Molt bé. Per cert, ara a les 5 de la tarda, a banda d'aquest Tour de França, ja en marxa aquesta crono per equips, el Gran Depart de Barcelona. També mirant cap a la Fórmula 1, perquè a aquesta hora han començat, a les 5 de la tarda, els oficials del Gran Premi de la Gran Bretanya. Damià Aguilar, què tal, com estem? Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Tots just som a la Q1.
0: De moment a la Q1, som a l'equador de la Q1. Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris són les 4 primeres posicions. Recordeu que en aquesta primera tongada de 18 minuts n'hi ha 6 que es queden fora.
2: Molt bé, doncs amb el Damià controlant-nos el que passi a la Fórmula 1, recordeu que avui hem tingut cursa sprint, a la 1 del migdia, que ha guanyat Antonelli, el líder del Mundial.
0: Antonelli, que sortia des de la segona posició, sortia des de la pole Lewis Hamilton, a mitja cursa Antonelli l'ha passat i d'allà fins a la victòria. Per tant, si aposteu per Hamilton, potser Antonelli també té alguna opció en aquesta classificació d'aquesta cursa llarga que es disputa demà a les 4 de la tarda.
2: Molt bé. A tot això, Francesc Ripoll, ja tenim 2 equips participant en aquesta crono de Barcelona.
4: Sí, ha sortit ara el Team Picnic neerlandès. Primer minut, ara passen pel lateral de la platja, arribant a la zona de la Marbella i preparat ja a punt de pujar en aquest escenari on es dona el tret de sortida a tots els equips, el Total Energies. Després serà el torn de Tudor.
2: Molt bé. Per cert, que ja tenim allò que porta el Tour, Edu, el publireportatge de la ciutat. Aquelles imatges tan clàssiques, aèries, de qualsevol etapa del Tour de França. Ens han ensenyat fa una estona el Parc Güell, ara veiem la zona del litoral, les platges de la ciutat de Barcelona. Bé, en gran part, bona part del món ara mateix està veient Barcelona.
3: Sí, home, és un anunci espectacular, perquè això, com dius, jo diria que gairebé a tot el món es veurà avui el Tour de França, sempre ho expliqueu, és el tercer esdeveniment a nivell mundial més seguit, amb més audiència, que més repercussió té, i sempre veiem aquelles imatges com veiem el Tour de França, els helicòpters, els pobles, les esglésies, doncs avui tot això que es veurà a nivell mundial serà Barcelona, que darrerament ja s'ha vist molt i ara avui encara es veurà, entre avui i demà encara es veurà molt més.
2: Molt bé, dos equips ja en marxa. El Caja Rural serà el primer a arribar a la muntanya de Montjuïc i el primer a passar per la zona de la Sagrada Família, on hi tenim el Marc Andrés. Marc, on van les coses per aquí?
8: Sí, David, estic aquí amb múltiples aficionats. I'm here with...
9: Jeppe.
8: Jeppe, where are you from, Jeppe?
9: I'm from Denmark.
8: Des de Dinamarca. Have you come here to see specifically the Tour de France,
9: yes,
8: or you've been in Barcelona a few weeks?
9: I arrived on Thursday, but I come to see the Tour de France, yeah.
8: So, today, tomorrow, avui, demà, dissabte, diumenge?
9: I'm going home on Monday, so I arrived on Thursday and going home on Monday, so I came to see the Tour de France, yeah.
8: Doncs completament ha vingut a veure el Tour de France des de Dinamarca, from Denmark.
9: From Denmark, yeah. Yeah.
8: I per què has vingut a Barcelona específicament? Per què, per exemple, no a França en altres etapes? Why have you come to Barcelona for the Tour de France and not maybe France, mainly?
9: My girlfriend has been here in Barcelona many times and we love the country, so we just thought we would go here to see the Grand Departure. Yeah. That's why, yeah.
8: Doncs a la parella que li encanta Barcelona, que ha vingut diverses vegades i que volíem veure aquí la Grand Departure. And finally, who do you think is going to win today, tomorrow, and mainly who do you think is going to win the Tour de France?
9: We hope for Jonas Vingegaard. He's from Denmark and we're from Denmark. I think it's going to be tough between him and Pogacar, of course. I think today, Egan Bernal, perhaps. Ineos has a strong team and he's a good climber as well. Yeah, maybe Evenepoel, I don't know. One of those four guys, I think.
8: Bé, potser no cal traduir tot el que ha dit, perquè ho entès clarament que ell és de Dinamarca, per tant, ell vol Vingegaard, ell creu que també Pogacar, avui potser Egan Bernal amb el seu equip, Remco Evenepoel també estarà per allà, però bé, moltes ganes, això sí, de veure aquest Tour de França, aquesta gran départ aquí a Barcelona. Thank you very much.
9: You're welcome. Have a good tour.
8: You too. Doncs mira, les paraules d'un dels aficionats aquí des de Dinamarca, que ha vingut específicament a la gran départ de Barcelona, animar, en el seu cas, a Jonas Vingegaard.
16: Pogacar a casa.
22: Tadej Pogacar a fer de ça un objectif, remporter les 5 monuments la même saison. Ça n'a jamais été réalisé. Aujourd'hui, il s'est défait de tout le monde.
16: Vingegaard a casa.
23: Vingegaard now starts the move. The red jersey wants the triumph at the top of this final climb at Pola de Mondo.
16: La grande part de Barcelona, el tot gira. Amb David Clopés.
2: Que surti el tercer equip d'aquesta edició del Tour de França. Arriba a punt de sortir el tercer equip d'aquesta gran départ.
24: Sí, és tota l'Energies, un equip completament ple de ciclistes francesos. Surt ara el tercer equip. Li falta uns segons, perquè això serà a partir d'un quart de sis.
2: Són exactes, és puntualitat britànica, això.
24: Sí. En aquest cas seria francesa, però sí, cada 5 minuts. Mira, ara es preparen tots i surt ara l'equip Total Energies. Marxen en fila. El de la dreta, que és Jordan Gegat, va al primer segon. Surten ara del recinte del fòrum i ja fan camí per la vora de la platja.
2: Doncs vinga, el tercer equip, que ja el tenim en dansa. I, de fet, el Ripo ha pogut parlar fa uns minuts amb un protagonista de l'equip Tudor, que surt d'aquí a 4 minuts i mig, i el Ripo està al costat d'un protagonista de l'equip del Tudor, l'equip, recordem, de Julián Alaphilippe.
24: Sí, i estic al costat de la zona on està l'equip Tudor i tot esperant a que surti el seu equip. Tinc al costat una persona que també és molt important dins d'un equip ciclista, però que potser no es veu tant a la televisió a les etapes, més que res perquè no corre. Ell condueix, és un dels xòfers de Tudor, es diu Andrea Bisogno, és italià i parla català. Andrea, què tal, com estàs?
25: Molt bé, mira, aquí hi ha una altra sortida d'aquest Tour de France. Tour de France de casa, es podria dir, perquè, clar, jo visquent aquí ja em sento d'aquí i, bueno, a veure com anirà.
24: Abans em deies que ja em portes uns quants, tu, que has perdut fins i tot el compte.
25: Sí, fa 26 anys que faig aquesta feina i ja sé que Giro d'Itàlia estic al número 20, perquè, clar, és un número perfecte, Tour de France no em recordo.
24: Has calculat algun cop quants quilòmetres fas conduint en un tour?
25: Anem cap a 10-12 mil quilòmetres, crec que amb els transfers i els quilòmetres per anar a la sortida i l'arribada, estem per allà.
24: Perquè la teva feina és portar els ciclistes cap al lloc de sortida, que baixin i després tornar.
25: Sí, la feina és portar els corredors a la sortida des de l'hotel. Després, mentre ells fan l'etapa, nosaltres anem a l'arribada. Esperem que arribin. Allà l'autobús es dutxen, es canvien, comença la recuperació amb alimentació sòlida i líquida i tornem cap a l'hotel.
24: Per tu ha de ser dur, però gratificant, també?
25: Sí, clar. A veure, t'ha d'agradar el ciclisme. Si t'agrada el ciclisme, estàs en l'elit d'aquest deporte.
24: I tu has conegut, suposo, a ciclistes de totes les talles, de tots els equips?
25: Sí, sí, sí. Vaig conèixer corredors importants. Realment, és una paraula que no s'hauria de dir, perquè corredors són tots importants des del primer fins a l'últim i és un plaer treballar en aquest món.
24: Doncs, Andrea, tens un llarg tour per endavant. Descansa, agafa forces i que vagi bé el viatge per la carretera.
25: Doncs moltes gràcies, vosaltres també.
2: Doncs el Ripo amb Andrea Bisogno, un nom interessant també, de personatge de pel·lícula així, de màfia, però de bon rotllo, dels bons de la pel·lícula. I xòfer de l'equip Tudor, que sortirà d'aquí a pocs minuts. Serà el quart equip que prendrà la sortida d'aquesta gran depada. A veure, Ripo, què veus des de la teva posició?
24: Mira, ara Tudor, que s'està preparant, i tenim potser un dels primers grans noms, Edu, dels que han sortit fins ara en aquest tour, que és Julien Alaphilippe, el francès, un dels ciclistes de gran cartell que tenim, no?
3: Sí, és un dels que més cartell té. Dijous a la presentació va ser un dels més aclamats. És veritat que ara ja no passa pel seu millor moment de forma, que fins i tot hi havia una mica de debat si ja està per córrer una gran prova de 3 setmanes, però és un corredor que per talent, òbviament, no farà res per la general. Recordo un any que va lluitar per la general del Tour de França, sí. Però és un corredor que en etapes d'un dia per l'altre pot donar guerra encara, pot estar a les escapades, i algú, coneixent-lo, que serà protagonista, perquè és un d'aquells corredors que té més carisma i que li agrada l'espectacle. Per tant, segur que es deixarà veure en el que pot ser el seu darrer Tour de França.
5: Nois, perquè ens fem una idea dels temps, surten ja els primers temps intermijos. En el segon punt cronometrat, que és la Sagrada Família, el Caja Rural està marcant un temps d'11,5. Això seria més o menys equivalent a fer uns 23 minuts. Això serà un mal temps en la línia de meta. Per tant, el que hem dit abans del primer farà uns 20 minutets. Podríem anar per aquí, tenint en compte que seran pràcticament 60 a l'hora, potser una miqueta menys, però que sí que anirem per aquests temps. En el primer punt, de moment el Pícnic ha marcat uns segons menys que Caja Rural, però reiterem que no seran equips que acabaran optant a la victòria final.
2: Per tant, estaríem a 5 minutets mal comptats de l'arribada del primer equip que ha sortit en aquesta contrarrellotge. Edu, ara faré una pregunta una mica potser tonta, si tu vols, però segurament a les 5 de la tarda fa més calor que no pas a les 7, no? Per tant, aquí també la temperatura, segurament els equips que surten més tard també es veuen afavorits per això. Ho dic perquè estic veient les imatges per televisió i veig a tothom que treu la llengua.
3: Sí, la temperatura afecta, i abans parlàvem del factor del vent, i també habitualment al costat del mar, a primera hora del matí i a última a la tarda, el vent també afluixa. Per tant, tindrien dos avantatges respecte als que han sortit primer, però bé, són equips ja menors els que surten primer. Ara, per exemple, veig que s'estava preparant ja per aquí a l'equip de Tom Pidcock, ara no tinc el pla davant, però si Pidcock, per exemple, que és un dels favorits,
24: mira, ara sortirà a Grupama. Sortirà Grupama ara, i el següent és el Pinarello Q36.5 amb Pidcock.
3: Doncs ells, Caja Rural, doncs mira, no li va d'aquesta desavantatge del calor, de la temperatura del vent, però l'equip de Pidcock, per exemple, sí que es podria queixar, perquè sí que és un dels equips que pot fer un bon paper i que, en canvi, ho tindrà més difícil que no pas els 4 o 5 últims.
2: Xevi, tu estàs a l'arribada d'aquesta primera etapa. Quina serà la foto que quedarà per la història, no? Quan els equips arribin, quina és la foto que demà potser obrirà les portades dels diaris esportius?
5: Jo crec que serà una contrarrellotge per equips insòlita, perquè no arribaran junts. Aquesta serà la foto de veure els primers corredors separats dels altres en una contrarrellotge per equips, com marcarà un corredor que arribi en solitari. Aquesta ho vam veure al Tour d'Auvergne, que és on es va començar, però és com la novetat. El Tour, de fet, sempre busca algunes novetats, però aquesta serà la gran novetat d'aquesta contrarrellotge.
2: A veure, torno a passar pel Marc Andrés, que està envoltat d'aficionats. A veure, Marc, si pots també copsar la impressió d'algun aficionat català, no sé si veí de la Sala de Família, que ens digui doncs com està també afrontant aquest impacte doncs en poc més d'un mes, no, aquesta arribada del Papa, que va ser també doncs contundent, i ara la sortida del Tour de França. Marc.
6: Mira, hem pogut parlar amb alguns voluntaris i alguns aficionats que duien estelades directament, i t'ho dic d'aquesta manera perquè realment és molt, molt, molt complicat identificar catalans, perquè és que se senten o s'escolten 50.000 idiomes diferents, perquè realment totes les nacionalitats són per aquí, a Barcelona, per veure aquesta gran depart. I el tema dels voluntaris, el tema dels més catalans i dels veïns de la Sagrada Família, accepten a la majoria amb qui hem pogut parlar que, home, sí, els carrers s'han tallat, però bé, que ja va bé tenir aquest espectacle. Alguns, evidentment, reclamen que els autobusos puguin arribar a casa, però tot no pot ser i prefereixen aquest Tour de França aquí a Barcelona que no un parell de dies de talls. I ara sentiu aplaudiments perquè passa per aquí el segon equip, el Pícnic.
2: Doncs sentim aquest so ambient a prop de la sala de família, el segon equip que passa per davant. També una de les imatges d'aquesta primera jornada del Tour.
6: I just quan passen per davant és quan tot el públic que potser està fent, fent temps, parlant, xerrant, estan a l'ombra, és quan esprinten i tots van cap a la tanca a veure més de prop els ciclistes, a veure com passen rapidíssim, perquè és que realment és un segon que potser veuen aquests ciclistes i després ja desapareixen a l'horitzó. Però aquest segon és el que fa que la gent s'aglutini, comenci a anar cap a la tanca, perquè no es volen perdre aquest espectacle avui, que és la Grande Part aquí a Barcelona, en aquest cas concret, a la Sagrada Família.
2: 5:23, aquí dos minuts pren partit, inicia la cursa a l'equip de Grupama. Abans, però, Damià Aguilar, passo pels classificatoris, per la classificació del Gran Premi de Fórmula 1 de demà, el Gran Premi de la Gran Bretanya.
0: S'ha acabat la Q1, ja tenim els sis primers eliminats, que són Ocon, Bottas, Colapinto, Pérez, Stroll i Alonso. Alonso sortirà 22è i últim demà en aquesta cursa llarga. El més ràpid fins al moment ha estat el francès Adjar, amb el Red Bull, i l'ensurt de la Q1, una sortida de pista de Russell que, per sort per ell, doncs, finalment ha pogut posar ordre i un bon temps que li permeti seguir endavant.
2: La cursa demà, a quina hora, Damià?
0: A les 4 de la tarda.
2: Doncs perfecte, Damià Aguilar, torno cap als carrers de Barcelona, a punt ara de prendre partit al Grupama Ripon en aquesta línia d'inici d'aquesta cursa, d'aquest Gran Depart.
24: Sí, també un equip amb pràcticament tota la totalitat de ciclistes francesos. Només n'hi ha un d'italià, que és Lorenzo Germani. Ara hi ha els ciclistes de Grupama que estan acabant de fer el seu escalfament, pujaran a l'escenari i ja serà el cinquè equip que surt en aquesta contrarrellotge. Ja ho veieu, són 5 minuts clavats, però clar, és que hi ha 23 equips i els últims seran, evidentment, el dels més favorits, l'últim en sortir quan faltin 5 minuts de les 7, que serà l'UAE
5: línia
24: de Tadej Pogacar.
5: A línia de meta, Ripoll, que queda molt clar, és que la tàctica, per exemple, del Caja Rural és arribar totalment disgregats. Veiem com ara mateix Àlex Molinar, veig, està en solitari, ara juntament amb qui? Són dos corredors que ja han anat sols, és José Félix Parra i Àlex Molinar, els dos corredors que ja marxen en solitari, encara queden 3 quilòmetres, per tant, aquí sí que contrarrellotge per equip pocs, perquè a 3 quilòmetres del final hi ha només dos, sí, s'han despenjat i només dos corredors queden al català.
2: Ens ho deia al migdia.
24: I en quin moment s'han despenjat, Xavi?
5: És que, mira, s'han anat despenjant un per un.
24: En quin moment s'han separat?
5: Vale. Un per un, a la que ha començat la primera de les pujades, que tampoc és molt dura. De fet, Abel Balderston és l'últim que ha acabat despenjant-se i només n'han quedat dos i ara hauran de fer aquests dos els últims 3 quilòmetres.
2: Ens ho deia al migdia el Xavi Soler, ara a la tarda l'Abel Balderston, que això sembla que sigui una cosa, doncs, de beneïda per Pogacar gairebé abans de començar. Edu Polo, a veure, sembla que vulguem que Pogacar no guanyi, no? Però el que volem és que hi hagi emoció. Què hauria de passar perquè això no sigui un passeig militar dels ciclistes eslovè?
3: Doncs que no estigui bé ell. Jo crec que és més, depèn més de mèrit seu que no pas mèrit dels altres, perquè si està Pogacar al nivell que hem vist sobretot aquestes últimes dues temporades, crec que ara mateix no hi ha ningú que sigui capaç de poder batre'l. Per tant, al ciclisme passen moltes coses. Pot haver-hi un dia una punxada, pot haver-hi una malaltia, pot haver-hi un refredat. És a dir, en 3 setmanes poden passar moltes coses i jo crec que això seria l'únic factor que ens permetria tenir un Tour emocionant i que algú li pugui plantar cara realment a Pogacar, perquè veig a Vingegaard, a Seixas, a Ayuso, a tots, a un nivell molt alt, però molt lluny encara de Pogacar. Ho veig molt, molt complicat, realment.
2: A 1,5 km que arribi a Caja Rural en aquesta línia de meta d'aquesta primera etapa, Edu, tu que has parlat amb Miguel Indurain, has fet un tet-a-tet ara fa pocs minuts aquí a l'antena del Tot Gira, suposo que és un ciclista que imposa. Per tu, Pogacar ja està per sobre del Club dels 5, entre ells Miguel Indurain, o encara no?
3: No, per sobre no, perquè aquí el que marca són els tours, i de moment en té 4. Llavors, el ciclisme, com es corria a l'època de Miguel Indurain, no té res a veure amb com es corre ara. I és veritat que Pogacar és té un estil que s'assembla molt més a Eddy Merckx, que nosaltres no l'hem vist córrer, però hem llegit i hem sentit a parlar molt, que era una mica estil Pogacar, no? Cursa que disputava, cursa que volia guanyar, i si Pogacar ve el Tour i pot guanyar 5 etapes, millor. Indurain, al final, volia guanyar el Tour i regalava, entre cometes, etapes. Si arribava amb un altre ciclista, no li disputava la victòria. Corria d'una altra manera. És molt més ambiciós Pogacar, però al final, de moment, Indurain té 5 Tours i Pogacar en té 4. Aquest any, jo estic segur que l'empatarà, per tant, ja estarà al nivell de tots aquells, però és que si mirem la resta de coses que fa Pogacar, que corre a guanyar clàssiques, que també ha guanyat el Giro, que ho ha guanyat ja 2 vegades seguides el campió del món, i com l'ha guanyat, per tant, jo crec que sí, que no trigarà a superar, però si mirem el que és el Tour, encara hem d'aguantar Indurain una mica per sobre.
2: 3 minuts i surt l'equip Pinarello en aquesta gran part de Barcelona, i Xavi Soler es va acostant al primer equip que arribarà a la línia de meta.
5: Serà el Caja Rural, serà de fet Alex Molinar en solitari, aquest corredor que és establert a la Garrotxa. Olot va venir dels 12 anys amb un temps ara ja superior als 22 i mig, no serà un temps de tenir en compte, marcarà evidentment el primer temps i marcarà també el que serà curiós, que arribaran d'un en un per marcar el temps d'una crono per equips. Això difícilment ho hauríem vist. S'ha quedat sol molt aviat el ciclista neerlandès garrotxí, podríem dir, Alex Molinar, amb 22, a veure si baixa de 23, tancarà el crono amb 22:59, pràcticament 23, el primer temps a 51 per hora. Sens dubte, encara hi haurà molts corredors, molts equips que el superaran.
2: Bé, doncs ja tenim el primer temps oficial d'aquesta crono per equips, aquest 22:59. 22:59 és el que ha marcat el Caja Rural, que és el que ha marcat el primer ciclista que ha arribat de l'equip. Recordem, aquesta normativa és el primer ciclista de cada equip el que marca el temps de l'equip en aquesta classificació de la crono per equips, però evidentment, de cara a la general, sí que cada ciclista tindrà el seu temps. Bé, doncs ja tenim el primer registre i a poc a poc veurem com els equips van arribant cada 5 minuts aproximadament en aquesta línia d'arribada a Montjuïc. Francesc Ripoll, situa'ns, qui es prepara ara per sortir?
4: Doncs ara serà Pinarello Q36.5, l'equip de Marcel Camprubi, que no corre aquest Tour de França, serà el 6è equip que es prepara per sortir del Fòrum de Barcelona.
2: I Edu Polo, equip dirigit per un tècnic català, per l'Àlex Sanz, aquest Q36.5.
3: Sí, senyor, Àlex Sanz, un dels catalans que hi ha aquí. De fet, n'hi ha molts, mecànics, directors, corredors n'hi ha dos, però catalans aquí a la zona del paddock anem trobant constantment moltíssims.
2: Sí, i tant. Molt bé. Per cert, d'aquí no res, 5:45, recordeu que abans ens deia la Berta Torrades que és l'hora prevista en què tindrem compareixença, d'aquí uns minuts, dels responsables dels bombers a l'incendi de les Gavarres per tenir més informació i saber doncs com evoluciona aquest incendi al Baix Empordà. Som en un moment encara inicial d'aquesta crono per equips, encara no han sortit els grans equips, els més importants, per tant, fem una pausa i de seguida tornem en directe.
16: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
11: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
12: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
14: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
16: Els matins del cap de setmana, el suplement...
15: Dia 4, que és el meu aniversari, per cert, dissabte que ve...
17: Ah, com a la mare!
15: Sí, com hem de celebrar-ho.
17: Hem de muntar alguna cosa, no? Un pastís, sí. I uns mariachis. T'han cantat mai les mañanitas?
15: No, això encara no m'hi he trobat, veus?
17: Pues això és molt maco,
15: Portem uns mariachis, aquí?
17: Uns bons mariachis.
15: Mita'ls.
17: Les mañanitas. És que és una... És... No. Són mariachis... No, les mañanitas que cantan...
16: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
17: Canto tan malament, em sap tan greu.
16: La gran part del Tour a Catalunya.
1: Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família en directe al Tot Costa.
0: I no ens en volem perdre detall.
1: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona al Tot Gira.
7: Tot Gira en la seva màxima expressió.
1: Les tres etapes del Gran Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
13: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
1: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
13: Aixeca els dos braços.
1: Algú podrà amb Pogacar? Especial Gran Depart del Tour a Barcelona. El Tot Gira, amb David López.
2: I al parc del Fòrum, a la línia de sortida d'aquesta crono per equips, que ha començat quan passaven 5 minuts de les 5 de la tarda, el Francesc Ripoll en protagonista.
24: Sí, estic al costat de l'autobús de Bahrein, i ara amb l'Edu Polo parlàvem, que hi havia molt accent català en aquest Tour, no només pel que fa als ciclistes. Un dels catalans i un dels importants que tenim aquí al Tour de França és el director esportiu de Bahrein, és el Xavi Florencio. Xavi, com estàs?
18: Molt bona tarda, molt bé.
24: Ara què fas? Esperant l'etapa, la mires? Com ho seguiu, això?
18: Bueno, sí, esperant que tot vagi bé. Ara els corredors comencen a calentar, els nostres. I que tot vagi bé, ja et dic, amb ganes de que arrenqui aquest Tour de França per nosaltres.
24: A vosaltres sortiu d'aquí una estona, aquesta espera potser es fa una mica llarga, no? Ja, tu ja sortiries, potser.
18: Bueno, llarga s'ha fet aquests dies, no? Vam arribar dimarts i ja tenien ganes de que arribés avui dissabte per començar. Ja vam disfrutar de la presentació aquí a Barcelona i amb ganes de sortir i començar aquest Tour de França.
24: Per tu, evidentment, tots els tours han de ser especials, totes les curses, però aquest potser una mica més, no?
18: Sí, la veritat que a veure, tindre la sortida del Tour de França aquí a casa, la Gran Depart a Barcelona, i demà pues, a Tarragona, la ciutat que vas néixer, pues, és algo que per mi és història i estic molt feliç de poder disfrutar.
24: La mà és la que potser més il·lusió et fa d'etapa?
18: Totes, però bueno, sí, demà, per exemple, jo sé que coneixeré molta gent o molts amics vindran a la sortida. Recordaré molts moments viscuts allí pues, des de petit i ja et dic, amb moltes ganes de que arribi.
24: Què et sembla aquesta crono?
18: Bé, bueno, una crono molt ràpida a l'inici i al final pues, no serà espectacular, no? Al final, pues, aquest repetxó que allà faltant 4 quilòmetres i l'altre faltant quasi 800 metres, pues, espectacular, amb aquest nou format que volen que arribi un corredor que compti el temps, pues, jo penso que serà un espectacle de cara a l'afició que hi ha aquí a Montjuïc.
24: Clar, això per vosaltres potser heu hagut de canviar una mica la manera en com ho prepareu, no?
18: Sí, la veritat que bueno, ja portem uns quants anys fent aquest format a la París-Nissa, que el primer corredor pues, és el que compta el temps per de cara a la general. I bueno, ho hem volgut fer també aquí el Tour, sabíem ja fa temps que ho farien fer o voldrien aplicar-ho. I res, hem hagut de canviar una miqueta l'estratègia, però penso que tots els equips, com dic, pues, ja portem uns anys practicant-ho.
24: Què hem d'esperar d'aquest Tour de Bahrein, amb Lenny Martínez com a home més fort? Quin Bahrein hem de veure?
18: Bueno, jo espero que siguem el Bahrein de tots els anys, no? Un Bahrein competitiu, que en tots els terrenys pues, ens podem defensar. Sabem que avui pues, no serà una etapa que ens va bé, que perdrem temps, però bueno, a partir de demà ja són etapes que tenim corredors que la poden fer bé i per tant, com el Lenny, pues, sabem que està molt bé, la Dauphiné, l'última etapa pues, va estar a punt d'aconseguir aquesta victòria i serà pues, el nostre corredor més important.
24: Se li pot competir a Pogacar?
18: Nosaltres no, jo crec que nosaltres estem molt lluny, no sé que pues, puguem agafar una fuga com va ser el Giro d'Itàlia amb el nostre corredor i agafar el mallot i després defensar-lo, però ja et dic que tant el Tadej com Vingegaard són dos corredors que estan per damunt dels altres i és complicat.
24: Mira, parles de Tadej, de Vingegaard, et mulles amb algun dels dos?
18: No ho sé, estic enfocat, ja et dic, amb els meus corredors, si veig algú dels dos pues, millor, pues, sempre el Tadej... Pues, demostrar que està els últims anys o les últimes competicions està sempre allí davant, no? Però ja et dic, estem enfocats amb l'equip a aconseguir aquesta victòria d'etapa i a veure si podem arribar amb un top 10 a la general.
24: Doncs Xavi, que vagi molt bé aquesta etapa, sobretot que vagi molt bé també aquest Tour de França. Moltes gràcies.
18: Moltes gràcies a vosaltres, disfruteu.
24: El Xavi Florencio, el director esportiu de Bahrein, que ens ha atès aquí al paddock mentre mirava aquesta primera etapa del Tour de França.
2: Un dels dos directors catalans que tenim aquest Tour, el Xavi Florencio al Bahrein i l'Àlex Sanz al Q36.5, que el tenim competint. Ara de seguida recapitulem, situem com està aquesta crono per equips, però aquesta hora, us ho dèiem, estàvem molt pendents de l'incendi que continua actiu a les Gavarres, al Baix Empordà, a aquesta hora prevista la compareixença dels màxims responsables dels bombers de la Generalitat. Ara el que més preocupa és el vent, que podria empitjorar la situació. Marxem fins al centre de comandament de la Bisbal. Laia Claret, bona tarda, perquè crec que ja comença aquesta compareixença.
8: Bona tarda, si ho podeu sentir, ho és David Borrell, cap dels bombers, diu que són a les hores crítiques, però de moment estan prou tranquils per poder intentar contenir aquest flanc dret, el que preocupa. Escoltem-lo.
9: Aquest flanc dret l'hem pogut ràpidament doncs estabilitzar i estem encara en un perímetre que encara continua actiu, encara no està estabilitzat, amb aquest risc de que la marinada, que ha entrat com era previsible i que continua doncs apretant fins a les 8 o les 9 del vespre, doncs estarem amb aquesta situació difícil. Paral·lelament a això, i també fem una mica de balanç de com ha anat diguéssim, des de el migdia fins ara, dir-vos també que hem tingut activitat en el flanc esquerre, com també estava prevista. Fruit d'aquesta activitat, una carrera ens ha obligat a fer una ordre de confinament preventiva i aquesta és a grans trets la situació que tenim ara mateix. Les ordres de confinament continuen, les quatre que vam fer ahir, més aquesta cinquena

0: per donar resposta i aquesta situació ara mateix.
1: Entenc que s'està contenint el flanc dret, s'està mirant de contenir aquest flanc dret. Quina és la previsió de la marinada? Us podria ajudar que deixés de bufar? Entenc que quan caigui el sol...
0: Sí, la marinada és un règim de vents topogràfics que el que fa és cada dia bufa des del migdia fins al vespre. Al vespre s'atura. Per tant, al vespre ja entrem en una situació totalment diferent. El que ens fa patir, sobretot, són les primeres hores fins al vespre. Després tornarem a tenir demà un escenari complicat. Per què? Perquè tenim 4 o 5 dies per davant que ens augmentarà el risc, que tindrem aquesta onada de sud, aquesta onada de calor, que el que farà és reforçar aquesta marinada justament i, per tant, incrementar el risc a les hores del dia. I, per tant, aquest flanc dret, si no el tenim molt ben estabilitzat, doncs és una font, diguéssim, de problemes i de possibles propagacions amb aquesta, cap a l'oest, diguéssim, de les Gavarres i cap al nord-oest de les Gavarres.
2: Que el flanc dret no hagi avançat i ens expliques que teniu mitjans per contenir-lo si ho fes, això ens situa un possible estadi al vespre, quan passin aquestes hores crítiques, de poder donar el 100% estabilitzat aquesta zona que us preocupa tant per aquesta possible afectació que podria tenir a prop de Girona?
0: Ja ho veurem, perquè ahir érem optimistes en el sentit d'aconseguir estabilitzar aquest flanc dret durant la nit. El que ha passat és que aquest flanc està molt mal cremat, té molts focus secundaris, a més va cremar, quan crema per vent ja passa sovint, doncs que passa molt ràpid l'incendi i no acaba de cremar bé, a més amb l'efecte d'aquesta marinada que va fer que el frenés durant unes hores, va acabar generant un comportament d'un incendi no conduït per vent, sinó topogràfic. Tenim dos comportaments en un mateix incendi. Això fa que el perímetre també sigui complicat i, com us deia, amb molts focus secundaris, molt irregular, amb dificultats de diferenciar la part cremada de la verda i, per tant, això és difícil, diguéssim, d'avançar. Llavors, ahir, sobre la nostra planificació, pensàvem que es podia avançar molt millor del que realment ha estat i, per tant, hem de ser també prudents per estabilitzar tot el perímetre i per tenir-lo, doncs, assegurat i tan refredat com per permetre, diguéssim, prou refredat com per permetre passar en una fase d'estabilització.
3: L'objectiu seria estabilitzar-lo durant la nit, no? En principi, l'objectiu que teniu...
0: L'objectiu principal segueix sent l'estabilització del flanc dret. És no només l'objectiu, sinó gairebé l'obsessió que tenim per treure'ns el potencial de les 30.000 hectàrees que tindríem, diguéssim, de la part de les Gavarres que va cap a Girona.
4: Durant aquestes 3-4 hores crítiques que venen ara, es preveuen alguns confinaments més d'algunes urbanitzacions concretes o això ja queda descartat del tot?
0: No, descartat, no podem descartar res perquè la marinada, diguéssim, que el que fa és que ens podria eixamplar justament aquest flanc dret. Per tant, la projecció aquesta cap a Girona no podem descartar que en algun moment, si això, diguéssim, agafés aquest incendi, agafés, diguéssim, una activitat important, doncs ho faríem. Nosaltres estem monitoritzant contínuament tota l'activitat que fa l'incendi i de forma, diguéssim, amb anticipació, doncs decretem aquestes ordres de confinament per poder treballar amb temps i amb tranquil·litat, com s'ha fet en el cas aquest que dèiem d'aquest espai entre Mont-ras i la Bisbal. El mateix faríem amb l'espai que ens queda, diguéssim, amb la projecció que va cap a Girona. Ara, de moment, ho estem aguantant bé i de moment no ho tenim previst fer, però si calgués ho faríem.
1: Sobre quantes hectàrees esteu treballant?
0: Això, les hectàrees que... Els agents rurals us diran exactament les hectàrees. Nosaltres, el nombre d'hectàrees és molt similar al que teníem abans. Sí que és veritat que hi ha hagut aquesta llengua, diguéssim, que ens ha provocat doncs, fer aquesta nova ordre de confinament, que s'afegeix, diguéssim, al perímetre total, però no és tampoc un augment molt significatiu d'hectàrees. Estàvem sobre 3.400 a l'àrea que treballem, doncs traient les illes verdes i de més.
5: La superfície cremada estarem sobre el...
1: Pren la paraula Toni Mur, dels agents rurals.
5: La superfície cremada real, d'acord amb les previsions que hem fet un últim vol d'helicòpter ara al migdia i en principi ha crescut pràcticament de forma insignificant durant les últimes hores. Una mica amb aquest focus que hi ha hagut últim, però ens mantenim sobre les 2.200 hectàrees cremades.
3: A la zona del Puig d'Arques, on hi ha el radar meteorològic, crec que el Graf estava treballant allà sobretot per intentar frenar allò. És allà el punt on es preocupa més, no? Entenc que no puguis saltar.
0: Sí, és aquella zona, diguéssim, del flanc dret la que preocupa. Les dues vessants, diguéssim, fins a arribar al Puig d'Arques són les que estan costant, diguéssim,

0: I també, a dins d'aquest flanc dret, també, la part que queda una mica més enrere, més cap a la Bisbal, també es preocupa.
1: Està afectat el radar?
0: No, el radar no està afectat, que ens consti. De totes maneres, a nivell d'afectacions, també és important. Estem començant a entrar al perímetre i a veure algunes valoracions. No es pot fer tot arreu, perquè encara està actiu. Anirem fent i tindrem, diguéssim, valoració d'afectacions, perquè creiem que tindrem afectacions, diguéssim, de diversos habitatges, de diverses finques. Vull dir, com a mínim en tenim 4 de comptabilitzades i és possible que quan acabem en tinguem més d'afectació total.
2: A dins del perímetre amb el que treballeu, aquestes 4?
0: Sí, sí.
3: S'anul·la la cantada de veneres que s'havia de fer a Calella de Palafrugell i que havia de portar molta gent cap allà. No sé si és la recomanació que havien fet des dels bombers precisament per evitar mobilitat i tal.
0: Bé, sobretot el que nosaltres hem demanat és que a les zones que hi ha confinament, que respecti aquest confinament, que és el que a nosaltres ens preocupa. Hi ha allò, una mica de vegades sembla una mica contraintuïtiu, no?, que es demani confinament quan ve l'incendi. Jo estic reiterant aquests dies de que sobretot els grans accidents que hem tingut és amb la gent que s'autoevacua, que davant, diguéssim, de situacions de pànic, doncs li sembla que el que ha de fer és marxar, i el que sí que tenim és que els grans accidents que hem tingut és justament amb gent in itinere, perquè és quan està altament vulnerable, i no cal tirar massa enrere. Fa relativament pocs anys a Portugal van morir més de 200 persones justament amb una evacuació d'una urbanització que va provocar justament que els matés. Per tant, és molt important seguir aquestes recomanacions, i el confinament és la manera més segura que tenim de protegir-nos.
4: Inspector, hem vist sortir uns cotxes medicalitzats del SEM i també vostres, dels bombers. Hi ha algun bomber afectat? Ahir eren 4 lleus. No sé si durant la tarda d'avui hi ha hagut algun altre bomber afectat pel fum o per alguna flama.
0: Els 4 bombers ahir van ser atesos i van poder, diguéssim, continuar amb les tasques d'extinció amb normalitat, i avui, de moment, no hem tingut més incidències.
4: Ni bombers ni civils,
1: No. L'inspector, com jo li volia preguntar sobre el tancament de les Gavarres. S'han vist bastants ciclistes des dels Àngels, Santa Pallaia, tota aquella zona. No sé si com ho podem fer, si han pogut fer, com actuar en aquest sentit, perquè són molt grans les Gavarres, però és que estan tancades.
5: Sí, sí. S'ha publicat una resolució precisament de la consellera establint unes mesures de preventives amb aquest tancament, i una de les mesures preventives és que es tanca totes les vies dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa, en primer, per garantir la seguretat de les persones, perquè al final estem en una situació vulnerable, que si tinguéssim un rebrot de l'incendi cap a la banda de Gavarres, cap a Girona, doncs, podries veure la gent afectada i en situació vulnerable. Per una altra part, intentem també reduir al màxim l'activitat humana, per reduir al màxim també la possibilitat de tenir altres focus d'incendis, i després per no tenir que desviar efectius precisament d'aquest incendi, que tenim molts efectius de bombers aquí concentrats, doncs, per atendre altres incidències properes a aquest incendi. Per tant, la crida, i aquí la torno a aprofitar aquesta oportunitat per dir que mentre estiguem en aquesta situació hem de mirar de respectar els tancaments. Aquí tenen molts dies durant l'any per poder gaudir del massís, i ara els demanem que mentre duri aquest tancament, que està previst com a mínim fins al dijous, es mantingui, perquè tenim una previsió de condicions extremes, doncs que senzillament qui no tingui una relació de veïnatge amb la zona s'estalviï venir aquí, perquè l'únic que pot posar és dificultats als bombers i a tots els equips d'emergències. Bueno, estem intentant respectar-ho. Estem intentant. Tenim més de 20 unitats de vigilància a la zona, tant de agents rurals, com d'ADFs, com de Mossos d'Esquadra, com Guàrdia Civil, com policies locals, que estan intentant donar compliment a aquestes mesures. Mirarem de fer-ho amb la màxima eficàcia possible. Però torno a dir, fa poques hores que també s'ha publicat aquesta resolució. Estem en un moment que també s'ha de donar a conèixer aquestes mesures, i esperem que durant les properes hores i dies es respecti.
2: Doncs ja ho heu sentit, ara mateix tots els efectius intentant contenir aquest flanc dret a Puig d'Arques i alguns focus secundaris, que això és el que preocupa per aquest vent, per aquesta marinada que conviu amb la tramuntana, però a partir del vespre aquesta marinada afluixarà. El que sí que han dit és que dintre el perímetre afectat hi ha quatre cases que han trobat calcinades i també han detallat que recordar insistentment que la gent no entri al massís de les Gavarres, perquè hi ha esta gent, hi ha hagut gent que sí que hi està entrant a peu o en bicicleta. Insistim, tancat l'accés al massís de les Gavarres, no només en vehicle motoritzat, sinó també a peu o en bicicleta.
6: Molt bé, doncs aquesta és l'última hora. Les explicacions dels bombers de la Generalitat del que està passant ara mateix amb aquest foc que no està estabilitzat encara, però que sí que ara l'obsessió, com sentíem, és controlar, estabilitzar aquest flanc dret, sobretot pel risc que hi ha, el perill que hi ha, que l'incendi avanci cap al massís de les Gavarres, cap a la zona de Girona. Molt bé, Laia, qualsevol novetat ens demanes pas, i si no recordo malament, crec que era a les 8 del vespre que també havia de comparèixer el president de la Generalitat, Salvador Illa, oi que sí?
2: Sí, sí, sí, ho recordes bé, a les 8.
6: Molt bé, gràcies, Laia, fins ara.
2: Fins ara.
7: La millor cursa ciclista del món, a terra, a casa. El gran départ del Tour a Barcelona.
8: C'est parti pour Tadej Pogacar.
7: El Tour al Tot Gira, amb David Clopés.
6: En directe als del Tot Gira, avui el Tour gira a Barcelona amb aquesta crono per equips que ha començat quan passaven 5 minuts de les 5 de la tarda, que acabarà al voltant d'un quart de 8. L'últim equip a emprendre la sortida serà el del campió, el de Tadej Pogacar, que busca el seu cinquè Tour. L'UAE sortirà quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda. Ara mateix, dels equips que ja han sortit 9 equips dels 23 en total que formen aquest Tour de França, 5 ja han arribat, i qui marca el millor temps és el Groupama, amb un temps de 22 minuts i 28 segons. El Caja Rural, que és l'equip dels dos catalans, del Valdelston i del Joel Nicolau, és qui marca ara mateix el tercer millor temps, a 31 segons del temps de Groupama, i crec que el Xevi té un dels protagonistes, un dels ciclistes catalans, l'Abel Valdelston. Xevi.
9: Ens de la meta amb l'Abel Valdelston, que ha acabat just a la contrarrellotge, que demana beguda, ara, però està deshidratat, perquè amb aquesta calda que fot, avui ha sigut difícil, Abel.
10: Sí, sí, la veritat que molta calor, a 5 de la tarda, llavors sí que ha costat, però bueno, contents, hem d'estar contents amb l'equip, jo crec que he tingut bon rendiment, ho hem plantejat superbé i la veritat que molt contents.
9: Què plantejament d'anar deixant els corredors? Crec que al final ha arribat l'Àlex sol, han acabat l'Àlex i el Parra, els dos a 3 quilòmetres ja anaven sols, això era buscat?
10: Sí, al final la intenció era fer el màxim possible i bueno, gràcies al plantejament aquest teníem un corredor que sabíem que seria molt més fora els últims metres, l'hem tingut ja de reserva i bueno, ens ha sortit bastant bé, la veritat.
9: Què t'ha semblat l'ambient?
10: Molt xulo, la veritat. Molta gent cridant, mil crits, però espectacular.
9: És més il·lusió aquest que veus per un circuit o, per exemple, l'etapa de demà que podràs voltar mitja Catalunya?
10: Pues no sé què dir-te, la veritat. Jo crec que les dues seran molt especials i bueno, gaudir, jo crec que s'haurà de gaudir les dues.
9: A gaudir-ho. Doncs a l'Abel Valdelston gaudint d'aquesta primera etapa.
6: Molt bé, a la línia de sortida veig que Francesc Ripoll ha sortit ja l'equip d'Iniesta, a l'NSN.
11: Sí, ho ha fet tot just ara, també bastant aclamat. Iniesta, que de fet és aquí avui, veient el seu equip. També veiem imatges de Pinarello que va fent i aquest NSN, que és, com dèiem, l'equip d'Iniesta, que és el desè equip que ha sortit tot just abans, 5 minuts abans, ha sortit l'equip de Movistar.
6: D'aquí una estoneta tindrem també l'Alpecin de Van Der Poel, un dels grans d'aquest Tour de França, i ja més endavant estarem pendents de l'Ineos, que és un dels favorits a la victòria. Per cert, Damià Aguilar, com tenim els oficials del Gran Premi de Fórmula 1 de Gran Bretanya? Ja tancats o encara no?
12: No, encara no. S'ha acabat la Q2, altres 6 eliminats, Albon, Sainz, Berman, Hülkenberg, Gasly i Bortoleto, el més ràpid en aquesta Q2, Kimi Antonelli. Per tant, queden només els últims 13 minuts dels 10 pilots que lluitaran per la pole position del Gran Premi de la Gran Bretanya.
6: Perfecte, doncs ho seguirem en directe. Al Parc del Fòrum també tenim l'Edu Polo, el nostre analista avui i també demà, perquè també ens acompanyarà demà l'Edu en la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Edu, com ho estàs veient?
13: Doncs bé, expectant ja, amb ganes de que surtin els equips importants. Ara parlava de l'Ineos, que és, com dèiem, la gran referència, és l'equip més especialista en aquest terreny, sempre i quan no tinguessin la pujada final, i amb ganes ja de veure que surtin, doncs, UE, que surti Bisma, que surti Lidl, que surtin aquells equips més potents i que arribi la part emocional de l'etapa. I si vols, David, estic aquí amb un bon amic teu que també vol comentar i pot comentar el que passarà d'aquí una estona, que és el Xavi Llobet.
6: Home, mític Xavi Llobet, que mira, la setmana passada el teníem fent la prèvia del Tour amb l'Isaac, amb l'Olga Avalos i amb el Xavi. És un tio que en sap molt de ciclisme i que coneix, sobretot, tot el que passa al darrere d'un Tour de França. Com estàs, Xavi?
14: Bona tarda, David. Com ho portem, això?
6: Escolta, seguint l'Instagram, el teu Instagram, he vist que no has parat aquesta setmana, eh?
14: No, intento. Jo, hi ha una cosa que per mi és important, que és l'espai vital, i procuro ja no només treballar, sinó que fer almenys una mica d'activitat física saludable.
6: No, clar, és que l'activitat física l'has fet acompanyant molts dels equips que han sortit a entrenar, i moltes vegades hem vist la imatge del Xavi Llobet acompanyant-los. Jo no sé si estarà d'acord l'Edu Polo, i que ens digui també el Xavi si està d'acord o no, però el Xavi Llobet és una mica com el senyor Lobo del ciclisme, eh? Aconsegueix tot pels ciclistes el que faci falta, sí o no?
14: Bueno, aviam, al final aquí pensa que una és la passió i l'altra que hi tinc molt bons amics, i depenent de qui et truca i et demana ajuda, jo sempre m'aplico una màxima, que és aporta o aparta, i si t'ho demanen bons amics has d'intentar ajudar-los. La veritat que s'ha de reconèixer que la sortida, la grande part aquesta del Tour del 2026 és espectacular, sobretot pels que ho estan veient i escoltant, però pels equips està sent logísticament una odissea.
6: Sí? Per què? I,
14: bueno, aviam, preparar una crono per equips és difícil, molt difícil. La logística dels equips estan tots al voltant de l'àrea metropolitana. Les carreteres són les que són. I després, a més, hi ha un tema de que surt des del fòrum i acaba a dalt a Montjuïc, amb la conseqüència és de doblar estructures. Bueno, està sent tot una mica, en aquest aspecte, una mica complicat, no? I la veritat que si hi ha una gran de part ja genera molt estrès a tots els equips, imagina't si tot s'ha de duplicar, no? Però bueno, és part de la feina, és part del joc, i de moment crec que tot està funcionant a la perfecció.
6: És a dir, creus que, malgrat els problemes logístics, els ciclistes donaran bona nota a Barcelona amb aquesta sortida?
14: Jo personalment crec que sí. Va. Jo crec que de moment tot està sortint bé, està funcionant tot a la perfecció, i la veritat que aquí almenys des del paddock de la sortida s'està respirant un ambient increïble de ciclisme.
6: Escolta,
13: al final, perdona, David, el ciclista al final és el que menys s'entera d'aquests problemes logístics.
6: Clar,
13: els altres 40 de l'equip i de l'estaf són els que pateixen. El ciclista al final manté la seva rutina, la seva vida, i no s'entera de la majoria de coses que passen.
6: Sí, està clar. Escolta'm, recordo que la setmana passada, diumenge, en parlàvem a la tertúlia, Xavi, i teníem allò, la incògnita de què passaria a la rampa final amb aquesta crono per equips. Ho estem veient en tots els equips, eh? El líder es deixa anar, bé, es deixa anar, és a dir, accelera i arriba sol. A tu t'agrada aquest nou format de la crono per equips?
14: La veritat que n'he parlat fins i tot amb alguns team managers, i els hi genera també extra més feina i més estrès, perquè al final han de fer una estratègia molt important. Però sí que és veritat que de cara al públic jo considero que és molt més espectacle, i avui, doncs, bueno, aviam qui queda líder, no? Jo crec que al final estem veient uns escalfaments com mai vistos, i veurem els noms importants a davant. Això vol dir que des del minut 1 d'aquest Tour 2026... els que volen disputar la carrera han d'estar davant. Si no, ja no val allò d'amagar-me, m'amago la primera setmana i a partir de la segona ens hi posem. No. Aquí, des del minut 1, s'han de posar tots mans a la feina i donar-ho tot.
6: Per cert, abans de parlar amb l'Edu, teníem el dubte de si l'UAE, en cas que disputi la victòria, que tenen equip per fer-ho en aquesta crono per equips, si deixarien que, per exemple, entri Del Toro primer, per allò que Pogacar des del primer dia no hagi de passar per la cerimònia del podi i tot el temps i el desgast físic que en certa manera comporta això, haver de vestir el mallot groc des del primer dia.
14: Ho comparteixo al 100%. Pensa que aquesta gent porten aquí la majoria dels busos i dels camions porten aquí des de les 9 del matí, els corredors porten aquí des d'abans de les 2 del migdia. Doncs clar, si més a més t'has de quedar per l'entrega dels podis, només falta que hi hagi antidòping i tot això, arribaràs a l'hotel, que seran les 9 de la nit. Ja estàs generant més desgast del que no hauries de generar. Jo considero que sí, que si poden, Del Toro, i UAE està amb temps, agafarà el liderat.
6: Molt bé, Xavi, una abraçada forta. Gràcies per acompanyar-nos.
14: Gràcies, David. Ens veiem aviat.
6: Adéu-siau. 2:06. Xavi Soler, situem de nom els cronòmetres. Continua encara Grupama marcant el millor registre d'aquesta crono per equips?
9: Sí, i se'm fa difícil dir-ho perquè, de fet, qui marca el millor registre és Romain Grégoire, que és el líder de Grupama. Estic al·lucinat amb com els líders estan arribant amb molt avantatge respecte als altres. Per tant, la tàctica sí que és treballar pel líder i que el líder acabi demarrant. Ho ha fet Tom Pidcock després que el seu company d'equip més pròxim ha arribat pràcticament a un minut. I, de moment, el qui està triomfant és aquest Grupama, amb Romain Grégoire marcant el millor temps, que seria el líder, tot i que ara en un punt intermig el Movistar ha marcat el millor temps. En el primer punt intermig li ha tret 3 segons a tota l'energia, 6 segons de Grupama. Veurem si aguanten i també veurem si el seu líder, que en condicions normals serà Keanu i De Broeks, acaba amb forces en aquesta rampa final.
6: D'aquí una estoneta ja comencen a sortir els grans. De 6 a 7 tindrem els grans equips, els grans ciclistes, els grans candidats al podi final del Tour. M'entorno a la Sagrada Família per saber com està l'ambient. Marc Andrés.
1: Doncs mira, m'he apropat, David, a una de les tendes de voluntariat i estic aquí amb una de les voluntàries, la...
15: Júlia.
1: Doncs, Júlia, com estàs vivint de moment aquesta primera jornada? No sé si ja vas ser de voluntària durant la presentació el dijous o avui és el primer dia.
15: No, avui és el primer dia i el segon torn. El torn primer ha sigut pel dematí, nosaltres hem entrat a les 2:30 i molt bé, molt moviment, moltes preguntes. Moltes preguntes, sobretot, com et pot passar a l'altra banda, que n'hi ha una passarel·la aquí, i on comença, a quina hora passen per aquí, on acaben, on comença demà, però tot és sobretot a quina hora passen per aquí, a quina hora passen per aquí, com podem passar a l'altra banda. Bé, n'hi ha molt moviment i a sobre estem en l'ombra, que és el més important.
1: Això de l'ombra és molt important, ja estem veient gent preparant-se, però sobretot a l'ombra. Has vist també molta febre pel ciclisme, molta gent amb ganes de veure quan passen aquí perquè els interessa el ciclisme, o tenen la curiositat de veure Barcelona així i tenen curiositat per saber-ho?
15: Que ha preguntat a quina hora passen per aquí és perquè els interessa el ciclisme, perquè saben una miqueta del Tour.
1: I en el teu cas particular, com és que estàs aquí de voluntària? Molta afició pel ciclisme?
15: Em van enviar un correu i em van dir: vols ser voluntària del Tour de França? I pensé, per què no? I vaig contestar, vaig posar l'horari que jo tenia disponible, perquè jo he treballat fins a les 2:30, però he sortit una miqueta abans per estar aquí a les 2:30, i ja està, i he posat que la zona on vivia, que jo visc aquí, i m'ha tocat en aquest punt.
1: I mira, ara que dius això de la zona on vivies, ha estat una mica difícil viure per aquí aquests dies amb la circulació complicada?
15: No tinc carnet, no tinc cotxe, però sí que ha estat difícil. Sí que ha estat difícil perquè la gent li ha costat, i els autobusos el dijous. Jo vaig venir caminant des de la Via Júlia perquè els autobusos estava tancada el carrer Nàpols, i fins a Sant Antoni Maria Claret també estava un tros tallat, així que no podíem venir. Però bueno, és com quan va venir el papa.
1: S'aguanta, no? I fins la propera.
15: I ja està, que no passa res. Tot sigui, al final és tot publicitat, diners, fama, pues Barcelona és Barcelona, la Sagrada Família, tot al voltant de la Sagrada Família, tot això és publicitat i és beneficiós, no?, per Barcelona.
1: Bé, doncs, Júlia, moltíssimes gràcies i a gaudir.
15: Pues a tu, moltes gràcies a tu, Xato.
1: Doncs mira, les paraules d'una voluntària del Tour de França aquí a les portes de la Sagrada Família.
7: Això és el Tour. Això és el Tot Gira.
6: De seguida tornem al directe al Tour. Un dels equips importants del Tour, el Movistar, que veiem que ja enfila l'avinguda Maria Cristina. Comencem a les rampes de Montjuïc. D'aquí una estoneta el Xevi ens explica com arriba l'equip del Movistar, i ja a partir de les 6 començaran a desfilar les grans estrelles d'aquest Tour, i que seguirem en directe aquí al Tot Gira. Són les 6, moment per recapitular de nou. Berta Torrades, bona tarda de nou.
16: Hola, bona tarda.
6: Després d'escoltar el David Borrell, el cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya, i aquesta última hora d'aquest incendi a les Gavarres, farien bé de recapitular i situar com estan les coses al Baix Empordà.
16: Doncs sabem que els bombers continuen treballant intensament aquesta hora en aquest incendi de les Gavarres, al Baix Empordà, i que encara hi ha preocupació, ens expliquen, per poder estabilitzar aquest flanc dret del foc, perquè, segons els bombers, si s'estengués cap a aquella zona, podria afectar potencialment, expliquen, 30.000 hectàrees. Fins ara sabem que se n'han cremat 2.200. Connectem amb el centre de comandament a la Bisbal d'Empordà. Allà hi és la nostra companya, Laia Claret. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Sí, tots els esforços aquí a Puig d'Arques, al flanc dret, perquè el foc no vagi cap a Girona pel massís de les Gavarres. David Borrell, ho deia, ho sentíem així al cap dels bombers.
0: L'objectiu principal segueix sent l'estabilització del flanc dret. És no només l'objectiu, sinó gairebé l'obsessió que tenim per treure'ns el potencial de les 30.000 hectàrees que tindríem, diguéssim, de la part que, de les Gavarres que va cap a Girona.
2: Per tant, cal prudència perquè bufa vent de mar i això provoca que s'activin focus secundaris. Es preveu que aquest vent de mar deixi de bufar cap a les 8-9 del vespre. Dins aquest perímetre hi ha 4 cases afectades pel foc. El perímetre continua sent de 2.200 hectàrees. Laia Galet, Catalunya Ràdio, la Bisbal d'Empordà.
16: Gràcies, Laia. Per culpa precisament d'aquest incendi que crema el Baix Empordà, veïns de Cruïlles, que està al costat de la Bisbal, s'han organitzat avui per retirar els animals afectats pel foc. Calculen que des d'ahir ja n'han rescatat uns 150. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
17: És una iniciativa dels veïns afectats que ha reunit desenes de voluntaris a través d'una publicació a les xarxes socials. El que volen és rescatar animals de nuclis disseminats propers al foc d'aquesta banda de Cruïlles de forma preventiva. En Narcís Jaques és un dels organitzadors.
18: Tots els propietaris que tinguin algun problema, que tinguin algun animal que no el puguin agafar, que necessitin ajuda per lo que sigui, poden comptar amb nosaltres perquè en 15 minuts hem fet una recolecta de gent que se m'ha posat la pell de gallina.
17: Aquí a Cruïlles, al nucli de les Rabioses, una dotzena de veïns no han pogut tornar a la seva llar pel foc. Asseguren que l'incendi ha arrasat l'exterior de casa seva, tot i que no ha entrat a l'habitatge. I a Calonge, el foc ha afectat una urbanització, Cabanyes, on hi ha cremat una casa i zones enjardinades.
16: Gràcies, Berta. Coincidint amb l'incendi i l'arribada d'una onada de calor, Protecció Civil ha activat el nivell 4, que és el màxim que preveu el Pla Alfa a les Gavarres, i per tant queda prohibit també l'accés al massís. Jaume Bosch, que és cap dels agents rurals a Girona, alerta que aquesta restricció es mantindrà com a mínim fins la matinada de dijous a divendres.
19: Donat aquest perill extrem d'incendi forestal, doncs es farà una restricció d'accés del massís de les Gavarres, que afectarà bàsicament a 20 municipis i 31.000 hectàrees, en què està restringit doncs, qualsevol activitat al medi natural.
16: I acabem explicant fora de l'última hora dels incendis que avui el Papa ha viatjat a l'illa italiana de Lampedusa, que és la porta d'entrada de la immigració per mar, on Lleó XIV ha reclamat que Europa assumeixi, diu, la seva responsabilitat pels morts al Mediterrani.
20: I morti in questo mare sono vittime.
21: Els morts en aquest mar són les víctimes tant de decisions preses com de decisions no preses. El desinterès pel bé comú i la corrupció en els llocs d'origen. Un sistema econòmic mondial que genera pobresa i exclusió.
20: Que genera povertà ed esclusione.
16: El Papa ha recordat que ja són unes 1.400 les persones que anaven en pastera que han perdut la vida al Mediterrani durant aquest primer semestre. Això són unes 600 més que el mateix període de l'any anterior.
22: Gràcies, Berta.
16: Que vagi bé. Fins ara. Bicycle,
7: bicycle, bicycle. I want to ride my... El Tour, el Tot Gira. Amb David Clopés.

0: Passen 6 minuts de les 6 de la tarda. Som els del Tot Gira en directe des de Barcelona. El Tour avui gira primera etapa, grande para Barcelona. Xevi Soler, situem ara mateix aquesta crono per equips.
1: Ara mateix el líder és el grup AMA, Francesc Gent, que ara continua Romain Grégoire marcant el millor temps. Ara el pròxim en arribar serà el Movistar, que anava per marcar bon temps, però ha tingut un problema, que el seu cap de files, que en Oit de Broex, s'ha quedat en la primera pujada. Alguns dels seus companys havien tirat per davant, han vist que per darrere el que a priori ha de ser el seu home per la general s'havia quedat, s'han quedat a ajudar-lo i sembla que no podran batre el temps que de moment marca el millor registre, que és el del grup AMA.
0: Al parc del fòrum, a la sortida on van sortint els equips, ha sortit ja l'Alpecin, l'equip de Mathieu Van Der Poel, Francesc Ripoll?
2: Sí, estava prevista la seva sortida a les 6 i 5 minuts, 13è equip que surt ja en aquesta tarda de Tour de França a Barcelona, i l'Alpecin amb el neerlandès, com veus, Mathieu Van Der Poel, un dels grans noms propis d'aquest Tour. També hi ha el belga Jasper Philipsen.
0: D'aquí no res sortirà també el Bahrein, i a partir d'aquí, Edu Polo, ja arribarà el moment per l'Astana, pel Decathlon de sexes. Tenim moltes ganes de veure el francès, el Bora, Devenpool, el Bisma serà el penúltim en sortir, amb Vingegaard, i la traca final, quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda, l'Emirates. Ara, a partir de les 6, és quan ve la traca, Edu?
3: Ara comença el bo, i ara, per exemple, he passat al costat de l'autocar del Bisma i ja sortia Vingegaard a escalfar. Li queda pràcticament una hora per la sortida i ja s'hi posa. No deia abans el Xavi Llobet, que estan fent escalfament molt llargs. Doncs mira, gairebé una hora escalfant estarà Jonas Vingegaard i els seus companys. És moltíssim.
2: I també he sortit a escalfar. Jo sóc davant de l'autocar de UAE i ha sortit ja Tadej Pogacar. A escalfar està ell sol al rodet, i t'explico una mica com és la situació. És una carpa tota de color blanc, tota coberta, però només hi ha una part una mica transparent on hi ha, compto, una cinquantena de persones esperant per veure a Tadej Pogacar. Llavors tenen un rodet amb una mena d'horaris, hi ha 4 o 5 bicicletes i ventiladors, evidentment, perquè puguin fer el rodet tranquil. Tadej Pogacar amb ulleres al cap i auriculars ja escalfant per sortir d'aquí a pràcticament una hora.
0: La bèstia que es comença a deixar veure. I mentrestant arriba el Movistar, Xavi?
1: I ha arribat amb un temps molt discret. Ha estat Raúl García Pierna que ha marcat el temps, que a Oit de Broex molt malament se l'ha vist a l'última pujada. S'ha hagut d'esperar Pablo Castrillo molts cops. Per tant, el Movistar, que no estarà entre els millors en aquesta crono per equips.
0: Jordi Turria, què tal? Com estem? Bona tarda.
4: Bona tarda a tothom.
0: Saludo al periodista que ha sigut 25 vegades seguint el Tour. Això no pot dir qualsevol, per aquesta casa, Catalunya Ràdio. I és, vaja, una de les grans coses que pots posar al teu currículum, com a periodista, Jordi, seguir 25 tours a la teva carrera.
4: Doncs sí, sí. Vull dir, ara aquests dies aquí, pel fet de que li gran de pares a Barcelona, doncs se l'està valorant moltíssim, però és evident que tota la vida el Tour de França ha estat una de les grans competicions esportives del món. Mm-hmm. I seguir-la tots aquests anys que tu dius, doncs evidentment un honor i evidentment molt satisfet.
0: Això et volia dir, Jordi, tu que has dedicat, com aquell qui diu, mitja professió al Tour, veure la Barcelona t'emociona?
4: Sí, mira, jo també he seguit molts Jocs Olímpics, i quan em deien, bueno, però quin et va agradar més, el de Pequín, el de l'Atlanta, el de Sydney... No, vull dir, els millors Jocs Olímpics, els de Barcelona, no? Ostres, ho vius diferent, no? I en el Tour de França doncs passa el mateix, no? Que dius, ostres, n'ha seguit molts, però el fet de que sortir d'aquesta ciutat, de la teva ciutat, doncs això no, això és històric.
0: Tu això ja ho vas veure el 2009, l'últim cop que el Tour va passar per Barcelona, que ell va ser, de fet, el teu últim Tour, el 25è. Què en recordes d'aquell dia, el 2009? Crec que es va decidir a l'esprint i que va guanyar Hushop en un freca-freca amb Freire, amb Òscar Freire, que era un clàssic dels esprints en aquella època.
4: Bueno, posats a recordar, recordo que va ploure molt.
0: Ah, també. Es va deslluir una mica, eh?
4: I això ho dic, a veure, els corredors ho recorden també, perquè bé, era un sprint, els feia una mica de por i tal, però clar, com a periodista també ho recordes molt, el fet aquest, perquè clar, a l'hora d'anar a fer entrevistes, imagina't tu, no? Vull dir, un diluvi, plou molt, els corredors, clar, no estan allà per atendre't, i és el dia que, a més, dius, ostres, arriba a Barcelona, que maco que és, i et trobes amb aquell xàfec, no? Però també recordo els carrers bueno, com ara, no? Com avui, absolutament plens de gent, l'avinguda del Paral·lel, l'arribada a Montjuïc... Bueno, jo crec que també va ser una gran festa com ho és ara, no?
0: Saps qui era aquell dia, també, el 2009, seguint aquell tour?
4: Bueno, hi havia molta gent.
0: Hi havia molta gent, però periodista també, en aquest cas a la tele, a TV3, l'altre mític periodista del ciclisme, l'Arcadi Alibés. Sí. Hola, Arcadi, què tal, com estàs?
5: Hola, molt bé, vosaltres?
0: Bé, fantàstic, seguint aquesta primera etapa del Tour aquí a Barcelona. On pares tu ara mateix?
5: Bueno, doncs jo he estat tot el dia al fòrum perquè tenia ganes de tornar a viure l'ambient del Grand Depart, del Village... Això que vam viure tants anys el Jordi i jo treballant, doncs ara doncs fer una mica el badoc, en plan, doncs, hobby, no? I bé, m'ha passat molt bé, el que passa és que ara ja surto, perquè és que ja era impossible accedir a un lloc al final per veure bé la sortida dels equips, i amb la calor que fa, ja peu directe tantes hores, dic, saps què? Que aniré a veure el final de l'arribada dels bons ja per la tele, que és com es veu més bé, no? Però increïble l'ambient que hi ha, jo m'imagino que tot Barcelona està igual, però aquí al fòrum, tenint en compte les dificultats d'arribar-hi, lo lluny que està i que estava tot tallat des de primera hora del matí, és increïble la quantitat de gent que hi ha.
0: Escolta'm, Litúria 25 tours, tu recordes quants en vas fer per la tele, de tours?
5: Acreditat 15. Alguns altres anys ja anàvem a fer algun reportatge quan passaven pel Pirineu, però allò, fer el tour complet amb l'acreditació, 15 tours.
0: Molt bé. Us ho vull preguntar tots dos, perquè vosaltres heu vist uns quants grans campions en directe. Lemon, Perico Delgado, Indurain, Pantani, Chiappucci, Buño, Rominger, Ulrich, Contador... Podríem seguir, eh? Pogacar, a quin nivell està, Iturria, de tots aquests?
4: A veure, amb tot a la vida és molt difícil comparar èpoques diferents, no? Sí que és cert que la manera com està guanyant Pogacar, ja no el fet que estigui guanyant i el palmarès i les curses que té i les victòries, està a l'alçada de Dimerck o fins i tot millor, no? Però clar, són èpoques diferents i també depèn molt dels rivals que pugui tenir cadascú, no? Perquè si ara no existís Pogacar, vull dir que Pogacar no s'hagués decidit a fer ciclisme, estaríem parlant probablement de Vingegaard, a lo millor també com un dels millors corredors de la història, no? Aleshores, depèn molt dels rivals que tu et trobes a cada època, no? Per valorar. I, per tant, és dificilíssim comparar Eddy Merckx amb Bernard Hinault, amb Indurain o amb Pogacar. Ara, evidentment, estan en el top 10, en el podi, i, per què no, el millor corredor de tots.
0: Mira, canviaré la manera de preguntar-ho, perquè tots dos heu vist córrer el caníbal, a Eddy Merckx, que pels que no hem tingut el privilegi de veure'l...
4: L'hem vist d'aquella manera.
0: Va, no us estic dient grans, eh? No us estic dient grans, però és veritat que...
4: Érem molt petitots,
0: eh? Éreu petits, però almenys el vau poder veure. Jo no vaig tenir aquest privilegi. Eddy Merckx, que per aquell que ens escolti sigui molt jove, que potser no en sap gran cosa, home, és un ciclista que se l'anava aquella època total, per això li deien el caníbal, perquè s'ho menjava tot. Va guanyar 5 tours, 5 giros, una vuelta, va guanyar els 5 monuments, va ser campió del món en ruta. Jo no sé, Arcadi, si Pogacar el pot mirar als ulls o el podrà mirar als ulls, a Eddy Merckx, per palmarès i també per manera de córrer.
5: Jo sempre havia pensat que no veuria mai cap corredor com Eddy Merckx, tot i que, com diu el Jordi, nosaltres el vèiem d'aquella manera. Jo recordo de petit escoltar els tours per la ràdio al carrer, a l'Ametlla de Merola amb els amics, perquè encara no ho feien per televisió en directe tot. Però potser també es mitificava més quan ho senties per la ràdio, no? Però els duels amb Ocaña, tota aquella època, és la que, en certa manera, ens va fer néixer la nostra passió pel ciclisme, no? I jo, per mi, Merckx sempre serà el número 1. El que passa és que, esclar, he de reconèixer que Pogacar s'està posant gairebé al seu nivell. A veure, no sé si... Per nombre de victòries no crec, però és que, esclar, com diu el Jordi, les èpoques són diferents i no es poden comparar. Però jo sí que recordo això, que el Merckx començava a competir al febrer i a guanyar-ho tot fins a l'octubre, que acabava la temporada a l'escalada de Montjuïc, i que també la va guanyar 4 o 5 vegades, em sembla. Vull dir, sortir a guanyar-ho tot. Però bé, una mica com Pogacar, també, eh? Perquè, clar, Pogacar, el que passa que Pogacar aquest any ha competit poquíssim, però tot el que ha competit pràcticament ho ha guanyat.
0: Sí, és evident, és evident. Bé, aquest serà, segons dubte, el gran depart que aquí recordarem per Pogacar. Ja veurem com li va, eh? Quan surti l'UAE. Ja el tenim, de fet, escalfant-se. Ens ho explicava ara fa un moment des del fòrum el Francesc Ripoll. Quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda ja sortirà l'últim equip, que és l'UAE, que és el seu equip, l'equip del campió. Barcelona ja va veure el Tour del 2009, amb victòria de Hushop. El 65 éreu molt petits, eh? Molt, molt petits. Però potser em veu sentir parlar. Mítica etapa, una de les grans històries del Tour, va guanyar un ciclista espanyol afincat al Poble Sec, a Barcelona, José Pérez Francés, que va estar dels 240 quilòmetres de l'etapa entre Perpinyà i Barcelona 227 quilòmetres escapat en solitari, que avui ho he llegit, jo no ho sabia. És la tercera fuga més llarga de la història del Tour, i que molta gent es veu aquell dia van sortir al carrer de Barcelona per mirar, doncs, de veure aquella arribada, i moltíssima gent va poder veure aquella escapada i aquella victòria de Pérez Francés. N'heu sentit a parlar del que va passar l'any 65 amb aquell pas del Tour per Barcelona?
5: Jordi? Sí, sí, a veure... Sempre he sentit a dir que és la primera vegada que van sortir 1 milió de persones al carrer Barcelona. A veure, no sé com es podia comptar en aquella època, ni si s'ha exagerat o no s'ha exagerat, però esclar, va començar a córrer la veu que el Pérez Francés venia escapat des de la sortida de l'etapa, com aquell qui diu, i que anava sol amb un gran avantatge, i la gent va començar a sortir al carrer per veure'l, perquè esclar, a més era vivia a Barcelona, era cantàbric, però vivia a Barcelona. I diuen això, doncs, que 1 milió de persones van seguir aquella gesta, aquesta arribada de Pérez Francés, que, com dius, és la tercera fuga en solitari més llarga de la història del Tour. Jo no el recordo, evidentment, tenia 5 anys aquell juliol, però sí que de sentir-ne parlar, i la gent gran que t'ho explicava, la gent que quan els hi parlaves del Merckx et deien sí, sí, però Coppi, sense la Segona Guerra Mundial, potser hagués estat millor. I tenia el Pérez Francés que va fer aquella gesta. La gent gran de l'època ho recordaven molt i ho valoraven molt.
0: Òbviament, i tu, Ria, no et preguntaré pel Tour del 57, el primer pas per Barcelona, perquè no havíeu nascut cap dels dos. Però què he dit que Anquetil, el gran Jacques Anquetil, que acabaria guanyant 5 tours, va començar a posar els ciments del seu primer tour, era molt jove, tenia 23 anys, i en una contrarrellotge individual va destrossar els seus rivals a Barcelona. Per tant, aquí els grans sempre han anat passant per Barcelona. Bé, a tots dos, disfruteu molt d'aquesta etapa d'avui, del que queda d'etapa d'avui, del que passarà demà i demà passat, perquè encara ens en queden més d'etapes, Jordi.
4: Sí, no, i deixa'm recordar, ho estava recordant ara, no? Estàveu explicant la innovació d'aquesta contrarrellotge per equips, que els temps són més individuals que per equips i tot això, i això m'ha fet pensar en una innovació o dues innovacions que va fer l'Albert Gadé a la Volta a Espanya, també en etapes inicials, que es va... Bueno, els directors esportius van dir que era un invent més que una innovació. Van haver una on en aquells moments, crec recordar que eren 180 corredors, es van dividir en 3 pilots de 60. Llavors hi havia una rellotge de 3 grups de 60, no? I cada director esportiu que va tenir un mal de cap tremendo per veure on el situava i veure quina reacció tindrien els corredors dels altres equips per no perdre o per guanyar temps, no? I després, un any o dos anys després, es van fer contrarrellotges de trios. És a dir, cada equip tenia 9 corredors i cada equip havia de muntar 3 corredors del seu equip, 3 trios, no? I clar, havien de posar el líder amb els 2 millors contrarrellotgistes, però també un mal de cap tremendo que no va anar més enllà, eh? Vull dir que no.
0: És evident.
4: Això va ser la Volta a Espanya.
0: Sí, sí,
4: i també recordo que el Giro es va inventar una contrarrellotge en descens, que era baixada. Vull dir que normalment estem acostumats a cronoescalades. Llavors,
0: sí,
4: un crono...
0: En descens, crono aquesta descens. No l'havia sentit mai, una crono en descens.
4: Sí.
0: No sé si seria la cosa més segura del món. Però bé.
4: Més conservador, no, el Tour, però bueno...
0: De tot, perquè l'espectacle es mantingui viu, i avui ho estem vivint amb aquesta primera etapa a la crono per equips a Barcelona. A tots dos, Jordi Turri, Arcadi Alibés, Mites del Ciclisme, que vagi molt bé.
4: Vinga, bona tarda i bona pedalada.
5: Vagi bé.
6: Pogacar a casa.
7: Vittoria epica che lo proietta ancora di più nella leggenda.
6: Vingegaard a casa.
8: Campione elettrico, campione devastante, l'ultimo passo.
6: La grande part de Barcelona al Tot Giro.
0: Passen 20 minuts de les 6 de la tarda, s'acosta el moment en què Pogacar, que Vingegaard, que Evenepoel surtin a pista als carrers de Barcelona. Ara actualitzo com està tot plegat, però s'ha acabat els entrenaments oficials del Gran Premi de Fórmula 1 de la Gran Bretanya a Silverstone. Damià, per tant, ja tenim graella de sortida confirmada.
9: Tenim graella de sortida. El poleman és Kimi Antonelli, el líder del Mundial, que trenca les 4 pole positions que tenia igual que el seu company George Russell. Per tant, Antonelli, que queda com l'home amb més pole positions aquesta temporada. Un Antonelli que ha superat Charles Leclerc per fer aquesta cinquena pole de 175 mil·lèsimes. Kimi Antonelli i Charles Leclerc sortiran des de la primera fila de la graella, des de la segona Lewis Hamilton i George Russell, des de la tercera Adjar i el campió Norris, des de la quarta Verstappen i Piastri, des de la cinquena Lindblad i Lawson. I, en aquest cas, Carlos Sainz sortirà des de la 15, posició número 15, que vol dir 8a fila de la graella, i des de la cua ho farà Fernando Alonso, 11a fila de la graella. La cursa demà a les 4 de la tarda.
0: I que seguirem amb el Damià. Gràcies, Damià, que vagi bé. Wimbledon, alguna cosa?
2: Doncs mira, Zverev, que està jugant el seu partit contra Jairon, a tenista nord-americà. Està guanyant Zverev per 2-7-0. En joc al tercer set, l'està guanyant per 4-1. Per tant, per la via ràpida, el campió actual de Roland Garros. Una del quadre femení, i és que Swiatek, la número 3 del món i vigent campiona, acaba de caure contra Eala. Per tant, avui han caigut Rybakina, número 2 del món, i Swiatek, número 3 del món. I pels nostàlgics, Serena Williams no jugarà el partit de dobles amb la seva germana Venus contra Osorio i Sierra, la parella de la colombiana i l'argentina, perquè Serena Williams s'ha ressentit d'una lesió al genoll, s'ha retirat. Per tant, aquest partit no jugarà.
0: Dels 23 equips que hi ha al Tour de França, en aquesta crono per equips, gran départ, primera etapa, ja n'han sortit 16. 11 ja han arribat. En queden 7 encara per prendre part d'aquesta crono per equips. Ara mateix, Xevi Soler, muntanya de Montjuïc, línia d'arribada, qui marca el millor temps?
1: El Groupama francès DG és una sorpresa, 22-28, continua sent el millor registre de tots.
0: Ara estava mirant, Xevi, déu-n'hi-do, la bona crono per equips que ha fet el Caja Rural de l'Abel Balderston i del Joel Nicolau, els dos catalans. Si no m'equivoco, són el 6è millor temps, oi?
10: A veure, espera't que et diga exactament. 6è millor temps, per exemple, 6 segons millor que Movistar, que és un equip World Tour, i el Caja Rural és un equip. Però compti, ara està arribant el Jayco, i compte que va en camí potser de superar el corredor que va per davant. No sembla Ben O'Connor, de ser Luke Plapp, el corredor australià que marcarà el millor temps. Ara té 16 segons per intentar batre el temps de Romain Grégoire i el Groupama francès DG. Sembla que potser se li quedarà una miqueta curt, 7 segons, 6, 5, 4, molt just pel Jayco de superar el primer temps. No ho aconsegueix, continuarà el Groupama sent el millor registre aquí a la meta de l'Estadi Olimpíadius.
0: M'has dit mala crono del Movistar, has dit el desè temps, de moment, dels 12 que han arribat. Edu Polo, el Movistar, clar, no té una gran figura en aquest Tour de França. Tenen a Siano Ullebrux, el ciclista belga molt jove, 23 anys, com a líder, i ja hem vist que en aquesta primera crono per equips doncs ha hagut de patir,
3: Sí, en els darrers temps, parlar de decepció i de Movistar ha deixat de ser notícia, perquè ve sent habitual. Venen de fer un campionat d'Espanya també molt lamentable en la prova en ruta, perquè en crono s'hi va guanyar Castrillo. Però és especialment preocupant o decebedor el paper del líder de Ullebrux, perquè ha de ser el líder de l'equip, el seu objectiu és fer un top 10 a la general, però si avui no era capaç, en una pujada relativament curta, no era capaç de seguir a 3 dels seus companys, no vull pensar què passarà en ports de muntanya quan hagi de ser el ritme dels favorits. Per tant, ja Aprilia i primera gran decepció de Movistar.
0: Mira, em sembla que el Xevi és al costat d'un dels ciclistes d'aquest equip Movistar.
11: Podem escoltar Raúl García Pierna del Movistar.
12: Marca el tiempo y cuando miró para atrás, pues Castrillo ya estaba quedando con él. Así que nada, tampoco había más.
13: ¿Cambiar los objetivos del equipo?
12: No creo, es el primer día. Las generales aquí en el Tour se juegan por decenas de minutos. No va a cambiar nada, creo, un minuto arriba, un minuto abajo.
14: ¿Kian se encontraba bien? Porque tampoco es muy normal. El otro día decías de que venías para hacer por el top 10 con él.
12: Sí, al final no son sus esfuerzos. Estos son 20 minutos a tope y sus esfuerzos son hora y media a tope durante varias veces. Así que nada, no sé, yo tampoco soy director del equipo, però bueno, no crec que canvi.
10: Doncs el corredor del Movistar explicant el fet de que Keanu Heidbrook s'ha quedat despenjat en aquesta contrarrellotge.
0: Molt bé, tot això a part del fòrum veig que acaba de sortir l'Astana, que tenim ja en marxa també Francesc Ripoll, sí. Lineos, que ho hem dit, és un dels favorits per guanyar aquesta crono per equips.
2: Sí, sí, ha sortit Ineos, ha sortit després Bahrain amb Lenny Martínez, abans parlava amb Xavi Florenzo, el director esportiu. També acaba de sortir Astana i ara compta amb l'alineació ja que falta per sortir, perquè el següent a prendre sortida des d'aquí, des del parc del fòrum, és el Decathlon de Pol Sexas. Veurem si és la gran revelació d'aquest Tour de França, només 19 anys, que ja participa en aquest Tour. De fet, s'especulava molt si participaria o no, es deia si tindria molta pressió per participar. Doncs Decathlon, que ja, per cert, faig un parèntesi, recomano el vídeo que van fer per anunciar el seu debut. Està molt bé, la veritat, amb la seva família francesa. I després sortiran Education First, amb Richard Carapaz, Owen Hindley. Després el Lidl Trek, Juan Ayuso, Mats Pedersen. I llavors hi ha el Red Bull Evenepoel, el Visma de Vingegaard. I en última posició, l'UAE de Tadej Pogacar.
0: Pol Sexas, Edu Polo, 19 anyets, la sensació. Jo no sé si és que França necessita d'un gran heroi, perquè fa la tira d'anys, des d'Inol, als anys 80, que van guanyar el Tour, que no guanyen un Tour de França, el seu Tour, però és evident que és un nano jove que és descarat i que ja aquest any, el 2026, l'hem vist atacar Pogacar, o si més no, intentant mantenir-li roda quan l'eslové saltava.
3: Sí, a França, per una banda, hi ha la necessitat que té França de tenir un corredor entre els principals, que això fa molts anys que no el tenen, però més enllà de França, crec que tot el món del ciclisme coincideix en que l'únic ciclista en un termini de mig curt plaç que pot competir amb Pogacar és Pol Sexas. El seu rendiment és espectacular, té només 19 anys, és molt, molt jove. Veurem, perquè és una volta de 3 setmanes, és la primera que fa, i possiblement algun dia tingui algun problema i seria una sorpresa que acabi al podi, tot i que té condicions per fer-ho, però com a corredor de futur jo crec que és un corredor que té un potencial brutal. L'any passat el vam veure, per exemple, al Mundial, tenia 18 anys i va ser dels pocs que va aguantar el ritme dels de davant i ha fet alguna altra exhibició, i jo crec que estem davant d'un corredor que també marcarà època i que quan s'acabi el regnat de Pogacar, el més normal, si no passa res estrany, el que comenci el d'aquest nano. Jo ara m'he acostat aquí a la zona de sortides, on surten els corredors dels autocars per anar cap a la sortida al paddock. Casualment, l'autocar del Decathlon està just aquí i ja és increïble l'expectació que genera Pol Sexas. Aquí pot entrar només gent acreditada, convidats, sponsors, VIPs, i era increïble la que s'ha muntat al voltant de l'autocar per veure sortir aquest nano. I deixa'm també comentar el tema de la temperatura. Està tothom molt preocupat pel tema de calor. Estem veient com els equips s'apropen a la línia de sortida amb aquelles armilles plenes de gel que només se les treuen a l'últim moment abans de sortir. I he vist una imatge per televisió que m'he apropat a comprovar-ho aquí al bus, però ja no he pogut veure, que eren els corredors de Lineos amb els braços ficats en unes galledes d'aigua amb gel, m'ha semblat.
10: Les tenim al nostre perfil d'X, arroba tot gira, unes galledes d'aigua i els corredors amb els braços enfonsats, fent la posició gairebé d'agafar el manillar. Imatge curiosa.
0: De fet, ja hi ha imatges ara mateix de ciclistes que arriben a Montjuïc amb extenuació, amb cara d'extenuació total. La calor està sent important i suposo que vosaltres que esteu aturats la noteu. No em puc imaginar els ciclistes, Edu.
3: Sí, sí, és molta calor. A més, pensa que ells estan anant a una velocitat que s'aproxima als 60 km per hora. Sí. I fan un esforç, és veritat que són 20 i pocs minuts, fan un esforç molt curt, però amb aquesta temperatura, amb l'afegit del vent i acabant amb dues pujades, és normal que veiem imatges absolutament bestials a l'arribada.
0: Per cert, tenim canvi de líder, perquè sí. Xevi, l'Alpecin de Mathieu van der Poel és qui marcarà el millor temps, oi?
10: I precisament Mathieu van der Poel és qui ha marcat el millor temps, el ciclista neerlandès, que ara mateix seria líder, 2 segons menys que el Groupama de Romain Grégoire, extenuadíssim, el corredor Mathieu van der Poel, que ha arribat en solitari per marcar el millor temps d'aquesta crono. Sembla que d'aquí una estona el batrà l'Ineos, que en els punts intermitjos l'estava batent, però 22-26 ara mateix seria la marca a batre.
0: 22-26 el temps de l'Alpecin de Mathieu van der Poel, que ha dit d'una altra manera, si això s'acabés així, ara mateix Mathieu van der Poel seria el primer mallot groc d'aquest Tour de França, perquè ja hem explicat que és veritat, és una crono per equips, però els temps són individuals. Amb aquell temps que arribi un ciclista, és el seu temps a la general. Senyals horaris de 6:45 de la tarda. M'agradaria parlar, mentre no arribi el moment important, quan surtin els grans equips. Bé, de fet ho fa ara mateix el Decathlon, oi, Francesc Ripoll, a punt de començar la seva participació al Tour. Primera gran volta per a Pol Sexas, el ciclista francès de 19 anys.
2: I han sortit els corredors de Decathlon pels carrers de Barcelona, han sortit des del fòrum, i ho deia abans l'Edu Polo, eh? Gran expectació de Pol Sexas, que s'ha endut una ovació, tot i ser un ciclista que coneixem, o si més no, el gran públic coneix des de fa només uns mesos.
0: No, no, espectacular. Ara veiem com arrenquen per l'avinguda Litoral i molta gent que busca la imatge, eh? Veig molts telèfons mòbils, sí, intentant capturar la imatge de Pol Sexas al francès, que veurem com es defensa, també, en aquesta crono per equip. Recordem que és un jove talent francès, que sabem que va molt bé, però el problema és que no l'hem vist mai en una prova, en una gran volta de 3 setmanes. És la seva primera gran volta, i és el Tour de França, no és qualsevol cosa. He vist, per cert, que un dels integrants del Decathlon, crec que era Kevin Bogolén, ha tingut algun problema en l'arrencada i s'ha quedat una mica enrere, però ja sabeu que aquí el que compta és el temps individual de cadascun dels ciclistes. Molt bé, volia parlar del recorregut d'aquest Tour de França, perquè això comença avui, però ja sabeu que són 3 setmanes i que hi ha molts punts importants. Xevi, ens has volgut desgranar, ens has preparat una mica el que serà aquest Tour de França i el que ens espera per davant, que sobretot destaca pel fet que, després de la Gran Depart, tenim Pirineus muntanya de seguida.
10: Sí, de fet, res, no esperaran ni 3 etapes per arribar als Pirineus. De fet, l'entrada ja serà aquesta primera etapa, on els corredors ja estaran separats de la general per diversos segons. Després de les 2 etapes catalanes, a la tercera ja es puja a l'Anglè, que no és un port molt dur, però ja comencen els Pirineus. És veritat que és una primera setmana per tastar els Pirineus, però sense molta exigència, però sí que servirà perquè no es faci un embús de corredors i, per exemple, fa uns dies podíem sentir a Marc Soler en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio explicant per què és bo pel corredor que hi hagi aquesta primera setmana exigent per intentar que no hi hagi tants nervis, per evitar caigudes i perquè la general es vagi clarificant.
15: Per decidir una mica la general, corredors que a vegades van amb aquesta mentalitat d'intentar la general, va bé per no crear aquesta setmana, perquè normalment a vegades és una setmana completament etapes planes, arribades a l'esprint, i això crea molta tensió, tots els equips volen estar davant, i al final el que hi hagi en aquests finals en alt que puguin marcar ja diferències, inclús la contrarrellotge per equips, crea que el pilot pugui anar una mica més tranquil a l'hora de moments claus, no?
10: A la segona setmana pujaran al Massís Central, hi hauran algunes etapes exigents, i aquest any deixaran pràcticament tota la tralla per la tercera setmana. És el que ja ens té acostumats al Giro d'Itàlia, que aquest any ho vol fer el Tour de França per evitar que hi hagi una tercera setmana com l'any passat, on ja la classificació general estava del tot decidida, i amb una traca finalíssima com és la penúltima etapa en final a l'Alpe d'Huez, una cosa que és veritat que el Tour ja ho ha fet en alguna ocasió, però que feia temps que no veiem, que es concentra i tanta duresa en la setmana final i en els dies finals, excepte l'esprint final a París. La resta de setmana serà duríssima en aquest Tour.
0: Edu, t'agrada el recorregut del Tour? Sembla que cada vegada adopten més l'estil Vuelta, estil Giro. Eh? El Tour sempre ha sigut una gran volta on la duresa es concentra molt en comptagotes, però pel que ens explica el Xevi, això cada vegada hi ha més tendència a endurir-ho més i per tant a buscar més l'espectacle i els canvis a la general.
3: Sí, a buscar etapes més curtes i més espectacle. Abans eren aquells tours, abans ho dèiem, a l'estil d'Indurain, i era un estil diferent d'ell, i era un estil diferent també del Tour, que ho concentrava tot en 3-4 etapes, i hi havia moltíssimes etapes d'aquelles on doncs, aprofita ocasió per sprinters. Ara els sprinters tenen, em sembla, un parell o 3 etapes només. Abans hi havia 6, 7, 8 etapes per escapades, n'hi havia moltes, i ara al final les etapes se les reparteixen gairebé sempre els mateixos, perquè el Tour busca això, busca més espectacle, més animació i que la gent s'hi enganxi molt més.
0: Molt bé. Estem pendents de l'arribada d'Ineos, Xavi, que ens deies que molt probablement marquin en Filippo Ganna, que és el gran especialista, que marqui probablement el millor temps.
10: Sí, probablement Filippo Ganna serà dels que farà tota la feina, excepte la rampa final. Veurem si serà Bernal o Bokelén o fins i tot Arensman qui marquin el millor temps, però de moment estan, no diria esmicolant, perquè tampoc hi ha diferències molt grans, però sí que està sent el millor equip en aquest tram, en aquests primers, sense comptar els que han de venir d'aquesta contrarrellotge per equips.
0: Molt bé, de seguida surt també l'Education, després vindrà el Lidl Trek, i després, a partir d'aquí, els 3 grans, el Bora de Benpool, el Bisma de Vingegaard i l'UAE de Tadej Pogacar. Em demana pas de nou al Marc Andés, des de la Sagrada Família, un dels punts intermitjos d'aquesta crono per equips. Marc.
16: Sí, David, aquí ens hem trobat amb més aficionats, per exemple, uns aficionats que duen una bandera eslovena. Per tant, crec que sabem a qui animen. Good afternoon, how are you?
17: Oh.
16: What's your name?
17: My name is Irena, and I'm very, very fine. I saw you with a Slovenian flag. I assume that Tadej Pogacar is your hero or your, the cycler you have come to see.
18: Yes, Tadej Pogacar is really our hero, and we know that he will win.
17: Confiem plenament en la victòria del seu ciclista, de Tadej Pogacar. Have you come to Barcelona specifically for the Tour de France, or you live here, or have you been on vacation here? Heu estat de vacances?
18: Because of our holidays. So we combine sea and Barcelona culture and also Tour de France. Yes.
17: Una mica de combinació. And one last question. What will you do when UAE or Tadej Pogacar's team come through here? What will you do?
18: We were screaming and we will be very, very happy.
17: Doncs cridaran, estaran molt contents i evidentment esperen que 3 weeks from now Tadej Pogacar will win the Tour de France, right?
18: Yes, yes, exactly.
17: Okay, thank you very much and enjoy the day.
18: Thank you, thank you. Thank you.
17: Doncs les paraules d'una afició eslovena molt contenta i que evidentment vol que guanyi Tadej Pogacar.
0: Passen 6 minuts de 6:45 de la tarda, s'acosta el moment en què s'estrenen en aquest Tour de França, Evenepoel, Vingegaard i Pogacar, quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda, ara pendents de l'arribada de l'Ineos, Xevi, batran o no batran el temps?
10: Jo crec que sí, estan en marge, però és curiós perquè ho faran els dos contrarrellotgistes. Han oblidat els escaladors perquè són Tobias Foss i Pipo Gan ara mateix. Els dos corredors que marcaran el temps no són els seus corredors per la general. Veig que és, doncs, és... Sí, sí, Pipo Gana és el corredor que se'n va cap a davant, farà ell sol la rampa final i crec que té molt marge per superar el temps. Veurem per quan, però segur que Pipo Gana i el Ineos marcaran sí, de moment el millor temps i serà molt difícil de superar.
0: 21:55, Xavi, 21:55.
10: Ja és final? D'acord.
0: Sí. 21:55, per tant...
10: Són 31 segons de marge respecte a l'Alpecin i Pipo
0: mira,
10: Gana...
0: Mira, aquesta és la respiració de Pipo Gana. Es llença a terra. Aquest és Pipo Gana, eh? En directe al Tot Gira. Un dels grans contrarrellotgistes. Ja veieu com arriba Edu Polo? Com respira Pipo Gana, eh?
3: Sí, sí, perquè a més ell no és escalador, ell és un dels millors rodadors del món, però la pujada no és el seu fort i ens ha sorprès Ineos amb l'aposta per ell, però de moment els ha sortit bé i això em fa pensar, per exemple, en el cas de Evenepoel, que també és un contrarrellotgista molt, molt bo i és millor escalador que Gana. Per tant, veurem ara la tàctica...

0: seran i faltaran només els tres grans, que són el Red Bull de Benepool, el Visma de Vingegaard i l'UAE de Tadej Pogacar, que ara hi ha molta expectació perquè l'UAE és l'últim equip que ha d'abandonar la seva zona del paddock i anar cap a la zona d'escalfament. Ens ha passat ja pel davant a Jonas Vingegaard i ara hi ha molta més gent pendent. Que vingui Pogacar, que no d'aquí surt del fòrum.
1: Molt bé. Mireu, tinc connectada al telèfon l'Anna Ramírez, ja sabeu, una de les grans ciclistes que hem tingut a casa nostra, que de fet l'altre dia va tornar a competir a la Volta a Catalunya. Vam poder conversar aquí en directe al Tot Girar. Hola, Anna, què tal, com estàs?
2: Hola, bona tarda, molt bé.
1: Seguint com pots, oi, aquesta primera etapa del Tour?
2: Sí, seguint una mica des de dintre i també ara una mica des de fora, que ara a la feina i puc seguir-ho des de la tele. Sí,
1: molt bé.
2: Sí.
1: Fas bé de dir això de la feina, perquè ja ens ho vas explicar ara fa uns dies quan et vam entrevistar aquí al Tot Gira, que el dia del gran depart et tocava treballar. Jo et vaig preguntar, home, però això vol dir que no podràs veure l'etapa? Em deia, sí, home, sí que la podré veure, perquè jo sóc mossa d'esquadra i aquell dia, precisament, el Tour de França i l'etapa de Barcelona em fa treballar. Què t'ha tocat fer avui?
2: Sí, bé, nosaltres el que ens encarreguem és de fer revisions de seguretat dels espais i de quan hi ha events tan importants com aquest, com l'arribada del Papa, que va ser l'altra setmana. I el que hem fet avui, doncs, ha estat això, anar a l'arribada, a la sortida, a zones on s'han fet events institucionals respecte al Tour, i bé, ens dediquem una mica a assegurar la zona, que no hi hagi cap artefacte, cap cosa perillosa, diguem-ne, per les persones i assistents que hi hauran en aquest event.
1: Amb tensió, i suposo que quan estàs treballant no podem estar pendent de molta cosa, però avui has treballat amb la teva antiga feina al costat, eh?
2: Sí, totalment. La veritat és que m'agrada perquè també veig una mica des de dintre i des del principi, a les primeres hores del matí, amb què passa, no?, per un event com aquest, ja que, com bé dèieu abans, molta gent des de les 9 del matí ja estaven allà al paddock i nosaltres també estàvem allà i, clar, com a corredora això no ho veus. Com a corredora vas a l'hora que et toca, menges l'hora que et toca i, en canvi, com a treballant dins l'event, ho veus diferent, no?, el gran muntatge que suposa tot això.
1: De moment això està anant tot bé, sense cap sobressalt, aquesta primera etapa d'aquest gran depart. No sé si també demà a l'etapa entre Tarragona i Barcelona et toca treballar, Anna.
2: Sí, demà també. Demà també ben d'hora al matí estarem a Tarragona, farem la sortida, assegurarem la sortida, juntament amb altres companys d'altres unitats, i després anirem a l'arribada de nou a també assegurar la zona i a quedar-nos a l'espera, si hi hagués algun incident, doncs poder-lo gestionar.
1: Molt bé, perfecte. Segueixes pensant que Pogacar i només Pogacar en aquest Tour de França?
2: Sí, segueixo pensant que Pogacar està, si no li passa res, estarà davant de tot. I esperant veure una mica també aquestes noves aparicions com Seixas, a veure també Vingegaard, espero que també faci un bon espectacle, doni nivell, i que puguem tenir un Tour ben distret, no? De moment està sent molt interessant perquè la contrarrellotge, la veritat és que ha estat molt encertada i està donant molt de joc.
1: Gràcies, Anna, disfrutar-ho, que vagi molt bé la feina.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Especial gran depart del Tour a Barcelona. El Tot Gira, amb David López.
1: Recapitulem de nou, perquè s'acosta el moment de la sortida dels tres grans, del Red Bull Bora, d'Evenpool, del Visma, de Vingegaard i de l'Emirates, de Tadej Pogacar. Això serà quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda. Xevi Soler, continua l'Ineos marcant el millor temps amb 21 minuts i 55 segons.
4: Sí, senyor, i Pipo Ganna seria el primer líder d'aquest Tour.
1: Francesc Ripoll, al parc del Fòrum, què veus ara mateix?
0: Doncs mira, ara l'expectació ja és màxima. Molta gent que estava més pendent del bus de l'UAE, del Visma, han vist ja que tots han anat desfilant cap a la zona d'escalfament. I ara estic davant de la zona de les sortides. Expectació màxima ja per veure a Evenepoel, a Vingegaard i a Tadej Pogacar sortir pels carrers de Barcelona.
1: Tadej Pogacar, que és l'home segurament més esperat als carrers de Barcelona. Un equip, l'UAE, que dirigeix un director basc de Basauri des de fa ja 8 anys, el José An Fernández, el Machín, com el coneix tot el món del ciclisme. Machín té el millor ciclista del món a les seves files, però per molts també té el millor equip. Tothom espera d'ells que guanyin el Tour i que Pogacar aconsegueixi el seu cinquè títol. Amb Machín hi hem parlat aquesta setmana de la crono d'avui, de Pogacar i dels rivals que tindrà les l'UB. Machín, què tal? Bona tarda.
5: Hola, buenas tardes.
1: Amb ganes, amb il·lusió de començar el tour aquí a Barcelona?
5: Sí, la verdad que sí, la verdad.

0: tenemos ganas de empezar en Barcelona y afrontar una crono por equipos, una etapa en el Castillo Montjuïc y luego salir la tercera Granollers. Creo que es una bonita experiencia para empezar.
1: Què et sembla, per cert, aquesta primera etapa, el recorregut d'aquesta primera etapa, aquesta crono per equips?
0: Bueno, la primera es una crono por equipos muy al estilo Tour de Francia, donde el primer corredor y cada corredor toma sus tiempos, casi 20 kilómetros, se sube una vez el Castillo Montjuïc y luego a partir de la segunda, bueno, pues se sube otras tres veces más, una etapa que no es trascendente para lo que es el Tour de Francia, pero que va a ser muy nerviosa y con tensión, porque todo el mundo conoce el recorrido y todos han hecho alguna vez la Volta a Catalunya i saben el que és el circuit Montjuïc.
1: Ja vam tenir l'experiència de la crono per equips a Barcelona a la Vuelta del 2023, aquella que va quedar marcada per la pluja, te'n recordes?
0: Esa fue mala experiencia, vamos a hablar claro, porque la verdad es que llovió, se hizo de noche, el circuito era realmente peligroso en las circunstancias de tanta agua y luego, bueno, pues al final muchos equipos no valieron incluso ni para la general. Fue algo un poco, vamos a decirlo, fake, para que no suene muy mal.
1: Ja. Per cert, a Pogacar, Tadej, coneix Barcelona, li agrada el disseny d'aquesta gran part de Barcelona?
0: Bueno, si no le gusta tampoco puede hacer nada. Entonces no tenemos por qué. Nosotros sabemos el recorrido desde hace mucho tiempo y cuando hay un recorrido es muy claro, el corredor se tiene que adaptar al recorrido. No es una cuestión si le gusta uno o le gusta otro. Obviamente hay ciertas etapas que te pueden venir bien por tu condición, por tu tipo de ciclista que puede ser. Pero la contrarreloj por equipo, bueno, pues una contrarreloj que tenemos que trabajarla y que a partir de que está hecha tenemos que enfocarla y trabajarla de la mejor manera posible.
1: Respecte a l'últim tour, i torno a la crono per equips, hi ha un lleuger canvi en el format, el temps que compta per la general individual serà el real de cada ciclista a l'arribada. Això implica canvis en l'estratègia per part de l'equip? Com ho plantejareu vosaltres?
0: Bueno, ya se ha hecho varias veces, de hecho ASO, organizador de Tour de Francia, ya lo ha hecho en París-Niza, lo ha hecho en otras carreras y es un formato muy habitual. Es una táctica diferente porque cuando tú haces una crono por equipos normal, tienes que entrar con el tiempo del cuarto corredor, como pasó en la anterior Vuelta a España, en la etapa de la Vuelta a España de este año pasado, y esta no tienes que contabilizar el tiempo del cuarto, sino cada uno suma su tiempo. Entonces, sí, se afronta de una manera diferente, sobretot quan hi ha un repecho final, com en este caso puede ser el Castillo Montjuïc.
1: Clar, en aquest sentit, podem veure, per exemple, Pogacar accelerant a la rampa final de Montjuïc?
0: Però tots els equips no s'ho tenen.
1: Tot el món està pendent de l'UAE, l'equip que lidera el millor corredor del món, Tadej Pogacar. Com porta el director de l'UAE, Machín, la pressió de saber que només s'espera de vosaltres guanyar el Tour?
0: Bien, pues se lleva peor cuando no has ganado ningún tour. Está claro que cuando algo es positivo lo tienes que afrontar de manera positiva, no de manera negativa. Presión no creo que sea el luchar por ganar un quinto tour, es un privilegio absoluto.
1: ¿Y cómo arriba él? Porque la temporada fins al moment ha sigut una auténtica exhibición.
0: Bien, llega bien. El entrenamiento y la planificación ha sido buena. El planning ha sido idóneo. Y el calendario y las competiciones que ha hecho previas a este Tour de Francia han sido perfectas. Entonces, bien, de momento todo satisfacción.
1: Ara ho deies, ell pot guanyar el seu cinquè Tour i entra en aquest selecte grup amb Anquetil, amb Merckx, amb Inol i amb Indurain. Com d'important és per Tadej Pogacar aquest repte?
0: Bueno, es el próximo reto. Es el reto inmediato, que es el Tour de Francia, que estamos en línea prácticamente de salida en breves días, en breves momentos, en breves días estaremos en Barcelona. De la mejor manera posible, realmente, porque es hacer historia, entrar dentro de la historia de lo que es el Tour de Francia y lo que es el ciclismo de la máxima exponencia a nivel mundial profesional.
1: Situem a Vingegaard com el principal rival, afegim algun altre.
0: A ver, si hacemos como las 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas que obviamente se señalan, pues Vingegaard está en esas 5 estrellas de rival más importante. Y si tenemos que poner Luego un cuatro estrellas, hay otras de corredores, pero en esas cinco estrellas sí que está Jonas, obviamente, como porque en las últimas seis ediciones dos ha ganado él y las cuatro que ha ganado Tadej, él ha hecho segundo. Entonces, lógicamente, por méritos propios, Jonas está en esas cinco estrellas como contender.
1: I quantes estrelles té aquest jove francès, aquest talent sexes de qui tothom n'està pendent? El tindrem a la lluita pel podi?
0: Pues si Vingegaard está con cinco estrellas, a Paul Seyssaz, junto con Evenepoel, junto con Lipovic u otros, están esas cuatro estrellas, obviamente, ¿no? Es un corredor muy, muy importante que está haciendo cosas muy importantes.
1: Molt bé. Per cert, et vull preguntar també per un ciclista català que teniu a l'UAE, que no és en aquest Tour, que acaba d'arribar, com aquell qui diu, a l'equip. L'Adrià Periques, què n'espereu d'ell i quin futur li veus?
0: Bueno, el primer año siempre intentamos que no afronte una gran vuelta por el hecho de no asumir un calendario que le cambie en absoluto, solo que disfrute las carreras y que vaya todas a intentar disputarlas y las que tenga que ayudar. Pero bueno, viendo bien, buena la evolución de Pericas y normalmente en un segundo año es un año importante para que afronten una gran vuelta un corredor joven.
1: Molt bé, Machín, doncs que vagi molt bé aquest Tour i molta, molta sort.
0: Muchas gracias, un placer, hasta luego.
2: 10 minuts i les 7 de la tarda i Francesc Ripoll, part del fòrum, és el moment de Jonas Vingegaard.
3: Acaba de sortir el Team Visma, liderat per Jonas Vingegaard. L'expectació ha estat màxima, ovació cap al ciclista danès. També ha sortit Sepp Kuss. I ara només falta un equip per sortir. Serà d'aquí a 5 minuts. Serà l'hora de Tadej Pogacar.
1: Edu Polo, Jonas Vingegaard. Tothom n'espera molt d'ell i diu ell mateix que arriba en la millor forma possible aquest Tour. Suficient per plantar batalla a Pogacar?
4: Veurem. Suficient per plantar cara a Pogacar sembla molt complicat, però sí que és veritat que diuen els que coneixen bé el danès, els que estan a prop de l'equip, que li ha anat molt bé fer el Giro, que arriba molt millor que altres temporades. Recordem que ja quan li va guanyar dos tours a Pogacar, ningú s'ho esperava. Vingegaard no era ni tan sols el corredor en principi més reconegut en aquell moment de l'equip, que tenia Roglic per davant. Va ser una mica sorpresa. Després Pogacar ha estat un dia increïble i si hi ha algú que pot competir amb Vingegaard de moment, amb Pogacar, a dia d'avui només és Vingegaard. Per tant, pel bé de l'espectacle esperem que sí, tot i que sembla complicat que pugui guanyar-li el Tour.
1: Just abans del Visma també ha sortit el Red Bull Bora d'Evenepoel, que va molt bé contra rellotge, sí. Però sempre sabem que quan arriben les grans voltes se n'espera molt d'ell, però li falta un passet més, eh?
4: Sí, jo crec que és un tema també de caràcter. Ens diuen que és un tio amb un caràcter una mica complicat. Talent en té moltíssim. És el millor contrarrellotgista del món. Ha guanyat les darreres contrarrellotges importants. Les ha guanyat ell. I per això avui també és un corredor a tenir en compte. I veient el que ha fet Ineos, el que us deia abans, no descarto que Red Bull segueixi més o menys la mateixa tàctica. A més, tindria un bon llançador a l'última pujada, com és Lipovic, que l'any passat va ser tercer al Tour. I en això té una mica d'avantatge respecte a Filippo Ganna. Així que jo crec que també pot estar entre els grans favorits endur-se avui la victòria de moment.
1: Molt bé, Xevi Soler, continua marcant el millor temps. L'Ineos de sí. Filippo Ganna, que seria el mallot groc, eh?
5: Sí, però compta amb el Lidl Trek de Juan Ayuso, perquè en el punt intermig, el quilòmetre 11, ha marcat millor temps. És veritat que han sigut dècimes, però el Lidl Trek, que també amenaça per guanyar l'etapa. I ara mateix el Decathlon, que ja es queda amb Sexas sol, ara mateix ha arribat a meta Paul Sexas, però sense superar el millor temps de l'Ineos de Ghana.
1: Però
5: i ara
1: Decathlon,
5: ja veieu que aquí al costat
1: veig,
5: tinc...
1: que és el segon millor temps, oi? Decathlon sí, de Sexas és segon millor temps darrere d'Ineos.
5: I aquí tinc una bona colònia francesa animant a Paul Sexas, que també déu-n'hi-do la claca que porta el jove ciclista francès.
1: El primer en entrar del Decathlon dius que ha estat Paul Sexas?
5: Sí. Bé. No, espera't. No, és que m'ha passat per davant. Doncs no ha estat Paul Sexas.
1: D'acord. Ho dic perquè d'aquí la importància també avui de saber qui és el primer que entra, perquè és els temps individuals aquí sí que confeccionen, la general. Sí que sabem que ara mateix l'Ineos té el millor temps, amb 21:55, i que el segon millor temps a meta és Decathlon, a 31 segons, però caldrà veure amb quin temps Paul Sexas al francès, un dels homes cridat, 19 anys, a plantar cara i aspirar a la victòria pel Tour. A tot això veiem la imatge, això també passa a les cronos per equips, passa a les individuals, però també passa a les equips, que aquell equip que marca el millor temps, Xavi té, diguem-ne, una sala, no?
6: Sí.
1: La sala, diguem-ne, del tron, no? On hi són els que marquen el millor temps i que aguanten fins que el supera algú.
5: Correcte. El tron de Pipo Ganna, que estarà si, fins que algú li tregui. Recordeu que aquelles imatges de Mathieu Van Der Poel fa poc al Tour de Suïssa, que estava sense samarreta en aquest tron, el van multar per vestimenta inapropiada. En aquest cas, Pipo Ganna i l'equip Ineos estan més ben vestits.
1: Molt bé, s'acosta el moment al fòrum. Francesc Ripoll, el moment de Pogacar.
3: I ara estan fent la presentació de l'equip. Ara ha estat el torn d'Isaac del Toro. I ara el que sentireu ha de ser el nom de Tadej Pogacar i com respondrà l'afició que està aquí al fòrum esperant el ciclista eslové. Va, estan repassant tot el seu palmarès, que és molt. Doncs ja ho sentiu, l'ovació a Tadej Pogacar, que és de llarg el ciclista més aclamat. Aquí al fòrum, ara han de començar a pujar els ciclistes a l'escenari i baixen ara mateix, baixa Tadej Pogacar, baixa l'UAE, que començarà a resseguir l'avinguda litoral de Barcelona. Pogacar, que busca el seu cinquè Tour de França, començant a casa nostra. Pogacar, que ja pedala juntament amb la resta dels seus companys. Pogacar comença el seu camí cap al cinquè Tour de França.
1: Tadej Pogacar a l'avinguda litoral de Barcelona, pels carrers de Barcelona, aquest recorregut de gairebé 20 quilòmetres. Bé, ja el tenim aquí, Edu. Un privilegi pels barcelonins, pels catalans, tenir el millor ciclista del món. Veurem si un dels millors o potser el millor de tots els temps a casa nostra, per les platges de Barcelona, passarà per la Sagrada Família i arribarà a Montjuïc.
4: Sí, i des de dijous, que està tothom molt pendent d'ell, allà on va és el ciclista amb diferència que més expectació aixeca. Ho vam veure a la Sagrada Família de la presentació, ho hem vist avui. De fet, és l'únic corredor aquí al món del ciclisme, encara està lluny del futbol i d'altres esports, en quant a seguretat, tu pots acostar-se als ciclistes quan estan a punt de començar l'etapa. Doncs bé, en quant, estil Messi, que porta aquella gent de seguretat al costat sempre quan entra un camp de futbol, avui Pogacar, quan ha anat fins a la línia de sortida, portava un senyor corrents al seu costat per protegir-lo. És l'únic ciclista de tots els participants que anava protegit per algú, perquè tothom sap que genera molta expectació. I per cert, veig que el Lidl ha punxat Eskel Mose, que és un dels dos líders de l'equip, amb Juan Ayuso, però no ens posen imatges per saber si l'han hagut d'esperar o segueixen treballant per Juan Ayuso, perquè recordem que la crono que es va fer fa poc a la Dauphiné van apostar per la tàctica que Ayuso i Eskel Mose anessin junts fins a la meta.
1: Veig, per cert, Xevi, que el punt intermig número 2, el Lidl és qui marca el millor temps, i sí, que el Bora, que s'hi acosta, no ha estat capaç, ara, el Red Bull Bora, l'equip de Ben Pol, no ha estat capaç de superar-lo.
5: Correcte, però són molt pocs, és molt poc temps. La veritat és que tot està en un mocador, però continua sent l'equip del Lidl Trek qui marca el millor temps. 12 segons per darrere el Red Bull de Remco Evenepoel i Florian Lipovic.
1: Molt bé, ara repassarem també el que ha donat de si el 2026 per Tadej Pogacar, perquè veieu en quin estat de forma arriba aquí a Barcelona el gran depart del Tour. Però abans, d'aquí 3 minuts, ha de començar el primer partit dels vuitens de final del Mundial de Futbol. Sergi Camps, Mireia Vera, què tal, com estàs? Bona tarda, Mireia.
7: Bona tarda, què tal?
1: Això és a punt de començar, amb un ull posat, òbviament, al Tour, però també al Mundial, perquè s'ha acabat la ronda de setzens, arriben els vuitens, i tenim un molt bon partit de futbol, aquest Canadà-Marroc. Ganes de veure, anava a dir Canadà, però també Marroc, sobretot a Marroc.
7: Sí, la veritat és que crec que els dos equips arriben amb una dinàmica molt positiva. Jo al Canadà li sumaria també el fet de jugar a casa. No, avui no.
1: Avui als Estats Units.
7: Avui no, avui als Estats Units.
1: Ja no queden partits a Mèxic i a Canadà. Ara tots es juguen als Estats Units a partir dels vuitens de final.
7: Sí, i crec que el fet d'haver marcat també un gol a l'últim instant davant de Sud-àfrica, això et dona també un plus molt important, i que és una selecció que ens agradi més o ens agradi menys, competeix molt bé, i al davant hi té la gran esperança, no?, africana, que és el Marroc, que té jugadors amb molt de talent, que també arriba després de superar una tanda de penals, d'eliminar Països Baixos, és a dir, que ara és l'hora de la veritat. Vull veure les dues seleccions que arriben amb una bona inèrcia, avui quina de les dues s'endurà la victòria, però crec que serà un partit molt semblant a algun que ja hem vist, per exemple, el que es va jugar ahir, que jugava Austràlia contra Egipte. M'imagino un partit semblant, un partit allò de dos equips molt, molt igualats, i veurem qui s'acabarà enduent, no?, aquest ansiat a passar de ronda. Però són dues seleccions, potser una mica més desconegudes, potser no amb un joc molt, molt brillant, però per mi el Marroc té un talent descomunal al mig del camp, amb jugadors més diferencials, i Canadà arriba amb baixes, jo crec, importants.
1: A veure, Sergi Camps, 11 del Marroc i 11 del Canadà.
6: Doncs mira, el Canadà no juga Alfonso Davies, potser el futbolista més conegut de la selecció del Canadà. Crepó la porteria, defensa per Johnston, de Fugueroles, Bombito i Leiria, doble pivot per Sigur i Eustaquio, per la dreta Buchanan, per l'esquerra Ahmed, i doble punta per David, recordem 3 gols en aquest Mundial, i Oluwaseyi. Pel que fa al Marroc, Bono la porteria, defensa per Hakimi, Diop, Halal i Madraoui a la defensa, mig del camp per Boadi i Anawi al doble pivot, per la dreta Brahim, per l'esquerra El Canús, mitja punta per Onahi, el del Girona, fins aquesta temporada, i com a davanter, Salibari.
1: Salibari, el jugador de Terrassa, aquest davanter terrassenc, que ja té fitxat el Bayern de Múnich i que ha estat el gran protagonista en aquest inici del Mundial, fent gols amb la seva selecció amb el Marroc. En-Nesyri va ser el davanter al punta del Marroc fa 4 anys al Mundial de Qatar. Van arribar a les semifinals, ara Saibari, s'han renovat i segueixen competint i estan a un gran nivell els marroquins. Canadà-Marroc a punt de començar. De seguida actualitzem també com està l'incendi de les Gavarres amb la Berta Torrades, però abans, Xevi Soler, digue'm de nou com estan les coses, com estan els temps en aquesta crono per equips, perquè ens acostem a l'hora de la veritat.
5: D'aquí no res arribarà el Lidl Trek, a veure si pot superar o no el temps que està marcant ara el millor crono, que és el de Lineos de Pipo Gana.
1: Lineos, millor temps, Gana seria mallot groc, veurem si el líder li pren aquest mallot, aquesta victòria, i també què és el que fan al darrere els grans, el Red Bull d'Evenepoel, el Bisma de Vingegaard i també, sens dubte, l'UAE de Pogacar. Ja els tenim competint tots tres, els tres grans, a Barcelona. 7 de la tarda i de seguida també amb el Mundial, aquest Canadà-Marroc, primer partit dels vuitens de final, però ara molt pendents també amb la Berta Torrades de tot el que està passant al massís de les Gavarres. Berta, bona tarda de nou.
8: Què tal? Bona tarda.
1: Tot continua relativament controlat. Tenim alguna novetat? La marinada pressiona?
8: Com la marinada pressiona és el que més preocupa, continua preocupant el vent, però els bombers de la Generalitat el que ens han explicat és que continuen treballant intensament per intentar apagar aquest incendi que afecta, recordem, les Gavarres, el Baix Empordà. Encara ens diuen hi ha preocupació per estabilitzar el flanc dret d'aquest incendi, perquè si s'estengués cap a aquella zona podria afectar, diuen, potencial fins a 30.000 hectàrees. Per tant, molt pendents del vent que no avanci per aquest flanc dret de l'incendi. Ho ha explicat fa tot just uns minuts el cap dels bombers, David Borrell.
9: L'objectiu principal segueix sent l'estabilització del flanc dret. És no només l'objectiu, sinó gairebé l'obsessió que tenim per treure'ns el potencial de les 30.000 hectàrees que tindríem, diguéssim, de la part que de les Gavarres que va cap a Girona.
8: Recordem que l'accés al massís de les Gavarres s'ha tancat a tot tipus d'activitats, per tant, no s'hi pot accedir ni a peu ni tampoc en bicicleta. Fins ara s'han cremat unes 2.200 hectàrees i aquest migdia s'ha afegit una nova ordre de confinament als nuclis disseminats al sud de la carretera C66, que va des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras. D'aquí a una hora, a les 8 del vespre, compareixerà el president de la Generalitat, Salvador Illa, per actualitzar la situació d'aquest incendi. Més coses. Aquesta hora arrenca a Madrid la marxa de l'orgull LGTBIQ+, per reclamar que es continuï avançant en els drets del col·lectiu. Seguint aquesta marxa a la capital espanyola hi ha la nostra companya, Alba Gil. Bona tarda.
10: Molt bona. Bona tarda. Ja està tot a punt perquè comença a caminar aquesta manifestació, que és l'acte central del programa de l'Orgull, un recorregut reivindicatiu amb batucades i banderes de tots colors, aquest any sota el lema Els carrers amb orgull, dissidència i resistència. Una marxa festiva que recorrerà el centre de Madrid des de Tutxa fins a la plaça Colón. Es preveu que participin centenars de milers de dones. Els organitzadors demanen un pacte d'estat contra els discursos d'odi i alerten de l'augment de les agressions de la mà del creixement de l'extrema dreta. Alba Gil, Catalunya. Catalunya Ràdio, Madrid.
8: Gràcies, Alba. I acabem explicant que està en marxa el Canet Rock. Maria Jaume, la Ludwig Bank o la Fúmiga faran ballar al públic fins que surti el sol. Marxem a aquesta hora a Canet de Mar, on se celebra aquest Canet Rock. Marc Ruiz.
11: Maria Jaume ha estat la valenta que ha obert el Canet Rock sota una solana que ho fon tot, excepte els fans que l'han vingut a veure a primera hora. I és que cada concert de Maria Jaume és millor que l'anterior. La cantant mallorquina ha desgranat les cançons de Santo Domingo Forever, un disc molt festiu que parla d'amor, d'amistat, de família i amb molt d'enyor. Un cant a les festes del seu poble, al pas del temps, i de fet ha explicat que la cançó Sonant les campanes és la que millor en resumeix l'esperit, que després que nosaltres no hi siguem, tots aquells detalls culturals que ens fan ser nosaltres, com ara la llengua, i continuaran sent, ha dit. A més de cançons com A plaça, Va per tu, Els teus besos o La nostàlgica Amor d'ultramar, amb castanyetes incloses. Jaume no ha oblidat grans èxits com Pura Geografia o Mon Cherie Go Home, que ha fet saltar el pla d'en Sala. És la primera de molts artistes que actuen aquest any al Canet Rock, com la Ludwig Band, Ginestà, els Amics de les Arts o la Fúmiga, que tancaran el festival a 6:45 del matí.
8: Gràcies, Marc. Aquest Canet Rock, on també actuaran avui, entre d'altres, els Tiets o els Catarres.
1: Gràcies, Berta.
8: Que vagi bé. Fins ara.

0: Passen 4 minuts de les 7 de la tarda. Som els del Tot Gira. Arriba el moment decisiu d'aquest Tour de França, d'aquesta primera etapa a la crono per equips. Ja sabeu, també pendents del Mundial de Futbol. Primer partit de vuitens de final. Sergi Camps, com comença el Canadà-Marroc?
1: Doncs mira, Canadà 0, Marroc 0. Minut 3 i mig de la primera meitat. De moment, cap ocasió clara de gol. Contra Caibara al Canadà. Jugada per la banda esquerra de l'àrea. La centrada acaba en córner. I per cert, que en fa l'assistència l'Oriol Corral. I ens diu que els vuitens encara juguen a Mèxic i al Canadà.
0: Ah, és a partir dels quarts, a l'Anglaterra.
1: L'estadi Azteca i el Suïssa Colòmbia a Vancouver. A partir dels quarts, ens diu l'Oriol, sí que tot als Estats Units.
0: Per cert, Wimbledon, confirmem la classificació d'Zverev per la següent ronda. Superat Marco Girón, 6-2, 7-6, 6-4, 3-7. Passa l'alemany, el campió de l'última edició de Roland Garros. Però ara tota l'atenció la tenim als carrers de Barcelona perquè ja han sortit els 23 equips d'aquesta primera etapa del Tour de Barcelona. 20 ja han arribat, en queden 3 per arribar i són els 3 grans. El Red Bull de Benpool, el Bisma de Jonas Vingegaard i l'UAE de Pogacar. Xevi Soler, hem tingut canvi de líder perquè ara és el líder, qui marca el millor temps?
2: No, el canvi de líder al final, no. És Pipo Ganna encara.
0: És Pipo Ganna
2: el líder
0: encara?
2: Trek l'ha superat. Ayuso ha fet 7 segons més que Pipo Ganna. Ara qui ho pot superar el temps sí que és el Red Bull, perquè Evenepoel està marxant en l'últim quilòmetre. Ara té 50 segons de marge. Encara li queden uns metres per arribar en aquest millor temps de Pipo Ganna. Vaja, segons la realització, diuen que continua sent el millor temps.
0: Sí, sí, és correcte.
2: Ayuso no ha pogut superar.
0: Estava mirant un pas intermedi. Sí, sí, efectivament a l'arribada qui marca el millor temps és Ineos.
2: 7 segons, crec que s'ha quedat quan Ayuso. I ara està arribant, és l'hora de l'arribada de Renko Evenepoel. 21-26, 27, té 28 segons de marge. Ha deixat ja uns metres per darrere Florian Lipovic, el tercer classificat del Tour de la temporada passada. La gent aquí a Montjuïc aplaudint l'arribada del campió belga amb el mallot de l'Arc de Sant Martí, de campió del món de contrarrellotge. Sembla que seran temps de superar el millor temps de Pipo Ganna. 9, 8, li anirà molt just. 7 segons, 6 segons. Doncs potser no, potser no arriba. Jo crec que no arribarà el temps d'Evenepoel. Ara supera Pipo Ganna, continua com a líder. Per tant, no serà líder el Red Bull. Fins i tot pot superar el temps. I això és una sorpresa de Juan Ayuso. I podria arribar a tercer, doncs sí, són 10 segons, pràcticament 11. Els segons que per Renko Evenepoel en tercera posició. Ara ens passa per davant el ciclista belga, bona contrarrellotge, però no vestirà de líder, almenys en aquest inici del Tour de França.
0: Doncs es manté el millor temps, Edu, de l'Ineos, de Filippo Ganna. Aquí sentíem respirar profundament, sufocat a l'arribada, encara millor temps. I segon temps, en aquest cas, pel Lidl Trek de Juan Ayuso, tercera posició per Renko Evenepoel, amb el seu Red Bull Bora. Se li escapa aquesta especialitat, també és veritat que és una crono molt curta per ell.
3: Sí, el cas d'Ineos no ens ha de sorprendre perquè és l'equip del Tour que més domina aquesta especialitat, el posàvem com a gran favorit. No va guanyar la crono de la Dauphiné perquè van tenir un problema mecànic amb Oscar Only, que era el seu líder, i el van esperar, si no també l'hauríem guanyat. Sí que és sorprenent la bona actuació de Lidl i de Juan Ayuso, que per cert és l'únic corredor del Tour que ha nascut a Barcelona, perquè sí, ell es va criar a Alacant, però va néixer a Barcelona i quan tenia un anyet va anar a viure a Alacant i per això se'l considera alacantí, però va néixer aquí, és l'únic de tots que ha nascut aquí a casa. I no ho sabrem, però potser la punxada és que el Mosi l'ha perjudicat, perquè si haguessin arribat Matías Vásek, li ha fet la feina molt, molt bé fins al final, fins al darrer quilòmetre, potser si hagués aguantat no fos per aquesta punxada, és que el Mosi, ara Ayuso seria el líder, Evenepoel dins del que esperàvem, i per tant ara veurem Bisma o què fa Pogacar, perquè Bisma en algun punt intermedi estava fent millor temps encara que Lidl i que Ineos.
0: Mira, a l'últim punt intermig, Bisma marca millor temps, per tant, veurem a l'arribada, perquè deuen estar a punt d'arribar, Xevi, aquí a l'arribada a Montjuïc, el Bisma de Jonas Vingegaard.
2: Veig que encara els hi falten alguns quilòmetres, els hi falten les pujades i pràcticament mantenen el bloc al complet amb Bisma com Emirates, que a Emirates que encara li queden 7 quilòmetres, pràcticament estan tots els corredors. A l'Emirates només se n'ha despenjat un, crec que és Nil Polit, i veiem com aniran enganxats Tadej Pogacar i Sac del Toro fins a aquest final. Ara sí que ja comencen a despenjar-se perquè ve la zona dura els ciclistes de Bisma. Ja veig ciclistes que s'estan despenjant. Hagenes, per exemple, també despenjant-se. Quedaran els líders. D'aquí a no res ja enfilaran la recta de pujada perquè li queden 2 quilòmetres a l'equip de Vingegaard.
0: Mira, a l'últim...
3: Queden 4 davant.
0: A l'últim punt intermig, el punt número 3, al passeig de Santa Madrona, Bisma marcava millor temps amb 6 segons millor que Lidl i que Ineos. El que passa que ja saben que aquesta arribada, aquesta pujada final, poden canviar les coses, veurem.
2: Jorgensen, Vingegaard i Piganzoli són els tres únics que estan arribant. Segurament són els tres que han de disputar també la general. Han perdut els contrarrellotgistes com són Campenards i Eduardo Affini. I ara és Mateo Jorgensen fent el final per a Jonas Vingegaard. Es despenja una miqueta de David Piganzoli, que encara no vol perdre l'estela. Entraran a l'últim quilòmetre. Recordem, els últims 700 metres. Déu-n'hi-do
0: aquests revolts, Xavi. Aquests revolts de baixada perillosos, sinuosos.
2: Sí. Sí, sí, aquests revolts que els han agafat per OB per afrontar aquests últims 700 metres. A veure, 20-08. Podrien estar en temps, entrant ara a l'últim quilòmetre. L'han de fer amb 1.40. Veurem si la rampa els perjudica molt, però si Vingegaard té cames, jo aposto que pot superar el temps d'Ineos.
0: Estan pujant pel carrer del Foc, perquè la gent entengui, és la part, diguem-ne, posterior de l'estadi olímpic. Et queda Palau Sant Jordi primer a mà esquerra i després l'estadi olímpic. I ja es queda només amb un ciclista, Vingegaard, per intentar guanyar aquesta crono per equips a l'espera del que faci l'UAE.
2: Amb Piganzoli, i ara és Vingegaard qui farà els últims metres en solitari. Primer s'ha desmarcat Mateo Jorgensen, després Piganzoli. Li ha fet escassament 200 metres i serà per Jonas Vingegaard la responsabilitat de fer aquests últims metres per intentar superar aquests 21:55:20, que és el temps que ha aconseguit Pipo Ganna pel seu Ineos. Sembla que està en temps perquè encara té 48 de marge ja agafat per càmeres fixes de meta, encara en tindrà alguna més. Per tant, queden una miqueta més de, jo diria que de mig minut, però Jonas Vingegaard, que va amb temps de superar, se'l veu amb cara de cansat, fins i tot doble algun corredor de Red Bull, que està clar que ha desconnectat de la contrarrellotge ja fa molta estona. Encara mig minut de marge, 27 marge, segons de marge. Ja està a la recta d'arribada. Per tant, Jonas Vingegaard marcarà el primer i el millor temps. Veurem què haurà de fer Pogacar i Del Toro per superar-lo i perquè no sigui el primer líder a la general. No anirà tan sobrat, No anirà tan sobrat, perquè ara només li queden 10 segons, 9, 8, doncs 7, no, 8 segons, 7 amb 3, 21:47, aplaudeix Pipo Ganna i tot l'Ineos, el bisbe de Jonas Vingegaard, que de moment seria el líder del Tour de França.
0: Ja només queda l'UAE de Pogacar i Del Toro als carrers de Barcelona competint, però ara mateix a Dupolo tenim a Vingegaard vestit de groc. S'hi ha esforçat i ho ha vist claríssim. Aquí ningú especula i Vingegaard comença fort.
3: Sí, sí, tenia ganes de ser el primer maillot groc. A diferència de Pogacar, ells volen tenir-ho abans perquè no saben fins quan el tindran. Ho han apostat tot i, a més, ho dèiem abans. Ineos i Visma són els dos grans dominadors. Ara venien de ser els dos primers en aquesta crono per equips de la Dauphiné, però és que l'última crono per equips del Tour fa 6 anys, és a dir, han passat 6 anys, i els dos primers en aquella edició van ser també Ineos i Visma. És una cosa, un domini que ve de fa molt de temps.
0: I ara pendents de l'UAE, que el tenim a la Font del Gat, perquè m'entengueu, on és el grec, doncs just passant per aquell punt, l'UAE amb Tadej Pogacar, quina gentada, Xevi, que tenim ara mateix, sí, en aquesta zona.
2: Hi ha moltíssima gent i molta expectació també per veure aquest equip, on ja només li queden tres gregaris, vaja, dos, perquè Isaac El Toro també l'hauríem de comptar com un dels líders. M'ha semblat veure a Brandon McNulty i a Tim Wellens com els dos únics gregaris que té ara. Ara veiem també imatges de Jonas Vingegaard celebrant-ho amb els seus companys, amb David Piganzoli, i afrontant els últims 3 quilòmetres al Emirates, que no estava marcant un bon temps en el tercer provisional.
0: El quart millor temps.
2: 13 segons de Visma. Està per darrere de Lidl i d'Ineos. Ara veiem com es queda Brandon McNulty, Tadej Pogacar, Isaac Del Toro i crec que Tim Wellens són el... No, es queden els dos sols. Queden els dos sols a 3 quilòmetres, Pogacar i Del Toro, i ara tot serà la inspiració que tinguin aquests dos supercorredors per intentar superar un temps molt difícil, sí, molt difícil, que és el de Jonas Vingegaard.
0: 13 segons, a 13 segons del Visma en el tercer punt, el Passeig de Santa Madrona, sembla difícil, no, Edu, que puguin aixugar-ho en aquests 2,8 quilòmetres que els que resten.
3: Sí, sembla molt complicat, primer perquè Visma més és més especialista en aquest terreny i perquè la pujada final tampoc és una pujada d'aquelles on amb poc recorregut puguis treure moltes diferències. Per tant, ho veig complicat, però clar, estem parlant de Tadej Pogacar, no hi ha res impossible i veurem de què és capaç. També de les ganes que tingui, és veritat que hi ha premis econòmics, és prestigi, però el que dèiem, potser a l'UAE ja li està bé que sigui el Visma a partir d'ara qui hagi de controlar la cursa en aquestes primeres etapes.
0: 2,5 quilòmetres per l'UAE, per Del Toro i Pogacar, passant pel costat de l'estadi olímpic Lluís Companys de Montjuïc, descens vertiginós i després la pujada final pel carrer del Foc, Xevi.
2: I s'estan fent els relleus prou ben acoplats. Ara és Del Toro qui va davant. Fins ara hi anava Jonas, Tadej Pogacar. Cap dels dos està treballant claríssimament per l'altre. Es nota que els dos, amb aquest relleu, vol dir que els dos han d'arribar junts, o almenys aquestes són les ordres, però veiem que 2 quilòmetres estan en 19:40. Jo, tot i la baixada, pràcticament veig impossible.
1: Sí, sí.
2: Recordem que el temps, me'l recordeu, és
0: 21:47.
2: 21:47. Haurien de fer pràcticament 60 quilòmetres, aquests 2 quilòmetres, tenint en compte que al final hi ha aquests quilòmetres de pujada. Veurem, ara agafen aquell revolt que tu deies que és complicat perquè és en baixada, l'agafa per davant Isaac del Toro, a roda Jonas Vingegaard, ja superen els 20 minuts, últim quilòmetre i mig per saber si Vingegaard serà el líder de la general o serà Tadej Pogacar o Isaac del Toro, si guanyarà per tant l'etapa Visma o la guanyarà Emirates. Ara sembla que se'n va una miqueta a la baixada, però és circumstancial i ha agafat uns quants metres. Només Isaac del Toro, Tadej Pogacar...
0: Ara comença la rampa, eh?
2: Arribant a l'últim quilòmetre, encara faltarà una mica, perquè són els últims 700 metres, tindran aquests metres de pla...
0: No arribarà,
2: per
0: davant. No arribarà,
2: Pogacar
0: no.
2: Per darrere, un minut, jo crec que hauria de ser una...
0: No, perquè m'hi he fixat, Xevi, que quan Visma i Vingegaard passaven per aquest punt...
2: Sí.
0: Tenien minut i mig de marge i aquí han passat en minut 17. Són aquests 13 segons que tenen de decalatge. Eh?
2: És que fins i tot farà més bon temps, com deia abans l'Edu, Juan Ayuso i probablement Renko Evenepoel. Ara sí que se'n va Tadej Pogacar, Isaac del Toro no li aguanta el ritme. Pogacar, a veure què és capaç de fer amb aquests metres finals per perdre el menys temps possible. Si és capaç d'aixugar la diferència, voldrà dir que un corredor sol ha guanyat una contrarrellotge per equips, però vaja, és pràcticament impossible. Ara és de mig minut, Pogacar, que se'n va en solitari cap a la meta de Montjuïc. 25 segons de marge agafat per les càmeres de meta, però em sembla que l'altre cop que ho he dit han estat uns 40 segons, per tant, això voldria dir que serien uns 15 segons més del temps de Jonas Vingegaard. Es posa de peu el ciclista eslové, el guanyador dels dos últims tours de França, per intentar minimitzar al màxim la pèrdua que tindrà respecte al seu gran rival, com és Jonas Vingegaard, que en el primer capítol sortirà victoriós perquè guanyarà l'etapa i haurà guanyat ell sol i es situarà líder en solitari. Ja supera Tadej Pogacar la marca de Jonas Vingegaard. L'Emirates, que intentarà minimitzar els costos, també superarà el segon classificat. Per tant, acabarà en tercera posició a 11 segons. Tadej Pogacar i l'Emirates, que acabaran a 11 segons. Jonas Vingegaard, primer líder del Tour de França en aquesta gran part de Barcelona.
0: Doncs ja tenim mallot groc a Barcelona i no és per a Tadej Pogacar, és pel danès Jonas Vingegaard. Queda moltíssim Tour, queda tot per davant, però sí, el que podem explicar avui és que Vingegaard ve amb ganes de presentar batalla a Tadej Pogacar. Segurament no era el millor perfil aquesta crono per equips, 20 quilòmetres, perquè l'UAE de Tadej Pogacar ja es col·loqués com a líder. També podem aquí debatre de si realment els interessa o no, però la primera gran conclusió és que Vingegaard comença Edu Polo trepitjant fora en aquest Tour de França. Ja tenen el mallot groc, tindran cerimònia de podi i ja demà doncs, tindran doncs, l'obligació, en certa manera moral, demanar al gran grup.
3: Sí, els hi toca fer aquesta feina, cosa que en aquest cas UAE agrairà. Els hi toca passar l'estona de protocol a la llotja, que això també Pogacar ho agrairà, i a nivell nostre, com a catalans, com a espectadors del Tour de França i amants del ciclisme, és una gran notícia que comenci fort Vingegaard, que estigui decidit a plantar-li cara a Pogacar, que l'hagi pogut guanyar, encara que sigui en una etapa de 20 quilòmetres, perquè això encara dona més emoció i ho posa més bonic. Ha estat molt bé, esperàvem el bon paper d'Ineos, i també destacar el boníssim paper de Juan Ayuso i de Lidl. Veurem si aquesta vegada definitivament Juan Ayuso pot ser un dels corredors candidat a estar en aquest podi, com a mínim en aquest top 5 del Tour de França. De moment també comença molt bé, molt millor del que es podia esperar.
0: Això és el Tour, això és el Tot Gira. El Tour gira.
4: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: En directe als del Tot Gira, amb aquesta gran depart de Barcelona, ja tenim la primera etapa al sac i encara ens queda més, perquè demà tenim la segona etapa entre Tarragona i Barcelona i la tercera etapa dilluns, sortir de Granollers, l'arribada ja en territori francès als Angles. I per aquells que us connecteu ara mateix, ha guanyat aquesta crono per equips el Team Visma i ja tenim primer líder de la general. És el danès Jonas Vingegaard, guanyador dues vegades del Tour de França i que amb aquest temps 21 minuts 47 segons fa que el seu equip guanyi i que ell es col·loqui líder perquè ha estat el primer en travessar la línia d'arribada. Ineos a 7 segons, segona posició, i l'UAE, l'Emirates de Tadej Pogacar, tercer a 11 segons, el Lidl Trek en quarta posició a 16 segons. I ara mateix, Xevi, la imatge de l'equip Visma celebrant-ho, tocada al podi, eh? El veurem d'aquí no res a Vingegaard pujant al podi i posar-se el mallot groc.
2: Correcte, perquè és un triomf individual, però és un triomf col·lectiu, i Vingegaard ho celebra amb els seus companys. A l'altra banda, també estaven pendents de les imatges del Team Emirates, on s'han quedat Tadej Pogacar, que es veia visiblement cansat, amb Isaac Del Toro i Brandon McNulty, els tres comentant alguna cosa de l'etapa, bevent moltíssima aigua, ha fet molta calor en aquesta jornada inaugural del Tour de França aquí a Barcelona. Ens ha donat un líder amb una alçada impressionant, com és Jonas Vingegaard, i ens ha donat una imatge de batalla entre els dos millors, com són Vingegaard i Pogacar, que esperem que es repeteixi durant tot el temps.
0: Molt bé. Mira, tinc connectada la Mireia Benito, la campiona d'Espanya de ciclisme en ruta i contrarrellotge, una de les grans de casa nostra, que em sembla que la tenim a França preparant el Tour de França femení. Hola, Mireia, què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Has seguit la cursa? Has seguit aquesta crono?
5: Sí, l'he pogut seguir. M'interessava molt, no?, veure sobretot la part de tàctica, no?, de com jugarien els equips, ara que el temps que compta era el del primer corredor, comparat amb altres contrarrellotges per equips, que era el del tercer corredor, i al final aquí doncs obria una mica a veure qui feia més relleus, qui menys, i ha sigut molt interessant de seguir.
0: En Vingegaard trepitjant fort des del primer dia. Mallot groc, t'ho esperaves?
5: La veritat és que, o sigui, esperava que estigués allà, però no esperava que guanyessin. Crec que com a equip han fet una feina brutal, brutal, brutal, perquè realment no és l'equip més fort a nivell de contrarrellotge, i veure, bueno, corredors com en Sepp Kuss fent relleus fins a falta de dos quilòmetres amb dos, la veritat és que són detalls que m'han impressionat molt, així que bé, els hi pinta la cosa bé, de moment per començar, i ja començant amb bon peu.
0: És veritat que queda tot el Tour per davant i que no es poden treure grans conclusions, però sí que podríem dir que Vingegaard ho ha donat tot per ja vestir-se de groc. Ho dic per aquells que pensessin que, home, si comences vestint-te de groc el primer dia, tens una responsabilitat com a equip, el teu líder ha de passar per la cerimònia del podi, però res de res, eh? Ells ja volen el groc des del primer dia.
5: Sí, això m'ha sorprès una mica. Jo també esperava que els grans favorits potser doncs anessin potser no 100%, no?, per intentar doncs això, estalviar-se, sobretot el fet de prendre el control de la cursa ja des de les primeres etapes. Al final són curses molt i molt llargues en durada, llavors si pots mantenir tot el teu equip una mica més fresc fins que arriben les etapes més decisives, jo crec que també és un punt interessant, i crec que també és una part de la tàctica que no podem saber, perquè al final no podem saber les decisions dels equips, però sí que haurem d'anar veient en aquests propers dies a veure com ho volen jugar.
0: Pogacar, ho ha intentat, però segurament pel seu equip i per perfil d'etapa no eren candidats a la victòria final. Al final han estat tercers, és a dir que s'han deixat 12 segons, tampoc és tant.
5: No, al final jo crec que juguen amb uns marges ja bastant planificats, m'atreviria a dir, no? O sigui, mantenir aquesta certa diferència per potser doncs no haver de passar pel que comentàvem ara, no?, de totes les cerimònies i el desgast d'haver d'agafar responsabilitats, però evidentment tampoc poden permetre's el luxe de deixar més temps, perquè al final, bueno, cada etapa anirem veient. Sí que és veritat que al final del Tour les diferències seran més grans, imagino, però sí que evidentment no vols començar ja amb un minut d'anant per darrere, perquè bé, et pot complicar una mica la vida pel que fa a les etapes més muntanyoses, que al final estem veient que és un Tour, jo crec que és dels que més nivell hi ha en general, així que jo crec que tots s'han d'anar a lluitar cada segon per facilitar-se una mica la vida en els moments posteriors de l'alta muntanya.
0: Molt bé, Mireia, com tenim la preparació pel teu Tour?
5: Bé, de moment estem a Tinyes, és el segon dia que estem per aquí, llavors, bé, de moment respirant una mica encara, acabem de recuperar de tota l'etapa de curses seguides que hem estat enllaçant aquestes últimes setmanes, però bé, ja d'aquí un parell de dies ja ens toca començar a fer fil a l'agulla i començar ja a preparar de cara al nostre tour, que comencem a l'1 d'agost.
0: Gràcies, Mireia, molta sort.
5: Merci a vosaltres.
0: Ara de seguida també actualitzem classificació, ho comentem tot plegat amb l'Edu Polo, amb el Xevi Soler pendent de la cerimònia del podi. Veurem a Jonas Vingegaard a Montjuïc vestint-se de color groc, amb el Francesc Ripoll també pendent de tot al Parc del Fòrum. Però abans, passo pel Mundial, perquè ja duem 23 minuts de la primera part d'aquest primer partit dels vuitens de final. I Sergi Cans, Mireia Vera, de moment sense gols, però sí, passat bastantes coses.
1: I passes en el moment oportú, perquè hi ha pausa d'hidratació. Per tant, joc aturat a Houston, en aquest estadi on està jugant aquest partit dels vuitens de final. Canadà 0, Marroc 0, i de moment, i ara la Mireia em donarà la raó o no, domini absolut del Canadà amb ocasions de gol relativament clares, un especialment d'Oluwaseyi, que ha fet una mena de ruleta dins de l'àrea, ha xutat i Bono li ha guanyat un contra un, i el Marroc, a banda de veure's inferior futbolísticament, acaba de veure com el jugador de Terrassa, Saibari, s'acaba de lesionar abans d'aquesta primera pausa d'hidratació, l'han canviat, ha entrat Rahimi, per tant, de moment, domini aclaparador del Canadà.
0: Mireia, com ho estàs veient?
6: Doncs sí, igual que el Sergi. En principi el Marroc semblava que tenia la possessió, però sí que és cert que li ha durat molt poc, el Canadà estava molt ben situat, ha pogut transitar en una situació molt bona per poder atacar, i a partir d'aquí ha canviat una mica la dinàmica del partit. El Canadà molt, molt superior per mi, pressiona molt bé després de pèrdua, molt verticals, troben passades, com deia, molt verticals als seus futbolistes que poden avançar, i és un equip molt valent en la pressió. L'equip està molt alt, provoca moltes pèrdues de pilota del Marroc, que no s'està trobant en cap moment en aquests primers 25 minuts de partit, i com deia, Bono providencial, el porter del Marroc salvant un gol cantat d'Oluwaseyi amb el peu, així que segueix amb molt bona dinàmica l'exporter del Girona ja fa unes temporades, i veurem si aquesta pausa canvia la dinàmica del partit, perquè
0: sempre
6: en aquest Mundial
0: quatre partits,
6: ha passat que els equips han canviat, però veig el Canadà molt competitiu. Estan havent-hi moltes interrupcions, només ha tret una targeta a l'àrbitre i crec que accelerarà aquest procés si es manté aquest ritme, perquè hi ha moltes aturades, molts xocs, moltes queixes, i crec que el Canadà ara mateix molt millor que el Marroc sobre el terreny de joc.
0: Bé, doncs de moment empat a 0 entre el Canadà i el Marroc amb Saibari, el jugador de Terrassa lesionat, que ha hagut de ser substituït. Ja sabeu que a les 11 estarem pendents del Paraguai-França, i compte perquè les previsions són d'una calor extrema en aquest partit, que s'hauria de jugar a les 11 de la nit, i podrien activar-se els protocols també per tempestes elèctriques. Per tant, ara mateix veurem què és el que passa amb aquest partit, si s'endarrereix o no. Hauria de començar a les 5 de la tarda a Filadèlfia, però ja veurem si hi ha retards o no. Insisteixo, per amenaça de tempesta elèctrica, i aquí als Estats Units amb això no dubten, i ja va passar en anteriors partits. Per tant, veurem què passa amb aquest França-Paraguai, inicialment previst per les 11 de la nit a Filadèlfia. Molt bé, me'n torno cap a la zona d'arribada on hi tenim el Xevi Soler. En recordem de nou aquesta etapa del Tour, primera etapa del Tour, la crono per equips, que ha guanyat el Visma amb un temps de 21:47. Darrere ha arribat el Lidl Trek, perdó, l'Ineos ha estat el segon classificat, i en tercera posició, finalment, l'UAE, Xevi, de Pogacar.
7: 8 segons el Ineos de Pipo Ganna, 12 segons el UAE de Tadej Pogacar, 16 segons el Lidl Trek de Juan Ayuso, 19 segons el Red Bull de Remco Evenepoel, i aquests són els primers classificats en una general que ja de ben entrada ja queden noms totalment il·lustres.
0: Ara te la demano, la general individual, perquè els temps aquí compten, però abans et vull demanar el Caja Rural dels dos catalans, de l'Abel Balderston i del Joel Nicolau, al final en quina posició han quedat d'aquests 23 equips que participen en aquesta crono per equips en el Tour de França?
7: A veure, Caja Rural el veiem en la posició 16.
0: Bé.
7: No està mal, 16, no. Per davant d'equips Pro Tour, com per exemple l'NCN, l'equip d'Andrés Iniesta, o el Movistar.
0: Molt bé. General individual, perquè, insistim, cada ciclista ha marcat el seu temps i, per tant, ja tenim una primera general. Sabem que Vingegaard és el primer líder, el primer mallot groc. Com queda aquesta general? Com queda el podi ara mateix?
7: Líder, Jonas Vingegaard, amb 21:47, a 8 segons. Filippo Ganna, a 12 segons. Tadej Pogacar, a 16 segons. Juan Ayuso, a 19 segons. Remco Evenepoel, 6è L'únic, el primer corredor que doble equip, que és Isaac del Toro, també del Team Emirates, a 26 segons, Piganzoli, el company del Bisma, a 28 segons, Florian Lipovic, a 35, Tobias Foss de Lineos, a 38, i tanca el top 10, Paul Sexas, que també bona classificació, perquè no eren gens especialistes en contrarrellotge, desè a 39 segons de Vinegar.
0: Bé, doncs Edu Polo, Vingegaard líder, Pogacar tercer a 12 segons, Evenepoel cinquè a 19 segons, i Sexas, el francès, el jove talent francès, el tenim desè a 39 segons. Tot és encara molt verd, això acaba de començar, però quines primeres conclusions en treus d'aquesta primera etapa, Edu?
3: Doncs que aquests primers 10 noms són 10 noms fantàstics, són 10 dels millors corredors del Tour. Podrien ser els 10 candidats a acabar el Tour en aquestes 10 primeres posicions, segurament amb un ordre diferent, cauria Filippo Ganna, els altres podrien mantenir-se, però estem parlant d'uns 10 primers classificats espectaculars i que l'etapa ha estat un èxit. El que dèiem abans, Vingegaard molt, molt bé, l'equip era un especialista, ell ha sabut rematar la feina perfectament, han sabut fer la tàctica i acompanyar-lo fins al final. UAE, dins del que estava previst, jo no sé si potser Pogacar hauria pogut fer una mica més, mai ho sabrem, el que dèiem, que potser els interessa deixar el liderat en mans de Bisma, la sorpresa positiva al Lidl Trek i Juan Ayuso, i, com dèiem abans, la decepció Movistar, que ja ens té acostumats, i també molt bé aquesta desena posició de Paul Sexas, amb un equip que no és especialista, amb ell que tampoc és un especialista contra el rellotge, i sent el seu debut al Tour de França, amb tota la pressió que té sobre, que hagi acabat entre els 10 primers, també diu molt del jove corredor francès.
0: Molt bé, tu ets el part del fòrum, on també hi tenim... Espera't, Vingegaard, el podem sentir en directe, el ciclista danès.
8: No, that's true. It's... I would say it's the perfect start. It's still a long tour, obviously, but it's the perfect start. And my teammates, they did an amazing job today. They were so strong. I didn't have to do much, to be honest. They just drove me all the way to the finish, and to take the stage win for us and to take the yellow jersey, also for me personally, after a few years without it, a few hard years, it's nice for me to experience it again.
0: Diu Jonas Vingegaard que és la sortida, l'inici perfecte, que tornar a vestir-se de groc tants anys després li fa una il·lusió especial i que l'equip ha estat fantàstic.
8: It does. It's the biggest race of the world. It's an amazing victory for us, and especially when it's a team time trial. We're 8 guys. I have 7 teammates who sacrificed them for me today, and it's not only I'm the one wearing the yellow jersey after today, but they also won the stage, and we have to really enjoy this, and I want to thank my teammates and my team for this.
0: Diu també el danès que és aquesta cursa la més gran del món, espectacular pel Bisma guanyar avui, que s'han sacrificat els seus companys per ell i que no només és el groc sinó també guanyar l'etapa.
9: The last time the winner of the Giro went on to capture the first yellow jersey of the Tour de France was back in 1993. His name was Miguel Indurain. He went on to win the Tour. Promising for you.
0: Si veu possible guanyar Giro i Tour el mateix any.
8: Of course, I'm here to do the best possible GC and to try to win, but it's only stage one. There's a long way left, a long way still of the Tour de France, and we have a small gap now, but of course this is the perfect start for us. I couldn't dream of a better start, to be honest.
0: But this diu que farà el possible per fer com Indurain en 93, guanyar Giro i Tour el mateix any, que de moment han fet l'inici perfecte per poder-ho aconseguir.
8: I've had a few tough years for obvious reasons, but yeah, coming back to the Tour, the Tour is the biggest race, and yeah, just to be aware of the yellow jersey is something special, something that I will enjoy.
9: Thank you very much.
0: I insisteix també Jonas Vingegaard que per ell vestir de groc des del primer dia és especial i que és l'inici perfecte. Edu, què et sembla? Primeres reaccions de Jonas Vingegaard, que ja veus que insisteix molt amb el fet de tornar-se a vestir de groc al Tour de França, perquè, esclar, n'hi ha un que es diu Tadej Pogacar que pràcticament no l'he deixat fer amb anys, amb molt de temps.
3: Sí, els últims dos anys han sigut molt complicats per ell, en aquest sentit, el Tour, perquè sí que va guanyar la Vuelta, aquest any ha guanyat el Giro, però el Tour no tenia res a fer amb Pogacar, ni li van sortir les coses també, i per tant celebrava aquesta portar el maillot groc un altre cop, destacava gairebé a cada resposta al treball de l'equip, la feina dels seus companys, i pel que m'ha semblat entendre, crec que el que li deia el presentador és que des de Miguel Indurain el 93, ningú que havia guanyat el Giro agafava el maillot groc a la primera etapa del Tour. Crec que és el que li estava...
0: D'acord.
3: És el que crec que li deia, perquè sí que hi ha hagut altres corredors, com el mateix Pogacar, que
0: sort
3: ha guanyat recentment.
0: Sort del teu anglès d'Oxford, perquè si no, malament
3: no,
0: li diria.
3: No, el meu anglès és el que és. El meu anglès és el que és.
0: El meu és de Cambridge això... i el teu és d'Oxford.
3: Sí, doncs, hi ha hagut corredors, com ara Pogacar fa molt poc, que han guanyat Giro i Tour la mateixa temporada, però crec que deia, feia referència això a agafar el maillot el primer dia venint de guanyar el Giro, que segurament el 93 ara no recordo, però possiblement Miguel Indurain va guanyar el pròleg o la primera crono i va agafar el maillot el primer dia venint de guanyar el segon dels seus giros.
0: Molt bé. Per cert, que tenim també no només mallot groc en aquesta primera etapa, sinó també primer mallot verd, primer mallot de la muntanya, el de Topus Vermells, i primer mallot blanc, el del millor jove. El groc és per Vingegaard, el verd per Egan Bernal, el colombià, el de la muntanya per Pogacar i el blanc per Ayuso. Jo no sé, clar, el d'Ayuso és el millor jove ara mateix a la classificació, però jo no sé com han mesurat el mallot verd i el de la muntanya. No sé, Francesc, Edu o Xevi, si teniu la resposta de com es mesura mallot verd i de muntanya en la primera etapa en aquesta crono.
10: Doncs ara em deixes parat.
11: Jo no ho tinc. Digues, Xevi.
10: No, dic que... No. Clar, el de la muntanya sí que imagino que ha de ser per les dues cotes, però no sé com han comptat.
11: És el que anava a dir, sí.
0: D'acord.
10: Que les temps, han comptat des de baix.
3: Imagino el temps individual a les dues cotes.
0: Val. Les dues cotes al pas...
11: I a partir d'aquí comencen a comptar.
0: Això mateix. I el verd, bé, no ho sé. Però bé, ja tenim els primers líders de cada un dels mallots. Molt bé, per anar tancant ja, Xevi, des de la teva posició, alguna cosa que vulguis explicar...
10: Doncs res, que jo crec que és el primer Tour de França que la primera etapa ens queda tan xulo, no?
0: Sí, home.
10: I que ja veiem aquesta guerra i amb Jonas Vingegaard, que de fet, venint d'on ve i amb la supertemporada que està fent guanyant Volta, París-Nissa i Giro d'Itàlia, pot ser un rival important per Pogacar.
0: Molt bé. Francesc Ripoll, demà tu i l'Edu Polo sereu de nou a Montjuïc per seguir la segona etapa, sortir de Tarragona, arribar a Barcelona, maca també l'etapa de demà, amb un recorregut pel circuit, tres passades pel circuit, que té alguna rampa interessantíssima, com aquell 13% que tindran a la pujada al castell per davant del Monument de la Sardana.
11: Sí, són tres puges aquest castell de Montjuïc de 1,6 quilòmetres amb una mitjana del 9% i, com deies, amb trams del 13%. Recordem que és un recorregut que ha quedat modificat, que al principi havia de passar més per la zona de Collserola, però pel tema de la pesta porcina doncs van haver de modificar i de reduir fins i tot una mica aquest recorregut. I això ressegueix la costa demà de Tarragona-Barcelona, són 168 quilòmetres i mig, passa per el Vendrell, per Calafell, Vilanova, Sitges, hi ha un sprint intermig a Viladecans i quatre ports, a més d'aquest del Castell de Montjuïc, també tenim el Coll de Begues, que són 6 quilòmetres al 6,5%.
0: Colls que ha fet tots ells a l'Edu Polo, eh? Tot això t'ho ha recorregut, Edu?
3: El de Vegas, sí, unes quantes vegades.
0: Sí.
3: I ahir sentia algú que deia, no, és un coi facilet, serà facilet per aquests corredors del Tour, quan el fem nosaltres ja et diu que no és tan fàcil.
0: Molt bé.
3: I atenció a aquesta pujada al castell, perquè és una pujada que és molt curta, però molt, molt explosiva, i per tant demà tindrem novament espectacle final i guanyador il·lustre. Demà sí que poden aparèixer en escena corredors com Mathieu van der Poel, al qual aquest tipus d'arribada li va molt, molt bé. Són aquestes tres pujades molt exigents i, sobretot, pel que em diuen els equips que han estat inspeccionant la zona, els dos revolts anteriors per arribar ben posicionats a aquesta pujada, abans allà on està el club de tir i quan pugen pel carrer Lleida per on arribaran, hi ha un parell de revolts i un parell de zones complicades, amb la qual també hi haurà una lluita prèvia per arribar al davant
11: agafar
3: i tots
11: posició.
3: Aquells que vulguin guanyar l'etapa agafar posició. Per tant, serà una etapa emocionant i tornarem a estar parlant de guanyador il·lustre de ben segur demà.
0: Demà la millor arribada prevista seria a 6:15, la més lenta seria a 6:15. Demà ho narrarem tot en directe. Aquí el Tot Gira ens hi posarem a les 4 de la tarda i en directe aquesta segona etapa amb el Francesc Ripoll, amb el Marc Andrés, que m'ha dit que ha quedat amb la gent del Tour d'Olor, que en tenen preparada una de grossa. Home. Demà, a l'inici d'aquesta pujada, d'aquest 13%, vestits amb samarretes, amb barretines, amb DJ. Bé, demà hi haurà festa i serà el Marc Andrés i amb l'Edu Polo, que també ens tornarà a acompanyar. No tindrem a tu, Xevi, que demà ja comences vacances, eh?
12: Ostres, tu!
10: Que bé.
0: Doncs tu t'ho perdràs, però ho viuràs en directe i escoltant-nos.
10: És veritat, jo m'ho perdré i us escoltaré.
0: Una abraçada, Xevi, que vagin bé les vacances. I bona feina. M'ho he passat molt bé. Amb aquest equip és molt fàcil explicar ciclisme. I Edu, un plaer. Has començat fort entrevistant Indurain i hem viscut en directe aquesta primera etapa, que ha estat un plaer. Fins demà, Edu, i fins demà, Ripo, que vagi molt bé.
11: Gràcies, fins demà.

0: M'està agradant més el Canadà o el Marroc?
1: M'està agradant més el Canadà, sí que és cert que ara mateix, no? El Marroc té una mica més de pilota, però està generant molt poc, i hi ha moltes disputes, hi ha moltes picabaralles, el joc s'està aturant moltíssim i fa que el futbol perdi també una mica de protagonisme.
0: Sí, sí, hi ha molta tensió, molta tensió. Sí. D'aquells partits que el que estigui més encertat en els detalls pot decidir, Ja ens ho deia la Mireia a l'inici del partit, no es preveu un partit amb molts gols, amb dificultat per arribar a porteria, així està sent. 39 de la primera, Canadà 0, Marroc 0, pausa i de seguida tornem aquí al Tot Gira.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
5: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
6: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
7: Continuï tot recte 30 minuts.
6: 10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
8: Escuchando música clásica, ¿verdad? Digo, sí, señora gente, me relaja.
9: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
6: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
11: Un restaurant caníbal a Berlín, líder d'audiència en la seva franja.
12: Ho celebrarem a la vora del mar, ho celebrarem a la Barceloneta.
13: Paula, sincerament, has anat mai a una peixateria i has demanat bròtola?
12: A veure, jo sí, però perquè vaig entrenada.
13: Jo encara no ho he fet, però m'ho proposo com a deures.
14: I ara estan endreçant-lo manualment, de genolls, com el que estem veient, posen a cada caixa, a cada espècie, per mida.
15: Només es pot entrar en aquesta llotja si ets professional, a les grades i a les persones que estan comprant.
16: És superimportant confiar en la teva peixatera. La confiança.
12: A veure, un xin-xin-xin-xin.
11: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
17: Davant del FOMO i del bombardeig de propostes, deixar-se anar acaba sent una necessitat.
18: Perquè sempre tinc la necessitat d'estar a tots els llocs.
19: I tant que puc estar sense fer res.
20: M'he plantejat deixar-ho estar tot i pujar al meu poble a viure.
17: Marta Montaner i Juliana Canet, del que no surti d'aquí.
21: Jo sóc feliç d'estar a casa meva i potser sí d'anar consumint tots aquests stories dels concerts de la Rosalia, però feliç de la meva decisió d'haver-me quedat al sofà.
22: No hi ha mai cap moment on jo estigui sola amb els meus pensaments.
17: El filòsof Juan Evaristo Valls Boix aposta pel JOMO.
23: El que veiem és que no porten cap mena de felicitat ni de vida bona, sinó més aviat, diguem, ansietat.
17: En temps accelerats, aturar-se és un acte revolucionari.
11: Solidaris.
6: Amb Mercè Fol.
17: La llibertat de parar.
11: Dissabte a les 10 de la nit.
24: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
6: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
24: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
6: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
24: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
25: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
26: De terra, de palla, de fusta. Arriba la revolució que transformarà les llars on vivim.
27: Són materials que ara no són una opció, són una necessitat.
28: Passem moltes hores en aquests espais. Si estan pensats perquè ens aportin benestar, doncs vivim amb molta més qualitat de vida, no?
29: I el conte dels tres porquets ha fet molt mal.
30: Cada cop que parlo que tinc una casa de palla, se't cremarà la casa, vindrà el llop i te la farà caure, no?
26: Construint el canvi. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
31: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
32: La gent quan va al gimnàs fa peses i clar, els tios
0: estan més catxes, però en canvi quan van al rocòdrom, al principi els nois i les noies tenen el mateix nivell. És un lloc molt social.
1: Vols dir que hi ha gent que va lligar al rocòdrom més que escalar?
0: El 90%.
1: Quan hi ha un incendi surt aquell polític allà amb aquella carpa blanca que dius que ho expliqui el bomber.

0: Bé, perquè aquest senyor trajat aquí al mig d'aquesta pols i tot plegat, que ara de més basarda que una altra cosa.
1: Què vols dir?
0: No, res, res, res. Ah. No, no, tots els meus respectes per vostè, que es diu... Com es diu, per cert?
1: Roswell.
2: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia.
3: Els dissabtes a la mitjanit, en Parc Moliner ens convida a fer un tast vertical.
4: El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
3: Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb en Parc Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
4: Salut.
5: Estàs escoltant el Tot Gira.
6: Amb David Clopés.
7: 3:15, i mira, ara tenim la imatge. Jonas Vingegaard a la part més alta del podi, a Montjuïc, al costat de l'Estadi Olímpic, ja vestit de groc, ja té el mallot groc, i per tant, ara aixeca el puny, es bufega, se'l veu feliç, el ciclista danès, primer líder del Tour de França. I al Mundial, vuitens de final, estem pendents ara mateix del final de la primera part, que segurament s'allargarà, no només per la pausa d'hidratació, Sergi, sinó perquè el partit ha estat trabat amb moltes intervencions en aquest Canadà 0, Marroc 0.
8: Més que trabat, que també, últimament, en els últims minuts, vull dir, s'està endurint. Ara una targeta groga a Unagi per una trompada sobre d'un rival, per tant, el partit s'està escalfant una mica. A ocasions clares de gol, potser no masses, potser un parell del Canadà en la primera part de la primera part, fins a la pausa d'hidratació, que ho ha canviat una miqueta tot, o ha igualat una mica les forces almenys. Ara s'ensenyen els minuts de temps afegit, seran 6 minuts, per tant anirem fins al 51, arribem al 45, Canadà 0, Marroc 0.
7: Mireia, de moment sense gols aquest partit, que sorprenentment, molts podien pensar que seria un passeig del Marroc, ni molt menys.
9: Espera,
7: espera, que el micròfon ara l'obrirem, ara.
9: Crec que Jess March ha aconseguit també el que dèiem a l'inici, no? Un equip, el canadenc, molt, molt competitiu, i avui s'està veient que davant d'un equip que possiblement tingui més talent, tingui més futbol, està aconseguint desdibuixar molt el Marroc. Sí que és cert que des de la pausa d'hidratació ha canviat una mica el partit, no està tenint oportunitats tan clares, no està tenint aquestes passades tan verticals on trobava amb molt espai els seus davanters, i ara mateix el Marroc sense generar perill, perquè no ha arribat a la porteria de Crepo, però sembla que té una mica més el partit controlat. Està en allò de terreny, no?, de terreny mort, sense arribar a les dues porteries i amb moltíssimes faltes.
8: Doncs la pilota que roda Houston la té la selecció del Marroc en línia defensiva. Compte que iniciava la pressió Oluwaseyi. A veure quants cops m'equivoco dient el nom de l'espigat davanter de la selecció del Canadà. No ha pogut rematar aquesta pressió robant la pilota i la continua tenint el Marroc. Línia defensiva és Bono. Qui surt de l'àrea, m'interessa molt, Mireia, saber la teva opinió de la tàctica de Bono l'altre dia per aturar els penals. La vas veure? Això es posarà de moda?
9: Sí, jo crec que és un porter que sempre ha respost molt bé aquest tipus d'accions, que són els penals, i l'altre dia, com bé deies, va tornar a fer un autèntic recital. Està en un moment de confiança molt bo, i no sé si el partit d'avui tornarà a acabar amb penals i veurem si la seva estratègia segueix funcionant.
8: Recordem que es corre de manera lateral, sense deixar de trepitjar la línia, perquè no es pot, però, diguem-ne, desplaçant-se clarament cap a un costat, condicionant o intentant condicionar el llançador perquè li piqui per allà, no? o almenys el desorienti.
9: T'assenyala el costat que vol que li tiris, i després aquí has de ser molt bo reaccionant.
8: Se la juga l'exporter del Girona. Ara hi ha falta a favor del Marroc en la seva línia defensiva, falta de Sigur. La gent que s'ho mira des de Houston, des de la graderia, doncs amb un posat seriós, perquè de moment cap equip guanya, empat a 0, minut 47, se n'afegiran 6, s'emportem 2, partit dels vuitens de final del Mundial. Recordem que als 700 el Marroc va guanyar els Països Baixos, els penals precisament, i que el Canadà ho va fer superant Sud-àfrica per 0-1 amb un gol d'Eustàquio al temps afegit gairebé del partit.
7: Per cert, deixa'm explicar una notícia que ens arriba des de Londres. Estan pendents del partit al torneig de dobles femení de les germanes Williams, que havien de jugar en primera ronda davant de Maria Osorio i Solana Sierra. Doncs bé, partit que finalment no es jugarà. Per què? Doncs perquè Serena Williams, que va acabar el seu partit de debut a Wimbledon, de retorn a Wimbledon, al quadre individual, lesionada al genoll, aquesta lesió li ha impedit jugar avui en aquest partit de dobles, i per tant, per lesió de Serena Williams, no es juga el partit Osorio i Sierra passen ronda i les germanes Williams, sense poder jugar, no podran competir en el quadre de dobles. Per tant, s'acaba aquí l'aventura de Serena Williams al torneig de Wimbledon. Va jugar, va tornar al quadre individual, va plantar cara, va arribar a guanyar un set, però finalment va quedar eliminada i, per tant, Serena Williams, una de les grans que diu adéu al torneig que l'ha vist guanyar tantes i tantes vegades. Vinga, va, busquem a final de la primera part el partit entre Canadà i Marroc, 0-0.
8: I va el Marroc, zona ampla, roba la pilota al Canadà, que podria llançar la contra, encara en camp propi, però torna a recuperar la pilota la selecció africana, és el Canús. La desplaça cap a la línia defensiva, cap a Diop. Diop cap a la dreta, cap a Hakimi, al lateral del Paris Saint-Germain, fent de capità avui en aquest partit. L'endarrereix cap a Boadi, un dels migcentres de l'equip africà. Ara la remena a la zona ampla. La selecció del Marroc, torna a ser Hakimi, desplaçat a la dreta. Boadi, al sol cap, trepitja la pilota, no sap què fer. L'endarrereix cap a Elanawi. Aquest més al darrere, cap a Halal, línia defensiva, cap a la zona de lateral dret, d'esquerra, és Masraoui. Masraoui que l'endarrereix cap a Bono. Ja hi som tots, surt el porter de l'àrea i comença a construir la jugada des del darrere al Marroc. La torna a tenir Hakimi, gairebé la línia de mitjos, combinació amb un company, la pilota rebotada, servei de banda fa prop al Marroc, a la zona ampla, perfil dret.
7: Per cert, de seguida, quan arribem al descans, d'aquí minut i mig, podrem escoltar la conversa que us hem promès a l'inici del programa de l'Ernest Macià amb Pau Gasol, parlant de bàsquet, parlant del Barça. Avui ens explicava el Macià que Claiborne no seguirà, és una de les notícies que avançàvem avui, ja confirmat, el Barça no el renova, Claiborne se'n va. Ara de seguida aquesta conversa del Macià amb Pau Gasol, que avui ha començat el seu campus d'estiu a Cornellà. Abans aquest minut que li queda la primera part del Canadà 0 Marroc 0.
8: I una altra targeta groga per la selecció del Marroc per una entrada sobre un jugador del Canadà, serà el Canús, que rebrà aquesta targeta groga, trompada forta, una trompada sobre De Fuguerols, el defensa central de l'equip del Canadà, trompada dura, s'està endurint el partit. Targeta groga, bé, potser veient la repetició, Mireia, no tan dura com semblava.
9: Semblava més dura, sí, però crec que va amb les mans a la cara. Crec que és més per l'acció de la cara que la que acaba donant als peus.
8: Doncs targeta groga pel Marroc, és la tercera, abans l'havia vist Unahi i també Hakimi. I el partit que morirà en aquesta acció, una falta llunyana des de camp propi, la penja la selecció del Canadà buscant l'extrema esquerra, la pilota refusada per la defensa del Canadà, del Marroc la torna a tenir Canadà, zona de l'extrema esquerra gairebé, la recupera la selecció africana i això hauria d'acabar aquí. De fet, acaba aquí l'àrbitre, el senyor Michael Oliver, diu que fins aquí hem arribat en aquesta primera meitat i envia els jugadors camí de vestidors, partit. Potser que hauria merescut guanyar els punts al Canadà en aquesta primera part. Marxen, però, els jugadors camí de vestidors amb empat a 0, Canadà 0, Marroc 0.
7: Mireia, ràpidament, conclusions d'aquesta primera part, d'aquest empat a 0 entre Canadà i Marroc, primer partit de 8 anys.
9: Sí, doncs crec que a cada moment el Canadà un palet per sobre del Marroc, sobretot a nivell d'ocasions de gol. N'ha tingut dues de clares, sobretot la de Oluwaseyi, i el Marroc que intenta, però crec que no està trobant la manera de superar el Canadà en cap moment. Hi ha hagut alguna conducció ara a última hora de Hakimi, però l'equip africà no està còmode, i veurem en aquesta segona meitat si hi ha algun retoc que permeta al Marroc generar alguna ocasió de gol, perquè si no és impossible que pugui guanyar el partit.
7: La segona part per davant i en directe el tot gira. Ernest Macià, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda.
7: Ara a les 8 parla Salvador Illa. Anirem cap a les Gavarres per conèixer l'opinió del president de la Generalitat amb aquest incendi que ja ens explicava abans des de la zona la Laia Claret, que els bombers tenen el flanc dret controlat, però no aquest incendi encara estabilitzat al 100%, només el 70% del flanc dret controlat, estabilitzat, amb aquesta marinada que posa en qüestió l'evolució d'aquest incendi. A veure, Ernest, aquest migdia has estat a Cornellà i has anat perquè has quedat amb un paio molt alt, exjugador de bàsquet, ja retirat, que és un mite,
6: L'he fet a seure, clar.
7: Això mateix, sí, sí. Pau Gasol. Què hi feia a Cornellà?
6: Bé, presentar el seu campus, que és la Pau Gasol Academy by Santander, doncs que bé, estava allà rodejat de 450 nens i els pares, és a dir, un miler de persones al costat de l'estadi de Cornellà al Prat. És a dir, que allà hi ha un pavelló, allà Pau Gasol ha fet aquest campus i nosaltres doncs, ens ha concedit, hem sigut dels 2-3 mitjans que hem pogut parlar en exclusiva amb ell.
7: Ha estat notícia Pau Gasol aquesta setmana perquè ha liderat un grup inversor que ha apostat per la Lliga F de futbol amb una inversió de 55 milions d'euros, però també ha parlat del Barça de bàsquet, de l'actualitat d'aquest Barça de bàsquet i la temporada que han tancat fa no res.
6: Doncs sí, perquè des que va marxar Pau Gasol i Saras i Mirotic, però Pau Gasol, el Barça no guanya cap més lliga, cap més títol i per tant, doncs, ell és un dels últims moicans i, evidentment, li he preguntat per altres temes.
7: Aquesta és la conversa del Macià amb Pau Gasol.
6: Pau Gasol, bona tarda.
10: Molt bona tarda.
6: Un any més.
10: Un any més.
6: I un any més a la teva acadèmia, que cada vegada veig que hi ha més nanos. La gent no ho sap, no és conscient perquè a l'estiu hi ha tantes coses a fer, però quan tu t'acostes aquí al parc aquest, aquí a Cornellà, la veritat és que t'adones que això és una altra dimensió. Entre pares, alumnes, he vist potser 1.000 persones, cada vegada hi ha més nanos.
10: Sí, molt contents de cada any. Sempre hem intentat, no?, des de fa molts anys, intentar-ho fer una miqueta millor, cuidar els detalls, cuidar la gent, aportar una experiència qualitativa que porti bàsquet, però també moltes més coses. I bé, estem...
6: Que he vist que venen nanos de fora, també.
10: Sí, sí, hi ha més de 30 països dintre d'acadèmia, no? Llavors... Bé, intentem tenir un aquest caire internacional, doncs també on els nens i nenes que vinguin doncs es relacionin amb nens i nenes d'altres cultures, també doncs hi ha nens que no parlen ni espanyol ni català i s'han de... I això va bé per ells també, però també va bé pels nois i noies d'aquí que també doncs, s'han d'interrelacionar amb ells, no? I fer un esforç i aprendre coses. Així que crec que creiem que és una experiència molt, molt interessant, molt, molt qualitativa per ells, que els hi porta moltes coses i això els pares també ens ho reconeixen i res, cada any doncs, intentar-ho, ja dic, fer-ho una miqueta millor.
6: Molt bé, Pau. Bàsquet, hem viscut, tu saps, Barça, tu ja estaves al Barça, del Jesi Cavixos, del Mirotic... Mm. I des de llavors doncs, ens ha costat. Els periodistes que seguim el Barça de bàsquet, avui, aquest any, justament hem arribat a la final, podríem dir que s'ha salvat la temporada, però des que Pau Gasol, Mirotic, Saras, va marxar, ha costat tenir una etapa bona. Quina lectura en fas? I no sé si sembla que potser començarem a sortir l'any que ve.
10: Bueno, tant de bo, no? Tant de bo. Però sí que han sigut una... Bueno, no sé si anys... amb certes complicacions, no? I anys, al final, quan ets un club com el Barça, doncs hi ha expectatives molt, molt altes i llavors el no guanyar títols durant anys doncs, és una cosa que, sens dubte, doncs, fa que es plantegin coses, hi hagi canvis i has de tenir, doncs, intentar crear un projecte amb solidesa que puguis anar-lo fer créixer, no? Com serà el projecte, quins seran els canvis, els fitxatges, l'entrenador...
6: Amb alguns noms il·lusionants, no?
10: Sí, i això es tracta també, no? Que és il·lusionar i sempre hi ha noms que il·lusionen. I això està bé, però òbviament això s'ha de traduir després en bon joc i en resultats. No, i em connectava amb l'afició i això és el que bueno, no, doncs hem d'intentar buscar i aconseguir.
6: Has patit pel Juanqui una miqueta perquè la gent al final apunten al Juanqui, però jo crec que això no només és un tema de la secció, sinó que ve de més amunt de vegades també.
10: Sí, no, són moltes coses, no? Jo, al final quan no pots individualitzar i ni assenyalar, no, a una, dos o tres persones, no? Són molts factors que influeixen, no? Quan les coses van molt bé, doncs moltes persones no reben el reconeixement que mereixeria, no? I sempre diem als esports, doncs, quan les coses van bé, doncs són els jugadors, no? El mèrit és dels jugadors, però hi ha moltes coses a darrere. I quan les coses no van malament, no, el culpable és el que tal, no? Llavors crec que s'ha de tenir perspectiva i s'ha d'entendre doncs, la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut, no, aquests últims anys jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també marmat les possibilitats de l'equip i la possibilitat que hi hagi canvis d'entrenadors bastant recurrents, no, des dels últims 5 anys. No, això també afecta, no, la regularitat de l'equip. Llavors, bueno, un cop no? Compromets i que és el projecte, doncs has d'anar construint, has d'anar sumant i desenvolupant perquè arribi un moment on l'equip doncs estigui a un nivell molt, molt alt i pugui competir i guanyar qualsevol, no?
6: Pau, tu has estat un dels prescriptors, has acompanyat, no? A l'Adam Silver aquí amb això de la NBA a Europa. És creïble tot plegat?
10: Jo crec que sí, estem a prop, jo crec que les coses s'estan desenvolupant i jo crec que és algo que un model nou, sens dubte, un canvi, però un canvi crec que necessari i que pot ser molt, molt important i molt beneficiós en tots els sentits, no? Tenir un partner com la NBA que ajudi també a gestionar el bàsquet i porti també tot el seu coneixement, les seves aliances, les seves connexions a nivell de patrocini, de marques també i de drets televisius i d'exposició internacional, doncs això crec que és necessari en el bàsquet aquí a Europa i tant de bo doncs, bueno, serà un procés, però crec que bueno, que mica en mica anirem veient aquests progressos i serà qüestió d'això. Sabem que el model actual doncs, és un model que no ha acabat realment de funcionar en certes mesures. Hem de saber el que funciona i el que no funciona, adaptar les coses bones que sabem que funcionen i que tenen en aquest cas doncs, el mercat internacional i el mercat americà i incorporar-ho una miqueta al nostre i al mercat europeu, jo crec que defensant i entenent doncs, lo bo i lo positiu i lo fonamental d'aquí de la cultura europea, però incorporant doncs, tot allò que ens pugui ajudar a créixer i a que l'esport i el bàsquet estiguin en un millor lloc.
6: I Barcelona hi ha de ser.
10: Barcelona hi ha de ser, jo crec que hi ha de ser segur, no? És, no? El Barça parlant, el Barça sempre ha d'estar amb els millors, com a club referent, no només a nivell espanyol i europeu, sinó mundial, i jo no tinc cap dubte que el Barça estarà dintre d'aquesta nova direcció, també doncs, liderant el que esperem que sigui un gran canvi molt positiu per la gestió de l'esport i per l'esport i en general i per l'experiència també dels espectadors, etc. No?
6: Deixa'm preguntar-te per l'esport femení, perquè tu has invertit en NBA femenina.
10: Sí.
6: I has invertit ara en futbol femení. És un filó, realment, no?
10: Sí, bueno, estem molt il·lusionats, portem ja anys invertint en l'esport i esport femení en concret, veiem un marge de creixement molt important, una oportunitat gran també, i doncs aquí doncs, hem invertit sobretot als Estats Units, però veiem que aquí a Espanya i a Europa també doncs, hi ha una oportunitat de donar-li un valor únic i el valor que mereix també a l'esport femení.
6: Gràcies, Pau.
10: Un plaer a tu.
2: Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Som 3Cat.
11: Bon dia!
2: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
12: Que bé! Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
11: Tranquils, que no ens avorrirem.
2: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i el dilluns a la nit a TV3. La casa
3: nostra. El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
13: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
14: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
15: Sí. És una central ja de nova generació.
3: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3Cat.
17: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
18: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
3: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
18: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
3: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
18: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
3: En guàrdia, amb Enric Calpena.
19: A finals del segle XVIII està documentada la presència a Catalunya d'un moble de força acceptació per part de les classes nobles arreu d'Europa. Es tracta de l'anomenat escriptori de tambor, amb una tapa que quedava amagada dins de la mateixa peça un cop oberta. Un d'aquests escriptoris, decorat bellament amb treballs de banisteria, es va fer pel comte de la Salto, el capità general de Catalunya, entre 1778 i 1790, i màxima autoritat política, militar i judicial. En parlarem en el proper episodi de L'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
3: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
11: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
20: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
11: Per què quan parlem clar espantem els altres? L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
3: Cada dissabte a les 11 de la nit...
20: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
3: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: Tot gira.
21: Des del 2004, la força dels 20 anys.
2: Amb David Clopés. Diumenge 5 de juliol arriba la gran final. Descobrirem quin és el millor himne del futbol català. Sant Feliuenc. Les Planes d'Hostoles.
22: Les Planes és passió. Les Planes és futbol. Les Planes, la nostra força.
2: O Vilablareix.

0: temps per guanyar.
1: Diumenge 5, el Tot Gira.
2: Demà, a les 7 de la tarda, aquesta gran final del concurs d'himnes del futbol català, 11a edició, ja els heu sentit, els himnes del Sant Feliuenc, del Vilablareix i les Planes d'Hostoles. La Mireia veia que anava movent el cap, no sé si t'ha agradat més un o altre d'himne.
3: Sí, a mi m'agrada el del Vilablareig.
2: El de la Vilablareig sí, està molt bé. Són, sí, a més, estils totalment diferents. Demà a les 7 de la tarda els tindrem aquí, a l'estudi de Catalunya Ràdio. Farem la final en directe. És un dels moments que més estimem de la temporada aquí al Tot Gira, per tancar temporada, i ho podrem explicar en directe. De seguida comença la segona part, d'aquest Canadà-Marroc. Recordeu, 0-0 al marcador. Però abans, me'n vull anar fins a Montjuïc. Avui us hem explicat aquesta primera etapa del Tour de França, aquesta crono per equips. Ha guanyat el Visma. S'ha col·locat líder, mallot groc, Jonas Vingegaard, i ja tenim a Pogacar al podi, però en tercera posició, amb l'UAE, que ha arribat tercer a la general, superat per el Visma, superat per l'Ineos de Filippo Ganna, que és el segon a la general. I bé, amb els grans, avui esforçant-se per ser entre els 10 primers, de fet, tancar el top 10. Pol Sexas, el francès, amb el seu equip al Decathlon, avui el desè millor temps a la general per Pol Sexas. I ho hem viscut en directe aquí al Tot Gira, ens ho hem passat molt bé amb el Xevi Soler, amb el Francesc Ripoll, amb l'Edu Polo, però hem tingut també paral·lelament transmissió, Trescat avui abocats amb aquesta inici del Tour, transmissió a TV3 amb l'Isaac Vilalta i companyia. Hola, Isaac, què tal, com estàs?
4: Què tal, bé, tot bé.
2: Et volia saludar avui, ja que ens has acompanyat tota la temporada amb els grans moments del ciclisme. Avui i demà tenim a la tele TV3, però avui també et volia saludar per saber com has viscut aquesta primera etapa i aquest luxe de tenir aquests trossos de corredors fent-ho tan i tan bé i donant aquest espectacle avui pels carrers de Barcelona.
4: Sí, bé, d'entrada, títol individual atabalat, perquè era una experiència nova intentar atrapar tot el que s'havia d'atrapar.
2: No et puc qualificar perquè no t'he pogut sentir, perquè nosaltres estàvem fent la nostra, però segur que ho has fet molt bé.
4: Bé, no ens han tancat la parada. I després, en segon lloc, sí que en algun moment intentes agafar aire i prendre una mica de perspectiva per valorar tot justament el que deies ara tu, no? De tenir tots aquests monstres, els grans noms del ciclisme mundial pels carrers d'aquí de casa nostra, de Barcelona, amb el nostre públic, també amb intentant digerir això, no? Aquesta transmissió en català per TV3. Jo crec que tot plegat, abusem moltes vegades, no?, del qualificatiu històric, però, no sé, jo li posaria un qualificatiu que estigui a l'alçada. Ho recordarem durant molt temps, això segur.
2: I tant que sí. Explicar el Tour en català, tenir els millors a casa, veure tanta i tanta gent. A mi m'ha impressionat, Isaac, no sé tu com ho has vist, tu que eres precisament a Montjuïc, la gentada que hi havia a la Font del Gat, aquells revolts, pujant cap a Montjuïc, cap a l'Estadi Olímpic, després la rampa final fins a l'arribada. Quanta gent que hem vist avui als carrers de Barcelona, tot i la calorada que hi feia avui.
4: Recordo en un moment de la transmissió destacar que hi havia un tram d'uns 8-10 metres de tanca sense gent, perquè hi picava el sol entre dos carrers, però és que ara faig un exercici de memòria visual així ràpida, no recordo cap altre tram de tanca sense públic. Ha estat espectacular. M'agradaria alguna imatge aèria d'aquestes típiques de les rues, per exemple, per valorar-ho millor, però jo la sensació, i com dius tu, en alguns punts de la pujada, Montjuïc està planíssim de gent, no? Molt, molt bé, molt guapo aquest ambient que s'ha viscut.
2: La veritat és que sí, i ho hem disfrutat. Escolta, en Vingegaard comença fort,
4: Sí.
2: Pressionant des del primer dia a Tadej Pogacar.
4: Ara ho bones sensacions, amb molt bona posada en escena, amb molt bon treball del seu equip. Jo crec que el Visma avui ha estat el millor equip, no sé si de tros, però sí que ha estat el millor equip de manera clara. I ell, assumint aquest rol, que el gran favorit i potser únic és Pogacar, però que ell està allà, i que no t'espistis, que si bades una mica te la fotré. I la sensació que em deixa a mi l'actuació de Jonas Vingegaard és justament aquesta.
2: Vingegaard, el primer líder del Tour de França, a Barcelona, s'ha vestit de groc, amb 8 segons de marge sobre Filippo Ganna, el ciclista d'Ineos, amb 12 sobre Pogacar i Ayuso. Comença molt bé el seu equip, Lidl Trek, a 16 segons, per tant, veurem si Ayuso fa o no...
4: Que surt molt reforçat, Ayuso, de la crono d'avui. Amb problemes amb Esquiel Mose, que ha tingut problemes amb el selló de la seva bicicleta, i s'ha refet l'equip. Molt bona actuació de Lidl Trek.
2: Isaac, demà més, una abraçada forta, que vagi molt bé, disfruta-ho.
4: Una abraçada, gràcies.
5: Kylian Mbappé, bientôt délivré l'équipe.
0: l'equip de France.
5: Vinicius Junior lashes in the equalizer.
1: El Mundial es juga al Tot Gira. Amb David Clopés.
2: I ja ho sabeu, avui comencen els vuitens de final. Ha començat a les 7 de la tarda el partit entre el Canadà i el Marroc. De moment, sense gols, comença segona part. Hi ha hagut canvis, Sergi?
6: Al descans, no. Recordem que la primera meitat s'ha lesionat Saibari, el jugador de Terrassa Internacional amb el Marroc. Ha entrat en el seu lloc Rahimi, però en el descans cap canvi. Minut 1 i mig de la segona meitat gairebé. Canadà 0, Marroc 0.
2: Per aquells que ara es connectin, Mireia, recordem que la primera part podríem dir que Bono ha frenat a una Canadà superior.
3: Sí, sobretot ha tingut una ocasió claríssima a l'Uwaseyi i l'ha aturat Bono amb un peu descomunal. El Canadà ha estat molt millor en la primera meitat, veurem aquesta segona part si el Marroc aconsegueix tenir una mica de presència a l'àrea contrària, perquè és que gairebé no ha arribat a la porteria de Crepó en cap moment.
2: Per cert, seguim informant sobre aquest Paraguai-França que hauria de començar a les 11 de la nit. Dic que hauria, i ho poso un condicional, abans ho hem explicat, no només per l'amenaça de tempesta elèctrica, sinó sobretot per la forta calor. Atenció, perquè hora americana, hora Filadèlfia, a l'inici del partit, 5 de la tarda, previsió de 37 graus, sensació tèrmica que podria arribar als 42 graus, camp obert, eh? I a més, a l'hora del partit, 5 de la tarda, tocarà de ple el sol. És per això que la FIFA ja no descarta que es pugui endarrerir l'inici del partit entre França i Paraguai. Veurem com acaba tot plegat. Però, esclar, amb els horaris televisius i amb la calor que fa als Estats Units, jugar a les 5 de la tarda és una bogeria.
3: Sí, és aquestes coses, no, que té el Mundial, que a vegades no s'entén, però sí que per tempestes elèctriques jo arribat a esperar més de 4 hores perquè comencés un partit en una gira americana, perquè si ja, encara que sigui un mínim llampec, el partit no comença, eh? I entre això i la calor té mala pinta.
2: Ho tenen el combo perfecte, que per cert en aquest partit Tchouaméni baixa, d'última hora, es va retirar ahir de l'entrenament per uns problemes musculars i seriós dubte en cas que França passi als quarts de final. Serveix un corna al Canadà.
6: Ho fa en curt, és Eustaquio, la torna a tenir per centrar-la, no ho fa, la pilota endarrerida, el Canadà que no s'atreveix a xutar, la pilota fent una mica un circuit d'embol, a la Sila, la pilota que per l'interior de l'àrea la intentava rematar de Fuguerols, la pilota marxa per sobre de la porteria de Bono, la jugada acaba en res, minut 3 de la segona meitat, Canadà 0, Marroc 0.
3: I d'una ocasió que arriba després d'una recuperació de pilota en una pressió alta del Canadà, i l'àrbitre no ensenya targeta, però hi ha hagut un jugador del Canadà que l'han anat agafant i ara un altre, eh?
6: Mireia, perdona que et talli, sí, però alerta, ha caçat el mateix de Fuguerols, a Rahimi, el davanter s'escapava per la banda dreta fent jugada d'extrem i l'ha caçat, veurem la repetició, però entrada duríssima, ja s'havia endurit el partit en la recta final de la primera meitat i aquesta entrada, Mireia, em sembla una mica fins i tot gratuïta, no?
3: Bueno, hi havia la pilota pel mig i que és cert que arriba una mica tard i aquí toca de ple el peu de Rahimi, el davanter, que està tenint molta mobilitat, està caient ara a banda dreta, però sí, per mi ha sigut una targeta totalment evitable aquesta. Aguantes una mica, està molt lluny de porteria, crec que no cal anar a terra.
6: Doncs la falta serà interessant des del carril dret, pràcticament en la zona de l'extrema dret, la picarà Hakimi, amb la cama també dreta, pugen els rematadors del Marroc per intentar doncs acabar aquesta jugada de manera fructífera. Hakimi va cap a la pilota en curt contra la jugada assajada, el xut i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, d'Unaki, gol d'Unaki, gol d'Unaki, jugada assajada, jugada de pissarra del Marroc, centrada de Hakimi des de la dreta, des de la zona de l'extrem, no l'ha picat per dalt, l'ha picat per baix, a la pilota posada a la corona, i Unaki venint des del darrere, col·loca el peu dret, col·loca l'interior del peu dret i la pilota entra ajustada al pal esquerre de la porteria de Crepó. Per tant, el Marroc s'avança del marcador amb una jugada de pissarra. Minut 5 gairebé de la segona meitat. Canadà 0, Marroc 1.
2: Quin
6: gol d'Unaji.
2: Quin colpeig que té Unaji, el jugador. Encara és jugador del Girona. Diria que és el primer gol que fa, oi, en aquest Mundial. El jugador del Girona amb la samarreta del Marroc ho celebra. Aixeca els braços i el que dèiem, amb una jugada de tiralínies perfecta, la passada cap a la mitja lluna. I té un colpeig, potència, rosca, precisió. És perfecta la rematada d'Unaji, mira.
3: Sí, ja n'hem vist molts d'aquests gols amb el Girona. Llàstima que al final de temporada no n'ha pogut sumar per ajudar l'equip català, però aquí veiem que és un jugador descomunal que toca la pilota, amb quina precisió, ajustada al pal, com apareix des del darrere. Aquí va d'una mica Joe David, el davanter del Canadà, que era el que ocupava aquesta zona de la frontal de l'àrea, que mai pot quedar desprotegida, i més tenint un futbolista com Unaji a prop. Per tant, gol del Marroc. en el primer xut a porteria, sí, en tot el partit, i ve d'una acció d'estratègia, i aquí veiem també el central del Canadà, Fogueroles, una mica pensant que aquesta falta l'ha provocat ell, sí, i tenia una cobertura a prop. Crec que s'equivoca també el central en aquesta acció.
6: Doncs el Marroc, que potser la primera meitat l'havia perdut pels punts, ha estat millor el Canadà, doncs a l'inici de la segona, que marca el primer gol, Canadà 0, Marroc 1, gol d'Unahi, i ara el Canadà, doncs, li tocarà encara més fer un pas endavant i dominar encara més el partit.
2: Per cert, ja que tinc aquí Mireia, s'ha acabat ara fa una estona Europeu Sub-19 femení, el partit que jugava la selecció espanyola, que ha guanyat Àustria 2-1, es classifiquen per les semifinals on es trobaran Suècia, i aquí tenim unes quantes jugadores catalanes, alguna del Barça, i una selecció entrenada per David Aznar, que avança fins a les semifinals.
3: Doncs sí, ja venen trepitjant fort les seleccions inferiors i tenen molt talent. Van començar amb un empat davant de Suïssa, no?, que va generar una mica de dubtes, però tenen jugadores molt ràpides com Cerrato, tenen les futbolistes del Barça que al mig del camp dominen molt bé, també hi ha Natàlia Scott, que ha fitxat per l'Espanyol, hi ha Nerea Carmona, futbolista del Badalona Women, és a dir, que hi ha una fornada de futbolistes que, si tot va bé, tenen, no?, molts números de liderar, no?, la Lliga F en molt poquets anys, perquè ja estan a l'Europeu Sub-19, amb moltíssima experiència en tornejos internacionals i, sobretot, futbolistes amb un talent descomunal.
2: Julià Torres, segurament la que hem vist potser més al primer equip del Barça en aquesta temporada. No és Julià Torres, no. Jugadors d'aquesta selecció espanyola que hagin vist ja el primer equip del Barça, n'hi ha alguna?
3: Hem vist a Rosalía alguns minuts, Natàlia Scott també ha jugat, Celia Segura... Sí que han tingut minuts, però Julià Torres, com bé dius, és un fitxatge del Barça per la temporada vinent. És una central esquerrana provinent del Sevilla i que està quallant un molt bon europeu.
2: Per cert, que parlant d'europeus, també s'està disputant l'Europeu Sub-19 masculí a Gales. Avui també la selecció espanyola, abans ho ha explicat el Sergi Camps, ha guanyat 4-0 Alemanya i espera rival que sortirà demà del partit que jugaran Ucraïna i Itàlia. Molt bé, inici d'aquesta segona part del Mundial. De moment guanya el Marroc, ha marcat Unahi, Marroc 1, Canadà 0.
6: I de moment, Mireia, en aquesta segona meitat, el Marroc potser millor. Ara hem vist una incursió agafant la moto d'Ahraf, de Hakimi, s'ha plantat a la frontal, no ha pogut materialitzar amb una rematada, doncs, aquesta acció que ha iniciat des de la defensa, i sembla que aquest gol, doncs, li ha donat una vida extra al Marroc, no?
3: Sí, sobretot a nivell de confiança. Crec que no estaven trobant la manera de progressar en pilota, i ara aquest gol ja els dona aquest punt de calma, provocarà que el Canadà s'hagi d'obrir una mica més, hagi d'arriscar, i veurem també un Marroc que, si cal defensar amb les línies molt juntes i en camp propi, també ho farà l'equip d'un AFBI, perquè bé, aquest gol, crec que, com dius tu, li ha donat la vida, eh? Ara el veiem molt més tranquil en pilota, els mitjentres van caient, va per agent a Unahi, que en aquests contextos per mi és molt, molt diferencial, i el Canadà que va esperant. Veurem si pot recuperar alguna pilota i trobar els seus davanters, que han quallat una primera meitat molt bona, però ara estan molt desapareguts.
6: Ara la remena al Marroc, línia defensiva, la pilota dividida, la zona de tres quarts a favor del Canadà, la recupera el conjunt nord-americà, la pilota per l'interior de l'àrea, en una centrada d'Olubaseyi, no ha trobat el rematador i la torna a recuperar el Marroc. I alerta, aquesta pot ser bona, a camp obert al Marroc, és Brahim, la deixa cap a Rahimi, podria entrar a l'àrea, ho fa Rahimi a l'interior de l'àrea, per la banda dreta, Rahimi centrada cap a l'interior, cap al punt de penal, gairebé la buscava Brahim, que s'ha llançat en planxa per rematar-la, però la defensa del Canadà, que la refusa a córner, compta amb aquesta esgarrapada del Marroc, que ha estat interessant. Llàstima per l'equip africà, que no l'ha pogut rematar Brahim, que ja entrava com un obús al punt de penal.
3: Ha arribat molt bé Bombito, en última instància, i el Marroc, com deia, el Canadà s'obrirà molt més i tindrà aquests espais intermitjos que aprofita molt bé Brahim, Unahi, Hakimi. Crec que el veurem amb més confiança perquè hi ha menys futbolistes per poder fer conduccions, i ara mateix canvia el partit.
2: Què has posat a la porra, Sergi Camps?
6: Doncs no me'n recordo, perquè home, ara hem canviat el sistema i no es pot recuperar, no?, perquè tu l'has fet, la
2: sí,
6: porra. S'ha canviat el sistema i sí, un cop ho envies, jo ja no ho puc recuperar.
2: Ja he fet una foto.
6: Ah, jo no,
2: veus? Si no, 1-2 he posat
6: jo crec que he posat que guanyava el Marroc, però no me'n recordo els resultats.
2: Jo crec que una majoria hem posat que guanya el Marroc.
6: Sí, sí. El córner servit pel Marroc acaba en res. La pilota marxa per la línia de fons. Ara serà, però, servei de porteria. Pel Canadà servirà Crepó. Minut 10 de la segona meitat. Canadà 0, Marroc 1. He de dir, David, que estic viu a la porra a una distància de 10 punts de lideratge, però és recuperable.
2: T'explico on soc jo.
6: On estàs tu?
2: A l'infern.
6: Tu, Mireia, estàs a la porra o no?
3: Jo no.
6: No t'agrada jugar, eh?
3: Sí que m'agrada jugar. Havia participat.
2: Et va passar per alt.
3: Però no, em va arribar com el dia abans de començar el Mundial. I vaig dir, ostres, em va pillar com a contrapeu.
2: Necessito concentració per poder fer els meus pronòstics.
6: La mou al Canadà des del darrere, de Fuguerols, un nom interessant també, el jugador canadenc.
2: No és de Fuguerols, eh?
6: No, i comparteix línia defensiva amb Bombito. De Fuguerols i Bombito, parella de centrals, per mi, la millor parella de centrals en noms de la competició.
2: Molt color vermell, per cert, l'agradaria, de l'afició canadenca, que són majoria, malgrat el partit, recordem-ho, a jugar als Estats Units.
6: A Houston.
2: No sé quina temperatura. Aquest estadi és cobert? És dels coberts o no?
6: Crec que no. M'ha semblat en un pla obert veure el obert, valgui la redundància, però es fa la pausa d'hidratació, doncs...
2: No, ho dic perquè canvia molt la cosa, de si és tancat o és descobert, perquè els estadis tancats, com passa a Atlanta, per exemple, ja era condicionat. I això canvia moltíssim amb les temperatures que tenim als Estats Units.
6: La pilota de lluita Bachmet pel Canadà, a la zona de l'extrema esquerra, pilota refusada per la defensa del Marroc, intercanvi de refusos a la zona ampla. Qui se la queda? Doncs se la queda al Canadà, que la torna a rifar i la pilota acaba els dominis del Marroc. Fins i tot va a la posició, la pilota va a la posició de Bono, el porter que la refusa. I la pilota torna a no tenir amo, la lluita Hakimi, que torna a agafar la moto, ara però li fa una bona cobertura amb un 2-1 i li guanya la partida, la recupera el Canadà en línia defensiva.
3: Ha de tenir aquest punt més de pausa que l'ha portat a la primera meitat de tenir una possessió més llarga al Canadà. Ha de tenir, no? Estem veient que van al refús, que no van a la segona jugada per quedar-se-la, i crec que és interessant també que es pugui activar Buchanan a la banda dreta, que ho ha fet molt bé la primera meitat, i ara s'està volcant molt el joc aquí a la banda esquerra.
6: Ara tindrà un córner al Canadà des del perfil esquerre. El picarà Eustaquio, l'heroi de l'altre dia contra Sud-àfrica, va marcar el temps afegit.
2: Molts partits s'han decidit als últims instants, en aquest Mundial, i han evitat pròrrogues als setzens de final in extremis.
6: I això ha perjudicat la meva porra.
2: Ja, bueno.
6: I suposo que la de molta gent, però vaja. Va, picarà el córner a la Canadà, perfil esquerre, Eustaquio. Bono, l'àrea petita. I va per allà també un jugador del Marroc, del Canadà, per molestar-lo. La penja Eustaquio, la pilota llarga cap al segon pal. De Fuguerols intenta rematar-la, la pilota refusada. La rematada no era neta. La refusa la defensa del Marroc. Serà servei de banda favorable al Canadà a la zona del seu extrem dret. A veure si la penja el Canadà, la islandesa.
3: La penjarà. Ja ho hem vist fa uns instants, que hi va Johnston.
6: Sí,
3: i la posa dins l'àrea.
6: Ara veiem l'estadi, David. És obert o és tancat? És una mica intermig, no?, amb aquest plan. Jo... No sé què dir-te.
2: Ara t'ho buscaré, però diria que era tancat, no?
6: Sí? Vaja, no ho sé. En qualsevol cas hi havia finestres. Bé, Johnston la penja a la islandesa a l'interior de l'àrea, la pilota refusada, pot haver una segona jugada, Eustaqui la toca pel cap, la torna a tenir Johnston a la zona de l'extrem dret, la pilota refusada, se la queda al Marroc, pressió del Canadà per recuperar-la a la zona atacant, la recupera però a la zona de tres quarts, a prop de la frontal de l'àrea, al carril dret, torna a haver-hi servei de banda favorable al Canadà. Ara sembla que guanya uns metres la selecció nord-americana i que torna a colar una mica el Marroc, Mireia, una mica la tònica de la primera meitat.
3: Sí, sense aquell punt, no, de verticalitat que portava el Canadà a posar-se dins, bueno, a plantar-se dins l'àrea amb molt poques passades, però el Canadà que està intentant-ho, plantant-se a camp contrari, amb aquesta pressió alta,
6: ara
3: evitant pèrdues.
6: Sí. Entrar per la dreta de l'àrea Buchanan, ha demanat penal, ha caigut amb Mazraoui sembla que s'ha fet mal, i Buchanan, que reclama penal, diu fuck off, perquè l'àrbitre crec que no ho ha valorat en cap moment i ha interpretat que l'acció no era sancionable en cap cas. Ara mirarem la repetició.
3: Crec que ha aixecat fora de joc.
6: Sí, hi havia fora de joc, fins i tot de Buchanan, i ja baix el contacte amb, en aquest cas, Halal. A mi em sembla molt poc per assenyalar penal. I en aquesta mateixa jugada, Mazraoui s'ha fet mal. Veurem si es pot reincorporar al lateral esquerre de la selecció del Marroc, que ha topat amb Johnston defensant aquesta jugada.
2: Confirmo que el Houston Stadium és un estadi cobert, té sostre retràctil, el poden obrir i tancar com vulguin, i que hi ha aire condicionat. Per tant, no estan patint la calor, que entenc que el sud dels Estats Units, a Houston, deu ser molt elevat. Ara buscaré la temperatura a aquesta hora.
6: Servirà aquesta falta al Marroc, és Bono, des de la seva porteria. La pilota cap a Halal, no es complica la vida, li torna a endarreria Bono, que ara sí la rebenta, buscant Rahimi, la lluita amb De Fuguerols, li guanya la partida al defensa canadenc, la té l'equip nord-americà, intentava accelerar el ritme a la zona de tres quarts, ha perdut la pilota, el refús és molt llarg, però, i la torna a recuperar el Canadà, la pilota als dominis de Crepó a l'àrea pròpia.
2: 35 graus ara mateix a Houston, a l'exterior de l'estadi, allà són quarts de dues del migdia.
6: La té el Canadà, la torna a tenir Crepó, De Fuguerols a la corona pròpia, la pilota cap a Bombito, l'altre central, Johnston, lateral dret, cap a De Fuguerols, la pilota cap a la banda esquerra de la defensa del Canadà, intenta guanyar uns metres, cercle central, no sap què fer l'Airea, De Fuguerols, cercle central cap a Bombito, tot això en camp propi, creua la divisòria Bombito, la passada filtrada buscava Oliwaseyi, la pilota que és molt llarga i cau als dominis de Bono, l'àrea del Marroc, l'agafa amb les mans l'exporter del Girona. Minut 16 de la primera, de la segona meitat, Canadà 0, Marroc 1.
3: I aquí veiem un Ahi, com es queda la pilota, l'ha perduda, però ja és aquest futbolista que ve a donar llum al Marroc en aquesta sortida de pilota, per atrau molts futbolistes. Aquí seria interessant que pugui jugar ràpid perquè hi ha dos o tres companys seus totalment lliures a un Ahi.
2: Veurem què és el que va passant, si passa o no passa el Marroc, però recordem que si tira endavant l'equip africà, es trobaria el guanyador del Paraguai-França. Déu-n'hi-do aquesta banda de quadra, on també hi ha, recordem-ho, Portugal-Espanya i Estats Units-Bèlgica.
3: I llegia, David, que hi ha certa remor al Marroc per tornar-se a trobar en França, que va ser la selecció que els va eliminar el 2022.
2: Això mateix.
3: I tenen ganes d'aquest duel.
2: A les semifinals, recordem, el Mundial de Qatar va guanyar França davant del Marroc, que va fer un Mundial espectacular, arribem fins a les semifinals, amb una selecció que han canviat, Déu-n'hi-do com l'han canviat, i tot i així mantenen el nivell. És a dir, el que dirien en bàsquet, el roster de jugadors que té el Marroc és absolutament brutal. Això sí, avui han perdut, veurem l'abast de la lesió de Saibari, del seu davanter centre. L'han hagut de substituir la primera part, veurem l'abast de la lesió i si podria estar per un hipotètic partit de quarts de final en cas que passi al Marroc.
6: Mouen les banquetes dels entrenadors, de seguida comentem els canvis. Compte qui va al Marroc, és Rahimi a l'interior de l'àrea, la passada cap a Brahim, molt llarga, no la pot controlar el jugador del Madrid, la pilota endarrerida, deia que ha mogut la banqueta a l'entrenador de cada equip. El Canadà, Oliwaseyi, ha sortit, ha entrat Larin, per tant, a canvi de davanter, i pel que fa al Marroc, han marxat Bouadi i el Canús, i han entrat Talbi i amb Rabat.
3: Larin porta dos gols, és a dir, que no està gaire lluny dels davanters del Canadà, i veurem si pot tenir incidència en el joc. Tot i tenir un molt bon partit on va aconseguir aquestes dianes, l'entrenador va seguir apostant per Oluwaseyi i David.
2: Mira, tinc el Ricard Torquemada connectat, que està seguint amb interès aquest Canadà 0, Marroc 1. Menys de mitja hora per arribar al final. Ricard, què tal? Com estàs? Bona tarda.
0: Bona tarda, David.
2: Mala primera part, però molt millor la segona part. El Marroc, amb un Ahi que ha fet un molt bon gol. El Marroc posant les coses al seu lloc davant d'un Canadà que al principi hi ha plantat cara,
0: Sí, la veritat és que la primera part ha estat encallada, no? Tots dos equips s'han sentit més còmodes en la pressió que no pas en pilota. Ha començat molt bé Canadà, sempre amb vertigen els minuts inicials. Bono ha aparegut per mantenir la igualada i a la segona part la pilota aturada ha desencallat el partit amb el gol d'un Ahi. És una acció puntual que obre el partit perquè obliga Canadà a exposar-se més i a que Marroc tingui ara un paisatge més còmode, perquè tinc la sensació que el partit com a mínim el gol fa que el partit s'apropi a allò que vol el Marroc i que el Canadà hagi de superar una situació que gairebé no ha viscut en el Mundial, que és anar per darrere el marcador, haver de remar contra corrent.
2: Saibari se'ls hi ha lesionat, ja veurem,
0: Sí,
2: l'abast de la lesió, sí, però clar, sí. És un jugador que fins ara els hi ha estat molt important.
0: Capital, home, de cara al futur és tan mala notícia com seria bona notícia la classificació, perquè, clar, és un jugador que interpreta perfectament el que necessiten. Rahimi és més un davanter per estirar, més un rematador, un jugador que va a l'espai. En canvi, Saibari els hi ajunta molt les línies, els hi genera superioritats numèriques, a banda del que et dona a la part de finalització. Fa la sensació que una lesió muscular, no? A aquestes alçades de temporada és difícil que es pugui recuperar en pocs dies i, per tant, el Marroc s'hi haurà d'adaptar a una nova situació, que és viure sense Saibari.
2: Clar, perquè ha estat el seu punta Jo no recordo, no sé si ho tens, Sergi, sí. Quants gols porta?
3: Tres gols.
2: Clar, sense ell ara, si és que realment no es pot recuperar, ja veurem què és el que fa Wahabi, el seleccionador,
0: sí,
2: els pròxims partits.
0: Sí, perquè Rahim és més un punt de punta i Saibari li servia tant per jugar per dintre amb els interiors, amb els migcampistes, per venir a jugar a dintre com per trencar l'espai. Se'l va inventar, perquè Saibari és un mitja punta que ha aparegut com a davanter al Mundial. Per tant, li interessava un perfil més combinatiu en aquesta posició, però no sé si era una qüestió de jerarquia de Saibari, de dir, l'he de col·locar com sigui i el col·loco aquí, que m'ho farà molt bé, o si per model i per pla de partit, pla de competició, al seleccionador marroquí li interessa més un perfil així que no pas el de Rahimi, que ha estat el jugador que ha estat el substitut en aquest Mundial, però que hem de veure si és el jugador que els hi dona el que volen per enfrontaments futurs, sempre que acabin guanyant el partit, perquè el partit està també una jugada del Canadà.
2: No està passant res al camp, Sergi, no hi ha hagut cap ocasió, res. Mentre conversem amb el Ricard, amb aquest Canadà 0, Marroc 1, superat o arribant a l'equador d'aquesta segona part. Volia preguntar, Ricard, si avui, entenc que sí, has anat a dormir tard per veure l'Argentina Cap Verd.
0: Sí.
2: Que quan has vist que anava a la prova has pensat, ostres, això sí que no m'ho esperava,
0: He pensat, se'ns allarga la nit, un dia que podíem anar a dormir relativament aviat, perquè era el partit de la mitjanit. Però vaja, ha estat un partit molt emocionant, no?, aquests moments del Mundial que recordes i que generen el punt de sorpresa. És un Mundial amb poques sorpreses. Probablement l'eliminació d'Alemanya i jo crec que poca cosa més, perquè l'Holanda-Marroc era una eliminatòria que era igualada. I el que ha passat és que l'Argentina s'ha quedat contra les cordes, però finalment no ha pogut superar. La veritat és que digníssima actuació la de Cap Verd, espectacular.
2: És a dir, tu creus que li suma? Evidentment perquè passa, és obvi, però a nivell de joc, a Argentina li suma o li resta el que ha passat avui?
0: Jo crec que a nivell de joc li resta, perquè fins ara era, diríem que una fórmula molt específica, una mica estranya, baixar molt el ritme del partit perquè aparegués Messi per accelerar-lo, que tothom tingués els seus rols com molta seguretat, molta autoritat, i segurament l'actuació genera alguns dubtes. El que passa és que l'Argentina històricament no és només pla de partit, sinó és també aquest punt de gent competitiu, de resoldre situacions adverses, de que aparegui el caràcter en aquell moment que ho necessita, i això l'Argentina ha superat amb nota la prova. És a dir, algunes seleccions favorites han estat contra les cordes, recordem que el Brasil ho va estar, perquè va anar per darrere amb el Japó, el Brasil va reaccionar bé, l'Argentina ha reaccionat bé, Alemanya no, es va quedar a mig camí. Jo crec que això suma des del punt de vista de creure't guanyador, i després perquè el quadre d'Argentina és relativament assequible. És a dir, si ara tingués una bèstia potser dubtaria, però ara vindrà Egipte, que en principi l'Argentina, si fa les coses normals, és el clar favorit per arribar a quarts de final, i aleshores el dubte de Cap Verd pot quedar enrere, no?
2: 7 gols, Messi. 7 gols Messi. Bestial. Brutal. Màxim golejador en solitari d'aquest Mundial. Avui tornant a marcar i assistint, és a dir, no diré que fent-ho tot, però és veritat que avui ha estat notícia que no ha fet tots els gols. Hi han hagut dos companys que n'han fet un, però sí. Déu-n'hi-do,
0: I sobretot no només marcant, sinó que apareixen tots els partits, avui perquè Bosinha li ha aturat un parell, però si no, avui fa més d'un gol. És a dir, l'Argentina té molt clar que Messi és el punt i final, i que Messi és qui decideix quan accelera, i que la resta són socis i crosses perquè ell tingui situacions d'avantatge. I ho està fent molt bé l'Argentina, això. Això no ho va perdre, i el que va perdre és una miqueta més de consistència, tot i que el segon gol del Cap Verd és tan espectacular que no entrava el guió. Jo no havia vist mai un jugador anar a la graderia després de fer un gol.
2: És un golàs.
0: Però pujar per les escales? No. Anar a buscar algú a la graderia?
2: Coses de Cap Verd. Bé, sí. En fi, en Ricard, t'he de deixar perquè compareix el president de la Generalitat a les Gavarres per parlar d'aquest incendi. Una abraçada forta. Gràcies, Ricard.
0: Gràcies, David.
2: S'ha acabat, per cert, la pausa d'hidratació. Es manté la victòria 0-1 del Marroc, Canadà 0, Marroc 1. Me'n vaig ràpidament cap a aquest centre de comandament moment a la Bisbal. Laia Claret, bona tarda, compareix el president de la Generalitat.
7: Compareix ara mateix, el sentim en directe.
8: Els responsables d'extingir incendis, bombers de la Generalitat de Catalunya, era estabilitzar el flanc dret, per què? Perquè és per on podia créixer el foc cap al potencial de creixement que tenia més important, que era tot el massís de les Gavarres. Bé, aquest front, el flanc dret, s'ha estabilitzat. Amb una estabilització a la que ja està molt a sobre, per raó de la topografia, per raó de que el foc ha cremat, el bosc ha cremat malament, és a dir, queda encara massa per cremar, però el flanc dret, que era l'objectiu principal, s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt amb algun nivell de perillositat, però la previsió és una previsió, però podem ser màximament transparents amb la ciutadania, és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzat. Insisteixo, és una previsió, que s'ha d'agafar amb molta prudència, però vull constatar que hi ha hagut una evolució positiva gràcies a la feina que han fet els bombers i totes les persones i entitats que hi han col·laborat, i també gràcies al seguiment de les indicacions de la ciutadania respecte a aquelles recomanacions que s'han fet. No? Per tant, previsió. Si tot va bé, aquesta nit ho puguem donar per estabilitzat. Les mesures de confinament es mantenen. Saben vostès que aquesta tarda s'ha afegit al municipi de Mont-ras i als nuclis aïllats del flanc est de l'incendi, per tant, segueixen vigents les mesures de confinament i seran reavaluades demà al matí. A la reunió de seguiment que es farà a les 9 del matí es revaluarà en funció de com hagi anat aquesta nit, es revaluarà si es poden ja aixecar totalment o parcialment. Vull dir que els municipis de la Bisbal, municipi de Santa Cristina d'Aro, municipi de Calonja i Sant Antoni, els municipis de Platja d'Aro, Segaró i Castell d'Aro, municipi de Llagostera i el municipi de Parlavà i Mont-ras segueixen, diguem-ne, amb mesures de confinament que s'han de respectar. S'aixecarà la circulació de la carretera C66 entre Mont-ras i la Bisbal, perquè ja reuneix les condicions de seguretat, i es manté restringit l'accés, tancat l'accés, al massís de les Gavarres, que afecta 20 municipis, amb activitats restringides, que s'han detallat també per part de Protecció Civil i que s'agregaran en el temps, almenys fins que en remeti l'onada de calor, que començarà demà i que tenim previsió de que duri fins dimecres. Els efectius que estan en aquest moment treballant són 475 bombers, s'han augmentat respecte als que teníem aquest matí, més unes 100 unitats, unes 100 persones de la unitat militar d'emergències. Les afectacions a persones, afortunadament, no n'hi ha hagut. Hi ha hagut, respecte a aquest matí, una afectació lleu amb un bomber i dues intervencions més de servei d'emergències mèdiques a dues persones per raons que no tenen res a veure de forma directa amb l'incendi, que estan, diguem-ne, bé decebut. No? Sí que hi ha hagut més afectacions materials, encara provisionals, perquè no s'ha pogut fer una anàlisi de les afectacions materials, però sí que ja sabem que hi ha més edificacions afectades, unes 7 parcialment, unes 4 totalment, tanques i jardins, una indústria, un refugi d'animals, en fi, hi ha més afectacions, afectacions materials que durant les properes hores, quan es pugui, s'avaluaran i també s'abordarà com podem, diguem-ne, col·laborar i ajudar a restituir aquests béns materials, que sempre són restituïbles. L'únic que no és restituïble és si es perd una vida humana. Vull fer una crida a la precaució i a la prudència. No hem de deixar de dir que hi ha una evolució positiva, gràcies, insisteixo, a la feina de la que ens sentim orgullosos, sobretot del cos de bombers i de totes les persones que hi han col·laborat, també dels alcaldes, també de la població civil, seguint les recomanacions, però no es pot donar res per fet. Fixi't que, vull recordar, la primera etapa és estabilitzar el foc, que potser ho assolim aquesta nit, però llavors queda una segona fase de control i una tercera fase d'extinció. I la previsió que tenim és que això portarà feina encara, i que no podrem donar per totalment extingit aquest incendi, anant tot bé fins a meitat de setmana per onada de calor. Ha cremat unes 2.300 hectàrees, és la zona d'afectació, una zona topogràficament complicada, amb onada de calor que patirem aquests dies, i per tant això encara portarà feina, i per tant hi haurà molts efectius desplegats sobre el terreny encara durant una bona colla de dies, i seguim demanant moltíssima prudència a tota la ciutadania. Res de radiaos. res de fer treballs que no toquin, per favor. Tinguem prudència. Seguim les indicacions. Aquesta nit encara confinament. Per tant, quedar-se a casa, restringir la mobilitat al màxim possible, tancar portes i finestres, i si hi ha una emergència, trucar, que els bombers i els Mossos d'Esquadra atendran aquesta emergència i garantirà

0: és on s'està treballant ara amb més efectius. No? La previsió és que pugui estar estabilitzada a les 10 de la nit, hi haurà una reunió d'avaluació i sortirà a donar explicacions a la consellera i el David Borrell, que és el cap d'operatiu i el cap dels bombers, com vostès saben. No?
1: President, amb la informació que hem pogut recollir durant el dia, creuen que pot tenir alguna responsabilitat l'empresa del treballador detingut que passarà la segona nit?
0: Miri, arribarem al fons d'això. Eh? I ja saben que és una persona que està detinguda, s'està investigant, s'han demanat també documentació a l'empresa adjudicatària d'aquests treballs i es posarà demà a disposició judicial i anem a fer les coses ben fetes i pels seus passos. Eh? Per tant, jo no em puc pronunciar ni vull fer-ho per entrar en especulacions. Hi ha una persona que presumptament ha tingut una responsabilitat, sembla que hi ha hagut una imprudència, però les persones que ho han d'avaluar, en aquest cas la jutgessa, doncs, o el jutge, prendrà les decisions que hagi de prendre. Nosaltres col·laborarem amb tot i la intenció és aclarir-ho i donar tota la informació a tothom, però no m'agradaria que especuléssim sobre això.
2: Entenc, president, que el potencial que era de 30.000 hectàrees, si el flanc dret es pogués descontrolar, no preocupa tant el control d'aquest flanc dret per l'estabilitat?
0: Era la principal preocupació que tenien els bombers d'estabilitzar aquest flanc dret perquè tenia efectivament un potencial de creixement molt important. El foc si es descontrolava aquest flanc. Ara està estabilitzat, però amb una estabilització que requereix molta atenció i molts mitjans sobre el terreny. Per l'orografia, perquè, en paraules del responsable dels bombers, ha cremat malament, és a dir, hi ha encara combustible sobre el terreny i, per tant, no és una estabilització que requereix molta atenció, però efectivament és una bona notícia que hem pogut estabilitzar aquest flanc. Sí.
3: Jo volia preguntar sobre moltes reflexions que fan veïns i alcaldes de la zona sobre com ha canviat la fisonomia dels massissos de les Gavarres i molts altres massissos d'arreu. Jo sé que des del govern molts demanaven més recursos, sobretot en la gestió forestal que s'està fent aquí.
0: El govern, des de l'any passat, jo hi vaig parlar d'un punt d'inflexió amb la gestió dels boscos, eh? I el govern ha desenvolupat tota una tasca, tot un programa per un curs de 5 anys actuar sobre 14 eixos prioritaris per evitar que els focs puguin contagiar-se i puguin tenir un potencial de creixement molt alt. I amb 5 d'ells que són prioritaris ja està actuant ja, amb alguns d'ells, anem el més ràpidament possible i hem de destinar ja molts més recursos. Tindrem temps de fer aquestes avaluacions amb calma i tots, el govern el primer, però tots, haurem de, tots, de posar més recursos i posar més atenció, sobretot, en la gestió dels boscos, en la gestió de les franges de protecció, en com ens hem de canviar la nostra manera, la nostra activitat, la nostra manera de fer les coses amb un canvi climàtic que, en fi, encara hi ha gent que ho discuteix, fixi's vostè, però que ja crec que tots podem veure que està aquí, en aquest cas, amb onades de calor, amb temperatures molt altes, amb incendis, però també amb tempestes i amb inundacions, que d'aquí pocs dies tornarem a estar amb això. Per tant, això obliga a una reflexió profunda, a un adaptar-se a aquest canvi climàtic i també prendre accions i posar-hi recursos a disposició. El govern ho està fent i ho seguirà fent.
4: Com es preveia a l'inici de la tarda, amb aquesta marinada que potser més impactant que no ha sigut, al final es dona el foc per estabilitzar el flanc dret, però com dius, hem de tenir previsió, hem de ser prudents. De quina manera està preparat el cos de bombers? Per quin tipus de reacció del foc està preparat?
0: El cos de bombers està preparat per tot. I el que jo he traslladat...
4: Per exemple, ha comentat que hi pot haver tramuntana...
0: El cos de bombers està preparat per tot. Per tot. La previsió que tenim és que si tot va bé, aquesta tercera part del flanc esquerre que queda pendent d'estabilització pugui estar estabilitzada aquesta nit a les 10. En donarà comptes la consellera i el David Borrell després d'haver avaluat quina és la situació d'aquí, doncs em sembla que ara són les 8 i escaig, d'aquí 2 o 3 hores, no? I podran dir com ha evolucionat, no? Però estem preparats per tot. He dit que s'ha de tenir molta prudència. He dit que pot haver-hi canvi de vent, he dit que pot haver-hi increment de les temperatures, per tant estem preparats per tots i he dit que és una estabilització que requereix estar molt a sobre de les coses. Jo crec que tenim obligació de traslladar a la ciutadania com estan les coses. L'evolució ha sigut, insisteixo, positiva gràcies a la feina que s'ha fet, a que s'ha fet una estratègia adequada, a que tothom ha fet el que havia de fer i hem posat els esforços necessaris, tots els recursos, i també la ciutadania ha fet la seva part, i jo vull reconèixer i agrair, i també molt especialment la feina que han fet els alcaldes i els ajuntaments. Però no podem donar les coses perfectes ni podem, diguem-ne, cantar victòria. I he dit també que això portarà encara dies de feina. Mentalitzin-se que fins a meitat de setmana, com a mínim, haurem d'estar molt sobre el terreny i estar molt, molt atents. Però l'evolució fins ara està sent positiva. No?

0: Doncs fins aquí la compareixença del president, ho heu sentit de manera continguda, però bones notícies. El flanc dret, el que preocupava, que tenia un potencial de 30.000 hectàrees que podia cremar direcció cap a Girona, està estabilitzat. L'esquerra, tres quartes parts. Previsió que cap a les 10 de la nit es pugui donar tot el foc per estabilitzat. El confinament es manté. Important, s'aixeca la restricció de la carretera C66, continuen treballant-hi gairebé 500 bombers, s'han vist afectades materialment 4 habitatges en aquest incendi, 7 parcialment, i fins a mitjans de la setmana que ve, això sí, l'incendi no estarà controlat. Però, ja dic, insisteixo de manera continguda, bones notícies, en previsió que a les 10 de la nit es pugui donar l'incendi per estabilitzat.
1: Sembla que el pitjor ha passat, i aquesta és la millor notícia. Si tot va bé, com diu el president de la Generalitat, Salvador Illa, avui al voltant de les 10 de la nit, els bombers podrien donar per estabilitzat l'incendi, però seguim en hores crítiques, hores complicades, però sembla que el pitjor ja ha passat. Laia Claret, qualsevol novetat ens ho expliques abans de les 9, i si no, a partir de les 9 comença un informatiu, un especial dels serveis informatius de Catalunya Ràdio per donar tots els detalls del que està passant i del que ha passat durant tot el dia d'avui. Gràcies, Laia. Fins ara.
0: Fins ara.
1: I el Mundial de Futbol arriba el segon del Marroc, que pràcticament sentencia el partit davant del Canadà.
2: I torna a marcar Unahi als aficionats del Girona, que deuen estar dient: i aquests gols, per què no els va fer en la recta final de temporada amb l'equip de Montilivi? Mare de Déu, Unahi avui doblet, jugada per la banda dreta de l'àrea d'Abrahim, retalla l'esperó, supera el seu defensa, la deixa en curt, i Unahi des de més enrere del punt de penal, que clava la rematada a l'escaire esquerra de la porteria de Crepó. Minut 83, queden 7 minuts més afegit pel final. Canadà 0, Marroc 2, doblet d'Unahi. El Marroc amb gairebé els dos peus als quarts de final.
3: I amb la sensació que serà molt difícil pel Canadà donar-li la volta pel poc temps que falta i per les poques ocasions clares que està generant. Amb el partit més obert ha permès una conducció molt bona de Candús, que ha fet una diagonal molt bona i ha cedit cap a Brahim, que amb aquest puntet de sort, amb la punteta, ha fet arribar la pilota justament a Unahi, que no ha fallat davant de porteria.
1: Doncs bé, Unahi, sens dubte, el jugador destacat avui al Marroc, el dia precisament que perden a Saibari, que s'ha lesionat a l'inici del partit. Doncs bé, Unahi s'ha vestit de golejador, dos bons gols del jugador, encara jugador del Girona, i segurament molts clubs, ja fa temps que segur que el segueixen, però encara n'hi haurà més després del bon partit que està fent Unahi, el jugador del Girona. 0-2, està guanyant el Marroc, que sentencia el partit, perquè queden 6 minuts, més el que es pugui afegir, que acostumen a ser aquests 5-6 minuts per la pausa d'hidratació, més el que s'hagi aturat el partit. Sergi.
2: Quedaran 10 minuts mal comptats perquè això s'acabi, i el Marroc amb els dos peus gairebé als quarts de final. Però
1: ara em falta el gol del Canadà i fem els 3 punts a la porra, veus? Estic molt bé això ara.
2: Jo és que crec que li he posat dos gols al Marroc segur, i ara dubto si li he posat un o cap al Canadà.
1: Això és primordial saber-ho,
2: perquè no he fet la foto, perquè no sabia com que ho enviava.
1: Saps què passa? Que farà el tercer. Mira.
2: Compte, la rematada de Rahimi al travesser, i la pilota que bota. Jo crec que no es pot parlar de gol fantasma, la pilota no ha entrat clarament.
1: No ha entrat.
2: Però la rematada de Rahimi.
1: Tu i jo parlant del gol del Canadà, i mira, estàs a punt de fer el tercer al Marroc, travesser i bota fora,
3: crec que hauràs de creuar els dits, David, perquè el partit està perquè el Marroc faci el tercer.
1: No,
3: hi ha molts espais, pot sortir amb molts futbolistes amb conducció, amb superioritats numèriques. Veurem al Canadà si aquest risc li aporta aquest gol per acostar-se, o al contrari, l'allunya encara vegada més del resultat.
1: Ara veiem la repetició. Efectivament, bota fora. Per poc, però diria que no hi havia fora de joc en la rematada. S'ha salvat el Canadà, tot i que n'ha de fer dos per forçar la pròrroga. Sí. Li falten 5 minuts més l'afegit, uns 10 minuts, el que deia el Sergi.
2: Sí, minut 85 i mig de la segona meitat. Compte aquí va el Canadà per la banda esquerra, centrada de Schaffelburg, que acaba d'entrar en aquesta segona meitat, ocupant aquesta banda esquerra. La pilota torna a circular per aquesta banda. El Canadà ara que intenta carregar el joc per aquesta banda, pilota refusada, la pilota buscava David, no ha arribat la pilota al jugador del Canadà, la pilota era lluny de porteria, la té Promise David, un altre David, tenim Jonathan David i Promise David, són dos Davids diferents, Promise David acaba d'entrar en aquesta segona meitat. Ara el Canadà, que desplaça el joc cap a la banda dreta, centrada cap a l'interior de l'àrea, refusa bé Diop, el dur central del Marroc. Ara sí que veiem un Canadà, Mireia, colant una mica al Marroc, però vaja, és el que ha de fer en aquests minuts que li queden.
3: Sí, el Marroc esperarà el moment per poder sortir, per poder trobar, no?, a Unahi, a Brahim, aquests futbolistes que poden sortir amb velocitat. I veurem, però ara mateix el partit ja, per mi, molt decantat cap al Marroc, que ha fet un canvi brutal després del gol d'estratègia d'Unahi.
1: Per cert, a Wimbledon estem pendents d'alguns partits del quadre individual masculí. Està jugant el nord-americà Tiafoe, davant del kazakh Bublik, bon partit de tennis. Havia guanyat el primer set Tiafoe 6-4, ha empatat a un set Bublik. El tiebreak, 7-6, s'ha notat el kazakh al segon set del partit, per tant començarà de seguida el tercer set. També juga Taylor Fritz contra Sonego, partit llarg perquè ara mateix domina 2-1 Fritz, però domina 4-3 Sonego al quart set, veurem si força el cinquè. I també en joc el Dimitrov Berrettini. Els dos primers sorts els ha guanyat Dimitrov, el búlgar, en joc el tercer set, 1-1, per tant, Berrettini contra les cordes davant Dimitrov en aquest partit del quadre individual, tercera ronda de Wimbledon. Joc aturat ara mateix a Houston, on juga el Marroc davant del Canadà, guanya 0-2 l'equip africà.
2: Sí, trompada de Bono, en aquest cas amb Promise David. Déu-n'hi-do, topar amb Promise David deu ser, doncs, una cosa duríssima, perquè és un armari encastat, i Bono, que es queixa del braç dret, de l'espatlla fins i tot, i estan atenent els dos jugadors les assistències mèdiques dels dos equips que han entrat a la gespa, per tant, a temps aturat. Quan mouen les banquetes, de seguida us confirmo els canvis dels dos equips.
1: Per cert, recordeu que demà serà dia de prèvies, en aquest cas a Dallas, on ja hi és la selecció espanyola, que dilluns juga el seu partit de vuitens de final contra Portugal. Doncs bé, a aquesta hora, quan falten 8 minuts per les 9 de la nit, ja us podem avançar, que demà el Tot Gira conversarem amb Gavi.
2: Home.
1: Gavi demà al Tot Gira, el jugador del Barça. Gavi, titular en la primera jornada, recordeu, contra el Cap Verd, una titularitat que de fet va ser criticada per alguns sectors de la premsa espanyola que segueix aquest Mundial, la decisió de La Fuente de col·locar-lo titular. Doncs aquell dia Lamine no era encara titular perquè estava lesionat. Doncs bé, Gavi demà passarà pels micròfons del Tot Gira. Conversa que, si tot va bé, segons ens diuen la selecció espanyola, la Federació Espanyola, podrem parlar amb ell a partir de les 6 de la tarda. Demà a les 6 de la tarda tenim cita amb Gavi, amb el Roger Bosà, que el tenim ja a Dallas, per seguir l'última hora de l'equip espanyol. Dilluns, aquest Espanya-Portugal, Mireia, a partit de màxim nivell.
3: Exacte, jo crec que és un partit també, no?, on veurem dues seleccions. Potser Espanya ha anat agafant una mica més el ritme, Portugal no ens ha meravellat, però té futbolistes espectaculars, sobretot a la zona del mig del camp, on també els té Espanya, i serà un partit molt igualat. Crec que, no vull ara equivocar-me, però van jugar a la final de la Nations.
1: Sí.
3: I va ser un autèntic partidàs, i crec que ara arriben al Mundial. Jo crec que Espanya un pèl millor, però jo no m'atreveixo mai a descartar Portugal, perquè al mig del camp Vitinha té futbolistes descomunals.
2: A Houston ho intenta el Canadà, jugada embolicada a l'interior de l'àrea del Marroc, refusa per a la defensa de l'equip africà. Actualitzem els canvis, han marxat per la selecció del Marroc Diop i Unahi, el vigolejador, han entrat Sadane i El Murabet, i pel que fa a la selecció del Canadà han marxat Buchanan i Sigur, i han entrat Osorio i Nelson. Últimes bales, últimes naus que cremen els entrenadors, sobretot el del Canadà, el senyor Jess Marsh, per intentar, doncs, igualar aquest partit, quan ara s'arriba al minut 90, 8 minuts d'afegit a Houston.
1: Efectivament, aquesta final de la Nations, que va ser el 8 de juny de l'any passat, entre Portugal i Espanya, i que va guanyar Portugal als penals, a la tanda de penals, 2-2, al final del partit, van marcar Subimendi i Arsabal per a Espanya, Mendes i Cristiano Ronaldo per Portugal, i als penals es va decidir aquella final que va guanyar la selecció portuguesa. És l'últim precedent entre els dos equips, que ara es retrobaran aquest dilluns a Dallas, a Portugal-Espanya. Ho prova el Canadà per buscar l'èpica en aquests 8 minuts que li resten, que és el que ha marcat l'àrbitre com
2: a
1: afegit.
2: Ara pilotes a l'Arin, el fort davanter canadenc, però ha fet falta en aquest control a l'interior de l'àrea. Li ha fet falta, en aquest cas, a Sadane, i l'àrbitre ha assenyalat aquesta infracció del davanter canadenc. Per tant, falta favorable al Marroc a l'àrea pròpia. La servirà Bono, minut 91 de partit. En queden 7 per acabar aquest duel dels vuitens de final. I el Marroc, que si no m'equivoco, David, per primer cop jugarà uns quarts de final d'un Mundial.
1: No, va arribar a les semifinals.
2: Ah, és veritat, fa 4 anys. És veritat, fa 4 anys, tu. Quina memòria la meva, Déu-n'hi-do.
1: Sí, semifinals, home, tenen el sostre, diguem-ne, difícil de superar. Si volen superar-ho, haurien de fer la final.
2: És veritat.
1: Que, per cert, ja només queden dues seleccions africanes en aquest Mundial. En van passar de les 10, 9 als setzents de final, però en aquests setzents de final han caigut totes, excepte Egipte, que recordem ha passat a ronda, serà els vuitens de final i es trobarà l'Argentina, i Marroc és a punt de fer-ho, passarà davant del Canadà.
2: Ho farà.
1: Si no hi ha miracle.
2: Sí, sí, vaja, hem vist coses estranyes en aquest Mundial, però aquesta seria d'aquelles de guardar en vídeo per recuperar, perquè seria realment, doncs, paranormal. 0-2, guanya el Marroc al Canadà, 92 minuts de partit, arribarem fins al 98. A Houston, la pilota embolicada, compte que pot ser bona aquesta jugada de David Cau a la frontal de l'àrea, al perfil esquerre, l'àrbitre diu que no hi ha falta, la recupera el Marroc, que intenta sortir ràpidament a la contra, amb Rabat, qui llançava la jugada, la recupera però l'equip canadenc, intercanvi de refusos, la rebenta el Marroc, la pilota servei de banda favorable al Canadà, més enllà de la zona de banquetes, a l'extrem esquerre gairebé. La pilota ràpida, el Canadà que intenta colar el Marroc a la seva àrea, i el Marroc intenta robar una pilota, Mireia, per llançar la contra. Potser Brahim agafar la moto i plantar-se a l'àrea contrària.
3: Exacte, ara mateix no volen complicacions. Qualsevol pilota que no estiguin segurs l'enviaran a la quarta graderia, com acabem de veure. I el Canadà que ho segueix insistint a través de centrades laterals.
2: Ara tindrà un córner l'equip canadenc des del seu perfil esquerre. Segurament una de les últimes per intentar retallar distàncies en aquest partit serà Eustaquio, dorsal 7, qui picarà aquest córner. Aixeca el braç dret. Ficarà la pilota amb la dreta, ho fan curt. La centrada ara sí cap a l'interior de l'àrea, fins i tot puja el porter. Compte, qui anava, Crepó, el porter que ha aparegut. Com una exhalació, no l'esperava ningú. Ha aparegut una taca de color groc que gairebé remata la pilota. La pilota, però, embolicada, marxa per sobre de la porteria de Bono. Servei de porteria favorable al Marroc.
1: De seguida acabem aquest tot gira, també de seguida acabarà aquest partit, que guanyarà el Marroc i li permetrà passar als vuitens de final. Ara, de seguida, 9 de la nit, comença un especial informatiu amb la Berta Torrades al capdavant i tots els serveis informatius de Catalunya Ràdio per tenir de 9 a 10 tots els detalls d'aquest incendi de les Gavarres, però ja heu sentit fa no res, ho hem sentit aquí en directe al Tot Gira, com a president de la Generalitat, Salvador Illa, explicava que si tot va bé, i pinta que de moment la cosa va bé, a les 10 de la nit els bombers de la Generalitat podrien donar l'incendi de les Gavarres per estabilitzat, amb el flanc dret controlat i dues de les terceres parts del flanc esquerre també estabilitzat. Per tant, la situació que millora, i això ho podrem explicar de seguida en aquest especial informatiu amb la Berta Torrades, amb totes les reaccions també des d'aquest centre de comandament a la Bisbal de l'Empordà. Estem arribant ja al final. Sergi Camps, sí. Això no se li hauria d'escapar al Marroc.
2: Queden 4 minuts per acabar el partit, Canadà 0, Marroc 2. El Marroc estarà als quarts de final del Mundial del 2026.
1: Mireia, primera part on han patit una mica, on no han entrat bé el partit, però han sabut resoldre la segona part.
3: Sí, la veritat que quan han començat a aparèixer els jugadors que havíem comentat a la primera meitat que estaven desapareguts, com sobretot Eunà, el partit ha canviat. Amb aquesta acció d'estratègia de no haver xutat entre els tres pals, acaben fent aquest gol que després ja ha obert el partit i els ha portat al context que més afavoreix el Marroc.
1: Gràcies, Mireia, gràcies, Sergi. Demà hi tornem al Tot Gira a les 4 de la tarda amb un menú espectacular. L'últim de la temporada amb l'etapa, la segona del Tour de França en directe, transmissió des de Tarragona i des de Barcelona, amb Mundial, amb Gavi, el tindrem, el jugador del Barça, en directe des de Dallas, i també amb la final dels himnes del Mèlic, amb el trofeu Kubala i moltes, moltes coses més. Fins demà, que vagi bé. Ara, especial informatiu amb tota l'última hora dels incendis a les Gavarres.
4: Tornem a girar demà a les 4 de la tarda amb la segona etapa del Tour entre Tarragona i Barcelona.
5: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions, per la qual cosa es poden produir pèrdues.
6: Especial informatiu en emissió conjunta a Catalunya Ràdio i 3cat Info.
3: Molt bona nit. Els bombers preveuen donar per estabilitzat d'aquí a poca estona l'incendi del massís de les Gavarres al Baix Empordà, que ha afectat ja més de 2.200 hectàrees. Ara mateix, la bona notícia és que ja s'ha aconseguit estabilitzar el flanc dret i que l'evolució és favorable. Ho acaba d'anunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa.
7: El tenim encara actiu, però amb una evolució, dit amb tota la prudència, amb una evolució favorable. El flanc dret s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt. La previsió és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzar.
3: Encara hi ha 7 municipis confinats. Per sort, no hem de lamentar víctimes mortals, però sí que hi ha danys materials i veïns preocupats.
8: La sensació i la por que t'agafa, no? Com a... És tot el que tens i dius, bueno, en un moment ja no hi és.
9: Ver la llama cerca de tu casa impressiona un poco, Yo estoy acostumbrado, he visto varios fuegos ya, pero este m'ha calado muy bien,
10: Entre cavalls, entre gallines, entre cabres, xais, gossos de tot tipus d'animals.
3: L'incendi torna a posar damunt la taula el debat sobre la gestió forestal. Els experts continuen reclamant més inversió en la prevenció, però alhora admeten que, en aquest cas, la força del foc ha estat molt superior a la capacitat d'extinció. Des d'ara i fins les 10 de la nit arrenquem un programa especial amb emissió conjunta per Catalunya Ràdio i 3Cat Info per actualitzar l'última hora d'un incendi que, insistim, els bombers preveuen tenir estabilitzat en les pròximes hores. Ara ho dèiem, l'incendi que crema a les Gavarres evoluciona favorablement i fins i tot podria quedar estabilitzat aquesta mateixa nit. Ho ha anunciat fa tot just uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa, des del centre de comandament a la Bisbal d'Empordà. Anem cap allà, cap al centre de control, on hi tenim la nostra companya seguint l'última hora d'aquest incendi, Laia Claret. Bona nit.
0: Hola, bona nit. Tu deies bones notícies amb contenció, però bones notícies. Els bombers, insistentment, han estat treballant tota la tarda, de fet, tot el dia d'ahir, per contenir aquest flanc dret, aquest flanc que preocupava, tenia un potencial de 30.000 hectàrees. El president de la Generalitat, Salvador Illa, acaba d'explicar aquesta situació i previsió.
7: El tenim encara actiu, però amb una evolució, dit amb tota la prudència, amb una evolució favorable. El flanc dret s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt. La previsió és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzar.
3: Tenim bona feina. Perdona, Laia, digues.
0: Deia que continua aquesta feina perquè el control podria ser mitjans de la setmana que ve. Seguirem treballant-hi, insistentment, pràcticament 500 bombers i 100 membres de l'UME de l'Exèrcit, també.
3: Tenim bones notícies, Laia, però el confinament i les restriccions entenem que es mantenen.
0: Sí, es mantenen els 7 municipis que ja veníem des d'ahir. Es mantenen aquesta nit. Demà es revisarà. Ara bé, hi ha activat el pla Alfa nivell 4. Continuen tancats els accessos a les Gavarres. Molt important. No entreu al massís de les Gavarres. No en vehicle motoritzat, no, ni a peu ni en bicicleta. I el president demana també prudència, perquè a l'inici d'aquest foc va començar per l'ús d'una radial quan estava prohibit. Sentim-lo.
7: Seguim demanant moltíssima prudència a tota la ciutadania. Res de radiaos, res de fer treballs que no toquin, per favor. Tinguem prudència, seguim les indicacions. Aquesta nit encara confinament. Per tant, quedar-se a casa, restringir la mobilitat al màxim possible, tancar portes i finestres, i si hi ha una emergència, trucar, que els bombers i els Mossos d'Esquadra atendran aquesta emergència i garantiran una evacuació, si fes falta, segura.
3: Gràcies, Laia, per aquesta última hora des del centre de comandament de la Bisbal, on ara mateix hi ha les principals autoritats del país, i és el president de la Generalitat, també la consellera d'Interior i també els màxims responsables dels bombers. Podem saludar a aquesta hora, que sembla que està al teu costat, Laia, el cap dels bombers de la Generalitat, el senyor David Borrell. Bona nit.
11: Hola, molt bona nit.
3: Ara escoltàvem el president de la Generalitat confiant que d'aquí una estona, cap a les 10 de la nit, deia, podeu donar per estabilitat aquest incendi del massís de les Gavarres. Com preveuen que sigui aquesta nit i què hem d'esperar que passin les pròximes hores?
11: Bé, doncs, com comentava el president, hem aconseguit l'objectiu principal que teníem el dia d'avui, que era estabilitzar el flanc dret. El flanc esquerre hem pogut estabilitzar dos terços, si bé és cert que hem tingut una represa en el primer terç, una represa no, un diguéssim que hem tingut, encara estava actiu, per tant, tècnicament no és una represa, però sí que és veritat que hi ha hagut activitat en aquest flanc esquerre, s'ha revifat, diguéssim, amb intensitat doncs aquest punt de l'incendi, i això doncs ens ha fet de que aquesta part encara no estigui estable del tot, i estem tenint feina, diguéssim, doncs per acabar-lo d'estabilitzar.
0: T'he de dir que jo les cares, ahir vaig parlar amb el David Borrell aquesta hora del vespre tarda, la cara era molt més de neguita, i el vespre tarda avui somrius, fas cara de més tranquil, podríem dir.
11: Sí, està clar que la situació ha canviat completament. Ahir teníem l'incendi totalment actiu, i avui, si tot va bé, doncs pot ser que el podem estabilitzar. Tot i així, serà una estabilització molt... El que significa, de fet, una estabilització que no és un control. Control...
0: Sí, pots explicar una mica la diferència, perquè estabilitzat és una mica perimetrat?
11: Sobretot, estabilitzat seria que l'incendi ja no ens creix més. I en canvi, quan parlem això de perimetrat, seria, hi ha una situació de control, i no estem en aquesta situació de control. Aquesta situació de control la podem tenir durant els propers dies. Els pròxims dies no són favorables, ens entrarà aquesta onada de calor.
0: Preocupa aquesta onada de calor,
11: Sí, perquè el que justament el flanc dret ens preocupa, perquè el pot obrir la marinada, i la onada de calor el que fa justament és potenciar aquesta marinada amb un vent una mica més fort, però a més amb altes temperatures, i per tant doncs una situació difícil, i per tant fins als propers dies, diguéssim, trigarem segurament a donar-lo per extingir.
0: Però aquest risc del que parlàvem, d'aquestes 30.000 hectàrees potencials, no? Que si l'incendi s'escapava d'aquest punt, doncs perillaven ara, sembla que sí que es pot respirar més tranquils en aquest sentit, no?
11: Sí, sí, el fet de tenir-lo estabilitzat, hem passat el primer dia, que segurament és el pitjor, tot i que és el pitjor, diguéssim, a nivell que teníem l'incendi actiu, i hem aconseguit estabilitzar-lo, i per tant que no ens creixi per aquest flanc dret, que és una bona notícia. També hem de dir que justament com que tindrem dies successius que ens bufarà aquesta marinada més reforçada, i a més amb més temperatura, estem davant d'una situació, diguéssim, que també ens preocuparà, en el sentit de que haurem d'estar sobre, diguéssim, d'aquest flanc dret, és a dir, no podem descartar completament que això passi, per això no està, diguéssim, l'incendi encara controlat ni molt menys extingit, sinó que és una fase d'estabilització.
0: Ara mateix també tinc al costat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que també somriu una mica més que ahir, però sobretot prudència, que ningú accedeixi a les Gavarres, i encara mobilitat restringida.
12: Totalment, molta prudència, perquè és veritat que aquest ha estat un incendi complicat, que ha tensionat doncs tota l'operativa, que s'han aconseguit doncs els objectius que més preocupaven, en aquest cas els bombers, que era controlar, estabilitzar en certa forma doncs l'avenç pel flanc dret. És una estabilització que la tindrem cap a les 10 de la nit, però amb prudència, és a dir, amb prudència i amb cauteles, no? I davant d'això sí que és veritat que, com ara deia el David, tindrem una onada de calor els propers dies, intensa, que ens pot doncs fer que aquest incendi no quedi extingit en properes hores, sinó que ens doni molta feina encara durant la propera setmana, però també és molt important, sobretot, el protegir el massís d'activitats sobrevingudes, de gent que entra, de gent que surt. Per tant, hem fet l'ordre de restricció de l'entrada, no només amb vehicles motoritzats, sinó també qualsevol tipus d'activitat allà al massís, fins que acabi la onada de calor. És a dir, fins a les 12 del dia 10 de juliol mantindrem aquesta restricció. Agrair la feina aquí doncs de les ADFs, que de la mà dels agents rurals, policies locals i tota l'operativa doncs estan contribuint, i els ajuntaments, a complir amb aquesta restricció en l'accés al massís, que per nosaltres també és una garantia de poder fer la feina minimitzant els riscos.
0: Sobre les causes de l'inici, no sé si en tenim alguna novetat, una persona detinguda, no sé si les investigacions...
12: Una persona detinguda, a priori una imprudència greu, passarà a disposició judicial i col·laboració en aquest cas per part de l'empresa amb el Departament de Territori per arribar fins al final i veure doncs, com ha succeït això. Hem sentit el president dient, sisplau, radials fora, és a dir, no volem radials a les obres ni amb les activitats que s'hagin de fer, s'ha de fer tot amb prudència, respectant el pla alfa dels agents rurals que està en funcionament i activat, i molta prudència amb la nostra vida quotidiana, no? Que a vegades no hi pensem, i d'aquí la importància que ahir remarcàvem, no? La campanya Foc és foc. El foc comença amb un gest quotidià i fa molt de mal, no? Perquè veure les imatges avui doncs, del massís de les Gavarres cremat com l'hem vist, doncs això fa mal. I depèn de tots i de totes aquesta prudència, no? I aquesta implicació per evitar incendis.
0: Digues, Berta.
13: No, agrair-vos l'atenció als mitjans i no sé si li podríem preguntar també a la consellera per la detenció que hem conegut avui també d'un home per la mort a trets del menor de 15 anys al parc de la Pegaso. No sé si en tenim més detalls d'aquesta detenció.
12: De moment no tenim més detalls. El que sí que poden tenir clar, ja ho va dir el director general de la policia quan va fer la compareixença, és que ens deixarem la pell per detenir a tots aquells que han estat implicats en aquest fet greu, colpidor, i òbviament doncs, perquè les armes de foc al nostre país doncs, deixin de provocar-nos incidents de la gravetat del que vam tenir l'altre dia. Aquesta detenció és important, encara es continua treballant amb aquesta investigació, perquè probablement hi ha alguna persona més implicada i el que volem és que quedi clar que no hi haurà impunitat davant d'aquest tipus de fets greus i òbviament doncs, treballarem des d'investigació i des del cos de Mossos d'Esquadra amb tota la nostra força i energia.
13: Gràcies, Laia, i també gràcies a la consellera d'Interior i al responsable màxim dels bombers, David Borrell, per atendre els micròfons de Catalunya Ràdio.
0: Fins ara.
13: Sens dubte, entre els més afectats per aquest incendi són els veïns, que en les últimes hores han viscut moments molt i molt complicats. Connectem a aquesta hora, podem escoltar l'Ignasi Casamitjana, que és veí. Perdó, volíem dir a la Marta Puig, que en aquest cas és veïna d'un mas que està al mig de les Gavarres, per tant, testimoni important que volem escoltar a aquesta hora. Marta Puig, bona nit.
14: Hola, bona nit. Molt bones.
13: Ara ho dèiem, eh? Vostè viu en el mas que està al vell mig de les Gavarres i aquesta nit us han deixat dormir, però esteu molt pendents que no n'ajuda a marxar en qualsevol moment, oi?
14: Sí, tenim el cotxe preparat amb roba, els documents importants i a punt de marxar. Els nens estan amb uns amics al poble, a la Bisbal, i el meu home i jo ens hem quedat aquí, a la retaguàrdia.
13: Com han viscut aquesta situació? Entenc que certa angoixa, tot i que ara potser una mica menys per aquest anunci que feia el president Illa de que en les pròximes hores es pugui donar ja per estabilitzar aquest incendi.
14: Sí. Ara sentíem les notícies, hem connectat el grup del generador per poder tenir llum, perquè no estem sense llum des de l'incendi, des del començament, i per poder estar una mica al dia de tot, ja que els bombers han marxat d'aquí de la zona on hi ha la bassa, on venen a extreure aigua els helicòpters, i no teníem informació de primera mà.
13: No sé si vosaltres, en el vostre cas, teniu animals. Avui escoltàvem que alguns voluntaris han retirat fins a 150 animals afectats per aquest incendi, és el vostre cas?
14: Nosaltres sí, tenim 3 cavalls que ja els vam evacuar ahir al dematí, quan va començar l'incendi ja vam trucar una mica amb el remolc i va venir a evacuar els 3 cavalls nostres. Després el veí que se li ha calcinat tota la barraca tenia 5 cavalls, també els hi vam anar a buscar i els hem traslladat amb una hípica a Sant Sadurní. I tenim els gossos, que en qualsevol moment que haguéssim de marxar els carreguem el cotxe i marxem.
13: Déu-n'hi-do, Marta Puig, que viu en un mas al mig de les Gavarres, al mig d'aquest incendi. Moltes gràcies per atendre els micròfons de Catalunya Ràdio i bona nit.
14: Gràcies a vosaltres, bona nit.
13: Amb aquest flanc dret de l'incendi de les Gavarres estabilitzat i a l'espera que aquesta nit quedi totalment estabilitzat aquest foc en conjunt, la preocupació encara es manté, ara ho escoltàvem, entre els veïns del Baix Empordà, sobretot els més afectats, els de les urbanitzacions properes a les zones més boscoses, a les zones on s'ha originat el foc. A Calonja i Sant Antoni, les flames, de fet, han afectat un habitatge, i a Cruïlles, Monells i també Sant Sadurní de l'Heura, els residents del nucli de les Rabioses encara no poden tornar a casa. Ens informa des d'allà la nostra companya, la Berta Artigas Fontàs. Bona nit.
15: Hola, bona nit. Dia dur pels veïns del Baix Empordà que segueixen amb angoixa l'evolució de l'incendi. Els veïns que viuen en masos aïllats, els nuclis de les Rabioses, a Cruïlles, molt a prop d'on ahir va començar el foc, encara no poden tornar a casa. Asseguren que l'incendi ha arrasat la seva llar, però no ha afectat l'interior. Ramon Baltà i Imma Puigblanc són dos afectats.
16: De moment vam salvar el mas, però tot l'altre està, gràcies, està tot rostit. Camps, hi ha bosc, hi ha tot, i tot està... fa pena. Però pena, pena.
17: Sí, se'ns han salvat les cases perquè si existeix Déu o el que hagi sigut, ens els ha salvat.
15: La preocupació del dia d'avui es tradueix en indignació perquè ells, més que ningú, tenien clar que això algun dia podia passar.
17: Cada any, jo almenys, quan passa la temporada d'estiu, dius un any més. No s'estan fent bé les coses, no s'està netejant com s'hauria de netejar.
15: En aquesta zona de tocada la Bisbal, avui el fum ha sigut visible durant tot el dia i estones fins i tot s'ha vist foc. En aquest context, desenes de voluntaris s'han organitzat per rescatar animals d'aquests masos aïllats, calculant que des d'ahir han desplaçat uns 150 animals a espais més segurs.
18: Sembla que ho tenim amb una distància que pot ser prudencial, però com que realment tenim una informació molt bàsica, per dir-ho d'alguna manera, pues l'única opció que tenim és treure els animals del radi on està més o menys en perill.
15: És en Narcís Jaques, un dels organitzadors de la iniciativa. El principal desig de tots, que comencin a arribar notícies bones, mentre observen amb certa impotència com el bosc crema.
13: Gràcies, Berta Artigas. Dem aquesta última hora amb l'afectació dels veïns. Tenim una trucada, en aquest cas, d'un veí de la urbanització de Vallrepòs, de Santa Cristina d'Aro, afectat, evidentment, també per aquest incendi. Ignasi Casamitjana, bona nit.
19: Què tal, bona nit? Com esteu?
13: Molt bé. Explica'ns una mica el seu testimoni. Ahir el van desallotjar. Com està ara i com ha anat tot plegat fins ara? Que sembla que tenim bones notícies.
19: Bueno, a mitges, eh? A mitges. Ahir cap a les 12:30 ens van desallotjar a tots els veïns de Vallrepòs, van passar els Mossos porta per porta i van dir que el foc estava molt a prop i tenien que marxar. Vam anar tots aquí al pavelló de Ridaura, a Santa Cristina d'Aro, i vam estar molt ben atesos pels membres de l'Ajuntament i Protecció Civil, Creu Roja, i molt bé, van donar beguda, uns bocates i hem estat aquí.
13: Per tant, vostè...
19: també la gent que no tenia abonats, que no tenia familiars i això, també han passat la nit a un hostal d'aquí Santa Cristina. Tot molt, molt bé.
13: Per tant, vostè i la seva família, que han pogut passar la nit a casa d'uns veïns de Palamós, però ara ho deia, hi ha molta gent que ha hagut de dormir en aquest centre cívic. Hi ha pogut parlar?
19: No, més aviat, més que un centre cívic, és com una residència, un hostal, i han estat molt ben atesos, que es diu Hostal Helena, Casa Helena, i hem estat molt bé, han estat molt bé.
13: Uh-huh. I vosaltres aquesta nit on dormiu?
19: Nosaltres dormim a la Platja d'Aro. Anem canviant com el barco. Estem a Platja d'Aro, a casa dels consogres.
13: O sigui, ho ha anat canviant, eh? Ahir a Palamós, sí. I avui a Platja d'Aro.
19: Sí.
13: On us van acollint. Què diríeu de la informació que ha anat rebent? Us heu anat entrant una mica de tot el que ha anat passant?
19: Bueno, com a veïns que estem preocupats per la nostra vivenda i com va el foc, pues és com una muntanya russa. Et diuen una notícia bona i cap d'unes hores et diuen una dolenta. I anem així. Teníem la il·lusió d'avui pujar, perquè aquest dematí ens ha dit que tot estava molt controlat, però es veu que aquesta tarda, per lo que sigui, el foc s'ha revifat i no, els bombers no es deixen pujar.
13: Per tant, entenc que demà, que revalorar la situació per tota aquesta gent confinada, espereu ja que podeu dormir a casa vostra.
19: Jo ja no ho sé, perquè les coses pinten bé a una hora i a cap d'unes hores canvia molt, depèn del vent, depèn de... això. I nosaltres estem sempre aquí Santa Cristina, i quan diguin podeu pujar, pues pujarem i ja. Lo que sí és veritat que Vallrepòs, lo que és l'afectació de cases i això ha sigut mínima. Alguna valla d'una casa, però no s'ha cremat quasi res.
13: Molt bé, Ignasi Casamitjana, veí de Santa Cristina d'Aro. Moltíssimes gràcies per explicar el seu testimoni avui en aquest especial a Catalunya Ràdio.
19: Molt bé, gràcies.
13: Bona nit. Ara escoltàvem aquests testimonis, oients que truquen per explicar com han viscut les últimes hores, que s'han de desplaçar a casa d'amics, de familiars, perquè no poden dormir a casa seva. Alguns veïns, de fet, han vist amb molta impotència com aquest primer gran incendi de l'estiu cremava diverses cases i propietats. Avui, alguns d'aquests oients afectats ens han explicat a Catalunya Ràdio el seu testimoni, alguns de molts colpidors. Els ha seguit el David Àngela.
2: És el cas d'en Jordi Roig, veí de Calonge i Sant Antoni, que després de passar una nit que qualifica de terrorífica, en què va fugir amb 7 persones més i que va acabar amb la casa calcinada i havent perdut les seves pertinences, a tenir els companys del suplement de Catalunya Ràdio.
20: Veient-ho ara de dia encara és pitjor. Bueno, de tenir-ho tot no tenir res. Hem pogut treure el que ha quedat a terra, mirant que no fem foc a la casa dels veïns, que és el que més m'interessava, i almenys tenim les cases salvades dels veïns i nosaltres, doncs, a reprendre, completament calcinada. No queda res.
2: Segons Roig, la casa, bàsicament de fusta, va cremar com una teia.
20: Si ho mala sort, perquè un veí m'ho ha explicat, diu, no, és que ho he vist com reprenia, res, un sofà de mimbre. Un sofà de mimbre i vigues de fusta, cases d'aquestes amb cairats, amb salt de garça. I... bueno, la fusta és fusta i el foc se la menja.
2: Segons el seu testimoni, la seva filla els va avisar mentre sopaven quan van veure les imatges de l'incendi per televisió i quan ells encara no n'eren conscients.
13: Gràcies, David. Amb la Sara Riera, que m'acompanya aquesta hora a l'estudi, volem intentar aclarir una mica què es pot fer en aquests casos i on s'ha d'anar a reclamar. Què es pot fer, sí, com el cas d'aquest oient que explicava a Catalunya Ràdio que se li havia cremat directament la casa. La Sara ha parlat amb associacions de consumidors, com la OCU, i ens pot explicar una mica els passos que es pot fer si et passa això, si et trobes en aquesta situació que perds la casa.
21: Doncs sí, convé saber que hem d'actuar una mica ràpid. Això és un incendi forestal, per tant, no el cobreix el Consorci de Compensacions d'Assegurances, que potser us sona perquè és l'entitat que va donar cobertura als afectats de la Dana. Un incendi no té caràcter de risc extraordinari i, per tant, aquí el que val és tenir una assegurança de la llar, que normalment sempre inclou els danys per incendi.
13: I aquestes assegurances, Sara, les tenen la majoria de la gent?
21: Pràcticament tothom, bàsicament perquè molts tenim hipoteca i tots els habitatges amb hipoteca estan obligats per la llei hipotecària a tenir aquesta assegurança de la llar. Si el foc ha destruït completament l'habitatge, hem de pensar que haurem de continuar pagant la hipoteca i que l'assegurança es farà càrrec de fer les obres que convinguin o d'indemnitzar l'afectat. Això és una decisió que haurà de prendre un pèrit. Enrique García és el portaveu de l'OCU Espanya.
22: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de continente y contenida cubierta en el seguro. ¿Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda? Pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
13: Per tant, Sara, entenem que el més important és comunicar-ho ràpid a l'asseguradora.
21: S'ha de fer en un termini de 7 dies, bàsicament, perquè així també avancem els terminis perquè ens paguin.
22: Y a partir de ahí la compañía aseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
21: I en tot aquest procés és important tenir les escriptures, les factures dels mobles, dels electrodomèstics, de tot el que puguem relacionar amb l'habitatge, perquè tot això sempre va a favor de la persona que reclama. És evident que a vegades això es pensa quan passen aquestes coses, però convé tenir en compte que és molt útil que anem fent, doncs, una mena d'inventari dels béns que tenim.
13: Gràcies, Sara. Coincidint amb l'incendi i l'arribada d'una nova onada de calor, Protecció Civil ja ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que és el màxim previst, a fins a 20 municipis del Gironès i també del Baix Empordà. Això alerta perquè inclou, evidentment, també les Gavarres. David Casablancas, bona nit.
23: Hola, bona nit. Doncs una restricció que es mantindrà, sentia que ens ho explicava l'Ai Claret en aquesta conversa, en aquesta entrevista que li feien al cap dels bombers David Borrell a la consellera d'Interior, Núria Parlon, afecta un territori, deien, de 31.000 hectàrees. Antoni Mures, inspector en cap dels agents rurals.
24: Es tanca totes les vies de, dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa per garantir la seguretat de les persones.
23: Malgrat el tancament del massís, durant el dia d'avui hi ha hagut persones que han intentat accedir-hi per practicar activitats de lleure. Un altre responsable d'agents rurals, Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona, demana a la ciutadania que estigui pendent de l'evolució d'aquest pla Alfa perquè el risc d'incendi, diu, pot afectar altres punts del país.
1: Ara estem parlant de la restricció del massís de Gavars, però en funció d'aquesta evolució també ens preocupa doncs, del país, ens preocupa doncs, tot el Catalunya central, de Ponent i Terres de l'Ebre, en què el perill d'incendi també se'ns veurà molt incrementat doncs, els propers dies.
23: De la situació als boscos d'arreu del país i de prevenció forestal en parlava aquest matí Jordi Terrades, és enginyer forestal, és director gerent de la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals. En una entrevista al Suplement reclamava més ajuda a l'administració.
4: Tenim uns boscos que estan fora del seu temps i el que necessitem és de l'ús de la tècnica i de la ciència per adaptar aquests boscos al clima que tenim avui i al que tindrem en el futur. Per tant, el que ens fa falta és una gestió forestal activa no només a les Gavarres, ens falta a tot Catalunya. Mm. Avui es parla de que les Gavarres és un polvorí, però el polvorí en realitat el tenim a tots els boscos de Catalunya, no és un tema concret.
23: Protecció Civil recorda que 9 de cada 10 incendis són provocats per l'acció humana.
5: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Els matins del cap de setmana, el suplement...
6: Dia 4, que és el meu aniversari, per cert. Dissabte que ve...
8: Ah, com a la mare!
6: Sí, home, hem de celebrar-ho.
8: Hem de muntar alguna cosa, no? Ja un pastís. Ja ho farem, sí. I uns mariachis. T'han cantat mai les mañanitas?
6: No, això encara no m'hi he trobat, veus?
8: Pues això és molt maco,
6: Portem uns mariachis, aquí?
8: Uns bons mariachis.
6: Mita'ls.
8: Les mañanitas. És que és una... És... No. Són mariachis... No, les mañanitas que canto.
5: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
8: Canto tan malament, em sap tan greu.
25: Un restaurant caníbal a Berlín, líder d'audiència en la seva franja.
26: Ho celebrarem a la vora del mar, ho celebrarem a la Barceloneta.
27: Paula, sincerament, has anat mai a una peixateria i has demanat bròtola?
26: A veure, jo sí, però perquè vaig entrenada.
27: Jo encara no ho he fet, però m'ho proposo com a deures.
28: I ara estan endreçant-lo manualment, de genolls, com el que estem veient, posen a cada caixa, a cada espècie per mida. Només es pot entrar en aquesta llotja si ets professional. A les grades i a les persones que estan comprant.
29: És superimportant confiar en la teva peixatera. La confiança.
26: A veure, un xin-xin-xin-xin.
25: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés. Especial informatiu a Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
13: 3 minuts i seran 2:15 de la nit. Especial informatiu amb emissió conjunta entre Catalunya Ràdio i 3CAT Info per l'incendi de les Gavarres, que recordem ha cremat més de 2.000 hectàrees. A hores d'ara, la bona notícia és que els bombers preveuen tenir estabilitzat aquest incendi d'aquí a poca estona, tot just a les 10 de la nit. Ho ha anunciat el propi president de la Generalitat fa uns minuts. Ho hem escoltat també als micròfons de Catalunya Ràdio, però recapitulem anant cap al centre de control. Allà hi tenim la nostra companya Laia Claret, que ha seguit les últimes hores d'aquest incendi, que, com dèiem, recordem, preveuen tenir estabilitzat en les pròximes hores, de fet, a partir de les 10 de la nit. Laia, bona nit.
30: Hola, bona nit. Sí, de fet, s'han programat una compareixença a les 10 de la nit amb la consellera que hem sentit aquí ja, Núria Parlon, i també l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, a les 10 de la nit. I és aquesta previsió que deia el president Salvador Illa a les 10 de la nit que es pugui donar per estabilitzat tot l'incendi. Ara mateix, el flanc dret, que és el que preocupava amb un potencial de 30.000 hectàrees, està estabilitzat. L'esquerra en dues terceres parts. Per tant, es preveu que a les 10, com deia el president, donin per estabilitzat el total de aquest incendi. El confinament, recapitulem, es manté als 7 municipis. Demà al matí es valorarà què es fa amb aquest confinament. El que sí que s'aixecarà, s'aixeca la restricció a la carretera C66, que estava tallada aquesta tarda. Continuen treballant a la zona 4, 475 bombers, més 100 membres de la UME, de la Unitat Militar. Més dades que han donat, hi ha danys materials. De moment, en aquesta zona perimetrada, 2.300 hectàrees, han dit, en aquesta zona de l'incendi, que no totes estan cremades, hi ha 4 cases cremades totalment i 7 parcialment amb tanques, per exemple, de fora, i també diu que controlat és complicat perquè veu una onada de calor i, per tant, no preveuen tenir-lo controlat fins a mitjans de la setmana que ve. Continua també tancats els accessos a les Gavarres. Important, no només amb cotxe, sinó també amb bicicleta o caminant.
13: Gràcies, Laia, per aquesta última hora.

0: 2:45 de la nit. Actualitzem aquesta hora el que us hem explicat a la primera mitja hora d'aquest programa especial sobre l'incendi de les Gavarres, en un foc que en el seu flanc dret, el que més preocupava, ja està estabilitzat. David Casablanques.
1: Ara falta saber que aquesta mateixa nit s'estabilitzi en el seu conjunt. Això ha de passar en les pròximes hores o minuts, perquè ens han dit que a les 10 de la nit, per tant d'aquí mitja hora. Ho avançava poc abans que comencés aquest especial informatiu al president de la Generalitat, Salvador Illa, i durant aquest programa el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha indicat que avui han aconseguit el seu principal objectiu, que era això que dèiem, estabilitzar el flanc dret, amb tot. Ha subratllat que en les pròximes hores i dies no podran abaixar la guàrdia.
2: Com que tindrem dies successius que ens bufarà aquesta marinada més reforçada i, a més, amb més temperatura, estem davant d'una situació, diguéssim, que també ens preocuparà.
1: També ha passat per aquest programa la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha donat més detalls sobre el detingut per l'incendi.
3: A priori una imprudència greu, passarà a disposició judicial i col·laboració, en aquest cas, per part de l'empresa amb el Departament de Territori per arribar fins al final i veure doncs, com ha succeït això.
1: També hem parlat amb alguns veïns. La Marta Puig, per exemple, que viu en un mas al mig de les Gavarres, ha explicat que ho tenen tot a punt per si han de marxar.
4: Tenim el cotxe preparat, amb roba, els documents importants i a punt de marxar. Els nens estan amb uns amics, al poble, a la Bisbal, i el meu home i jo ens hem quedat aquí, a la retaguàrdia.
0: Això és el que us hem explicat fins ara. Què hem d'esperar a partir d'ara, David?
1: Doncs mira, parlarem amb els alcaldes de Santa Cristina d'Aro i el de la Bisbal d'Empordà. Sabrem també què li pot passar a la persona detinguda suposadament relacionada amb l'origen d'aquest foc. Repassarem les activitats culturals que s'han cancel·lat, una de molt important, una de molt tradicional, les havaneres, a Calella, i ara de seguida, és el primer que farem ara mateix, ens explicaran quin temps ens espera en les pròximes hores amb aquesta onada de calor, la segona de l'any, que és a punt d'arribar.
0: Ara ho deia el David, enmig d'aquest incendi, molt pendents també de la segona onada de calor de l'any, que arribarà demà diumenge i que està previst que s'allargui fins aquest dimecres. Marc Teixidor, bona nit.
5: Sí, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill per una nova onada de calor que comença aquest diumenge, com deies, i amb dilluns i dimarts, atenció, com a dies àlgids. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida i el també que estigui per sobre dels 35 a la resta de la depressió central i Prepirineu. A més, les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors de Catalunya, és a dir, que seran nits tropicals. La causa de la calorada serà l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica.
0: Saludem a aquesta hora el meteoròleg de TV3 i de Catalunya Ràdio, Enric Agut, bona nit.
6: Hola, bona nit, com anem?
0: Què hem d'esperar que passi, Enric, en les properes hores? La d'avui serà una nit en què, ara ho explicava el Marc, sembla que ens costarà dormir per culpa d'aquesta calor.
6: No tot arreu, perquè comarques interiors sí que anirà baixant i com ha passat durant la nit anterior doncs podem tenir valors de 18, 19, 20 graus, 17. Però el que és la façana costanera, en alguns sectors sí que no es baixarà dels 25. Això podria passar doncs, perfectament a l'Empordà, on ja la nit passada ha estat pesada. També al Maresme, al Barcelonès, demà al matí doncs és possible que la ciutat de Barcelona al centre no baixi dels 26 o 27. I també en alguns trams de la costa de Tarragona. I com comentàveu, demà comença a pujar la temperatura i la setmana entrant estarem engolits per una onada de calor, la segona d'aquest estiu, serà llarga perquè pot durar fins gairebé divendres i amb un pic de calor que arribaria dimarts, dimecres, possiblement també dijous, amb alguns valors màxims que podrien tocar els 42 graus a les zones més escalfades del país i possiblement alguna xifra superior. És a dir, que la que se'ns tira damunt novament és una calor d'aquelles forta, d'un sol d'aquells que crema, i que també afectarà altres zones del sud d'Europa.
0: Clar, és que ara ho dèiem, tot just hem començat l'estiu, no? Tot just dues setmanes, ja és la segona onada de calor del que portem d'estiu. Hem d'esperar, per tant, Enric, que aquest serà un estiu especialment calorós.
6: Sí, sí, sens dubte. Quan comencen tan fortes les onades de calor, les calorades, sense que siguin onades de calor, doncs cal esperar un estiu que s'allargui. Amb pujades i baixades, però aquestes onades, de vegades, sí que afluixen, com va passar la setmana anterior, però després torna a revifar i després de la que vindrà, doncs vindrà una baixada perquè sempre hi ha aquestes oscil·lacions, però estem a principis de juliol i bé, seria sensat pensar que podríem tenir una altra tongada més endavant.
0: Clar, deies, la setmana que ve, ve de veritat aquesta onada de calor, és quan pujaran més les temperatures. Dilluns i dimarts hem d'esperar, Enric, que siguin els dies àlgids d'aquesta onada, i exactament sobretot, on pujaran més aquestes temperatures?
6: A veure, sobretot seria dimarts i dimecres. Dimarts i dimecres, doncs mira, estic passant els dies aquí de les temperatures màximes, i dimarts apuntant, és que surt directament en el mapa, no és que fem una aproximació, ja donen valors de 42 al Pla de Lleida, 40 a l'interior de les Terres de l'Ebre, 40 també es poden assolir a la Catalunya Central, a la Conca de Tremp, al Pirineu també arriba a 35, 36 i possiblement més, i això doncs dimecres encara podria pujar més, a part dimecres també valors propers als 38-39 a comarques de Girona. Bé, és una erupció forta d'aquelles que recorda que el planeta s'escalfa i que les onades de calor cada vegada són més freqüents, més intenses i també que afecten més territoris.
0: Clar, és que hem de fer-nos la idea de que són temperatures inusuals per a aquesta època de l'any.
6: Estarem alguns dies 7 o 8 graus per sobre del que tocaria. És a dir, el normal és que faci calor aquesta època de l'any, però tanta no. Ja portem 22 dies que en algun lloc o altre estem superant els 35 graus, 22 dies. I a més amb absència gairebé de precipitacions. Tot està molt sec. Aquí el gran problema és quan entra el vent. Quan entra tramuntana, mestral o vents a ponent o marinades fortes, doncs és quan hi ha més risc de que, a banda de la temperatura i de la humitat baixa, que es pari, no? El factor clau és el vent. Aquests dies hem tingut tramuntana i hem tingut incendis aquí, també a l'altra banda de la frontera, a França. I a França han sigut molt dramàtics perquè van cremar càmpings sencers, també. És a dir, que és el que hi ha.
0: Clar, em diràs que vaig molt enllà, igual, eh? Però quan hem d'esperar que baixin una mica aquestes temperatures? Es tocarà el pic, ara ho deies, dimarts, dimecres, i què?
6: Sí, a partir de divendres és quan començaria a baixar. Una baixada transitòria, perquè hi ha alguns mapes que indiquen que després podia tornar a pujar. Queden molts dies, és incertesa. Ara estem parlant una mica com a ciència ficció, no?, per més enllà. Però ens hem d'imaginar com unes muntanyes russes, que puja i baixa, puja i baixa, i ara estem dins aquesta atracció, podríem dir, i de moment sembla que no s'acaba.
0: Per tant, en tot cas, divendres, que començarien a baixar, parlem en condicional, perquè encara queda molt, però i ens situaríem ja amb temperatures més usuals de la època de l'any, no?
6: Sí, sí, sí. Bé, tampoc molt... No arribaríem a la normalitat, eh? Com que aquests dies estarem molt per sobre, tot i que baixi la temperatura a partir de divendres, encara estarem per sobre del que tocaria.
0: Enric Agut, meteoròleg de TV3 i Catalunya Ràdio, moltíssimes gràcies per atendre'ns i fins aviat.
6: Gràcies, eh? Fins ara. Adéu.
0: Ara ho explicàvem, l'incendi del Baix Empordà que ha obligat a confinar des del primer moment diversos municipis. Primer en van ser 7, però avui, per seguretat, se n'han afegit un més. Un dels que des del primer moment es va haver de confinar va ser Santa Cristina d'Aro. A aquesta hora podem parlar amb el seu alcalde, que és el Josep Xifra, alcalde de Santa Cristina d'Aro. Molt bona nit.
7: Hola, molt bona nit a tothom.
0: Quina és la situació a aquesta hora del seu municipi?
7: Doncs mira, la situació del nostre municipi és de tranquil·litat, perquè realment el trasbals va ser ahir. La gent que teníem, els joves, a la casa de colònies ja són cadascun a casa seva, i la urbanització que vàrem haver de desallotjar, Vallrepòs, doncs han passat la primera nit, aquesta passada, en el Santa Helena, que és un hotelet que tenim a Solius, i aquesta segona nit també la passaran allà.
0: Clar, vostè suposo que ha anat parlant amb els veïns. Quin ambient hi ha ara? Respiren una mica més tranquils des d'aquest anunci del president Illa que preveuen els bombers donar per estabilitzat aquesta mateixa nit l'incendi?
7: Sí, sí. Precisament jo ara estic conduint, que vinc de la Bisbal, que he anat a la reunió que ens han convocat, he anat al matí i ara aquesta tarda també. Llavors, bueno, ja sabeu el resultat que ens han dit, és satisfactori, perquè nosaltres tenim tota la part dreta doncs està estabilitzada, val? Que és la part que més ens implica a nosaltres en aquesta urbanització que tenim confinada. Llavors, la part esquerra esperen que en el transcurs d'aquesta nit ens puguin també confirmar que queda estabilitzada, i es manté el confinament fins demà al matí, que ens han convocat a les 9 del matí, per prendre unes determinacions, a veure quines noves podem tenir i a veure si ja podem anar estabilitzant més i arribant a la normalitat que teníem.
0: Les flames, més enllà de veure-les, malauradament han arribat a algunes cases. Sabem, per exemple, que a Calonge i a Sant Antoni, a l'urbanització de les Cabanyes, sí que ha cremat una casa que, per sort, estava buida. Entenem que no és el cas de Santa Cristina d'Aro? No hi ha cap casa cremada?
7: No. El cas de Santa Cristina d'Aro, a l'urbanització Metropòs, a part que jo mateix, amb el primer tinent alcalde i el cap de policia, hem pujat avui mateix... ha afectat alguna tanca de parcel·les, ha afectat algun jardí i algun porxo, però vivenda no l'ha afectat cap.
0: Uh-huh. Ara hem escoltat alguns veïns afectats, fins i tot alguns oients que ens han trucat per explicar el seu testimoni. El dispositiu especial que van activar ahir per acollir les persones desallotjades, en quin punt està en aquests moments? Hi ha veïns fora de casa? Quina és la previsió que us donen?
7: Sí. Tenim

0: sempre que tenim novetats, sigui del CECAT, sigui de les reunions que jo mateix hi assisteixo directament, i tenim, i a més estem presencialment els regidors en aquest punt d'acollida. Per tant, tenim a la població tranquil·la i alhora he de manifestar també que estic content, agraïda.
1: Que bé, bones notícies en tot cas. El missatge que més s'ha repetit des de Protecció Civil, els bombers de la Generalitat i fins i tot el mateix president de la Generalitat era que s'evitessin, sisplau, els desplaçaments i no anar a la segona de residències del Baix Empordà. Diria que s'ha complert?
0: Bueno, jo diria que hi ha hagut de tot. A veure, hi ha hagut gent que s'ho ha cregut i que potser no s'ha desplaçat, però si miràvem la variant, jo mateix que he hagut d'anar aquest matí i tornar quasi bé al migdia, i ara a la tarda que he tornat a anar, que ara estic amb la cap de comunicació de l'Ajuntament que m'acompanya per suposat, doncs la variant que va des de Santa Cristina a la Bisbal hi havia trànsit fluid. No sé si aquesta gent només pujava en el concert o realment es movien per les segones residències.
1: En tot cas,
0: és un tema una mica paliagut i una mica contradictori, ja. Però és així. Nosaltres, lògicament, tenim 7-9 organitzacions en el municipi. Aquest matí, particularment, hi he estat al supermercat per ajudar a anar a comprar. Llavors, hi havia moviment de segona residència, per suposat. No sé si aquest moviment de segona residència hi era des d'ahir, des d'avui, o hi passaven la setmana. Ho desconec.
1: Moltíssimes gràcies, Josep Cifra.
0: Però a la segona residència n'hi ha hagut.
1: Molt bé. Moltíssimes gràcies per atendre els micròfons d'aquest especial informatiu que estem fent a Catalunya Ràdio.
0: El que sí us he de dir, sí, i és que Santa Cristina d'Aro sí que hem complert i hem establert que aquest cap de setmana teníem l'obertura del mercat d'estiu de la Santa Market, uh-huh, i es va anul·lar. Avui, degut al confinament, tampoc s'ha obert, i la direcció espera a les indicacions que marqui la Generalitat per demà.
1: Fantàstic, doncs estarem pendents. Gràcies, Josep Cifra, alcalde de Santa Cristina d'Aro.
0: A vosaltres i a disposar. Bona nit.
1: Gràcies. Podem parlar també a aquesta hora, saludar a l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, evidentment un dels municipis més afectats per aquest incendi, és l'Òscar Aparicio. Molt bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Quina és la situació que tenen ara mateix al seu municipi?
2: Bé, com heu anat comentant, doncs controlat els francs esquerra en dues terceres parts i el franc dret. Per tant, nosaltres això és una bona notícia. En el cas del municipi de la Bisbal, a la mitjana, sobre les 3 de la tarda, hem tingut una revifada que venia per la fit de la marinada un altre cop el foc cap aquí. Hem tingut alguna columna, però bé, ho han pogut parar força ràpid i en aquests moments, doncs, tranquil·litat absoluta. Com han explicat el president, continuen les afectacions o les restriccions a la mobilitat, però en tot cas molt més tranquils per veure, doncs, això, no? Que a prop de, o en el terme municipal de la Bisbal, no tenim en aquests moments cap foc en curs.
1: Al llarg de la tarda hem anat explicant repetidament que el que preocupava més els bombers era el flanc dret. Tenint en compte la proximitat de les flames en el seu municipi, vostè ha patit per si aquestes flames acabaven arribant a les cases?
2: De fet, hem tingut alguna petita afectació amb alguna masia del terme municipal de la Bisbal, justament els que estan més al punt quilomètric 6, 7 en endavant, que són els que estaven, doncs, a la part més, comença la part més alta de les Gavarres, hem tingut alguna afectació. En aquests moments tenim coneixement que hi ha un mas que està totalment afectat. El que sí que patíem ara amb aquesta, com us deia, no? A partir de les 2 de la tarda, quan la marinada ha fet entrar de nou el foc cap a la ciutat de la Bisbal o cap al terme municipal de la Bisbal, que alguna d'aquestes capes que no havien quedat cremades amb l'inici del foc ahir, doncs això, que prenguessin i anés cada cop més, un altre cop, cap a les masies que tenim en aquí, no tant al nucli de la Bisbal, que és evident que queda més llunyà i que, per tant, era molt difícil que arribés, però sí a Sant Pol i, sobretot, les masies que tenim disperses en aquesta zona. Per sort, en pocs moments, bombers actuen molt ràpid i ho ha pogut aturar. Per tant, és veritat que, en aquest cas, el patiment està no tant pel terme municipal de la Bisbal, sinó per això, no? El temor que hem tingut durant tota la tarda i, de fet, aquests dies, que saltés el perímetre i que anés, doncs, això, direcció gira.

0: Girona, Cassà, etc. Per tant, aquestes 30.000 hectàrees que no havien tingut afectació i que en cas d'hagués saltat doncs hagués provocat una dificultat enorme pels serveis d'extinció.
1: Fa tot just una hora el president de la Generalitat anunciava que en els propers minuts, de fet, cap a les 10 de la nit ja es podrà donar per estabilitzat aquest incendi que ha cremat més de 2.000 hectàrees. No sé si en aquesta hora ha pogut parlar ja amb alguns veïns i si els veu ja més tranquils.
0: Sí, la gent està molt més tranquil·la. Quan s'ha fet aquest anunci, doncs nosaltres també per les xarxes municipals ho hem fet, perquè s'ha de tenir responsabilitat, això és evident, però també s'ha de tranquil·litzar una miqueta la gent, no? Perquè a vegades la falta d'informació o el neguit aquest doncs, pot provocar situacions que no són agradables per ningú. Per tant, hem anat donant la informació i el fet de que sortís el president i digués que estava en aquesta fase tan avançada per poder estabilitzar ha fet que tranquil·litzés la població. Cert, no?, que les àrees que estan més properes al foc i, com us deia, no?, el nucli de Sant Pol i aquestes masies que tenim doncs, en aquest cercle o en aquesta àrea d'afectació, doncs, encara no els hi podem donar resposta, no els podem encara reallotjar a les seves cases o permetre l'accés i, per tant, és el nucli de població que hem fet això, trucades individuals per explicar la situació i per dir que segurament demà, a partir de demà, si, i sempre amb aquest condicional, no?, si passem la nit bé i no hi ha cap revifada, doncs que tindrem més fàcil, primer, comprovar l'estat de les seves cases i, segon, estar més a prop de que puguin tornar-hi.
1: No sé si tenen comptabilitzat el nombre de veïns que han estat desallotjats.
0: En aquests moments que haguem pogut contactar, que ens hagin vingut a demanar ajuda o, com a mínim, a comentar la situació, tenim tres parelles de veïns que estan fora. Una la tenim en el geriàtric municipal, és una senyora d'edat avançada, més de 90, que per precaució, per el seu estat de salut, doncs ja el primer dia la vam desallotjar i per tant està en el geriàtric municipal, com dic, i després tenim dos nuclis familiars més, que amb la revifada que hi ha hagut avui, doncs se'ls ha desallotjat per part de bombers i els hem trobat allotjament amb familiars i amb amics.
1: Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, moltes gràcies per atendre'ns i per fer-nos aquesta fotografia de com està ara mateix la situació en el seu municipi.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Parlem ara de l'origen d'aquest foc que ha cremat més de 2.000 hectàrees a les Gavarres, al Baix Empordà. A hores d'ara, tot apunta que l'origen van ser els treballs amb una radial a prop de la carretera i sabem que hi ha una persona detinguda. De fet, el govern ja ha anunciat que investiga l'empresa de l'operari detingut per provocar precisament aquest foc amb una radial. Volem saber una mica què passarà a partir d'ara amb aquest detingut i quines conseqüències legals tindrà. Per això podem saludar a aquesta hora el Nacho Parra, que és advocat laboralista del col·lectiu Ronda. Nacho, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: L'home, ara ho dèiem, que ja està detingut, utilitzava, sembla ser, l'eina en una zona on estava específicament prohibit fer-ho, perquè es trobava sota el nivell 3 d'aquest pla alfa. Per tant, ens preguntem, legalment, a quina pena s'exposa el detingut per l'incendi i si estem clarament davant d'una imprudència?
2: Doncs mira, legalment, evidentment, si existeix una imprudència, el Codi Penal imposa penes de presó a les quals podria enfrontar-se aquest treballador, però podria enfrontar-se també l'empresa. Al final, o sigui, no podem oblidar que aquesta persona no està fent treballs de manera autònoma, sinó està fent treballs contractat per un tercer. Jo crec, a més, que és important posar el focus en aquest punt, bàsicament perquè en un plànol hipotètic sí que pot existir una responsabilitat única i exclusiva d'una determinada persona, en aquest cas d'un treballador, però un plànol de probabilitats és molt difícil. I parlem d'això perquè, evidentment, existeix una responsabilitat empresarial, perquè, d'una banda, és l'empresa qui és responsable de l'execució d'aquells treballs que té contractats. En segon lloc, és l'empresa, evidentment, qui és responsable també de la coordinació amb l'administració. I és l'administració qui dicta si estem en una situació d'emergència, si existeix un pla d'emergències i qui activa aquests plans que implicaran, en qualsevol cas, la impossibilitat d'executar uns determinats treballs. És l'empresa qui indica a les persones que treballen, no? com a qualsevol altra feina, doncs què s'ha de fer, com s'ha de fer i on s'ha de fer. És qui posa a disposició els mitjans materials. Si tenim en compte que el que estem parlant és que possiblement l'incendi estigui originat per la guspira o per les guspires que s'han emès amb una radial, evidentment aquesta radial, si són treballs que s'han fet per part d'un operari, doncs aquesta radial serà de l'empresa, és l'empresa qui ha posat a disposició aquesta radial. I per últim, hi ha un element que per nosaltres, des d'un punt de vista estrictament laboral, és elemental, i és que si jo estic fent uns treballs de manteniment i aquests treballs són impossibles de fer perquè existeix un risc molt elevat d'incendi, evidentment l'empresa té tota la potestat de poder suspendre l'activitat. I no estem parlant d'una situació anòmala. Vull dir, suspensions de l'activitat, no? El que durant l'època del Covid es van fer molt famosos, els ERTOs, es poden dur a terme. Vull dir, si jo he d'executar uns determinats treballs i aquests treballs són impossibles d'executar, per què? Perquè el risc que tenen són molt elevats, doncs jo com a empresa tinc el dret i l'obligació de suspendre l'execució d'aquells treballs i tinc les eines legals per poder fer-ho sense cap mena de problema. Llavors, posar el focus en la individualitat d'aquella persona, a mi em costa veure-ho, em costa veure-ho.
1: S'ha dit que aquesta era una empresa subcontractada pel govern. No sé si això canvia alguna cosa.
2: No canvia res. Bueno, o sigui, pot canviar en... Personalment, crec que pot canviar en termes, evidentment, de responsabilitat també política. Perquè si és una activitat que està subcontractada directament per l'administració, home, l'administració també té l'obligació de vetllar perquè en tots aquells treballs que subcontractin s'executin en les millors condicions. Si parléssim, per exemple, de prevenció de riscos laborals, és a dir, d'un hipotètic accident de treball que hagués succeït en una zona en la qual s'estan desenvolupant uns treballs que ha subcontractat la pròpia administració també assumeix la responsabilitat i assumeix una responsabilitat en termes de coordinació d'aquesta activitat preventiva. Doncs crec que políticament estem en el mateix supòsit, és a dir, també hi ha una responsabilitat en termes d'actuació preventiva en la qual podria incórrer l'administració. Desconec els detalls del cas concret. Desconec si la pròpia administració, el propi govern, havia indicat, no?, a aquestes subcontractades, aquestes empreses subcontractistes, que no es podien executar aquests treballs, o que no es podien fer servir determinades eines, o que en determinades zones aquelles feines que poguessin generar guspires no es podien dur a terme. I, evidentment, existeix una responsabilitat si no es va fer per part de l'administració i, evidentment, existeix una responsabilitat de l'empresa perquè, lògicament, és la seva activitat i perquè, lògicament, tenien l'obligació de conèixer quina situació existia i quins treballs es podien o no es podien dur a terme. Vull dir, és part de la seva pròpia feina, és part de la seva pròpia activitat. Per tant, hi ha una responsabilitat inherent, en aquest cas, en termes empresarials.
1: Ara s'espera que l'operari passi en les pròximes hores a disposició judicial. Veurem quins són els propers passos i què hi diu l'empresa. En tot cas, Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda, gràcies per atendre'ns i veurem a veure si properament, les pròximes setmanes, en tenim més detalls.
2: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
1: Cinc minuts i seran les 10 de la nit. Especial informatiu per explicar l'última hora d'aquest incendi que ha afectat més de 2.000 hectàrees a les Gavarres, al Baix Empordà, i que la bona notícia a aquesta hora és que en els pròxims minuts, a les 10 de la nit, es podrà donar ja per estabilitzat. És el que preveuen els bombers i el que ha anunciat avui a la nit el president Salvador Illa. Un dissabte 4 de juliol que avui, en principi, era dia de veneres. Tot estava a punt per celebrar la 59a cantada d'havaneres a Calella de Palafrugell, però seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergència davant la proximitat del foc, finalment aquesta tarda s'ha decidit cancel·lar-la. També ha quedat suspès el concert dels Amics de les Arts que s'havia de fer demà diumenge. Per això volíem saludar a aquesta hora la Laura Millán, que és alcaldessa de Palafrugell, que està molt vinculada també a la vida cultural de Calella, perquè ens expliqui com s'han tomat aquesta cancel·lació de les havaneres. Senyora Millán, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Durant tot el dia hem estat molt pendents, eh? Semblava que manteníeu l'audició, però finalment no ha estat possible. Ha estat una decisió recomanada o obligada, donades les circumstàncies?
3: No, sempre, ja des d'ahir, que estem en contacte amb el CECOR, amb el centre que hi ha de coordinació aquí a la Bisbal, i la veritat que sempre ens han anat passant tota la informació i ens han anat dient, en tot cas, el que eren recomanacions, el que eren obligacions, el que eren, doncs, com ells estaven observant, i en principi aquí al municipi de Palafrugell no hi havia cap afectació que pogués ser imminent, greu, o que haguessin d'adoptar cap restricció, i anàvem doncs, actuant segons les informacions que ens anaven passant, anàvem prenent les decisions en cada moment, sempre han sigut decisions que hem pogut reflexionar i anar-les aprenent pausadament, gràcies a que teníem doncs, tota aquesta informació directa, tant a nivell polític com a nivell tècnic, per part de les persones que estaven en aquest centre de coordinació aquí a la Bisbal d'Empordà. I la veritat que bé, en el moment que l'acabes prenent, que eren sobre 2:45 de la tarda, doncs hi ha un punt de pena, de resignació, no? Perquè per al nostre municipi doncs, és un acte molt important que mou a molta gent, que gairebé estàs un any programant-les, no? I organitzant-les, perquè doncs, realment vols que aquell dia doncs, funcioni bé, que tothom ho gaudeixi, però entenem perfectament doncs, la situació i sempre molt pendents de tot el que ens deien i posant-nos a disposició sempre. Jo la idea amb la que hem estat treballant juntament amb el cap de seguretat del nostre municipi, de la nostra policia, era que nosaltres, si fèiem l'esdeveniment, poguéssim complir amb el pla d'autoprotecció, però que el primer és posar a disposició a tots els nostres mitjans, ja siguin personals o de recursos materials o equipaments que es poguessin necessitar a disposició dels municipis, no? I de la comarca, si així ens ho requerien. I, per tant, que els esforços havien d'anar cap a això, cap a la seguretat, cap a donar el nostre suport en allà on pogués ser. Quan tot això ens deien que no feia falta, que de moment no era necessari, que no hi havia una afectació per al nostre municipi, que no requerien d'aquests serveis extres i que tenien suficients dotacions en tot el que necessitaven. Doncs després sempre coordinats amb ells de si hi havia cap problema perquè poguéssim tirar endavant, tant en mobilitat com en seguretat, i sempre ens han anat dient que sí, que podíem anar fent fins que a 2:45 doncs, han trucat a tots els alcaldes que quedàvem afectats per aquest confinament. I així doncs, ens han trucat també nosaltres i ha sigut aquell moment que he dit doncs, aquí aturem i
1: s'ha cancel·lat ja definitivament.
3: I cancel·lem definitivament, i com que de cares de demà no sabíem com evolucionaria, però sí que evidentment tot el muntatge que tenim allà tampoc podíem deixar-lo més temps si realment no fèiem la cantada de veneres i en coordinació amb l'organització dita que doncs, hem decidit cancel·lar-ho.
1: Molt bé, Laura Millán, alcaldessa de Palafrugell, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort.
3: Gràcies a vosaltres, merci.
1: D'un minut i seran les 10 de la nit. Aquí acaba aquest especial informatiu que hem fet amb els serveis informatius, emissió conjunta, Catalunya Ràdio i 3Cat Info, per explicar l'última hora de l'incendi, per explicar, en definitiva, una bona notícia, i és que els bombers preveuen donar per estabilitzat en els pròxims minuts, en les pròximes hores, aquest incendi de les Gavarres al Baix Empordà, que ha cremat més de 2.000 hectàrees. Els veïns respiren més tranquils, hem parlat amb els alcaldes, hem parlat també de l'origen del foc, amb advocats laboralistes, per veure les conseqüències legals que tindrà. En tot cas, aquí acaba aquest especial informatiu amb bones notícies. Estabilitzat l'incendi.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bona nit, us informa Marc Teixidor Valls. Cap a aquesta hora es podria donar per estabilitzar l'incendi que ha cremat unes 2.200 hectàrees a les Gavarres, al Baix Empordà. L'operatiu es comença a retirar des del centre de comandament a la Bisbal d'Empordà. L'espera que demà, quan despunti el dia, es puguin reprendre les tasques d'extinció. De moment, tornem al centre de control, on encara hi tenim la Laia Claret, per saber si poden donar per estabilitzat aquest foc properament. Bona nit, Laia.
6: Hola, bona nit. Doncs ara un quart de 10 està previst que compareguin la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també el cap dels bombers, David Borrell, precisament per veure si donen aquesta notícia, una notícia que fa pocs minuts, pràcticament una hora, avançava el president de la Generalitat, i és que els bombers han estat treballant tota la tarda per contenir el flanc dret, que tenia un potencial de 30.000 hectàrees que podia cremar. I el president Salvador Illa explicava la situació i la previsió.
7: El tenim encara actiu, però amb una evolució, dit amb tota la prudència, amb una evolució favorable. El flanc dret s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt. La previsió és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzat.
6: Per tant, molt pendents d'aquesta compareixença. Laia Claret, Catalunya Ràdio, la Bisbal d'Empordà.
5: Més notícies, Sara Riera.
8: Malgrat aquesta previsió imminent que l'incendi s'estabilitzi, hi ha veïns que no les tenen totes perquè, segons ens han explicat, la informació que els han donat ha anat canviant moltíssim durant tot el dia. Ignasi Casamitjana viu a la urbanització Bellrepòs de Santa Cristina d'Aro i encara no ha pogut tornar a casa.
9: Com a veïns que estem preocupats per la nostra vivenda i com va el foc, pues és com una muntanya russa. Et diuen una notícia bona i cap d'unes hores et diuen una dolenta. I anem així.
8: El cas de Marta Puig, que viu en un mas al mig de les Gavarres, és molt gràfic.
10: Tenim el cotxe preparat amb roba, els documents importants i a punt de marxar. Els nens estan amb uns amics al poble, a la Bisbal, i el meu home i jo ens hem quedat aquí, a la retaguàrdia.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta implicació en la mort a trets d'un menor de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, dijous passat. La investigació, que continua oberta i sota secret de sumari, està mirant d'identificar el grup de 4 o 5 persones que van perpetrar l'atac contra l'adolescent colombià, que feia mig any que havia arribat a Catalunya. La consellera d'Interior, Núria Parlon, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha garantit que aquest crim no quedarà impune.
11: És que ens deixarem la pell per detenir a tots aquells que han estat implicats en aquest fet greu, colpidor, i, òbviament, doncs, perquè les armes de foc al nostre país doncs, deixin de provocar-nos incidents de la gravetat del que vam tenir l'altre dia. Aquesta detenció és important, encara es continua treballant amb aquesta investigació, perquè probablement hi ha alguna persona més implicada i el que volem és que quedi clar que no hi haurà impunitat.
8: A l'Iran, milers de persones omplen els carrers de Teheran en el primer dels 6 dies de funeral del seu líder espiritual, Ali Khamenei, però sense que el seu fill i successor, Mojtaba Khamenei, hagi estat vist en públic encara. En aquestes marxes se senten crits contra els Estats Units, el president Donald Trump i crides a la revenja.
5: I a Madrid està en marxa la manifestació de l'orgull LGTBIQ+, i més gran d'Europa, que enguany coincideix amb els 50 anys de la primera marxa. Una manifestació que arriba pocs dies després que el Congrés aprovés penalitzar amb 2 anys de presó les teràpies de conversió, i que reclama continuar avançant en els drets del col·lectiu. Alba Gil, bona nit.
12: Molt bona nit. Sí, diu l'organització que ja són més d'un milió les persones que en aquests moments recorren al centre de Madrid en aquesta marxa que, més que una manifestació, és una festa reivindicativa aquest any amb el lema Els carrers amb orgull, dissidència i resistència. Una marxa que ha arrencat a les 7 amb batucades, banderes, pancartes i consignes racistes i també antifeixistes. S'han sentit crides a no fer ni un pas enrere davant la onada ultra al món. També crítiques a l'alcalde Almeida per la seva absència. De fet, els organitzadors demanen un pacte d'estat contra els discursos d'odi i alerten de l'augment de les agressions de la mà del creixement de l'extrema dreta. Alba Gil, Catalunya Ràdio, Madrid.
5: La Ludwig Band entusiasma el públic del Canet Rock amb un concert curt però intens. Ginestals, Catarràs 31, Fa molt a fumiga, faran ballar els assistents fins que surti el sol. Canet de Mar, Marc Ruiz.
13: Anar a un concert de la Ludwig Band és com tenir al davant The Band o Bruce Springsteen en els seus millors temps. I a més, les seves lletres tenen a veure amb tu. Aquesta narrativa poderosa i la gran qualitat dels músics que elaboren un folk rock clàssic forma part de la raó del seu èxit. Han vingut amb el disc pel barri es comenta sota el braç. I sí, han sonat moltes cançons de l'àlbum. El teu amor, Millor amb ell, La genial on has passat aquesta nit, però també grans clàssics com El meu amor se n'ha anat de vacances, S'ha mort l'home més vell d'Espolla, que va ser el seu primer gran èxit, O Manela, no vull currar per vostè, una mena de Maggie's Farm a la Ludwig i que fins ara acostumava a ser el Bis. Però això ha canviat perquè ara la cançó que tothom espera és Xavier, el tècnic de so, amb una conversa que s'ha fet viral i que tot el Canet Rock ha cantat de dalt a baix. Ginestà, els Amics de les Arts o Buhos són els guns dels artistes que faran ballar el públic del Canet Rock fins que la fúmiga tanqui el festival quan surti el sol.
14: Els esports, Francesc Ripoll.
15: I on es vingui agora és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el Visma s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I el Mundial de Futbol al Marroc és la primera selecció classificada pels quarts de final després de guanyar el Canadà per 0-3. A les 11 de la nit, hora catalana, comença el Paraguai-França.
4: Fins aquí les notícies.
16: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
17: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
18: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
16: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
19: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
16: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3Cat.
21: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
22: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.

0: Solidaris. Mercè Folch.
1: I si paressin un moment. Per respirar.

0: Solidaris. Tothom té una història.
1: Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. Comencem amb el Lux Tour de Rosalía a Barcelona.
2: A mi jo crec que el cor m'anava a venir, però per una raó molt concreta. I és perquè estic cantant a la meva ciutat.
1: O amb la gira de concerts de Bad Bunny.
3: Debí tirar-me foto de cuando te tuve. Debí darte más beso y abrazo las veces que pude.
1: Aquests són dos dels grans esdeveniments musicals dels últims mesos a Catalunya. Milers de vídeos i de fotografies penjades a les xarxes van servir perquè els que no van ser-hi poguessin seguir els concerts pràcticament en directe i comprovar com de bé s'ho passaven els que sí que van aconseguir entrades. Davant del bombardeig constant de propostes, que no són exclusives de la música, de l'allau de desitjos imposats per l'algoritme, molts joves i no tan joves viuen amb ansietat el fet de no ser-hi presents, de no poder viure el mateix del que s'experimenta a l'altra banda de la pantalla. Aquesta por de perdre's alguna cosa important, de quedar-se fora, té un nom, FOMO, l'acrònim de Fear of Missing Out, en català pansa, la por de no ser allà. Ara bé, davant d'aquest fenomen alimentat per un sistema consumista, ha emergit un nou concepte que li fa de contrapès, el JOMO, el Joy of Missing Out, és a dir, el gust de no ser-hi, el fet de no consumir. Com explica el filòsof Juan Evaristo Valls Boix, en temps accelerats, aturar-se i mandrejar es converteix en un gest revolucionari. Al programa d'avui parlarem amb Valls Boix, però també sentirem com viuen el que es considera l'angoixa més estesa dels nostres dies, persones de totes les edats i unes companyes de redacció que viuen de monitoritzar les xarxes i el FOMO dels famosos.
4: No us vaig veure el Cabró Rock.
5: Evidentment, és que només faltaria.
4: Molta gent em va demanar per vosaltres que si us passava alguna cosa, i dic no, tenien altres compromisos.
5: I que havíem treballat el dia abans molt dur, al teatre.
6: I el mateix dia?
5: Ai, el mateix dia, clar, era el mateix dia.

0: Juliana Canet i Marta Muntaner, ànimes del que no surti d'aquí. Quina alegria tenir-vos avui als Solidaris. Això és, vaja, és un maig d'aquells una mica inexplicables, eh?
1: Hola, Mercè.
2: Nosaltres,
1: sí, molt il·lusionades. És que nosaltres som companyes, eh?
0: Som companyes de redacció, i tant.
2: És un crossover inesperat per l'audiència, però per nosaltres és el dia a dia.
0: Exacte.
2: Estem allà en la mateixa oficina.
0: La Juliana i la Marta són companyes de redacció, tal com bé dèiem, i les persones més indicades per parlar d'un dels fenòmens del nostre temps, el JOMO, l'acrònim de Joy of Missing Out, la por de no ser allà. És a dir, un concepte que contrarresta el FOMO, que és el Fear of Missing Out, o el que és el mateix, la por a perdre's alguna cosa important, a quedar-se fora. Abans de començar a parlar amb vosaltres, sentim aquests testimonis.
3: Hola, bones. Em dic Marc Andreu i tinc 31 anys. I sí, tinc FOMO. Tinc molt de FOMO, o com diria mal que no surti d'aquí, tinc pansa.
4: Em dic Bet, tinc 21 anys i considero que no sóc una persona amb molt FOMO, però sí que m'agrada estar bastant pendent del que fan els meus amics.
5: Em dic Juanma i tinc 50 pocs anys. He hagut de buscar això de què vol dir FOMO.
6: Em dic Maria Pardo i tinc 23 anys. Podria dir que és una malaltia, entre cometes, que pateixo, perquè sempre tinc la necessitat d'estar a tots els llocs.
3: I em fa sentir com fins i tot una mica d'angoixa de no poder estar a tots els llocs. Em costa molt realment gestionar-ho i és una cosa que ara m'obro una mica. Estic intentant treballar al psicòleg perquè no pot ser. A vegades també s'ha de saber estar a casa.
5: Si ho penses, és evident que tothom hem de perdre coses.
6: Mai acabo de disfrutar del tot el 100% cap experiència perquè sempre penso o sento que podria estar en un altre lloc passant-m'ho millor.
4: I les xarxes socials tipus TikTok, Instagram, les utilitzo també bastant. Considero que sí, que estem molt bombardejats de propostes i aleshores aquí el problema principal és que molts cops costa dir que no.
5: Tinc WhatsApp i tinc un mail que sobretot fa servir a la feina. I crec que poc més.
6: Passo moltes hores al dia enganxada al mòbil mirant la vida de la resta de persones.
3: Sí que és veritat que a la vegada hi ha molts inputs externs que et provoquen a voler fer coses i estar constantment amb aquesta dopamina de TikTok, diguéssim.
5: I tant que puc estar sense fer res. M'encanta estar sense fer res.
4: Costa a vegades estar sense fer res. Per tant, intento tenir doncs, els dies bastant ocupats, sobretot en els moments lliures, doncs intento quedar amb els meus amics.
6: Sempre he de fer alguna cosa, sempre he de tenir la tele posada, música posada, inclús dues coses alhora, o sigui, sobreestimulació a tope.
3: Hem d'aprendre més a avorrir-nos, o almenys jo segurament. Quan no treballo, sí que intento buscar bastants plans, o sigui, més d'un pla al dia per poder no estar tan a casa, de sobte.
6: Tinc la sensació de que els joves ara estem últimament funcionant molt en automàtic, no? Hem de fer tantes coses o se'ns demanen tantes coses que, i a vegades he pensat, mira, i si deixo d'estudiar i de treballar el que porto tants anys treballant i decideixo marxar de viatge a un altre lloc a descobrir món.
3: Tenir FOMO no està bé. Tenir FOMO vol dir que fas les coses pels altres i no per tu mateix. Llavors, millor tenir JOMO, que vol dir que tens una mica més de temps per tu. Sí, haig de deixar de tenir FOMO.
7: Tens un exèrcit darrere, la vida i un cor que batega, que rebentin la culpa i la pena, que fa baixada i això no frena.
0: El Marc Andreu, company vostre, el que no surti d'aquí. Vosaltres, de quina lliga sou?
1: Jo sóc de la lliga del JOMO, Joy of Missing Out. Jo sóc feliç d'estar a casa meva i potser sí d'anar consumint tots aquests stories dels concerts de la Rosalia, d'en Bad Bunny, que hem vist tant aquestes últimes setmanes, però feliç de la meva decisió d'haver-me quedat al sofà.
2: Jo em passa, ara ja amb l'edat que comencem a tenir, que crec que quan estic en una festa tinc FOMO d'estar a casa meva, que això és el millor que et pot passar a la vida, saps? I llavors selecciono molt millor els plans. Sí que és veritat que crec que tot això del FOMO per mi va anar molt vinculat com a l'etapa de l'adolescència. Saps? Una etapa en què t'estàs descobrint, que encara no saps molt bé qui ets i, per tant, què vols, què et ve de gust, i et sembla que si et perds un esdeveniment és aquell moment que l'exclusió social fa tanta por i vols pertànyer tant al grup, et perds un plan i sembla que s'enfonsa el món. I a mi, saltar-me un dia a baixar a la plaça a menjar pipes amb les meves amigues era el pitjor que em podia passar perquè sentia de veritat que em quedava fora totalment, no? Amb els anys tot això ho relativitzes i comences a valorar més el temps per tu i sobretot que quan facis un plan sigui des del gaudi i no des del dir soc aquí perquè tothom hi és o perquè m'han bombardejat tant amb la idea que val la pena de ser-hi que fitxo, no?
1: O sigui, la pansa es cura amb l'edat.
2: A mi m'ha passat així. O m'ha semblat que és l'edat. Poder no és l'edat i és que ja tinc una feina que m'omple o que... Jo què sé, saps? O al revés, jo també cada vegada tinc més... No diria ansietat social, saps? Però que em molesta més estar en espais amb molta gent, amb i això també fa que tingués menys FOMO, inevitablement.
0: Però, clar, teniu les feines que teniu.
2: Que què vols dir?
0: Que teniu unes feines de socialitzar, no? De saber, de seguir...
2: Sí, absolutament.
0: Llavors això, sí. Això condiciona moltíssim.
2: Sí, jo també ho penso, que si tinguéssim una feina que estiguéssim molt tancades amb les mateixes tres persones cada dia, tot, segurament ens vindria de gust després anar a l'últim festival de moda, no?
1: I ara, segurament. En
2: canvi, ja tenim una feina molt estimulant i necessitem rebaixar.
1: També estava pensant que justament per la feina que fem i per com ens agrada, Juliana, tu i jo que vam de dir que ens hem curat del FOMO de la pansa, però els dies que no podem fer programa perquè anem gravades o que aquell dia és festiu i passa alguna cosa grossa del nostre món, jo què sé, tal parella ho ha deixat, tal parella anuncia que es compromet i no ho podem comentar en directe i ens morim per venir urgentment a Catalunya Ràdio, interrompre la programació i posar-nos aquí a fer un directe.
2: És que, de fet, tens raó que... Bueno, crec que el nostre diagnòstic, doncs, és addicció a la feina.
1: Sí, també és possible.
2: És quan més FOMO sentim, o, per exemple, quan hi ha un esdeveniment que l'estan cobrint tot de companys i jo ho veig i no hi hem pogut anar pel que sigui...
1: Una catifa vermella, coses així.
2: Em torno boja. Això sí que em genera un FOMO horrible.
1: També és una barreja de gelos, no? Perquè crec que ens passa una mica això. O sigui, el FOMO també vindria a ser aquesta cosa d'enveja, de dir per què tu sí i jo m'he quedat aquí o per què tu sí que tens entrada i jo no.
2: Voler pertànyer en un grup on tu no formes, on tu no hi ets.
0: Ara, mirant tot el que heu fet al llarg d'aquest any, no? El programa de ràdio, el de tele, el que no sortí d'aquí, el Descobert, els shows al teatre que heu omplert, la Juliana al Club Tàndem, les teves col·laboracions, Marta, a Televisió de Catalunya, a TV3. Clar, laboralment, això que dèiem, no? El fet de ser autònomes us fa que hagueu d'estar presents, no? Aquesta presència constant.
1: Doncs sí, és una espècie de, veure, queda molt malament dir-ho, però com una espècie de relació d'esclavatge, perquè tu tens aquesta sensació que si desapareixes et deixaran de trucar. Aleshores, sí, ens agrada molt la nostra feina, però també estem mig obligades a estar molt visibles, i més si ens segueixen trucant. No sabem quan deixaran de trucar-nos, i per tant ho hem d'aprofitar. Jo visc una mica amb aquesta mentalitat, perquè també és el que ens van explicar a la universitat, almenys a mi, quan hi vaig anar, no, allò de dir, és que encara hauríeu d'estar agraïts de tenir feina. Doncs jo visc amb aquesta mentalitat.
2: Sí, una mica tens aquella sensació de no saber quan torna a passar el tren i que ho has d'aprofitar. I també crec que la relació d'esclavatge existeix perquè ens agrada molt aquesta feina.
1: Moltíssim.
2: Que no és només la dependència econòmica, ja el potser perdo aquest tren i ja em quedo sense curro, és el realment voler-ho fer també des del plaer, no? Que totes les oportunitats que t'arriben són divertidíssimes, és poder treballar del que t'agrada, llavors no seràs tu la xula que diràs, mira, doncs ara em quedo a casa perquè aquesta feina no la vull fer. No, perquè la necessites, però és que a part tu passes genial.
1: Perdona, estava pensant en una cosa que tu costumes a dir, Juliana, que quan prenem decisions ens regim per les tres P's, no? Que poden ser el plaer, el prestigi o la plata. I a mi m'agrada afegir també la P de passió, que crec que també ens representa moltíssim. O sigui, sí que el plaer, però també aquesta cosa com de dir... Ens encanta la nostra feina, és que és addictiva.
2: Sí, sí, ho és. També és addictiva perquè et genera una reacció immediata per part de l'audiència, vull dir que si barreja la dopamina, vull dir, hi ha mil factors, no? Que no és només el disfrute pel disfrute, però bé.
0: I després, clar, això que dèiem, no? La fina línia, no? Entre la vida personal, professional, aquesta passió, no? Que t'acabes identificant amb la feina que fas, no?
2: Tu tens FOMO, Mercè?
0: L'he perdut, el FOMO. Abans sí.
2: Era o sigui, és edat, eh?
1: És l'edat.
0: D'anar a concerts, de ser-hi, de ser present, no? I ara, escoltant-vos, he fet allò, una regressió anys enrere, no? De voler ser als festivals, de voler ser present a les, no? A les presentacions, de llibres, conferències, cinema, teatre... I, clar, la cosa es va rebaixant perquè... Venen més obligacions i, per tant, no pot ser-hi present, no?
2: Però sí que penso que deus tenir FOMO d'altres coses, saps? D'aquell cafè al matí, el dissabte, que ja l'estàs desitjant i que quan saps que algú se l'està fent i tu no te'l pots fer aquell dia i et mors de ràbia perquè el voldries estar fent tu. Vull dir que el que dèiem, no? Que el FOMO jo crec que sempre el tens perquè sempre ja tens la sensació que hi ha un pla millor que podries estar fent.
1: Sí.
2: Però no necessàriament ha de ser el pla de moda, el festival, la cosa més social possible. Podés estar a casa teva llegint un llibre el dia que et toca fer el sopar d'empresa.
0: Exacte. També és veritat que els continguts del vostre programa s'alimenten, no? D'aquest FOMO.
2: Jo crec que el nostre programa funciona pel FOMO que generem.
1: Bueno, és que aquesta és l'altre. Tenim molta audiència que ens comenta cada vegada que ens veu als teatres o que podem parlar amb ells, que diuen, és que tinc fomo de no ser amiga vostra. Saps? És a dir, de formar part d'aquesta comunitat i quan us escolto, sento que sóc una quarta persona o una cinquena persona que s'ha afegit en aquesta taula i que està comentant els temes amb vosaltres. Mm. I jo penso que això és molt positiu.
2: Totalment. És que jo crec que és el que fa que un programa d'entreteniment funcioni, sense voler-nos comparar amb formats de gran èxit, però, per exemple, una Operació en Triunfo funciona perquè tu, com a espectador, vols formar part d'aquella colla d'amics que s'està generant. Ho veus des de fora i tens un fomo espantós de no ser aquella casa, per molt que no t'agradi la música. Veus La Gran Cita, voldries estar allà, no?, coneixent gent i enamorant-te, i és el que fa que t'enganxis a aquests formats. I crec que el que no surti, en menor mesura, passa això.

0: Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, estem parlant amb la Juliana Canet i la Marta Montaner, ànimes del que no surti d'aquí, del JOMO, aquest fenomen conegut com el plaer de perdre's qualsevol esdeveniment. I no passa res, no? Aquest perdre's. Quin paper juguen les xarxes socials
1: tot,
0: amb tot plegat?
1: Tot. Sí, tu l'endemà del primer dia de Primavera Sauna aquest any, que havia plogut moltíssim, que tots els instastories eren horribles, tenies un JOMO impressionant, pensaves les ganes que jo pogués tenir d'anar a aquest festival se m'han passat tot perquè has vist Instastories i poder aquella gent s'ho ha passat genial, però tu has vist aquelles imatges, te'ls imagines humits amb els mitjons molls i dius jo no vull ser allà. La mateixa situació, però tu l'endemà veus aquell concert d'aquell artista que tant t'agrada, o no cal ni que t'agradi tant, senzillament poder l'artista de moda, aquella noia que s'ha trobat aquella altra, i tot de fotos de que s'ho han passat tan i tan bé, i tens una mica de sensació de que t'has perdut alguna cosa tan important quedant a casa teva dormint.
2: Però és molt curiós perquè el concert, de fet, ja l'has vist. I ens ha passat amb els stories que hem vist tots dels concerts de la Rosalía, els de Bad Bunny. Et sabies de pe a pa l'inici del concert, quina seria l'actuació sorpresa, ho sabies tot, i igualment volies ser allà. I això és per aquest efecte. Mm. I segurament, si estiguessis allà, mirant el concert, estaries també amb el mòbil en comptes de gaudir el moment. Llavors, crec que tots també som una mica esclaus d'aquesta manera de funcionar les xarxes.
1: Sí.
2: Volem repetir el mateix que ja hem vist per stories. És a dir, no volem veure sense la pantalla,
1: volem
2: veure amb el mòbil davant.
1: El meu amic Abraham sempre diu, jo, Juliana, pensa que veig la vida amb 16-9, o sigui, amb la mida del mòbil.
2: Clar...
1: Estic pensant en la foto, no? I després és veritat que a mi el que m'ha curat una mica del FOMO, justament, i del FOMO que generen les xarxes, és saber que després, i per experiència, no?, que després vas a aquest mateix concert i no t'ho passes també, perquè el que no t'ensenyen és les cues infinites, que no t'arriba bé el so, jo què sé, tots els problemes que pugui haver-hi.
2: El marxar,
1: que amb els viatges.
2: El marxar d'aquests llocs.
1: Infernal.
2: És un infern.
1: Tu veus la imatge a xarxes socials i t'imagines tota la resta del paisatge, i en realitat moltes vegades poder el que hi ha al costat és una deixalleria, m'entens? I t'estan ensenyant el racó bonic del mar. I això amb els anys i l'experiència aprens que tot el que has vist als Instastories no és veritat.
2: Jo diré que ho vaig passar malament al concert del Bad Bunny que vaig anar a Madrid fa dues setmanes. Vaig fer l'exercici de dir, deixo el mòbil. Una estona només, eh? I ho estava patint. Patia perquè deia, i si... No me'n recordo en el futur d'aquest moment, d'aquesta cançó. Però és veritat que aquests vídeos després no els tornes a mirar mai més.
0: Aquí,
2: què fas?
0: Aquí volia anar jo, en el sentit de que el lleure s'ha convertit com un altre àmbit de la nostra vida, amb un lleure productiu. Mm. Hem d'estar produint reels, produint interaccions, penjar que som al lloc, no? I després de què es fa d'aquest contingut. Ho penseu així, aquest lleure productiu, que forma part també d'aquest sistema en el qual estem vivint?
1: Clar, és que en el meu cas, que jo també em dedico realment a la creació de contingut i, per tant, a vendre la meva vida privada a través de les xarxes socials, és que tot es barreja moltíssim. Jo vaig a un concert i si penjo un Instastory i això genera unes visualitzacions, després a mi em compraran un vídeo o no, depèn de quina marca, perquè he fet aquestes visualitzacions.
2: Bueno, és que tu de vegades vas a festivals cobrant.
1: Exacte.
2: O convidada per una marca.
1: Llavors tot es barreja moltíssim, efectivament, i sí que et sents encara més amb la pressió de gravar les coses i publicar-les. Però és que, efectivament, encara que no ho rendibilitzis i no en treguis pasta, com és el meu cas, tothom ja té una mica aquesta pressió d'haver-ho de documentar i haver-ho de penjar.
2: Sí, no sé per què tenim aquesta necessitat de fer-ho, perquè ja et dic, no ho fas per plaer, tampoc, no estàs gravant, perquè et sents com una obligació exacta, com si estiguessis treballant per algú i haguessis d'enviar aquell vídeo, jo què sé, al departament d'informatius perquè el posessin. No...
1: És una qüestió d'estatus.
0: Et situa.
1: Bueno, jo crec que ho fem perquè ets social, en el fons. Ho fem per demostrar que has estat a aquest lloc i que, per tant, no només t'ho pots permetre econòmicament, sinó que tens el caché cultural i has entès la referència, que tu, bé, et situa per sobre dels altres.
2: Però potser no l'acabes penjant, tampoc, aquell vídeo.
1: Aquesta
2: en el meu cas, també és per aquesta cosa de... I si d'aquí uns anys no tinc tanta memòria? I si me n'oblido? Perquè també estem en uns moments que tot és molt volàtil i que vivim tantes coses i el món és tan intens i tan boig que no para, que penso, i si aquests petits moments en els quals vaig gaudir molt i no el recordo.
1: I que va bé tenir fotografies. Jo hi ha exnòvies que, si no, de veritat, no sabria ja quina cara
0: feia.
1: Ho dic de veritat. I fotografies, jolín, després dels nens quan són petits, dels teus pares, no?
2: I compareu amb quan érem petites, que sí, que teníem un àlbum de fotos, amb sort, vídeos domèstics d'aquests que agafaven els nostres pares amb les càmeres i ens gravaven, però que ara tenim una dimensió d'oportunitats, de poder documentar les coses, que a mi també m'agrada, perquè generes tot de records que quedaran per sempre, vull pensar.
1: Però que és veritat que potser en generem tants de records que no hi ha prou vida per recuperar-los.
2: Correcte. Los días como...

0: nunca dejó que se quede mucho rato.
1: Sentíem algun dels testimonis amb els quals hem arrencat el programa que parlaven d'aquest concepte, no?, de l'ansietat. L'heu patit, aquesta ansietat, el fet de no arribar, de no ser-hi, això, de la no presència, no?, que dèiem abans. Molta gent sí que ho viu així, des d'aquests paràmetres.
2: Jo crec que sí, però perquè sóc una persona ansiosa. Llavors, una cosa porta a l'altra.
3: Mm. Jo d'adolescent sí que havia tingut, no m'atreviria a dir ansietat, però molt de neguit realment de perdre'm, depèn de quins plans. I ja et dic, no calia que fossin plans espectaculars ni l'últim festival de moda.
1: Quins són aquests moments de pau, no?
3: Estar a casa meva, amb la meva mare, tranquil·la, amb el meu pare, prendre el sol, llegir-me un llibre, fer un dinar amb els meus germans, tranquils.
2: Poder fer un passeig, sí.
3: Un dinar que és zero tranquil, perquè després tothom crida a casa meva, però bé.
2: Per tu la tranquil·litat per això va lligat a no mirar el mòbil?
3: No, puc estar-lo mirant. També. És més extra tranquil·litat si, a més, estic ja en un procés de detox i no me'l miro gaire. Si estic allà mirant... També perquè, si no, no passa res, però vol dir que no estic amb els meus pares, estic mirant TikTok.
1: El feu, aquest procés de desintoxicació digital?
2: Gens, jo gens. I sé que no em generaria tranquil·litat perquè estem tots ben enganxats. O sigui, hi hauria com un mono dins meu de dir, ai, no, què està passant? I això no deixa de ser fumo, també. Hem començat dient que érem, no, jomo. Depèn de per què. A mi em treus el mòbil i estaria pensant, i ara què ha passat?
3: I és molt
2: tòxic. I aquest què està dient?
3: Perquè, a més, l'addicció és tan cabrona que et fa pensar que realment és des de la... O sigui, que pateixes de veritat de dir, li estarà passant alguna cosa a ma mare i no em podrà trucar... Ho planteges des d'aquí, quan en realitat segurament l'addicció que tens és que vols estar veient els reels de la Lola Lolita. Però el teu cervell fa que realment pensi que tu necessites aquesta eina perquè t'escriurà la Marta que té un problema tan i tan greu, quan a l'hora de la realitat no faig servir per això el mòbil. En la major part el faig servir per consumir contingut banal que després oblidaré totalment.
1: Clar, si els algoritmes ens mostren constantment el que ens perdem, fins a quin punt el nostre desig és real o és manipulat?
3: Totalment manipulat. Totalment manipulat.
1: Per tant, s'ha pervertit, no?
3: Bueno, les experiències han passat a formar part també de com els objectes es poden comprar i per tant poden esdevenir objectes de desig i tot és un...
1: Sí. Tot és un producte. Sí,
3: tot acaba sent, i a més, tot acaba generant una satisfacció molt immediata que desapareix i que gairebé és més satisfactori. El moment previ a tenir-ho, el moment on fas la compra online, el moment on compres els bitllets i saps que tindràs aquest viatge, el moment on saps que aniràs a aquest festival, que no quan reps la roba, quan estàs a aquell festival vivint el concert, és molt més plaent
2: pensant...
3: la cosa prèvia.
2: Sí, i estàs pensant tota l'estona en el que vindrà després.
3: I nosaltres...
2: Em fa pensar en la declaració que hem sentit abans, i estàs anticipant-te constantment.
3: Nosaltres dues, que som addictes a les compres, això sí que ho podem dir obertament. A mi això em passa molt que la sensació d'estreno, abans potser em durava una setmana de nervis d'estic estrenant una peça de roba. Ara ja ni el primer dia el plaer s'ha quedat només en el mirar-ho a la web, decidir que m'ho compro i comprar-m'ho. Quan ja m'arriba, ja he perdut una part de la il·lusió
2: això
3: amb aquella peça de roba.
2: No m'ho havies dit, això,
3: Doncs m'està passant això, m'obro, nois, amb vosaltres.
1: Marta, tu ets mare?
2: Sí.
1: D'una nena petita. També en l'entorn dels pares hi ha molt aquesta... bogeria d'estar omplint els caps de setmana d'activitats perquè els nens
2: estiguin distrets.
1: Estiguin distrets, no? No sé si això ho està rebent o encara és molt, molt joveneta.
2: Començo a patir-ho, De dir, vinga, anem ara a aquesta exposició per nens, ara anem al Cosmocaixa, ara t'haig de distreure i hem de sortir de casa perquè si no la nena està engabiada i ara et porto a la biblioteca i sí, anem buscant plans fora de casa, però això em fa pensar en una cosa que em deia el meu pare i que també ha sortit abans, que és típica tarda d'agost, que ja havies fet de tot i que ja, no?, se't feia l'estiu llarguíssim. I jo dir-li al meu pare, papa, m'estic avorrint. I ell deia, és que està molt bé avorrir-se. I jo el mirava dient, però tu què dius? I ara penso, és que té tota la raó. Però com ho aprens? Això com ho transmets a les criatures?
3: Com ho feia el teu pare,
2: sí,
3: jo crec.
2: Sí, ho dius, però després com ho apliques o com els hi ensenyes? No és fàcil, perquè jo recordo que em quedava molt frustrada. Ell tampoc no m'acompanyava en l'avorriment. Era una mica ja t'ho faràs.
3: Però jo crec
2: Troba-t'hi i gestiona tu.
3: Jo crec que és en aquest ja t'ho faràs que ho acabes trobant. O sigui, a mi la meva mare em deia exactament el mateix. A més, com que a casa meva no hi havia televisió, jo intentava trobar escletxes perquè aviam si em col·locaven alguna pantalla o alguna cosa amb l'excusa de que m'estava avorrint. I igual, avorreix-te que és molt sa. I al principi estàs allà que et vols morir, que t'estàs al sofà pensant en consumiré, però a partir d'aquí, tu sola, com que no hi havia aquest acompanyament en l'avorriment, o amb els meus germans, el que fos, trobàvem la manera de distreure'ns i ens inventàvem un nou joc o muntàvem una obra de teatre i de sobte era una tarda meravellosa, no? Jo crec que si deixes espai per la creativitat, els nens s'ho acaben fent sols.
2: És l'origen del FOMO, això, potser? Podria. Mira, no sé, eh? Mm.
1: Descansar, avorrir-se, avui dia, com un acte de resistència, no? Podríem dir, davant d'aquesta voràgine.
3: Sí. Sí, sí, jo fa uns anys vaig tenir un moment de molta clarividència de dir, no hi ha mai cap moment on jo estigui sola amb els meus pensaments, saps? Perquè o estic escoltant música, o estic escoltant la ràdio, o estic treballant, o estic amb gent, estic tota l'estona distreta, encara que no sigui conscientment, no? Llavors, de tant en tant, mirar l'infinit, jo crec que està bé fer-ho. Ho faig? Molt poc.
2: Què és però... no fer res?
3: Seure
2: què
3: al
2: sofà? Què és descansar? I... És que aquesta és l'altra, perquè per mi descansar pot anar lligat a escoltar música.
3: Sí,
2: I,
3: però...
2: I segurament és això que dius, no acabes de connectar amb tu mateix.
3: No, i per això, que jo ja ni parlo de descans. O sigui, per mi el descans també pot ser estar amb les teves amigues xerrant, no? I hi pots estar descansant. Jo parlo del no fer res conscientment, que de fet s'ha posat molt de moda a les xarxes socials, és que tot és... Gent que deixa la tablet i després es grava amb càmera ràpida de durant una hora mirant a l'infinit, literalment.
2: Tot pervertit, perquè això és un reel o un TikTok, que després es fa viral i té un... Mare meva, el peix que es mossega la cua.
1: Tot és producció per les grans empreses.
3: Però fes-ho,
2: saps?
3: Se'm fa impossible d'imaginar una hora asseguda al sofà mirant a l'infinit. Tampoc la tinc, però bé.
2: No, ja, exacte, aquesta és l'altra.
1: Arrencarem l'estiu amb aquest bon consell, eh? Mirar l'infinit o alguna posta de sol amb aquests paisatges que ara ens brindarà l'estiu. Juliana Canet i Marta Montaner, ànimes, veus, grans companyes de redacció del programa Que no surti d'aquí. Una abraçada enorme, ens retrobem a partir del setembre. Suposo que continuarem compartint redacció.
2: Espero que sí, Mercè. Sí, no? Que les solidàries sou perfectes.
3: I tant.
1: Una abraçada, noies.
2: Igualment,
1: gràcies.
2: Igualment, bon estiu. A vosaltres.
4: Solidaris. Mercè Folch.
5: Hola, em dic Anna i tinc 36 anys.
6: Soc l'Alberto i jo tinc 22 anys i la veritat és que no tinc FOMO.
7: Em dic ara tinc 21 anys i sempre tinc molt FOMO, però tinc un FOMO molt concret, que és el de poder estar a casa sense patir FOMO, però alhora estar fent un pla i tenir FOMO d'un altre pla. No sé si m'explico.
8: Em dic Sílvia Creus, tinc 57 anys, no tinc FOMO, en el sentit que no tinc la necessitat d'estar constantment fent coses. Al contrari, pot ser que no vagi a algun lloc pel fet de trobar-te tanta gent i de tot el que implica una sortida o una cosa cultural, doncs, de desplaçar-se, després haver d'anar a prendre alguna cosa o haver d'anar a sopar.
9: Bàsicament crec que estic fent el que em ve de gust fer i el que puc fer sense la sensació de no estar en el lloc on vull ser.
10: I intentar valorar el que estic fent en aquell moment i saber que soc molt més guai que la resta i puc estar tranquil·la.
11: Si estic amb un grup d'amics i sé que l'altre grup d'amics està fent una altra cosa, em puc morir de FOMO. En canvi, si estic a casa, accepto que és perquè ho he volgut i ja està, i tinc JOMO, que és Joy of Missing Out.
8: L'únic FOMO que tinc és pel que fa als llibres. T'arriben moltes novetats, t'arriba molta informació de coses que es publiquen, t'arriba moltes llistes de clàssics o llibres que hauries de llegir, que sé positivament que no podré llegir.
9: A nivell d'entorn digital, doncs tinc una relació que cada vegada, la veritat, em fa més mandra.
10: I sí que és cert que les meves amigues però pateixen molt de FOMO i 100% és per TikTok i per Insta i per veure tots aquests vídeos i les Instastories que diuen «Tia, és que mira, el seu plan era més guai». Penso, no, el seu plan era més avorrit perquè si no, no haguessin dedicat un minut de la seva vida a fer la foto i a penjar-la.
8: Estar literalment sense fer res és difícil en la nostra cultura heteropatriarcal quan ets una dona de 57 anys, perquè sempre tens la sensació que has d'aprofitar el temps per fer alguna cosa productiva.
9: Em plantejo un canvi de vida, sí. De fet, ja l'he fet. Jo vivia a Sabadell i me n'he anat a viure a un poble de 200 habitants, on estem construint una masia.
11: I precisament perquè sempre estic fent moltíssimes coses, m'he plantejat deixar-ho estar tot i pujar al meu poble a viure, que és el que em faria feliç ara.
10: Me fa por que la meva vida sigui un checklist. Llavors, sento que en algun moment hi ha d'haver-hi un canvi de direcció.
4: Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
12: Una granota flotant en un estany il·lustra un mem del JOMO. Una senyora ben tapada al seu llit, amb la superba testa del seu gat al costat, encarna les sigles del JOMO. Una llúdriga joiosa, un gos estirat, dues conilles en un prat, la tendresa dels llits, tanta gent en pijama, en posició horitzontal i somrient, celebra la glòria de deixar-ho passar tot, de no guanyar en res, de deixar de córrer, de comprar, de consumir. El Jomo designa un desig nou, petit i valent, poderós i tranquil. No consumir, no ser-hi, no aparèixer. Al contrari, quedar-se, divagar, mandrejar, improvisar. Viure és dir

0: Juan Evaristo, com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Juan Evaristo Valls Boix és filòsof, escriptor i professor universitari. Acaba de publicar Homo, el gusto de perder, a Quaderns Anagrama. M'agrada molt, Juan Evaristo, una frase del llibre que diu «No hay cuerpo que aguante tanto estímulo». Això explicaria l'origen del Homo?
1: Doncs sí, jo diria que sí, perquè bueno, estem en una societat que, en nom de la realització personal i la felicitat, cada cop ens demana més coses i, sobretot, el que demana és, diguem-ne, la nostra atenció i el nostre desig, és a dir, s'interpel·la com a consumidors. Però el que veiem d'aquesta miríada d'estímuls és que no porten cap mena de felicitat ni de vida bona, sinó més aviat, diguem, ansietat. I per pensar justament els cossos ansiosos, esgotats i deprimits, crec que aquesta frase en parla molt, molt bé, i és per això que el nostre desig d'alguna forma se reorienta, canvia de forma per entendre que la vida bona passa per poder no estar sol·licitat, no?
0: Los deprimidos somos el consumidor perfecto, escrius.
1: Sí, certament. Crec que estem en un moment molt, molt delicat pel que fa a salut mental i a vulnerabilitat emocional. Les dades de depressió, particularment després de la pandèmia i el confinament, i de depressió social d'un cert com esgotament i burnout, estan disparades. I aquí jo crec que n'hi ha sempre dues actituds, diguem. Una actitud és la solució, diguem, que ofereix el sistema capitalista, que és mantindre'ns connectats amb un mínim de plaer i d'estímul, no? Això és el que el Mark Fisher anomenaria l'hedonia depressiva. L'altra resposta, per a no ser aquest consumidor perfecte que no deixa d'estar connectat, escrollejant, fent brain rotting, etc., l'altra proposta seria entendre que la depressió és una conseqüència d'aquest sistema hiperconsumista i que sempre ens sol·licita, i per això comprendre que la resposta no està al consum, que la resposta no és individual, sinó que és més aviat, diguem, estructural i política. No?
0: Sí que és cert, Juan Evaristo, que parlis amb qui parlis, hi ha un esgotament col·lectiu, no? Vivim en una societat i un sistema, tal com bé deies, que ens exigeix no només treballar, sinó consumir i disfrutar també sense descans, no? És una roda que cada vegada és més grossa, no? És possible realment contrarrestar aquesta dinàmica?
1: Doncs certament, quan pensem en la idea de rebutjar, de renunciar, de desconnectar-se, de deixar la feina, apareixen moltes veus que diuen, bueno, això és un privilegi, no? I certament és un privilegi, perquè no tothom pot deixar de treballar, no tothom pot agafar-se vacances o deixar alguns dels treballs que té, no tothom pot desconnectar-se, perquè això és una forma indirecta d'aconseguir treball. Però m'interessen dues o tres qüestions almenys. La primera és que, si bé és un privilegi i no és possible per a tothom donar-se el gust de perdre's, em sembla important assenyalar que ara comença a ser desitjable. És a dir, comencem a veure un imaginari, a encetar un imaginari de vida bona, que passa justament no per arribar a tot, sinó per perdre, per renunciar, per quedar-s'hi. Això d'una banda. I d'altra banda, pel que fa a la qüestió del privilegi, en primer lloc, el que és important és entendre aquesta renúncia no en un sentit individual, sinó col·lectivament, com els activismes de rebuig de la feina, com una organització col·lectiva que rebutge el treball i el consum com les úniques articulacions i garants de valor de la nostra vida. I d'altra banda,

0: generació marcàvem, no? I que lligàvem a la feina, ara tot això ja s'està desdibuixant amb les generacions més joves?
1: Certament, venim d'un cicle d'activismes molt poderós. Si pensem en tots els activismes que comencen al 2018, el moviment de les places, al 2011 Occupy Wall Street, portem, certament, un cicle d'activismes molt, molt important, Black Lives Matter, els estallidos a Amèrica Latina, les vagues feministes, etc. Però sí que crec que en la pandèmia alguna cosa va a canviar i crec que la prova d'això és que just després de la pandèmia va tenir lloc, diguem, el que es diu la gran renúncia, aquesta dimissió massiva de treballadors, particularment als Estats Units, però també a Europa. Sí. I sobretot és en la pandèmia on puja el malestar i arriba aquest canvi de sensibilitat que a mi m'interessa pensar, bueno, a través d'aquests dos memes que són el FOMO i el JOMO, no? Jo crec que mentre que durant el cicle d'activismes anteriors es criticava el sistema capitalista i l'estat de benestar i s'exigia que les seves promeses s'acompliren, el que canvia en els nous activismes és que no només s'assenyala que aquestes promeses no són acomplides, sinó que rebutgen les promeses mateixes, no? I és aquí on apareix aquesta desafecció pel treball generalitzada i aquest canvi de sensibilitat que prima, sobretot, que la vida pugui estar tranquil·la, pugui estar descansada, pugui ser valuosa quan és anònima i no necessàriament quan és una personalitat meravellosa. I on justament el desig de trobar-se, de cuidar-se, de compartir i les condicions materials per a fer-ho, temps lliure, parcs, places, agarren protagonisme, no? Aleshores, jo veig que després els activismes postpandèmia continuen certament la força dels activismes anteriors, però afegeixen, per així dir, un canvi de tonalitat afectiva, que és, per dir-ho a ras i curt, primar la tranquil·litat i el descans per sobre de la felicitat o la realització personal, etc.
0: Clar, en un context, Juan Evaristo, en què el treball ja no es garantia de res, no? Ni d'estabilitat, ni de seguretat, de res, no? La precarització és la que travessa moltes generacions.
1: Clar, certament. Jo crec que això és potser la generació Z, no? Que està ja entrant al món laboral i la que va patir la pandèmia en un moment molt important de la seva educació sentimental, és qui més ho assenyala. El treball ja no és garant de res, no? Perquè el preu de la vivenda no em permet viure, perquè per molt que treballi no tinc res assegurat. Però sí que crec que és un problema transversal, sí. Perquè justament la precarització ve mitjançant també la privatització, la subcontratació, l'externalització. Aleshores, moltes feines que abans eren estables ara s'estan externalitzant, subcontratant, etc. No? La figura del consultant o del fals autònom està proliferant també molt. Aleshores, això senyala un problema estructural, transgeneracional en la nostra societat amb el treball i crec que demana una resposta política per fer vivible i joiosa la vida sense que el treball sigui el mitjà per adquirir les garanties socials perquè aquesta vida bona pugui desenvolupar-se. No? Jo crec que això és un gran debat de la nostra cultura del treball i de com articulem les nostres vides que, bueno, que està obert i on ens hem de posicionar. Mm-hmm.

0: Som els solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem parlant amb el filòsof Juan Evaristo Valls Boix, autor de Homo, el gusto de perder a quaderns anagrama. No m'ha explicat, Juan Evaristo, quin és l'origen d'aquest acrònim del JOMO.
1: Doncs sí, mira, el JOMO s'inventa per primer cop arran 2012 en el blog d'Emil Dash, on fa una resposta a una altra bloguera que havia fet un article sobre el FOMO, no? El Fear of Missing Out, la por a perdre les coses. I aquest senyor diu, mira, jo visc a Nova York i a Nova York sempre hi ha alguna cosa interessantíssima a fer que no et vols perdre, no? Sempre hi ha mil events i mil històries. I diu, però jo en la meva edat, en 40 pico, quan arriba la nit i és, diu, bedtime and bad time, és a dir, quan és l'hora de fer el bany amb les criatures i de llitar-les, no vull estar en altre lloc que no sigui a casa meva, no? I aleshores fa aquesta reflexió. I així neix un poc

0: el terme a job. El que a mi m'interessa, no obstant, és que alguns estudis observen que aquest gust per la renúncia o el plaer que provoca la renúncia a la connexió i experiències socials per una experiència més íntima i més intensa no és quelcom que es desenvolupa en gent gran, sinó més aviat en adolescents i gent jove, que és qui tenen precisament més pressió per connectar-se, sigui per socialitzar, sigui per trobar una feina. No? Per això justament crec que el jo amb el gust de perdre's, aquest goig per la tranquil·litat i pel descans en favor d'estar junts amb la gent i de tindre experiències més valuoses i amb sentit, assenyala veritablement una tendència que pot ser transversal, però que sobretot s'expressa en la gent més jove. No?
1: Hem sentit abans diversos testimonis de persones que valoraven, no?, el tema del FOMO i del JOMO, i sortia moltes vegades el tema de l'ansietat, no?, de l'angoixa que es genera també amb la pressió de xarxes socials, no?, i de l'algoritme, per crear aquestes necessitats de ser, no?, d'aquesta presencialitat. El tema de l'ansietat també és transversal.
0: Sí, totalment. I certament FOMO, el por a perdre les coses, veritablement està assenyalant, diguem, l'estructura d'ansietat que requereix la societat de consum, no? És a dir, perquè la societat de consum funcioni, ha de generar contínuament necessitats i ha d'estar contínuament convocant o reorientant o absorbint, per així dir, l'atenció i el desig dels potencials consumidors envers el mercat, no? Si no, això, diguem-ne, cau. Aleshores, diem que la societat de consum ens proposa una educació sentimental que ens diu sempre més, més, més, més. Sempre hi ha un objecte que no tenim, una mercaderia que no tenim, que amb la seva adquisició resoldrà els nostres problemes. No? Això vol dir que, diguem, la nostra ecologia de mitjans de comunicació funciona sobretot excitant el nostre desig, sobreactivant-lo. No? I és precisament per això que hi ha una sort d'ansietat generalitzada, perquè sempre tenim la sensació de que alguna cosa més ens queda per fer, alguna cosa més ens queda per consumir, i fins i tot ara, quan aquesta estructura té ja molts anys, veiem que ho necessitem, és a dir, necessitem més d'una feina per arribar a fi de mes, necessitem fer més d'una cosa al mateix temps per abastir totes les tasques que tenim, etc. No? I és per això que al descobrir que l'estructura secreta per decidir de la felicitat és aquesta ansietat generalitzada, que és el FOMO, quan pleguem, diguem, no? Quan guanyem consciència crítica amb el gust de perdre, per decidir.
1: Al final no deixem de tenir això, desitjos imposats, no? Amb aquesta ofensiva consumista que tu ara explicaves molt bé, no? Ens assenyalen constantment el que s'ha de desitjar. Com trenquem aquest desig imposat?
0: Per a mi la clau és, bueno, d'una banda entenem que aquest sistema no és res d'abstracte, sinó que és una cosa que ens travessa el cos i que qualsevol persona que estigui viva en aquest món, diguem, es veu seduïda i excitada per totes les promeses i mercaderies i imatges i realitzacions del sistema. No? Això és una primera qüestió. Però si precisament ens sentim afectats i seduïts i excitats per tot això, també ens adonem, i ja dit, sobretot quan ha passat el temps, hem vist la pandèmia, la gran renúncia i així, veiem sobretot que aquest desig que no és nostre però que ens habita i ens excita porta també el malestar de l'ansietat, del burnout o de l'insomni o fins i tot de la fatiga i la depressió social. Aleshores, el que jo crec que la presa de consciència crítica o d'una nova consciència afectiva com a consciència crítica que és el jo amb el gust de perdre passa per reconèixer o consisteix en reconèixer justament que aquests desitjos sempre porten ansietat, sempre porten a malestar psicosocial, que aquesta ànsia de creixement i superació és estructuralment perversa. Aleshores, quan veiem el malestar i la dolor que comporten aquesta excitació constant del desig, és on apareix el rebuig i la força per dir no, precisament perquè és invivible. No?
1: Tu parles, Juan Evaristo, de polititzar la mandra. Hi ha un capítol que m'ha agradat molt, dedicat al llit, no? Pensar tractar el descans no com un assumpte privat, sinó com una qüestió política, i parles de treure literalment els llits al carrer.
0: Sí, sí, certament. Això de treure els llits al carrer, bueno, és una reflexió de Manuel Coxa, que diu, ara que el treball està entrant a les nostres cases, l'única resposta possible és treure els llits al carrer. Aleshores, treure els llits al carrer és una expressió figurada per reconèixer efectivament que el descans és un assumpte públic i que el descans és sempre una expressió de justícia social. Sabem a les nostres societats que no tothom descansa igual, i en aquesta desigualtat de l'accés al descans apareixen, bueno, una violència interseccional que pot ser per qüestions de gènere, de raça i sobretot per qüestions de classe. Aleshores, creiem que el descans és quelcom íntim, individual i privat, perquè té lloc a la llar, però veritablement requereix unes condicions materials mínimes, i això vol dir que s'ha d'organitzar, perquè n'hi ha una tasca que consisteix en la redistribució de la mandra, com diu Black Power Naps, que és un col·lectiu artístic, o com dic jo, l'organització política del descans. No? Això vol dir treure els llits al carrer, organitzar les nostres ciutats i les nostres comunitats polítiques, primer com a comunitats de descans i després, només després, com a comunitats de treball, justament, no? Perquè el descans és la forma de parar atenció a la vulnerabilitat dels cossos i a tot allò que requereixen per estar bé, per disposar de salut. Aleshores, aquesta idea de polititzar la mandra que deies, crec que d'una forma passa per entendre la mandra com aquells moviments d'organització col·lectiva de rebuig del treball com principi organitzador i dignificador de la vida. És a dir, entendre la mandra com la capacitat de dir no, de renunciar, de resistir, d'oposar-s'hi, de fer vaga, etc. d'una banda. I d'altra, polititzar la vaga consisteix també en, com diuen algunes feministes, socialitzar els treballs reproductius i entendre, com dic, que el descans, tot i semblar privat i estar molt privatitzat, és un assumpte públic i és una expressió de justícia social.

0: Juan Evaristo, tu ets filòsof, professor de filosofia de la cultura a la Complutense de Madrid. Les teves investigacions giren al voltant dels imaginaris d'això, no?, de la mandra i del descans. M'agradaria que m'expliquessis d'on neix el teu interès, no?, i també una mica com és la teva vida. Si ets un abanderat del Jomo, amb què gaudeixes? Quines renúncies has hagut de fer?
1: Quina pregunta. Doncs jo sempre he estat una persona molt, molt, molt estressada i molt treballadora. He comès el gran pecat, per així dir, d'identificar el valor de la meva vida i la meva identitat personal durant massa temps amb la meva professió. Bueno, jo soc professor, soc investigador, és a dir, amb l'acadèmia. Això potser pels hàbits productius potser de mon pare, que treballava en una botiga d'electrodomèstics i bueno, no deixava de treballar. Però sobretot per a mi és precisament a la pandèmia, al confinament, quan aquesta identificació amb la feina es trenca. Perquè jo veig que tota la meva vida para, que no puc estar amb els meus amics, amb les persones que estime, he d'estar tancat. Bueno, jo tenia tres feines, m'acomiaden d'una, intenten acomiadar-me d'altra, bueno, un circo. I jo estava allà confinat, tancant, fent classe, i l'única cosa que podia fer era treballar i procurar mantindre'm sa per seguir treballant. És aleshores on jo ahir veig que la vida així no paga la pena. És a dir, que si jo continuo fent aquesta aposta de vida, perdré sempre i perdré en el pitjor dels sentits. Aleshores, és allà on jo un seguit de recerques que havia fet sobre autors com ara George Agamben o Santa Lagerman o lectures que jo havia fet des d'Enrique Vilamatas o d'altres autors, comencen a ser enceses o convocades, per així dir, per aquesta experiència personal segons la que una vida centrada en el treball no paga la pena. I és aleshores, bueno, on jo començo a connectar, per així dir, les meves inquietuds i el meu malestar personal, bueno, amb les eines de que jo disposava, no?, que són les eines de l'escriptura. I certament, a hores d'ara, jo continuo sent una persona molt i molt treballadora. Jo als meus llibres no porta grans solucions o remeis, sinó una reflexió sobre el que està passant. Però, bueno, com desig de ser cada cop més mandrós i sortir d'aquesta gàbia, doncs per això potser escric sobre la mandra.
0: He corrido mucho, he viajado mucho, he ganado mucho, pero nunca tuve sosiego. Ahora me rindo, quiero parar y me pierdo. Se va borrando mi nombre en la llanura blanca y los bosques tranquilos, escrius. Avui dia el més revolucionari és això, és descansar. O ser-ne conscient?
1: Sí, jo crec que, bueno, avui dia n'hi ha una forma d'entrar en la llibertat que sembla molt senzilla però que hem perduda, i és la llibertat de parar. La llibertat de no estar sol·licitat, de no estar concernit. Els grecs li deien eleutheria. És la llibertat que ens permet dir no i que ens permet, diguem, posar límits a les demandes de treball, d'explotació, de consum, a la contínua demanda d'un altre magnificat que sempre ens assenyala que ens falta alguna cosa, no? Aleshores, el que ha revolucionat justament és clamar per aquesta llibertat i organitzar el descans.
0: Al sistema no li interessa, per això. Perder-se ha sido siempre una amenaza inassumible per al sistema capitalista, Juan Evaristo.
1: Per això és revolucionari, o hi ha una dimensió ahí de canvi social, perquè consisteix en ampliar una dimensió de les nostres vides que no pot ser exactament o completament colonitzada per la lògica capitalista del guany continu. Això és precisament perquè al sistema no li interessa. Precisament per això hem d'insistir-hi per allà. No? La presa, la mandra, sempre ha estat demonitzada o criticada, sigui com a vici, sigui com a problema moral, sigui com a problema polític, etc. I és per això, diguem, que filosòficament hem de despertar la nostra suspicàcia, perquè en allò que sistemàticament el sistema rebutja és on podem trobar una clivetja o una posició per preguntar-nos com funciona, què està excloent i quines violències està normalitzant i naturalitzant, no? Aleshores, per a mi, aquesta és la idea, justament. Pensar des de la mandra com una possibilitat, no absoluta, no immediata, però sí com una possibilitat de capgirar el nostre sistema neoliberal.
0: Doncs gràcies, Juan Evaristo Valls Bois, filòsof, escriptor, professor universitari, autor de Homo, El gusto de perder, a Quaderns Anagrama. Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Una abraçada. Moltes gràcies, un gust.
2: Solidaris, Mercè Folch. Vam conèixer-nos a l'estiu per llançar.
0: Amb l'entrevista al filòsof Juan Evaristo Valls Boix acabem l'últim programa d'aquesta temporada. Gràcies per seguir-nos cada setmana. Ens retrobem a partir del setembre amb tot l'equip, Mireia Isard, Mònica Roca i Sandra Novillo. Avui a la part tècnica Conchi Vecino. Aquest estiu ens podreu escoltar els diumenges a les 4 de la tarda amb una tria dels programes més escoltats. Una abraçada immensa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Ha estabilitzat l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà, ho han anunciat fa tot just uns minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell. Tot i això, tots dos alerten que les pròximes hores seran crucials per poder determinar l'evolució del foc i, per tant, demanen prudència a la ciutadania i recorden que la Generalitat ha decretat també el tancament del massís de les Gavarres fins al 10 de juliol. Núria Parlon alerta que no es poden assumir dues o més situacions semblants.
2: Important continuar incidint en la prudència del conjunt de la població. Estem en un alfa 4, amb una onada de calor important de cara als propers dies. Molta precaució, molta prudència arreu del territori, perquè ja ho hem dit i tornem a insistir, no ens podem permetre la simultaneïtat d'operativa, perquè ens genera doncs, molts mals de caps i, òbviament, doncs, totes les afectacions que això provoca al conjunt del país.
1: Per tant, per la seva banda, el cap dels bombers, David Borrell, alerta que el perímetre encara és irregular i que això els fa ser prudents.
3: Ara mateix està estable, vol dir que no creix, però el perímetre està molt, és molt irregular, molt difícil i no s'ha pogut, arribar a rematar tot el perímetre que seria quan ja parlaríem de que és un incendi que està controlat. No estem en aquest moment, sí que estem en un moment en què passem de fase, està estable.
1: Aquesta nit, 400 bombers i un centenar de membres de l'exèrcit es mantindran sobre el terreny per continuar treballant en l'extinció d'aquest incendi que, recordem, ha afectat unes 2.300 hectàrees. Més notícies amb la Sara Riera.
4: El detingut per suposadament haver provocat aquest foc amb una radial a prop de la carretera passarà demà a disposició del jutge. Els experts consultats per Catalunya Ràdio expliquen que tant l'operari com l'empresa que l'havia contractat podrien afrontar penes de presó per imprudència. Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: El Codi Penal imposa penes de presó a les quals podria enfrontar-se aquest treballador, però podria enfrontar-se també l'empresa. Al final, o sigui, no podem oblidar que aquesta persona no està fent treballs de manera autònoma, sinó està fent treballs contractat per un tercer.
1: L'incendi de les Gavarres ha obligat a suspendre la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Segons ha explicat l'alcaldessa del municipi, Laura Millán, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha optat per cancel·lar l'esdeveniment i garantir la seguretat i destinar també els esforços a ajudar en les tasques contra el foc.
6: Cancel·lem definitivament i com que de cara a demà no sabíem com evolucionaria, però sí que, evidentment, tot el muntatge que tenim allà tampoc podíem deixar-lo més temps si realment no fèiem a la cantada de veneres i en coordinació amb l'organització dita que doncs, hem decidit cancel·lar-ho.
4: Els Estats Units celebren el seu 4 de juliol més especial, el que marca els 250 anys de la Declaració d'Independència. Donald Trump ha volgut convertir aquesta efemèride en un acte central del seu mandat, cosa que li ha valgut acusacions de partidisme. A Washington, Oriol Serra.
7: A banda de lloar el país, i a si mateix, és clar, Trump ha respost a les crítiques de l'alcalde de Nova York advertint que el comunisme és la pitjor de les amenaces perquè representa mort, tirania i maldat. Trump no ho ha arribat a dir, però s'ha entès que quan parlava de comunisme es referia al Partit Demòcrata i per això ha esmentat les eleccions previstes pel novembre.
8: America will never be...
9: Els Estats Units mai seran un país comunista. Només podem perdre les eleccions de mig mandat si ens permetem perdre-les. Si som ximples, estúpids i imprudents. El Partit Comunista està format per immigrants il·legals, criminals i totes les persones que no volen treballar.
10: Criminals and everybody that doesn't want to work.
7: Un nou discurs de Trump i uns focs d'artifici que el president nord-americà ha promès que batran el rècord Guinness.
1: El musclo zebra torna a provocar estralls a les comarques de Lleida, aquest cop deixant sense aigua potable al municipi d'Aitona, al Segrià. Lleida, Alba Mor.
11: Fa dues setmanes el musclo zebra va obstruir les canonades de captació d'aigua del municipi d'Aitona. Almatret també és un dels municipis de Ponent que ha registrat incidències per a aquest mol·lusc, que a banda de col·lapsar infraestructures també afecta el cabal d'aigua circulant i els sensors hidràulics. El professor de l'UdL, Antoni Palau, diu que la plaga és pràcticament impossible d'erradicar i que l'únic que pot variar és la velocitat de consolidació de l'espècie.
12: Dependrà de la gestió que es fa de cadascun dels embassaments i de l'any hidrològic. Si tenim anys hidrològics molt humits com el que hem tingut darrerament, doncs s'enlentirà la consolidació de l'espècie, perquè l'aigua renova molt els embassaments i això perjudica el que la descendència de l'espècie doncs, s'assenti en el mateix embassament.
1: Els esports, Francesc Ripoll, bona nit.
13: Bona nit. El Mundial de Futbol acaba de començar al Paraguai 0-França 0, minut i mig de partit. El Marroc és la primera selecció classificada pels quarts de final després de guanyar el Canadà per 0-3 amb dos gols d'un Unahif, jugador del Girona, i un de Brahim. Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el Visma estan a dur la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a Montjuïc. Demà segona etapa amb sortida a Tarragona i arribada altra vegada a Montjuïc. I en bàsquet, Will Clyburn no seguirà el Barça després que el club hagi fet efectiva la clàusula de tall. És la novena baixa blaugrana del curs.
0: Fins aquí les notícies.
14: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
15: El Tast Vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
14: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
15: Salut.
0: Aquesta tarda, el Tour gira.
14: La segona etapa del Tour, en directe al Tot Gira.
0: La sortida des de Tarragona i l'arribada a l'Estadi Olímpic.
16: Un Tour històric a casa nostra i amb Pogacar buscant el cinquè títol.
0: I després de l'etapa, obrim Hora Mundial amb l'anàlisi dels primers partits de vuitens.
14: I a les 7, la gran final del concurs d'himnes del futbol català.
0: Onzena edició amb Sant Feliueny, les Planes d'Hostoles i Vilablareix com a finalistes.
14: I de 8 a 9, la final del Trofeu Kubala i l'humor dels minuts escombraria.
0: Aquesta tarda, últim Tot Gira de la temporada. De 4 a 9, amb David Clopés.
17: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
18: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
19: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
21: 48.631. 4, 8, 6, 3, 1, de la sèrie 38.
20: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui a l'ofici de viure, viure entotsolats. Viure entotsolats, encapsulats emocionalment, fa referència en psicologia a l'estat en què una persona es tanca en ella mateixa, s'aïlla del seu entorn, es refugia en el seu món interior i en els seus pensaments. La psicòloga Laia Sabater, al llibre Como dejar de dar vueltas a todo, diu que les persones que tendim a sobrepensar ens sentim com si estiguéssim tancades en una habitació, sense sortida, atrapades en la nostra pròpia ment, sense cap porta que ens permeti sortir-ne. De fet, pot ser que t'hagis vist a tu mateixa, diu la Laia, dient que només necessites unes hores de no pensar per tenir més claredat. I sí, pensar molt també cansa. Viure entotsolats, entotsolades, tancats en nosaltres i els nostres pensaments, influeix en la nostra presa de decisions, diu la Laia, en la nostra por al futur i en com gestionem el nostre temor a passar-ho malament i patir.

0: Xavier Guix, psicòleg.
1: Sempre ens afanyem a dir extrovertit com obert i introvertit com a tancat. Són com terminologies molt genèriques i equívoques. Aleshores, els extravertits construeixen la realitat a partir d'allò que veuen a fora de si mateixos. Per tant, és una ment molt científica. Aquells que van dir, no, jo és que si no veig clar, jo és que si no veig que això lliga amb això i allò lliga amb allò. Per tant, vol dir, si no ho veig a fora, no ho sé entendre dintre. Per tant, jo ho haig de veure, ho haig de poder tocar, ho haig de poder... Per tant, què vol dir? La informació és extravertida, és de fora. En canvi, l'introvertit el que fa és construir la seva pròpia realitat no a partir del que veu a fora, sinó a partir del que sent i viu a dintre seu. Per tant, amb un introvertit ja li pots venir a dir que les coses són així, que dirà que siguin com vulguin, però jo les sento així. I aleshores aquesta és la gran diferència entre introvertit i extrovertit. Per tant, no es refereix a una actitud social de ser més tancat o ser més obert, perquè amb això ens confondrem. Jo sóc una persona de pensament i d'intuïció extravertida, em parlo obertament, no en tinc cap problema, m'hi expresso, però en canvi sóc emocional i sensitivament introvertit. Em costa molt expressar les meves emocions, mostrar-les, expressar-les. Per tant, si fos tan extrovertit com suposadament se suposa que sóc, no hauria de tenir problemes per expressar les coses que sento, com les sento i el moment que les visc. Cada persona ha de situar-se, en donar-se compte justament a la vida, allà on té més capacitat d'apertura i no té inconvenient en ser expressiva i en explicar, i en quins aspectes, en canvi, li costa més, és més tancada, ho porta més com una, no tancada, sinó ho viu com una experiència interna que no vol compartir o no vol obrir.
2: Habem Akande. Com més pensis, menys entendràs.
0: Avui, viure tot solats a l'ofici de viure amb el doctor Antoni Bulbena, catedràtic de psiquiatria, Noemí Calvó, psicòloga, Laia Sabater, psicòloga. Senyores, senyor, gràcies per ser amb nosaltres.
3: A vosaltres.
4: Bon dia.
0: Ben retrobat, ben retrobades. Laia Sabater, tu, clar, en el teu llibre parlaves de l'ensimismamiento, que és, o sigui, estem més acostumats, que tant tots solats, potser d'entrada, no?, ens és més difícil d'entendre.
3: Sí, sí, és veritat que en el seu moment ho vam parlar, no?, que dèiem com es diu en català ensimismats, ensimismados, no ho tenia massa clar, sí que estem més acostumats, o almenys és una expressió que utilitzem més, però per mi potser capficats, no sé, no?
0: Capficats.
3: Sí, sí, m'agrada capficats.
0: Sí, en tot cas, de què estem parlant, Laia, de gent tancada en ella mateixa?
3: Sobretot en els nostres pensaments, no, Gaspar? O sigui, sento que la vida passa i a vegades un està sobrepensant tant i està tan capficat, tan cap a dins amb el seu dolor. No sempre amb el que sentim, no? Perquè això ja seria connectar més amb el cos. A vegades estem tancats amb el que pensem, no? No veiem més enllà del que pensem i acabem donant tantes voltes que perdem una mica de la connexió amb el present, amb el que sí que està passant, amb l'experiència real, no? Seria potser una mica aquesta la definició que jo li donaria.
0: Llavors tu fas la relació amb el fet de sobrepensar.
3: Sí, perquè crec que és una mica el que ens acaba portant a tancar-nos, no? El fet de que hi hagi alguna cosa que ens preocupi, alguna cosa que ens faci mal, alguna cosa que busquem evitar, que ens faci por, no? Al final, una de les maneres preferides que tenim per intentar no patir és sobrepensar. Llavors, el sobrepensar ens porta a estar molt cap a dins, fins que perdem una mica aquesta connexió amb la realitat, amb el que està fora de nosaltres.
0: Escoltarem el doctor Bulbena i la Noemí Calvó. Des del teu punt de vista, Laia, podem estar parlant, a partir del que veus també l'experiència i la consulta, d'una tipologia de persones que són més tancades, que tenen més tendència a capficar-se, que potser són introvertides, que potser són tímides...
3: Més que, aviam, les persones introvertides al final carreguen la seva energia a soles, no? Hi ha persones molt extrovertides que també es poden capficar molt i que poden sobrepensar molt. Per tant, ens podria passar a tots. Sí que és veritat que al final, com més tendència tinguis a estar amb tu mateix, no?, i estar cap a dins, pots tenir més tendència a passar-te, però no crec que sigui causa-efecte, saps?, sinó que crec que pot ser una cosa afegida. Jo crec que el que hi ha darrere... és sobretot persones a les que els costa molt connectar amb les seves pròpies emocions, entendre-les i transitar-les, no? És com que necessiten pensar-les, no ho saben fer d'una altra manera. Crec que aquest és el punt més en comú de totes les persones.
0: El doctor Bulbena, que ens va acompanyar al programa a l'Ofici de Viure l'Ansietat com a Aliada, ens va dir que la ment sovint viu accelerada, atrapada entre el passat i el futur, mentre el cos funciona amb un ritme molt més lent, natural i present. I afegia que quan sobrepensem, l'agenda mental s'avança constantment i provoca esgotament mental i físic. És del que estem parlant ara i aquí, doctor Bulbena?
4: Doncs sí, hi ha una part que sí, perquè precisament, clar, quan diguem pensament estem dient diverses coses, perquè el problema de l'ansietat anticipatòria, diguem, sí que seria un pensament, però és un pensament esbiaixat que ens anticipa una situació, és a dir, abans de fer una cosa, abans de fer un viatge, que és un tipus de pensament unidireccional que ens assenyala allò que pot ser complicat, allò que pot ser difícil, o que el cervell entén com una amenaça. I, clar, dir-ne pensament, sí que, de fet, li posem paraules, però no té una sensació molt desagradable. Aquest és un. L'altre és la que molt bé comentava la Laia Sabater amb el tema quan on hi ha un pensament recurrent que també seria discutible dir-li que és un pensament lliure. Per què? Perquè és reiteratiu i és... I concretament respecte a l'entutsolament, i ha estat clar, la paraula vaig tenir que aprendre, la de pensar que jo sempre aprenc en aquest programa, la veritat, aquesta vegada també, però ja d'entrada, només amb la paraula. I és que quan he vist el significat, que no hi és en anglès, no hi és en castellà, i per tant té gràcia, però té dues excepcions. Una és, efectivament, aquest ensimismament o aquest capficament que molt bé deia la Laia, i l'altra és la en que no suportes els altres. Clar, quan fem ciència tractem de ser precisos, i cadascuna de les dues excepcions, és a dir, no és el mateix estar capficat que no aguantar els altres. I això són dues dimensions que poder valdria la pena separar i comentar-los aquí.
0: Sí, dona molt de sí, eh?
4: Exacte.
0: Sí, efectivament, no? I m'imagino que més d'una persona ha hagut de buscar el diccionari. Eh?
4: Jo sí.
0: Sí. Noemí, què en penses de tot el que estàs sentint?
5: Mira, doncs, recollint una mica la complicació de saber el significat, no?, de tot solat, jo vaig buscar sinònims i vaig trobar cavilós, consirós, suspès, absort, capficat, aïllat, tots sinònims bastant amb una connotació bastant negativa, perquè certament el que imaginem doncs és la persona absorta, no, pels seus pensaments, que s'ha desconnectat del món que l'envolta. Però també tenim altres mirades, perquè hi ha un enfocament que en certa manera pot ser fins i tot saludable, no? D'això en parlen diversos filòsofs. I parlaríem d'aquell mecanisme natural, útil per la creativitat, allò que ens porta a la reflexió, al pensar més enfocat en conèixer-nos a nosaltres mateixos, en reflexionar sobre el món, i és aquesta el que ens catapulta posteriorment cap a una mirada més empàtica dels altres, no? A conèixer millor les necessitats de l'altre, entendre'ns millor tant a nivell intern com a nivell extern. Així que molt d'acord amb que la connotació d'alguna manera va en aquesta direcció, però tampoc podem perdre de vista que tant és important estar amb una mirada cap a l'exterior com ser capaços de connectar amb nosaltres mateixos sense que això tingui que ser un problema.
0: De tota manera, tu tens pacients per les quals viure de manera capficada, entotsolada, tancada, és un problema?
5: Absolutament, clar. Jo em dedico sobretot a treballar principalment amb el TOC, però en concret, aquest tipus de TOC, que ni diem el TOC de dany, o la fòbia d'impulsió. Sí, aleshores, clar, jo quan rebo els pacients, normalment ja venen de tota una trajectòria d'haver buscat solucions, perquè, clar, jo no treballo des de el model més validat, no?, per la comunitat científica, que seria el cognitiu conductual, treballo des d'una mirada més integradora, i certament, des de la cognitiu conductual, el que està més validat és l'exposició en prevenció de resposta, les teràpies de compromís i acceptació, i una mica nosaltres la via és que aquesta possibilitat de que la persona entri en contacte amb si mateixa en pau és quasi bé al final de la teràpia, perquè els meus pacients venen amb moltíssima por d'entrar en contacte amb els seus pensaments, que són aterridors, i crec que ho serien per tots nosaltres, no?
0: També s'hi deu haver trobat el doctor Bulbena, amb aquest perfil de pacient.
4: Sí, sí, a més la semiologia és difícil, perquè moltes vegades això que està descrit des de fa anys, la fòbia d'impulsió, encara que teòricament és una fòbia, en realitat és una obsessió. I és bonic perquè com que històricament, quan es va escriure en 1902, doncs ja uns psiquiatres van veure que estaven a cavall de les dues coses. I l'important d'això és que costa de dir. Per exemple, recordo un cas que era un noi que havia tingut un fill i la seva fòbia d'impulsió era agafar el fill, que era recent nascut, pot llançar-lo. Però, clar, a vegades costa molt que la persona t'expliqui aquestes coses. És un signe d'intimitat molt important. I aquest és un dels problemes que hi ha, que realment, doncs, com vols explicar, diguem, o a gent que ho confon amb idees de suïcidi. Un altre que en ve, un altre que anava al metro i tenia la por de tirar-se al metro i es pensava que tenia idea de suïcidi. Clar, li vaig explicar que no era exactament això. He de dir que, clar, jo els casos que veig són bastant, o sigui, es tracten bastant bé i s'arreglen, i almenys el tractament farmacològic els va molt bé. Però els has d'explicar, perquè no hi ha cap tractament que serveixi si no els expliques de què va el problema.
0: Sí. Tu no estàs parlant, Laia Sabaté, d'aquests extrems, oi?
3: Sí, no, o sigui, el llibre al final quan el vaig escriure anava molt també, de fet hi ha un capítol dedicat justament a això, als dubtes obsessius que estem veient ara en les relacions de parella, no? De què és estar enamorat, no sé si estic enamorat, no? I que et passi això repetidament. Llavors també hi ha part, no? D'aquests casos, però no, o sigui, parlar més de les persones que tenen tendència a sobrepensar, no? Que abans deien, no? Que s'ha de diferenciar entre les persones capficades i les persones que no suporten els altres, no? En aquest cas jo parlo més de les persones capficades, no? No tant d'aquest no sostenir els altres, però coincideixo també amb la mirada que estan dient ells dos, eh? Vull dir que penso que hi ha com punts amb molt comú, però clar, depèn de cada cas que ens trobem a teràpia, no?
0: L'entotsolament o el fet de capficar-nos de vegades, Laia, és una evasió de la realitat que no ens agrada?
3: Crec que és una protecció que tenim, no? O sigui, crec que hem après a protegir-nos de la por i d'altres emocions. Ho deien ara, no? Doncs pacients que els hi costa molt connectar amb ells mateixos perquè els hi fa molta por el que troben, pensaments, emocions, sensacions, no? Els hi fa com moltíssima por connectar-hi. Llavors, penso que té a veure amb la manera que hem après a protegir-nos perquè no en vam trobar una altra i la manera que vam aprendre a protegir-nos de les sensacions de malestar o del patiment va ser aquesta. Llavors, a mi m'agrada de mirar-ho com una protecció que potser ara no ens està servint com ens agradaria, potser en el seu moment ens va servir en un moment concret i ens va ajudar moltíssim, però potser ara en excés doncs ja no ens està ajudant tant, però no podem oblidar que vam començar a fer-ho per intentar-nos protegir. Llavors hem d'intentar de què ens veure, no? I entendre de què ens estem intentant protegir per trobar la manera d'apropar-nos-hi d'una altra manera que no sigui aquesta, no?
0: Potser, i anant a la segona accepció de la paraula que ens deia el doctor Bolbena, que la persona s'estigui intentant protegir dels altres?
4: Clar, el tema és protegir de què, i com comentava la Laia, i precisament el tema social és central per entendre això. Recordo un programa que vam fer de soledat, per ser aquí, que també va ser molt útil i de fet vam aprendre molt de que hi ha soledats que són bones, també. I, de fet, em queda també el que parlava la Noemí, que en definitiva hi ha soledats necessàries. Per exemple, el Mahler, quan es tancava a compondre, estava en una casa i ballava tota la casa perquè no, ni tan sols ningú es pogués acostar. O sigui, que hi ha vegades que un favoreix això, pensament creatiu, com el va dir la Noemí. O sigui, que hi ha una part que té una part positiva, que és la que tots intentem potenciar. Ara bé, l'altra part, la que un està protegint-se dels altres, és fonamental. El ser humà és un ser molt social, hi ha molt de cervell dedicat a això, i això ens dona molts avantatges i molts inconvenients. I clar, està molt estudiat el tema de l'ansietat social, que és importantíssima a la nostra feina. I clar, per exemple, crec que era el Sartre que deia a l'infern són els altres. O sigui que aquesta dificultat de relacionar-se, i avui dia tenim molts estudis que assenyalen la gran dificultat que hi ha això. O sigui que una de les preguntes que fèiem abans és de què ens protegim, doncs quan un està sol, sobretot hi ha una part de voler evitar els altres. I això sí que hi ha molta evidència científica i clínica de que és un tema fonamental a tractar, perquè, com dèiem abans, la persona, o sigui, l'ansietat social és l'única trastorn, i parlem de clínica, que la persona no, entre els símptomes, hi ha el que no es queixa d'això. O sigui, és l'única malaltia de tots els sers humans que entre els símptomes és que un no es queixa d'això. Per tant, és un tema delicat que és important que el puguem entendre, i per això un programa com aquest, que expliquem això, que l'entutsolament és important també per la part bona, i estic d'acord, però també mirem molt bé quan és una manera més o menys sofisticada de fugir de la malestar real que provoca a vegades el contacte amb els altres.
0: Uh-huh. I que, i diu doctor Bolbena, no?, que la persona, el pacient en aquest cas, no arribarà a la consulta queixant-se'n.
4: No, perquè li és precisament molt difícil fer això. Uh-huh. D'aquí que és important un programa com aquest, com tots el que fa el Gaspar, que són molt bons, perquè ens ajuda
0: gràcies.
4: A entendre doncs, que la gent que ens escolta, que a vegades també és important consultar, encara que costi.
0: Sí. Bé, en tot cas queda clar que no vindran a la consulta dient soc una persona entutsolada.
4: No. Però sí que... O poder sí, ja, sí.
0: Després d'escoltar l'Ofici de Viure...
4: Tal com va dir Gaspar i la Noemí,
0: no,
4: això...
0: I sort que no hi ha cap farmacèutica que utilitzi aquesta expressió perquè ja descobririen algun medicament, que servís.
4: Ja ha passat, això, ja
0: ah,
4: ha passat.
0: Sí, també?
4: Sí, va haver una polta polèmica amb el tractament de la timidesa. Es va comparar, sabeu que el tema del colesterol va haver-hi, doncs, depèn del nivell de colesterol, ja t'has de medicar o no. I va haver-hi una mica de polèmica perquè els farmacèutics van definir el nivell de colesterol i, per tant, podien vendre més. Doncs amb la timidesa també va passar. És a dir, hi havia un medicament que si a partir d'aquest nivell d'entrar a l'escala ja s'ha de medicar. I la veritat és que els medicaments van bastant bé, però clar, més val que no hi hagi cap farmacèutica de moment.
0: Sí. És inquietant, això, perquè jo conec, per exemple, grans humoristes i showmans que són molt tímids. I gràcies a la timidesa, després, quan pugen a l'escenari, doncs poden donar el millor d'ells mateixos.
4: És que precisament això, parlant d'això, la primera, una contra que em van fer, jo vaig fer una frase que no em vaig donar compte, però important, que és la temeritat i la temerositat van unides. És a dir, que són extrems. En definitiva, són conductes automàtiques. I, per tant, no és infreqüent com que té molta dificultat amb una cosa. Recordo una noia que jo la tractava perquè no podia posar l'escenari i fer d'actriu, ha guanyat diversos premis Goya. O sigui que, curiosament, es eviten els extrems.
0: En la part positiva de l'entutsolament, el filòsof i amic del programa Francesc Torralba diu que l'entutsolament és una de les grans tensions de la condició humana moderna, que és el retorn a un mateix per aturar-se i per mirar ben endins, per reflexionar abans d'actuar, per no ser titelles del nostre entorn. Algun aspecte més positiu, Noemí, pel que fa a l'entutsolament?
5: Bé, jo ho portaria... Al final acabem una mica amb el malestar, sempre, perquè el fet de poder connectar, no?, amb aquest món intern, poder reflexionar... també ens porta a poder tenir un pensament crític, no? No, jo me'n vaig a la meva estimada Hannah Arendt, no?, que deia no és que els pensaments siguin perillosos, sinó que pensar és perillós. Per què pensar és perillós? Perquè ens sacseja, no? Ens fa trencar conviccions que estan absolutament establertes i que potser són necessàries, no?, de trencar. Llavors, hi afegiria, està clar que pensar pot ser perillós, però no pensar encara ho pot ser més, no?, perquè ens deixa sense judici propi. I aquí és on també li donaria aquesta connotació positiva, és a dir, el ser capaços de connectar amb nosaltres mateixos, lidiar, no?, bregar amb les nostres ombres, amb les nostres preocupacions d'una manera saludable, que el que jo em trobo és això, que la persona no pot connectar d'una manera saludable, també ens permet després... dirigir-nos cap a fora, no?, poder expressar-nos, lluitar i precisament a vegades tenir el privilegi de canviar algunes coses en aquest món.
0: Tot això ho subscriu la Laia Sabater?
3: Sí, totalment. O sigui, ara quan parlaven ells dos, no?, pensàvem que crec que part de la dificultat que veig a consulta, no?, i que veig en el meu entorn i en mi mateixa moltes vegades, és no quedar-nos en aquelles frases, no?, en aquells pensaments de manera literal, sinó integrar-los amb les emocions, amb el cos, amb l'autoconeixement de nosaltres mateixos, no?, com aprendre, deia la Noemí, pensar és perillós, no pensar ho és més, i coincideixo totalment, el que s'ha d'aprendre a interpretar també aquests pensaments, no?, no quedar-nos amb els pensaments de manera literal. Parlaven de casos de fòbia d'impulsió, de TOC, crec que amb ells, doncs, quin millor exemple, no?, per posar, no quedar-nos en els pensaments literals, sinó veure una mica què hi ha més enllà, quines emocions hi ha, quina alerta ha pres a tindre el nostre cos, i aquí és quan pensar es converteix en un aliat i no en un enemic, no?, quan aprenem a entendre el bé i a integrar totes aquestes parts.
0: Suposo, el doctor Bulbena, que està el cas del fenomen que sobretot es viu al Japó, on l'aïllament extrem ja és un problema molt estès. Allà parlen del hikikomori, que significa apartar-se o estar reclòs. Els afectats s'estan almenys 6 mesos sense sortir de casa i eviten qualsevol contacte directe amb el món exterior. El doctor Takahiro Kato, que és considerat la màxima autoritat mèdica global en l'estudi biològic i clínic d'aquest aïllament, ha aconseguit que es deixi de veure com un simple problema cultural japonès per ser tractat com una patologia psiquiàtrica global connectada directament amb l'era digital i amb alteracions biològiques reals. Què en pensa, doctor?
4: Doncs sí, aquest fenomen, de fet, tenim la... Quan treballava a l'Hospital del Mar vaig crear una unitat que era una unitat que anava per les cases, i un psiquiatre, i una infermera, i un psicòleg, i anàvem a resoldre el que es deien les urgències d'espai, perquè normalment pensem l'urgència com un tema ràpid. No, vam crear un que era les urgències d'espai. És a dir, un noi que està tancat a l'habitació un any no pots enviar una policia. És a dir, llavors vam crear aquesta unitat i per això vam poder recollir 100 cap a 200 casos d'hikikomori. I ho vam publicar, perquè clar, això doncs, i aquesta publicació, que se cita molt, doncs vam veure quin tipus de problemes tenien, quant de temps. Inclús en vam trobar un que era de 30 anys, que havia estat sense sortir. Clar, vam tenir clar, doncs, teníem la destresa de veure la patologia que suposa, però encara és de les mostres més grans que s'ha fet mai en el món. També hem estudiat, aprofitant aquest mateix equip, els que emmagatzemen coses. I això de tenir un equip competent que va a les cases, clar, jo com que vaig fer de metge de poble ja vaig veure que això era important. I doncs en aquest cas vam publicar i aquests 164 casos, clar, hi havia molta gent que tenia problemes d'ansietat, però també hi havia gent que tenia problemes psicòtics, i vam poder... I què fèiem? Mirar de connectar-los amb el món. I, efectivament, la casuística és molt clara. Quan repasses, veus que, efectivament, és un problema que ara es coneix bé perquè hi ha mecanismes que ho fomenten. I realment, esclar, la clau, el tractament, encara que hi ha... Sí que hi ha alguns estudis biològics, però la base del tractament és que els puguis reconnectar fora, a vegades acompanyats, a vegades sols, però clar, vas contra un que li costa molt sortir. I això, doncs, la gràcia d'aquest estudi és que vam poder rescatar molts que es poguessin connectar.
0: Tot això era abans de l'existència de xarxes socials o quan ja començava?
4: No, els anys van publicar el 2015, més o menys.
0: Uh-huh. Hi havia xarxes, per tant...
4: Sí. I llavors, clar, sí que vam veure també, en l'article que vam fer, vam veure la influència de si un es connectava molt, és a dir, i això hi ha hagut després molts estudis, però efectivament és un trastorn important a tenir en compte, però que en aquest cas correspondria a la segona part de l'entotsolament. Tot sovint són gent que els hi costa molt estar amb els altres.
0: Clar, i pot ser que hi hagi persones que tendeixin a tancar-se molt, no en períodes tan llargs, sense arribar a aquest extrem, no? Sense arribar a cap trastorn ni malaltia mental.
4: Sí, el promig és el que heu dit, eren 30 i pico mesos, el promig, però clar, hi havia gent que havia estat sense moure's de l'habitació molt d'anys, no? I, esclar, què està buscant un bé o evitant una incomoditat? Has de poder llegir les dues coses, perquè si fas bé aquesta equació, ajudes més a la persona.
0: Sí. A mi?
5: Sí, absolutament d'acord, no? Són casos molt extrems d'aïllament i quina sort haver-hi pogut estar en contacte i poder acompanyar, no, aquestes persones. Clar, aquí és molt important el que deia abans la Laia i el que acaba de dir el doctor, que és el tema de la interpretació, no? Si volem ajudar aquestes persones hem d'entendre molt bé quina és la funció que té aquesta conducta que estan tenint. Llavors, aquí hi ha un treball interessant amb les parts, no?, que ens acompanyen a nosaltres mateixos i que poden ser molt contradictòries, i hem d'intentar aproximar-les, mirar que s'entendin i mirar de proporcionar a aquestes persones escenaris on es puguin anar aproximant aquestes dues parts. No? Una, jo, per exemple, amb el que jo treballo, el que trobo és que les persones tenen molta por d'aquesta veu o d'aquestes imatges que els hi venen. Llavors, la primera part és anem a conèixer-la bé. Quina funció té aquesta part? Aquesta part t'envia totes aquestes imatges per danyar-te o per protegir-te? Quin és el seu objectiu? Protegir els altres? I tot sovint se n'adonen que el fet de que aquesta persona al final hagi deixat els estudis, s'hagi quedat recluïda a casa, hagi embolicat tots els ganivets de la cuina, hagi fet determinades... no s'apropi a cap nen o no s'apropi propi a cap persona vulnerable, no és perquè els hi vulgui fer mal, és perquè els vol protegir. Llavors estem parlant d'una part que vol protegir. Som-hi, anem a entendre'ns amb aquesta part. I en aquesta, amb aquesta mateixa direcció, també diria que em trobo sovint amb que aquestes persones tenen un món intern absolutament, com dir-ho, supernodrit. Són persones molt creatives, amb un pensament molt ràpid i persones amb una moralitat elevada. És per això que aquests pensaments que, no, constantment el nostre cervell està en actiu, no és que deixa de pensar absolutament, no som conscients de tots aquests pensaments, però clar, si hi ha algun que crida més la nostra atenció perquè posa en contradicció els nostres valors i les nostres creences, és a dir, si ve un pensament en el que jo estic fent una cosa dolenta, de seguida copsarà la meva atenció i de seguida és possible que comenci a enviar-me missatges com positius o estudis que diuen que intentar convèncer-me a mi mateix de que jo no sóc una persona dolenta. Aquí és on hem d'anar acompanyant aquestes persones a poder relacionar-se amb aquesta part sense que tinguin que estar constantment en un conflicte intern.
0: Tu, Laia Sabater, parles de la por, entre altres coses, coses que influeixen en el sobrepensament, la por del futur, no? Imaginar situacions amb finals catastròfics, per exemple, aquesta és una d'elles, i també sí. I l'altra seria no complir amb les expectatives que tenen els altres sobre nosaltres.
3: Sí, o sigui, al final crec que la por és una de les emocions que s'ha de poder treballar més, sobretot per entendre per què apareix d'una manera tan forta en algunes persones, no? Tots tenim por, algunes persones doncs en coses més concretes i altres una mica en tot, no? I crec que hem de tirar una mica de la nostra història de vida per entendre, no? M'ha agradat molt això que deia la Noemí, no? De conèixer bé aquesta veu, aquesta por, també entendre quin és el seu objectiu, i això moltes vegades ho entenem quan veiem quin ha estat la nostra vida, la nostra història, no? Per què em fan més por unes coses que unes altres, per què doncs aquesta part de la moralitat elevada, no? D'on ve tot això, què ha passat perquè jo senti que només puc ser o bona persona o mala persona, no? O bona o dolenta, o valenta o covarda, no? Com aquesta part tan dicotòmica que surt davant de la por. Llavors penso que el que ajuda més a una persona és entendre per què tot això està passant, no perquè hi hagi una cosa concreta que la motivi, sinó per entendre una mica com hem après a funcionar i a partir d'aquí entendre que hi ha unes pors darrere de tot això i que els hi hem de fer cas d'alguna manera, els hi hem de donar un espai per entendre-les millor i per buscar recursos, no? Que moltes vegades no sentim que els tenim.
0: Doctor Bulbena, tornant al cas del hikikomori, aquestes persones aïllades, tancades, encara que, com hem dit, potser no pateixen cap trastorn ni malaltia, d'altra banda, pot ser que estiguin molt connectades a les xarxes socials i a internet. Aleshores, com a metge psiquiatre, quan estem connectats a internet i ens fa la sensació que estem molt connectats amb tothom, el nostre cervell ho processa com a soledat? És a dir, hi ha una part de nosaltres que se sent molt ben acompanyada o que se sent sola?
4: Les dues són certes. És a dir, que per un costat sí que un es troba amb aquest ensimament, diguem, positiu, com comentava abans el Noemí, però a la vegada també evita una sèrie d'aspectes negatius. Clar, abans en la línia que estàvem comentant, l'èxit del tractament d'aquestes persones és precisament fer... És un aspecte tècnic de tenir una relació amb ells. És a dir, quan enviem l'equip a casa, o quan la Noemí parla amb ells, o quan la Laia parla amb ells, el sol fet de que pugui fer un plan conjunt, només això, el fet de, independentment de si és les perquès i com sigui, és a dir, que puguis fer una aliança, això ja és un element molt important, perquè tot sovint a aquestes persones els hi és molt difícil el veure els altres com aliats, és a dir, tenen una amplificació de que els altres els hi fan mal. Per tant, si el professional, clar, perquè tothom els ha dit, home, no et surt d'aquí, tothom els ha dit que allò que bé surt, així no pots estar, però si el professional sap entrar a sentar-se al costat i, per tant, poder compartir, i és un èxit tècnic. Per què? Perquè la persona està fent una aliança que ja és més saludable. I a vegades no cal buscar molts perquès, sinó aquell com és molt important, que un se senti acompanyat. Llavors, això permet que un pugui ja començar a intervenir com a equip. Cosa que, precisament, i tornant al que comentava Gaspar, clar, si un està ensimismat amb una batalla de marcianos o d'escacs allà, està ensimismat però sol. El fet de que pugui tolerar està acompanyat i que fins i tot ho pugui gaudir és un dels èxits del com es fa la teràpia, com abans comentava la Noemi. O sigui, aquest petit detall tècnic és fonamental. Que la persona no sigui un que li diu mira, ho fas malament, o que tonto que ets, sinó un que estigui al costat. Aquest és el primer pas que ha de fer el terapeuta. Per què? Perquè per primera vegada, suposo que anem molt temps, conjuga la primera persona al plural. Nosaltres.
0: Sí. Noemi?
5: Sí, mira, de fet ens n'anirem uns quants segles enrere, si us sembla bé, perquè una de les coses que vaig llegir, em va agradar molt llegir-la, és que Santo Tomàs d'Aquino, ja doncs en el segle XIII, va detectar que moltes persones, no, dintre de tot el col·lectiu religiós, patien molt, no? Patien d'aquests pensaments

0: però també m'ha agradat molt el que ha dit el doctor d'estar al costat del pacient, no? Jo crec que les coses que en el vincle reparen moltes de les coses que pel que sigui, no, s'han anat trencant, no, en aquella persona, i que ja no sap com fer-s'ho, i crec que sentir-se acompanyat i no jutjat, no, que moltes vegades aquestes persones han estat molts anys escoltant que ho fan malament, que pensen massa, que s'aïllen massa, no, tot des d'aquesta com mirada, i crec que de cop que algú es pugui sentar amb tu i intentar-te entendre i escoltar-te de veritat i veure't de veritat, crec que és, sens dubte, el més important de tot, no? Sí. I la base de tot.
1: Tu, Laia, coneixes força gent jove que viu, per dir-ho així, entotsolada o capficada?
0: Sí. Sobretot hem estat ara parlant de les relacions i crec que és un dels temes, no? O sigui, al final, doncs, hi ha persones, doncs, que han tingut certes vivències que a ulls de tot poden semblar que no són greus, perquè ara sembla que greu ha de ser una cosa bestial, no?, que ens hagi passat, però petites carències, coses que ens han anat passant al llarg de la vida, que al final arriba un punt on ens costa molt sostenir les relacions amb els altres quan són més íntimes, no? Llavors, entre aquesta por, no?, i el que cadascú porti al damunt, sí que hi ha moltes persones que viuen així.
2: Jo voldria, en aquest sentit dels perquès, hi ha un aspecte que també val la pena considerar, que és que hi ha factors que predisposen amb això, factors de tipus biològic. I ja sabeu que jo fa anys vaig trobar que les persones que tenien una característica del col·làgen, doncs, tenen un risc major de tenir ansietat i altres temes, no? I això també ho hem estudiat, i de fet l'estudi que vam fer de seguiment durant 15 anys, vam agafar un poble, vam seguir durant 15 anys una mostra de nois joves i noies i vam veure què passava al cap de 15 anys. És a dir, havien tingut, efectivament, els d'aquest grup d'hiperlaxitud, doncs, tenien 22 vegades més risc, o sigui, no una ni dos, sinó 22 vegades més risc de desenvolupar en aquest temps d'ansietat. I concretament, del tema d'ansietat social, suposant que sigui una cosa diferenciada, eren 7 vegades més.
1: 7 vegades més.
2: I per tant vol dir que hi ha un factor de predisposició que nosaltres encara no sabem ben bé per què és tot això, però ja tenim molta informació. I això, doncs, en fi, ja sabem què passa en el cervell, més o menys, sabem que hi ha factors cerebrals que ho predisposen, això. I això també ho estem treballant. I, en definitiva, el cos també ens està informant d'aquestes coses. I és important tenir-ho en compte, perquè aquest aspecte corporal, que a vegades els metges tampoc ens hi dediquem prou, doncs, és clau. Per exemple, la gent més tímida, doncs, per exemple, somriu menys quan parla amb un altre. Té sintonia... O sigui, que hi ha coses que són físiques, que apareixen més enllà de les causalitats dinàmiques o psicodinàmiques, que jo també he estudiat psicoanàlisi i conec això, però aquests aspectes una mica més senzills de comunicació són importants. I aquests aspectes físics, o sigui, jo, tots els casos que he vist l'últim, aquest any, de persones amb dificultat social important, tots ells compleixen criteris de laxitud que ni ho sabien. Ho dic perquè a vegades hi ha factors físics, curiosament, doncs, ajuden molt, no?, a entendre aquestes coses.
1: I vostè, doctor, està notant un interès arreu del món, o sigui, sobre aquest tema, no?, perquè el truquen per entrevistar-lo d'arreu del món.
2: Sí, de fet, el fet d'haver publicat, quan passa, com que això de l'online és tan traïdor, em truquen aquest dia un d'Austràlia, em va trucar, i tinc uns quants del Japó i d'Estats Units, i clar, han sabut que he fet això, llavors jo sóc com una mica de consultor, i bueno, així es n'aprenc també, o sigui que també vaig coneixent gent, però sí que sabem que les persones... Ara, seguint el programa que vam fer un temps de les avantatges, he de dir que a veure si tinc temps d'escriure un llibre sobre les avantatges, és a dir, tenir ansietat i tenir laxitud també té avantatges. Jo prometo que abans...
1: Ja sap que l'estem esperant, eh? Esperem el llibre.
2: No acabo, que estic tot el dia
1: veient pacients,
2: però l'he de fer perquè no tots són inconvenients. Perquè abans ho deia la Noemí, esclar, els metges, els psicòlegs, tots sovint parlem de lo negatiu. No. Passa que el valorar lo positiu costa molt més, perquè és fàcil dir depressió, ansietat, però com dius que és espavilat o intel·ligent? Clar, això... hi ha persones, els que esteu als mitjans, que és clar que es veu que sou, que teniu un altre cap. Bueno, doncs això són coses que també jo observo, però he de poder explicar-ho. O sigui que prometo un dia explicar tot això
1: ja
2: de
1: l'avantatge. Ja sap que l'esperem i que presentarem el llibre aquí a l'Ofici de Viure. Sí, Noemí, algun comentari més sobre el que hem dit?
3: Bueno, em sembla meravellosa la mirada aquesta, no? Perquè certament moltes persones ansioses, no?, quan venen a consultar, jo a vegades els diu, escolta, si hi ha un apocalipsi, jo vull estar al teu costat perquè tu et salves. O sigui, segur, sí, tenen...

0: aquesta cosa meravellosa que si es troben en alguna situació de risc real són els més capaços...
1: Són superiors.
0: I, exacte. I, bueno, això és molt, molt, molt interessant, no? I l'altra cosa que volia dir respecte al tema de la predisposició, no? Nosaltres, els psicòlegs, parlem molt de l'entorn, però certament, i cada vegada més ja des de l'última dècada, s'ha treballat molt la part de l'epigenètica, no? Que jo trobo una mica on conflueixen la part biològica amb la part aquesta de les relacions. I aquí és on podem determinar que la nostra genètica d'alguna manera no ens determina del tot i que les relacions tenen molt a veure, el context que ens acompanya, el com ens han tractat, el com ens han mirat, el com ens han cuidat, determinarà després de la confiança que nosaltres podem tenir amb els altres per intimar més o menys i per, d'alguna manera, desenvolupar les nostres relacions de manera saludable amb els altres i amb nosaltres mateixos.
2: Tornant al vincle que establíem entre, en part, només, entre xarxes socials i estils de vida actuals i entotsolament, Laia Sabater, el filòsof Ramon Alcoverro, parla de l'entotsolament provocat per fenòmens moderns com la ciberdependència, on aquesta connexió constant a les xarxes acaba provocant una desconnexió profunda del món real i d'un mateix. Tu t'hi has trobat en veure el que dèiem abans, no? Que la persona pot estar molt connectada a les xarxes, però que està completament tancada en el seu món i capficada?
3: Sense anar més lluny, Gaspar, quan jo vaig començar a emprendre online, jo passava molta part de la setmana visitant a pacients online, en el món online, parlant amb companyes de professió online, i després al final de setmana deies, hòstia, si no m'he vist amb ningú, no he fet un cafè amb ningú en persona, i no es tracta de pensar que és millor o que és pitjor, perquè al final doncs, bueno, les xarxes, les tecnologies estan per ajudar-nos, però sí que es tracta d'equilibrar-ho una mica, no? Perquè al final... No dic que una interacció en una videotrucada on les dues persones hi estem posant interès i ganes sigui menys real o menys o està menys present que veure'ns, no? Físicament i que està un al cantó a l'altre, però no, el contacte físic, no? I sortir, veure el món i respirar l'aire, no? I totes aquestes coses són molt importants i té molt a veure que estava molt d'acord amb el que deien el doctor i la Noemi, no? Sobre... Per una banda la predisposició de la que parlaven, però lligant amb aquesta part de les connexions i a més amb el cos, si és que moltes vegades ens n'anem a lo emocional, al meu estat d'ànim, sense entendre doncs, que avui potser he dormit malament, avui no m'ha donat l'aire a la cara, avui no he passejat, avui no he parlat amb ningú, clar, no, és que són coses també molt, molt importants, no? Llavors, clar, al final sento que cada cop, o sigui, avui demanes un paquet i demà t'arriba a les 8 del matí a casa i no segur ni de sortir, no? Vols parlar amb algú i el pots veure per videotrucada. Cada vegada és més accessible, però bueno, té les seves coses negatives, que és que perdem una mica aquestes coses que també són importants.
2: Les al relacions, final, en aquest cas, Laia, les relacions presencials, no? El cara a cara, veure'ns, com tu dius, no? Fer un cafè, tot el que sigui sortir... ens ajuda a pensar menys des del punt de vista de sobrepensar, eh? O sigui, el fet d'estar menys capficats, menys entotsolats.
3: Sí, entenc que tot el que ens ajudi a estar més connectats al present, a l'experiència, saps? Com cap a fora, ens ajuda, perquè al final moltes vegades hem pensat que distreure'ns era com deixar de veure'ns a nosaltres mateixos o deixar d'escoltar-nos, però escoltar-nos és una altra cosa, no és estar tot el dia allà, no? Escoltant-se tot el que un pensa, no? És una altra cosa. Llavors crec que hi ha d'haver-hi aquesta part d'entrar una miqueta en l'altre, no? D'escoltar les històries d'un altre, de viure altres experiències. Jo crec que sempre ens ajuda. Entenc que hi ha vegades que ho veiem impossible i que ens costa moltíssim, eh? Però sí que penso que ens ajuda molt, els vincles sobretot ens ajuda molt.
2: El filòsof Josep Maria Esquirol va dir, que ens va acompanyar a l'Ofici de Viure ja fa uns mesos, va dir, em sento còmode amb la idea clàssica de la filosofia com a cura d'un mateix. No com cap mena d'entotsolament ni cap mena de narcisisme, perquè la cura d'un mateix és forçosament cura dels altres. I això ens porta una mica també cap al que hem comentat, no?, en aquest programa, com aquesta obertura necessària i imprescindible cap als altres.
0: Sí, sí, absolutament. O sigui, penso que aquí parla molt bé de com, i es refereix a la idea clàssica de l'autocura, que la idea clàssica de l'autocura és mirar-te un mateix però no, no aquesta cura de balneari, és a dir, no, no aquesta cosa de em vaig a posar cremes i ara me'n vaig perquè jo ho necessito i perquè jo estic així, de, sinó aquesta autocura de mirar una mica els nostres buits, aquelles coses que ens han fet mal i que, malauradament, en l'experiència adulta, poden acabar ferint també els altres i ens poden separar dels altres, ens poden fer acabar aïllant-nos perquè no podem relacionar-nos de maneres saludables. I m'agrada molt aquesta idea de l'autocura per després, no, poder també tenir la cura dels altres.
2: Estem a la recta final d'aquesta conversa que estem tenint amb Noemí Calvó, Laia Sabater, psicòlogues, i el doctor Antoni Bolbena. Recordo que fa anys vam dedicar un ofici de viure, doctor Bolbena, als introvertits.
1: Sí.
2: I els introvertits, dèiem, bé, grosso modo, no, que carreguen piles, per entendre'ns, amb soledat. No sé si pot tenir algun lligam, pot tenir alguna cosa a veure amb el que estem dient avui.
4: Sí, és un detall molt important, perquè a la vegada que carreguen piles també estalvien energia, perquè segurament per ells estar amb gent els és molt car. Per tant, les dues són certes, que per un costat poden carregar piles, però a la vegada estan fugint d'una despesa que per ells és molt tremenda. I això, abans que comentàveu la diferència entre online i... Clar, les persones tímides o introvertides, en fi, o que tenen ansietat social, per exemple, tenen menys capacitat de fer accions conjuntes amb l'altre quan està present, o tenen menys sincronia de moviments, o sigui, el mirar-se, no? I naturalment tenen menys reciprocitat de somriure. Això està ben demostrat. Ara, si això és en persona, la diferència entre tímids i no tímids és molt clara. Però online aquesta diferència no és tan clara. És a dir, que sutileses molt humanes de la comunicació, que són importants en la presència, quan són online hi ha tothom, o sigui, quan tu parles amb algú online, on mires? A la pantalla? Malament, has de mirar a la càmera. O sigui que ja no estem fent l'intercanvi de mirades. O sigui que no ens serveix tant la mirada online.
2: Laia, això has d'acabar tu, perquè per al·lusions, perquè em sembla que dels que som aquí ets la que tens més visites online.
3: No, o sigui, aviam, ho estava dient i penso, és veritat, no? Moltes vegades mirem a la càmera i llavors l'altre sembla que estigui mirant, o sigui, quan no mira la càmera i et mira tu, sembla que estigui mirant qui sap on, no? És veritat, hi ha coses que es perden totalment. Evidentment, els que estem treballant online intentem donar la màxima calidesa i penso que hi ha pacients que ho poden fer i pacients que no. Vull dir, jo penso que hi ha persones que l'online no és el seu i persones que sí, i al final es tracta de trobar la manera en la que puguis accedir a la teràpia que et sigui, no? que t'afavoreixi més i que faci que sigui accessible per tu, i ja està. Però entenc, l'altra mirada, vull dir, res a dir.
2: Laia Sabater, el teu llibre, Cómo dejar de dar vueltas a todo, Deja de sobrepensar las cosas y confía en ti. El doctor Bolbena, espero i desitjo que aviat ens presenti el seu nou llibre, i la Noemí Calvó també.
0: Gràcies.
2: Moltes gràcies, ha estat un plaer. Fins una altra.
4: Moltes gràcies.
2: Molt bon estiu.
4: Gràcies.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: A l'ofici de viure, Sergi Torres, tancant el programa. Què tal, Sergi?
2: Molt bé,
1: ben
2: gràcies.
1: Ben retrobat.
2: Gràcies, Gaspar.
1: Tens necessitat d'entendre-ho tot?
2: Quina sensació, eh? Quina sensació. La necessitat d'entendre tot, la necessitat d'entendre les coses, que ens dona una sensació de seguretat. Pensem que si entenem alguna cosa, per exemple, algú ens diu alguna cosa, un comentari que no ens senta bé, i, ostres, no entenem per què ens ha dit allò. O de cop i volta un dia ens llevem pel matí i ens sentim estranys i volem entendre per què ens sentim estranys. O X coses. Aquesta sensació de voler entendre, que d'alguna manera no permet veure la bellesa del misteri, no? Jo quan m'adono de que existeixo i miro i busco comprendre la meva existència, la primera comprensió que apareix a la meva ment és: visc en un misteri. Represento un misteri en forma de Sergi i estic sent l'experiència del misteri en aquesta forma. Intentar entendre el Sergi completament m'impedeix veure que el Sergi segueix sent l'efecte d'un misteri que s'anomena vida. La ciència, que inevitablement ha de fer front al misteri de la creació de la vida, ho ha deixat en mans de l'atzar. Actualment, el paradigma de la creació de la vida és l'atzar. En aquest planeta és l'atzar. I la ciència, la famosa ciència cartesiana, afirma que la creació de la vida és l'atzar. Ho dona per fet. Per què? Perquè s'adona que està davant del misteri, que està lidiant amb el misteri. Per tant, aquesta necessitat d'entendre per què se'm diu això, per què jo he contestat d'aquesta manera. Si en lloc d'intentar entendre, ens centréssim en viure l'experiència, viure l'experiència, veuríem com ens aporta una comprensió major de la que tenia abans, però deixa el misteri obert i lliure per seguir comprenent i per seguir avançant. Jo porto les relacions perquè és on es veu molt clarament. Quan jo intento entendre com és una relació o com fer d'una relació una bona relació, estic impedint que el misteri s'expressi a través d'aquella relació. Per tant, si permeto que el misteri s'expressi en aquella relació, podré veure diferents formes d'entendre la relació que sense aquella relació jo no veuria. Però, si un cop ho he entès, ja no permeto que el misteri em segueixi ensenyant, tornaré a fer d'aquella relació el que jo conec en lloc d'allò que puc arribar a aprendre.
1: Moltes gràcies. Sergi Torres, t'hem entès perfectament.
2: Gràcies, Gaspar.
1: Als oients i a les oients també. Moltes gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Marc Teixidor Valls. Les pròximes hores seran crucials per l'evolució de l'incendi de les Gavarres, que ja s'ha estabilitzat i que ha afectat fins ara unes 2.300 hectàrees, també habitatges. Concretament s'han cremat 4 cases, una nau industrial i també alguna instal·lació per animals. El cap de bombers de la Generalitat, David Borrell, adverteix que encara en una setmana on es donaran les pitjors condicions per a la propagació d'incendis.
2: Estem en dies crucials, diguéssim, segurament la pitjor setmana que hem tingut fins ara de l'estiu, en el sentit que és la segona onada de calor. La vegetació doncs, ja ve castigada, està fent molta calor i aquesta, diguéssim, aquests vents topogràfics de sud doncs, reforçats, amb aquestes marinades reforçades, doncs, ens mantindrem alerta, com comentava la consellera, doncs, fins a mitjans d'aquesta setmana.
1: Uns 400 bombers i un centenar de militars es mantenen treballant sobre el terreny aquesta nit fent tasques d'extinció. La consellera de l'Interior, Núria Parlon, confia que les pròximes hores els bombers aconsegueixin controlar i finalment extingir aquest foc. Més qüestions encara relacionades amb aquest incendi, Nandos de Noguera.
3: El confinament dels municipis afectats per l'incendi es mantindrà com a mínim fins a les 9 de diumenge. En molts casos, l'anunci de l'estabilització ha alleugerit els alcaldes, tot i que no es pot abaixar la guàrdia, tal com explicava l'especial informatiu de Catalunya Ràdio l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio.
4: Si passem la nit bé i no hi ha cap revifada, doncs que tindrem més fàcil, primer, comprovar l'estat de les seves cases i, segon, estar més a prop de que puguin tornar-hi.
3: A Santa Cristina d'Aro hi ha veïns que continuen desallotjats que passaran la segona nit en equipaments municipals.
1: Catalunya viurà a partir de diumenge la segona onada de calor de l'estiu amb temperatures que superaran els 40 graus a Lleida i nits tropicals a gran part del país. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil activa el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst, a 20 municipis del Gironès i el Baix Empordà, restringint els accessos, per exemple, al massís de les Gavarres. Els agents rurals demanen màxima prudència a tot el territori i recorden que 9 de cada 10 incendis són provocats per l'acció humana.
3: Els Estats Units celebren el seu 4 de juliol més especial, el que marca els 250 anys de la Declaració d'Independència. Donald Trump i la seva administració han volgut convertir l'efemèride en un acte central del seu mandat. Washington, Oriol Serra.
5: Un dia de la independència com aquest només té lloc cada 50 anys i milions de nord-americans s'hi han abocat amb cor i ànima. L'administració de Trump sap que el patriotisme mou les masses en aquest país i ha mirat d'apropiar-se tant com ha pogut de les celebracions. Més enllà de la pròpia institucionalitat del càrrec, ho han fet tant el president Trump com el vicepresident J.D. Vance, qui al costat de la desfilada d'embarcacions militars a Nova York s'ha referit al país tot recordant que compta amb la gràcia de Déu.
6: Avui commemorem 250 anys dels Estats Units, afrontant el futur sense por. Commemorem 250 anys de demostrar el que un poble lliure pot aconseguir amb la providència del nostre creador tot poderós.
5: La celebració d'aquest 250è aniversari de la Declaració d'Independència s'ha interpretat de moltes maneres en funció de la ideologia, però als carrers de Washington no hi ha cap dubte que s'han omplert sobretot de persones que s'identifiquen amb el moviment MAGA i que han vingut des d'altres estats nord-americans a passar el cap de setmana a la capital.
1: I comencen les representacions de Ràdio Andorra, el 12è espectacle de Cirque du Soleil al Principat. Andorra la Vella, Joaquim Albalate.
7: Un espectacle que s'inspira en el poder de la ràdio per connectar persones i en la històrica Ràdio Andorra, que es va poder escoltar a mig món durant més de 40 anys. L'espectacle té una desena de números, 4 dels quals inèdits, i barreja equilibristes, malabaristes, trapezistes i màgia, però també dansa i música en directe. Emily Terrien és la directora creativa de l'espectacle.
8: Aquest any posem el focus en la dansa. Tenim dos ballarins de claqué que fan de fil conductor entre els personatges i donen ritme a la història, però també tenim acrobàcies molt potents. Portem disciplines noves que no s'havien vist mai aquí a Andorra, així que hi haurà grans sorpreses.
7: És el 12è espectacle exclusiu del Cirque du Soleil a Andorra, una proposta d'èxit perquè l'any passat hi van passar 64.000 espectadors amb un impacte econòmic d'uns 18 milions d'euros. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, Andorra la Vella.
1: I I en esports, el Mundial de Futbol mitja part en el duel de vuitens de final entre Paraguai i França amb empat a 0, mentre que el Marroc s'ha classificat per als quarts de final després de guanyar el Canadà per 0-3 amb dos gols del futbolista del Girona, Unahi, i un de Brahim.
3: Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el Visma s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres a Barcelona amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Aquest diumenge, segona etapa entre Tarragona i Barcelona amb final també a Montjuïc.
1: En bàsquet, Willy Kleinburg no seguirà el Barça després que el club hagi fet efectiva la clàusula de tall. És la novena baixa blaugrana del curs.
3: Més futbol, la segona, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de l'osonanc Miki Codina. El defensa va jugar al Zamora la temporada passada.
1: I en tennis, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han caigut als 700 de dobles de Wimbledon davant la parella formada pel belga Gil i el neerlandès Verbeek. Aquest diumenge es jugaran ja els partits de vuitens, obrirà la jornada Novak Djokovic contra Safiulin i també jugarà el número 1 del món Jannik Sinner contra el japonès Mochizuki.
3: I aquest diumenge a les 4, cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 amb el líder Kimi Antonelli des de la pole.
0: Fins aquí les notícies.
9: Els matins del cap de setmana, el suplement...
10: Dia 4, que és el meu aniversari, per cert, dissabte que ve...
11: Ah, com a la mare!
10: Sí, home, hem de celebrar-ho.
11: Hem de muntar alguna cosa, no?
10: Ja ho farem,
11: pastís,
10: ja ho farem, sí.
11: I uns mariachis. T'han cantat mai les mañanitas?
10: No, això encara no m'hi he trobat, veus?
11: Pues això és molt maco,
10: Portem uns mariachis, aquí?
11: Uns bons mariachis.
10: Mita'ls.
11: Les mañanitas. És que és una... És... No, no, no. Els mariachis... No, les mañanitas que canto.
9: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
11: Canto tan malament, em sap tan greu.
9: En guàrdia, amb Enric Calpena.
12: A finals del segle XVIII està documentada la presència a Catalunya d'un moble de força acceptació per part de les classes nobles arreu d'Europa. Es tracta de l'anomenat escriptori de tambor, amb una tapa que quedava amagada dins de la mateixa peça un cop oberta. Un d'aquests escriptoris, decorat bellament amb treballs de banisteria, es va fer pel comte de la Salto, el capità general de Catalunya, entre 1778 i 1790, i màxima autoritat política, militar i judicial. En parlarem en el proper episodi de L'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3K.
9: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.

0: Canals i Munner, més conseller, us ofereix el Tast Vertical.
1: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
2: I sobretot, com tota la temporada, amb l'Albert Castellví, la Sole García Insua, l'Àlex Torio i el Josep Maria Campillo a les vies de so. És l'últim programa de la temporada d'hivern del Tast Vertical. Nosaltres continuem a l'estiu, però per aquest últim programa de la temporada regular d'hivern, la que ens ha donat aquesta audiència, la que ens ha fet molt feliços, hem pensat que faríem una festa. Avui hem convidat a l'Adeo Penedès, o a una representació de l'Adeo Penedès. Tastarem quatre vinassos representatius de la collita. Potser no de la collita d'enguany, sí? És de la collita d'enguany? Tots heu portat el...
3: Sí.
4: La meva és 23.
2: La teva és 23, o sigui...
4: Una sequera.
2: Sequera, els altres 25?
3: 25, sí.
2: 25, la primera normal de moltes. Tenim amb nosaltres el Joan Huguet, president de l'Adeo Penedès i copropietari del celler Can Feixes. Què tal?
5: Hola, bon dia.
2: Benvingut, gràcies per ser-hi.
5: Gràcies per pensar en nosaltres.
2: Senyor president. El Joaquim Toses, ell és director general del celler Sumarroca. Què tal?
4: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos.
2: Benvingut. El Joan Moner, ell és enòleg del celler Can Sumoi.
3: Bon dia, també.
2: Gràcies. Benvingut. I la Núria García, que ella és sommelier i és guia d'enoturisme del celler Mas Rodó. Què tal, Núria?
6: Hola.
2: No et sentim bé? En Santi Sola, sentim bé, a veure?
7: Hola, bon dia.
2: Ara sí. Doncs amb tots ells, i també amb l'Àlex Torio, que el tenim aquí, comencem el programa. Primer de tot, la música.

0: Doncs per entendre la tria d'avui, s'ha de posar en context històric. Aquest és el disc John Wesley Harding de Bob Dylan, que és de l'any 67. I a mi això m'ha portat a... La Déu Penedès, les darreres notícies que hem tingut d'ells, m'ha portat a aquest disc perquè, si tu et fixes, l'any 67 és l'any del Sgt. Peppers, és l'any de debut de Jefferson Airplane, l'any de debut de Jimi Hendrix. La tecnologia associada a la gravació en estudi a la música pop-rock de l'època està creixent d'una manera exponencial i la gent fa ús de les coses més modernes i de les coses més tecnològiques del moment. I, en canvi, Bob Dylan agafa i se'n va cap a la puresa. I, en aquest sentit, és el que m'ha recordat el que ha fet ara la...
1: Molt ben pensat, la Déu Penedès amb la collita ecològica. Sí. Molt bé.
0: Bob Dylan va anar totalment a... Bé, no és que sigui anar a contracorrent, buscar les coses més ecològiques en el món del vi actualment, no? Però aquesta radicalitat de la Déu Penedès m'ha recordat això, aquesta... Jo vaig a la meva perquè estic convençut de que vull fer aquestes coses, que en el fons era una mica tornar enrere, era tot allò de desdir a qui l'havia criticat per anar-se a l'elèctric. Va tornar a fer un disc acústic anys després, amb només 4 músics, i això és el que m'ha fet pensar en el John Wesley Harding, que, per altra banda, és un disc que va tenir una mica de polèmica perquè parla sobre una mena de romantització d'un atracador de bancs del segle XIX, d'aquests del Far West. I el posa com un heroi, fa veure que és un Robin Hood, que es veu que això no és molt precís.
1: Bob Dylan, que va guanyar el Premi Nobel de Literatura molt merescut, segons la meva opinió.
0: Jo crec que hauria d'haver tingut el segon premi, perquè primer era Leonard Cohen, però...
1: En tot cas, la literatura de Bob Dylan... fa crònica periodística poètica, i això és una... Jo crec que és una renovació de gènere.
0: Sí,
1: la Déu Penedès, que aquesta collita 25 ha sigut la primera collita 100% ecològica. És una notícia de la que se n'ha parlat. Tots els cellers, el món del vi, necessita històries d'autenticitat que ens convidin a seguir gaudint d'això, i la Déu Penedès ho ha fet, i a més ho ha fet perquè pot, perquè no totes les zones vinícoles del món poden permetre's una collita 100% ecològica, no, president?
2: Sí, exacte. Si mirem la geografia de les dios en tot el món, sempre hi ha una causa, un origen, i sempre surten els capellans, els monjos, que porten el vi a terres
1: sí.
2: Molt del nord, a fer vins on realment s'hi fan uns formatges fantàstics. Hi ha unes vaques i unes pastures de conya, no? I, en canvi, aquí al Mediterrà és on va néixer la viticultura i ho tenim més fàcil. És a dir, ho tenim molt més fàcil. Al final hem de treballar com feien els nostres avis. I potser és el lloc que, per naturalesa, s'hauria de fer vi. Ara tot viatja, però ens és bastant fàcil en el sentit de que fer ecologia en el centre d'Europa és 10 vegades més complicat que fer-ho aquí al Mediterrani.
1: Clar, és a dir, a la Xampanya no ho poden fer, per exemple.
2: Per exemple?
1: Per exemple, no? I això són coses que s'han d'explicar, no? S'han d'explicar.
2: Sí, no, ells fan uns formatges fantàstics, de veritat. Si aneu a França, us recomano més formatges que vi.
3: De formatge també s'enfada molt bo, el Penedès.
1: Sí, aquí Sumarroc ha estat bé. Ens heu portat 4 meravelles avui. Què fem? Per on comencem?
4: Comencem...
2: Home, jo començaria pel Montònec.
4: Vinga, a veure, el Montònec de Mar Rodó.
1: El Montònec...
2: De Mar Rodó, és a Mediona, això és a l'interior del Penedès.
1: El Montònec, és a dir, com en totes les DOs hi ha diferents noms per un raïm, no?
4: El que passa és que en aquest cas va ser una varietat que és, se li diu un fenotip de la parellada, però no és ben bé la parellada. No. O sigui, és un fenotip, vull dir que és com una desviació, no? Els biòlegs i t'ho explicarien una mica així, genètica, però no és exactament, perquè la parellada té una producció molt alta, per exemple, i en canvi la Montònega té una producció de 4.000-4.500 quilos per hectàrea i any. i això és molt inferior. Per tant, és un raïm que, a més, si parlem d'històries, no?, que aquestes ampolles estan plenes d'històries, és un raïm que va estar a punt pràcticament de desaparèixer i que quan Mas Rodó, el 2005, entra a la família Sala, ells decideixen no només que no desaparegui, sinó que, a més, aposten per fer un monovarietal, que és el que us he portat avui.
1: Molt bé. Doncs tenim a més, això, els avis que van creure, o la gent del vi que va creure en varietats que ara estem recuperant, que està passant en totes les DOs i que no ens pot fer més feliços.
2: A mi m'intriga molt, perquè fer un varietal amb un tònec realment ha de ser d'un lloc molt especial, de muntanya i de rendiments molt baixos, perquè si no és el que diu ella, que fa uns rins grans, grans, grans, i queda tot molt aigualit, no?
1: Llavors, comencem amb el teu, amb el Montònec. Després seguirem, és a dir, tenim avui quatre vins, que si voleu enumerem. Ara comencem amb aquest monovarietal, que ens ho deia molt bé el president, és a dir, una mica d'alçada, t'imagines que ha de tenir això?
2: Exacte, sí, alçada, perquè maduri tard tranquil·lament, perquè així ens quedi més fresca, i després amb sols pobres, és a dir, de baixa fertilitat, i així el rim queda més petit, més concentrat. Bueno, suposo, no? Però això potser ho expliques tu millor.
4: Sí, si voleu. Primer alçada. Estem a 500 metres a Mas Rodó, d'acord? Sobre nivell de mar. Per tant, què tenim? Què tenim? Tenim un regal molt gran avui en dia, i és que tenim un contrast entre dia i nit molt, molt interessant. És a dir, per les nits encara fa fred, fa fresca. Fins i tot en ple juliol i agost. Per tant, la maduració és lenta, per la nit para, i podem collir un raïm amb una acidesa espectacular, de bona. Això ens dona vins, en general, de llarga curva de vida, per això us he portat un 2022, perquè la 2025 encara està fent-se a Mas Rodó.
1: Està reposant. Una meravella,
4: Sí.
1: Una meravella.
4: Llavors, clar, què passa? Doncs que és un raïm que pot estar en ampolla i evolucionar en ampolla durant anys i ens dona el que tenim ara en copa.
1: Potser molts dels nostres oients, algú de vosaltres mateixos, no heu tastat mai aquesta Montònega o Montònec en monovarietal. Era un raïm que servia per, o serveix també, per ajudar, no? És un bon cupatge, el del cava, per exemple.
4: Sí, però de fet, quan la gent ve al celler, tots els dies que fem visites, quan els hi dius aquesta paraula, és com si els hi parlessis d'algú d'un altre món.
1: Clar.
4: Ningú coneix. I quan ho tasten, doncs, la veritat és que els hi queda, no? Els hi queda marcat. El senyor Puiggròs, fa uns quants anys, va donar les gràcies al senyor Sala per recuperar-la, perquè ell mateix deia que era una varietat pràcticament a punt d'extingir-se. Si us fixeu, és un amb nas. O sigui, amb nas, jo em porto molt, pels clients, per la gent que ve fins allà. Hi ha una fitxa tècnica i de més, però m'encanta quan la gent va cap allà i fem un tast a consciència. M'agrada això,
1: clar.
4: A consciència. Ells comencen dient-me, ai, això fa olor a poma. I la Montònega ens dona fruita blanca. No sé si esteu d'acord.
1: Fruita blanca, seguríssim.
4: Fruita blanca, seguríssim.
0: Pera llimonera.
4: Sí, la pera, clar, també. Algun fins i tot s'ha atrevit a dir-me Granny Smith, Núria. Llavors ja, i gent que no havia fet mai una cata.
0: El que té molta acidesa.
4: Sí. Llavors, després també té fonoll, té la part aquesta herbàcia, i és superinteressant perquè això és un 2022, però ha evolucionat sí. Magníficament. I quan ho poses en boca, quan l'ataques, llavors és allò que els ensenyes a el que vol dir això, una acidesa amb un vi, i els hi comença a salivar moltíssim, no?, la boca, i veuen l'anyada i diuen, com pot ser això? És un vi viu, no? Com diuen els anglesos, molt crispy, no?
3: La veritat és que té una tensió bestial. Sí.
1: Ens diuen els teus rivals i col·legues.
2: Sorprenent,
4: Són col·legues.
3: Diria tothom que anés a passar un vespre a Mas Rodó, perquè a part de bonic, ja ens ha dit que les nits de juliol són fresques. Sí. I tal i com està vinguent.
4: I les d'agost.
1: Escolta'm, les d'agost, avui que heu vingut aquí a Catalunya Ràdio, la corporació ens estava regalant ulleres per anar a veure l'eclipsi. Potser que vindrem, però no es veurà, no?, des del Penedès, l'eclipsi. Sembla que no. Sembla que hem d'anar a Déu a Tarragona.
4: Sí, potser sí.
2: Sí, més al sur.
1: Però avui ens donaven ulleres.
2: Sorprenent, que Montònec i el del 22, és a dir, a vegades es parla que és un mica no aguanta i que tal, i és sorprenent, encara és fresc.
1: Ara cada cop es diu menys això perquè cada cop ens sabeu més.
2: I es fan millors vins, també és veritat, no?
1: És l'època de la història que es fan millors vins, ara. Sí, i és el moment de recuperar.
3: Sense cap mena de dubte. I aquí la combinació, no?, de l'antic de recuperar aquest element de ecològic i de fer coses com es feien abans, es millora amb el que també avui coneixem, no?
2: Exacte, com que hem de reduir els rendiments per hectàrea per ser ecològics, per no tenir tant risc en la producció, doncs els vins surten més concentrats, molt més fets, de manera que no els hem de retocar en el laboratori, en el celler, sinó que del millor raïm fem el millor vi. I l'expressió més clara és aquesta Montònec, és sorprenent. Jo també de la Montònec valoro que té un caràcter herbaci fresc.
1: Sí, senyor.
2: Bestial. Que no, però no és fruita, no, és una mica herbaci. M'encanta aquest aspecte que té de... Bueno, tu has dit el fonoll, no?
4: Sí.
2: Hi ha altres herbes que donen una frescor, és molt bon vi.
1: Molt. I què val aquest vi?
4: Aquest vi és baratíssim. 12,75.
1: Sí, massa barat.
3: Ja pots pujar preu, ja pots.
4: Ja ho sé. És hauríem.
1: Realment que...
4: Hauríem.
1: I quan parlem d'això amb vosaltres, amb tots els convidats que sempre tenim aquí al Tast Vertical, hi ha gent que et diu, i això a mi em fa ràbia, em sap greu, diu, és que segons de quina zona vinícola del món vinguis, no pots pujar preus. I això t'ho fessin en una altra zona de vinícola del món i valdria tres vegades més, no?
5: Aquí s'ha de convèncer al distribuïdor, segurament, no?
1: I al consumidor també, és a dir, ostres... Sí, sí.
3: Per una altra banda, tenim la gran avantatge de que podem ser una mica més democràtics des d'un punt de vista de que més gent en pugui tastar i gaudir.
1: Però que això és una meravella.
3: És veritat que hem de ser capaços de retribuir millor la cadena de valor, eh?
1: Sí. Amb què faríem?
4: Maridatge?
1: Sí.
4: M'encanta parlar de menjar.
1: Oi, que bé, doncs mira, està tingut el lloc ideal.
4: Els sommeliers no podem, estem obsessionats sempre amb el maridatge. Mireu, quan faig maridatges amb el rodó, aquest, per exemple, el poso amb un formatge de la mar, de Camins del Nord, que està a Sant Sadurní d'Anoia, que es diu Lluceta, i és una vaca, o sigui, una llet de vaca crua, però podríem fer un sushi i podríem fer cremes, per exemple. Mira, una anècdota. Amb una visita va venir una senyora dient que ella era vegana i que necessitava algun vi que pogués utilitzar, sobretot amb els seus menjars vegans. I, Núria, tu què em recomanes? Dic, home, la Montònega? Dic, podries agafar unes verduretes també a la brasa i de més, o la cremeta que et menges de primer, i tranquil·lament. És poc intrusiu, per tant, no ens posarem en plats gaire elaborats ni gaire complicats. Per això ja tenim altres vins amb el rodó, però jo crec que aquest és com molt fresquet també, ara que ve l'estiu, oi? Què penseu vosaltres? Amb què us ho menjaríeu?
3: I amb unes gambes saladetes.
1: Clar, ho fas com l'Àlex.
5: Gambes sempre queden bé.
1: Quan hi ha un blanc, dieu gambes, perquè el que voleu són les gambes.
3: Això també.

0: L'Àlex Torío, que ens ha buscat avui un disc amb Plaguet. Un disc que torna als bàsics, que no haguéssim hagut de deixar mai, per parlar avui amb la D.O. Penedès, una D.O. 100% ecològica. Qui ho pot dir, això? Doncs poca gent, o poques D.O.s. L'única del món, diria jo, no?
1: Sí, de moment és la primera. Podríem fer escola i que més petites D.O.s, que sobretot a Catalunya n'hi ha moltes, doncs assumessin, no?
0: Sí, sí.
1: En el fons és bo per nosaltres, és bo pels nostres vins, pels nostres productes, pel nostre paisatge, i al final és bo per tothom. Qui vagi pel Penedès a passejar, doncs hi ha molts més ocells que abans, perquè hi ha molts més insectes que abans, perquè ja no tirem insecticides. De manera que els ocells han tornat i veus molta més fauna que no pas... I és tan senzill com això, eh?
0: Ara hi ha pagesos que es queixen que els ocells es mengen el raïm.
1: El picoteja, no, el picoteja, no m'estén.
2: Sí, és poquet. Per tot. Hi ha d'haver per tot.
1: No sabem si abans estaven els ocells o nosaltres.
3: S'ha de reintroduir... En l'ecosistema s'ha de reintroduir el caçador, que s'està perdent.
1: Mira, sí. El que sobra són porcs i algun cabirol sobra, eh?
0: Home,
4: sí,
0: i tant. El que passa
4: cada
0: que això...
4: vegada es fan més.
0: Sí.
4: Més notar.
0: Home, i tant, el que passa... Ja ho deia el Martí Boada, hi ha animals amb infortuni estètic, com les serps, que llavors aquestes no cauen malament i ja està, però els cabirols, com que cauen bé...
1: Sí, doncs, I no hi eren, van ser artificialment introduïts. A Catalunya.
0: Va, anem al segon vi. Què fem ara?
1: El segon era el...
0: Com a president has manat... Has fet l'ordre, eh? Tu, sí. Tu com a president aquí anar manant.
1: El de Can Sumoi, que és un xarel·lo.
2: Exacte, seguirem amb monovarietals.
0: El xarel·lo és com l'emblema del Penedès.
2: La varietat reina del
0: Penedès. Sí, sí, sí. És una varietat que sempre ha sigut una reina. No cal... Aquesta està recuperada, i mentre parlo anem servint, eh? Al Penedès s'hi estan fent uns xarel·los com mai, i quan et venen sommeliers de fora i tasten el xarel·lo, s'admiren i es queden... Però diuen, ja sabeu què teniu aquí.
2: Exacte. L'únic que ens ho hem de creure, no? Que primer ens ho hem de creure nosaltres, que mica en mica ens ho anem creient,
0: sí.
2: I a poc fer-ho creure als consumidors.
3: Amb una varietat internacional, amb quina es podria comparar el xarel·lo si hi ha un estranger li has de dir s'assembla a tal... O realment no s'assembla a cap...
2: Tindria molts perfils, eh? Es podria assimilar una Godello, a una Gruner Berliner, una Fiano... Ah. I depèn com es vinifiqui, hi ha aquests estils borgonyons que també s'hi pot arribar a semblar, tot i que és un perfil diferent.
0: Perquè es pot vinificar de moltes maneres, el xarel·lo. T'admet fusta...
1: Això també s'assembla a la Chardonnay, no? Que és un terreno que es pot fer
0: correcte,
1: mil coses amb la Chardonnay,
0: sí.
1: Amb la xarel·lo també.
0: És veritat. Tot i que... si tastes, no s'hi assembla, però és veritat que a la Chardonnay pots fer vins fresquíssims... I vins...
1: Pots envellir fusta...
0: Sí.
1: Més oxidats...
0: Sí.
5: Té un caràcter bestial, eh?
2: Sí.
0: Va, doncs, esteu tastant?
3: Sí.
0: Digue'm coses, eh? Si...
2: Jo explico aquest xarel·lo una mica, no? Can Sumoi és una finca que està a 600 metres d'alçada i que vam recuperar a partir del 2017. Però, clar, a 600 metres d'alçada... Bàsicament tenim muntònoga. Llavors, nosaltres ens agrada molt treballar amb viticultors de la zona, que al final el Penedès està ple de viticultors que venen raïms de cellers. I aquí anem a la base, a 300 metres d'alçada, de les muntanyes del Montmell. Vinya de la Costa, Sant Martí Sarroca, del Tòfol, del Joan Ferrando. I són vinyes velles, amb bas, que sempre les estimem molt, perquè és un paisatge que s'està perdent, un patrimoni que s'està perdent, de baixa producció, terrenys pobres, i això és un xarel·lo de vinyes que produeixen 3, 4, 5.000 quilos d'hectàrea.
0: Quan dius velles, de quines edats parlem?
2: A partir de 60 anys.
0: Mare meva.
2: Sí.
0: Vinyes en vas de 60 anys. Això és
1: patrimoni. N'hi ha poquíssimes i és bestial.
0: Com les de Mas Rodó, també. Que això és patrimoni. Una vinya de 60 anys és patrimoni com ho és una pedra seca.
2: Exacte. I per això nosaltres preferim mantenir aquest patrimoni. A vegades hi ha vinyes joves que fan grans vins, però mentre es queden aquestes vinyes velles, doncs les preferim.
3: I una pregunta, Can Sumoi, jo n'he vist altres monovarietals, no?, de Can Sumoi.
2: Sí, estem fent garnatxa blanca, estem fent un rosat de xarel·lo i sumoll, Jo estem fent un negre de garnatxa.
3: Aquell que es diu La Rosa. És,
2: la no? Rosa, sí.
3: I tots són de la mateixa finca?
2: No. Ja he dit, la finca està a 600 metres, són poques hectàrees, al final hi ha unes 20 hectàrees, i el que ens nutrim són de pagesos de la zona. A més, una zona, la del Pla de Manlleu, que havia sigut molt utilitzada per fer volum, doncs hi ha vinyes molt xules, velles, que han quedat, i de les zones baixes, que bàsicament és del Baix Penedès, d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i tirant cap a la conca del Foix, cap a Sant Martí Sarroca, intentant donar valor a aquestes vinyes.
0: Quin plaer, també, parlar amb, comprar el raïm a pagesos, demanar, mira, fes-m'ho així, i adquirir també la saviesa d'aquesta gent, no?
2: Sí, sí. I més que demanar és adquirir, perquè hem intentat dir-li alguna cosa, doncs ha sigut el contrari, i saben millor que nosaltres com fer un gran raïm.
0: Què val aquest vi?
2: Aquest vi, barato, econòmic.
0: A veure.
2: 14, al voltant de 14 euros.
0: De veritat, em sembla, és que em sembleu...
5: Podeu tornar a pujar aquesta, també?
0: És que us dic que ara n'hem tastat dos dels quatre, i us prometo als oients que són vinassos.
1: És sorprenent lo llarg que és aquest vi.
0: Sí.
1: I normalment ve de raïms molt petitets, de rendiments per hectàrea molt baixos.
0: Increïble, eh?
1: I que no sé si eren ecològics fa anys, però que segurament porten aquesta filosofia...
2: Exacte. No hi ha filosofia regenerativa.
1: Exactament.
2: Fins i tot amb pagesos que venen el raïm i ells mateixos ho fan com ho senten, deixen les herbes, regeneren
0: clar,
2: el sol,
0: clar.
2: Perdent producció que al final és el que els donen diners.
0: Clar, o sigui, tota aquesta gent que ha tingut vinyes des de fa tant temps, sí. Això de la coberta vegetal ja ho saben, saben què poden fer i què no.
2: Exacte.
5: Quina anyada és?
2: És 25.
0: Pues, 25,
5: és increïble.
0: Ja
5: té una complexitat com si hi hagués...
0: Sí, senyor, sembla que porti una ampolla un temps. No? Sí, sí.
2: Exacte, és un vi de... Intentem fer la mínima intervenció possible, com tots nosaltres. Treballat amb lies, no massa, 4 mesos. I un 20% passa per ciment. Dipòsits de ciment, que té una mica de microoxigenació, el xarel·lo és una veritat que es tanca, llavors una mica d'aquesta microoxigenació i treball de lies, doncs li dona...
1: I la llarga a la boca.
2: Exacte.
0: Sí, perquè és llarguíssim aquest vi. Sí.
1: Molt bé. És una digna representanta de grans xarel·los, eh?
0: Sí.
1: La tria és molt bona, no sé qui l'ha feta, però...
0: Molt ben triada.
4: I amb nas és superagradable.
5: Molt.
4: És molt agradable.
2: Aquí anem al límit. Jo parlo des de la meva part més tècnica, però anem al límit de la maduració. Estem acostumats a baramar molt, molt aviat per escumosos i perquè tenim presses, perquè venen tormentes o el que sigui, i fem esperar els pagesos, espereu per arribar a aquests 12 graus, 12 i mig, 13, i que el raïm estigui madur. Quan més madur està el raïm, més complex serà el vi.
0: És com quan algú està fent salsa de tomàquet que et diuen el fil de l'abisme.
2: Sí, exacte.
0: Que no se't cremi, però espera al màxim. Oh, que bonic, això,
5: aquest 20% de formigó que porta, hosti, li dona un caràcter molt interessant, eh?
0: Té aquesta frescor, sí. Té una salinitat, no?
5: Sí,
0: sí, sí, sí, sí. Molt bé.
2: El Penedès és salí.
0: Sí.
2: Tenim aquests terres calcaris.
0: És veritat. El Penedès és salí, també. Sí. És una salinitat que també trobes a l'ella amb els seus...
1: Ara que parlem de terres del Penedès, voldria fer un petit apunt.
0: Va.
1: Però al Penedès tenim la sort que encara que amb el canvi climàtic tot s'està escalfant molt, tenim un terra que dona vins frescos, és a dir, un macabeu, amb el mateix règim de temperatures en el Penedès o a València, i dona un vi molt més fresc en el Penedès. Per això és una zona on normalment els vins són frescos. I per això fem tantes bombolles.
0: I ara tu parlaràs...
1: Perquè necessitem vins frescos.
0: Tu parlaves del macabeu, que serà un copatge, xarel·lo i macabeu, que tastarem també avui, no? A mi el macabeu és una varietat que m'encanta.
1: No, però jo he portat xarel·lo i malvasia, no macabeu.
0: Però també tenim xarel·lo i macabeu,
1: vale,
0: eh?
1: Sumarroca.
0: Sí.
1: Vale,
0: Sumarroca,
1: però
0: tenim xarel·lo i macabeu, i que a mi m'agrada molt. I tu has portat xarel·lo i malvasia, que també m'encanta. Va.

0: Hi ha aquesta cançó que sembla que li surti sola, però que hi ha una feina al darrere. És com el Vito.
1: Aquesta, no sé si li passa a algú que estigui en aquest estudi ara.
0: Estigui recordant alguna cosa, sí, tant.
1: Aquesta cançó, aquest disc de Bob Dylan va ser petitet, diguéssim, no va ser un superèxit en aquella època, com deia. Hosti, tots ho van portar el Sgt. Peppers dels Beatles i el debut de Jimi Hendrix a final d'any, del 67. Però en aquesta cançó el que és interessant és que Dylan la publica l'any 67 i deixa flipat a aquest nou fenomen que és Jimi Hendrix, i agafa aquesta cançó, i ningú s'ho esperava, i la va fer amb el rotllo més elèctric i amb el seu pedal guagua i tot això. I és, no sé, és una altra idea, no?, també. Dius, ostres, potser hi ha gent que, com deia ara el president de l'ADO, veient el que està fent l'ADO Penedès, potser també s'hi suma una mica, no?
0: Que no és fàcil.
1: No, i però... jo que m'imagino complicat, no sé, el control. Tot es va simplement en la bona fe de...
2: No, l'agricultura ecològica es controla a nivell europeu.
0: Té unes normes... Consells.
1: Ja, però hi ha inspeccions
2: anuals molt sèries i molt ben fetes. Uh-huh. I amb això penso que és per això que realment aquest segell d'ecològic és dels pocs que realment perduren, perquè és sèrio a tota Europa.
0: Clar, és tota la traçabilitat.
2: És una fulla que té tot d'estrelletes europees, no? I vigilant tota amb molta serietat, de manera que això sí que pensem que perdurarà, i és un segell que és interessant, perquè de segells ja sabeu que cada dia n'hi ha més, i entre la sostenibilitat i no sé què, i parlen tantes coses, i al final els que queden seran molt pocs, no?
0: Els consumidors jo crec que ens agrada. Quan veiem un segell de qualitat, no? Quan anem a comprar, ens agrada.
2: Sí.
0: Ens agrada cada cop més. Va, anem al tercer vi. Quin serà?
2: El que fem a Can Feixes.
0: Va, el cafè de Can Feixes.
2: Xarel·lo doncs, i la Malvasia.
0: Xarel·lo i Malvasia, de Can Feixes.
3: Malvasia és una varietat magnífica.
0: Magnífica, sí. És una meravella.
4: Comença a tindre la seva oportunitat i desenvolupament. La veritat és que hi ha una sèrie de varietats actualment a dins de l'ADO, com la Somoll també, molt bèstia, molt animal, molt divertida, però que bastant...
0: També la teniu en altres DOs, el Bages també es fan Somolls. És el gran moment de les varietats recuperades i de les de sempre, i és el gran moment també dels monovarietals, d'aquests copatges extraordinaris. És que... Digue'm tu, al món, on trobaries un copatge de Xarel·lo i Malvasia? Estàs tastant coses úniques.
2: Exacte. Com deien, el Penedès és mediterrà, és zona eminentment vitícola, i així com altres zones, doncs només poden treballar una o dues varietats, perquè estem en un clima extrem per la vida de la vinya, doncs al Penedès podem tenir un ventall de varietats molt gran. I si sabem cuidar-les i plantar-les en el seu territori i collir-les quan toca, tenim un ventall immens. Anem des de mar fins a 600 metres, més o menys, que comentava el xicot de Can Somoll, no? I això és una riquesa bestial. I a vegades aquesta diversitat tan immensa ens dilueix una miqueta perquè no tenim un discurs molt clar amb un sol rim, amb un sol tipus de vi. No, és que podem fer blancs, rosats, negres, bombolles, fantàstics. Tot,
0: és important començar amb un petit eslògan i llavors obrir el ventall. Jo crec que la DO Penedès heu de dir Xarel·lo, i heu de dir 100% ecològic. I llavors, en mica, l'enoturista, que és curiós, que és culturalment excitat, dirà, a veure què més fan aquests, ostres... I el copatge que tenim a la copa, realment, ja d'aroma ja la trobes, la Malvasia, i és una meravella, eh? Uau!
2: I, bueno, el Xarel·lo és el Xarel·lo. A veure, abans hem provat un Xarel·lo bestial, fantàstic, amb un cos llarguíssim, eh? I aquí tenim, com a punta, diguéssim, com a representació més evident al principi, és la Malvasia, no? I després tenim el Xarel·lo que ens acompanya, però no té tanta profunditat com potser fan ells, que treballen molt amb els llevats, i llavors és un vi més llarg que el seu, potser un pèl més càlid, i aquest
0: sí,
2: és més fresc.
0: Sí.
2: Aquest és més d'estiu i el seu és més d'hivern, per fer les paus.
4: No. La veritat, tots aquests vins es poden prendre durant tot l'any.
0: Tot l'any, i tant, eh? Però és veritat que parlem de calidesa i frescor, que són... És que...
3: És veritat que la Malvasia és una varietat amb una acidesa brutal, amb un pH de latitud nord, que podríem trobar a la Xampanya moltes vegades.
2: Ja. Sí, té un pH molt alt i ens dona llarga vida en els vins.
0: Quan ho descobreixin, veuràs tu. Hem de vigilar.
4: És també 25, aquesta anyada?
0: Sí. Aquesta és 25.
2: Sí.
0: 25. I estava intentant mirar quin grau tenia. 12 i mig.
1: Sí. Jo tinc una proposta de maridatge. No són gambes, eh?
0: A veure, què serà?
1: Anxova triple zero.
4: Totalment.
1: Ho veig molt, això,
4: totalment.
1: Eh?
4: Té una acidesa i, a més, té una dolçor. Sí.
1: Perquè té la dolçor, té aquestes notes de mel, que a mi em lliga molt amb l'anxova, que sempre li va molt bé alguna cosa una mica dolça.
0: Doncs, fet anxova triple zero, escolta, sí, i
4: També tinc una cosa, Àlex, és perillosa aquesta ampolla, perquè això és goloso, eh?
0: Sí, totes les que tenim, eh? Escolta, tu ara parlaves de Jimi Hendrix, dient, ai, calla, que això m'agrada molt, però potser algun oient dirà, a veure com sona, no?

0: el Josep Maria Campillo, que és el que ha buscat la versió aquesta que tu li demanaves, Àlex, està movent el cap. Això vol dir que ho aprova.
1: Mm. Home, si l'escoltes alhora, una darrere l'altra, te n'adones que, sí, en el fons és la mateixa cançó, però de la mateixa manera que de vegades dius, això és un xarel·lo i això és un xarel·lo, i són dues coses molt diferents.
0: Exacte, i és bonic que cadascú es porti el xarel·lo al seu terreny. Mm-hmm. És una frase feta que ens inventarem ara.
1: A veure si creem dites o refranys del segle XXI.
0: Estem tastant avui, com a festa de l'últim programa del Tast Vertical d'hivern, vins blancs de la Deo Penedès. Estem flipant en colors, en 3 de 4. Estem avui parlant amb Joan Huguet, amb Joaquim Toses, amb Joan Monner, amb Núria Garcia, tot de gent de la Deo Penedès que fan meravelles. I ara tenim a la copa el Can Feixes, una ampolla, totes les ampolles que hi ha aquí les heu vistes a la botiga, totes elles, les coneixeu. Coneixeu les etiquetes, coneixeu les ampolletes. Sí, sí, sí. Extraordinària copa de Can Feixes, president?
2: Moltes gràcies, ens fa il·lusió. El vi que més es coneix a Can Feixes, bàsicament, és de base parellada.
0: Sí.
2: Macabeu, xarel·lo i una miqueta de malvasia, no? Però aquest, pensem que
0: és... L'estimem molt, aquell, eh?
2: Sí. És el que ens obre més portes, també.
0: Home, i tant.
2: I també té un preu molt competitiu, que estan els 10 euros i tal, i en canvi aquella se'n va 15. I és quan saltes de 10... Tots ho sabem, els elaboradors, que...
0: Sí?
2: Que,
0: és així?
2: Sí, sí, sí, és una balconada, eh? I passar dels 10 euros, realment, doncs, és un altre món. El mercat arrodeix bastant. I bé, hem de picar pedra, no?, per poder vendre, desgraciadament, però és així.
0: Hem d'intentar que la gent pensi que 15 euros per un vi, quan en pagues 30 per una pizza, que això sí que és car.
2: Exactament.
0: Ostres!
2: I a més el vi el comparteixes.
0: I sempre surts més content del que has entrat.
2: Àngela Maria, ara ho has dit.
3: I aquestes ampolles estan plenes d'història, plenes de
0: paisatge.
3: De natura,
0: això és paisatge.
3: D'anècdotes, i tot això...

0: tant la Rioja com la Ribera del Duero, quan fan campanyes, tenen diners de fons europeus. Mm-hmm. És a dir, que això a Catalunya no passa. Mm-hmm. És a dir, quan veiem una campanya, La Tierra con Nombre de Vino, doncs aquesta campanya l'han pagat uns fons europeus.
1: Sí, sí, doncs el dia 18, que va ser el 25è aniversari de Penedès Turisme i de la Ruta del Vi, allà es va dir claríssim, ja ho sabíem, però el tercer en visitants de tot Espanya.
0: La Ruta del Vi, que és una cosa molt interessant perquè fan a famílies, i com que és una cosa molt interessant, ens heu portat una bossa plena de bon gust. La gent del vi teniu molt bon gust sempre, fent etiquetes, fent paisatge. Farem un programa especial a la temporada d'estiu amb l'Albert Castellví, que volem que els nostres oients, amb família, amb amics, facin rutes del vi. Pots anar amb bicicleta, pots tastar, hi ha rutes que són amb caiac, escolta, una cosa divertida.
2: I molt important, per l'arrelament rural, sí, i per, sí, les, sí, famílies, sí, diguem-ne. Si volem tindre un país ben vertebrat, necessitem, sí, imperiosament defensar el nostre territori. Sí. El Jardí de Barcelona, li diuen, El Penedès li diuen el Jardí de Barcelona.
0: I els viticultors sou els jardiners. Sou els jardiners i els bombers, perquè també sou tallafocs.
2: També.
3: Sí, és curiós que el poble català lluita molt per la llengua, per la cultura, i a l'hora de consumir, No té aquest esperit.
0: Va lligat. Tot va lligat.
3: Tot va lligat, sí, sí, tot però l'hora de consumir, Joan, és el consumidor més obert. Quan es va crear la Somonta, no?, una dió a la província d'Osca, el primer número 1 en ventes era Barcelona. I dius, hòstia, que tots són d'allà? O no? Cosa nova, novetat, Barcelona. I són molt oberts a l'hora de consumir, no? I quan veus que parles del paisatge del país, que es pot transformar aquest paisatge i es pot modificar amb els anys, i depèn del consum nostre propi, a vegades trobes a faltar, sí, aquesta companyia.
4: L'altre dia escoltava el programa de la Elisenda Carot i deia, hosti, aquí ens vam tornar bojos fa 5 o 6 anys amb el ramen, de Barcelona, i dius, hosti, tenim l'escudella, que ja hi era fa molt
0: més. I ja el Jordi Vilà ho va fer, va fer escudella per emportar, perquè justament per això, recuperar la cuina catalana, que diuen que per Instagram és marró i no va bé.
4: Sí, i la Índia també és marró i va bé a tot el món.
0: És recuperar també el vi, és recuperar la llengua. Jo crec que estem molt disposats en aquests moments, els consumidors. Tenim moltes ganes de que ens diguin coses noves, i jo estic segura que aquests quatre vins, que ara servim l'últim d'ells, el Sumarroca, aquests quatre vins, tu els poses a cegues en un tas de vins internacionals, caríssims, i guanyen per golejada. És que poc parlem del que tenim. I...
3: Sí, sí, és així, A vegades viatgem, no?, per exportar, per vendre fora, i fem clients, importadors...
0: I que es tornen bojos els sommeliers quan veuen això, els sommeliers de fora.
3: Llavors, sempre la resposta és, hosti, tot això que teniu, i ens entarem ara, no? És a dir, sí, i no ho sabíem, i després, doncs, ostres, si amb això, es pot fer l'altre, és a dir... La sorpresa és increïble, i potser és que ens hem cuidat molt de treballar a casa i d'explicar-ho poc. I em sembla que haurem de canviar una mica el xip, perquè hem sigut molt treballadors i a vegades convidaria que algú sortís i agafés la maleta i expliqués coses a fora, no?
0: Quan de fora et premien és quan llavors ho valorem tots.
3: I llavors vendrem el doble.
1: Però també hem de fer molta pedagogia aquí,
0: Sí, sí,
1: a Catalunya, moltíssima.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I jo crec que això, des del celler, quan venen a veure'ns, a visitar-nos, els hem d'explicar totes aquestes coses moltíssim als clients d'aquí. I fins i tot m'atreviria a dir que els hem de dir que si van a un restaurant i veuen, doncs, que a la carta de vins no hi ha D.O. Penedès o no hi ha altres D.O.s,
3: sí,
1: doncs haurien de dir que potser...
0: Però per una raó, perquè són molt bons. Si en una carta de vins no hi ha les D.O.s catalanes a Catalunya, vol dir que el sommelier no en sap. És així. Tenim ara el Marger. El Marger de Sumarroca, Vidaguarda.
2: Aquí fem un canvi de registre important. Això és un 70% de xarel·lo i un 20% de macabeu.
0: Increïble,
2: De vinya vella, no tan vella com la que fa servir tu, Joan, però...
0: De quina edat?
2: Uns 45 anys, de dues parcel·les diferents, amb molt poc...

0: aquesta producció, wow. Estem parlant de 3-4 mil quilos hectàrea màxim. Un any de 23, que a més amb sequera molt profunda,
1: sí, sí.
0: Implicava també un percentatge de pells respecte a polpa important i per, també d'un caràcter especial
1: sí,
0: aquesta
1: sí,
0: anyada.
1: Sí, sí. Uh-huh.
0: Però aquí el que volíem era ensenyar el potencial que els nostres raïms i la nostra regió, que nosaltres estem una mica més baixos que vosaltres tres, molt a prop d'Espiells, té també a l'hora de treballar propostes amb alta complexitat que puguin, per això li diem vida guarda, en realitat és un vida mas, però és vida mas, de fet, i que puguin tindre un caràcter molt més, diguem-ne, complexa i d'envelliment, no? Molt més gastronòmic, si vols, per entendre'ns, però busquem doncs, aquest treball en fusta, 100% fermentat en fusta, individualitzadament.
1: Una fusta molt elegantíssima, sí, sí, sí, una fusta finíssima.
0: La intenció no és que la fusta marqui, sinó que la fusta empleni
1: sí,
0: i ajudi
1: sí,
0: a acompanyar.
1: Molt bé, molt bé,
0: no?
1: Molt bé. Molt bé.
0: Es fem servir de 5 canyades diferents, de fet, la fusta. I l'objectiu és aquest.
1: De 5 canyades diferents, què vols dir?
0: O sigui... de primer any fins a 5 anys.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí.
1: Però...
0: El xarel fem servir de 1 a 3 i per al maqueu fem servir 4 i 5.
2: Les barriques.
0: Les barriques.
1: Però, és a dir, de 1 a 3 què vols dir? Que passen per la 1, 2 i 3, no?
0: De primer any, de segon any, de tercer any d'ús, de quart i de cinquè any d'ús.
2: A partir del cinquè any ja es llença, no?
1: Això no és normal, no és normal.
0: Bueno, però és un treball per veure on podem arribar amb la intensitat de treballar productes. Per aquest vi, clar, la primera anyada és del 20, aquest és un 23, i per tant anem guardant i anem fent proves. I va agafant aquests tocs més amontillados, per entendre'ns
1: sí,
0: a la llarga.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I arribem a vins, jo penso que aquest vi d'aquí 10 anys tindrà un toc d'aquest d'envelliment evolucionat. O sigui que el raïm de casa nostra pot donar vins amb tensió de llargues criances.
1: Però i són molt diferents? Ara m'imagino, una 25, com, és molt diferent?
0: Una 25 és molt diferent, definitivament. El 23 pensa que a la nostra zona, en concret, era el tercer any de sequera.
3: Exacte.
0: Hi ha aquestes, que és vinya vella, amb profunditat d'arrel.
1: Va patir molt el Penedès.
0: El 24
1: molt.
0: Encara més, no? Aleshores, el 25 anyada una mica més amb més aigua, o també un punt més fresqueta, perquè aquesta també va ser una anyada molt càlida, potser té un punt de tensió amb acidesa una mica més alt i una mica més de fruita. I aquí potser li trobes més balsàmics, no? Segurament.
3: Mm. Exacte. Té una glicerina que l'embolcalla...
1: Sí, sí, sí, sí, sí, que això ens agrada molt. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Igual és que fa molt pocs dies que va ser Sant Joan, però a mi el nas em dona l'olor de... d'allò que teòricament no sabem què és, verd de la coca de Sant Joan, que és meló, i és meló confitat. I a mi em dona aquestes notes al nas.
1: De fruita confitada.
2: De fruita confitada, però concretament la verda, que hi ha el meló.
0: Sí, té un punt així.
3: Exacte, sí. Això és collir molt madur, el raïm. Aquests raïms... Mm-hmm.
0: Sí, fem collita madura, amb aquest vi fem collita madura.
1: També el caire de l'abisme.
0: Pensa que nosaltres comencem a collir a principis d'agost i acabem a finals d'octubre. Una finca que és únic, o sigui, són 250
1: hectàrees. Però això sempre
0: juntes.
1: Ha sigut així. Mm. Això està canviant ara molt, no? La gent sí. Ens diu que abans la collita s'acabava per la festa major.
0: Bueno, canvia per dues raons, Una perquè clar. Jo crec que ara treballem la vinya pensant en el vi que volem, que és molt diferent. Abans,
2: evidentment,
0: es collia i aleshores feies un vi, no? Per tant, es coll diferent l'escumós d'un vi una mica més evolucionat, de si el vols per guarda o no, buscant acideses diferents i graus de maduresa diferent. I, per tant, ho allargues molt més. Tot i que l'any passat, tots recordem, no?, que en 15 dies ho vam haver de collir tot amb la onada de calor. Clar, cada any ens ho fan més difícil, això.
1: Una oportunitat a l'any sí. I a sobre així, sí, patint. Sí. Digue'ns el preu del Marger.
0: Doncs 18 euros.
1: És que sou barats. Sí. Marger, una declaració d'intencions.
0: Bueno, és l'última professió del camp de la viticultura que s'ha perdut. Ara els margers ja no els fan els margers, que eren gent que específicament s'anaven a donar voltes per tota Catalunya construint i reconstruint els marges. Nosaltres encara en tenim algun. I, en fi, obra de pedra seca en general. Ara ja no hi ha. Era una cosa com molt, diguem-ne, molt artística o manual, no?, per entendre'ns.
1: Ho és.
0: I ja no n'hi ha. O sigui, costa molt trobar-ne.
1: Xarel·lo i Macabeu. Però quan Xarel·lo i Malvasia. Jo sempre quan porteu copatges d'aquests us pregunto sempre si feu monovarietals d'un i altre.
0: Sí, sí. De Macabeu n'hem fet però va, no en tenim, va, no en tenim prou.
1: Atreviu-vos, atreviu-vos.
0: Sí, que... fem... De fet, en fem de xarel·lo, en fem de malvasia, en fem de somoll i en fem bastants de monovarietals.
1: I el macabeu no us atreviu?
0: El macabeu a vegades ens està costant una mica. Estem
1: fent
0: una cosa, vull dir, els últims anys, totes les proves que s'han fet des de l'any 20, que vam tindre aquest atac de...
3: De mil dius.
0: Vam perdre el 70% de la collita, imagina't. Doncs, i amb la sequera profunda que hem tingut, les variabilitats fan que tinguem en els cellers, tenim molts projectes d'investigació, tots plegats, vins que estan esperant a veure la llum.
1: Tots feu de Gargamel. Llar, això ja ho sabem. tots teniu... Ara tinc una dama Joan amb no sé què... Ara estic passant-m'ho bé aquí. Tots feu proves.
4: És la part divertida de fer vi.
1: Clar. Llavors, quan us venim a visitar, que tots teniu la possibilitat, no?, de que vinguem a visitar-vos, llavors ens ensenyeu cosetes, estic fent això, però és per mi. I aquesta és la part més divertida de tots vosaltres.
0: Mira si és així, avui en dia, que nosaltres, pròpiament a Sumarroca, els dos darrers vins que hem llançat al mercat, els hem llançat sense etiqueta a les fires. És a dir, els hem tret de sota la taula perquè els tastin,
3: per veure...
0: i els potencials, consumidors, tastadors, gent d'escola d'hostaleria i tal.
3: No?
0: I veure, i en algun cas hem fet alguna rectificació, i en d'altres, no? Senzillament ha sigut directe, però els dos últims llançaments han sigut sense etiqueta, per entendre'ns.
3: Home, és el test definitiu, el del públic, al final és el que comprarà,
0: sí.
3: No?
0: Sí. És que, escolta, quan tu penses que hi ha una ampolla d'aquestes, o les vostres, tu, qualsevol de les nostres,
1: és que totes les quatre ha sigut meravellós,
0: La generació que va plantar aquestes vinyes, ja no hi ha ningú.
1: No, i tant.
0: Han passat guerres, han passat democràcies, han passat, en fi, mil coses, i estem avui gaudint una cosa. És que és increïble, no?
5: Que parlàvem, les històries. De fet, una de les coses que he après des que estic a Marrodó és que el monovarietal és un dels més difícils, no? Els enòlegs, això ens ho podeu... Jo no sóc enòloga, una enòloga, sóc sommelier, però que és de lo més difícil, no?, d'elaborar. I quan apostes pel monovarietal, doncs hi ha riscos, però si surt bé,
4: és magnífic,
5: allò és
4: sí.
5: Meravellós.
4: Al final és el treball de la vinya, no? Només tens aquella oportunitat i ha d'anar cap allà. No tens el joc del copatge per arreglar vins.
1: No, però ara en sabeu molt. Ja ho dèiem, Hi ha varietats com la Xarel·lo que ho tenen tot per ser monovarietals, per ser reines. Sí. N'hi ha com la Somoll, que eren menys tingudes i que ara estan... perquè en sabeu més que mai. I enteneu, jo crec, el paisatge més que mai. Tots vosaltres, els que feu vi.
0: Home, jo recordo... El meu avi era de Calonge, i a Calonge, que ara es comencen a fer vins... Bueno, ja fa temps que es fan vins molt interessants. Escolta'm, a cada casa hi havia una barrica amb un vi que li havies de posar entre un 75% i un 80% de aigua de Vilajuïga. I és perquè la gent feia els vins com sortien.
1: M'agrada molt aquest copatge. Ni me calen, fa això.
0: Copatge de verano. Però, escolta'm, avui en dia, clar, tot això s'ha professionalitzat molt. No només l'enologia, també la viticultura, i fonamentalment la viticultura, perquè un bon vi comença a la vinya.
5: Totalment
1: d'acord. Sí.
5: Totalment d'acord. De fet, quan la gent ve, sempre el primer que dic, el 80% d'aquesta ampolla està fet a la vinya. I el 80% del que us agradarà ve de la vinya. A Masrodó només tenim vinya pròpia, tenim 30 hectàrees, i d'aquí surten molt poquetes ampolles perquè es fan produccions molt baixes, però la gent ha de saber-ho també, que la vinya és super, super important. Per això, per també donar importància al viticultor i al sector primari.

0: Doncs això que deies ara, la música de Bob Dylan, normalment, gairebé sempre en tota la seva carrera, però aquí especialment, és una mica el mateix. Bob Dylan no és d'aquest, no és com els Beatles, que estaven un any o un any i mig a l'estudi provant coses fins que se sortia bé. Bob Dylan agafava 3, 4, 5 músics, els ensenyava una cançó i anaven a gravar-la. I la gravaven i ja està. Normalment primera, segona, tercera toma i, ja, i allò era el disc. És a dir, és molt semblant a lo de fer el vi des de la vinya.
1: La vinya. No? Molt bé,
0: el
1: molt
0: que
1: bé.
0: Surti, és la naturalesa, la capacitat de cada músic i el talent de cada cançó, no?
1: Amb la Núria García, que és sommelier i guia de naturisme del celler Mas Rodó, que ens ha portat al Mas Rodó 2022, també amb el Joan Monner, que és enòleg del celler Can Sumoy, que també ens ha portat una passada, també en tots un Can Sumoy, un xarel·lo, 2025. I el Joaquim Tosses, de Sumarroca, ens ha portat el Marger, Vidaguarda, la collita 23. I amb el president de la DO, el Joan Huguet, que és copropietari del celler Can Feixes, que ens ha portat aquest copatge, el Blanc Tradició, Vidamàs, 2025. Espero que passeu un estiu tastant molt bé, que és tastant paisatge. El vi és aliment, és cultura, i la gent que beu vi és intel·ligent. Moltes gràcies i acabem brindant per una temporada plena d'èxits, per molt vi, salut, salut i salut i vi.
2: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Marc Teixidor Valls. Les pròximes hores seran crucials per l'evolució de l'incendi que ja està estabilitzat al massís de les Gavarres i que ha afectat fins ara unes 2.300 hectàrees, també a habitatges. Concretament, s'han cremat 4 cases, una nau industrial i també alguna instal·lació per animals. El govern i els bombers adverteixen que les condicions meteorològiques que es donaran a partir d'aquest diumenge amb l'arribada d'una altra onada de calor podrien afavorir la revifada d'aquest foc o facilitar altres incendis.
2: Molta prudència, deixar treballar doncs, els equips i esperem doncs, que durant les properes hores l'evolució sigui favorable i puguem anar consolidant els objectius que en aquest cas doncs, l'equip de bombers s'ha marcat, poder-lo doncs, donar per controlat i tant de bo doncs, extingit. Però que eren hores de feina, que eren dies encara de feina per part de l'operativa.
1: Uns 400 bombers i un centenar de militars es mantenen treballant sobre el terreny aquesta nit fent tasques d'extinció. La consellera de l'Interior, Núria Parlon, confia que a les pròximes hores els bombers aconsegueixin controlar i finalment extingir aquest incendi. Més notícies, Carola Gil.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La detenció va tenir lloc la mitjanit passada en un pis de l'Avinguda Meridiana, a prop del lloc on va morir el jove. Recordem que els fets van passar dijous, quan una baralla entre joves es va acabar amb diversos trets i 4 individus fugint de la zona corrent. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Els Mossos han centrat la investigació en integrants de bandes llatines com a presumptes autors del crim.
1: Aquest diumenge passarà a disposició judicial el detingut per presumptament haver provocat el foc amb una radial a prop de la carretera. Els experts consultats per Catalunya Ràdio expliquen que tant l'operari com l'empresa que l'havien contractat podrien afrontar penes de presó per imprudència. Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: El Codi Penal imposa penes de presó a les quals podria enfrontar-se aquest treballador, però podria enfrontar-se també l'empresa. Al final, o sigui, no podem oblidar que aquesta persona no està fent treballs de manera autònoma, sinó està fent treballs contractat per un tercer.
1: Parra considera que no es pot centrar tota la responsabilitat en el treballador, ja que l'empresa és la responsable última dels treballs contractats.
3: Vladimir Putin assegura a Donald Trump que les seves intencions de conquerir el Donbass estan intactes. El president rus li ha dit que en una trucada que han mantingut coincidint amb el 250è aniversari de la independència dels Estats Units. El president rus ha aprofitat la conversa per defensar la fermesa del seu exèrcit, amb la mirada posada en la participació del president nord-americà a la cimera de l'OTAN, que se celebrarà a Turquia la setmana que ve. En aquest context, Trump li ha dit que els Estats Units seguiran treballant per aconseguir un acord de pau.

0: Un concert de Maria Jaume ha servit per donar el tret de sortida al Canet Rock, que s'allargarà durant tota nit i matinada fins que surti el sol. El cartell el completen, entre d'altres, la Ludwig Band, els Tigets i els Catarres. Canet de Mar, Marc Ruiz.
1: La lluita contra el foc ha estat present al Canet Rock. El festival hi ha dedicat un vídeo, però els artistes han recordat els bombers en diverses ocasions. És el cas dels Amics de les Arts, que els han dedicat segurament T'estimo. Els barcelonins han arribat al Canet Rock amb una banda de funky al darrere i un públic que se sabia totes les cançons al davant. Hem vingut a robar-vos les dones, Ja no ens passa, L'home que treballa fent de gos, Louisiana o Els camps de cotó, però també No ho entens, una cançó del 2017, o Armengol, del seu primer disc. Ginestà també ha recordat els bombers que lluiten contra el foc de l'Empordà amb el clàssic Estimar-te com la terra. Han presentat el seu disc més madur, Gira tot igual però diferent, amb hits ballables com Mua Mua Mua o La vuitantera al mirall, i com Més marcada la casa, amb lletres que fan èpica de la quotidianitat, com Les coses senzilles.
0: I en esports, el Mundial de Futbol, a punt d'acabar-se el duel de vuitens de final entre Paraguai i França, guanyen els francesos 0-1.
2: El Marroc s'ha classificat per als quarts de final després de guanyar el Canadà per 0-3 amb dos gols del futbolista del Girona, Unahi, i un de Brahim.
0: I Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el Visma s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida del Parc del Fòrum i final de l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Aquest diumenge, segona etapa entre Tarragona i Barcelona amb final també Montjuïc.
2: En bàsquet, Will Clyburn no seguirà al Barça després que el club hagi fet efectiva la clàusula de tall. És la novena baixa blaugrana del curs.
0: Més futbol, a segona, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de l'osonenc Miqui Codina. El defensa va jugar al Zamora la temporada passada.
2: En tenis, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han caigut als setzens de dobles de Wimbledon davant la parella formada pel belga Gil i el neerlandès Verbeek. Aquest diumenge ja jugaran partits de vuitens, obrirà la jornada Novak Djokovic contra Safiulin. I també jugarà el número 1 del món, Jannik Sinner, contra el japonès Michio Suzuki.
0: I aquest diumenge, a les 4, cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 amb el líder Kimi Antonelli des de la pole.
3: Fins aquí les notícies.
4: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
5: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
3: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
6: Sí, sí.
7: M'encanta.
5: Una tria musical de categoria.
8: Fixa't com sona Edició Clàssics.
3: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
5: Oh, fixa't com sona.
3: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
5: sí.
3: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
4: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.

0: Benvingudes, benvinguts, la una de la matinada. A Catalunya Ràdio, moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: És així, amb Rodolí inclòs i amb en Campi a l'altra banda del vidre disparant avui una edició especial, evidentment, perquè és l'última d'aquesta temporada de l'amplificador. I per això tenim només hits, algunes de les cançons més guapes que ens han acompanyat al llarg de tota aquesta temporada. Tota.

És un dels discos d'aquesta temporada, anava a dir d'aquest any i m'hagués equivocat, perquè era de finals del 25, a la tardor a l'Osa, publicant el seu debut, el primer Cant del Matí. Altres moments que hem de recuperar musicalment, segur, d'aquesta temporada d'Amplificador. Doncs, per exemple, dos discos, que eren dos segons àlbums, en Triquell llançant Paco Deluxe i la Carlota Flaner publicant What My Body Wants, l'escena que se'ns va fent gran.

Matinada de Catalunya Ràdio de cap de setmana, farcida de cançons boniques, algunes de les que ens han acompanyat al llarg d'aquesta temporada de l'Amplificador, que avui acomiadem. Ja n'hem llançades tres, Alosa, Triquell i Carlota Flaner. I aquest primer bloc té una cirereta, al damunt de tot, que és la Ludwig Band.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I amb rodolí inclòs, hi ha moltes ganes d'anar punxant una cançó guapa rere una altra, rere una altra, rere una altra. Tenim una hora, gairebé. Fa poc que hem començat. Encara tenim minuts per endavant, per exemple, per anar a buscar el debut de Derbi Júnior. Aquesta gent amb un peu al Lluçanès, l'altre a Osona, i cançons amb les guitarres que s'eleven i s'eleven i s'eleven fins a l'infinit i més enllà. Per exemple, què me'n dieu d'aquest tros de versió de la Mar Pujol, Berta Avellaner, com no l'havíeu sentit mai abans?

Derbi Júnior, a cop de riff, a cop de guitarra, rebentant-ho amb el seu debut, tot just el seu primer disc, esperant ja cançons noves d'aquest duet. I parlant de duets, doncs tenim un parell de cançons per vosaltres. D'una banda, un fil del debut del primer disc de la Chloé Riambau, la flamant guanyadora de l'última edició del concurs musical Sona Nou, i un altre que es diu Tu Moulo, que us asseguro que us farà remenar cap peus i malucs. És Oc Déu.

I rematant aquest segon bloc, no us penseu pas que ens hem oblidat d'ella. Lux, és a dir, Rosalía, és a dir, l'artista catalana més internacional que ha estat, sens dubte, un dels noms d'aquesta temporada.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I amb en Campi, a l'altra banda del vidre, que sense ell això, evidentment, no seria pas possible. No us queixareu que avui estic parlant poc. Avui, moltes cançons, poca xapa, que és l'últim dia, que fa molta calor i que no estem per hòsties. Recuperant algunes de les cançons imprescindibles d'aquesta temporada. Guaiteu, si ha tornat el petit de Calaril, després d'haver estat a Guaret 2, 3, 4, 5 anys, allà aturat, i ara torna amb cançons noves, qui som nosaltres per no punxar-lo?

El més nou de l'Aril, que ara tot just l'està portant amunt i avall del país, es diu Aril. És el seu disc de tornada. N'estem rescatant d'altres avui, de cançons que teníem ganes de punxar-vos sí o sí l'últim dia de programa de la temporada a l'Amplificador a Catalunya Ràdio. Anem ara amb dues. Una de Svetlana, que es diu Avui Vens, i una de la Muixca, Nova Bossa.

rematant aquest bloc amb una cançó que havia de sonar avui, també. Evidentment, sí o sí. N'hi ha poques que sí tenen a Catalunya Ràdio, i aquesta de Sexeni, que es diu Lamine Yamal, no només parla de Catalunya Ràdio, sinó que se sent en Bernat Soler, el nostre company de la TDT, aquí cantant un gol d'en Lamine. I això és motiu de joia i de celebració.

31 amb Traca, Teteo i Caliu, una de les cançons d'aquest doble àlbum R31, i el primer volum, i el segon, i és un salt endavant, sens dubte, d'aquesta colla de Sabadell. Parlant de salts, n'hem de fer un nosaltres amb dues cançons. Remei de Cala Fresca, des d'Arbúcies, amb Fusta, d'artista, i abans, Mamaduixa, amb La millor gent del planeta. Una d'aquelles cançons que ho estan petant fortíssim als stories d'Instagram.

0: abraça.
1: I havíem de trobar el moment sí o sí per Gavina.mp3. Va guanyar el Sona Nou fa un parell d'anys. Ha publicat el segon àlbum i va fent salts i salts i salts endavant en Max, en aquest cas acompanyat de les al·lèrgiques al pol·len.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Doncs ja ho tindríem, hem arribat al cap del carrer, últim programa de la temporada d'aquest amplificador a Catalunya Ràdio, finiquitat. Hem estat posant el focus al damunt de l'escena musical catalana durant uns quants mesos, des de que arrencàvem a principis del mes de setembre. Moltes gràcies a Josep Maria Campillo, en Campi de tota la vida, a l'altra banda del vidre, que ha estat com el meu company més fidel, llançant hits, llançant cançons, donant bons consells i ajudant-me en l'edició d'aquest programa. No sabem si tornarem al setembre, veurem què passa. En qualsevol cas, passeu un estiu meravellós, gaudiu de les cançons, de la gent que estimeu, d'allò que us agrada més fer, i nosaltres hi posem l'última melodia, que és de Ginestar, i ja és una mica això, de valorar el present i el moment i fer-se petons. Muà, muà, muà. Muà, muà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Les pròximes hores seran crucials per l'evolució de l'incendi que ja està estabilitzat al massís de les Gavarres i que ha afectat fins ara unes 2.300 hectàrees, també habitatges. Concretament s'han cremat 4 cases, una nau industrial i també alguna instal·lació per animals. El govern i els bombers adverteixen que les condicions meteorològiques que es donaran a partir d'aquest diumenge amb l'arribada d'una altra onada de calor podrien afavorir la revifada d'aquest foc o facilitar altres incendis.
2: Molta prudència, deixar treballar els equips i esperem que durant les properes hores l'evolució sigui favorable i puguem anar consolidant els objectius que en aquest cas l'equip de bombers s'ha marcat, poder-lo donar per controlat i tant de bo extingit. Però que eren hores de feina, que eren dies encara de feina per part de l'operativa.
1: Uns 400 bombers i un centenar de militars continuen treballant sobre el terreny aquesta nit fent tasques d'extinció. Aquest diumenge passarà a disposició judicial el detingut per presumptament haver provocat el foc amb una radial a prop de la carretera. Els experts consultats per Catalunya Ràdio expliquen que tant l'operari com l'empresa que havia contractat podrien afrontar penes de presó per imprudència. Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: El Codi Penal imposa penes de presó a les quals podria enfrontar-se aquest treballador, però podria enfrontar-se també l'empresa. Al final, no podem oblidar que aquesta persona no està fent treballs de manera autònoma, sinó està fent treballs contractat per un tercer.
1: Atenció, perquè Catalunya viurà a partir d'aquest diumenge la segona onada de calor de l'estiu amb temperatures que superaran els 40 graus a Lleida i nits tropicals a gran part del país. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil ha activat el nivell 4 del Pla Alfa al màxim previst a 20 municipis del Gironès i el Baix Empordà, restringint els accessos, per exemple, del massís de les Gavarres. Antoni Mur és inspector en cap dels agents rurals.
4: Es tanca totes les vies dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa per garantir la seguretat de les persones.
1: El popular Juanma Moreno Bonilla prendrà possessió com a president de la Junta d'Andalusia aquest diumenge al matí. Moreno Bonilla revalida el càrrec després d'arribar in extremis a un acord amb Vox. Els de Santiago Abascal han aconseguit, com van fer el País Valencià, l'Aragó i Castella i Lleó, que el PP faci seu el concepte de prioritat nacional per assegurar que els estrangers seran els últims a la cua de les ajudes públiques. A banda, l'ultradreta també entrarà al govern autonòmic i gestionarà una vicepresidència. Als Estats Units, les autoritats han evacuat el National Mall de Washington, principal escenari dels actes del 250è aniversari de la Declaració d'Independència del país, per l'amenaça d'una forta tempesta. La decisió s'ha pres hores abans del discurs previst de Donald Trump, després de fortes ratxes de vent i de llamps i trons a la capital nord-americana. El musclo zebra torna a provocar estralls a les comarques de Lleida, aquest cop deixant sense aigua potable al municipi d'Aitona, al Segrià. Alba Mor.
5: Fa dues setmanes el musclo zebra va obstruir les canonades de captació d'aigua del municipi d'Aitona. Almatret també és un dels municipis de Ponent que ha registrat incidències per a aquest molusc. El professor de l'UdL, Antoni Palau, diu que la plaga és pràcticament impossible d'erradicar i que l'únic que pot variar és la velocitat de consolidació de l'espècie.
6: Dependrà de la gestió que es fa de cadascun dels embassaments.